0: fàcil.
1: Més fàcil, sí.
2: Ah,
0: no.
2: És bo, més bo de
0: dur. Sí,
2: sí, perquè estàs més arropat de gent i d'amics i de familiars.
0: Tu vas néixer a Mallorca, Òscar?
2: Sí, jo som fill de valencians, però jo som nascut a Palma i bueno, ja me'n vaig anar a estudiar a la universitat i tal, ja vaig conèixer a Joana, vam començar a treballar i a fer feina en l'audiovisual, en guió i en direcció, i bueno, hem fet vida allà. Som família valenciana, se pot dir. Eusco-mallorquí-valenciana.
3: Aquí deien que és mallorquí.
2: Sí, no.
3: Tirant cap a casa.
2: És molt divertit, perquè quan som a València em diuen, no, és mallorquí, i quan som a Mallorca em diuen, és valencià. I ara ha canviat, ara ha canviat. Ara em diuen, no, és un director valencià, no, és un director mallorquí. Bueno, com vulguis, no passa res.
0: Per al·lusions, la companya de Joana Martínez Ortueta, co-guionista d'aquesta pel·lícula. Joana, com estàs? Benvinguda.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Com ha estat escriure aquesta pel·lícula?
4: Molt divertit i un procés molt llarg, també, perquè la primera idea van començar a treballar-la fa 18 anys.
0: Uau!
3: De 8?
4: Sí. Però cada cosa porta el seu temps, no?
0: Sí. I ha requerit... I fessin encara més,
4: i alçar els diners encara més. Mm. I no, necessitava el seu temps per estar al calaix i tornar a veure-la amb distància i reescriure-la amb una força nova que pense que ara sí que està al seu punt.
0: Mm-hmm. Clar, eixam, bé, ja sabem què significa un eixam, mm-hmm. Aquest rusc de baies. Mm-hmm. De fet, justament la nostra col·laboradora, Eugènia San Pedro, té un curtmetratge que també
2: que
0: se diu eixam.
2: Sí. Que ara és a PNR, no?, a Madrid. Crec sí, que feien una projecció, no? L'ha vist encara.
0: L'any passat se va presentar a l'Atlàntida, també, mateix, i just justament ha coincidit el títol. Sí. És curiós, perquè és una paraula que té com a molta força, no?
2: Sí. Bueno, és un simbolisme, no?, que tenim el rusc, que simbolitza aquest jugaret, no? I que al cap i a la fi el que fa, que això també ho pot explicar molt, molt millor que jo, no, Joana, com a creadora de la història, però el que fa és traslladar un poc els rols de poder i socials que tenim a una ciutat, traslladat a un jugaret, no?, que és tot molt més fàcil d'identificar.
0: Sí, sí. Mira, de llogarets en parlaves l'altre dia amb en Rafa Cortes, que sí, remasteritza Jo, que és aquesta pel·lícula que va fer fa 20 anys ja, sí, i que també se podrà veure demà en el Rivoli. Sí. I parlàvem precisament d'això, de llogarets. Clar, ell, en aquest cas, ho va fer Estellencs, a Mallorca, aquest lloc petit on una persona que ve de fora li passen coses. Mm-hmm. No sé si també teniu un poc aquesta visió, aquest punt de partida, Joana, aquesta pel·lícula.
4: Una miqueta sí. O sea, per a mi és com una temptació, no?, que he tingut sempre a la meva vida de dir, bah, no lo mandaré toda la mierda.
0: Sí, ho deixo tot i me'n vaig a viure un poble de 300 habitants.
4: Sí, tal qual. Però amb el meu company, el Jorge, no?, pensava en alternatives, no?, com podria anar això, i ell és molt més pessimista que jo. I sempre arribaven a finals xungos. I una mica per allò van treballar en thriller, no?, en clave de thriller, perquè el que deia Òscar de en ser una societat tan limitada, no?, que inclús els figurants eren sempre les mateixes persones, ens donava peu a fer ese lloc, no?, d'espills amb la nostra societat molt més complexa, no?, però on els problemes sempre són els mateixos, no?, relacionats amb el poder, l'ús de la violència, els límits de la llibertat. Mm-hmm.
0: Qui també ens acompanya és el protagonista d'aquesta pel·lícula, l'actor Pablo Molinero. Pablo, com estàs? Benvingut.
5: Bona tarda, molt content de ser-hi.
0: Gràcies. Com ha estat fer feina en aquesta pel·lícula?
5: Bé, ha sigut un projecte molt, molt xulo, la veritat, perquè també rodar ja envoltats de totes les muntanyes, no? Tot l'equip...
0: On era la localització?
5: Molt a prop de Begí, de Begí, saps?
0: No ho coneixem.
3: Castelló.
0: És
2: la comarca de l'Alt Palància.
0: Molt a prop d'allà on hi ha un incendi.
5: Sí.
2: Sí, bueno, de fet, és una zona que es va cremar fa 3 anys. O 3, va ser 2022 sí, 3. O 2023, ara no record bé. Però Begí, Toràs, el Molinar...

0: pobles que envolten aquest municipi, aquesta comarca, però realment els llogarets estan repartits entre aquests municipis. Uh-huh. De fet, n'hi havia un llogaret que ens han dit que no volien que diguessin el nom.
1: No poden dir nom.
0: Perquè se queden molt tranquils. No,
1: clar, perquè volen
0: seguir,
1: no volen gent.
2: Volen tranquil·litat.
0: Volen tranquil·litat, sí.
3: Sí, i ens quedàvem en un hotel que portava 3 anys tancat per això, perquè com va haver-hi un incendi, i fèiem allà la nostra pròpia comunitat, no?
1: Sí. El vareu reobrir vosaltres.
3: Clar, sí. clar. I va ser molt...
1: I va ser un pot de thriller psicològic,
3: també,
1: ja.
3: També. Va ser immersió en la comunitat, no? La comunitat 2, no?
1: És a dir, que com a tot va anar molt bé. Sí, ja te vas posar allà en el personatge.
3: Era fàcil.
1: De què fas? Qui és el teu personatge, aquesta història?
3: Bueno, és una persona que està en un mal moment, no?, de la seva existència, no? Perquè, bueno, està separat, els negocis no li van bé, no acaba de trobar la feina i amb una antiga coneguda, no?, com que li ofereix aquesta espècie de somni d'una segona oportunitat, no?, que també és una cosa amb la que treballa molt la peli, no?, i que és una comunitat que viu al camp, no?, que viu i s'autogestiona ja sola i tal, i al principi és una mica descregut perquè és un urbanita i tal, i després pues, comença a veure com això, bueno, té un sentit, no?, viure així. Però, clar, allà, com diu Joana, pel nostre caràcter fosc de l'ésser humà, allà n'hi ha més coses amagades, no? I se n'adona que, bueno, que es comencen a passar coses, que no tot és tan xulo com ell creu, no? I bueno, no vaig a contar més per no desvelar, però realment t'enganxa de saber què és el que està passant allà dins, no? Com està tot, com en un rus d'abelles, no? Tot tan intrincat entre com a comunitat, no? Fins quan renunciem a la nostra individualitat i fem coses per a la comunitat que podrien estar en el camp de l'ètica en un puesto una mica compromès, no?
2: No sempre és fàcil, no? És complex adaptar-se, no?, a entorns. D'aquesta pel·lícula s'ha dit, el Manco dins els anuncis que ha fet l'Atlàntida, que té ecos d'asbestes.
0: Ja ens aniria bé, sí.
1: Mira, ja que
2: així, ho diuen així. Ecos d'asbestes.
3: Crec que és al revés, però bueno.
1: Creus que en Sorogoyen va... Qui va ser primer, asbestes o Xam?
0: Bueno, Xam és un projecte, ja t'he dit, que és un projecte que té molts anys. Sí. I s'ha hagut d'adaptar en els pas dels temps, però tampoc creguis que ha canviat massa perquè la situació... a nivell social les ciutats tampoc és que hagi anat a millor, no? Bueno, ho estem veient el que va succeir ahir a la nit aquí a Palma, no? Amb una manifestació demanant un dret bàsic, no? com és l'accés a l'habitatge d'una manera digna i diguéssim fàcil, no? per als ciutadans d'aquí i bueno, pues la resposta final va ser que el poder també fa servir les seves eines per dissipar aquestes maneres de protestar. Uh-huh. Però bueno,
4: que això pot passar a Palma i pot passar,
1: correcte,
4: a un llogaret com... Sí. El nostre,
1: com
4: Malpàs.
1: Malpàs se diu?
4: Malpàs.
1: Aquí també hi ha un lloc que se diu Malpàs.
0: Sí, hi ha uns quants de llocs.
1: Sí?
0: Sí, de tota manera, la peli també reflexiona dins del personatge del Pablo que vivim en una societat que penalitza moltíssim l'errada, no? I que no t'hagi sortit algun projecte personal, econòmic, vital en aquesta societat en la que vivim, penalitza moltíssim.
1: Ja se vol com un fracàs, no?
0: I és molt difícil després reenganxar-se. Uh-huh. I bueno, és un as a la màniga que té aquesta dona que va reclutant, no?, a la gent en aquest llogaret, anar buscant gent que està en una situació de vulnerabilitat, no?, i que després té un sentiment també d'agraïment cap a ella.
4: Mm-hmm. Sí, nosaltres tractàvem des del guió no fer una peli de buenos y malos, sino que te puedas ir poniendo en según qué situaciones de pronto te cuestiones tú mismo, decir, bueno, pues es que no sé si estoy con Lluc en este caso concreto, ¿no? O no sé si en esa
2: situación... Lluc es el Pablo, ¿eh?
4: Sí, el Pablo. Mm-hmm. Si estic en esta situación, en el cas concret de este personatge, pues es que a lo mejor té raó. ¿no? És una pel·lícula, pense, molt entretinguda, de vore, però que sí que deixa espai per a la conversa posterior i el debat amb els amics o amb qui siga, no? O un mateix, de dir, ostres, pues, no sé qui té la raó.
1: I tu t'arribes guió, Òscar? O com ho creeu? Vos posau en contacte?
2: Sí, com, com neix, això? Fa 18
1: anys.
2: Som
1: molt d'anys, sí.
4: Compte.
3: Però aquella nit, què va passar?
0: Nosaltres som parella. Comencem per aquí.
1: Això no m'ho havíeu dit,
0: és una,
2: Arran d'aquest guió o d'abans?
0: D'abans.
1: Fa més de 18 anys que som parella.
2: Comencem per aquí. Ara és
0: Arran. Sí, i bueno, clar, quan comença la crisi financera, pues les comences a mirar amb un poc de sorpresa i de també un sentiment naïf tot el que està pas de tot el com havies pensat tu que era el món, no? Això que te deien de no hipoteca o compra o ves cap aquí que tots els anuncis t'estan dient que agafes aquest camí, que tot està bé i de sobte comença a fer una fallida múltiple tot i veus que no tens on agafar-te i tot aquest individualisme que ens capfica, no? En els missatges continus de la publicitat i de l'enriquiment personal, no? I de que tot passa per tu, comencen es poses en dubte, no? Mm. Creus que realment les coses han d'anar d'una altra manera, que has de tenir un suport, no? Extern, de grup i social i administratiu, no? I a partir d'aquí deixo ja xerrant a Joana.
4: No, res, jo treballava per a la Televisió Autonòmica Valenciana, que per aquelles dates va dir que ja no financiaríem més ficció, que era el que jo feia amb el Jorge. I
1: que ets altre guionista.
4: Sí, l'altre guionista. I aleshores vaig pensar que ja no tenia més excuses i que havia de descriure esta història que em rondava pel cap.
1: Per estona.
4: I res, quan van tindre ja una versió llegible, van pensar que el millor director possible seria l'Òscar, no? Van començar per casa.
0: Per qualsevol cosa.
1: Sí, però a casa tens una persona que ja havia dirigit sèries com Una vida bàrbara, per exemple, o també La forastera.
4: Sí, i curtmetratges molt famosos a la seva època, com el Bikini, no? Que estava a tope.
2: Si no hi hagués hagut aquest guió, el primer llargmetratge de ficció s'hauria fet esperar després de tant de curtmetratges, de tantes sèries, de tant de documentals que has fet,
0: Òscar? Sí, és una bona pregunta, perquè jo quan anaven també els curtmetratges, que anaves a fer un pitch de primer llargmetratge i anàvem amb aquest thriller, n'hi havia una mena de resposta de perplexitat en les expressions de la gent, perquè et miraven i te deien, però per què vols fer un thriller si t'estan anant també els curtmetratges de comèdia? I bueno, jo sempre responia el mateix, perquè al cap i a la fi faig els projectes que m'agraden. I això té un preu, també, fer les coses que t'agraden. A vegades, per dirigir la teva carrera, has de dir, bueno, si una cosa funciona, no te desviïs massa, no? Però en el meu cas, jo no pensava que tardaria tant en traure un...
2: Clar, és costós fer una pel·lícula.
0: Sí, i perquè has de generar una confiança en els productors, en els financers, en les televisions, les plataformes. Al cap i a la fi, tots tenim molt bones històries que contar, però també has de donar una confiança de que se pot arribar a fer i que pots acabar de rodar i que se pot muntar i que se pot estrenar. I això és difícil de demostrar quan comences a fer aquests baix-vens, no? D'anar al curtmetratge, després te'n vas al documental, després te'n vas al guió. Dius, bueno, però volies fer un llargmetratge? Sí que i continuo, i vull fer-ne 25, però...
4: Centra-te, Bernat.
0: No, però centra't, tal, i bueno, has de de generar aquesta confiança, també.
1: Ha arribat, però.
0: Ha arribat.
1: Ja
0: arribat,
1: tenim, sí. Això. Avui s'estrena en primícia en aquesta Atlàntida, a les 7, a la sala Rivoli, a Palma.
0: A les 9.
1: A les 9, perdona. Sí. Una sala fantàstica.
0: Sí, sí, sí, sí. I és super, super,
1: super còmode.
0: Supercontent, ja costada de que nostra, o sigui que superbé. Que
1: i en top, en Pablo, com arriba? Amb un càsting? Ja teníeu clar que havia de ser en Pablo, el protagonista d'aquesta història?
0: Sí, bueno, en Pablo li va arribar fa 3 anys el projecte, no? Més o menys.
3: Sí, és veritat, vam parlar quan no estava encara acabat. Mm.
0: Sí, estàvem fent unes últimes versions i ja havíem decidit que volíem fer el projecte en valencià i que això també és una cosa important que te determina molt a nivell d'equip, de càsting i a nivell financer també. I, bueno, jo del número d'opcions que tenia, a mi la del Pablo m'agradava molt, perquè em donava un ventall, no?, d'home que ha viscut, no?, d'home que té vida, que ja té un passat, però a més té un punt d'innocència que necessites per creure't això que t'està passant, no?, en aquest moment, que és dir, no tens res, no?, però m'ha d'agafar alguna cosa per tenir esperança. Mm-hmm. Jo que el Pablo això ho va agafar superbé i...
1: Que t'ha parat, Pablo?
2: Com ha estat diferent.
3: La pèrdua de la innocència, no? que és una mica el que li passa a aquest home, no?
1: Sí, sí.
3: De la peli, sí.
2: Com ha estat diferent? Està dirigit per Òscar. T'havien vist, per exemple, la mort d'en Guillem.
3: Sí, bueno, jo crec, per lo que parlàvem ells, també, clar, és un projecte que està molt cuidat i molt pensat i molt estimat durant molt de temps, i això està molt bé, no?, perquè a vegades tu també planteges coses i ja estan, ja se les ha plantejat ell, ja, sí, això jo ho vam pensar, però no funciona. Vull dir, és algo que qualsevol cosa que surt al guió està molt pensada, i això també te deixa tranquil, no?, perquè saps que no està fet de qualsevol manera. Ara, dins d'això, jo també soc molt cabut, jo tinc sang manya, no?, i per a encarnar el personatge n'hi ha vegades que dius, hòstia, jo és que aquesta escena no la veig així, o per almenys com se l'agafaria el personatge, no? I en aquest sentit, amb l'Òscar jo crec que ens hem entès molt bé, perquè ell tampoc ha sigut un tio rígid de, no, ara ho fas això, hem dit, bueno, doncs anem a trobar què és el que passa. Passant el mateix, què pot passar allà perquè el teu personatge faci el clic i entre per a nosaltres ens convé, no? I ahí sí que n'hi havia alguna escena, no?, més complicada, no?, com la de la clínica, no?, allà amb la sang i tot això, que fins que vam trobar, ja, és això el que passa, no? N'hi ha aquesta pujada, després li diu això el personatge de Cristina, no?, la bofetada i li tira la culpa d'ell, que vull dir que ha hagut marge també de treballar allà dins, i això també ha sigut molt xulo. I també la localització, no? Perquè en moltes coses allà també era un set vivent.
1: Clar, un poble de veres, no?
3: Clar.
1: Sí, quant d'habitant té aquest poble?
0: Bueno,
3: uno o ninguno.
0: De continu crec que era un.
2: Un.
0: I un ca. I gallines i poc més. I l'altre, cap ni un. Era un llogaret que obrien les cases, les obrien per Pasco, per estiu, però quan vam anar nosaltres... Vam anar a la primavera. Però vam aconseguir que ens obririn una.
1: Una casa.
0: Una. Sí, en l'altra, perquè està dividida en dues, en l'altra sí que vam tenir la resta dels espais. Mm. Però l'exterior és com un personatge més, perquè, clar, tu aparentment, quan veus muntanya i veus natura, tens una sensació de llibertat. I aquí és un poc el contrari. A poc, aquesta grandiositat de les muntanyes d'allà, perquè és... també té un aspecte més continental, no és tan mediterrani, aquesta comarca.
1: Perquè ja està més interior,
0: sí.
1: No?
0: És, per moments és com impressionant, no? I agafa una entitat quasi de personatge, no?
1: Clar, vosaltres el vareu pensar fa 18 anys, I a veure que hi va haver, penso, fa 5 anys, un auge d'aquestes pel·lícules que els protagonistes se n'anaven a la ruralia, a veure en què passava. Sí. Pensava en Suro, amb un amor que va fer Isabel Coixet, basat en sa llibre de Sara Mesa. Clar, tot això d'aquest personatge que de cop ho deixa tot i se'n va en el poble, però és una història que mai caduca, no?
4: No. A veure, n'hi ha una fascinació, no?, per aquesta mena d'històries. Jo contava abans, no?, que en realitat el naixement d'aquesta història ve de Rebel·lió en la Granja.
1: Ah, mira.
4: Que jo la vaig veure de molt, molt, molt petita i me'n va impressionar, no?, de dir, ostres, si ho tenen tot per a ser feliços ara i per què la caguen, no? Altra vegada jo tenia, no sé, 6 anys. I és esa mateixa idea, no? I tal volta, a diferència de Suro, Un amor, que són pel·lícules que són referents i que a mi m'agraden molt, però sí que en este cas no és el personatge urbanita que fuig al camp buscant una cosa, sinó que és eixe camp que ja té un equilibri que per alguna raó va a la ciutat a buscar a esta persona en concret, i no a una altra.
1: Ets elegit, de qualque manera.
2: Ets elegit d'aquest eixam.
4: Ja des del principi té ese poso d'estranyesa, es diu.
0: Sí, estranyament, sí, no? Una intencionalitat que resulta estranya cap a l'espectador, perquè en el principi de la pel·li tu entres a la pel·li amb els seus ulls i no ets capaç de saber poc més que el que veu ell.
4: Sí, no? Què faig així?
1: Què fas aquí?
3: Però és honesta, no? Perquè també veus que n'hi ha algo ahí estrany, no? Des del principi ja veus que, vull dir, no són aquestes pel·lis que t'intenten enganyar. Ja veus i dius, hòstia, aquí passa algo, no? Sí, i al final dius, estan com un llum.
0: Sí. Bueno, tens un inici, que és un inici molt de thriller, però després la pel·li té un desenvolupament més de drama, que és el procés d'enamorament del lloc, de l'espai, i de la comunitat i de la gent, i després, arran d'un... qüestió que passa, doncs, ja tornem a entrar a poc en el thriller fins que ho devora tot, i s'ho menja tot.
1: I de si vos ha agradat aquesta història, encara hi sou a temps? Queda qualque
2: entrada? Sí, entrades.
1: Poquetes, però encara queda.
2: Avui a les 9, sala Rivoli, no sé si queda un més dies per poder espipallar dins aquesta programació frenètica de Atlàntida.
0: Sí, serem un parell de dies més i mirarem les coses.
2: Hi ha algunes coses que vos interessin?
0: Jo, tot el que pugui ser de Català en Balear, m'ho miraré, si arribem. Sí.
1: Hi ha molta cosa.
0: No, un guany és impressionant.
1: Increïble.
0: Hi ha molta oferta, sí.
1: I realment molta qualitat, que això també...
0: Sí, jo, per exemple, Forastera havia vist el curtmetratge, però no he vist...
1: La pel·li. La vam veure ahir vespre.
0: No, és que... Bueno, ahir és que ahir vespre estàvem atrapats en un vaixell de la Transmet. Venim cap aquí.
2: Arribava.
0: No, 4 hores de retard.
1: Vam tenir...
0: Sí, bueno... Pràcticament no hem arribat bueno, molt justos, no? A misses dites hem arribat a
4: fer
0: la foto.
1: A la foto avui dematí.
0: D'aquest dematí. Home,
1: sí. I encara heu tingut sort perquè avui no ha fet molta calor, perquè la foto de la calor.
0: Clar, tots se n'han suat.
1: Però és fantàstica aquella foto, perquè l'Atlàntida té un fotocall junt davant de bona part de la mà, que se vol la seu de darrere. La foto.
0: La foto, sí.
1: I allà passen tots els actors, totes les actrius, i vosaltres avui de matí també heu passat, esclar que sí. I de moltíssimes gràcies, ha estat un plaer conèixer-vos.
0: Igualment.
1: I només recomanar la vostra pel·lícula Xam, que s'estrenarà en el setembre en els cines, no?
0: Dia 4, sí.
1: 4 de setembre, molt bé. I de gràcies, Joana.
0: Gràcies a tots.
1: Òscar i també Pablo, gràcies.
2: Gràcies
4: a vosaltres.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor.
1: És a dir, Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic. Però,
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: Bahía de Palma.
1: I d'ací viatgem una setmana més amb en Jaume Bernat. Com estàs?
2: Va bé.
1: Molt d'anys, per cert.
2: Gràcies.
3: Sí, això mateix.
1: Vam pensar felicitar-lo.
2: Sí, me vareu
1: festa... enviar molt d'anys. Hi ha molt de Jaumes. Sí. Vam fer festa... Mira, ara fa una estona parlàvem amb en Jaume Ripoll. Jaume Bernat, sap que en tenim de Jaumes.
2: Sí, clar, jo és que me feliciten ara i després al final d'estiu per Sant Bernat és com un pom més clar.
1: Ah, també, però Bernat és el llinatge, van quedar.
2: No, és el nom també.
1: Ah, no, és el nom també. I de Jaume Bernat a Drover, ara.
2: A Drover Artigues. Però, bé, si vaig rebre moltes felicitacions. La gent m'enviava com a imatges de retaules i quadros on bon sortir Sant Jaume.
1: Com te coneixen, no?
2: Va fer molta gràcia.
1: Tot això que t'agrada tant.
2: Sí, sí.
1: De la història de l'art. Però bé, avui un nou capítol de Turistes de Morrofí, Jaume, sí. I avui no serà una persona, sinó un grapat.
2: Un parell. Uh-huh. Serà un grup de dones de pel·lícula, ja que avui xerrem de pel·lícules. Que varen venir a Mallorca l'any 1878 i ho sabem gràcies en el llibre de viatges Ups and Downs of Spanish Travel, signat per l'animàtica H. Belches. Probablement el pseudònim d'Henrietta Elizabeth Belches Graham Bellingham. Wow. Un nom llargat.
1: Wow. Sí, més que esteu.
2: Més que meu. D'una família de metges benestants. Aquesta autora mos explica l'aventura que va viure juntament amb aquestes companyeres. Una aventura, podríem dir, un poc loca d'aquest viatge que va fer per Espanya, però també va visitar altres llocs com França, Bèlgica o Noruega.
1: I devia ser complicat això de viatjar per tant de països, i com sobretot perquè estan parlant de l'any 1878, és a dir, final del segle XIX.
2: Sí, imagina't, aquest grup de dones, a més ells ho comenten, en H. Belches, comenta que els homes ho tenien més bo de fer, perquè a final del segle XIX se podien fer passar per representants comercials. Uh-huh. En canvi, diu que elles, en el seu cas, les dones, diu que les senyores espanyoles mai viatjaven totes soles, i que en el seu cas, moltes vegades havien de tenir una llarga conversa amb desconeguts i oferir un cigarro. Però, senyor...
1: Havies de tenir tabac a mà. Per si un cas.
2: Sí, sí, no, de tot, tots els recursos que uh-huh. te puguis imaginar. Però bé, la senyora Belchet s'adaptava a tot i mos conta que fins i tot va menjar cèrvol a una barraca feta amb branques de pi per un país d'Europa del Nord. Després també comenta que va pescar salmons a un riu de per Noruega uh-huh. i que fins i tot va fer excursions amb les seves companyeres pujant en el Vesuvi a peu des de Pompeia.
1: A peu. És a dir, com estaven en forma.
2: No tenim cap foto d'elles, però han uh-huh.
1: Jo hi vaig pujar en el cotxe aquell que te du i és ben empinat.
2: Jo sempre m'ha fet gol a pujeria.
1: No has pujat mai?
2: Però no he pujat mai.
1: Ah, sí.
2: Sempre he tingut com aquella espina.
1: Puges com amb unes furgonetes, amb unes rodes molt grosses, perquè pujar fins allà dalt et seu que...
2: Idò,
1: però és fantàstica. Allà, quan ets a dalt del Vesuvi, veus tota la badia de Nàpols, Pompeia... És una meravella. Imagina't aquestes dones...
2: Pujant allà dalt...
1: En aquell moment que encara no devia... Existia Pompeia, encara estava enterrada.
2: No, ja havia estat desenterrada. Mm-hmm. I clar, m'imagino que devia ser espectacular, tot igual que quan varen venir a les Illes Balears, que n'hi varen passar de tot color, i fins i tot varen arribar a ser retingudes, és a dir, mig empresonades, perquè els varen confondre amb espies.

0: I Jaume Bernat, com vas arribar de Mallorca d'aquesta senyora Belxes i les seves companyes?
1: Idò, mira, relats, el llibre comença a Barcelona, comenta que va quedar hostatjada a l'hotel Quatre Nacions, un hotel que encara existeix, encara és, a la Rambla, va quedar encantada a la Rambla, i arribar a Palma dia 20 d'abril de 1878, després de 16 hores dins el vaixell.
0: És a dir, estava estoneta, eh? No és com ara.
1: No. I se va allotjar a la Fonda Universo, un pop bruta pel seu.
2: Això va dir? Un pop bruta.
1: Un pop
0: Font d'Universo. I on eres, la Font d'Universo, ho saps?
1: M'apareix que estava a prop de Círculo Mallorquín, per aquella zona de Parellà.
0: De Círculo Mallorquín d'ara o de Círculo Mallorquín...
1: De lo que és ara el Parlament, diguéssim.
0: Ah, va.
1: De lo que és ara el Parlament.
2: M'encanta aquest nom, eh? Fonda de l'Universo.
1: Sí, tenien uns noms bastant particulars, les fondes, jo estic gira.
2: Que varen visitar, de ciutat.
1: Idò, mira, el endemà varen aprofitar que hi havia missa a la Seu i se'n varen anar fins a la Seu, però estava plena de gom a gom, la Seu, i no varen trobar bany per seure.
2: Wow.
1: Però
2: vaja, això, mira que és grossa, no?
1: És grossa, però hem de pensar que en aquell temps hi havia una gran devoció. Jo crec que en aquell temps tothom anava a missa a final del segle XIX. De pensar que hi havia pocs entreteniments, no hi havia tent, o no podien escoltar tent, per exemple.
2: No hi havia mòbils, tampoc.
1: No hi havia mòbils. I la gent anava a missa a la Seu, varen quedar sense lloc i ho varen veure de dretes. Però això els va donar una visió privilegiada i varen quedar molt sorpreses en les cadires plegadisses, aquelles cadires que segurament no en teniu per cabassa, cal que padrina, que són aquelles cadires petites que s'apleguen.
0: Que s'apleguen, que moltes són de tela i tenen com un estampat.
2: Què vol dir? Que seva no en tenien.
1: Clar, venint de per Escòcia, per allà... Tot i que en Henrietta mos pensam que va viure molt d'anys a Itàlia, tot i que era d'origen britànic.
0: Mira, ara que és avui la Beata de Valldemossa...
1: Avui és la processó de la religió.
0: Clar.
1: I demà se fes...
2: Avui n'hi haurà de plegadisses.
0: Això, de cadira plegadissa.
1: Jo després me n'hi vaig a veure la processó de la
2: religió.
1: Sí? Hi vaig.
2: La plegadissa, però. Que la dus dins el cotxe.
1: No, no la duc. Crec que trobaré...
0: Com que és director de la Coll Verdolet, que avui crec que ho tindrà bé.
1: Però entenc, perquè
0: nosaltres també, i les trobo precioses, aquestes cadires.
1: De fet, són molt curioses, perquè els arreglaven i trobes que potser tenen un forat i cosien damunt, afegit. Vull dir, són molt entranyables. Jo encara de petit, recordo, jo m'havia anat a les Sermó de Sant Ganar, que era les 7 des de matí, que anaven tota la gent gran, i veuen encara senyores amb les cadires plegadisses. Ara no, ara mo mare es té dins el primer mes aigua verda que nostra de decoració.
0: Exacte, i del nivell d'aquestes dones viatgeres els va sorprendre aquestes cadires.
1: Els va sorprendre, i a més, és curiós perquè se fixen en un detall, amb un personatge de la Seu, molt curiós, que és n'Elisabet, sa fortesa, tagamanent, igual, d'esmur.
0: Aquest tenia tots els llinatges nobles.
1: Tots els llinatges nobles.
0: Aquesta senyora.
1: Que era molt amiga de la Beata, per cert, de Santa Catalina Tomàs, i se la coneix popularment com la dama emparedada. Aquesta noble mallorquina va quedar viuda molt jove i va decidir recloure's dins una petita estança de la catedral i hi va estar 13 anys, és a dir, 13 anys, només rebent menjar per un torn, i va morir el 17 de novembre de 1589. De fet, si voleu saber més detall d'aquesta història, l'any 2024 se va publicar el llibre Elisabet sa Fortesa, sa senyora emparedada, d'Antoni Lomà. Mm-hmm.
0: De fet, a vegades, si te fan qualque visita a la Seu, te diuen, aquí va estar emparedada d'Elisabet sa Fortesa.
1: Imagina't, n'Henrietta, en H. Belxes, ja se va fixar en el segle XIX.
0: Normal que li quedes l'atenció. I bé, dèiem que aquesta senyora amb una espècie de rot de dones, que això m'ha creat l'atenció, com de viatges d'amigues. Varen visitar Palma, però després també varen anar cap a Solla.
1: Cap a Solla, sí. Varen quedar encantades, varen dir que era com un anfiteatre de muntanyes. Varen destacar com Nostrongers i Llimoners, però aquest grup d'aventureres varen seguir el seu viatge cap a Valldemossa. I a Valldemossa varen hostatjar-se a Cama d'Opilla, que era l'hostatgeria que va crear o que va inaugurar l'arxiduc Lluís Salvador per rebre en els visitants que volguessin conèixer Valldemossa, de pensar que aleshores no hi havia cap lloc on poguessin romandre, i va crear aquesta fonda on podien estar 3 dies de franc.
0: Això sí,
1: havien de dur el seu menjar. En menjar seu de
0: I se de Cama d'Opilla.
1: Perquè la hostatgera li deien Madopilla. Maria de Malgrat.
0: I bona, existeix encara?
1: No, està allà on hi ha l'hotel El Encinar, sí, que està entre Valldemossa i Deà.
2: Era allà.
1: Era allà.
0: Això era Cama d'Alpilla.
1: De fet, hi ha fotografies de Cama d'Alpilla. Va ser un lloc un poc polèmic, perquè deien que també hi anava molta gent de ciutat en ple era un poc com per fer trobades amoroses i que no se'n parlés d'ell. Per tant, era un lloc també que tenia mala reputació.
0: I 3 dies gratis, ja me diràs.
1: Clar, tothom hi devia anar.
2: Clar, és un hotel de carretera.
1: Però, exacte.
0: De què el tens?
1: Financiat per l'arxiduc.
0: Sí.
1: Sí, que tenia un pot de categoria.
2: Sí, clar.
1: Però les senyores...
2: 4 estrelles.
1: La nostra viatgera d'avui i les seves amigues els hi va passar una cosa inesperada. Uh-huh. I és que varen romandre bé i el sent demà de matí, l'hostatgera els hi diu que hi ha 2 homes que volen interrogar-les.
0: Ui.
1: Tots tornaven amb uniforme i ella conta que n'hi havia un de més jove i un de més vell. I que, clar, no s'havien de fer entendre ensenyes perquè no coneixien l'idioma, elles xerraven en anglès, aquí poca gent encara tenia el castellà i feien un poc amb mímica, per dir-ho de qualque manera. I els hi varen demanar els passaports. Clar, no, ells varen començar a cercar, varen trobar el passaport, aquells homes que no en tenien que posar, i clar, varen veure una data en el passaport que ella mos conta, la senyora Beuxes, que era la data d'emissió del passaport. I ells varen pensar que era la data de caducitat. I varen dir, uf, això, mala senya, això segurament, això són espies, aquestes dones. És a dir, mos volen enganar, són espies.
0: Quant any tenien, més o manco, elles?
1: No ho diu. L'únic que sí que comenta és que a l'inici del llibre una petita dedicatòria a una tal Miss i Lady Hamilton, que jo vull suposar que devien ser dues de les senyores que l'acompanyaven, però no sabem quina edat tenien, perquè clar, empraven pseudònim, tota aquesta anònima que hi havia. Però sí, els varen...
0: interrogar i se pensaven que eren
1: espies. Varen mirar les maletes que duen i varen dir, perquè aquestes dones duen molt poques maletes. Això vol dir que són espies, perquè tan poques maletes. Espies sempre viatgen lleugers d'equipatge. I les senyores varen intentar explicar a Liz que elles realment viatjaven per plaer, però aquells homes no entenien que era allò de viatjar per gust.

0: Quina excentricitat, viatjar per gust.
1: En el segle XIX, imagina, viatjar per plaer. I, però aquelles dones van veure que la cosa s'embrutava i van demanar men si podien enviar una carta al cònsol per veure men si podia fer d'intermediari, però els hi varen dir que no, que de cap de ses maneres. Per això varen seguir cercant dins les maletes, veure men si trobaven qualque cosa que els ha pogut salvar d'anar a la presó, perquè ells ja sabien a la presó que deia que Espanya, les presons eren horroroses i estaven atemorides. Però en el final, varen dur la sort que varen trobar tota la roba i tots els baús que duen, varen trobar una targeta de visita del cònsol, que l'havien visitat just quan havien arribat a ciutat. I els guàrdies varen riure i les varen deixar partir. I se'n varen anar a sopar.
0: Tanta sort. Clar, aquests incidents devien ser més freqüents d'allò que mos imaginam a final del segle XIX.
1: Sí, de fet, Margalida, te diria que el mateix any que se va publicar l'obra, que narra aquesta aventura, Up and Down of Spanish Travel, l'any 1882, hi ha un diari de ciutat que era l'Opinión, que deia que hi havia hagut unes senyores angleses que havien escandalitzat Mallorca fent propaganda protestant.
2: I que, clar, bé, i què varen fer? Belchés i les seves companyes després de tot això, d'aquest ensurt.
1: I d'ayer, mira, varen seguir el seu viatge, va ser conèixer que va ser
0: no poca
1: cosa.
0: Allò.
1: No, perquè diu que després de l'ensurt se'n varen anar a sopar. Mm. A més, era bastant freqüent això, perquè ara jo me'n record d'un altre viatger, J.B. Lawrence, que va venir també en el segle XIX, que comenta que va alçar un plànol d'una fortalesa per Soia i que el varen detenir, el varen retendre, perquè se pensava que era un espia també, que havia vengut a copiar i fer alçats militars per invadir o el que fos. Vull dir que hi havia com un temor
2: una inquietud
1: sí. De veure si venien a veure...
0: I sobretot aquella com a desconfiança, què fas aquí? Per què vens aquí?
1: Clar, imagina't Mallorca, un lloc que era tan rural i que havia viscut durant tant de segles d'escanes a la mà, que comencessin a arribar aquests viatgers que venien de França, de la Terra, els hi pareixia una cosa estranya, devien dir que venien a fer per Solla, aquesta gent, o per Valldemossa.
0: Qüestió, que se'n van a Miramar.
1: Se'n van a Miramar, a la possessió de l'arxiduc, i fan una visita, se sorprenen de la senzillesa de ses cases, perquè clar, de pensar
2: el van a veure?
1: No el van veure. Era de viatge en aquell moment, era fora, hem de pensar que l'arxiduc sempre mos pensant que tota sa vida va estar a Mallorca, però tot el dia era per mig,
2: Java, també.
1: I tot el dia era pel Mediterrani, a Grècia, Itàlia, tot el dia trescava. I no varen coincidir, no varen veure, sí que els varen deixar veure les cases de Miramar, i aquestes cases mos diu que eren molt senzilles. Clar, hem de pensar que ell venia de la dinastia austro-hongaresa i se devien imaginar trobar un palau com és de Viena, de Nassissí, i varen trobar unes cases de possessió mallorquines, espectaculars, però res a veure en sos palau de Viena. Però el que més els va sorprendre, més que l'interior de la casa, va ser el jardí, que mos diu que estava ple de tortugues. És curiós, perquè jo això no ho he...
0: L'altre dia em parlava de tortugues
1: de terra, mediterrànies. Sí. Clar, suposo que l'arxiduc, que era un enamorat de Mallorca i de sa natura, podríem dir que era com un pioner pel que fa als temes ecologistes, devia tenir tortugues.
0: Tortugues, sí.
1: Jo, per exemple, mon pare me conta que fora vila, ara que hi ha tanta sequedat, clar, hi dona menjar les gallines, i hi ha un abeurador amb aigua i diu que està ple de tortugues que hi van a veure de l'ossa que es fa a vila, que s'han de moure i han d'anar a les basses a bonar aigua per veure, no?
2: Sí.
1: Però bé, després de fer aquesta visita a Miramar, pugen fins a l'ermita de Valldemossa i coneixen un ermità que els hi regalà un pot d'olives, Margalida.
0: Ah, mira.
1: Perquè, no sé si ho sabeu, però a Valldemossa, l'ermita d'aquests ermitans eren coneguts per fer olives trencades i recollir fonoll marí. I ell, la viatgera, diu, aquests ermitans s'alimentaven només d'això. Jo no crec que només mengés, sinó olives i fonoll marí.
0: Però
1: els van fer aquest regal. Jo suposo que adivina esperar qualque present per part de la viatgera. Jo no ho diu, ella, que els hi fes
0: no
1: cap present.
0: Vaja.
1: Però mos conta aquesta anècdota.
0: A banda de aquesta ermita de Valldemossa, també visiten el santuari de Lluc.
1: Exacte. Se'n van a fer una aturada a Solla, on tenien un poc la seva base per fer les excursions, i fan un primer intent d'arribar fins a Lluc en someres, perquè moltes vegades el que feien era llogases o someres per fer estragins, han de pensar que si anaven amb maletes i tot això,
2: clar.
1: I compte que el primer pic, les someres se van renegar i van haver de tornar enrere. Són molt caparrudes, les someres.
2: Sí, sí.
1: I van haver de tornar enrere. El segon pic que van aconseguir arribar fins a Lluc, però no van ser molt ben rebudes.
0: No, després d'un viatge que, imagina't, aleshores, quan devia ser arribar a Lluc.
1: Jo m'imagino que en Sosa...
0: amb una somera.
1: D'origen protestant i tot això, aquí catòlic, m'imagino que va venir un poc per aquí, la cosa. No m'ho dona molt de detalls, ells, però la que m'ho dona més detalls és la Margaret d'Este, que hi va anar a principis del segle XX, i conta que ella i sa mare, que varen estar estallades a una cel·la de Lluc, els hi varen donar llençols ben humits. Clar, jo m'imagino que en aquell temps a Lluc hi vivia una humitadassa.
0: Sí.
1: Jo també vaig anar fa uns anys, no diré a quina hostatgeria, vaig anar per aquí, per Mallorca, i me varen donar, per mi, una muntanya, un llençol ben humits, clar, per aquestes contrades, sumitat a Mallorca en hivern, és molt present. I després, la Margaret d'Este mos conta que a les 5 li varen tocar la porta a la cel·la per anar a missa. Però que tenia son i no se va aixecar. I clar, aquells frares que hi havia per allà van quedar indignats i els van tancar dins el quarto i no podien sortir.
2: Vaja.
1: Però al final varen aconseguir sortir i varen aconseguir sortir de la cel·la i varen continuar el viatge.
0: El seu viatge. Que

0: I doncs, sí, d'aquesta visita a Lluc, després se'n van cap a Pollença.
1: Exacte, reprenen l'itinerari i visiten Espui de Maria, on varen gaudir d'unes fantàstiques vistes. Mos parlen del Cudi, de manera molt breu, suposant que no hi varen arribar a anar, a vegades fan algun apunt, i conten que havien sentit a dir que una companyia anglesa havia anat per fer millores a l'albufera.
0: I doncs, estaven ben informades.
1: Estaven ben informades.
0: Les dones.
1: Sí.
2: I després passa a parlar d'Inca, no és així?
1: Sí, ja, però fixeu-vos que el que destaca és que varen veure un tassó de llet a la fonda. Mm. Perquè mos conten que a Mallorca era molt difícil trobar llet.
0: Trobar llet, clar.
1: Sí,
0: clar.
1: De fet, normal. Comenten que els mallorquins mai bevien cafè i llet i que la mantega era desconeguda.
2: Clar, clar, això, que tenim això segur.
1: Oli, seguim, però mantega, no. Poca cosa.
2: No.
1: Després varen agafar el tren, se'n van cap a Palma, canvien de fonda, aquesta vegada se'n van a la Fonda de l'Oriente, un altre nom ben particular.
2: Això on era?
1: A Palma, no sé exactament el lloc, però van a la Fonda de l'Oriente. Mm-hmm. Sí que veré que és una fonda bastant coneguda, perquè ja trobar qualque retall, per arxius i tot això, i van a la Fonda de l'Oriente perquè l'altre consideraven que era un poc bruta, el que he comentat abans. I van a passejar per la Rambla, per Born, van discutir d'un dia de mercat, diuen que hi ha molta fruita en el mercat de ciutat, i després coneixen un militar jubilat, que els hi recomana visitar Menorca, que és allà on ell tenia una segona residència. Però ells diuen, uep, no, nosaltres primer hem d'anar al castell de Beiva i hem d'anar a visitar les coves d'Artà, i se'n van cap a Artà.
0: També tenien bon gust, les senyores.
1: Tenien bon gust.
0: Hem d'anar a les coves d'Artà.
2: Voltaven molt, eh? Sí. I això que no hi havia, estip.
1: No.
2: Sí, ni taxi, ni busos, ni cotxos. No.
1: Sí. Tren.
2: Voltaven molt, però.
0: És que per anar a Artà, a l'Arto, degueren viatjar.
1: Sí, de fet, conten que el camí va ser un poc encasquillats, van aturar una granja.
2: Viatjaven per gust.
1: Viatjaven per gust, per plaer. Sí. Van aturar una granja
0: temps,
1: a dinar.
0: També.
1: Conten que dins la granja van quedar espantades perquè hi havia gallines i moixos que se passejaven per allà de dins. Tenien calderes on feien foc, que jo no sé si devien tenir llangonisses o devien fer matances o què. Però bé, finalment arribaren a Artà, varen arribar a la fonda, i els rebre la Madonna de la fonda. Ben aviat se va estendre per tot Artà que havien arribat unes estrangeres, unes ingleses, i ràpidament molt d'homes en el poble varen anar a conèixer-les, a veure que eren aquestes estrangeres, i els convidaven a anar a caçar perquè havien sentit que les ingleses tenien molta de punteria. I no només això, sinó que també havien sentit que els agradava molt fumar.
2: Ah.
1: I conta la senyora Belses que els hi varen regalar dos paquets de tabac.
0: Wow.
1: No diu si els varen fumar o no, però això ja no mos ho diu.
0: Però finalment arriben a les coves d'Artà.
1: Arriben a les coves després d'un trajecte, diu que en ple de sotracs i de mal viatge, i entren a les coves i mos conten que anaven amb un llum d'oli, que s'havien d'arrossegar per dins la cova.
2: Arrossegar.
1: Rossegant, de joneons i rossegant-se, sí.
2: Devien anar mudades, segur.
1: Jo m'imagino que sí, que devien anar ben arreglades a la Victoriana, devien anar ben engalanades, devien ser senyores riques.
0: Però bé, eren valentes, perquè van pujar el besoí peu.
1: Exacte.
0: I tot aquest...
1: Crec que no els devia intimidar massa.
0: No.
1: I entren, s'arrosseguen per allà de dins, van en soy un dali, i quan se'n donen compte, no hi ha llum. No hi ha llum. Diuen, ja està, ja se ven allà de dins tancades... Però, de sobte, es guia, els hi va voler fer com una màgia, i va començar a encendre antorxes, i diu, varen veure una visió gloriosa, totes les estalagmites allà dins les coves.
2: Varen quedar impressionades.
1: Varen quedar encantades. Encantades, i varen dir, bé, ja mor basta, ja mor anar satisfetes, i se'n varen anar cap a Menorca. A Menorca destaquen Esport d'Amor, i l'autora mos conta que hi varen romandre 2 mesos i mig, i que se va apuntar a classes d'orga, i que s'entretenia anant a pescar. Vull dir que se ho sabien passar bé, aquestes senyores.
2: No?
1: I fa una confessió, abans d'acabar el llibre, i mos diu que la gent quedava molt sorpreses quan els va passejar per Mallorca i per Menorca, perquè conten que anaven amb un capell bastant estrafalaris i la gent quedava com embadalida amb aquells capells. Però no només això, sinó que diuen que també passejaven un petit cap blanc que havien comprat a Venècia. Jo no sé si devia ser com esteu, Margalida.
0: Que el meu no és blanc,
2: no,
0: però...
1: Però també és així, d'aquest bufons.
2: Però gros, no ho sabem, petitó.
1: Diu que era petit.
0: És com els que tenien a gent tot estein, el meu. És un caniche, és un puzzle.
1: I doncs jo m'imagino...
0: Fa molt d'anglesa.
1: I doncs jo quan t'ho llegia me vaig imaginar el teu cap. I conta que la gent quedava escandalitzada perquè, clar, diu que agafaven escal, li donaven besos, que duen com un petit recipient en fany que li posaven aigua. Clar, imagina't en què hi ten, que gent de més de vida tenia can de bestiar i cans per guardar les possessions i per anar a pasturar les ovelles, veure aquelles dones que agafaven aquell can, se'ls posaven per damunt.
2: Clar, aquí això no se solia veure.
1: Jo me'n recordo el meu padrí quan era petit, que agafava la seva cosa i me deia, ai, no donis besos en els cans, que agafarà ronya canera.
2: No s'agafaven en braços els cans.
1: I aquelles dones, clar, devien que se'n devia quedar escandalitzada.
0: Molt bé, d'avui aquestes viatgeres fantàstiques i aquest llibre. Que bé, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Margarida Celestí, i continuar amb el viatge.
0: Sí, ens queden 2 minuts. Fem una pausa i acomiadam.
2: Vinga.
3: I de tres ràdios, humor.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
5: Calor.
1: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
5: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: En la Bahía de Palma.
0: Quines viatgetes que mos has dit avui, Jaume. Bernat, sí, moltes gràcies.
1: De dones fabuloses. Magnífiques.
0: No hi ha fotografia, no?
1: No n'hi ha.
0: El
1: millor que hi trobarem qualcun.
0: Espero que sí, perquè...
1: Que al final del segle XIX ja hi havia fotografia.
0: Aquest viatge d'amigues degué ser espectacular.
1: Ja, és que m'ho imagino,
2: Clar, ja no hi ha aquestes amigues. Ja no existeixen.
0: Sí que hi ha viatges d'amigues.
2: No, sí, viatges d'amigues n'hi ha, i amigues també, però aquestes amigues no, ja no existeixen.
1: Aquestes amigues no.
2: No, ja no existeixen aquestes amigues.
1: Jo crec que això devien passar molt bé.
2: Sí.
1: No ho devien contar tot en el llibre.
2: No, jo crec que contàvem res.
1: El que podria contar.
2: Sí.
0: Idò, més aventures que ens esperen aquest dies amb en Jaume Bernat cada dilluns a partir de les 5:30. Moltes gràcies, te'n vas a Vall de Mossa, ja mos contareu.
1: Aquesta processó de la religió.
0: Bones festes, per favor. Ja he estat tant de pits tocant el saxo.
1: Sí.
0: I té molt bons records, així que vagi molt bé.
2: A quina hora comença?
1: Ara, de moment 7, m'han dit. Sí, sí. Primer un pot de missa i després processó.
0: La processó de la Beata, el carro.
1: No, el carro demà.
0: Avui
1: se reliquia.
0: Gràcies, Jaume Bernat. Tornant demà, moltíssimes gràcies a tots. Antoni Cordell, el contra el tenni, a Maria Pons, a Celestí Oliver. Demà, nova edició de Tempo. Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Això pot graduar una mica, que m'atén.
2: Centenars de pel·lícules, ficció, documentals, curtmetratges, cinema internacional de primera fila, grans noms com Gael García Bernal, Trina Dirholm, John Wilson, cinema espanyol esperadíssim, El cerquerido de Sorogoya amb Javier Bardem i Victoria Luengo, per exemple, i Talent Balear, també. La 16a edició de l'Atlàntida va començar divendres en les primeres projeccions i avui dedicam tot el programa al festival que ja s'ha convertit en referència al món del cinema. Avui emeten l'Aviador des del Museu d'Art Contemporani i Esbaluar, una de les seus de l'Atlàntida d'enguany. Des d'ara i fins a les 7 parlarem amb Rafa Cortés, que reestrena una versió remasteritzada, Jo, pel·lícula independent de culte rodada a Mallorca i que ja fa 20 anys que es va presentar. Després rebrem Òscar Bernàcer i Jona Martínez Ortueta, director i guionista de Xam, una altra de les cintes que es podran veure al festival, ben igual que la car de Joan Porcel, guanyadora al passat Festival de Màlaga. Parlarem amb el seu protagonista, Lluís Garau. Tot plegat, des d'ara mateix i fins a les 7, tenim a Flavio Encinas i Lluís Méndez al control de la tècnica, al set d'IB3 Ràdio aquí al Baluar, Marga Cifré als estudis centrals, Pep Díaz a la producció. Arrencam.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: pel teu cap, sobretot, no? Com a cineasta.
1: Mira, hi ha una cosa molt interessant. Primer, jo vaig fer la pel·lícula sense pensar en el públic del moment. De fet, no sé, no té molt clar que pensàs en el públic. És a dir, vaig fer una pel·lícula molt personal, a lo millor molt destinada a un tipus de públic prescut a lo que era jo mateix, una persona interessada en el cinema, que anava a festivals, que veia pel·lícules que a lo millor no eren les que estaven a més cines. I en aquest sentit vaig fer una pel·lícula que va servir per juntar molta gent de moltes parts del món, i a lo millor molt poca gent de cada una d'aquestes parts. Ara me'n dono compte de que això també va servir per fer una pel·lícula bastant atemporal, bastant deslligada de la moda del moment i més amb un estat mental que amb un estat concret de el que era el món llavors o seria el món ara.
0: De tota manera, sí que toques temes o avances temes que després s'han repetit bastant a la ficció, del cinema espanyol, europeu, diria jo. Jugues en la identitat, jugues amb allò que volem ser i que segurament no podem, i amb els contrastos d'aquestes identitats, no? I tot això després és vera que s'ha transitat bastant. I a més tot parteix d'una imatge, que t'arriba a tu, crec que de nit, o de bastant jovenet, i que te marca en certa mesura. I a partir d'aquí desenvolupes la història.
1: Així és. Jo vaig estiuetjar en el poble d'Estellens des de petit, la meva padrina era d'allà, i el meu padrí, diguem que tenia a bé passar unes setmanes a l'any, els estius allà, i el que feien els pares, pues, com seguim fent els pares ara, era intentar col·locar els nens tot el que podien els estius, i me'n recordo que un dels anys que vaig anar allà, tindria 10 o 11 anys, hi havia un senyor que no me sonava de res, però que en el poble ja havia estat tots els mesos que jo no hi anava, i ja s'havia com mig instal·lat, ja era qualcú allà de dins. I, bueno, bàsicament, un dia va sorprendre mentre decoràvem el poble les paperines i demés amb un exabrupte violent, una cosa bastant inexplicable. No sabem què li va passar, se va variant sa casa, va rompre vidres i van acabar traient-lo de casa seva, tot el poble expectant, amb els braços sagnant, i va ser una imatge molt forta, els ulls com a fuits. I bueno, bàsicament, jo el que me va passar és que me vaig quedar intentant entendre que li havia pogut passar a aquell senyor que aparentment no tenia cap problema. I vaig parlar amb Alex Brendemühl i li vaig contar, aquest alemany, Mallorca, tu que ets alemany, no sé, que podríem intentar fer la pel·lícula que explicàs el que te passa per de dins quan ningú se n'entera de que t'està passant alguna cosa tan fort, o una pel·lícula que podríem fer a Mallorca i que tu podries protagonitzar. I així ens van posar a escriure.
0: El protagonista, no? Aquest estrany que arriba a un context que no és el seu. És molt curiós perquè després entrevistarem Òscar Bernacer i Jon Ortueta, que són els responsables d'Eixam, que també juga, no?, amb aquesta figura de l'alier que arriba, diguem, a una comunitat ja consolidada, d'alguna manera, no? I el pes també que té el poble, no? Aquest plató natural, que en aquest cas és Estellencs, que actua com un personatge més. És un tòpic dir això, però allò és molt palmàric, això succeeix.
1: Sí, jo penso que en el final el que contem és una cosa molt senzilla, i és que això me va passar ja de petit. De 5è A me van posar 6è C a l'escola, o de sobte comences a fer feina, una feina nova, o algo més senzill, te conviden a un sopar que no coneixes a ningú. Lo normal és que tinguem una tensió per encaixar, perquè mos acceptin, per agradar, per, jo què sé, per lo menos per no se se nota discordant, per disfrutar-ho. I crec que aquesta sensació de voler encaixar, de voler trobar els punts en comú, de voler sentir-te a gust, és universal. I aquí van trobar una manera de contar aquesta història que estava no només lligada a la idea d'encaixar, sinó a la idea de transformar-se, de trobar-se, de cercar, en el cas del personatge d'en Àlex, una nova identitat que l'ajudàs a encaixar en aquella casella que havia deixat buida algú que feia la seva mateixa feina, que d'alguna manera tenia la seva funció social, algú que va desaparèixer i que ell ve a substituir, sense saber-ho en el principi, però que a poc se n'adona compte que és la seva única forma, o la única forma que ell troba per encaixar en aquell poble.
0: I aquesta és un poc la història, el manco, el motor d'allò, 20 anys després d'aquella estrena. I molts espectadors, Rafa, amics, admiradors, per què no dir-ho, es varen quedar molt de temps esperant el segon llarg de Rafa Cortés.
1: Jo estava entre ells.
0: I han passat molt d'anys.

0: Fins Amanece en Samaná, que s'ha estrenat fa relativament poc, i molta gent no sap allò que ha fet en Rafa Cortés pel mig.
1: Bueno, d'entrada, clar, això, si ara parléssim amb una terapeuta, amb una psicòloga que vaig tenir, tindria una resposta segurament no irejables. Però, sobretot, a mi m'han passat dues coses. Una, tot l'èxit inesperable que me va donar jo, tot el retorn que me va donar jo, va ser excessiu, va ser molt més del que jo esperava. I segurament aquest aplaudiment tendre que cercam tots els que ens dedicam a fer algo visible, em van donar una ració de taza i media. Vaig tenir molt més del que esperava i molt més del que necessitava. I crec que això també m'ha col·locat en una situació en la qual una de les raons, possiblement equivocades, per fer cinema que tenia, ja se va anul·lar. Ja vaig deixar de necessitar que me diguessin que ho havia fet bé. Tranquil, Rafa, t'estimam. Totes aquestes coses que potser necessitam els artistes quan mos es posen per primera vegada. I crec que això va facilitar, o va dificultar, depèn de com ho mirem, un llarg temps per dedicar-me a altres coses que me van fer disfrutar molt i me van ajudar també a construir una personalitat o una manera de ser, com a, ja no només com a professional, sinó com a persona que agraeix molt. Vaig dedicar bastant de temps a fer feines publicitàries.
0: Mm-hmm. Grans marques, a més.
1: Sí, amb molt d'èxit i amb molt de gust. I me van deixar fer una cosa que no és habitual. Jo he estat un autor fent publicitat, que és un contrasentit, però se suposa que un realitzador publicitari se li suposa realitzar les idees d'un altre. I a mi me van deixar jugar moltíssim i vaig inclús aprendre a fer coses que ara mateix estic aplicant a les meves feines de ficció. I d'alguna manera també crec, i ho diré amb certa ironia, li vaig evitar en el públic moltes de les meves, dels meus processos. Hi ha molta gent que ha de rodar cada dos anys, cada tres, i en molts casos podrien estovir mos en el públic. I jo espero que hagi estat també una forma de trobar els projectes que me valen més la pena. Amanece en Samaná va ser un projecte de transició. Jo necessitava tornar a que se confiés en mi des de l'indústria, perquè feia molt de temps que no rodava. I dic, encara estic en la situació de fer exactament el que sent que vull fer, diguem, per lo menys.
0: I ara ens ho contaràs, Amanece en Samaná, que com a mínim te va servir de transició. Vares també treballar amb grandíssims actors i actrius, i d'això també se n'entreu un aprenentatge. Deixem tornar un poquet al rodatge d'allò, perquè parlaven del context, d'aquest personatge que també és el mateix Pablo d'Estellens, i també un repartiment molt coral, en gent que malauradament ja no està, me'n recorden en Rafael Ramis, de Miquel Pujol, autèntics actorassos, no? En el cas d'en Miquel, que no era actor, de fet, no? Se dedicava a altres feines, com sap tot a Palma, no? I ben dedicat, per exemple, a la rebosteria, entre altres qüestions. I treies, o semblava des de fora, que treies el màxim a cada un d'aquests actors, que algun d'ells, com dèiem, no eren ni professionals. No sé si aquests trucs que jo me'n record, que me contaves fa 20 anys, que utilitzaves per treure aquest profit, te sortien de natural o això també se treballa?
1: Jo crec que vaig trobar aquests trucs per necessitat. Ja hi havia un curtmetratge anterior a jo que vaig fer en el Festivalito de la Palma, de la illa de la Palma, que tractava sobre un heroi que havia salvat algú d'una erupció volcànica, en la qual me vaig veure obligat a treballar amb gent que no eren actors i no vaja, ni tenien necessàriament ganes. I jo me vaig sentir, no sé com dir, segur de tenir que fer coses que potser si hagués tingut més pressupost no hagués fet d'aquella manera. I me van donar una clau, i és una clau que he seguit treballant molt. Ara te parlava de la publicitat, tu ara parlaves dels desapareguts, vull esmentar en Mateu Vidal, en Mateu de Satanca, que era un dels pilars del poble d'Estellens, i que també, desgraciadament, no mos podrà acompanyar demà en el Rívoli. I que d'alguna manera pues, bueno, era un tipus que simplement tenia una gràcia i que amb ell pues, li deia això jo troc que tindries que dir aquests se creuen que han guanyat la Bundesliga i ell se'n reia i ho deia i te n'adonaves compte de que si trobaves el punt en cada una d'aquestes persones aconseguies coses que per un actor són molt difícils perquè un actor normalment el que ha d'aconseguir és que aparegui el que fan a vegades aquests de natural, que és que estan reaccionant a coses d'una manera real, no? Quan te peguen una galtada, una de les clàssiques és que l'actor se l'espera i posa cara de que el pegaran. El més difícil per un actor és posar cara de que no te la pegaran, la segona presa. I és una exageració, però s'entén l'ofici de l'actor així. Amb aquests, de vegades a la primera presa tens el millor, i a la segona els hi canvies tres coses, els despistes amb dues idees i tornen a fer-ho millor que ningú. I Nàlix m'ho deia, m'obliguen a fer-ho molt bé.
0: Nales, que a més de protagonista ha dit recentment que jo és la seva pel·lícula favorita, o sigui que amb això, i que per cert estarà demà també, no? A partir de les 7 en el Rivoli, amb aquesta, se pot dir restrena?
1: Podríem dir-li restrena,
0: una segona
1: sí.
0: vida. Aquí.
1: És una segona vida, una reviscolada, és com que és mort mou un dit, perquè tampoc crec que no anirem a cines i tal, però tindrem una segona vida en plataformes, tindrem una segona vida també en cineteques, possiblement alguna filmoteca, no puc avançar massa coses, però a col·lació d'això d'Àlex és molt possible que tinguem un passe molt, molt interessant aviat. I vaja, et segur, però no ho puc comptar. I res, estic molt content perquè m'adona l'oportunitat també de, no sé, una pel·lícula que no la vam veure massa a Espanya, que va tenir només 5 còpies funcionant.
0: Que en canvi per festivals se va passar ja moltíssim i va col·leccionar premis.
1: Sí, 120 festivals vam anar, en dues còpies també, perquè tenien que anar una a un festival i mentre viatjaves l'altre en el següent, anaves veient que tenies en marxa. Pues bueno, m'adona la sensació de que hi ha molta gent, o hi ha una gent, que no va veure la pel·lícula en el seu moment i que la podrà veure. I també me'n dono compte que una pel·lícula com aquesta, 20 anys després, ets tu, que has canviat molt i que està bé mesurar la distància en tu mateix a través de la pel·lícula, que és una cosa que me tocarà fer a mi també demà.
0: A partir de demà, a partir de les 7 al cinema Rivoli, aquesta segona vida de jo, esmentaves de passada aquests projectes que sí te fan ganes, imagina que estàs parlant de ficció, imagina que el plural que has utilitzat no és gratuït, i imagino que qualque cosa podràs dir. També.
1: Sí, sí, vull matitzar només una cosa. Deies a partir de les 7 demà, és a les 7 demà.
0: A les 7, només hi ha un pas. No, dic que a partir de demà segona vida d'allò.
1: Ah, vale.
0: No, dic perquè... He construït malament la frase.
1: En el Rivoli la passarem una sola vegada i ja està. I bueno, pues, molta il·lusió me fa que l'Atlantida mos hagi donat aquesta oportunitat de començar amb aquest pas i la nova vida d'allò. I sí, me demanaves els nous projectes. Bueno, jo parlo en plural sempre per, no ho sé, perquè potser són jo i jo que estan parlant en plural moltes vegades perquè hi ha projectes que encara no els he compartit massa, però estic amb diverses coses, totes elles, quasi te diria que malauradament les vull fer a Mallorca. Me fa molta il·lusió poder situar la meva propera pel·lícula, que és la que té més avançada, que per ara té un títol Raymond, que és el nom d'un tal Raymond que quan puja de classe social li diuen Raymond perquè no saben dir-li com toca i acaba la gent escrivint-li el nom malament. És una d'aquestes coses d'identitat que m'agraden a mi.
0: Que podem vincular-la amb Fiona al curtmetratge, no?
1: Sí, totalment.
0: En Vicky Luengo, per cert, que també serà protagonista d'aquest festival, amb el Cerquerido.
1: Cert, mira, jo per ser prudent no puc dir que en Vicky i que en Enric...
0: No, dic que en Vicky estava a Fiona, això segur,
1: sí, això segur.
0: I que en Nauquer també.
1: Nauquer també i Enric Sifans. I tots tres m'han manifestat la seva voluntat de continuar en la pel·lícula. Però han de ser prudents i han de ser coherents. Fins que no tinguem les coses a puesto, tinguem dates, puguem veure que els interessos i les dates concorden, poden firmar contractes, no estic autoritzat, no me sent autoritzat a dir-les. Però sí que puc dir que, com ells, estan comptant amb interessos d'altres actors molt, molt, molt grans, i n'hi ha un que si tot va bé, repetirà també, que ho dic en tota de confiança perquè tenim molta amistat, que és n'Àlex Brendemühl, tornant a fer de Hans.
0: Intentàvem tenir-la avui, però estava rodant, i ja saps com es va això de les tomes.
1: Que... Pues ressuscitarem en Hans, que això bé. És una petita primícia. Que en Hans, 20 anys després, s'ha dedicat a altres coses, ja no fa feines de tanca des de llenys, i el farem participar en aquell personatge 20 anys després.
0: Rafa Cortés, moltes gràcies per passar pel set d'IV3 Ràdio en aquest aniversari d'allò, 20 anys, demà a les 7, al cinema Rivoli. Llarga segona vida, allò. i que efectivament d'aquí a poc puguem veure gaudir Raimon i tot allò que facis.
1: Moltíssimes gràcies. Només com a punt, no sé si recordaràs, m'has fet una entrevista fa de 9 anys, o
0: potser. Sí, te n'he fet diverses, però d'aquella me'n recordo especialment.
1: Bueno, te vull dir que vam inventar una cosa que en el periodisme ara s'utilitza molt, que és escortar pega, perquè la vam posar en el nostre dossier de premsa, i crec que ets l'entrevista més repetida de la història del cine independent.
0: De fet, jo me coneixen per això, ja t'ho dic.
1: Si googletgen les teves frases escrites suposadament per un altre, acaben arribant a tu segur.
0: Meravellós. Rafa Cortés, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
0: Vinga, continuem.

0: Tres ràdios, patrimoni.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol.
3: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.
8: S'estrena el 4 de setembre als cinemes, però abans, avui, de fet, en només unes hores, es presenta l'Atlàntida, parlant del primer llarg de ficció de n'Òscar Bernàcer Eixam.
9: Així ho compartiu tot?
10: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No suposem cap despesa per a l'Estat. A canvi, no volem que enreden les nostres vides. Hi ha unes normes i les complim, però cada un fa la seva vida.
9: Les cases, les terres, no tenen amo?
10: Sí, la comunitat.
9: La comunitat.
8: I, efectivament, dirigida per n'Òscar Bernàcer, que ja és aquí amb nosaltres. Òscar, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
11: Molt content de ser aquí amb vosaltres.
8: I escrita per Joana Martínez Ortueta, que també ens acompanya avui al set de IB3 Ràdio, recordem, un programa especial de l'Aviador des de Esbaluar. Com estàs, Joana?
12: Molt bé, bona tarda.
8: Tenim moltíssimes de preguntes, d'idees que m'ha generat el visionat. Som desafortunats que ha pogut veure la pel·li, perquè, evidentment, per entrevistar-vos crec que era molt, molt adient fer-ho. No sé gairebé per on començar, Òscar, però per una d'aquestes preguntes pot ser típiques de periodista. Vens de curtmetratges de ficció, has fet de productor, has fet de docent, has fet llarg documental, i és el teu primer llarg de ficció. És una evolució natural o és un punt i a part, o què és, Eixam, per tu?
12: Bueno, primer jo crec que són les circumstàncies, no?, que te duen aquí a fer... Abans ho estàvem xerrant en el dinar, que no som un director de que tingui una trajectòria molt definida, sinó que ha anat sempre per coses que m'han agradat, que m'han motivat. Al principi, abans en els curtmetratges, crec que vaig començar a rodar curtmetratges i volia sempre perfeccionar un poc el meu llenguatge, no? I però després vaig descobrir els documentals i me va fascinar, i he acabat fent no sé quants, un munt de llargmetratges documentals. Sí, sí. He passat també com a guionista de sèries, he dirigit ficció i he dirigit documentals en sèries, però no havia arribat al llargmetratge. I si és una evolució natural o no, no ho sé. Jo sí que m'agradaria ara ja passar un temps dedicant-me a fer ficció de llarg.
8: O sigui, has arribat a la ficció per quedar-te i ho celebrant després de veure Enjambre o això, ho celebrant.
12: Sí, bueno, no m'agradaria dir me quedo aquí per sempre, no? Perquè sí que, ja te digués que si tires la vista enrere, ho veus, no? Que vaig pegant aquest bots. Però sí que m'agradaria parar un temps, no? O sigui, estar una estona.
8: Joana, com expliquen això? Perquè podem dir que és un thriller rural, i sí. Baix aquest paraigua segurament hi entra Eixam. Podem dir que ho dèiem abans amb en Rafa Cortés, arriba una persona nova, una comunitat tancada que té les seves pròpies normes i la seva manera de viure, molt especial, ho deixarem aquí, que aquest contrast també hi és. Ets darrere del guió de la casa, que també havia aquest contrast, no? Un poquet entre mons bastant diferents. Però jo te volia demanar si has hagut de fer molta recerca per acostar-te, diguem, el que podria ser una comunitat tancada, com a la de Malpàs a l'Eixam, o que tens alguna experiència pròpia, fins i tot, o propera.
5: No, és tot fruit de la imaginació. És una idea que jo sempre he tingut al cap, això d'anar-me'n a
8: Bous. Experiència que encara no has tingut.
5: al camp, no? Però no, és tot fruit de la imaginació amb el meu company, amb el Jorge Juan Martínez. Sota aquesta idea que tenia jo, no, esgarrifosa, de què ens passa a les persones que no som capaços de tindre un sistema de convivència en què realment tots estiguen bé, no?
8: Sempre, còmodes, no?
5: Sí, sempre n'hi ha una cosa amb el poder, no? Que inclús les millors idees acaben torciéndose.
8: Jo, és vera que he llegit a qualque banda que se podria comparar amb Asbestas per allò de thriller rural, però fixeu-vos, jo tiro així a l'aire, i vosaltres, si no està d'acord, m'ho deis tranquil·líssimament, però jo he trobat referències a Midsommar, he trobat referències al Bosque de Chalamet, he trobat fins i tot referències a Picnic at Hanging Rock, o sigui, estic parlant de pel·liculons de la història del cinema. més o menys recents, no?
5: Malament.
8: Jo no sé si vos han dit... Però clar, que això de comunitat... I fins i tot la líder, la doctora d'aquesta comunitat, té qualque cosa d'aquell coronel curs d'Apocalipsi Now.
13: Sí, totalment.
8: Tot això rula en el vostre cervell quan estàveu escrivint, o no?
5: Jo pense que no, conscientment no, però clar, tot el que consumim, no, clar, com a espectadors va fent poso, no? I totes les novel·les que llegim, El senyor de les mosques...
8: També.
5: Sí, fa poso, clar.
12: Sí, nosaltres també a nivell angoixa i violència tenia molt present sempre Perros de Paja, Straudogs. No?
8: És que hi ha coses de Peckinpah aquí, indubtablement.
12: Sí, per xerrades de violència. O sigui, no és una pel·lícula... N'hi ha violència, no? Però no és una pel·lícula que crea la violència va cap per una altra banda en la nostra pel·li, comparada amb la violència que normalment mostrava en Peckinpah. Però sí, era un referent per mirar com el protagonista, el Dustin Hoffman, se va quedant una mica aïllat, no? d'aquesta població i de com a poc l'angoixa li pot... Bueno, també n'hi ha, i ja se podia xerrar d'una altra cosa, no? Que és el tema de la gelosia, les relacions personals de parella i tal. Però sí, era una de les nostres referències, també La costa de los mosquitos, i de les més recents teníem La playa, Suro...
8: Sí, en Suro no havia pensat, t'ho he de reconèixer, però,
12: sí.
8: Però ara que ho dius, sí.
12: Sí, però bueno, aquest món rural... Sí que és cert que ens hagin dit que li pot recordar algú a Asbestas, ens ha agradat, però clar, és una pel·li que ens ha...
5: Peliculón.
12: Personalment tinc una admiració, no?, per Isabel Peña i Rodrigo Sorogoyen.
8: Que també fa coses molt diferents.
12: I que fa, clar, que crec que són molt valents quan plantegen els projectes i són un referent, no?, de com a cineastes i contadors d'històries.
8: Clar, se parla de la gestió de recursos naturals, d'aquestes comunitats que intenten fugir, jo crec que qui més qui manco, no?, passa com en Joana, no?, que sí que de qualque manera somiant qualque dia poder deixar la jungla d'asfalto i provar una altra cosa, però també se xerra de maternitat, se parla de relacions de poder, fins i tot errors de gènere, se parla de moltes coses molt ben integradetes, però també que és una pel·li amb moltes capes, no? que jo crec que la psique dels personatges te va com a seduint, no? La Nina, bueno, és clar, intent no fer spoilers, però se me'n va, no? Bueno, històries i personatges que van composant el puzzle, que crec que cada un té molta amiga, no? Molta personalitat.
5: Que bé que lo hayas vist així. Sí, a veure, és un projecte en el que hem treballat molts anys, 18 anys, i penso que se nota, no? Abans era una pel·li molt llarga, massa llarga, però després de molta feina, aquesta destil·lació, pense que queda, no? Que arriben aquestes capes, no? I que els personatges, o sigui, que és una pel·li coral en què n'hi ha molts personatges, pense que ben definits, o era la intenció, no? de que pots empatitzar amb més gent i no només amb el protagonista. Mm-hmm. I que n'hi ha moments, no? Que dius, és que jo en aquesta situació pot ser la meua decisió també seria aquesta tan roïna, no? Que per què no? Per què sí. No? Si el que està en joc és més important.
8: Rodada en valencià, també. Mm-hmm. No sé si teniu còpia en castellà. Encara no.
12: Sí, n'hi haurà una versió doblada al castellà, però bueno, és la versió original és el valencià. Sí. Està rodada a la comarca de l'Alt Palància, no? Mm-hmm. Que són unes muntanyes que no són massa conegudes. Les poblacions de Begís, Toràs i el Molinar són les que estan més a prop dels llogarets, no? Dels dos llogarets. A la pel·li surt Malpàs, que és un únic llogaret, però està rodat en dos perquè necessitàvem espais diferents en cadascú, però estan molt ben integrats i a nivell paisatgístic tens també això, que n'hi ha una mena de fascinació per la natura, la sensació de llibertat que ofereix una muntanya, no? Els arbres, el que passa que aquí també és un espai que està cremat, que ja dona també un pos també més fosc, però a poc a poc aquesta mirada cap a la natura se te va tornant una miqueta més tancada, no?
8: I més fosca, a mesura que s'enfosca la història.
12: I tens una sensació de presó més que de llibertat.
8: Sí, totalment. Això ho aconseguí perfectament. I a més, en l'ajuda d'un repartiment, que jo no sé si vos va costar molt, però és que són actorats, començant per dos Pablos, Molinero i Derqui, per la Maria Berenguer, per cert que has treballat amb Joana, amb un parell d'ells a la casa, ja sortien també.
5: Sí.
8: Actorassos i actrius increïbles que han fet molt de teatre, també. Sí. Que això cal destacar-ho, perquè jo crec que se nota.
12: Sí, no, i molts d'ells... Bueno, ja
8: o qui fa molt de teatre.
12: Molts d'ells ens coneixem ja de fa molts anys, de València,
8: sí.
12: I hem treballat junts en molts projectes audiovisuals. Però sí que és cert també que fora dels Països Valencià són menys coneguts perquè no han tingut aquestes oportunitats de rols més protagònics en els llargmetratges. I jo crec que aquesta és una molt bona oportunitat per a ells perquè tenen papers molt, molt interessants tots, no? Tot i que és una pel·li coral que té un protagonista i un antagonista, com ha dit la Joana i has dit tu abans, no? d'aquest poso que deixen els personatges, tots els personatges tenen un subtext, una càrrega cadascú que fa pensar, i això és una de les principals coses que volem nosaltres amb la pel·li, que sigui una pel·li molt entretinguda, que els espectadors ho passi realment, estigui capficat, no? en la història, però que quan acabis la pel·li pugui pensar, no? en aquesta gent, no? No només en el protagonista o en l'antagonista, sinó en tots. I en dir, bueno, si jo fos un d'ells, no? si a jo m'ha passat això, si jo necessito una segona oportunitat i me surt aquesta opció d'anar a un lloc, no? que me donen a canvi de poder viure aquesta segona oportunitat, unes condicions que pareix que no estan escrites, però tothom les té com molt ben arrelades, no? Què faria jo? Què faria?
8: Jo crec que la segona oportunitat és un dels lemes, no? o dels mantres de la pel·li. No? No sé si el dret a dir-ho així, però sí, el fet de poder tenir una segona oportunitat crec que és... una qüestió que acompanya tota la cinta, que està plena de girs també, per això que deies de mantenir la tensió perfectament. Jo ara no me'n record quant dura, no sé, està al voltant de l'hora i mitja, i això m'ha fet molt curta aquesta
12: pel·li. Sí, 99 minuts, no arriba a 100 minuts. Sí.
8: Parlàvem dels actors, parlàvem del context també que juga un paper fonamental, de la música també, que està molt ben posada. Ja. De qui és la cançó final?
12: La cançó final és de la Maria, que és una
8: és la mentida, no?
12: Sí, és una artista valenciana. Ja no diria és jove, però ja no diria emergent, no? Perquè ja està consolidada. I és un talentasso, sí. I la banda sonora és de Raquel Sánchez, que també és un talentasso.
5: I la Maria va participar també com a actriu.
12: Sí, forma part de l'elenc surt, n'hi ha un moment que canta en directe,
8: sí,
12: i és
8: sí,
12: ella, sí. Però clar, nosaltres el que volíem és que formés part de sa comunitat, que no sigui, que no fora una
5: veu externa,
12: una afegida,
5: no?
12: No? Sí, sí, i llavors li van
8: proposar... Canta en un moment molt especial, que no revelarem, sí, però sí.
12: Sí. Sí, però surt en les reunions, no? Sí, n'hi ha sí. moments que ella surt per ahir, i això li va agradar molt, aquesta proposta de dir, bueno, prova't per primera vegada com a actriu, que, encara que no tinguis un paper molt destacat, però sí que tens un moment molt important de la pel·lícula que jo voldria que el fessis tu, sí, i va quedar superbé.
5: Això va ser molt bonic d'aquest rodatge, no? I molt especial, que com que era un llogaret tan xicotet, necessitaven que tota la gent que sortira fossi sempre la mateixa.
8: Clar.
5: Aleshores, els figurants van estar allà
12: sí,
5: amb nosaltres, no sé, 10 dies, 2 setmanes... Sí.
8: En contra de 30 hores.
5: Sí, clar, sí, van portar els nostres fills també per això mateix, de mira, per aguantar a altra mare, m'aguanté a mi mateixa i portem els fills i ja entenen una mica per què el pare està fora tant de temps.
8: No pensis, Joana, que no m'ha quedat en la dada de 8 anys, has dit?
5: Sí,
12: sí, però jo crec que no són tants,
8: Sí.
12: Són del 2012. Jo crec que el primer guió...
5: No era 2008?
12: 2008 ve
8: si
12: la crisi.
8: Si són 14, també són molts.
12: Bé. Sí, sí, no, jo, clar, que són molts. Sí,
8: i això m'ha de l'oportunitat de demanar-vos per escut allò que li preguntava al Rafa Cortés, allò que costa fer llargmetratges aquí a Espanya. No?
12: Sí, és molt complicat.
8: Encara.
5: Sí, costa molt, com diuen, levantar la financiació.
12: Alçar el finançament és molt complicat.
8: Tu tens un Goya, no, Òscar?
12: Bueno, ella també. Nosaltres com a productors tenim un Goya, el de Mentre seas tu. Sí,
8: I la gent s'ha de pensar, home, si han guanyat un Goya...
12: Sí,
5: ja tenim la hipoteca pagada.
8: I si no obren 6.
12: Alfombra roja, no?
5: No.
12: Cada projecte és diferent. I, bueno, sí que és cert que aquests creadors i aquests directors i directores que omplin els cinemes, que són estrelles, no? Que pot donar la sensació de que tots tenim aquesta... que fins i tot ells ho tindran difícil per alçar les pel·lícules. Però pot donar una sensació errònia de que el 92, 93, 95% de la resta no estem en aquesta història. Anem per una altra banda, els finançaments són els mateixos canals, però és tot molt més complicat.
8: I que cada projecte es comença de zero, pràcticament.
12: Sí, sí, sí. És avaluar-te de zero, sempre. Sí, sí, sí. Sí, sí.
8: A partir de les 9, que no se'm va passar com a portar, a les 9, en punta, al cinema Rivoli, sí. Eixam, Enjambre.
12: Sí, sí.
8: Jo crec que té un bon ull després de tot el cinema que he vist a la meva vida, que és molt, i jo l'auguro un recorregut molt llarg en aquesta pel·li.
12: Que bé, estaria molt bé.
8: I no? Això de l'èxit és molt relatiu, però jo crec que funcionarà molt bé, perquè sí. A més això que veieu, no? que hi ha molt de públics que poden perfectament entrar en aquesta història. Mm. I que es verà que és thriller, que es verà que és rural, però moltes altres
5: curta.
8: Coses.
5: Sí.
8: És breu, però...
12: Sí.
8: O que passa molt ràpid. Com
12: sí, nosaltres ens hem quedat molt contents. I quan passa això, que no sempre passa, ja va bé, ja està interessant. I després, bueno, faran tot el possible perquè la gent conegui la pel·li, que li pugui arribar i que pugui veure-la i que pugui valorar-la i xerrar d'ella i compartir-la, no sé. Això ja farem el que puguem, però bueno, estem molt contents.
8: Molta merda que veiem al teatre.
12: Sí,
8: Òscar Bernàcer, moltíssimes gràcies, director.
12: A tu.
8: Joan Artueta, guionista juntament, que no, crec que no ho hem dit, amb Jorge Juan Martínez, no li llevem de Jorge, el marit que té.
12: Sí.
8: Moltíssimes gràcies per estar aquí.
12: Gràcies a vosaltres.
8: Continuem a l'IB2, són les 6:43, continuem escoltant les músiques que acompanyen també en aquest festival. Abans escoltaven La Bien Querida i ara és el torn de l'Asa, que també té concert programat en el festival. Thank you.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió, no sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
1: ¿Qué estás aburrido?
2: ¿Y tú?
1: También. Haciendo el tonto.
2: Hola.
3: Qué bonito, cabrón.
2: Hola, ¿eh? ¿Me oyes?
4: Esto te gusta. Tuve bollerino, yo te vi por xarxes.
1: Mal bollar.
5: I efectivament, entrades exaurides, gent que enxerra i molt. Parlant de la carn, se va poder veure el dia 25 en Esbaluar, aquí mateix, on estem avui emetent programa especial de l'Aviador. I es podrà tornar a veure dia 1 d'agost a les 9 a Cine Ciutat. Guió de Pere Sastre, Joan Porcel i Lluís Garau, dirigida per Joan Porcel, interpretada, protagonitzada per en Lluís Garau. Com estàs, Lluís?
1: Hola, Rafa.
5: Te faig la... És Nekat i Moya, no?
1: Sí, claro. Sempre si me surts tu.
5: Sí, perfecte. Encantat. Te faig la mateixa pregunta que se feia o te'n feia Nekat i, no, en aquest àudio. No? T'esperaves tot això que ha generat la car a partir de l'espectacle, diguem?
1: No m'ho esperava. Saps què passa? Que jo sempre tinc un poc el síndrome de l'impostor i mai penso que les meves coses les pugui veure molta gent. Després me sorprenc, me duc una alegria i mira, això que me llevo.
5: I és el que te lleves. Tot surt d'una idea que evidentment tens i que transformes en un espectacle, se la pot dir obra de teatre, se la pot dir acció performàtica, se la pot dir com vulguis, en tot cas impactant, te fiques a un escenari, convencional o no. Evidentment en públic, te connectes a Dirty Roulette, que és una d'aquestes aplicacions, llocs on la gent interactua així com vol, pot xerrar, pot mostrar el seu cos o pot fer d'altres coses. I a partir d'aquí la cosa fluye. I això va ser la carn, l'espectacle, se va convertir en pel·lícula. Vara guanyar a Màlaga. Clar, guanyar a Màlaga és molt fort, perquè és un festival de les més consolidades de l'estat espanyol, Lluís. I no t'ha demanat abans de Màlaga, que després hi tornarem, però després de Màlaga, què ha passat amb la carn? Continua el seu recorregut per sales comercials, festivals?
1: La carn, de moment, ha estat seleccionada a South by Southwest London, que també és un festival internacional molt important.
5: L'única espanyola, per cert.
1: L'última espanyola competició. Ara venim aquí i... Encara no ho podem anunciar, perquè aquestes coses no se poden dir, però se viene un festival molt important.
5: Se viene grande.
1: Sí,
5: no?
1: I realment estic molt orgullós perquè, bueno, és un èxit dels marges. És el que jo xerràvem amb en Marcos Augusto, que també me'l va entrevistar, que és això, que hem de confiar en la nostra feina, perquè no vol dir que sigui minoritari o que no interessi el públic massiu. Simplement... té una altra forma, una altra manera d'explicar les coses, no és comerciant, no és una pel·lícula a l'ús, clar que no, és una pel·lícula d'una forma, pot ser més abstracta, pot ser menys narrativa, pot ser menys conclusiva, el que li vulguis dir, però no vol dir que no interessi, i això és la demostració.
5: Està claríssim. Lluís, a la car, espectacle, te ficaves en un escenari i començaves a fer coses, evidentment sense xarxa. Aquí hi ha un muntatge, hi ha ja allò que tot allò que implica una pel·lícula de cinema, però és veritat que amb un llenguatge poc convencional, no? perquè mostres un poquet el procés, mostres les interioritats d'aquesta aplicació, però també les teves, o del protagonista, diguem. Jo no sé fins a quin punt te despulles, Lluís, com a persona, i si m'apures no vull saber-ho, però allò que traspues és veritat, no? És aquesta solitud que al final també pot tenir aquesta gent que consumeix aquest tipus de sexe o de relacions.
1: Mira, la meva manera de crear és tan honesta que no ho decides, no decides el que vull mostrar. Jo me'n record que vaig fer aquesta obra de teatre per posar-me en contra del teatre establert, del cànon de teatre clàssic. Tenia ganes de rompre una mica i per això volia fer una cosa que fos totalment diferent i que fos connectar-me en directe, que la gent no entengués que estigués passant, que fos un element performàtic en si mateix. Jo vaig crear la carn amb aquesta intenció. La soledat va arribar molt després.
5: Molt després.
1: Però perquè és honest, és un treball honest. I llavors la performance té aquest misteri que és que no el puc controlar jo. La obra se va més grossa que el creador. i és quan realment demostren que l'art és superior a nosaltres. I jo no sóc, jo com a artista, jo sóc un vehicle de l'art. L'art és una cosa que està per sobre de tots nosaltres, no? I la carn és aquest és exemple perfecte, mos ha superat. M'ha superat a mi com a creador, però mos ha superat a nosaltres com a equip i ha transcendit. Bueno, aquestes coses passen quan realment expliquen una cosa, bueno, no només honesta, sinó també única, especial, diferent.
5: I el límit.
1: Sí.
5: Bastant el límit.
1: En el límit i en el límit de lo que són les convencions socials.
5: Totalment.
1: Jo estic superorgullós de que això sigui un projecte mallorquí. Perquè perquè me n'he d'anar fora si jo soc d'aquí? Perquè no puc fer les meves mogudes aquí a Mallorca, precisament? Estic superorgullós de que les institucions públiques hagin respost en aquesta pel·lícula. Jo no me n'he d'anar a Barcelona. Sí, visc a Barcelona, però... Jo vull fer aquestes coses
5: d'aquí, no? Ho dius bastant, a més, a la pel·lícula, som mallorquí.
1: Claro que ho dic.
5: Quasi cada vegada que te connectes amb el teu interlocutor, sigui que sigui, no? Soy de Mallorca, soy mallorquí, i fas bandera d'això.
1: Totalment.
5: I, a més, amb la teva manera de parlar. Has tingut qualque dilema moral en el sentit de... Clar, a l'espectacle no jugaves exactament a les mateixes regles que l'interlocutor, que no sabia això que tu estaves fent. No sé si de qualque manera també la pel·li, aquest jugar al límit, t'ha fet reflexionar, Lluís, no m'estira passant una mica?
1: Mira, totes les obres que interessen contenen un misteri. Mm-hmm. Sempre hi ha algo que no, que el públic no acaba d'entendre i que se qüestiona moltes coses, sobretot línies legals o morals o ètiques, no? Jo estic en aquesta posició. Qualque dia potser hauré de contratar un abogat, no ho sé, de moment no. Però sí que és vera que clar, la Can té aquest component una mica punky en el que el públic se pot demanar, però anem, això és legal, no és legal, això se pot fer, no se pot fer. Bueno...
5: Tu estigues pel mig.
1: Jo ni m'ho he entrat, ja, clar, però sí que és vera que és aquest fet de que també, i reflexions sobre el fet, el teatre... La deriva del teatre ja no té la popularitat que tenia antes. Ha quedat en un reducte. Llavors, per això, tampoc... també visc amb aquesta tranquil·litat de que la gent no se va pel carrer pegant per una obra de teatre. Mm-hmm. Si fos un streamer de YouTube, potser sí que seria la cosa més sèria. Però el teatre ara mateix viu aquest moment.
5: Sí.
1: Jo soc defensor del teatre i defens, sobretot, que la carn, la versió teatral, té un aconteixement únic i irrepetible. I el que viu la gent que ha vengut a veure l'obra és una experiència que no oblidarà, segur, i que li marcarà, segurament, que se'n recordarà d'aquest xaval que va fer aquella obra i que feia això, se'n recordarà, segur. Bueno, el teatre ha de viure el seu procés, jo no seré qui el rescataré i qui l'ajudaré a sobreviure, però bueno, des de luego que tinc ganes de fer teatre.
5: Continues fent la carn, l'espectacle?
1: Sí, tinc un període de bolos més. Estic intentant anar a Argentina, que és un dels meus somnis com a creador.
5: No m'estranya. Tot bull a Argentina,
1: exacte.
5: Parlant de teatre.
1: Realment, sí, és vera que és difícil. Ells tenen una situació que no poden cobrir molt de gastos, llavors és com a complex, però tinc moltes ganes d'anar i sé que ho acabaré anant. Ja vaig estar a Colòmbia i m'agrada molt. I a Espanya segurament me queda a Sevilla, que també tinc dates, però encara queda.
5: I quin recorregut li veus a la car pel·lícula, a part de l'Atlàntida, a part d'aquest festival que ja està seleccionat, de l'altre gran que no se pot dir encara? Perquè no... després t'hauràs d'enfrontar també a l'estrena comercial, i aquí és el públic ja sense filtre.
1: Sí, la carn a nivell de sales, el novembre anirà a sales comercials, llavors tenen aquesta data, però després jo el que tinc ganes és de que la carn arribi a Filmin i que se vegi no a internet, perquè jo sé que al final Filmin la gent la té a la tele, no? però sí que crec que és una pel·lícula que té moltes ganes que la gent vegi a l'ordenador, perquè és on jo he vist les pel·lícules que més m'han marcat a la meva vida, i crec que la relació que tenim amb l'ordenador i les pel·lícules que hem vist a l'ordenador, i ara és tan poc malament que digui això, però les pel·lícules que hem piratejat són pel·lícules que ens han marcat molt a la nostra vida, no? No vull dir que m'agradaria que piratejessin la carn, però bueno, si ho acaben piratejant, que ho facin, m'és igual.
5: Lluís Garau, de moment, no a l'ordinador, però dia 1, a les 9, a Cine Ciutat, a pantalla gran, La carn, la pel·lícula dirigida per John Porcel, interpretada, protagonitzada per Lluís Garau. Llarga vida a la carn i tot allò que facis, a més, amb aquesta actitud. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Rafa. Gràcies per tot.
5: I fins aquí a l'especial aviador. També tindreu xiu-xiu des d'aquí, des d'Esbaluart, amb ocasió de l'Atlàntica Atlàntida amb aquesta edició, la setzena, que reuneix moltíssimes d'estrelles de grans noms del cinema internacional i també d'aquí. Ens acomiadam en Nacho Vegas, un altre dels protagonistes, i parlen de música que acompanyarà també les projeccions d'aquest Atlàntida. Es veiem demà a partir de les 6. Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diumenge, la darrera etapa del Tour de França, a pocs metres d'arribar a la meta de París, es va viure una final emocionant. El 5 vegades campió de la cursa, Pogacar, i el ciclista neerlandès Matthew Van Der Poel varen protagonitzar un mà a mà combatiu, podríem dir que quasi agònic. Al darrere s'anava apropant el gran grup de ciclistes. Jo esperava que en qualsevol moment absorbissin els dos ciclistes capdavanters com si aplicassin respecte a ells la força d'atracció d'un forat negre. Finalment, Pogacar es va deixar anar, ja ho havia guanyat tot, podríem dir, i Van Der Poel pedalava i pedalava, els primers de l'escamota sprintaven i arribaven a la meta amb centímetres de diferència. La foto finish, però, va confirmar que Van Der Poel havia arribat primer a la meta, per pèls, però primer. L'esforç havia valgut la pena. Però podríem aplaudir des d'aquí a cadascun dels ciclistes per l'esforç individual i col·lectiu després de 21 etapes i 3 setmanes de competició. Tots i cadascun, al final, han travessat la meta.

0: Nosaltres avui hem vengut fins a Subaida, són les 11 menys quarts de matí, fa una calorada, però estem a cobro, que diríem. Aquí s'està bastant fresquet, entre vaques i ventiladors, i mos atenen na Pili Montañés. Com estàs, Pili?
1: Molt bé, bon dia. Sí, la finca aquesta era del meu avi, la va heretar ell també abans, i des de l'any 92, més o menys, pues estem aquí fent feina i fent formatge.
0: Quantes vaques teniu ara mateix?
1: Entre unes 60 i 70 roden, més o menys. Abans es feia formatge, però també s'enviava llet al caserío i després ja des de l'any 92 ja van quedar amb l'explotació aquí amb vaques i ramaderia nostra pròpia i fent formatge.
0: Perquè el teu avi va ser un dels fundadors del caserío, no?
1: Sí, en Pedro Montañés, sí, era el meu avi.
0: Què diries que caracteritza Subaida, Pili?
1: Que tot és com fer-ho en família, perquè la gent que fa feina aquí també és de la família, vull dir, i tothom fa feina a gust. Això és important.
0: També hi ha en Marcial Camps. Com estàs, director de Subaida?
2: Hola, bon dia. Com
0: aquestes vaques que tenim aquí, com us explicaries quina raça de vaques són? Quina és la funció d'aquestes vaques, d'aquests animals?
2: Bueno, són vaques frisones, són les vaques que tenen més actitud lletera, i bueno, és la nostra principal funció, com després Anna Maria, que és experta, que és pagesa d'aquí, s'ha quedat tot el tema del bestiar. Aquí el més important que tenim és el benestar animal. Quan les vaques estan bé, la resposta de les vaques és que ens donen més llet, són més propenses a tenir parts, no tenen malalties. És una finca que tenim a autarquia, ho feim a casa, des que sembram la terra, des que després recollim tots els ensilats i recollim els forratges, i a partir d'aquí feim la llet, feim el formatge, i després, el cicle després, les vaques, pues, les vaques caguen, tenim els purins, i amb els purins després abonar la terra per mantenir el cicle.
0: Molt bé, perquè això del metà, m'heu de perdonar que ho digui, però que venia de rots, d'espets de les vaques, però després s'ha llegit que no, que és de rots, que tenen aquest procés de digestió que fa que expulsin aquest gas contínuament, diverses vegades al dia.
2: De veritat, desconec si són rots o són pets, ho desconec. Però te puc dir que una granja com Subaida, que és una granja que no és intensiva, és una granja extensiva, i ara, quan has vingut aquí, has vist que totes les vaques estan estabulades perquè estem en una temperatura que és quasi insuportable per nosaltres i per ella, i les vaques no volen anar a pasturar. És a dir, és una granja que és extensiva, no intensiva, i l'efecte que pot tenir en el medi ambient, la part del metà que puguin

0: expulsar en rots o en pets, pues, residual comparat amb tot el que fem els humans destruint el planeta.
1: Així és. Es veu que això d'esmetar segurament és una manera de visualitzar la crítica en aquest tipus de ramaderia més industrial.
0: Compte com a referència que la finca aquesta té 350 hectàrees i tenim uns 150 caps entre vaques, vedelles i demés. Tenim menys d'un animal per hectàrea. Una granja, quan és intensiva, pot haver una superfície d'una hectàrea que tingui 1.000 animals. Doncs estem totalment al contrari, és a dir, tenim molta terra i pocs animals.
1: I corroboram que aquí el manco deu haver 10 graus manco de lo que teníem de fora, que venia a mi el cotxe marcava 32 graus, jo no sé quan s'està aquí, però aquí mos podríem quedar tot el dia, Marcial.
0: Pues tu, és el puesto millor per estar a Subaida. I demostra les vaques pues, que estan pues, aquí supercòmodes i la resposta d'aquest any a les noves instal·lacions és que, na Maria, t'ho explicarà també, pues, que la producció pues, pràcticament no ha baixat en l'estiu, no tenim problemes pues, de fertilitat, la cosa funciona molt millor per la comunitat que estan les vaques dins d'aquesta nova estabulació. Tenim la quantitat d'animals en la previsió ja de formatge que vendrem. Nosaltres estem venent unes 80 tonelades de formatge cada any i tenim les vaques per donar uns quasi 3.000 litres de llet cada dia i amb això poder fer la producció.
1: Saludarem a Ana Maria Mascaró. Quina és la teva feina, Maria?
2: La meva feina principalment és garantir que estiguin bé durant tot el dia, o sigui, que tinguin el millor confort i el millor benestar animal durant tota la seva jornada. Pues el meu dia comença molt prest, comença a les 5 del matí, començant donant la llet als petits, després ens encarregant de munyir. La rutina de munyir és la part més important, perquè traient una llet de qualitat és quan podem fer més formatge tan bo com fem, i després ens pues, cuidant de donar menjar a tothom, que tothom estigui bé, si han d'ajudar a qualque vaca amb el seu part, si han d'encarregar molts de totes les feines del dia a dia.
1: Molt bé. No sé si els hi acabeu posant nom en aquestes vaques. O...
2: Sí, nosaltres fem una roda cada any pagès, que l'any pagès molta gent no ho sap, va de dia 1 de juliol a dia 30 de juny de l'any següent, o sigui, no és l'any sencer, doncs cada any pagès fem una lletra com a inicial. Enguany toca la C, ja tenim dues integrants, que són na Camila i na Cayetana, l'any passat vam fer la B i anem fent així com una roda.
1: Molt bé, o sigui, que ara acabem d'encetar l'any pagès, exacte, com qui diu, i per què de juliol a juny?
2: Et solia fer abans per el tema dels conreus, no? Juny és quan ho arreplegam tot i a juliol, agost, tornem a arrencar, a sembrar, a llaurar, a fer el menjar per l'any següent.
1: Ara te demanaré més detalls de com tens cura d'aquestes vaques, però a tu d'on te ve això, Maria, aquesta feina i aquesta professió?
2: El meu avi tenia vaques, el meu avi tenia aquí a Ferreries una granja molt petita de 30 vaques i sempre des de petita pues, m'havia agradat molt. I amb tota aquesta ambició doncs, m'haig formar, vaig estudiar un grau superior a Lleida d'assistència en salut animal i també m'haig formar amb el tema de podologia bovina per poder garantir el benestar a nivell podal, perquè moltes vegades queda com un poc... no m'ho en cuidant prou i és un tema molt important. Des d'una bona ungla, des d'un bon casco, tenim una bona vaca.
1: Clar, ara nosaltres estem aquí a gust en quant a temperatura, les veïm que mengen, que estan sanes, que estan grosses...
2: Les vaques estan munyides de les 6, ara mateix no tenen molta producció dins de la seva magrer. Començaríem a que estan plenes a les 4 i mitja, 5 des que vespre, que és quan ja fa 12 hores.
1: Val, cada dia les munyiu dues vegades.
2: Sí, a les 6 i a les 6, sempre respectant les 12 hores. De fet, quan hi ha canvi de temps, jugam aquella setmana a fer 10 minuts menys o 10 minuts més, en funció de com canvia, per evitar aquest mínim estrès possible, perquè la vaca és un animal molt rutinari, molt gregari, molt rutinari. O sigui, elles tenen la seva jerarquia, se coneixen totes, saben qui ets la jefa, saben qui ets la més dèbil, però a la vegada són animals que se regeixen molt. Potser jo a les 6 i 20 encara no he vingut a munyir, ja m'esperen allà a la barrera quan diguin avui vens tard o qualsevol cosa.
1: Que bo. I parlaves de ses cures que necessiten, xerraves de sa part de ses potes. No sé què pot pesar un animal com aquest més o manco.
2: Entre 550 i 600 quilos, depenent de la condició corporal, però sí, solem arredonir a uns 500 i 600 quilos.
1: I que tens en compte per saber que està bé, com vigilau cada dia pues, la seva salut, el seu estat?
2: Pues lo principal, nosaltres aquí tenim molta sort que tenim un sistema de collars amb intel·ligència artificial que ens ajuden, però si nosaltres així a simple vista vinguéssim a la nave i volguéssim saber que totes estan bé, lo principal és mirar que mengin, sempre si hi ha vaques que mengen és un indicador de que tenim un bon estat de salut, que allà les que estan engegudes a l'altra part pues, estiguin remugant i si a més concret volguessin saber una vaca han de comptar que facin unes 32 rúmies per minut, o sigui, aquest mastec que fan, que facin 32 vegades en un minut. Això és l'indicador més important que tenim de salut. Si remuga i remuga en quantitat, la vaca està fent llet, la vaca està bé de salut.
1: Val, i té una digestió bona. Exacte. I això vol dir que funciona. Què és això que deies de la intel·ligència artificial?
2: Doncs pues elles duen un collar que té una pataca. Aquesta pataca són uns algoritmes que per intel·ligència artificial el que mos marca és si està remugant, si està menjant, si s'està moguent més del compte, o inclús mos ajuda també a saber quan estan en gel, per nosaltres saber quan han de fer la fecundació oportuna, quan l'hem d'inseminar. Pues a través d'aquests algoritmes, ella va marcant una gràfica, i a la gràfica es van marcant els punts que te diu, pues ara està en gel, avui no ha remugat prou, tenir cura d'aquesta vaca, que igual està començant amb algun problema, i és bé que mos ajuda molt, perquè no podem ser tot el dia aquí mirant-les, i mos ajuda molt a poder actuar molt ràpid i eficaçment.
1: Què t'agrada més de la teva feina, Maria?
2: Les vaques, sense cap dubte. La part que més m'agrada de la meva feina són les vaques. M'han agradat des que era molt petita i crec que és el meu animal preferit.

0: aquesta és la Camela. I aquesta és la Cayetana. Na Cayetana va néixer diumenge passat, vull dir que deu tenir una setmana, i na Camela va néixer dijous de l'altra setmana, deu tenir una setmana i 3 o 4 dies, ara mateix.
1: Com és ajudar a parir una vaca, Maria?
0: Jo crec que és la part més gratificant de la meva feina. Aquest moment de veure donar vida o ajudar a donar vida és impressionant. Vull dir, nosaltres l'ajudam a que no tingui que fer molta força. Al final és com els humans, una vegada s'ha rebentat la bossa, ella s'ofegaria dintre per líquid amniòtic, i la nostra feina és intentar que, sense que la vaca pateixi, ajudar-li a expulsar-lo el més ràpid possible perquè ella pugui estar bé i la vaca també.
1: I ara, quin és el procés d'aquests animals aquí a dins Subaida?
0: Bueno, ara pues, tindran la vida escolar, que he dit jo, com un fiet, no? L'única preocupació que tenen és jugar i créixer. Nosaltres els alimentam aquí amb una llet de fórmula, simplement perquè la llet de fórmula sempre té les mateixes propietats organolèptiques i ens asseguram que sempre rebin les mateixes sucres, les mateixes calories i creixen més bé. Els tenim així en llet 2 mesos i mig, després se'n van a una altra granja que tenim on tenen més llibertat fins als 13-14 mesos, i en els 13-14 mesos que comença la seva etapa reproductiva passaran a un altre corral on s'inseminaran per primera vegada i esperarem aquesta preciada primera lactació que farà que puguin ser les verdaderes protagonistes fent formatge.

0: I d'hora, nosaltres estem veient des de la finestra com fan el formatge, no podem entrar perquè estan produint, entenem que és per una qüestió d'higiene. Que veiem, Marcial?
1: Fèiem el formatge en la producció de cada dia, matí que vespre, fèiem el formatge de la llet que ens donen les vaques, i el que veus aquí aproximadament, per fer una referència, una vaca dona uns 35 litres de mitja de llet cada dia, i més o menys cada formatge necessita 35 litres de llet per farcer. És a dir, que dèiem que cada vaca dona un formatge cada dia.
0: No sé vosaltres si sou molt formatgers, poc formatgers, o no podríeu viure sense formatge, Billy?
2: No podria viure mai sense formatge, no. Van començar de petits menjant quesitos el caserío i ara añejo, curado, semi, el que mos donis. Menjam sempre formatge.

0: per ses tanques pasturar, perquè s'ompli de llepones meu bregam. Tot lo dia vaig i vinc per ses tanques pasturant, perquè s'ompli de llepones meu bregam.
1: Jo sóc Hugo i sóc el nebot de na Pili.
2: Molt bé, Hugo, i com us dus aquí?
1: Pues mira, aquí tens el formatge semi-pasteuritzado, escurado pasteuritzado, i aquest té 2 mesos de curació i aquest té 8. Després tens aquí baix els formatges de llet crua, que aquest és semi, 2 mesos també, curado, 8 mesos, i aquest, manejo, 15, entre 15 i 18 mesos. I aquí tens les torrades de sobrassada, la de sa bandera és picante, i aquesta és normal, i aquí la carnitxua, i 2 carquinyols de xocolata i d'almendra.
2: Escolta, Hugo, d'aquests formatges d'aquí, quin és el teu preferit?
1: S'anyejo.
2: Molt bé, gràcies, Hugo.
1: Res.
2: I gràcies també a na Pili Montañés, CEO de Subaida, a na Marcial Camps, director, i gràcies també a na Maria Mascaró, aquesta jove i entusiasta pagesa que cuida ses vaques amb tanta cura com heu pogut escoltar.
0: I el formatge de Menorca, tant si és tendre com curat.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
5: Toni Camps, com estàs? Benvingut a Cateva.
6: Aquí arribant, corrent sos, arribant a sa meta. Arribant a sa meta.
5: Aquella imatge... No sé si l'has triat.
6: Sí, ara m'has pillat.
5: Com que no anem mai a l'Ogi, no sé si l'has triat. Vinga.
6: Hombre...
5: Jugam un poquet en separava.
6: Aleshores, començam per meta, però com a prefix, que defineix una obra d'art que fa referència en el propi art. És a dir, cinema que narra com se fa cinema des d'una pel·lícula.
7: ¿Y tu película el otro día? Aún no la había visto. ¿Está bien?
8: Sí, le gustó mucho. Se durmió. ¿Estás en crisis?
9: Como todo el mundo, ¿no?
8: ¿Por qué no te haces un poco de terapia? A mí me vino bien.
10: ¿Cuántos hijos tienes?
8: Dos. ¿Tú tienes hijos?
10: No, dentro de poco.
5: Venga, idò, no està malament per començar.
6: No. Això, és, a més, és el nostre actor espanyol preferit, Eduard Fernández, que el duim cada setmana com a mínim tres vegades. No tantes, però sí que és vera. En Eduard Fernández, en aquesta pel·lícula, és un director de cinema tímid, introvertit, que intenta acabar el seu darrer guió i, per fer-ho, se'n va a un poble dels Pirineus i allà coneixerà a una violinista que també està de vacances i tot això és ficció. Uh-huh. Una pel·lícula del 2006 dirigida per un dels nostres directors espanyols catalans preferits. És fantàstic veure com el cinema és capaç de contar històries d'amor així parlant d'ell mateix, parlant de cinema. Però és que, a més, si tens el Cesc Gai, que no havien dit el seu nom en sa direcció i en el guió, i Eduard Fernández, Javier Cámara, Montse Germán i Agatha Roca en els papers protagonistes, el resultat sempre serà una meravella. Així que aquesta ho és. Una esplèndida i continguda història d'amor que utilitza silencis, gestos molt petits, i una mirada quasi imperceptible sobre els temes. Allò que dius... M'està contant una cosa, però m'ho està contant tan subtilment que quasi, si no m'hi fits molt bé, quasi no me'n dono compte. Però te'n dones compte. És d'aquestes pel·lis que diuen moltíssim en molt poc. Mm-hmm. Bueno, és genial. Cesc Gai i ja està. Vull dir, és que no. Cesc Gai, Eduard Fernández, Javier Cámara, Agatha Roca, ja, és que què més vols?
5: Vinga, idò...
6: Ficció.
5: Vull veure ficció. Vinga, idò, tu has començat pas per fixa.
6: Exacte. I una altra meta com a prefix és ser d'aquesta pel·lícula. Però en aquest cas, en vez de cinema, parlem de literatura.
11: La senyorita Eiffel?
12: Sí.
11: ¿La interrumpo?
12: Sí.
11: Soy la secretaria que envía a su editor.
12: Mi editor cree que estoy bloqueada.
11: ¿Está bloqueada?
12: No sé cómo matar a Harold Crick. Es la historia de un hombre llamado Harold Crick. Harold llevaba una vida solitaria. Volvía caminando solo a casa, comía solo.
6: Aquí, el quid de la qüestió és precisament la metaliteratura des del cinema. És una novel·lista que està intentant acabar la seva darrera i millor obra, però no troba la manera de matar el personatge principal. El tema és que el personatge principal no és un ens de ficció, sinó és una persona real. És un argument que serveix per fer una cosa que ens encanta en el cinema, fer pel·lícula inusualment intel·ligents que te deixa que les coses passin i obliga a pensar i a sentir a l'espectador. Això és Más extraño que la ficció, una pel·lícula de Mark Foster, el director de Monster Ball, que va comptar amb els actors perfectes per fer que tot fos màgic. Will Ferrell, Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaal i Emma Thompson. És una d'aquestes petites pel·lícules genials que, si no l'heu vista, no. Estàs tardant en veure-la. A més, va passar quasi, sin pena ni glòria per cartellera, d'aquestes que dius, ja està, ja l'ha llevada, i quan la veus dius, com és possible que hagi passat així per cartellera? És, en sèrio, és d'aquestes que dius, ah, tot funciona.
5: Quina mescla d'actors i actrius, no? Perquè sí, sí. Will Ferrell, Dustin Hoffman, Emma Thompson...
6: Sí, sí, i Maggie Gyllenhaal. Sí, vull dir, és molt curiosa. I dirigida per Mark Foster, que no pot ser més nord-americà, perquè és molt, molt peculiar, la història. A més, és molt britànica. O sigui, és molt nord-americana, però en el mateix temps és molt britànica. Juga molt bé, juga molt.
5: Molt bé, i de l'apuntam, Más extraño que la ficció, i ja tenim els prefixos, no?
6: Exacte, ja tenim els prefixos, i ara anem a l'altra definició, amb accent de munça E, que és la d'arribar en el final, la d'arribar a la meta.

0: que a vegades una banda sonora és més popular que la pròpia pel·lícula.
1: Ja, sí, totalment.
0: I aquest és el cas, un munt d'anglesos corrent per una platja, és la imatge que tothom li ve al cap quan escolta la banda sonora d'Evangelis, de Carros de Fuego. És una pel·li sobre dos corredors anglesos, un jueu i un cristià, molt distints, amb metes molt distintes, que corrien per lo mateix. I ho feien a la vegada en els Jocs Olímpics de París de l'any 1924. Òscar, la millor pel·lícula, millor guió, millor banda sonora, clar, és que no hi havia d'altra, i millor vestuari. És una història emocionant amb un personatge redons i sobre una època que on els homes encara creien que podies arribar a la primera meta si tu ho desitjaves.
1: Bueno, no, més, no deixem de desitjar-ho, també.
0: No, no, però bueno, en aquesta pel·lícula era allò de jo vull a córrer, sí, ho aconseguiré, i ho feia. A més, és una pel·lícula que ha tingut tantes paròdies, s'han fet tantes... Jo recordo aquell mític moment dels Jocs Olímpics de Londres, eren aquí on Rowan Atkinson se posava a un teclat mentre la sinfònica de Londres que tocava la banda sonora i ell feia pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. I anava mirant el cel i anava mirant a la gent, com que dius, estoy aquí, però m'estoy aburriendo mogollón, perquè, clar, només faig el pim, pim, pim, pim, clar, pim, pim, pim,
1: aquesta
0: pim,
1: part,
0: pim, pim, aquesta part avorridíssima del tema d'Evangelis.
1: Molt bé, idò, aquí tenim aquesta meta, però també li podem posar accent a sa, no?
0: Exacte, exacte, i quan li poses accent a sa, té molt que veure amb un animal quadrúpet amb banyes i el seu pet.
2: ¿Tiene una vaca?
3: La primera vaca en el territorio.
4: Este no es lugar para vacas.
5: Tampoco es lugar para el hombre blanco.
6: Pero aquí hay oportunidades.
0: I aquesta és la història d'un cuiner contractat per una expedició de caçadors de pells a l'estat d'Oregon a l'any 1820. Ojo, en l'argument de la pel·lícula. I la d'un misteriós immigrant xinès que fuig d'uns homes que el persegueixen. I de la seva amistat en un territori hostil, i la d'una vaca. Totes aquestes històries juntes són First Cow, primera vaca. La primera vaca, això és el títol de la pel·lícula, la primera vaca d'un lloc com aquell en una època com aquella. És una pel·lícula tan plena d'humor com trista, tan divertida com tràgida, tan lliure com meticulosa. És una d'aquestes històries aquí on tot pareix fora de context, que dius, què estic veient? ¿Qué es esto? Perquè és un western, en realitat. Però és un western sobre un cuiner i un immigrant xinès i una vaca. En sèrio, tot està fora de context. Tot com a... que intenta encaixar i no en tens gaire. I de sobte, tot encaixa, tot ressona en el mateix temps, tot fa, les notes se componen a damunt el teclat i sona perfecte. Tot agafa sentit i el teu cos sent com un escalfor molt xula. M'agraden a mi aquestes històries que no t'esperes, saps? Que dius, què? Ah, que guai! I acabes la pel·lícula dient, que bé, quina cosa més xula!
1: Molt bé, que bona,
0: és molt,
1: no?
0: Xula, First Cow.
1: First Cow.
0: Sí, una pel·lícula del 2019, no és tan antiga, vull dir, a més, va passar també això, l'estrenen divendres i dimecres ja l'han llevada. Són pel·lícules que dius, no sé per què, però funcionen molt, molt guai. Molt xula.
1: Vinga, Toni Camps, no duràs boll extra. Vull
0: sí, sí, més metà expulsat d'escull d'una vaca. Però aquesta vegada a un lloc molt més senzill, molt més proper, molt més prosaic, però amb un argument una mica més absurd. Encara.
7: Mi sargento, da usted su permiso.
8: ¿Qué pasa?
7: Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona...
8: Adelante, adelante.
7: Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo y todos están contentos.
8: ¡Firmes! Hombre, dale dos hostias, hombre.
7: Pero claro. Tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes que hay dos España, la nuestra y la de ellos.
8: Claro.
1: A veure, que això me sona.
0: Sí, no és la millor pel·lícula de Berlanga, ja que dir-ho, però si és de Berlanga ja és prou bona com per donar-li més d'un visionat. Això és història d'un grup de soldats que durant la Guerra Civil Espanyola se passen el dia avorrits en el front. Un dia els republicans escolten que en el poble de Devora, que està en el bando nacional, hi haurà una correguda amb la vaquilla. Així que decideixen robar la vaquilla només per fer-li la punyeta en els nacionals i, a més, per jalar-se-la, perquè tenen una famada que no poren. És una divertida comèdia pels seguidors de Bienvenido Mr. Marshall amb una llista de noms tremenda. Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán, Agustín González, Eduardo Calvo, Juanjo Puig Corbé... Ja n'hi ha molt de morts, no?, d'aquesta llista. Ai, quina llàstima. És absurda sa guerra, duit a sumó, que mos fa moltíssima, moltíssima falta.
1: Sí. I el senyor Berlanga, i de què passa, no?
0: Exacte.
1: Adelante.
0: Exacte. Què passa?
1: Molt bé, Toni Camps, has arribat a sa meta.
0: Molt bé, moltíssim.
1: Sense expulsar meta.
0: Sense expulsar... Ah, potser sí.
1: Jo no me n'he
0: adonat. No te n'has adonat, no t'ho paràfis molt, per si un cas.
1: Toni Camps.
0: Salut i cinema.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol! Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
5: Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen en descoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
9: No deixis de caminar.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I d'això, no deixis de caminar, encara que et fallin les forces. Ho pensen i s'ho diuen els esportistes professionals, els aficionats, totes les persones que ens posam una meta, una fita, un objectiu. Malgrat tot, no deixem de caminar. Crec que també és un gran desig de la persona que ens ajudarà avui a baixar la barrera del programa. Un desig per a ell i per a totes les persones que és capaç de mobilitzar.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Xisco Bausà, president de Grup Güell, benvingut entre avui i demà. Com anam?
2: Va bé, de marxa.
0: Molt bé, molt bé. De marxa. Bueno, això ja mos dona una pista de per on anirem, però si en Xisco Bausà li dic meta, que li ven al cap primer de tot?
2: Lluc.
0: Quina bona meta, per arribar.
2: Sí.
0: Perquè en Xisco Bausà, com dèiem, és president del Grup Güell i organitzadors d'aquesta emblemàtica marxa des Güell a Lluc a peu, que jo crec que és un poquet de tots, no? De tots els mallorquins, sobretot, no, Xisco?
2: Sí, tots els mallorquins, i més gent de fora, de cada dia més gent, i una cosa molt guapa, que és la gent que ha vingut a viure a Mallorca per fer feina d'altres països, pues s'estan incorporant molta gent.
0: Molta gent. Idò, sí. Aquí tenim aquesta activitat que va començar fa més de 50 anys perquè enguany se celebra la marxa que en fa 52, quasi res, eh?
2: Sí, i és a 53 anys, perquè el 2018 no se va fer,
0: sí.
2: I en 53 anys, 51 anys. Sí, fa un parell de dies, ja era un nen, quasi.
0: Fa un parell mallorquí, que dèiem, eh? Fa
2: sí,
0: un parell
2: sí.
0: d'anys mallorquins. Idò, la marxa des Güell a Lluc a peu, la número 52, partirà dia 1 d'agost a les 11 del vespre des de Palma i fins a Lluc, recordant també que hi haurà una segona sortida Inca a les 5:30 de matí i que hi ha un recorregut total de 48 quilòmetres que passen per Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Inca, Seuba i finalment es corca i se meta en el santuari de Lluc. Quina sensació passa pel cos i pel cap quan un arriba a meta, Xisco?
2: Pues mira, com diu, objetivo cumplido. És molt important, molt guapa, perquè és una marxa preciosa. La nostra serra de Tramuntana és la millor que tenim, o quasi la millor que tenim. I el nostre santuari, la nostra Mare Déu, pues, és la més guapa. De cada any participa més gent. Enguany han començat antes i recomanam a la gent que per llevar el colatxo que se posa dia primer d'agost a la plaça del Güell venguin a recollir el material a la plaça d'Espanya que estén de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre i així agilitzant més les coses. S'apunta molta gent, crec que superarà l'any passat, que l'any passat ja va ser un rècord, i s'apunta gent de totes les edats.
0: Gent de totes les edats, que no sé si té dins el cap el més jovenet i el més gran que puguin haver fet aquesta marxa.
2: Pues, si no me'n record, la setmana passada va venir un matrimoni amb un nen de 9 anys. I van venir dues senyores xinetes en les nines que havien de tenir 8 anys.
0: Molt bé. És a dir, gent de totes les edats, gent de totes les nacionalitats. Jo crec que és una marxa que mos agermana tots els que vivim aquí i els que venen de fora. Hem de recordar aquells inicis en el Bar Güell, que ja no hi és, en el carrer Aragó, hem de recordar en Tolo Güell, que va animar en aquesta marxa i que a poquet se va anar fent multitudinària, podríem dir, perquè quanta gent esperau que camini des de Palma fins a Lluc?
2: Jo calcul que entre els que s'apunten i els que van per seu compte, que és una tonteria perquè els que van per seu compte no tenen cap mena de seguretat, poden arribar a 9.000. L'any passat van arribar a quasi 8.000, persones. Jo crec que enguany, per veure com van les inscripcions, que ara mateix estan mirant i s'apunten Serra de Mar, com sempre, en mallorquí, es veu en darrer moment. Quan s'apunta el 80% de gent. I ja quasi rossava els 2.500.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I doncs, la gent s'apunta, això funciona, i com heu aconseguit mantenir aquest esperit inicial? Ara deies, el 2018 no se va fer. Com heu aconseguit mantenir-lo i augmentar-lo i que segueixi sent una marxa emblemàtica?
2: Lo principal és una cosa molt important, que és el grup de voluntaris que tenia el grup vell, la persona, i després el gran apoio que han tingut les institucions, Consell de Mallorca, Govern Balear, ajuntaments, empreses, enguany, fa ja un parell d'anys tenim Caixa Colònia, el Real Club Deportiu de Mallorca, Eroski, Café Rico, Coca-Cola, Fontsorda, tota aquesta gent que col·labora amb nosaltres, això. Però l'important del Güell és la part humana, aquestes persones, aquests voluntaris que fan que això funcioni. Hem de pensar que el Güell ja no és només la marxa del Güell, fent la pujada social i familiar en Castellbà, que sortim del Camp de Mallorca. Sí. Ara farem la trobada de ball mallorquí, música mallorquina, a Cime, i després d'això ja, de 9 de setembre i 20 de setembre, farem, perquè enguany apoiem en la joventut, farem música i cant juvenil, i després també enguany la marxa poden participar persones amb pobra mobilitat. Sí. Aquestes persones que per circumstàncies X estan un poc apartades, que estiguin amb nosaltres, que són com nosaltres. Han tingut un apoio absolut del Joan Balear, de la Sandra Fernández, consellera de Fes Socials, i tindran un vehicle d'apoio perquè els que no puguin seguir els puguin dur una altra vegada a Palma.
0: Molt bé. Això també és important, que tothom hi pugui participar, que és una marxa inclusiva, i ja ho dèieu, qui s'apunta que tingui mobilitat reduïda, que ho indiqui quan faci la inscripció, i així l'organització pot activar el dispositiu adaptat. Hi ha molt de nervis personalment, Xisco, aquests dies?
2: Perdona, jo som molt major. En aquell temps no sabien si era ni no ni no fins al darrer moment. I d'igual. I d'igual. Els darrers 15 dies anem nerviosos. La mare de Déu m'ho ajuda i tot surt bé, al final. Tenc un equip humà que estic super orgullós d'ell. Aposta se pot fer tot el que va fer. I tenim l'apoio de la Guàrdia de Tràfic, Policia Local, Protecció Civil, emergències, i tot formar una família que procurant que tot funcioni molt bé.
0: Molt bé, molt
2: I
0: bé.
2: I també tenim una gran col·laboració dels participants. Hem recordat que el Google va ser la primera associació que va fer una activitat després de la pandèmia i va sortir bordat, perquè la gent també col·labora. Enguany tenim més puestos d'habituament, hem aconseguit l'apoio d'Aigos, Martí Serra, i per primera vegada a la plaça del Güell hi haurà un camion d'aigua perquè la gent pugui carregar les botelles. En la rota de Figueral també hi haurà un camion. A la Miró de Carme hi haurà un camion militar que també donarà aigua a la gent. En el Salt de Vila-Dona hi haurà un altre camió militar també, tenint la col·laboració també dels exèrcits. És a dir, el guapo és que allà on de baix obren les portes i volen col·laborar amb el Güell.
0: Perquè el Güell, com
2: vas dir tu, en tot el Güell que va ser l'organitzador, ens va deixar un legado que era cultura, poble i mallorquinitat, i no temporat, social i mediambiental.
0: I d'anar sumant valors, Xisco, anar sumant valors amb aquesta marxa dia 1 d'agost, i recordeu que ja vos podeu apuntar, que són a plaça Espanya de Palma, perquè d'aquesta manera se poden agilitzar les inscripcions, i això, molt de companyerisme, molt de seny, i a preparar-se per aquesta marxa. Xisco, nosaltres sempre fem dues preguntes habituals en aquesta secció. Una, en el convidat, és si té algun costum abans d'anar a dormir. Jo no sé si vol compartir algun costum o vol compartir també alguna recomanació per dir antes de la marxa.
2: Pues que se preparin, que duguin unes sabates ligeres, que tu un petit que els sotins nets perquè pogués guiar, i jo s'acostum que tinc, quan vaig dormir, el vol un pot de televisió per relajar-me. I després m'he quedat dormit.
0: Beníssim, molt bé, molt bé, molt bé. I ara que deia les sabates, que important és d'una bona sabata, perquè els peus s'ofreixen en aquesta marxa, en el final.
2: Sí, hem de comptar que ho fem per carretera, per seguretat, i sempre costa un poc més.
0: Sí, sí.
2: Però no se preocupin que els col·legis oficiós, quan ja fa un parell d'any, mos posa oficiós a Vinçalem, a Selva i a Lluc.
0: Molt bé, molt bé. Quina quantitat de mans que ajuden, Xisco, perquè
2: sí,
0: això sigui
2: sí,
0: possible.
2: Sí, jo és que estic tan content que quan vaig, pues, m'ho diu que sí tot d'una. I això és lo guapo. És l'apoio que tenim institucional i de les empreses que col·laboren nosaltres. I, com dic sempre, el que jo, com a president del govern, me sento més orgullós és de l'equip humà que té el govern, els nostres voluntaris, la junta directiva, que fa molt d'hores de feina perquè si em passi també, que no me recordava, a raïs de la pandèmia, feien-se trobar gent gran a Lluc, que és un heretge que morim més de 1.000 persones. Allà on fem un ros poblet, i ha dit més coses socials. Enguany han tingut voluntaris que han col·lat amb nosaltres de Mater Misericòrdia i també tenim contacte per col·laborar amb nosaltres amb el MED i totes les associacions socials que puguin.
0: Molt bé. I de Feim Poble, i com deia Antolo Güell, i com fa també el grup Güell actualment, però durant tot l'any, no només en aquesta marxa, encara que aquesta marxa, que ja en suma 52, és molt representativa. I de Xisco, necessitem una cançoneta per acabar el programa. Quina mos recomana?
2: Com a mi m'agrada molt lo mallorquí, una d'aquestes cançons que m'agrada més és Toni Moreno.
0: Vinga, mos agrada. I amb aquesta acabarem. I com deix vosaltres en el grup Güell, mos veiem a la sortida, mos veiem a Lluc, que s'emeta, però sobretot anant fent camí. Xisco Boussà, president de grup Güell, moltíssimes gràcies.
2: Molt gràcies a tu i a tots els teus oients.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
0: Compartirem una versió del grup Amigos, format per 5 manacorins, José Ros, Martí Gomila, Carles Gil, Bernat Morell i Tomeu Matamales, que l'any 1972, ha plogut un poc, varen publicar un LP amb 11 cançons populars de Mallorca amb arranjaments més moderns, més rockers, podríem dir. Un dels primers grups, si no el primer, en fusionar estils reivindicant la música d'arrel.

0: Non depende su mo. Non depende su mo.
1: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Cafico, amb Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, molt bé. Nora, li ve?
2: Bon vespre.
0: Esteu bé, contents?
1: Molt contents avui,
2: sí,
1: especialment.
2: Molt contents.
0: És que està en un lloc especial avui.
1: Avui ja, fa... se sent un poc.
0: Se sent, què és això que se sent?
1: Un poc d'eco.
0: Clar, la gent es pública tenim aquí davant.
1: Exacte.
0: Avui fem ràdio a l'aire lliure, a la fresca, en revoltat de cinema, de música. Som en directe des del Baluart, el Museu d'Art Contemporani, al Cova Palma, perquè l'Atlàntida Mallorca Film Fest ha tornat a l'illa i ho fa com cada any per la Porta Gran.
3: En aquesta edició número 16 passaran per aquí noms com els de, atenció, Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Gael García Bernal, Fernando Trueba, Victoria Luengo...
0: Així som on hem de ser, sense dubte, l'epicentre del xiu-xiu.
2: Sí, actors, actrius, directors, compositors, cantants, nou talents i algunes de les veus més importants del cinema europeu i internacional es troben aquests dies aquí a Mallorca.
0: Exactament, això és gros. L'Atlàntida Film Fest va obrir les portes divendres passat i durant 10 dies, fins diumenge, dia 2, inunda Palma d'estrenes exclusives, títols que encara no han arribat als cinemes i algunes de les pel·lícules més esperades de l'any, algunes de les quals també coproduïdes per aquesta casa, IB3.
3: És que no me n'en perdon ni una aquí, aquí la casa. Però no és tot només cinema, també hi ha xerrades, masterclasses, concerts...
2: Artistes de primer nivell durant aquests gairebé 10 dies de festival, noms com La Zoe, Barry B, Nacho Vegas o La Bienquerida.
0: Avui la ràdio és aquí al carrer per conèixer-ne els xiu-xius, els protagonistes, i qui sap, no ho sé, per aventura passa per aquí a dir hola Javier Bardem.
1: Tampoc t'emocionis.
0: Home, que esclar, sens dubte, és que avui podràs lluir, Jordi, la teva nova careta.
4: El graduat.
3: És la primera vegada que podré treure el títol.
0: Home, es que trobaràs una vegada rere l'altra. Avui, xiu-xiu, en directe des del Baluart, gràcies a Lluís Menéndez, Pablo Encinas, Marga Cifra, del Contoc Tècnic, i Pep Díaz, a la producció.

0: Bueno, l'Atlàntida, ho sabeu, és un festival de cinema que transporta històries arreu. I això és així, històries que encara estan moltes per descobrir. Entre tots aquests títols, n'hi ha un que amaga una història ben particular que ha tingut lloc a Mallorca i que va ser molt i molt sonada.
1: És la història de Manuel Cortés.
0: Exactament. Per aventura, alguns pot sonar aquest nom. Manuel Cortés és un perruquer autodidacte de Sant Roca, de Palma, que a només 25 anys es va fer famós. Però famós, famós, eh? Abans que li arribés la glòria, tallava els cabells a gent de la seva barriada. Amics, família, clients habituals... Però tot va canviar quan va publicar aquesta cançó a YouTube.

0: Manuel Cortés, 3.000 al mes, va ser un dels primers vídeos virals d'internet, quan la viralitat, clar, durava més d'una setmana.
1: Exactament, i Auron Play, que és un dels youtubers més famosos del món, li va fer un vídeo titulat El peluquero mafioso, i de llavors ençà tot va pujar com a l'escuma.
2: La letra está muy currada, ¿eh? Por si no os habéis enterado aún, él se llama Manuel Cortés. Lo repito, ¿eh? Manuel Cortés. Es que igual no os habéis enterado. Tampoco lo dicen mucho, ¿no? Mira, este tío que os voy a enseñar ahora, yo creo que saco la...
0: Els vídeos acumulaven milions i milions de reproduccions i han passat per les seves tisores noms com el de Cristiano Ronaldo o Bad Bunny.
1: I en aquesta odissea, tres persones fascinades per la història de Manuel el varen seguir amb una càmera durant 10 anys. El resultat és 3.000 al mes, és un documental que demà celebra aquí l'Atlàntida la seva estrena mundial i posa el punt final en aquesta aventura. Ells són Guillermo Broglia, Mario Figuereo, Jordi Bernés. Benvinguts a Xiu Xiu.
3: Hola, bones tardes.
1: Clar, 10 anys després de feina, demà estrenar mundialment el documental. Com esteu?
3: Bueno, estem molt contents i molt emocionats i orgullosos per aquest viatge que hem fet de 10 anys. I al final, pues, la nostra intenció era contar un missatge o una història de

0: I pues, el van conèixer nosaltres.
1: Uh-huh. I va, li va proposar fer...
0: Sí, bé, va ser un procés... Primer el van conèixer, vam estar una temporada amb ell, fent altres coses, fins que se me'ls va ocorrir... En una sessió de brainstorming se me'ls va ocorrir així.
2: I com la rebeu quan li proposau? Escolta, volen fer un documental sobre la teva figura, no?
3: A veure,
0: pues, perdona.
3: No, dic que ja ho coneixíem perquè li havia teatres per en Jordi, Met d'un Pic, també havien fet un videoclip que sortia ell i tal, i teníem un mig en comú. I, bueno, quan li varen proposar, al final ell va dir «¿Quieres hacer un documental?» I va dir «Sí».
1: Clar, Mario, han passat 10 anys. 10 anys d'ençà que, clar, quan d'any teniu vosaltres, quan vareu començar tot això?
0: Jo 30.
1: Teníeu 30 anys?
4: Sí, 30, 29, per ahí.
1: Clar, i han passat 10 anys, no sé, clar, d'ençà que vareu començar fins ara, també vosaltres com a persones haureu canviat.
4: Sí, yo creo que en el proceso de estos 10 años no solamente ha sido una evolución del personaje, sino creo que una evolución personal nuestra y profesional dentro de estos 10 años. Y creo que eso es lo bonito que se ve en la película.
2: Mm-hmm. També suposo que una evolució creativa, no? O sigui, heu canviat vosaltres també molt i segurament trobau coses de fa 10 anys que dius, ui, això no, tal vegada no estava tan bé, no ho sé.
0: Dins si el documental, te refereixes? Sí, claro. El procés creatiu ha estat evolutiu des del principi, perquè tenim una idea totalment diferent de lo que ha acabat seguint en el final.
1: Clar, nosaltres hem explicat aquesta història, hem fet aquest relat, però Guillermo, com és i qui és en Manuel Cortés per aquella gent que per ventura està un poc perduda?
3: Bueno, pues lo que te deia abans del missatge, en el final... Era un tío que al principio, cuando lo van a conocer, ella decía, voy a ser un gran barbero. Quiero ser el barbero más grande que pueda. Y claro, en el final es como un sueño que ella tenía, que nosotros, más allá de lo mejor de apostar o no, cuando dicen, cuando dices a lo mejor en el teu entorn que vols fer algo, molt de pits no te creuen, no se'n riuen de tu i tal, no? Nosaltres, en el final, com ho veiem de fora, i el nostre somni que mos uneix, en Mario, en Jordi i jo vam estudiar en el CEF, en el Centre d'Estudi Fotogràfic, i el nostre somni en comú era fer pel·lícules. En el final, vam començar un poc tipus amateur i més naïf, i s'ha convertit a poc en les darreres escenes del documental i aquesta evolució que dèiem ara, i ja s'ha veut com una pel·lícula de veres, no? I l'hem anat coneguent durant aquests 10 anys d'un tio que potser tenia un somni que ningú se creia en el seu entorn, o poca gent, fins que al final és un referent dins el seu món de la barberia i tal.
1: Mm-hmm. Estan xerrant que li ha tret els cabells en Bad Bunny o en Cristiano Ronaldo. Clar, això és, sens dubte, és també motivat pel fet de ser un fenomen viral. No sé què li passa a una persona que passa de ser ultraconeguda a 10 anys després, quan ja la viralitat s'ha perdut. Què li passa a en Manuel com a persona? Després de tant de temps i després d'aquest fenomen.
0: A què te refereixes? A què li passa?
1: Exacte, ell a 25 anys se fa superfamós.
0: Sí.
1: D'acord? El coneixen per tot. Sí. Acumula milions de visites a YouTube. Després, a mesura passen 10 anys i la gent no el coneix tant. O encara sí. El continua coneguent igual?
0: Bueno, jo crec que la gent que el coneixia el continua coneguent al final i és algo que ha perdurat. No s'ha fet més famós d'ençà, però sí, la gent que el coneixia el coneix.
1: Has ja sortit a compte el fet de fer-se famós?
0: Jo crec que sí.
3: En el final hay de una cosa que era hablen de mi bien o hablen mal, al final están hablando. Y bueno, es lo que también lo que dius tu, que 10 minuts de fama o la viralitat d'un vídeo en internet avui en dia dura tot no res i passa tot molt ràpid. I en el final, més allà de la cosa de l'anècdota del vídeo en si, el tio pues, s'ha professionalitzat, ha millorat, ha anat a batalles de barberia com se veu la pel·lícula. I bueno, al final s'ha guanyat també un poc la reputació dins el seu món de barberos més enllà de món d'internet.
2: En això anava, perquè és veritat que el somni és curiós, no? Voler ser el perruquer, i en el documental se pot veure que van a tornejos, no? Fins i tot, i li donen diplomes i tal. Jo no sé, Guillermo, si heu descobert aquí un món que no coneixíeu, no? El món dels de perruquers.
3: Pues sí, nosaltres no coneixíem aquest món de les batalles, en concret. Ell... feia la modalitat en específic de fast fade, que vol dir corte rápido, i bueno, hi ha diferents modalitats, hi ha corte i barba, hi ha freestyle, que fer dibuixos en espel, hi ha com un món així de batalles, i ells fan el corte rápido, que tenen potser 10 o 15 minuts per fer espel, i ho han de fer en una velocitat i amb una qualitat mínima, no? I en el final ell se va classificar a diversos tornejos i van a competir als Estats Units i bueno, tot això se veu la pel·lícula i el que volien transmetre també d'aquest món així tan singular o tan tancat per la gent que no està en aquest món.
1: Mm-hmm. No, sens dubte, és fascinant. Viatgeu per tot, bé, anau a Barcelona, guardit a Nova York i vosaltres l'acompanyeu. També haurà permès de qualque manera viatjar, conèixer tots aquests mons.

0: Sí, la verdad que hemos tenido una oportunidad de no solamente descubrir el mundo de la barbería, sino descubrir otros países y otros entornos con el que la verdad que ha sido bastante enriquecedor.
1: I quins moments vitals diríeu que vos han emocionat de retractar o de gravar de sa vida de Manuel?
2: Hombre, visto, o sigui, a part que quan nosaltres estàvem gravant no me n'adonava en compte de lo emocionant que era. I després veient-ho en perspectiva, pues, te'n dones compte de la profunditat que té.
3: Com? Clar. I bé, ara xerràvem, no?, dels moments que mostrem, clar, també mostrau moments molt íntims, mostrau el naixement de la seva filla. No sé si, jo que sé, vau tenir llibertat absoluta, no?, per gravar-ho tot, o ell en qualsevol moment mos va dir, ei, això tal vegada preferiria que se quedés fora.
4: Bueno, en el final ell no ha volgut veure res de la pel·lícula, ha confiat en nosaltres, m'ha donat una confiança super extraordinària i l'ha vist fa poc quan l'hem tingut acabada. I també el que dius en el final, bueno, el que diu en Jordi sobretot, de que nosaltres en el moment no érem conscients de lo que estàvem gravant. Nosaltres volíem gravar un tio que vol ser Jonqueras de Gitanos i en el final tenim el moment que veu per primera vegada la seva dona ballant flamenco, se sent una música de fons que diu m'enamoré d'una gitana i ell l'està veient per primera vegada i s'està enamorant. Nosaltres no podíem preveure això. Després de la pel·lícula, com heu vist, se veu ballant, que és una bailadora de flamenco que està embarassada. Mm-hmm. I clar, tot això era una cosa que nosaltres, per això vàrem estar 10 anys, perquè en el principi veiem una història d'un tio que és un barbero que tal, però més enllà vàrem documentar la història d'una persona de barri, d'un lot, com se fa homo i crea una família.
1: Mario.
0: Y bueno, y también ha sido increíble cómo ha respondido todo el barrio de la Vileta, que eso ha sido maravilloso grabar allí. Al principio, pues la gente, claro, cuando vas a grabar, pues se corta. Yo soy el primero que tengo bastante pudor a la hora de que me graben. Y con el paso del tiempo, la verdad que nos han aceptado de una manera increíble. Han estado súper abiertos, súper generosos y eso la verdad que ha sido maravilloso y que creo que es lo bonito que también que tiene la película. Que la gente es totalmente natural y totalmente como ellos son en realidad.
4: Clar, el que diu en Mario, que ens vàrem acceptar com una persona més i en el final ells s'oblidaven de que estava la càmera. De fet, en Mario un dia se li va acabar la bateria i li deien el Pilas, perquè no tenia bateria a la càmera i ja pues, eren com un mes de la pandilla i estàvem allà amb ells i fèiem a la millor una cervesa o una Coca-Cola o el que sigui. I quan passava alguna cosa gravaven, però ells no eren conscients de que estem gravant molt de pits. I per això hi ha aquesta naturalitat en la història.
1: De moment ha estat un èxit, sens dubte, entre la família, entre la gent de la barriada, de la Vileta. Però la gent que no ho és, i que no coneix o no està relacionada amb aquest món, què espereu que s'endugui el públic després de veure el documental de 3.000 al mes?
2: Bé, com que la història és un romance, en el final pues, crec que li pot agradar a tot el món. Uh-huh. Sense que conèixer en Manuel, no fa falta conèixer-lo.
1: Uh-huh. I vosaltres, com vos ha canviat aquesta aventura?
0: pues hombre, al principio éramos pues bueno, tres chavales que lo cogían todo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas y bueno, pues hemos tenido un proceso en el cual pues como ya decía antes, creo que nos ha cambiado absolutamente todo, creo que no somos las mismas personas de cuando empezamos.
4: A ver, yo mantengo la mateixa ilusió,
2: Sí, ilusió la mantenem.
5: I en Manuel, que està il·lusionat per l'estrena, no sé què, i com si heu pogut xerrar amb ell ara recentment.
4: Sí, ell està molt content. Tampoc sap molt bé el que era un festival de cine ni tot ja, això i tal, sí. I ni què s'ha d'esperar. Però clar, al final és una història que és un documental observacional i ell, pues, quan ho va veure fa poc, m'ho va dir, és que jo estava veient documentals de Messi o de Cristiano Ronaldo i tal, i me lo imaginava muy diferente, però m'ha impactat mucho perquè esperava algo con entrevista, perquè nosaltres vàrem fer un procés de fer d'entrevistes i tal, però al final vàrem apostar per aquesta, pues bueno, com la pel·lícula de Boyhood, però sí. Versió documental a Mallorca.
2: Claro, és lo que deia jo, que el procés creatiu pues, ha estat evolucionant, des del principi no el tenim una idea prevista en el principi, que en el final pues, no tingut res que veure.
1: I 3.000 al mes, demà dimarts 28 de juliol, a les 9 del vespre tenim un dia a la Cine Ciutat. M'heu dit que Nirviora no n'estau gaire, però bueno, que vendrà Manuel, sa família, vendran a veure-lo, ens estrena aquesta. Moltíssima sort.
2: Moltes gràcies.
1: I moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, Guillermo Broglia, Mario Figueroa, Jordi Bernés, i res, qualsevol cosa ja sabeu, xiu-xiu és que vostra.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Moltes gràcies.
6: Xiu-xiu. dell'ultimo sole. S'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso.
5: La situació, Àguiles, ja teniu casa.
7: Molta tranquil·litat en aquell temps, molt bé.
1: El govern ha instal·lat 8 nius artificials a diversos punts de les Balears per protegir l'àguila pescadora.
8: És una campanya de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per afavorir la recuperació d'aquest au. 4 s'han ubicat a Formentera, 2 a Eivissa i 2 més a Mallorca. Les estructures s'han col·locat en penya-segats, tranquils i segurs, seleccionats per tècnics de la Conselleria. Els nius estan fets amb vímet, fusta, branques i restes de posidoni per integrar-se en el paisatge.
1: L'àguila pescadora continua catalogada com a espècie vulnerable a les Balears malgrat la millora dels darrers anys.
8: La iniciativa vol facilitar-ne la reproducció, especialment a Mallorca, i recuperar la nidificació a Formentera, on no se'n detecta des dels anys 60.
7: Molta tranquil·litat en aquell temps. Molt bé.
6: Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure il turno, ma verso il vino spezzo il pane, perché diceva, oh, siete un

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Hola, bones tardes a tothom. Som en Gerard Coll des de Ciutadella de Menorca. Si hagués de triar una cançó mítica per jo, d'estiu, aquesta seria... Així tot, de ja t'ho diré. Cançó emblemàtica de Jato del 95, cançó que recorda a Sant Joan, a la mà, a Berenetes, amb sa família i els amics a sa platja. Jo crec que triaria aquesta, és una cançó que no passa mai de moda. Vinga, una abraçada per a tothom.

0: Que d'allò sabeu, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquests missatges, aquestes notes de veu, que després se converteixen en música per tothom. El podeu fer arribar a la vostra en el 646-93-4501, 646-93-4501. Vos enviar un àudio en la vostra cançó i, bueno, cap endavant, ja la posarem. Molt bé, continuem aquí xiu-xiu, i avui, que no podia ser d'altra manera, ja l'hem tret una vegada, però la traurem per segona vegada, aquesta carta.
1: El graduat.
0: Una carta que pot servir per en Jordi, o no?
2: Sí, sí, estic inclòs aquí.
0: En Nora també és...
3: Sí, efectivament.
0: Llicenciada en comunicació audiovisual.
3: Sí, correcte.
0: Però si hi ha un graduat aquí de bon de veres, és el senyor que tinc aquí a mà esquerra, Josep Alorda.
4: Hola, com estàs? No te'n veu, no te'n veu.
0: Que has cridat molt.
4: Que, és que aquest cap de setmana ha estat molt pel·lícula.
2: Clar, clar, ha estat intens. Ha començat a Atlàntida, tenien sa mobo.
4: Sí, sí, sí.
2: Ahir també hi va Trull.
4: Ahir va molt de Trull. Però bé, ja en comentarem, ja ho comentarem.
2: Bé, jo, clar... se treu aquí el graduat, la careta, i és que jo he anat a festivals amb acreditació de cineasta, no som aquí un qualsevol.
0: Això
2: que
0: s'ha
2: passat ja.
0: Home, pensa i, que en Jordi és, clar, és cineasta per excel·lència, per en Jordi, d'en Charles Chaplin.
2: Vol dir. Exacte,
4: sí,
2: vull
4: sí,
2: dir...
4: Sí, a l'altura, de...
2: Sí. Jo me moc per aquests ambients.
0: Ja
2: no,
0: sens dubte.
2: Ja ho sabem. I sé perfectament com funcionen, i supos que ja ho heu notat, però aquí a l'Atlàntida agrada el rotllet aquest alternatiu.
0: Sí.
2: Mos agrada. Mm-hmm. Podríem dir que modernet i tot, un poquet, no?
0: Home, tu has optat també per un look bastant, que està bastant bé.
2: Dur,
0: calçons d'allí.
4: Molt Albert Serra. Sí, sí, sí. Sí.
2: Gràcies, gràcies.
3: Bueno, no. Però les sabates, sí que les tres sabates que duen unes sabates d'aquestes tipus sandàlies de Jesucrist, sí que són alternatives.
2: Sandàlies de Jesucrist, eh? Sí. Per 12 euros, és increïble. Bé, no... Clar,
0: no, continuo,
2: aquí ve, aquí ve sa gent modernet. Aquí no, no qualsevol persona ve a veure una road movie grega de dues hores. Mm-hmm. Has de tenir un perfil concret. I jo crec que aquesta gent és molt fàcil d'identificar.
0: Sí?
2: I per tant, jo venc avui a demostrar-ho.
3: I això, com ho penses demostrar?
2: Jo avui vos propos un bingo. Jo vengo a jugar.

0: Jordi, un bingo, què vol dir un bingo? Jo no sé com vol fer un bingo aquí, però si no tenim res...
1: No aquí, ara començam a cridar números. A treure bolles. Bé, és senzill. Jo el que faré és passejar-me per aquí cercant persones que compleixin els que jo he considerat els estereotips del públic d'un festival.
0: Ui!
1: Cada vegada que en trobi un, marcant casella, i a veure si aconseguim completar la llista i fer el bingo.
2: I quins són aquest tipus d'estereotips de modernet de festival?
0: Tu en compleixes qualcun, Jordi, o no?
1: Jo avui en sí, n'he complit dos, de fet.
2: Quins?
1: Mira, ara, bueno, ara anirem per parts.
2: Vinga, vinga.
1: Jo vos duc una llista de 10, i bé, també podeu dir si estàs d'acord, a l'ordre de sobretot sí, tu, que t'has mogut perquè canvies. També... Tenim Tote Bag.
0: Sens dubte.
1: La més fàcil de totes, la trobarem. Sí. La majoria ja haurà comprat el festival. I clar, és que un festival no pot anar amb motxilla, que no vas al gimnàs, no? Has d'anar amb una tote, una cosa ben feta.
0: A menys d'aquí, quanta gent té una tote bag?
3: Bé, és que no dur res damunt, però en té moltíssimes.
0: Bé, de fet, aquí entre el públic hi ha una persona que sí que té una tote bag, però la tote bag d'IB3.
2: No és una tote bag.
0: Marxantatge,
1: això és un departament de platja.
0: Una bossa.
2: És una bossa.
3: És la bossa aquesta de fil, la típica que es tires i se tanca.
2: Això és una rinyonera.
0: Bé, una rinyonera, s'accepta.
1: Una rinyonera també podria caure. Però bé, seguim. Camiseta de cine. Temàtica cine. Bastant òbvia. Sobretot perquè si ets cinèfil i tens aquestes camisetes friquis, no hi ha millor manera de lluir-la i que no t'ajutgin massa. Vull dir, bueno, el cas de cine queda bé sí o sí. Tenim... aquesta m'agrada molt, que és el bigot modernat.
0: Sí? Aquí tots...
1: No, però no un bigot qualsevol.
0: Tu el tens, però, Jordi,
1: Jo no.
0: Sí.
1: No tant.
0: Un bigot
1: però espero que el bigot modernat és ben reteat, destaca per damunt sa barba, i és un poc culpa d'en Pedro Pascal. És símptoma Pedro Pascal, jo crec.
3: Sí.
1: Totalment. Va un poc així. Agenda i boli. Això també.
0: Agenda i boli.
1: Clar, perquè te fa persona interessant, no? Com si te poguessis inspirar i apuntar una idea que acabes fent una pel·lícula d'això, no?
2: Totalment.
1: Jo és un poc, m'he posat creatiu.
0: És un poc de performat, de persona performat.
2: Sí.
1: Exacte. Tenim, aquesta és complicada, però jo crec que podem trobar que és auriculars en el coll. Sí, no importa si escoltes música o no.
0: Sí. Aquí fan que sí en el públic, aquí.
1: És una qüestió de fer notar que t'agrada la música, no? I que,
2: sí.
1: I així tens conversació, jo crec. Tenim... calcetins cridaners, així un poc alts.
3: Ah, sí.
1: Que jo crec que fa calor, però no se pot evitar. No, ja està.
3: I damunt calcetín de Harry Potter.
1: De Harry Potter.
3: Temàtic així, cinèfil, un poc raro.
1: Molt de fruites, també se'l duen molt, de cindris.
0: Sí, d'ous fregits, he dit qualcuns.
1: Exacte, però jo crec que això se pot
0: molt
1: trobar.
0: Bé.
1: O eres de sol. Posades, jo crec que millor. O sigui, és igual si és però no. Són un complement vàlid, jo crec que qualsevol hora. Una sobreta sol, queden bé. Tenim aquesta molt òbvia, una càmera analògica.
2: Oh, sí.
1: Que aquesta jo crec que serà complicada, però és la cúspide absoluta d'artista alternatiu d'una càmera analògica damunt tu.
3: Totalment.
1: Boina o capell?
3: Ostres.
0: Això és massa.
3: Sí, i te diré més. Bufanda.
2: Bufanda.
0: Com
3: una
0: bufanda?
2: Sí, però no és com una bufanda de llanes, un mocador.
3: Exacte, mocadors.
2: Però, a més, el duen així.
0: Com és això?
2: Penjat en el coll.
3: Per damunt, però a fora, abraçar el coll del tot. Exacte. Si
0: una bufanda.
3: Sí, bueno, un pedaç. Un mocador.
0: Una bufanda i un pedaç.
2: Sí.
3: Jo és que no, aquest accessori no l'emplem mai.
1: Però és vera que hi ha molta gent que ho du, perquè te dona aquest punt de director europeu.
3: Sí,
1: un poc alternatiu.
3: Europeu és el concepte.
1: Que fa una...
3: És vera.
1: Completament. I tenim per acabar mocassins.
0: Mocassins.
1: O sabates així un poc de vestir.
3: Bueno.
1: Sí, jo crec que sabates esportives no. Has de fer un poc que m'he arreglat, però tampoc m'he esforçat gaire.
3: I si són esportives, són blanques, noves. D'això que llueixen, que vamos.
0: Que estàs esperant per estrenar-les el dia de...
3: Que tenen una lluentor que flipes.
1: I aquests són els 10.
0: Molt bé, per tant, fem una revisió, Jordi. Tote bag.
1: Vinga, tenim. Tote bag.
0: Sí.
1: Camiseta en temàtica de cine.
0: Ahà.
1: Bigot modernet, agenda i boli, auriculars, en el coll, calcetins cridaners, ueres de sol, posades, càmera analògica, boina o capell i mocassins.
0: Molt bé, m'apareix fantàstic. Jo, Jordi, em sap que m'agradaria, és a dir, tu proposes fer un bingo, però jo troc que hauríem d'anar a xerrar amb el públic per veure si compleixen els requisits.
1: Sí.
0: No sé si anirien darrere o no, però aquí ponen cas que fan que sí i que no. Però bé, Jordi, jo te proposo una cosa. Que anem a publicitat, d'acord? En Josep Alorda. Mos facis la seva secció, d'acord? I que mentrestant veiem a Menci trobant gent per arribar a fer el bingo.
1: Mentrestant, o sigui, mentre Josep està fent la secció, jo me moc.
0: Sí, jo te moc i anem un poc també... trascant per aquí.
1: Perfecte,
0: m'han que
1: trobar. Així, mem, si és urgent a tot.
0: Molt bé, per tant, ja ho sabem. No ho sé, això són els bingos d'en Jordi. Com ho veus?
3: Perfecte, perfecte.
0: Sí, ho trobes que trobaran gent?
3: Sí, sí, de fet, el que jo he preparat també va un poc en la mateixa línia.
0: Sí?
3: Gent que podem trobar per el festival.
0: I tu, Nora?
2: Jo penso que estem a un bon lloc per fer aquest bingo.
0: Sí. I davant sigui cantant bingo. Ara ho veurem.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. Diri-na-na-na! Així anem.

0: Molt bé, doncs sí, efectivament, ho han dit abans, però aquí et somo ja, que és per tot, a totes hores, i que sempre té una història dins el cap.
1: Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
0: Josep Alorra, com estàs?
2: Ostres, que bo, no m'esperava que aixecito.
0: Bé, tot bé, o no?
2: Sí, bueno, estic un poc derrotat, sincerament.
0: És que te vaig cansat avui.
2: Ha estat el cap de setmana més peliculero de la meva vida. Ha estat més fort que en Tom Cruise. I és això, estic totalment destrossat. Però bé, Xiu-Xiu sempre ha estat un refugi i una alegria.
0: És un espai segur.
2: I damunt estem aquí, en aquest entorn, en el Baluart, amb motiu de l'Atlàntida, que també és un festival on he estat moltes vegades i de moltes maneres, i molt content. Per tant, res, varen començar el cap de setmana amb una acreditació de l'Atlàntida.
0: Sí, i a més és bona, perquè tens foto i tot.
2: Sí, sí, sí.
0: És nostre, posa i vetres.
3: Sí, no tenim ni nom.
2: bueno, és que els mitjans són els mitjans, no? Però això aquesta és d'indústria.
4: Clar, però són els mitjans, els cineastes.
2: Clar, home, el cine el que té. I després també duc la camiseta de Samovo, com podeu veure, i encara duc la pulsera de Samovo. Vull dir, és una cosa que no me vull llevar.
0: És aquesta aquella gent que per ventura se llevarà aquesta pulsera d'aquí 6 mesos, l'any
2: que
0: ve.
2: Crec que no, és a dir, crec que faré algo perquè sigui un poc més petita i dur-la fins que s'espanyi o algo. Perquè una de les coses que a mi m'acosta molt és deixar, és a dir, amollar les coses. I quan he estat feliç i quan he estat content d'estar un puesto me costa molt sortir.
4: És perquè és d'aquelles pulseres que te posen i després no la vols retear i t'has de dir el que has dit, que
2: sí,
3: per llevar-te-la, no?
2: Sí, jo encara la tenc poc pitjada per poder trobar-la, però és que me va agradar molt i bé, estic preparant una peça audiovisual que tant de bo pugui arribar en aquest festival en qualsevol moment. I ja he pogut veure l'edició d'enguany de Samovo des de dins, amb tota l'organització, reunions, problemes, obstacles, alegries, rialles, plors, moltíssimes coses.
0: Molta tristesa, també.
2: Sí, en concret per aquesta partida i aquest buit immens com és de Sant Joan Roca, baixista d'Antoni Font, on bé, si podem sentir, no sé si podem sentir aquesta
0: cançó. La cançó que ha sonat una vegada i una altra aquest cap de setmana.
2: Sí, sí, sí.
0: Que has devingut de qualque manera himne d'aquests dies.
2: Sí, la podem sentir una estona.

0: Clar, Josep, tu estàs fent un documental.
1: Sí. Sí, sí, sí. De fet, no, bueno, no és del tot oficial, però bueno, ja que ho has dit, ja està.
0: Ja ho vas dir l'altre dia.
1: Sí, ja ho vaig dir. Bueno, ja, culpa meva, en principi. Jo també després ho vaig demanar. Se pot dir això? I m'han dit, bueno, encara no, tal, però bé. Ja està, coses que passen a xiu-xiu.
0: Ara no volies embarronar jo, eh?
1: No, no, no.
2: Però bé, xiu-xiu és el lloc.
1: Sí, sí, sí. Xiu-xiu sempre jo venc amb informació rigorosa i amb titulars. I bé, sí, jo bé, me vaig veure en la situació de tenir que gravar aquest moment, aquest homenatge que va ser de les coses més guapes que he pogut viure mai, i sincerament el que vos he de dir és que me vaig absolutament desmuntar. Vaig poder gravar un poquet, però jo no he volgut tornar a mirar les imatges d'aquell concert, d'aquell homenatge que va fer en Toni Font a Samogó, perquè estava totalment... És a dir, jo no sé com està gravat, sincerament, perquè vaig gravar fatal, és a dir, no, plorava molt per tot el que implica, per tot el que vaig veure, i va ser un homenatge increïble on en Toni Font va costar molt fer, no?, això, per els dies que havia, no?, perquè estava molt malament a nivell anímic, no?, evidentment, i varen tenir la força i se varen plantar allà, i ho varen fer de ser millor manera, i el públic també estava tothom a flor de piel, com se diu.
0: De fet, hi ha molt de documents, hi ha hagut molt de vídeos que han circulat arreu, a xarxes, i sabeu això, i se pot pel pou-pam, amb la emoció que hi havia.
1: Sí, sí, sí.
0: És més el coro i la coral, que van cantar Batiscafos... Mm-hmm.
1: Sí. La corral, van... sí, sí, sí, total. I, bueno, tothom estava, doncs, pues, això... És a dir, era molt difícil de remuntar, i el festival ho va poder remuntar. Però, bé, tampoc és per dir segon que, però això va ajudar moltíssima gent, no?, a tancar, a pair un poc tot aquest dolor, i sincerament crec que és el millor que se podia haver fet amb aquesta situació, i se va fer, i molt content d'haver pogut estar allà, d'haver pogut viure-ho juntament amb l'organització, i poder gravar tot aquest procés que qualque dia veurà la llum, i que la gent potser pot ajudar qualcú. Molt content de poder fer.
0: Amo, tanques en Mogo, també tanca una etapa, és en Toni Fons, evidentment, sens dubte, i tu, Josep, a l'ordre, vulguis o no, i de qualque manera, malauradament, has tingut la sort de poder ser-hi.
1: Sí, i està vinculat també un poc amb el grup, sobretot amb en Joan Miquel Oliver, que darrerament, pues, això, hem entablat moltes feines i hem fet moltes coses junts, i és tot, pues, bueno, tot és molt proper, tot és molt recent, és molt complicat, però va ser molt guapo, i jo també estic un poc millor després de tot això. I de tots aquests plors i de tota aquesta emoció, també varen passar una espècie d'èxtasis, d'entusiasme, d'un altre tipus de concert, també, que pareixia impossible de remuntar, però se va remuntar amb el grup de Dan Peralbo i el Cowboy, mm-hmm. on se va convidar a l'organització de Samou, i això també està evidentment gravat, Samou va convidar a pujar a l'escenari a cantar una versió d'un grup que molt va, pues, també va acabar la seva trajectòria, que és de Sousa, no?
0: Sí.
1: I van tocar una cançó d'Aixopluc, que va ser, però, absolutament loco.
0: Lo tenim, vol que ho sentim?
1: Sí, per favor.

0: Hi ha dos moments.
1: Sí, sí, sí. Totalment diferents, però igual de potents, igual de forts, on molt van en això, van pujar allà, van fer aquesta, no, aquesta versió, aquesta cover amb aquest grup, i també va pujar en Guillem Portell, que va ser bateria de Sousa, ara és bateria, no, d'Ànimos Parrec, i en Lluís Cabot, que bueno, toca amb Maria Jaume, i bueno, és que ho van donar tot. Vull dir, jo gravava i jo també cantava com un loco i cridava, i botàvem tant que una guitarra que estava a la posta, on posen les guitarres mentre no se toquen, va caure. Vull dir, va ser una autèntica locura. I clar, jo de dins ho vaig veure, i després vaig veure vídeos de fora, i realment pareixia com una espècie de final de curs. Final de curs, desmadrat. Però la veritat que va ser molt fort i veure això, com aquesta gent, aquesta generació de, de moveros, que ara ja tenen quasi 30, n'hi ha com que els atenen, tal, acaba una etapa, no?, una espècie de festival, una espècie de projecte, de proposta, que cuida absolutament la nostra cultura, la nostra llengua, que dona espai a molt d'artistes, a molt de grups locals, a molt de grups locals que repeteixen un festival, que això és molt complicat, i és un espai increïble. De fet, IB3 també hi era per cobrir això, i estic molt content de veure-vos per allà també, que fan un programa especial i entrevistes i tot això, que serà irrepetible, i ells ho saben.
0: Sí, i sortadament també jo et fris de veure bé aquest documental, ho veiem per segona vegada, que no sé quan veurà la llum, però bueno, en qualsevol cas, frisam.
1: I serem,
0: i sort, hem pogut enregistrar.
1: Sí, sí.
0: Clar que sí. Bueno, un cap de setmana, sens dubte, ple d'emocions.
1: Sí.
0: Me vaig esgotat, anímicament esgotat, avui.
1: Sí, no tenc veu, la veritat que després de tota aquesta emoció de la Movó, que ja era molt suficient, d'hores sense dormir, de feina, tal, no sé què, també hi va passar per aquesta manifestació que va ser magnífica, en un sentit d'afluència, 70.000 persones segons les entitats que la formaven, que va acabar, sens dubte, amb una de les coses més desgraciades que he vist mai, que és amb una brutalitat policial sense precedents, totalment injustificada contra famílies, contra ell major, contra xeremies, i sincerament no és espai ni xiu-xiu, és un programa d'entreteniment de clau d'humor, i no és ni espai ni espuesto, però simplement dir-vos que les imatges passen, bé, xerren per si soles, que els mireu, perquè és una realitat i és una cosa que mai havia passat, i se va viure, i demà, bueno, hi ha una concentració. Anau-hi, si podeu.
0: Josep, tu, en qualsevol cas, sempre ets una persona honesta, transparent. Les paraules que dius sempre te surten d'escò. Si estàs content, estàs content. Si dius un poc tort, ho dius de dins. Però, bueno, això mos agrada.
1: És així. És impossible distanciar-se del que va passar ahir. I és una cosa, és un fet. Jo no soc fotoperiodista, però tenia una càmera i la vaig fer emplear i s'ha vist. I se veu, i sí, bé, ja està. Les imatges xerren per si soles. Simplement això. Però com que avui estem en un dia especial, fa poc ha arrencat l'Atlàntida, també m'he preparat una secció per avui, ja tinc forces per fer-ho, no m'ho puc aturar, sincerament. I, bàsicament, el que he fet ha estat preparar un poc, com ha fet en Jordi, un bingo de gent tal, però jo sumaré un poc més, vale? Jo he preparat gent que podrien trobar per festival.
0: Entesos, és que jo proposo una cosa. Clar, aquí ja comença la gent, per aquí, i jo proposo que en Jordi agafi el micro inalàmbric, d'acord? I cerqui, a menys, gent que compleixi, efectivament, i veig si poden cantar bingo. Perquè ara sumarem a l'Esteve, Josep, però recordem que en Jordi, a menys, recorda-mos que proposes tu. O sigui, la gent en aquest festival du aquests elements.
2: Exacte, ara fem un pot de repàs de quins són els requisits que han de trobar agulles, que duen tot e va.
0: Sí?
2: Que ja l'he posat la primera, perquè crec que ja en veiem. Camisetes temàtica cine.
0: Sí, que en veiem qualcuna també per aquí.
2: Tenir també el bigot modernet.
3: També, també.
2: Un poc Pedro Pascal.
3: Sí, sí.
2: Tenim agenda i boli,
0: sí,
2: per gent així un poc més creativa, auriculars en escoll, per fer veure que ets un músic o que t'agrada, calcetins cridaners, ueres de sol posades, d'una càmera analògica, que aquestes piques,
1: saludes. Sí, sí, sí.
2: Boina, capell i mocassins.
0: Molt bé, Jordi. I del gafes micro. Agafes micro, i a menys si poden cantar bingo, hem de fer, aconseguir trobar tota aquesta gent. Ara la gent comença a escampar, no, és broma,
1: sí,
0: encara.
1: Sí, sí.
0: Encara és per aquí. I Josep, tu què proposes?
1: Mira, per exemple, entre que cercant tal, jo un perfil que ja veig per aquí, que m'encanta, perquè és un perfil on jo també me sento a vegades identificat, perquè és una persona tècnica, són el tècnic de Low Music, que és l'empresa que s'encarrega de que tot funcioni en el festival, vale? El tècnic de Low Music, jo tinc apuntat que és gent fumadora, vale? Normalment, a vegades van amb un piti, vale? Perquè gent que passa molta pena. Per què? Perquè s'encarreguen de tot, s'ha armat hoste tècnic i tot ha de funcionar bé. I, claro, tenen moltes coses, hi ha moltes seus, moltes pel·lícules, tal. I gent que sol anar amb un polo negre, i fa moltíssima color, però bé, ets uniforme. A l'esquerra, ja n'hi ha
0: un. Sí, Jordi, és que en Jordi ara...
2: Ara, no, jo dic, he vist moltes totebars, molt de bigots, però ara he sortit i no trobo res.
0: Home, Jordi,
2: jo veig cosa.
0: Com que no... Vem, gent en veig.
2: Gent n'hi ha, però...
0: De fet, en Josep Alorda, per mi, ha descrit una persona... Vem, Jordi, vés.
2: Vinga, no, a més, jo crec que és bigot també poden comprar.
0: No sé si
2: és
0: tècnic de Lo Music, n'és,
2: Josep. Què tal, que noms?
3: Tico.
1: Sí, sí.
2: Vem, què tal el festival, com ho esteu duent?
3: Molta calor, molta, molta calor. Suant tots els dies, excepte avui, i nada. De moment és bingo, jo crec que tenc les ueres en el cap, sempre damunt.
2: Poden comptar ueres, no?
0: Sí, sí, bé, sí. Poden
2: fer xec de les ueres i xec bigot.
0: Molt bé.
2: Comptam. Xec bigot també, a veure.
3: Bigot un poc enquept, la tenc. Sí, sí, sí.
2: Has acabat ja la jornada?
3: No, me queda a les 10, 11, per ahí. Sí.
2: Crec que el darrer que t'esperaves és que vengués Ivetres a emprenyar-te a mi de la jornada laboral, no?
3: No, estic molt més nerviós pel meu català, que no és la meva llengua nativa, i a vegades el tinc un poc atrofiat, com m'agrada dir. Però...
0: No, si el parles molt bé, molt bé.
2: No,
0: molt
2: jo
0: bé,
2: veig. Sí. D'on ets, tu?
3: Jo d'Alemanya, vaig néixer a Hamburgo.
1: Ostres.
2: I com has arribat fins aquí? Mira, tenim un illa pel món, també. Exacte. Que nosaltres fem una secció en xerrar amb gent de fora. Tu, com has arribat aquí?
3: Els meus pares no em volien criar a mi, les meves germanes a Alemanya, perquè no hi ha bé temps, la gent no és més, com dir-ho, tan oberta o tan amigable. I res, primer van provar als Estats Units, no va funcionar.
2: Aquí s'estan bastant millor, és veritat.
3: S'està molt més millor. I res, em vaig criar aquí fins des de que tinc 3 anys... i no m'agradaria tornar a Alemanya, la veritat.
2: Bé, molta sort i res, que vagi bé, que sigui lleu el que queda de jornada.
3: Sí, no, avui molt més lleu que els altres dies de la setmana. A l'Atlàntida hi ha molta feina.
0: Molt bé.
2: Idò tenim. Bigot.
0: N'hem fet dos. El bigot també tu el tens, Jordi. Per tant,
1: sí.
2: He d'entrevistar a mi mateix. No, tenim bigot i tenim...
4: Jo veig gent per aquí a la dreta que podria omplir
2: moltes caselles.
1: Un altre rol que té que muntar i superimportant és el voluntari de l'Atlàntida, vale? És una persona que normalment ha dormit entre 2 i 3 hores, però ho sap tot, vale? T'indica la sala, t'ensenya on és el lavabo, te recomana 2 pel·lícules i encara t'atén d'anar a cercar directors i directores de l'aeroport. Per tant, allà n'hi ha un parell i pareix que, bueno, que encara estan en funcionament i...
0: Amen, Jordi, jo te veig un poc perdut ara.
2: No, no? Atenció, perquè, mem, no sé si són cridaners, però tenim calcetins alts.
1: En Jordi va, en Jordi va a la seu, tio. És tremend.
0: Per mi no vol sortir, o sí?
2: Hola, perdona, tens un moment. A veure, calcetins. Per què has decidit posar-te aquests calcetins avui?
5: Bueno, no sé, la verdad. Llevo siempre... de la misma marca y así, largos.
2: I tu, que surt de la projecció ara? De Barrio Triste, pot ser? I ara Paradise també entres?
5: No.
2: Però ets habitual a l'Atlàntida, no sé si sols venir.
5: Sí, ya he venido otros años y he venido a un par de películas anteriores, a High Art, Mysterious Skin...
2: Per tu, cada tenir una persona que ve en els festivals d'Atlàntida, així un poc alternativa.
5: No sé, pues ganas de ver cosas nuevas.
1: Un piti.
5: Y pues tiempo también, ¿no?
2: Molt bé, moltes gràcies. Tenim calcetins.
0: Sí, molt bé.
2: Tenim calcetins.
0: El Marcam, jo m'agradaria molt, Jordi, trobar qualcú amb una camiseta de cine, eh? No sé si...
2: Aquesta crec que me vaig emocionar quan la vaig escriure. No serà tan fàcil.
0: Sí, no. Normalment t'endús.
2: Sorprenentment, tot te va.
0: Bé, em dic que és un equivalent que la bossa d'Ivetra Ràdio com es pot servir.
1: Sí.
0: Hi ha merchandatge, per cert. Si qualcú vol bosses d'Ivetra Ràdio...
2: M'assenyalen allà, m'assenyalen, hem trobat tot te va. Tenim tot Ebach.
0: I vols dir-me de ràdio, ja tenim el combo.
2: Tenim el combo, mira.
1: Sí. A més,
2: tot Ebach d'una cosa local, que és encara, sí. Ja, jo crec que és culmen absolut.
1: No, i està empleada.
2: Escolta, com estàs? Has escoltat la llista que hem fet per avui? No sé si estàs d'acord.
6: sí, he escuchado algo. Por aquí tenemos también cámara analògica.
0: Molt bé.
2: Tenim càmera analògica, tot te vas.
1: Aquesta gent s'havia amagat.
2: Estim a tope. Per què l'has dit, la càmera analògica?
7: Perquè la foto sale més bonica.
2: A més, està l'Atlàntida queda bé, no? Sí. O sigui, és com una manera també de treure tema...
7: Para ligar.
2: Ah, molt bé.
1: Ostres.
2: S'encava, o sigui, tenim titular, eh?
0: Demana-li ment si li ha servit o no.
2: Però, bueno, clar, t'ha servit, de moment.
7: No. Està sent una herramienta...
1: És una inversió,
7: tremenda.
1: No?
7: Tremenda, sí. No.
2: El manco, les fotos estan quedant xules. Bé, no ho pot veure, clar. És que
0: però quan se fa això de lligar en la càmera analògica?
7: La tindré que ver dentro de 2 meses, sí.
2: Dentro de 2 meses? Però de quant és el carrat?
7: 36,
2: no. 36. Bueno, jo crec que tenim... O sigui, tenim
0: que expliqui com se fa això de lligar en la càmera analògica. Com és el procediment?
2: Vinga, idò, com ho fem per lligar amb una càmera analògica?
7: Es mucho más fácil porque con el móvil, pues bueno, como que te da más cosas, ¿no? Decirle, ay, hazme una foto con el móvil, pero con la cámara, pues tienes ahí como ese, ay, pero tú sabes cómo la utilizas, tal, claro, bueno, tienes el rollito.
2: O sigui, tu atures a la gent que t'apareix guapa i li dius, escolta, me pots fer una foto amb la càmera analògica?
7: I te voy a ensenyar a usarla.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Per tant,
2: ostres, que brutal, això.
1: Jo també tenc una càmera i no ho havia pensat mai.
0: És a dir, no, clar.
4: Jo tampoc.
0: Ara veurem ajustat tot l'edició.
2: Ja ho sabeu, jo crec que tenim càmera analògica, tenim tota i tenim titular que és la lliga a l'Atlàntida amb una càmera analògica.
0: Exactament. Jordi, però Josep, tu tens més qüestions.
1: Sí, t'ho donc un altre rol, a menys si el pot trobar. Aquesta és influencer o cinèfil impostor, vale? És una persona que ve a l'Atlàntida, no ha vist cap pel·lícula, però sempre aplaudeix, quan tothom aplaudeix, evidentment. Mm. I quan acaba sempre diu, bueno, molt interessant, m'ha encantat la metàfora. No sap quina metàfora, vale? Ja crec que hi ha influencers per aquí, amem?
2: Amem, tenim aquí influencers. Estàs d'acord amb en Josep Alorda?
8: Bé, jo influencer m'ho diuen una mica cap meva. Sí,
2: jo no. Però t'agrada el cinema i vens aquí a cobrir l'esdeveniment quan toca.
8: Jo he de dir que jo sóc molt fan de l'Atlàntida de fa molts anys, però em deixo influir una mica en els meus amics que saben una mica de cine i jo venc una mica estirat i me deixen dur.
2: O sigui, tu repeteixes el que diuen els teus amics, que és un poble que fan tots.
8: Exacte. No, jo també venc a gaudir, també a part del cinema, com que tenen els concerts i tal, pues, venc a gaudir de l'Atlàntida en el seu complet.
2: L'estàs gaudint, de moment?
8: Sí. M'ho estic passant molt bé, gràcies.
2: Súper.
1: Entén més, no?
2: Estàs sent un èxit,
0: sí,
2: això?
0: Sí, home, sí, de
2: estic
0: moment.
2: Estic absolutament estorat.
0: Yeah. Repassant, hem trobat tot Evac, bossa d'IV3, camiseta de cine, no. El bigot modernet, per partida doble, perquè en Jordi també el du, ulleres de sol posades, càmera calcetins. Analògica... I què més? Afegiris qualque
4: cosa, Nora? Calcetins, hem trobat.
0: Calcetins.
2: Molt bé. Com es falta? Així per...
1: Jo, per exemple, tenc també el rol de director o directora mallorquina Talent Balear, vale? Que en aquest cas m'he autoradiografiat, perquè no hi ha una altra manera de no podia xerrar de companys de professió. I he apuntat que és gent que du porqueres, que du també una tote bag, i que pareix que no ha dormit fa mesos, i que sempre que li demanes per ser pell, li diu, bueno, està en fase de diferenciament. Josep, fa 8 anys que estàs en fase de diferenciament. Menys espaviles, tio. Pues, d'aquest perfil també n'hi ha. No sé, bé, aquí estic
2: Bé, aquí ets tu. Aquest exemple més clar de cineasta balear. Però, clar, teníem tot aquest temps davant nosaltres un capell.
0: Sí, no és un capell qualsevol.
2: No és un capell. A en Xavi Oliver li agrada molt aquest capell.
0: Jo quan he arribat tot dona-li en aquest bon home. Escolta, d'on has tret aquest capell que em vullin?
2: Bé, que aquest bon home és en David, el nostre company de xarxes. Com estàs?
9: I va bé, va bé.
2: Tu t'has posat el capell perquè has dit vaig a l'Atlàntida, no el podré treure altre moment. O sigui, no hi ha millor moment per treure un capell que aquí.
9: Mira, avui he anat en el perruquer. No m'ha agradat massa l'estall de cabells que m'ha fet. I dic, això ho hem de solucionar de qualque manera.
2: O sigui, havies anat en el perruquer, aposta, per venir a l'Atlàntida ben...
9: Sí? Correcte, sí. I ja t'ho dic, no m'ha deixat com jo volia. I m'he volat a
1: això, això és perquè no ha anat en Manuel Cortés.
2: Exacte, Manuel Cortés, que els hem entrevistat. Sí, sí. Farres, escolta, com estàs duent tu? Estàs podent disfrutar del festival o feina pura?
9: Estic fent feina tot bé, però sí, m'ho estic passant molt bé amb altres.
2: La veritat és que per ser una persona que és de xarxes i està darrere càmeres, ve ben curro. O sigui, vull dir, tot curres, és una cosa...
9: Sí, procuro anar presentable.
0: Ens espiu les fetes. Hem de dir que en David, tots aquests vídeos meravellosos que veus a IV3 Ràdio, en el compte d'Instagram, ell és certífic d'això i sempre mos encalça per munt i per avall i, bueno, que ell és qui idea totes aquestes qüestions i fa molta feinada, una feinada. És compte d'Instagram, d'IV3 Ràdio, esteu. qualque dia te farem una entrevista en profunditat.
2: No, gràcies. Bé, i del Toni Capell, xec.
0: Molt bé, men,
2: jo crec que poca cosa queda, no? Sí. Jo estic bastant sorprès.
1: Men, jo crec que una persona que també te podria donar punts és el polític cultural, ¿vale? Perquè és una persona que no veu mai una pel·lícula, però sempre és de totes les fotos, ¿vale? De fet, abans havia en Jaume Ripoll per aquí, i darrere havia el polític, però ara en Jaume Ripoll s'ha anat i ja no és.
2: És un poc en Donald Trump ficant-se la foto de la final del Mundial. Sí.
1: Efectivament.
2: Per el mateix.
1: Efectivament, efectivament.
2: Vinga. Ho veig complicat, eh? Sí. Jo crec que mos quedam, que mos falta camiseta de cine i poca cosa.
0: Sí, camiseta de cine, però bé, com a xerrada mos podem inventar que du un... Hi ha qualcú que du una camiseta?
4: Sí.
0: No, no és broma, és igual. Jordi, pot tornar?
2: Puc tornar, ho deixem
0: aquí. Jo crec
2: que ha estat
0: un
2: èxit, eh?
0: Han fet una línia, no han fet el bingo.
2: Han fet línia.
0: Han fet línia,
1: han fet línia.
0: Molt bé.
4: No, però només no han faltat tres, eh?
0: Quins?
4: Ho han fet prou bé. Mocassins, auriculars i agenda i boli.
0: Auriculars ho duim nosaltres.
1: Sí.
4: Vale,
0: el mocassins és el d'un Josep.
1: Sí, mocassins, jo duc porqueres, això.
4: I d'agenda i boli.
2: Jo duc agenda i
4: boli. Això compta com agenda i boli.
0: I ja ho tenim tot. Ja podem cantar bingo.
1: Bingo. Sí, bingo.
0: Podem cantar bingo. No ho sé, Josep Alorda, escolta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ja me diràs.
0: I per dur-me aquestes paraules tan sinceres avui. Ha estat un plaer. Molt bé, la setmana aquí ve. I res, Jordi, nosaltres i Nora, nosaltres ara fem una aturada per serveis informatius.
2: Sí, mos posarà la cosa coent.
0: Coent, coent. Coent, coent. I acabem de sentir una persona que serà nosaltres, d'acord? I, bueno, que encara queda una hora de programa. Mos veiem ara d'aquí a 4 minutets. Sí.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Dimarts, en canvis meteorològics respecte d'ahir. Avui tindrem un cel destapat a tot l'arxipèlag i les temperatures es tornen a enfilar. De fet, podrien arribar als 35 graus de punts de l'interior de Mallorca. Pel que fa a la situació marítima, aquesta jornada vendrà marcada pel marejal. Menys turisme, més vida, convocat per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de delegació de govern a Palma com a protesta per la violència exercida diumenge per part de la Policia Nacional durant la manifestació contra la massificació turística i demanar la dimissió d'Alfonso Rodríguez. El portaveu de la plataforma és Dani Comas.
2: Aquestes càrregues policials les van iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
1: Rodríguez, qui ha ordenat a la Policia Nacional obrir una investigació interna, ha explicat que està indignat amb els fets i manté que no va ordenar cap actuació així.
3: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: I atenció, és que viatjau avui perquè d'aquí una hora a les 7 comença la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar aquestes aturades i reclamen millores laborals i econòmiques. La protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres. Durant l'informatiu hi serem en directe. Ara, però, canviant de tema, perquè comença el compte enrere per a l'eclipsi del dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic per les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia. A l'espera de conèixer-ne els detalls, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i els clients en cas de tenir aparcament en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles, una mesura que arriba amb escepticisme i cert desconeixement.
4: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
5: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
1: Continuant pendents un dia més dels incendis de la península, més de 100.000 persones estan evacuades o confinades per als incendis forestals que estan arrasant milers d'hectàrees a la comunitat de Madrid, Àvila, la Vall d'Uixó, Castelló i Toledo. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, a Castelló, a Castella i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era. José Luis Gutiérrez és el director general, director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
6: Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que...
1: I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. El pretenia aprovar avui, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar aquesta votació. Vos n'adonar més detalls d'això i més notícies a l'informatiu matí. Serà a partir de les 7 amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: I doncs, continuem aquí en directe des d'Esbaluar de Palma. Avui és dilluns, dia 27, i estem aquí fent un programa especial per mò de l'Atlàntica Mallorca Film Fest. Jordi, Suárez, han fet bingo.
1: Quasi, han fet línia.
0: No, han fet bingo.
1: Ah, bueno, han fet un bingo,
0: sí. Han fet molta trampa.
1: Bé, clar, bé, és igual.
0: Oh, no, no,
1: jo crec que ha funcionat perfecte.
2: Home, l'han fet bingo.
0: De moment estan bé, aquest sé que m'ho ha preparat IB3 Ràdio, el productor, en Pep Díaz, que està fantàstic. De fet, si voleu venir fins aquí hi ha taules, aquí podeu fer un beure, ja ho sabeu que estarem encantadíssims i contents de tenir-vos per aquí. Però avui, ja ho hem anunciat, ha arribat el moment del Coent Coent.
3: Coent Coent.
0: I avui, a Coent Coent,
1: tier list dels clàssics més romàntics del cinema.
4: Saps que em va enamorar de tu?
5: No, què?
4: Que feies cavallets amb la bici. Va ser definitiu. Amor a primera vista.
5: A vegades no creus que potser l'amor de veritat és aquest?
4: El dels cavallets?
5: Sí, el dels cavallets. Que passa així.

0: I, però bé, ara entrem en matèria. Men, Nora, m'hauràs d'explicar això. Quines són les categories?
1: Exacte, tenim quatre categories. La de pitjor a millor. La pitjor és FEMS. Què vol dir? Que són aquestes per posar mentre per dormir al sofà. Saps que te la poses i dius, val, això és per dormir-me. Després tenim per veure només una vegada, que vol dir que te trauma, saps que la veus una vegada i dius no la tornaré a veure mai més, o és tan embafadora que l'odies, aquestes que són tan romanticones que dius no la puc ni acabar. En tercer lloc tenim Netflix i Manta, que és per veure la teva cita o parella si l'acabes, i la darrera, de culte, que són aquestes que s'han de veure un cop a l'any o cada X temps. O sigui, que a vegades la posen a la tele i quan surt a la tele dius, l'he de mirar.
2: D'acord.
0: Molt bé, fantàstic. Per tant, amb aquest diràs una sèrie de pel·lícules i l'haurem de categoritzar de qualque manera. Però, bueno, molta gent, de ben segur que no la coneixeu, Tesorito de la Isla, primera vegada xiu-xiu.
2: Sí, el primer pic.
0: I a Ideta Ràdio també.
2: Ja he gravat qualque cosa que sortirà d'aquí un poquet, però...
0: Wow. De moment, nosaltres hem incorporat una cançó teva, pensant en tu. T'assembla bé si la sentim?
2: M'encantaria.
0: Va.

0: Aquesta cançó, això, és pensant en tu, ahir també, abans de... Ara començarem amb aquesta tier list, però també per entrar en matèria, per conèixer-nos una mica. Ahir vas punxar l'Atlàntida, cantes, fas divulgació a xarxes, m'ho deixant qualque cosa?
1: Jo soc la persona que diu sí a tot. Així de clar.
0: Per tant, és també creadora de contingut. Uh-huh. Exacte, contingut cultural relacionat amb la cultura.
1: Ho intentam.
0: I a xarxes ho estàs petant.
1: Exacte.
0: Molt bé. Per tant, creus que podràs aportar una bona visió?
1: Ho intentaré. He de dir que m'encanta escriure cançons d'amor. Ara les pel·lícules d'amor se m'atreveixen una mica, però ho intentarem.
2: I quin cine t'atreu més?
1: Jo soc una mica bàsic. I m'agraden pel·lícules on hi ha explosions, disparos, aquestes coses. Mm-hmm. Jo necessito desconnectar.
2: O sigui, si no ha mort qualcú els dos primers minuts, tu ja...
1: No, una pel·li per jo, exacte.
2: Hem de canviar.
0: Molt bé, i d'hora, començam.
3: Exacte.
0: Va.
3: I ara sí, començam la tier list. Però abans vos record les categories per si se vos han oblidat. Tenim FEMS... Per veure només una vegada, Netflix i Manta i de culte. D'acord?
1: Perfecte.
3: Vinga, primera pel·lícula.
4: ¿Saldrás conmigo?
5: No.
4: No? Oh, Dios mío, me resbalo.
5: Vale, está bien, saldré contigo.
4: ¿Qué? No lo hagas para complacerme.
5: No, quiero hacerlo.
4: Repítelo.
5: ¡Quiero salir contigo!
4: Está bien, saldremos.
3: Sabeu quina pot ser?
6: Jo crec que és Diari de Noa, no?
3: Sí, vale.
0: Anna, intues perquè els ulls estan il·luminats, que és una de les teves pel·lícules.
6: No, però és per plorar, aquesta pel·li, clar que sí. Mm-hmm. O sigui, després veurem per què.
0: Per què després?
6: Perquè està en un joc que he preparat.
3: Claro!
6: I...
0: Bueno, Jordi?
2: Jo, a mi, m'agrada. Ja està.
3: Ja està.
2: Saps què passa? Que si no...
3: Jolín,
2: si
3: Jordi.
2: No és en blanc i negre, així... No. Però no, està bé. Jo crec que és una bona pel·lícula amb uns protagonistes molt, molt xulos. Mm-hmm. Que no me recorda el nom d'ella, que s'atriu.
6: Que s'odiaven en el principi.
3: Sí,
6: s'odiaven en el principi i després es van enamorar i es van fer parella a la vida real. Sí.
0: A la vida real, també?
6: Sí.
0: Ah, molt bé, t'has sentit de la pantalla. Tesorito, l'has vista?
1: Jo he de dir que comença malament el joc. Perquè no l'he vista, però sé d'acabar. Sé d'acabar.
0: Entesos?
3: Val.
0: Hi ha un diari...
1: que va contant la història, no? Sí.
0: Molt bé, per tant...
3: Doncs, on la catalogaríem?
1: Jo diria de culte, no?
3: Jo també crec que és una pel·lícula
2: jo
3: de culte.
2: Jo crec que de culte...
0: Ui,
2: no
0: clar.
2: Podem aquí pervertir el terme...
0: És que en Jordi, és a dir, seu cineasta referència, Charles Chaplin.
2: Vull dir... Però, no veure, sempre m'ho de treure, això.
0: Però és que ets graduat, no, Jordi, m'ha greu.
2: No, però... No sé, de culte...
3: Només mira pel·lícules en blanc i negre.
1: No, jo crec que és una pel·lícula que
2: està bé.
1: No?
2: Bé, sí, pot ser. Nana està...
6: Jo no estic d'acord, eh? Jo dic que ja és tan de culte que és un Netflix en chill.
0: Ah, sí?
3: Oi, tonto!
6: Claro, ningú la vol veure un altre pic. Sencera. No.
2: Clar, has vist tant de clips, has vist
6: claro.
2: Tant de
3: clips. Idò, la posam a Netflix.
6: Sí. Bé.

0: Idò, bé, supos que sabeu quina és. És Dirty Dancing.
1: Sí, exacte.
0: Aquesta l'has vist, aquesta,
2: aquesta sí l'he vist. Ué! Jo, com a van músiques musicals, també m'encanten.
0: Que bé, que bé. Bueno, no sé, jo és que és de les meves pel·lícules preferides.
3: Ah, sí? Sí. I aleshores ets el conductor d'aquesta secció?
0: És que per mi és de culte, és que m'agrada molt. On lo posau?
3: Jordi?
4: Jo aquesta he de dir que l'he vista, però fa tant anys que no record, és d'aquestes que no recordes massa, per tant, aquí no me banyaré.
3: Era en blanc. Jo també en blanc. Ara. Per tant, decidiu vosaltres.
2: Ja. És que jo, sincerament... en el Jack, ballant, sí, sí. Aquella elevamento.
3: Quan l'alço. Espera, que no t'he cosa a dir, perquè s'ha duit tant mandres que escapa.
5: No, no, és que aquella escena, per favor. O sigui,
2: que tothom va recrear, si no
0: ho poden.
3: Per favor. L'has fet. Per favor.
5: No, no, és que... calor.
4: I estira, Xavi, estira.
3: No, que fa calor,
5: calor,
3: fa calor.
5: Fa calor, espera, treure's ventall.
0: Coent.
5: Que no opines. Però tu també estaves coent.
2: No, però, a mi, aquesta escena... qui no vol recrear aquesta escena a la seva
0: sí,
2: tothom.
0: Mira, mira, en Xavi li
3: dóna
0: un
3: muntanya. Ha repartit per aquí un merchandatge meravellós.
5: Ara, jo també vull merchandatge.
3: No, tot teu.
5: Ah,
3: no.
5: Molt
3: bé, va, se sent un poc en el micròfon, m'ho diuen estendi, però bé.
0: Estem d'acord en que és una pel·lícula de culte.
2: 100%.
3: És a dir, sí, no poden ser totes de culte, tampoc.
0: Però si no, no tenim cap a culte, encara.
4: Però la següent...
3: La següent, tant sí com no. A men, quina és?
0: Quin clàssic. Titanic. Oh! M'encanta, jo la miro un pic a l'any. Hi ha gent, jo me sorprèn perquè hi ha vegades que conec gent i me diu, és que no l'he vista mai, perquè és tan llarga que l'he vista a trossos i mai l'he vista sencera.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: És dir, amos, aquesta sí que és una pel·lícula de culte.
0: Home, clar.
3: Sens dubte, però finalment, creus que s'ha post en què hi havia en Jack...
0: I que
3: havien...
2: El gran dilema.
3: És a dir, per tant, pel·lícula de culte, Anna?
5: Sí. Sí,
4: no li agrada.
0: No
4: li agrada.
0: No sé, és molt convençuda.
5: M'agrada Titanic, però ja està. O sigui, que havien els dos. Pobre Leonardo DiCaprio, ja mort. Té trauma.
4: Saps què passa? Que si no, la pel·lícula no quedava tan bé.
5: Exacte.
3: A veure. Clar, hi hauria una mort, evidentment.
2: És que jo tampoc som molt fan de les històries romàntiques que acaben bé, tots plegats.
5: Però aquí hi ha mort.
2: Per això m'agrada, perquè no acaben junts. Així
0: que dramàtic, per favor.
2: No, me sap greu.
0: Molt bé.
4: Està clar que és una pel·lícula de culte.
3: Pensa, si no és mocho, està bé, no? Molt bé, exactament. Pel·lícula de culte, no?
0: Pel·lícula de culte. Següent pel·lícula.

0: Idò, aquesta pel·lícula l'he posat a petició de la nostra estimada Inés, que és de vacances, perquè és les seves pel·lícules preferides, i és 27 vestidos, que ja veig aquí cares de que ningú sap quina pel·lícula és. No.
1: No.
0: Val, vos explica'm
2: però bé, si ho diu Inés, que és la directora del programa, ergo que paga les nòmines, sens dubte, l'Iron de l'Ordre Pobre.
0: És la pel·lícula preferida de tots. Va d'una jove, val, que va a 27 noces, i les 27 és la dama d'honor, i llavors té 27 vestits, ergo el títol, i s'enamora d'un periodista sense saber que és el promès de la seva germana, qui fa molt d'anys que no. Mm-hmm. Llavors aquesta és la trama.
3: Jo crec que l'he vista.
0: Sí?
3: Sí, està a Netflix ara mateix. Me surt recomanada, perquè m'he posat en el dia. Mira, mira, mira. Romàntiques i està en el meu... la següent, que he de veure. I té molt bona pinta i l'actriu m'agrada molt, he de dir. Mm-hmm. És una actriu rossa, que és molt d'amada des 2000. Sí?
0: Mm. Això d'Anatomia de Grey.
3: Ah, sí?
0: Sí.
4: Jo me sap greu, però no tinc ni idea. La música m'ha sonat una miqueta,
2: sí?
4: Però no tinc ni idea.
2: Jo tampoc, tesorito, jo no l'he vista.
4: Així que...
0: Bueno,
1: no, me sap greu.
0: Jo he de dir que l'he vista i és... Fems.
1: Bé, ja sabem qui no continuarà així les pròximes setmanes.
0: No, me sap greu, però és una pel·lícula d'aquestes per dormir-te. És que no, és massa nyonya.
1: Són necessaris, també.
0: És que havia de posar una pel·lícula a la llista que anigués a Fems, si no, és que totes eren de culte.
2: Per tant, tenim, recordant les categories, teníem Fems...
0: Fems, que hi ha 27 vestidos.
2: Ahà, per veure només una vegada.
0: Que encara no tenim res.
2: Netflix i Manta.
0: Tenim el diari de Noah.
2: De culte.
0: Dirty Dancing i Titanic.
2: Molt bé, de moment anant bé. Jo aquesta li donaria un de culte, però bé, no seré jo que contradigui la conductora d'aquesta secció.
3: Ja he de dir que Titanic per Netflix and Chill també la posaria. És massa llarga.
2: Bé, ja ara ja hem decidit, no poden tornar. Mira, ara, si no m'ho enguera.
1: Però precisament si és llarga no és per Chill.
3: Pues precisament per això, culte, perquè no l'aguanta, segura.
1: Per seure i gaudir-la.
0: Ara
1: continuem.
0: Em posarem una que en Jordi segur que sap quina és.

0: Jordi, saps a quina pel·lícula posen The Smiths?
1: Mam, ho sé perquè ho tenc en el guió, és veritat. Ho tenc apuntat, però sí, una pel·lícula... Vosaltres, la resta?
2: Jo no
3: sí,
2: ho sé.
3: Sí, claro. I love The Smiths.
0: Sí!
3: És típica frase, per favor. Sí. Teniu Instagram, Letterboxd, Now
1: we're at cine. Fa cara que no t'entendrà massa.
4: Creu, no
2: jo tampoc, no passis pena. Aquí és l'únic que hauria de saber tot, és en Jordi.
0: Sí.
2: I en aquest cas...
1: Bé, quina xerram?
0: És 500 Days of Summer. 500 dies d'estiu.
2: Aquesta, quina era? Una que tenia amnèsia o no tens res a veure?
3: No, ja et 50 primeres cites.
2: Ah, bé, sí, m'ha despistat.
0: Sí. Tom Hansen treballa a una empresa de confecció de postals i s'enamora de la secretària del director. I seguim la seva història. 500 dies d'ella, que se nom Summer.
2: Ah, està molt bé, m'he aconseguit.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: I va d'això, no hi ha més.
2: Tu què li poses?
1: Jo crec que és clarament per veure una vegada i ja està.
0: Totalment. A mi m'ha avorrit molt. Vaig dir, vaya...
1: Però... Sí. Ah, que simpàtics. I ja te'n vas a fer una altra cosa.
0: Sí, sí, no té molta trama. O sigui, és molt avorrit.
5: Confiaré en vosaltres.
0: Confies en el nostre criteri.
1: Per tu, per exemple, quines pel·lícules has vist que diguis... Tampoc has per tant. Un pot de polèmica, volem.
5: La darrera que he vist que ha estat Obsessió, no sé si l'heu vist, que és tot lo contrari a una pel·lícula com romàntica.
1: Sí.
5: A tu t'ha agradat, Jordi?
1: A mi m'ha agradat molt.
5: Va, perfecte,
1: però bé.
5: Jo canvia de pel·lícula.
2: Va venir a la redacció i dir, he vist aquesta pel·lícula, m'ha fascinat.
1: M'ha agradat molt. M'ha obsessionat.
2: Igual, perdó.
5: No, jo és veure que les xarxes socials me varen fer anar a veure-la. I al final vaig trobar que se varen emocionar massa.
2: Ui.
0: Bueno, si li va agradar és que va morir qualcú.
5: Sí, sí, però crec que se varen...
2: No, spoilers, jo l'he de veure.
1: No, però és perquè té aquest final, que sí que són aquests 20 segons de pel·li romàntica. Té un punt.
2: Bé, no, un segon.
5: Bé, un poc romàntic.
1: No faig spoilers,
2: però hi ha molta gent que la vol veure.
1: Si dic que ho hagi vist, ho entendrà.
2: Sí, ja ho entenc.
1: No,
2: ja és dir, entenc que Tesorito, que ets més de desamor que d'amor, per aventura, en els relats...
5: Sí.
1: Com és, però...
2: Més destrucció...
5: Exacte.
0: Hi ha qualque cosa darrere,
1: però...
5: La música tot lo contrari, és molt romàntic, però les pel·lícules m'agrada, acció, pistola...
3: Senyor i senyora Smith, ho té tot?
5: Sí, això m'encanta. Aquesta sí m'agrada, aquesta sí la conec.
2: Molt bé, Nora, tenim més pel·lícules.
0: Tenim més pel·lícules.

0: Idò, aquesta és la millor pel·lícula d'amor que te rompes cor del món, que és La La Land.
1: Sí, quasi que la podríem posar com a pel·li de terror, no? En qualsevol moment, perquè té un final que...
0: Déu
1: meu.
0: Sí.
1: No l'heu vist? Sí, però que...
0: T'he sorrit aquesta sí, no?
2: Aquesta sí. Com és un musical, l'he vista.
1: Clar, no vull xerrar més. Xavi no l'ha vista, no volem fer spoiler, però també si no has vist La La Land ja...
3: No volia dir, però en Jordi m'acaba de destapar.
1: Però fa, vull dir, fa 10 anys, jo crec que ja caduques spoiler.
0: Sí, sí.
2: Jo he de dir que m'agrada, així que vol dir que... Junts no caben.
3: Bé, és igual, passeu pena. És de culte, imagino, no?
0: Jo aquí tenc un conflicte intern perquè de culte...
1: No era alerta.
0: Però és que jo vaig plorar molt quan la vaig, quan la vaig mirar per primera vegada i vaig dir no la tornaré a veure mai més. I després la vaig tornar a mirar una altra vegada i m'he quedat dormida.
1: No, jo crec que La La Land... És difícil que em veixi. És una pel·lícula que té moltes coses. La pots veure i descobrir cada vegada que la veus, descobreixes coses noves.
0: Oh,
4: ja... Cinefil. És de culte, això. Jo és que
0: de culte.
4: No vull xerrar, me passo a plorar.
3: Ah, sí?
4: És part del meu TFG, també. O sigui, no, fatal.
1: Que tenim una graduada aquí en comunicació audiovisual.
3: És graduada.
1: Aquí no duim a qualsevol.
3: No te'n farem parlar si no vols, però bueno, entenem que ha estat important per tu aquesta pel·lícula.
4: Molt important aquesta pel·lícula, el color, tot. És increïble, jo la recomano. M'apareix un crim que no l'hagis vista. Avui vespre te vull mirar en sa pel·li.
3: Sí, avui sí.
4: Avui vespre.
3: Va, te faré cas. Bueno, només per això que m'ho ha explicat, nana, ja la posam de culte.
4: Sí.
3: D'acord, ja n'ha ve una sí que jo sí que m'agrada molt.

0: I tornem amb un altre musical, però aquest està ambientat en els anys 50 o un institut concretament i segueix la retrobada després d'un amor d'estiu entre dos joves que són en Sandy i en Dennis Zucker.
1: Per què rius?
0: No sé. Bueno, és genial aquesta.
1: Però jo que culta aquesta.
0: Clar que s'aculta.
2: Jo crec que no hi ha cap dubte.
3: Sí. Jo també, cap dubte.
1: Ui, en Jordi!
4: Hola. Avui toca ser polèmics. A mi m'agrada molt Gris, però s'ha de dir que vista avui ha envaït bastant malament.
0: No és bo.
4: És una pel·lícula on ells són el més escrós del món, és com a tot, agafa un to estrany.
1: Agafa un to estrany. I no li van donar sols que era millor banda sonora, cosa que això sí que m'ha parit.
0: Això sí que és un crim.
4: Però...
3: En Jordi se la sap en català.
4: Me la sé en castellà.
1: Com és aquella que cantaves avui?
4: Sí, clar, perquè bé, això ho he de contestar. Jo feia de monitor de temps lliure a una escola de teatre. I fèiem musicals. I vam fer Gris. I Gris estava traduït en castellà per sobre de Madrid. I deia, tu seràs per a mi... Tu seràs per a mi, nena, seràs per a mi.
1: Bé, jo crec que amb això podem posar el punt i final en aquesta secció, magnífica secció en hora de tier list de cançons. Anem a publicitat i tot una tornem, perquè Tesorito, ara arriba el millor moment del dilluns. Espera un segon, pobre Jordi, no?
0: Bé, no, pobre
1: Nora, per favor.
4: Vols que canti un altre, en tens més,
1: no? Va, un altre, darrere i bona.
2: No, ho ha fet molt bé, Jordi.
4: Ah, que sí?
2: Ha cantat molt bé.
1: Espera.
4: M'hauran de dur.
1: Tesorito, t'ho explic. Ara farem un coixiutori. D'acord? La gent mos envia peticions de coses que els passen romàntiques, nosaltres donant consell.
4: D'acord?
1: Però bé, t'ho volia explicar perquè abans de publicitat en Jordi mos cantarà una cançó i anirem a publicitat.
4: No, ara ho he dit molt ràpid i no me'n recordo cap altra.
0: Se de Chris Lightning.
4: Sí, Chris Lightning comença. Serà automàtico, ultramático. Serà el Chris Lightning. I bueno, anem així.

0: Lletres Ràdio és... Participació.
1: Calor.
2: Molts cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: I si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
8: Tentol!
7: El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.

0: Molt bé, bueno, continuem aquí en Esbaluart, en aquest programa especial que estan fent de xiu-xiu per modes l'Atlàntida Film Fest. I ara ha arribat el moment d'encetar el nostre conxiutori, Jordi.
1: Anam.
0: Sí, és important, aquí, Tesorito, Anna, Nora, Jordi, que siguin super, super conscients de l'importància i dels consells que han de donar. Perquè normalment nosaltres, en Jordi i jo, no ho fem gaire bé, ni es posa un pot de decòrum i seny. Per tant, esteu preparats?
2: Intentaré ser positiu.
1: Cal també treure-li un pot de suquet. Això de comunicació s'ha quedat enrere. Sempre dic
3: el mateix. I sinceritat. Molta
1: sinceritat. Això sempre ho doim, per tant, només som poc originals. Vinga, primera consulta.
0: Va, endavant.
1: Hola, amic de Xiu-Xiu. Fa uns dies vaig tornar a veure El diari de Noa, mira. I he comès un error. Perquè des d'aleshores m'he marcat uns estàndards massa alts. Qualsevol persona que conec me sembla poc romàntica. Si la meva parella no està disposada a construir-me una casa, per jo, com passa al diari de Noa, llavors no és amor. El meu entorn me diu constantment que estic comparant persones reals amb una ficció. Però vull saber què en penseu vosaltres. Creus que m'he posat un llistó massa alt o també està bé tenir les coses un poc clares?
0: Molt bé. Amem, Tesorito, què en penses?
2: Amem, és que el llistó amb el diari de Nòria... De Nora.
1: Bé, hi ha una Nòria en la pel·lícula.
2: Ja és massa alt. Està molt bé disfrutar i gaudir de les pel·lícules romàntiques, però has de tenir ben clar que quan surts per la porta del cine està molt complicat que la teva vida estigui guiada per un escriptor de Hollywood. Me sap greu dir-t'ho, però has de baixar una mica.
0: No mos han de creure tot el que veiem a la pantalla, mem, Anna.
3: Jo, al contrari. Jo vull que me construïsquin una casa.
0: Molt bé.
3: O que me la paguin.
1: Clar, sí. Si hem de triar, és igual.
3: No? Hombre, claro.
4: A veure, a mi m'agrada molt la resposta racional en Tesorito, però és que jo crec que... O sigui, si tu ara ja t'has pintat en el teu cap aquests estàndards, és que ja no te conformaràs amb menys. Jo crec que has de buscar algú que te faci una casa. Tu, si fa falta.
0: Ui, això és com... És a dir, tota la vida cercant allò una cosa que és impossible de trobar per aventura, no?
4: No és impossible. No. En Noa ho va fer.
1: Se marqui un temps i a partir d'X anys digui, mira, ara ja...
0: Si trobar una casa és complicat, no troba qualcú perquè te construeixi una casa, per aventura ja...
4: Bueno, te sortirà més barat.
1: Mem, sí.
0: Sí. Si la mala obra la fa ell, no ho sé, o...
3: Clar,
0: ell
3: la va fer. Clar. Ja fa, sa casa.
4: Sí, és que... Bueno, sa casa ja estava construïda, la va arreglar.
0: Bé, per tant...
1: Per tant, Nora i Nana, a cercar una persona que te faci una casa i en Tesorito un poc més coherent, no?
2: Exacte, me sap creu no ser positiu, però jo m'estim més pensar cap a baix i després... Dur-me una bona sorpresa que no és en revés.
1: Està molt bé.
0: Molt bé.
1: Jo crec que mos quedem amb aquest missatge.
0: Sí. Molt bé, per tant, estimat oient, ja ho tens. Més consultes, Jordi.
1: Hola, som na Maria i vos escolt cada dia quan surt de la feina a les 9. I tenc una consulta per vosaltres. Fa un temps que una de les meves millors amigues i jo hem començat una relació. Mira, enhorabona. La cosa és que, des que estan juntes, el nostre entorn ha tornat com a boig. Fan comentaris dels que sempre ho havien sabut, els que segur que la vostra història és superromàntica, és com una pel·lícula. La cosa és que la realitat no és tan romàntica, simplement va sorgir després de quedar per sopar una pizza. I va sorgir la cosa. La cosa és que...
0: Pot ser molt tanta... romàntic, també, això.
1: També, però elles no ho consideren romàntic. La cosa, però, és que tanta idealització... ella diu, ens ha entrat un pot de complexa i ara mos fa vergonya contar les coses com són. Trobeu que està bé... intentar inventar-se una versió un poc més romàntica dels fets o acceptar la realitat i ja està, no passa res.
0: Ui, molt bé, no sé si ho he acabat d'entendre. És a dir,
4: m'hem explicat... Com que no ho has
2: entès? Les dues amigues que han acabat juntes.
0: M'hem buat, sí, exacte, però què els hi fa por? Què els hi fa passar pena?
4: Els hi fa passar pena contar com s'han conegut i com ha sorgit perquè la gent diu que és superromàntic idealitzant la seva relació i elles consideren que és ben normal. Llavors aquest és el seu problema.
0: Molt bé, i no saben si comptes la veritat o no.
4: Exacte.
0: Sí. Nana ho té clar, és a dir.
3: Sí, o sigui, què hi ha més romàntic que enamorar-te de la teva millor amiga?
4: Exacte.
3: O sigui, al final hi ha una confiança ja que no se té. Lo que tenen és enveja. Que diguin la veritat, no passa res. Ja està, sempre ha estat allà.
0: Esteu d'acord?
4: Sí, totalment.
0: Però podria passar també que el fet de enamorar-se d'una millor amiga o un millor amic, clar, això pot implicar... que puguis arribar a perdre una amistat. A dir, te la jugues un poc.
4: Però quina amistat? A veure, no. Estan juntes,
0: ja. Posa ordre,
4: O sigui, aquestes dues al·lotes estan juntes. El que els hi passa és que els hi fa vergonya que la gent idealitzi tant la seva relació que pot arribar a ser pues, algo pues, perillós per la pròpia relació al final, perquè, no sé, t'acaba fent mal. Jo crec que aquestes atlotes ho han de superar i han de contar com se van conèixer i han d'estar ben orgulloses. I la gent que digui el que vulgui, vosaltres sabeu el que sou.
0: Molt bé.
4: Ja està.
0: Nora.
1: Jo crec que podem passar. No hi ha res més.
0: Ja està.
1: Una més.
0: Va, una més.
1: Vinga, una més. Hola, estimats. L'altre dia vaig quedar amb un atlot que m'agradava molt. Tot anava perfecte, fins que li vaig dir, tria tu la pel·lícula. Perquè a mi era un poc igual que veure. Què va posar? Va posar El Club de la Lucha. Jo primer vaig pensar que era una broma, però resulta que no ho era. Mos l'ara mirar sencera i ell se va dedicar a explicar-me absolutament tot. Simbolismes, crítica en el capitalisme, els plans que només entens una vegada, ho coneixes. Cada 5 minuts posava la pel·lícula per assegurar-se que jo ho havia captat, el missatge. Quan va acabar, encara m'ha demanat, però segur que l'has entès? La pregunta és tot això una red flag suficient com per no tornar a veure mai més aquesta persona?
3: Sí,
4: totalment. Sí. Totalment. Sí.
3: Sí.
4: És que, no, és que ja començam per... mira, ho he subratllat i tot, que posa... Tria tu la pel·lícula. O sigui, en el moment que tu li deixes a un nom o triar la pel·lícula...
3: No.
4: O sigui, ja t'has equivocat.
3: No.
4: És que no. En no. plan, la pel·lícula la tria sa tia i, si no, entre els dos. Però és que si li deixes triar som la pel·lícula o te posarà El Club de la Lucha o te posarà Cars i alerta que no te posi en xalxa.
0: Ja m'ha equivocat.
1: Tesorito, com penses?
2: A veure, jo per fer una mica de contrari, pens que aquest lot de veres li agradaves i te volia ensenyar el seu món, tota la seva il·lusió, te volia contar i tu, en vez d'estimar això, el que estava fent, estava...
1: Molt bé,
3: no,
1: però...
3: És un manspeller de manual.
1: El Club de la Lucha sí, però a mi m'interessa saber quina pel·lícula te posen a tu i escapes.
3: Aquesta mateixa. Jo me'n vaig. Pideix.
0: El Club de la Lucha.
3: Adéu.
0: Exacte.
3: Sí, o sigui, que pesat. O sigui, però com estàs aturant la pel·li, me'n vaig.
0: Un segon, pato d'acord, perquè això que ha dit en Tesorito està molt assenyat. Per ventura, aquesta persona l'únic que volia és fer compartir amb tu aquell món interior
4: però
0: que tenia.
4: Però és que no se fa així, però és que no se fa així. Tu no me pots dir, segur que l'has entès realment quan m'he tregat tota la pel·lícula, però bueno, que te creus que tens 5 anys.
0: A veure, Nora, estic arribant... Arribaria a pensar que això t'ha passat.
4: No m'ha passat. No? Jo la vaig veure tota sola, El Club de la Lucha.
1: I per la vares entendre.
4: Claro que la vaig entendre.
0: No sé si t'ha ningú que te l'expliqués.
4: No va fer falta.
0: Molt bé, fantàstic, i de res. Jo crec que no m'ha ajudat a ningú, però ho he intentat el manco, no?
4: Jo en aquesta lota li diré... Corre.
0: I d'això li diria... Entén-lo. Abraça aquesta incomoditat.
4: Perquè no. Fatal.
0: No, molt bé. Escoltau, Tesorito, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: En aquests 34 minuts de ràdio hem estat amb tu. Recordem que ahir vas actuar a l'Atlàntida. Com va anar aquesta actuació?
2: Molt bé. Sí, em va estar molt divertida, molt xula. I res, que tinc ganes de repetir l'any que ve.
0: Clar que sí. De moment tens projectes musicals a curt termini.
2: Ara et trauré el meu disc d'aquí poquet. Uh-huh. Tinc cançons a mallorquí en castellà. I tot aquest estiu faig punxades arreu de Mallorca, així que si me seguiu a les xarxes socials, El Tesorito de la Isla, podreu veure.
0: Molt bé.
1: I quan surti aquest disc, jo crec que podràs venir a plató qualque dia, xiu-xiu, no?
2: M'encantaria.
0: Podràs, no, vendràs a plató. Evidentment, si vols, les portes obertes. Quan se publicarà?
2: No, encara no... El món de la música és una mica complicat, però esperem que prest.
0: Sí. Títol? Tampoc el poden dir.
2: No diré res.
0: Bé, tot d'aquí poquet, i si no, ho escoltareu així. Sobre moltíssimes gràcies, Tesorito.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi bé. I nosaltres res, ja n'hem xerrat, hem donat consell, ho hem intentat, i Nana Gallardo, ara me'n faràs la seva secció.
3: Sí, bueno, una altra. Jo vinc a xerrar avui d'altres coses, avui.
0: Però, escolta, mos encanta tenir-te aquí.
3: Ja.
0: Mos poses a prova, també, no?
3: Sí, clar.
0: Bé, ho farem bé o malament?
3: Jo crec que bé.
0: Sí.
3: Espero.
0: No ho sé. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Josep, com Hola. Estàs?
2: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé, jo. Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Molt bé, idò, mem. Anna Gallardo, me fas passar un poc de pena.
1: Per què?
0: Home, perquè dius que em tens un test preparat.
1: Sí, bé, estem xerrant d'amor, però jo continuo en les pel·lícules romàntiques.
0: Ah, però no faràs test d'amor?
1: Bueno, si vol.
0: No, no, jo... El que
1: vols contar aquí les teves intimitats?
0: No, no, no. Tampoc en tenc gaires.
1: Bueno, no ho sabem, no ho sabem.
0: Bé, què és test, aquest?
1: No és un test. És que jo vinc a xerrar un poc de les pel·lícules d'amor perquè els festivals, que després podem xerrar un poquet més sobre festivals, no aposten tant per aquest gènere. Perquè jo l'any passat vaig ser jurat jove en aquest festival, a l'Atlàntida, que va ser una experiència increïble. I sí que és vera que la temàtica, la secció oficial, anava molt entorn a les agressions sexuals, anava entorn a la tauromàquia, anava entorn a un cinema fantàstic que està molt bé, però jo també vull reivindicar lo romàntic.
0: Molt bé. Molt bé. Aquí, si ho reivindicam sempre que podem lo romàntic.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Per això. I jo volia dur un parell de pues, dates, no? La pel·lícula més besos de la història és una pel·lícula de 1926. Pot Sant Jordi l'ha vista. És una pel·lícula muda que es diu Don Juan. Té el rècord amb més besos, que són 127 entre els protagonistes principals i 191 si es compten tots els de la pel·lícula.
0: És a dir, 191 besades en quant de hores?
1: Pues jo crec que no serà més d'una hora.
0: Però això una pel·lícula, vull dir, no és X, no és dos rombos.
1: No. És una pel·lícula normal.
0: És normal.
2: Sí. En Sol Llavis teatre, tanta vegada.
0: No sé.
1: I després,
0: no sé, jo.
1: El final amb més besos de la història és Cinema Paradiso.
2: Aquesta sí, ho he pensat.
1: L'heu vist?
3: Clar.
0: Aquesta
1: sí
0: que és una pel·lícula de culte.
3: Sí, que l'he vist.
1: Aquesta és una pel·lícula de culte de 1988 i l'escena final té més de 50 petons. Sí, m'apareix. A l'hora de reivindicar, els petons són algo molt important i va ser censurat durant molt d'anys. Després, volia donar també importància a que les novel·les romàntiques. Llegir és molt important. I jo crec que ara, l'any que ve, vendran moltes pel·lícules sobre llibres.
0: Per què penses en això? Aquesta teoria d'on surt?
1: Perquè darrerament he anat a festivals. Hi ha molta gent que està cercant pues, subvencions i coses per fer adaptacions cinematogràfiques.
0: Jordi, t'està passant per davant, eh?
2: És que jo vaig entrar així i vaig quedar un poc estancat.
0: Ui! Ah, t'han contaminat.
2: Ja he seguit, he acabat la carrera, he anat a festivals, màsters, coses.
1: Coses, sí.
2: Però, no
1: i ara a Netflix ve Toda la verdad sobre mis mentiras, d'en Elisabet Benavent, un llibre que recoman. La pel·lícula té una pinta superdivertida a finals d'agost. Jo la recoman, recomant en Elisabet, ella és increïble, crec que va venir en Esfem. I res, jo recoman aquestes pel·lícules.
3: O sigui, no has vist la pel·lícula, però la recomanes.
1: Clar, encara no l'has estrenat. El llibre és molt bo.
3: Bueno, sí.
1: Encara
3: però
1: la pel·lícula,
3: alerta.
1: Bueno, jo crec que estarà bé, no? I després...
0: Sí.
1: Per això jo venc amb un joc.
0: Molt bé.
1: Avui, no? I és quina pel·lícula recomanaries per?
0: Molt bé, m'agrada.
1: I la primera part és una primera cita.
0: Wow. Quina pel·lícula recomanaries en una primera cita?
2: Jo crec que una de terror, no? Sí,
3: però,
2: típic,
3: o sigui, recomanar-la a la persona o mirar-la a la persona?
0: Clar, vale. Recomanar-la per mi.
1: Amb dues, per mirar-la també.
0: Jo el Club de la Lucha. No,
2: jo crec que una de terror, no? Sí, per aferrar-se un poc, ai, quina por. Tornant-se va, no?
0: A mi, com era aquesta tècnica?
2: Exacte. Jo crec que, però, està bé.
3: Però és per una primera cita.
2: T'aferraries tu o s'aferres a l'altre persona? Anar al cine, vols una pel·li de terror, vols aferrar-ho... Jo crec que està bé.
0: Un altre meló. Anar al cine en una primera cita?
3: No.
1: Això volia entrar ja.
3: Això no ho pots fer.
0: No se pot fer.
3: Però és que no podràs xerrar... O sigui, una primera cita és per conèixer una persona. Si te passes dues hores en silenci...
1: Claro.
0: Estic d'acord.
2: Val, però jo aquí jo crec que es puntes. Tu vas abans de la pel·lícula i després xerres una estona. Vull dir, quedes dues hores abans, xerrau tot el que heu de xerrar, veus la pel·lícula i després la comentau en sortir. Vull dir, però és que heu de quedar a la porta de la sala i després dir-vos adeu a la sortida. No, jo crec que ja podeu...
0: És a dir, en Jordi, però jo entenc en Jordi, perquè en Jordi... Va un poc més enllà, però clar, ell en sortir d'allà veu si hi ha una viabilitat romàntica o no. Perquè veu si... Ha vist la pel·lícula bé, si l'ha entesa...
1: Claro, ho entenc, però no hi ha que anar al cine per veure la primera pel·lícula.
2: I què han de fer? No anem al cine, pues, ara ja. Per
1: pues jugar als bolos.
2: Anar jugant a bolos.
1: Claro, no. Una ferradeta així de mà.
0: Vaig a passejar per Born, no ho sé.
1: Claro, sí. Mm. Però en aquest hipotètic cas de que vagis al cine a veure una pel·lícula, jo recomanaria Begin Again, perquè té una banda sonora increïble. Jo tinc els discs en físic per escoltar i crec que després pots xerrar de les cançons.
0: Molt bé, m'agrada.
1: Vosaltres?
0: Ja una de poc amb en Jordi.
2: Exacte.
3: Jo no, jo una pel·lícula avorrida.
0: Sí, per què?
3: Perquè l'hagis de llevar.
0: I perquè acabi. Però,
2: molt bé.
3: Exacte.
2: Cadascú...
1: No,
0: i cadascú té... Les porolles.
1: I per superar una ruptura?
0: Ui.
1: Uf. Això és més complicat.
0: No ho sé.
3: No hi ha pel·lícula, no hi ha pel·lícula que
1: sí,
3: us faci superar.
1: Sí, ja
3: hem xerrat
1: d'aquesta, El diari de Noah, perquè sí. Ningú te construirà una casa.
2: Jo crec que sí,
0: una pel·lícula de també.
2: Por, o, potser, per superar una ruptura, te tires alguna cosa més John Wick. Per desfogar-te, no? Perquè mors, tio, ja està, destinació. I te desfoga un poc, potser.
0: Sí, pot ser. Venganza.
3: Okay.
0: Venganza és la mítica d'aquell actor que no mia. Jordi, bé, que nom. És igual, ja està. Ara m'ha sortit el
3: nom. No sé quina.
0: Sí, que tí per amunt i per avall i que se paran com a moixos.
1: I per plorar sense aturar? Teniu qualque pel·li?
3: Moltes. Mira, una que me va fer plorar moltíssim va ser El laberinto del fauno. Molt, molt, molt.
1: Jo he pensat en Sempre el mateix dia, que és d'una parella que, bé, pues, volen estar junts i no estan, i és cada any, i bé, és molt romàntica, acaba pues, com acaba, i és increïble per plorar.
0: Molt bé.
1: Sí, jo la recomano.
0: Jordi?
2: No, ara mateix no ho sé. Cars.
0: Què has dit?
2: Cars.
0: App, per exemple. Ai,
1: jo App l'he posat, si vols, si te vols emocionar, en menys de 10 minuts.
0: Mm. És que App té aquella seqüència, bé, aquella escena que era Marriott, Marriott for Life. Marriott Life, que aquella cançó...
3: Sí, sí. És horrible. I a més és una pel·lícula per infants, o sigui, els primers 5 minuts ja, pam, mates a la dona.
1: És increïble aquesta pel·lícula, però... Sí, tant pot ser que alguns dels nostres oients tenen el cor romput.
0: Quina bé, d'aquí, pel·lícula... Xiu-xiu, els enviem una abraçada.
1: I una pel·lícula. Quina una recomanació pel·lícula. Li donau per tornar a creure en l'amor?
3: Frozen.
2: Wow.
3: Perquè el millor amor ve dels teus amics.
2: Oh. Molt bé, està molt bé.
0: Molt bé.
2: No, és que ja no ho puc superar.
0: No.
3: Dels teus amics i la teva família. O sigui,
2: m'agrada, però si una pel·lícula sobre l'amistat. Mm-hmm. Sí. Està molt bé.
0: Jo una pel·lícula per no pensar gaire en l'amor, i que no sigui romàntica, precisament.
3: El Club de la Lucha.
1: No, jo diria Before Sunrise, antes de l'amanecer. Mm-hmm. Perquè és una pel·lícula que es coneixen en un tren... Mai saps on pots trobar l'amor.
0: Això és bueno.
1: I has de tornar a creure, no? Pots... aquí liant de tirs.
0: Sí, però ha d'haver un dol, Anna. Ha d'haver un dol, un procés...
1: Ja, però...
2: En John Wick, de fet, ve molt, perquè en John Wick és la dona, mor. I llavors així comença a pegar tirs.
0: Vull dir que...
2: Bé, no ho faceu a casa,
1: però... No ho faceu a casa. I bé, tenim més preguntes, però jo no sé si voleu conèixer un poc com funcionen els festivals.
0: Sí,
1: jo ara venc de Madrid i clar, he anat un parell de festivals i no sé si pues, vos interessa un poc.
0: Tu m'has dit que festivals sonadíssims, festivals pràcticament per tot.
1: Hi ha més de 500 festivals a Espanya.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquí a Balears tenim com a mínim 5. I molts són dedicats al cine documental. És un, bueno, pues és un cine que hi ha que reivindicar. Jo crec que el documental és... cine per excel·lència, jo crec que no hi ha més real que un documental. I bé, jo venc aquí pues, a fer-vos una pregunta. Quin és el festival més antic del món?
0: Ui!
3: Estem xerrant de, òbviament, festivals...
1: Sí, de cine.
3: De cine.
2: És molt conegut?
1: Sí. Perquè,
2: clar, igual hi ha un festival de...
1: Sí. Està a Itàlia.
3: Cannes. Vale. No, no està a Itàlia.
1: No, està a França.
2: Cannes, França. Jo crec que ho sé.
3: Ja no sé.
2: El festival més conegut italià, no?
3: No ho sé,
1: claro. Venècia.
3: Venècia.
1: Claro. I després hi ha un festival de cine fantàstic molt important de referència a Espanya. No?
0: No.
1: Sitges.
0: Ah, Sitges, evidentment. Sí, sí, el festival de Sitges.
3: Tampoc cine.
0: No, Sitges. Sí,
1: i després hi ha 17 festivals de classe A, que els festivals de classe A són els més importants de tota la indústria, perquè són els que donen més punts a l'hora de subvencions, que és un tema molt important, les subvencions d'una pel·lícula. I a Espanya tenim un festival de classe A.
2: Que és de Sebastián.
1: Sant Sebastián. Molt bé,
0: el graduat. Home, el graduat. Sí, perquè nosaltres no era...
2: I quines són? No. O sigui, hi ha més qualificacions de festivals?
1: Sí, estan des de classe A, classe B i mostres. I tal. Però després hi ha un molt important a Espanya per cine Nobel, que és de Gijón, que és molt important. I després també tenim el festival per referència de cine en castellà, que és Màlaga. La meva opinió...
3: Mira, aquest sí
1: no em va agradar.
0: Però tu has anat a tots, aquests?
1: Ja he anat a Màlaga, a Nesdà, he anat a mostres de cine, he estat aquí, he anat a un parell d'aquí, sí.
0: Molt bé. T'encanten els festivals.
1: M'encanten els festivals de cine. Crec
2: però Màlaga no.
1: Màlaga no.
3: I per què?
1: Jo vaig anar a la secció d'indústria perquè hi ha festivals i mercats. Aquí a l'Atlàntida és un festival de cine, té una part de, no de mercat, però sí de networking entre persones de la indústria, però Màlaga és un mercat que és més fit i després té la part de festival. La part d'indústria està, per jo, molt deixada. En el final hi ha que tenir com un nexe, perquè tu vas a un festival per conèixer gent, per trobar subvencions, distribució, dobbers... En el final, una pel·lícula te dura 3 anys fer-la. Fins que aquí hi hagi una pel·lícula, han passat 3 anys mínim. Un any de subvenció, un any per pots trobar l'estratègia de distribució, de rodatge, i després, fins ara.
3: Clar.
2: Però com funciona aquest mercat? O sigui, ens referim a mercat de pel·lícules.
1: Sí.
2: O sigui... Hi ha llocs on tu tens el teu i vens la teva pel·lícula.
1: Tu, per exemple, a Màlaga hi ha una secció pues, de la tele de Màlaga, per exemple. Hi ha un stand. Després hi ha un stand d'Iberoamèrica, hi ha un stand de tal. I en els stands tu te pots acostar i demanar informació per treballar amb ells.
0: Ah, molt bé, són netes i connectes, networking, sí. Que se diu.
1: I després hi ha moltes xerrades, aquí a l'Atlàntia hi ha moltes xerrades també, i allà pues, pots trobar professionals que te poden ajudar. És molt important, un festival.
0: Guarda-la a cercar i guarda a trobar. És a dir, tu imagina, no sé si mai has trobat qualcú interessant per allà, qualque festival, qualque anècdota, qualque xiu-xiu, com es puguis comptar a la ràdio pública.
1: Bé, jo he ballat amb en Chino Darín.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bàrbara.
1: Sí, això és meu... Sí.
0: Eres fill d'en Ricardo Darín.
1: Sí, i és el marit de Núria Solà Corberó.
0: Exactament. I Núria Solà no se va posar...
1: No, va ser aquí, a l'Atlàntida, l'any passat, i jo crec que era sotent, perquè estava embarassada.
0: Però com vas arribar a ballar amb en Chino Darín?
1: Doncs perquè estàvem a l'Atlàntida a la gala de clausura i després te'n vas de festa amb ells i està tot esjurat junt, i bé, doncs allà vaig ballar amb en Chino Darín, que és el meu crush de tota la vida. Sí, sí, sí.
0: I escolta'm una cosa, i enguany aniràs, perquè ara que ets xiu-xiuarel·la, hi hauries d'anar per fer-nos de corresponsal i dur-nos a xiu-xiu.
1: Hauria d'anar, pot ser li deman. O qualcú.
0: Entesos?
1: A veure, sí, si me poden ficar.
2: Mourem
1: o
2: fil,
1: o sí. Si m'aconseguiu una acreditació, jo vaig i faig contingut.
0: Ah, nosaltres t'han d'aconseguir...
1: Bé, ja, no.
0: Se pot estudiar. Tot se pot estudiar, molt bé.
1: Idò, pues, ara que sabem un poc sobre festivals de cine, que hi ha moltes classes de festivals de cine que són molt importants per la indústria i també per acostar la cultura a nosaltres, en el final, ara avui està la pel·lícula aquesta de Anne Hathaway, que s'estrenaran un parell de dies en el cine. Però aquí la podem veure abans. I crec que, en el final, hi ha que reivindicar això, que estem acostant abans la cultura en el públic.
0: Clar.
1: I això, per exemple, Màlaga no ho té. Per
0: ah, molt bé.
1: I l'Atlàntida sí ho té.
0: Molt bé, Anna.
3: Si hi ha algun oient de Màlaga,
1: claro,
3: li sabrà greu.
0: Bueno, això, com diria Toni Rac, facto.
3: Facto.
1: Sí. I després, jo volia demanar-vos si sabeu quan pot arribar a costar un festival de cine.
3: Molt.
0: Més de... Molt de dobbers. Depèn, evidentment, del festival, però molt més de... Tens opcions?
1: El que te doni la gana.
0: Sí, és que...
1: L'opció és el que te doni la gana. Clar. Però després, les ajudes públiques sí que és vera que no donen per tant. Ara mateix.
2: És vera que una cosa que deuen gastar molt és endur a tota aquesta gent. Clar. Perquè venen molts de cineastes de tot el món i aquestes persones han d'agafar un vol, han d'agafar un taxi, han de quedar a dormir... Clar. Aquí deu... S'ha de moure.
1: Clar, aquí se mou molt.
3: Depèn un poc també de la magnitud del festival, però jo m'imagino que, no sé...
1: Moltíssim.
3: Per exemple, bé, que abans ho he dit, Cannes, jo crec que
1: no,
3: millonada històrica,
1: sí.
3: No?
1: Sí, a més, el cine francès, l'indústria francesa aposta molt per els festivals, per la taquilla, aposta molt per tot això, però jo volia donar la dada de 50.000 euros com a mínim.
0: 50.000?
2: Com a mínim.
3: Doncs pues no m'apareix.
1: Com a mínim. Perquè, clar...
0: Depèn de molt
3: sí,
0: més,
3: són molt de dobbers, però per un festival.
1: Clar, són molts i sense con tantes fees. En el final tu també has de pagar per projectar una pel·lícula. És molt important tot això. I també, si sabeu, quan es comença a organitzar aquest festival?
0: Jo crec que és una roda durant tot l'any. Jo crec que com bé acaba, bé comencen a organitzar-ho. Sí. Amb altres ritmes, evidentment, però jo crec que funciona un poc així.
1: Sí, la programació normalment 6 mesos abans o un parell abans ja està quasi tancada. És per això que dura tant fer una pel·li, perquè, clar, després ja has tancat, aquesta pel·lícula no pot entrar, després és la selecció de premis, que són una doblerada per fer uns premis, en el final es Gaudí, es Goya, tot això té un recorregut i també per sales.
0: Sí, men, depèn. Això és com Sant Joan de Ciutadella. Diu que on acaba ja començam a preparar per l'any que ve. És el mateix. Tenim més?
1: Bueno, tenim mostres de cine. Pots xerrar també de mostres de cine. Ara a Balears tenim moltíssimes mostres de cine que també estan acostant molt la cultura a la gent. Ara mateix el cinema està com a uns 7,5 euros si anem al cine. A Madrid són 12, com a mínim. O sigui, jo a Madrid m'he donat molt de palos perquè no he anat al cine gairebé. I aquí a l'Atlàntida ja estan a 5 euros. I en el festival o són gratuïtes o 5 euros també.
0: Molt bé. I d'ara nosaltres hem preparat un concurs de cine. D'acord? Una prova. En Jordi mos ha preparat una prova de cine que hem de veure, també hem d'avaluar aquí per veure si som capaços de respondre correctament a totes les pel·lícules. D'acord? Ho tenim? Molt bé. Jordi, com ho has provat? Fàcil o difícil d'aquestes?
2: Hi ha un pot de tot.
0: Un pot de tot.
2: Un pot de tot. La primera jo crec que és assequible.
0: I d'endavant.
2: Bé, vinga, anem a una pel·lícula de 1997, no és aquesta que està sonant, aquesta és la de l'altre, que és de terror. Pel·lícula de terror, i escoltarem una cançó mítica de la pel·li, però se'n revés, però primer vos donaré la trama mal explicada. Que seria, un poble té un problema perquè ningú agafa el telèfon quan toca.
0: Un poble té un problema perquè ningú no agafa el telèfon quan toca, no ho sé. No ho sé.
2: Més pistes.
0: Sí, més pistes.
2: Tenim la banda sonora, però la tenim a l'enrevés.
0: A l'enrevés, entesos. Ben. Ni idea, francament.
2: Una altra pista és un assassí que sempre fa una telefonada.
3: Jo sé quin és.
0: Ah, sí?
2: Ho has d'apuntar, apunta-m'ho. I...
0: un assassí que sempre fa la telefonada.
2: I Nana Guaita, a veure si ho veu. No,
0: no ho saps.
2: És un assassí que se mou per telefonades.
0: Jo per mi també la sé. Ah, sí, perquè crec que surt altres pel·lícules, que s'ha parodiat.
2: Sí, és una pel·lícula molt parodiada. Sí. Bé, per Nana, li diré que surt la mítica màscara de Ghostface.
1: Ah, vale, ara ja ho sé.
0: Ho tenim clar?
2: Tenim clar, ho veiem a la vegada. Vinga, 3, 2, 1...
3: Scream!
0: Anna Gallardo, no t'agrada gens aquesta pel·lícula. No. És a dir, has vingut aquí, has començat a donar branca al Festival de Màlaga, Scream.
1: Sí, no soc fan d'aquesta.
0: No,
1: aquesta és un Netflix en chill.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Una més. Tenim temps, una més, vinga. Aquesta és pel·lícula de l'any 2002.
0: Molt bé, 2002.
2: I escoltant banda sonora, però a l'enrevés.

0: No ho sé, no ho sé. Jo no sé si per aquí és públic, per aventura fan que no en ves cap, no? Amem.
1: Mem, tenim un protagonista, que és un adolescent tímid, una mica marginat, podríem dir, amb una mida normal, fins que hi ha un factor que li canvia completament tot.
2: Sector és aquest d'en Percy Jackson?
1: No. Ah. No, no me sona.
0: No ho sé, una altra pista.
1: Tenim una loteta que li agrada, el nostre protagonista. De llinatge Watson.
0: Ah, Mary Jane. Pot ser?
1: Mary Jane.
0: És aquí, hi ha gent que es publica molt, està fent senyes, és a dir, Spider-Man, perdoneu, és correcte?
1: És completament correcte.
2: És d'Andrew Garfield, és de 2002.
1: No, ets en...
2: Ah, entonces no m'interessa.
0: Oh! No? No te va bé?
2: No.
0: Bueno, efectivament, era la pel·lícula de Spider-Man. Molt bé, i amb Spider-Man m'ha arribat en el final del programa. Moltíssimes gràcies, Anna Gallardo.
2: No, de res, jo encantada d'estar aquí.
0: Nora Oliver, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Jordi Suárez.
1: Moltes gràcies, ha estat molt xulo fer-ho des d'aquí.
0: Sí, has passat gust.
1: Jo, moltíssim.
0: Avui hem fet el programa en directe des del Baluart i moltíssimes gràcies també a Flavio Encinas, també a Lluís Menéndez, Pep Díaz a la producció. Ha estat un plaer, tot el públic que m'ha acompanyat avui aquí des del Baluart. Moltíssimes gràcies. Hem arribat en el xiu-xiu número 438 i en altres res, tornant demà, si m'ho cercau aquí, a Ivetat Ràdio. Mos hi trobareu. Que vagi bé.
4: Alegria i benestar de cada dia. Adeu.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge en la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari, per tant, depurar responsabilitats. Això després que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir, tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
2: No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec. Recordem que a conseqüència de les càrregues policials, 8 persones varen resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir també un jove de 18 anys que ha quedat en llibertat sense càrrecs. És dimarts, dia 28 de juliol. I avui és el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
3: Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que comencen en aquesta hora a les 7 del matí. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, Tui i Condor.
0: Tot una seremon directa a l'aeroport de Palma en una jornada en què també estan pendents de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
3: De moment sabem que els establiments de platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
4: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
5: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
0: I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
3: L'executiu ha optat per esperar a després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, que el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central.
0: Un Consell de Ministres que sí aprovarà la declaració com a zones greument afectades de les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
3: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la comunitat de Madrid, Àvila, la Vall d'Uixó, Castelló i Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
0: A les Balears avui ja notarem una pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. A partir d'avui la temperatura comença a trobar-se en augment i, de fet, al llarg d'aquests dies següents anirà a més. De moment, al llarg d'aquesta jornada, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 30 i els 35 graus, però, com dèiem, al llarg de la setmana ens podrem arribar a situar força per sobre del que seria habitual per aquestes alçades de l'any. D'altra banda, en el cel, tindrem molta més presència de sol que ahir, amb permís de qualque interval de núvol baix. I, d'altra banda, pel seu costat, el vent bufarà fluix en conjunt i, per tant, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a l'Aró, 23 a Deià i 23 també a Vilafranca. A les Pitiuses, 22 graus a Sant Antoni i 24 a Eivissa. I a Menorca, 24 graus a Sant Lluís i 26 a Cala Morell.
0: I en els esports en futbol, el futur de Jan Virgili continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Mentre que encara no s'ha oficialitzat la sortida de Samu Costa al Nàsser, el Mallorca espera que Virgili quedi a jugar a la segona divisió. El club suma ja 18.205 abonats i avui a les 12 del migdia s'obrirà el termini de les noves altes. I en bàsquet, l'Estia Menorca de la primera FEP ha fitxat Wildens Lebeck, que arriba cedit pel València Bàsquet, el pivot estatunidenc que es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEP amb el Càceres.
0: Són ara les 7:05. En Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents quan va acabar la manifestació de diumenge contra la massificació turística varen ser proporcionades. També si és necessari depurar responsabilitats o bé sancionar. Les forces de seguretat de l'Estat ho fan a petició del delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui ha reconegut actuacions violentes per part d'alguns uniformats i que descarta dimitir tal i com li havia demanat Menys Turisme, Més Vida. La plataforma, per cert, ha convocat per avui a les 12 del migdia una altra concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per demanar al socialista al capdavant de la institució que abandoni el càrrec.
3: En relació amb els fets de diumenge, les versions de les dues parts implicades no coincideixen. Per una banda, fonts properes a la Policia Nacional apunten que els organitzadors varen rebutjar llegir el manifest al Parc de la Mà i no a Cervoltes, un espai que asseguren que té una capacitat inferior a les 2.000 persones. Aquestes mateixes fonts indiquen que quan la policia va restringir l'accés per aforament, molts de manifestants varen protestar i en acabar la manifestació, aquests, els manifestants, varen tirar pedres i altres objectes contra els agents, un fet que va desencadenar les càrregues policials, cosa que el delegat del govern estatal de les Balears, Alfonso Rodríguez,

0: Més Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
1: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
0: Encara pel que fa a l'actuació policial, el sindicat Jupó l'ha criticat que el delegat del govern a les Balears hagi qüestionat la intervenció dels agents, la qual qualifiquen de proporcionada i conforme a la llei.
2: I el jove de 18 anys detengut diumenge per desordres i aldarulls en aquesta manifestació ha quedat aquest dilluns en llibertat sense càrrecs.
0: Així mateix, recorda'm que l'operatiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre els quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També 5 policies varen resultar lesionats en els enfondraments.
2: El Gopi t'ha referit, han demanat la dimissió del delegat del govern, a qui responsabilitzen de l'actuació policial també. Els principals líders polítics de les Balears han mostrat certa unanimitat pel que fa a la desproporció de l'acció policial davant manifestants, que no varen provocar cap incident en tot el recorregut. És la presidenta del govern, Marga Prens.
3: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
2: La diputada del PC, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
4: Crec que és imprescindible conèixer d'on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
2: I la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha demanat explicacions al delegat del govern.
5: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
2: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials com les d'ahir.
6: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
2: De fet, a escala estatal, Sumar ha registrat una iniciativa parlamentària per demanar explicacions al govern central i també demanar-los si han obert qualque investigació interna. També el secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, ha sol·licitat responsabilitats polítiques.
7: Esto es inadmisible. No puede ser que la policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas, como digo, que ponen una alfombra roja a los fondos buitre. Así que desde aquí exigimos responsabilidades políticas y exigimos la dimisión tanto del delegado del gobierno en Baleares como, otra vez más, del ministro Marlaska.
2: I en relació amb la protesta en si, a les crítiques a la massificació, els hotelers de Mallorca defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents amb la prosperitat econòmica de les illes.
0: Consideren que la manifestació de diumenge és un reflex de les preocupacions socials i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguilar, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
8: Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro y con decisiones basadas en datos.
2: I continuem ara parlant d'una qüestió relacionada amb el turisme. I és que en aquesta hora comença la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord dijous passat al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. A l'aeroport de Palma són

0: Sant Joan i el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
1: Bon dia, idò. Just ens trobam a un dels passadissos de la zona de facturació de l'aeroport de Palma, ja amb trànsit nombrós de passatgers, amb Carmen Martínez, responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres. Bon dia, Carmen.
2: Bon dia.
1: Aquestes aturades parcials s'inicien just ara, fins a les 12 del migdia, i seguirà l'hora baixa de 7 a 10 del vespre. Quines serien les principals exigències dels treballadors cap a l'empresa?
2: Las reivindicaciones son económicas y también organizativas, porque no queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes, y ya recalcamos que no van a ser las básicas, sino con pluses, con subidas de IPC, con las que corresponden, y una serie de medidas económicas que sean valientes para estos trabajadores y trabajadoras.
1: Aquestes onades de calor entenc que també afecten la tasca per a molts treballadors que estan a fora de les pistes d'aquest aeroport, no?
2: Efectivamente, nosotros reclamamos también medidas de prevención porque estos trabajadores muchas veces están trabajando a 60 grados y consideramos que la empresa pues necesita tomar medidas también para esto porque en este año, con todo el calor que estamos viniendo sufriendo, tenemos que garantizar la salud de estos trabajadores y queremos que se siente también para reorganizar la empresa y conseguir estos nuevos valores y nuevas situaciones de prevención.
1: ¿Quins són finalment els serveis mínims per cobrir aquestes aturades i si les valorau correctes?
2: Bueno, para vuelos internacionales es el 60%. Lo que pasa que hay vuelos protegidos y eso es lo que tenemos que controlar. Este 60%, nosotros solo tenemos clientes internacionales. Ya sabéis que, bueno, si lo comentamos ahora, son clientes como la TUI, Condor, Air Canada. Y todos estos clientes, pues ahora mismo tienen un 60% de servicios mínimos.
1: Moltes gràcies, Carmen.
2: Vale, gràcies.
1: Idò, acabeu d'escoltar les paraules de la responsable de la secció sindical de Swissport, en què les aturades esperen que continuïn si no hi ha cap acord abans aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
0: Unes aturades parcials que han començat fa 15 minuts a les 7 del matí, que s'allargaran avui fins les 12 del migdia. Continuem.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I el que també ha començat és el compte enrere per l'eclipsi de dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic sobre les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia per evitar col·lapses i aglomeracions. A l'espera de conèixer-ne els detalls, ja saben que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients aquest darrer només si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. Una mesura que arriba amb cert escepticisme i desconeixement.
4: Així és, perquè molts treballadors de la platja de Palma desconeixen encara les restriccions de trànsit i el sistema d'acreditacions en codi QR que ha anunciat l'Ajuntament. Entre els qui sí que n'estaven informats, molts admeten que encara no saben com arribaran a la feina i posen en dubte que el nou sistema funcioni amb normalitat. La preocupació també arriba als familiars de persones majors residents o oasis que es demanen com podrien accedir a la residència si hi hagués una urgència.
5: Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
7: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
4: Els hotels també ja han començat a preparar-se per la jornada del 12 d'agost. El sector ja informa els clients, especialment els que han llogat un vehicle, que no podran accedir en cotxe a determinades zones de la platja de Palma. Pedro Marín és el president de l'associació hotelera.
8: La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguers no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse.
0: Com dèiem avui a Can Oleo, la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, i el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, reuniran amb el sector turístic per informar del pla preventiu per aquest dia 12 d'agost.
4: Ara per ara, una de les mesures adoptades per l'Ajuntament de Palma és que bars i restaurants hauran d'inscriure-s'hi de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Cort recomana imprimir l'acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorenç Bauçà, estinent de Batlliat de Seguretat Ciutadana.
9: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb total tranquil·litat.
4: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí el dia de l'eclipsi. Unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, com som l'aeroport i els hospitals de Son Espases i Son Llança.
0: Per cert, que el Servei de Salut reforçarà a Menorca el dispositiu assistencial aquest dia de l'eclipsi, tant als hospitals com als centres de l'àrea de salut de l'illa, en aquest cas amb 6 professionals més, ho ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
10: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda. Y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
0: Passen de 9 minuts de les 7 del matí.
3: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
0: I continuem ara parlant d'habitatge. A Eivissa, el problema dels assentaments continua. S'ha detectat ara un augment d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes de Vila, una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Bon Aranyó.
11: Amagats entre la vegetació de Ses Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de gestió ambiental.
12: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat, perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació, i hem de velar per això.
11: L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a Ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
0: I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu pretenia aprovar la mesura avui, però ha optat per guanyar temps i per presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que estan disposats a donar-los temps, però fa aquesta petició.
13: Que vayamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias en estos momentos que están esperando a que esto se apruebe, muchas personas que están esperando que se apruebe su prórroga, muchas personas y vecinos que están esperando que la regulación de temporada tenga la regulación que tiene que tener, muchas personas que están esperando también que la fiscalidad de los pisos turísticos sea justa. La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
0: Del decret llei d'habitatge també n'ha parlat Montse Mínguez, la portavou dels socialistes al Congrés.
14: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y, por lo tanto, se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
0: I aquí a les Illes, l'Ajuntament de Llumajor a Mallorca ha paralitzat de manera cautelar les obres d'urbanització del polígon de Son Noguera, unes obres que investiga des de fa uns mesos el Saprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis.
15: Sí, sí, ho ha fet a través d'un comunicat. L'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat un decret una vegada que els tècnics hagin revisat tota la informació portada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten encara una autorització addicional.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Un jutge de Palma ha decretat presó provisional per a un home per intentar matar la seva exparella manipulant-li els frens del cotxe.
4: Els fets han estat denunciats per la víctima, que ha explicat que un home amb qui havia mantingut una relació sentimental la vigilava. La policia va obrir una investigació i va determinar que el sospitós havia arribat a manipular els frens del cotxe de la víctima amb la intenció de matar-la. A més, li havia instal·lat una balisa de seguiment per controlar els seus moviments en tot moment.
0: I un home està condemnat a 9 anys de presó per pagar la seva dona i deixar-la tetraplègica.
15: El magistrat de l'Audiència Provincial d'Osca consideren provats els fets que van passar l'any 2024 quan l'home va propinar cops al cap a la dona. Està acusat d'un delicte de lesions amb l'agreujant de parentiu.
0: I el Ministeri d'Igualtat ha convocat avui un comitè de crisi per analitzar els assassinats masclistes dels mesos de juny i el juliol fins als darrers confirmats la setmana passada a Màlaga i a Toledo.
4: El mecanisme s'activa davant un repunt de casos amb l'objectiu d'examinar les circumstàncies dels crims per tal de detectar possibles errades en el sistema de protecció i millorar els protocols d'actuació. Enguany, 31 dones han estat assassinades per violència de gènere.
0: I l'IB Dona ha canviat la seu de la seva delegació a Mahó. Ara es troba al mateix edifici on estava el centre Veronique, on s'atenen les persones víctimes de violència sexual. Exel Camarasa.
16: A partir d'ara, amb la nova seu es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'IB Dona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
17: Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
16: El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
0: 7 i 25 minuts. El govern ha homenatjat les 73 víctimes civils dels bombardejos a Palma durant la Guerra Civil. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, ha inaugurat el Mur de la Dignitat.
15: Hem de recordar que desenes de persones moriren en els atacs del juliol de l'any 36, quan començaren justament a caure projectils des dels avions republicans que sobrevolaven l'illa per intentar recuperar-la de l'exèrcit sublevat que comandava aleshores Francisco Franco. El govern ha recordat aquestes víctimes en un acte institucional al Passeig Sagrera de Palma aquest mateix dilluns a vespre, on també ha inaugurat el Mur de la Dignitat i han participat els familiars de les víctimes.
18: El meu predí i sobretot també la meva mare mos contava de la tia Maria, que va morir en el bombardeig i tal.
19: He experimentat per primera vegada la coïssó de la que diuen memòria històrica.
20: Nosaltres no les vàrem conèixer, com és molt normal, però sempre a casa de la predina sempre se va xerrar d'elles.
0: I una de les imatges d'aquestes darreres hores és la de Joan Carles I, que torna a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita a l'illa.
4: El rei emèrit va arribar diumenge en un vol procedent de Ginebra per assistir a l'aniversari d'un amic, l'empresari mallorquí Miguel Arias. Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Marivent, però sí que s'hi hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita Sofia. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir matí.
0: I ara és el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui la premsa, començant, Toni, aquí a les Illes. Avui les portades continuen fent-se ressò de les implicacions de les càrregues policials al final de la manifestació de diumenge contra la saturació turística a Palma.
4: Així és, última hora recull les paraules del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui admet que va haver-hi desproporcionalitat policial en la finalització de la protesta, mentre que la imatge de la portada la protagonitza el mateix Rodríguez a la roda de premsa d'ahir, qui va descartar la seva dimissió com havien demanat els partits de l'oposició i les entitats organitzadores de la manifestació. El Diari de Mallorca, per altra banda, apunta precisament a la situació fràgil d'Alfonso Rodríguez com a delegat del govern i anuncia que el mateix Rodríguez ha demanat un informe per esclarir les càrregues policials. En la foto de portada apareix la presidenta del govern, Marga Proens, homenatjant a les 73 víctimes civils dels bombardejos republicans. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario diu que la Policia Nacional atribueix les càrregues per agressions de grups violents que feriren a 5 agents. L'Ara Balears, per la seva banda, titula «Tres policies pegaven alhora un amic i quan el vaig anar a socórrer em varen apallissar». Explica un dels ferits de la manifestació contra la massificació turística que va transcórrer pacíficament fins als moments finals. A Eivissa, el periòdico obre amb l'oposició de tres associacions veïnals contra la reforma de l'aeroport d'Escodolà, mentre que el diari recull la dotació mínima per baixes per esgotament de la policia de Sant Josep. I el Menorca, per la seva banda, afirma que Mahó haurà de retirar el monòlit de l'esplanada a causa de la resolució del Ministeri de Memòria Democràtica.
0: I els incendis que continuen actius a diversos territoris de la península protagonitzen avui els principals titulars de la premsa estatal.
4: Així és, El País recull la carrera contrarrellotge dels equips d'emergències per controlar els focs a 24 hores d'una nova onada de calor. La foto de portada és per un dels bombers forestals de la Comunitat de Madrid enmig de les flames. El Mundo, per la seva banda, titula «La gran evacuació de la nostra història», en referència als milers desallotjats pels focs, que ja equival a la d'una ciutat mitjana d'Espanya. ABC, per part seva, es fa ressò amb una imatge dels evacuats del més de 170.000 assetjats pels incendis a la península i mentre hi anant cap a Catalunya, en aquest cas a La Vanguardia, cobrin la seva imatge de portada en la boira de fum que va cobrir ahir la ciutat d'Àvila a 50 quilòmetres de distància dels incendis que afecten la província.
0: Sí, a més, és el més destacat del que avui publica a les portades la premsa estatal. Hem arribat a les 7:29.

A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: I són ara les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dimarts. La Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge a la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
1: Això després que el delegat de govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
2: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec.
1: Recordem que a conseqüència de les càrregues policials 8 persones varen resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir un jove de 18 anys que ja ha quedat en llibertat sense càrrecs.
0: Hi havia el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
1: Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que han començat fa uns minuts a les 7 del matí. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor. Carmen Martínez és la responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres.
3: No queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes.
0: I estan pendents avui de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
1: De moment, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
4: No sabia nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
5: Intentaré venir un poco antes para evitar si hay algún tipo de restricción. Pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
0: I també avui, però, a les 11:30 al Palau Reial de l'Almudaina reobre les portes després d'una restauració integral.
1: Es tracta d'un dels edificis del gòtic civil més icònics de Mallorca que ara obre espais que fa anys que estaven tancats al gran públic.
0: D'això en parlarem a les 8:30 amb la conservadora de Patrimoni Nacional Rocío Fernández Treguerres. I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
1: L'executiu ha optat per esperar després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central, però sobre el decret llei d'habitatge, que com dèiem s'ha ajornat, n'han parlat la socialista Montse Mínguez i el ministre Ernest Urtasun.
6: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones.
7: La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
0: Un Consell de Ministres que sí que aprovarà la declaració com a zones greument afectades a les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
1: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
0: Precisament a les Balears avui ja notarem una nova pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, així és. Avui ja notam una pujada del termòmetre que anirà més al llarg de la setmana. De fet, a mesura que ens acostem al cap de setmana, podrem arribar a registrar unes temperatures bastant per sobre de les que serien habituals ara mateix. De moment avui, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 30 i els 35 graus i serà cap a l'interior de Mallorca, on es podran assolir les xifres més elevades. D'altra banda, en el cel tindrà molta més presència de sol que ahir, amb l'excepció de qualque interval de nígol durant les hores centrals del dia. I pel seu costat, el vent bufarà fluix i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a les Pitiuses 21 graus a Sant Miquel i 24 a Sant Francesc, a Menorca 25 graus a Ciutadella i 26 a Castell, i a Mallorca 22 graus a Campos, 23 a Andratx i 25 a Cala Rajada.
0: I connectam també ara, quan són les 7:35, amb la Direcció General de Trànsit, perquè alguns problemes en la circulació a la carretera de Solla per mort d'un accident. Juan Amplanas, bon dia, quina és la situació?
9: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment fan retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura trobar les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sataulet en sentit d'Andratx. I per acabar, volen donar precaució per aquest accident ja retirat a través dels vehicles a la carretera de Solla a l'altura de la rotonda d'ITV, que està provocant aquest lent el punt i, pel moment, petites retencions en totes les direccions. Això està pel moment. Molt bon dia.
10: Informatiu Matí. Esports.
0: I és el moment ara per la informació dels esports, que ens s'estan parlant de futbol i del futur de Jan Virgili, que continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
11: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Precisament un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat just d'això a les càmeres d'IB3 Televisió.
12: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante. Eso creo que es la clave.
11: I un dels assumptes pendents és el traspàs del migcampista Samu Costa a l'Al-Nasser, una operació que encara no s'ha oficialitzat i que deixarà una bona quantitat de doblers al Mallorca. D'altra banda, Johan Mojica ja ha estat citat pel club per unir-se als entrenaments a la resta del grup. El colombià continua sense cap proposta de sortida atractiva. Tot i les sortides que falten per fer-se i amb els nous que han arribat, Martín Valient vol centrar-se a fer un bon grup.
12: Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de Mister, crear un grupo nuevo, es creo fundamental, crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
11: L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a terres andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'ex-mallorquinista, el porter Pedro Rajkovic. Malien ha assegurat també que el més important, en vista la pròxima temporada, és sentir la unió entre equip i afició.
12: Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas, pero se siente, ¿no? Uno lo nota y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
11: I una bona mostra d'això són els més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. Així ho va confirmar ahir el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, en un acte de presentació d'un nou patrocinador.
13: Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20.000 abonados que renovaríamos y ahí estamos. Es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí. Y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división.
11: I avui, a partir de les 12 del migdia, el Mallorca obrirà el termini a les noves altes. A la primera federació, l'U d'Eivissa continua amb els entrenaments, però ho fa amb el mercat en pausa. Víctor Sancho, bon dia.
14: Bon dia. Avui i dijous l'equip de Raúl Jona farà feina en sessió doble a l'estadi de Can Mises. No podran accedir ni els mitjans de comunicació ni els aficionats. El club, a més, té previst que els entrenaments que es duguin a terme a l'estadi aquest curs siguin a porta tancada. Quant a l'actualitat de la plantilla, el mercat continua aturat des de fa 9 dies. Són 16 jugadors en plantilla, 10 fitxatges, però encara falta per arribar una part important entre 8 i 10 jugadors. En algunes posicions, com el lateral esquerre o central esquerre, no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup, Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Argentines per jugar els seus primers partits.
11: I acabant parlant de bàsquet, perquè la primera FEB, l'Estia Menorca, ha fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, que arriba, com s'ha dit, pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc de 2,11 m es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres. Lebec ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix així en la sisena peça de l'Estia Menorca per a la campanya 2026-2027. De fet, el club menorquí disputarà el trofeu a ON Illes Balears entre els dies 6 i 9 de setembre, un torneig en qui també hi participaran el Fiwi Mallorca, el Palmer Bàsquet, també de la primera FEB, i el Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB, que només disputarà un partit.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
15: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
10: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
16: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
10: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: 7 i gairebé 43 minuts. Continuem ara parlant de la iniciativa que ha posat en marxa Cala Millor Mallorca, que ha estrenat un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, a un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten que tenen un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
17: De fet, és una xifra que és més elevada. Com més estrelles té aquest hotel, així en una de 5 estrelles, de fet, per exemple, el consum passa de 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que a partir d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. Estomeu Guiscafra, del Bit Group.
18: No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
17: I, de fet, en els darrers 3 mesos ja s'han instal·lat els comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i a més de 300 habitatges i també de negocis, a més d'estacions de mesurament en pous i sensors de control d'aigua regenerada. El president del Consell, Llorenç Galmés, n'ha fet els comptes.
19: S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
17: I a partir d'ara, per tant, totes les dades s'integraran en una plataforma única per tal de millorar la gestió del cicle de l'aigua, com destaca Joan Mestre, que és el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
20: Però te sabrà quin consums tenim. Per a bon separar l'aigua és molt important per dos ajuntaments i el Consorci de Turisme.
17: El projecte s'ha finançat a 400.000 euros del fons Next Generation.
0: I fa 21 dies que el primer satèl·lit balear el Posidoni orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Pàrvit de Palma ha acollit aquest dilluns un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
17: Perquè recordem que el Posidoni es va llançar ja el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Illes Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present també pel futur de les Illes Balears. Permeten, per exemple, obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com per exemple la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes.
2: No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
17: La presidenta del govern, Marga Proens, ha elogiat el talent balear i assegura que és una mostra clara. Diu que les illes aposten per la innovació, el coneixement i també la tecnologia. També ha destacat la importància de disposar d'eines i d'informació per fer front justament als reptes climàtics que es presenten.
21: Que important és la prevenció, i aquests satèl·lites, prevenció. Ho hem vist també en les danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrània. Que importantes les dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
17: I si teniu curiositat, heu de saber que el Posidoni passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, que és hora balear.
0: El Posidoni que oferirà informació important rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. Precisament, vos parlem ara de la darrera hora dels incendis forestals de la península. Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades per aquests focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Uns focs que també han provocat el tancament d'una cinquantena de carreteres. Els bombers fan feina a contrarrellotge abans que demà dimecres les temperatures tornin a pujar i es compliquin de nou les tasques d'extinció.
22: Segons la delegació del govern a Madrid, l'incendi a aquesta comunitat continua actiu i sense estabilitzar, tot i que durant la nit les flames han reduït el seu avanç una evolució que ha permès actuar sobre els diferents focus. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, Castella i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era ahir, i és que en aquesta província les falmes ja han arrasat 50.000 hectàrees i el foc té un perímetre de 160 quilòmetres. José Luis Gutiérrez és el director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
23: Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
22: Tot això mentre l'incendi de la Vall d'Uixó, Castelló continua actiu després d'arrasar prop de 7.200 hectàrees i assolir un perímetre aproximat de 67 quilòmetres. Avui matí, 6.000 persones dels barris propers als focs podran tornar a casa seva. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explica que l'incendi podria haver estat provocat.
24: Todas las investigaciones están abiertas. Insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado. Por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
22: Mentrestant, a Toledo s'ha autoritzat el reallotjament de 9 dels 11 municipis evacuats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que aquest dilluns i avui són dies importants perquè està previst que demà dimecres les condicions meteorològiques empitjorin amb l'arribada d'una nova onada de calor.
25: A partir del miércoles, las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
22: També han sabut que el Ministeri de l'Interior ha suspès les tasques de recol·lecció amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i també a les províncies d'Àvila i Toledo mentre duri el període d'emergència perquè es poden originar focs per la fricció entre la maquinària i la vegetació. I un darrer apunt, avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones de greument afectades per emergències de protecció civil les àrees cremades pels incendis que afecten la península.
0: I just després del Consell de Ministres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític.
17: S'espera que Sánchez destaqui sobretot les bones xifres econòmiques d'Espanya i reiteri el compromís contra la corrupció, un tema que, ja ho sabeu, ha marcat gran part del curs polític pels casos que han afectat el PSOE i també el govern central.
0: Aquesta compareixença de Pedro Sánchez es produirà just quan hem sabut que l'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez.
22: També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici en jurat popular. Així constaten l'escrit presentat per les acusacions que lidera Azteoir. Per a la seva assessora, Cristina Álvarez, demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
0: I avui el judici del cas Kitchen quedarà vist per a sentència. Serà 4 mesos després que començés.
17: I es presentarà, per tant, l'informe final de la defensa del que fos el xòfer de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. El judici gira al voltant d'un presumpte operatiu parapolicial per sostreure a Bárcenas documentació o gravacions de material que pogués comprometre al PP o als seus dirigents. Ahir la defensa d'un dels acusats, l'excomissari José Villarejo, va defensar que l'operació Kitchen va ser una investigació d'intel·ligència legítima.
0: I la delegació del govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord a Cala Petita, a Cala d'O, a Mallorca, i han intervingut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana.
22: Durant aquest mes de juliol han arribat a les costes de les Balears més de 1.000 persones a bord d'embarcacions irregulars. Això són 500 persones més que l'any passat, en aquest mateix mes, el mes de juliol. Enguany han arribat per via marítima més de 3.700 persones en unes 200 embarcacions.
0: I de la crònica internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es reunirà avui per vuitena vegada amb el president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca. Aquesta visita es produeix malgrat l'ordre d'arrest per part del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu.
17: Les portes de l'avió que el du fins als Estats Units, el primer ministre d'Israel ha anunciat els temes que pretén tractar a la reunió. Debatran, diu, tots els temes de l'agenda. En primer lloc, l'Iran, naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat i també ampliar el cercle de pau al nostre voltant. L'objectiu del viatge és garantir la seguretat, ha dit, la fortalesa i el futur del nostre estimat estat d'Israel, ha dit Netanyahu, mentre que Trump ha admès que manté petites diferències amb el primer ministre israelià sobre la guerra amb l'Iran, tot i que ha subratllat que tots dos estan bastant a prop a les seves posicions.
0: Tot això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aturar els bombardejos contra l'Iran per negociar un acord que posi fi al conflicte.
22: Ara bé, manté que reprendrà els atacs si les converses fracassen. L'Iran, per la seva banda, ha assegurat que no hi ha contactes en marxa i que en aquests moments estan centrats en la seva defensa.
0: I el rei Felip VI s'ha reunit aquest dilluns amb la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, que avui serà investida. Tots dos s'han compromès a enfortir la relació bilateral entre els dos països.
17: Amb dos mandataris han ressaltat, de fet, els llaços històrics d'amistat entre Espanya i el Perú i han reafirmat la seva voluntat de continuar enfortint l'associació estratègica reforçada que mantenen d'ençà de l'any 2015.
0: I ha estat detingut un menor de 15 anys com a sospitós del tiroteig d'ahir a la ciutat estatunidenca de Seattle.
22: Tres persones varen perdre la vida i quatre varen resultar ferides, entre elles un nen de 2 anys. La policia continua cercant un segon sospitós relacionat amb l'incident que va tenir lloc durant un popular festival de menjar. Enguany, els Estats Units han registrat 271 tirotejos massius.
0: I encara un darrer apunt. Àustria se suma a la llista de països europeus que prohibiran l'accés a les xarxes socials als menors d'edat.
17: I en aquest cas s'establirà el límit legal en els 14 anys. El govern austríac ha acordat traslladar aquesta qüestió al Parlament per a la revisió del projecte de llei, mentre que també informarà a la Comissió Europea. La llei entrarà en vigor l'any 2027.
0: 7:54 minuts. Moment ara per la cultura.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Es hora de recapitular las hostias.

0: El primer Master of Cinema d'aquesta edició, l'actriu danesa Trine Dirholm, el 20è aniversari d'allò, l'estrena de dues coproduccions d'aquesta casa d'IB3, el concert de Nacho Vegas. L'Atlàntida Mallorca Film Fest segueix a tot ritme en una edició històrica per ofertes, per entrades, i que ahir ja va viure una jornada marcada per la presència balear, Sandra Martínez.
1: Es va estrenar, per exemple, a Xam, un thriller psicològic obra d'Òscar Ben Nàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, i que de ben segur vos agradarà si sou fans d'asbestes o de les utopies que acaben malament. A Xam és una coproducció d'IB3, igual que Maria Solivelles i 3.000 al mes, dues de les pel·lícules destacades de la jornada d'avui al festival. I és que la presència balear és enguany potser més present que mai. Ho vàrem veure ahir mateix, amb l'estrena, per exemple, d'Érem una gran família, l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar que va dels anys 40 als 90 en una obra on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
2: Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat, també.
1: Un film documental que la directora té molt clar que pot interessar a tothom.
2: És un poc inevitable recordar una mica, pues, jo, per part meva, els meus pares, els meus avis, però també hi ha gent, com la meva cosina, per exemple, que té 20 anys, que l'ha vista i que li ha fascinat, que és potser un públic objectiu que no hagués pensat de bones a primeres, però que de sobte crec que pot aprendre molt, també, d'aquestes històries.
1: També arribarà a sales passat l'estiu Les culpables, una altra de les propostes d'aquest dilluns, però qui són les culpables? Idò, les al·lotes, les adolescents que han avortat. Va ser el cas, per exemple, de Marta Durán, la directora d'aquest film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis i en va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula. Montse Pujol és la productora del film.
3: I la Marta sempre explica que en aquell moment de pandèmia d'estar tancat a casa a la seva habitació es va sentir més entesa i més acompanyada que mai, no? Tants anys de viure-ho en silenci i de cop fas una publicació a les xarxes socials i surten dones de sota les pedres, dones que podien tenir la mateixa edat, viure molt a prop, que havien viscut una cosa molt similar i pel silenci no.
1: Les culpables va ser premiada al Mallorca Talents Lab i aquesta va ser la primera empenta per tirar endavant el projecte que va dirigit a un sector molt determinat.
3: Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
4: Voy a tomar el camino equivocado.
1: Tot això, com dèiem, en una jornada marcada també per la presència del documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson i que ha presentat la història del formigó, on manté la marca de la casa, aquesta càmera en primer pla, els personatges reals que superen qualsevol ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot en aquesta història del material de construcció. Wilson ha protagonitzat una xerrada esbaluart on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb allò que entenem per humor, no es pot generalitzar.
5: You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny is not funny to the person that...
1: La Bienquerida va ser també ahir l'encarregada de posar la música a la Festa de la Misericòrdia, un espai on avui prendrà el relleu Nacho Vegas.

I encara un darrer apunt de la cultura. Abans de les 8 del matí, el Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar. El festival havia de ser aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. S'havia d'iniciar. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco. Aquí ara, escolta.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 28 de juliol, jornada en què vos explicam que la Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge a la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats. Això després que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir, tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
2: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec. Recordem que a conseqüència de les càrregues policials 8 persones varen resultar ferides lleus i a més la policia va detenir un jove de 18 anys que ha quedat en llibertat sense càrrecs. Tot d'una n'ampliam la informació en un dia en què també hi ha altres titulars destacats. Avui és el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
3: Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que han començat fa una hora a les 7. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Carmen Martínez és la responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres.
4: No queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes.
3: Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor.
1: Tot d'una i tornarà massa en directe en una jornada en què també estaran pendents de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
3: De moment, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
5: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
1: I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista per al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
3: L'executiu ha optat per esperar després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central.
1: Un Consell de Ministres que sí que aprovarà la declaració com a zones greument afectades de les àrees cremades pels incendis forestals de la península.
3: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
1: I precisament per parlar sobre aquest escenari, d'aquí a una estona, a les 8 i mitja del matí, entrevistarem l'enginyer forestal Luis Berbiela. Pel que fa al temps, avui ja notam una pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui ja començam a sumar graus en el termòmetre i, de fet, a mesura que avanci la setmana, les temperatures aniran a més. De fet, en vista el cap de setmana, ja solirem uns registres força per sobre del que seria habitual per aquestes alçades de l'any. De moment, avui, la màxima girarà aproximadament entre els 30 i els 35 graus. D'altra banda, quant al cel, ja no tindran núvols, excepte qualque pinzellada de núvol baix durant les hores centrals, però en general avui el protagonista serà el sol. I pel seu costat, el vent bufarà fluix i tindrà la mà com una bassa d'oli a la major part del territori. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Mercadal i 26 a Mahó. A Mallorca, 20 graus a Montuïri, 23 a Lloseta i 25 a Alcúdia. I a les Pitiuses, 22 graus a Santa Gertrudis i 26 a la Sabina.
1: I en aquesta hora, quan són les 8 i 4 minuts, connectant també amb la Direcció General de Trànsit, perquè hi ha alguns problemes a la circulació a la carretera de Solla per mort d'un accident que es produïa avui. A primera hora del matí, Juan Anplanas, bon dia.
8: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és aquest accident ja retirat en diversos vehicles, a la carretera de Soia, a l'altura de la rotonda d'ITV, on tenien part de la rotonda ocupada, cosa que ha provocat molt de tràfic lent al punt, i pel moment greus retencions, sobretot a l'entrada des del polígono Sant Castelló i des de l'entrada des de Palma. Per altra banda, també trobaran les compilacions habituals a la Via Cintura, a l'altura de Camp Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Soia, i a l'altura de Doble en sentit d'Andratx, i per acabar fer retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. Tot pel moment, molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Anien als esports en futbol. El futur de Jan Virgili continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
9: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Mentre que encara no s'ha oficialitzat la sortida de Samu Costa a l'Al-Nasser, el Mallorca espera que Virgili quedi a jugar a la segona divisió. El club suma ja 18.205 abonats i avui a les 12 del migdia s'obrirà el termini de les noves altes. I en bàsquet, l'Estia Menorca de la primera FEB ha fitxat Wildens Levé, que arriba cedit pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres.
1: En parlarem a partir de les 8 i 25 minuts. Ara són les 8 i 6 amb Rafa Andrés, el control tècnic i en Cristina Abaussà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents, quan va acabar la manifestació de diumenge contra la massificació turística, varen ser proporcionades. També si és necessari depurar responsabilitats o bé sancionar. Les forces de seguretat de l'Estat ho fan a petició del delegat del govern a les Illes, d'Alfonso Rodríguez, que ha reconegut actuacions violentes per part d'alguns uniformats i descarta dimitir, tal com li ha demanat Menys Turisme, Més Vida. La plataforma ha convocat per avui a les 12 una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per demanar al socialista al capdavant de la institució que abandoni el càrrec.
3: En relació amb els fets de diumenge, les versions de les dues parts implicades no coincideixen. Per una banda, fonts properes a la Policia Nacional apunten que els organitzadors varen rebutjar llegir el manifest al Parc de la Mà i varen fer-ho a Cervoltes com estava previst en un principi, i es tracta d'un espai que asseguren que té una capacitat inferior a les

0: policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: Per part seva, el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat, assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
2: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
1: El jove de 18 anys, detingut diumenge per desordres i aldarulls, ha quedat aquest dilluns en llibertat sense càrrecs.
3: En les hores posteriors a les càrregues policials ens han fet ressò de les reaccions dels principals líders polítics de les Balears, que han mostrat certa unanimitat. Escoltam la presidenta del govern, Marga Proens.
4: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
3: I la diputada del PSI, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
5: Crec que és imprescindible conèixer d'on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
3: La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha demanat també explicacions al delegat del govern.
6: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que de explicaciones.
3: I el líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials, com les de diumenge.
7: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
3: De fet, Cristina, també hi ha hagut reaccions a nivell estatal.
1: Així, Sumar ha registrat una iniciativa parlamentària per demanar explicacions al govern central i demanar-los si han obert qualque investigació interna. També el secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, ha demanat responsabilitats polítiques.
8: Esto es inadmisible. No puede ser que la policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas, como digo, que ponen una alfombra roja a los fondos buit.
1: I el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat en un missatge a X que és una vergonya que s'enviï la policia a apallissar els que estan farts, que la gent de fora els vengui a robar als seus barris, la seva mar i la seva terra, i de ser els cambrers i les discoteques del món. Això referit als manifestants de diumenge, un escrit que ha dirigit el delegat del govern a les Balears.
3: Són ara les 8 i 12 minuts i en aquesta hora continua la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord dijous passat al TAMI pel Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. A l'aeroport de Palma hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
9: Bon dia, i doncs trobem a la zona de facturació amb un aeroport de Palma ja amb força trànsit de passatgers. La responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres, Carmen Martínez, ha exigit a l'empresa, en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'aplicació de les taules salarials del conveni sectorial del handling, l'actualització salarial conforme a l'IPC o garanties per a la plantilla procedent de Ground Force.
10: Este año, con la subida de clientes que tenemos, de hecho este año tenemos la TUI, Air Canada, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas de

0: económicas trascienden a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
1: Martínez també ha criticat l'elevada xifra de treballadors dels serveis mínims d'un 60% de la plantilla, un nombre, diu, desproporcionat.
0: Bueno, la empresa nunca se ha sentado de manera real. Lo único que ha hecho unos intentos de poder quedar con nosotros. Antes de lo que es el tamit que hicimos el otro día, que no hubo acuerdo, intentamos nosotros también poder negociar con la empresa y no hubo acuerdo real. Las medidas que ponen encima de la mesa son insuficientes.
1: I les aturades parcials esperen que continuïn, si no hi ha cap acord abans amb Swissport, aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
2: Unes aturades que han començat a les 7 del matí fa una mica més d'una hora i que continuaran fins a les 12 del migdia.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I el que també ha començat és el compte enrere per l'eclipsi de dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic sobre les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia per evitar col·lapses i aglomeracions. A l'espera de conèixer-ne els detalls, ja saben que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients. Aquest darrer només, però, si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. És una mesura que arriba, Toni, amb escepticisme i amb cert desconeixement.
4: Així és, perquè molts treballadors de la platja de Palma desconeixen encara les restriccions de trànsit i el sistema d'acreditacions amb codi QR que ha anunciat l'Ajuntament. Entre els qui sí que n'estaven informats, molts admeten que encara no saben com arribaran a la feina i posen en dubte que el nou sistema funcioni amb normalitat. La preocupació també arriba als familiars de persones majors, residents o oasis, que es demanen com podrien accedir a la residència si hi hagués una urgència.
5: Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
7: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
4: Els hotels també han començat a preparar-se per la jornada del 12 d'agost. El sector ja informa els clients, especialment els que han llogat un vehicle, que no podran accedir en cotxe a determinades zones de la platja de Palma. Pedro Marín és el president de l'Associació Hotelera.
8: La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguers no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse.
2: Com dèiem avui a Canoleo, la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, i el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, reuniran amb el sector turístic per informar del pla preventiu per dia 12 d'agost.
4: Ara per ara, una de les mesures adoptades per l'Ajuntament de Palma és que bars i restaurants hauran d'inscriure-s'hi de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Cort recomana imprimir l'acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorenç Bauçà, estinent de Batlia de Seguretat Ciutadana.
9: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
4: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí del dia de l'eclipsi. Unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, com són l'aeroport i els hospitals de Son Espases i Son Llança.
2: I una persona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfil amb pronòstic greu després de tenir un accident quan anava en motocicleta a l'entrada de Maó aquest dilluns hora baixa.
10: Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria causat l'accident amb dues motos que circulaven de cara.
2: 8 i 17.
11: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
12: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: I Eivissa, el problema dels assentaments continua. S'ha detectat un augment d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes de Vila, una àrea natural protegida que té un elevat risc d'incendi. Bon Aranyó.
13: Amagats entre la vegetació de Ses Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Gribé, regidor de Gestió Ambiental.
14: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació, i hem de velar per això.
13: L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a Ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
2: I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu pretenia aprovar la mesura avui, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que estan disposats a donar-los temps, però fa aquesta petició.
15: Que vayamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias en estos momentos que están esperando a que esto se apruebe. Muchas personas que están esperando que se apruebe su prórroga. Muchas personas y vecinos que están esperando que la regulación de temporada tenga la regulación que tiene que tener. Muchas personas que están esperando también que la fiscalidad de los pisos turísticos sea justa. La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
2: También ha parlat Montse Mínguez, portavoz dels socialistes al Congrés.
16: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
2: I la delegació del govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord a Cala Petita, Calado, a Mallorca. Hi han intervingut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana.
4: Durant aquest mes de juliol han arribat a les costes de les Balears més de 1.000 persones a bord. Embarcacions irregulars són 500 més que l'any passat. Enguany han arribat per via marítima més de 3.700 migrants en unes 200 embarcacions.
2: I fa 21 dies que el primer satèl·lit balear, el Posidoni, orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vit de Palma ha acollit aquest dilluns un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu. És una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
17: El Posidoni, recordem-ho, es va llançar el passat 7 de juliol i ja en aquest moment obté dades importants de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa OpenCos, Rafael Jordà, seran fonamentals pel present també pel futur de les illes. Permetran, per exemple, obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com per exemple la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes.
18: No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
17: Si teniu curiositat, heu de saber que el Posidoni passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, hora balear.
2: Com dèiem, el Posidoni oferirà informació rellevant per prevenir incendis pel que fa a la darrera hora dels focs forestals. A la península, més de 100.000 persones estan evacuades o confinades per aquests focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Són uns incendis que també han provocat el tancament d'una cinquantena de carreteres. Els bombers fan feina a contrarrellotge abans que demà les temperatures tornin a pujar i es compliquin de nou les tasques d'extinció.
4: Segons la delegació del govern a Madrid, l'incendi d'aquesta comunitat continua actiu i sense estabilitzar, tot i que durant la nit les flames han reduït el seu avanç, una evolució que ha permès actuar sobre els diferents focus. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, Castell i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era ahir, i és que en aquesta província les flames ja han arrasat 50.000 hectàrees i el foc té un perímetre de 160 quilòmetres. José Luis Gutiérrez és el director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
19: Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
4: Tot això, mentre l'incendi de la Vall d'Uixó, Castelló continua actiu després d'arrasar prop de 7.200 hectàrees i assolir un perímetre aproximat de 67 quilòmetres. Avui matí, 6.000 persones del barri propers al foc podran tornar a casa seva. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explica que l'incendi podria haver estat provocat.
20: Todas las investigaciones están abiertas. Insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado. Por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
4: I un darrer punt, avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències de protecció civil les àrees cremades pels incendis que afecten la península.
2: I just després d'aquest Consell de Ministres, també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Són ara les 8:25, anem amb els esports.
3: Informatiu matí. Esports.
2: I començant parlant del futbol i del futur de Jan Virgili, que continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
21: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Precisament, un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat just d'això a les càmeres d'IB3 Televisió.
22: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante. Eso creo que es la clave.
21: I un dels assumptes pendents és el traspàs del migcampista Samu Costa a l'Al Nasser, una operació que encara no s'ha oficialitzat i que deixarà una bona quantitat de doblers al Mallorca. D'altra banda, Johan Mojica ja ha estat citat pel club per unir-se als entrenaments a la resta del grup. El colombià continua sense cap proposta de sortida atractiva. Tot i les sortides que falten per fer-se i també amb els nous que han arribat, Martin Valiant vol centrar-se a fer un bon grup.
22: Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de Mister, crear un grupo nuevo, es creo fundamental, crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
21: L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a terres andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'exmallorquinista Pedra Rajkovic. Valien ha assegurat també que el més important en vista la pròxima temporada és sentir la unió entre equip i afició.
22: Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas. Pero se siente, ¿no? Uno lo nota. Y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
21: I una bona mostra d'això són els més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. Així ho va confirmar ahir el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, en un acte de presentació d'un nou patrocinador.
23: Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20.000 abonados que renovaríamos y ahí estamos, es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división.
21: I avui, a partir de les 12 del migdia, s'obrirà el termini de les noves altes. A la primera federació, l'UD Eivissa continua amb els entrenaments, però ho fa amb el mercat en pausa. Víctor Sancho, bon dia.
0: Bon dia. Avui i dijous l'equip de Raúl Jona farà feina en sessió doble a l'estadi de Can Mises. No podran accedir ni els mitjans de comunicació ni els aficionats. El club, a més, té previst que els entrenaments que es duguin a terme a l'estadi aquest curs siguin a porta tancada. Quan a l'actualitat de la plantilla el mercat continua aturat des de fa 9 dies. Són 16 jugadors en plantilla, 10 fitxatges, però encara falta per arribar una part important entre 8 i 10 jugadors. En algunes posicions, com el lateral esquerre o central esquerre, no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup, Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per jugar els seus primers partits.
21: I acabam en bàsquet perquè la primera FEB, l'Estia Menorca, ha fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, que arriba, com s'ha dit, pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc de 2,11 m es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres. Lebeck ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix en la sisena plaça de l'Estia Menorca per a la campanya 2026-2027. De fet, el club menorquí disputarà el trofeu a on Illes Balears entre els dies 6 i de 9 de setembre. També hi participaran el Figui Mallorca, el Palmer i el Clas Bàsquet Sant Antoni.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. La plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocat avui a les 12 a una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a les Balears com a protesta per la violència policial de diumenge i per insistir que Alfonso Rodríguez abandoni el càrrec.
1: Això quan han sabut que la Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra els manifestants varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
2: I en aquests moments els treballadors del Servei de Terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma estan en vaga.
1: Es tracta de la primera aturada parcial que tenen prevista. Ha començat a les 7 i acaba a les 12 del migdia. Demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla.
2: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Mallorca. Més de 1.500 comptadors intel·ligents controlaran la pressió estacional sobre l'aigua Calamillo. Guillem Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Segons les dades, cada habitació d'hotel consumeix de mitjana 212 litres d'aigua per dia, una xifra que és més elevada com és estrelles de l'hotel, passant dels 400 litres de consum en els de 5 estrelles.
2: I a Menorca una persona està ingressada amb pronòstic greu després de tenir un accident de trànsit quan anava amb motocicleta a l'entrada de Mó aquest dilluns hora baixa. Excel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari causant l'accident amb dues motos que circulaven de front. Les conseqüències més greus les ha patit una persona de 65 anys que ha estat traslladada a l'Hospital Mateu Urfila. Es troba a l'UCI, com dèiem, amb un pronòstic greu. L'accident també va generar retencions importants a la carretera general.
2: I a Eivissa, el problema dels assentaments no atura. Un punt on s'ha detectat un augment d'enfrahabitatges és a la zona humida de Ses Feixes de Vila. Carmen Cires, bon dia.
24: Bon dia. L'Ajuntament d'Eivissa calcula que entre 40 i 50 persones viuen en condicions infrahumanes a aquest assentament, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. El consistori assegura que ja ha parlat amb la propietat i que si no es desallotja el campament aniran als tribunals.
2: I el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
1: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, Castelló i a Toledo.
2: Precisament dedicam la primera entrevista de l'informatiu a aquesta qüestió.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: Quan som a punt d'entrar en una altra onada de calor, la quarta ja, el risc d'incendi es dispara. Espanya viu des de fa dies en estat d'emergència nacional pels greus focs que han arrasat milers d'hectàrees a Madrid, Ávila, Toledo i a Castelló, més de 100.000 persones evacuades i confinades. En plena crisi, avui parlam amb Luis Barbiela, enginyer forestal. Bon dia.
7: Hola, muy buenos días.
2: Aquesta declaració d'emergència no es donava des de l'apagada elèctrica del 2025, després de decretar l'estat d'emergència pels focs simultanis. El govern central demanava a la Comissió Europea l'activació del mecanisme comunitari de resposta davant d'aquest tipus de catàstrofes. França també va fer el mateix. Senyor Barbiela, és el pitjor estiu de la història recent?
7: Bueno, desde luego es un verano durísimo en relación a incendios forestales, pero yo creo que desde hace ya más de una década se venía advirtiendo que las circunstancias ambientales ligadas a la evolución de las consecuencias del cambio climático y el proceso de abandono del territorio, teniendo cada vez terrenos forestales más continuos, más extensos, teniendo un proceso de abandono de cultivos que genera mucha más continuidad de terreno forestal y la acumulación de biomasa por falta de aprovechamientos y de ordenación de los bosques, nos estaba llevando a una situación que podía ser límite y desgraciadamente pues lo estamos viviendo. No se trata de decir ya lo avisamos, sino de lo que se trata es de decir tenemos que anticiparnos, o sea, lo importante ahora es tomar conciencia de que vamos a convivir con los incendios forestales, pero que al mismo tiempo esa convivencia tiene que ser gestionando el territorio para evitar que produzcan este tipo de daños, ¿no?, tan graves y tan severos.
2: Uh-huh. ¿Y de quina manera es pot preparar? ¿De quina manera s'ha de gestionar aquest territori?
7: Pues mire, yo creo que ya la declaración de hace del 2023 de la Fundación Pau Costa que promovió el consenso de más de 60 personas expertas entre World Wildlife Fund, Greenpeace, maderistas, alcaldes, periodistas, se consiguió un consenso donde se establecían unas líneas claras de actuación que exige el compromiso de las administraciones públicas y de una colaboración institucional entre comunidades autónomas, el Estado, el poder local, para fundamentalmente ser capaces de gestionar al menos cada año el 1% del territorio forestal. No tenemos ni capacidad, ni dinero, ni presupuesto para trabajar en todos los bosques, pero sí tenemos la capacidad de actuar en puntos estratégicos de gestión, que donde disminuir la cantidad de combustible y donde evitar que el fuego progrese para evitar que esos incendios iniciales se hagan inmensos, ¿no? Para eso necesitamos unos 1.000 millones de euros de presupuesto anual, que no es mucho en relación a lo que podemos ver que se está perdiendo hoy, que se está perdiendo en cada campaña de incendios y en los propios costes de extinción, ¿no? La extinción es solo una respuesta imprescindible, necesaria, pero la solución está en la prevención. Luego pensamos que hay que ayudar muy activamente al mundo rural, a aquellos que mantienen los paisajes vivos, a aquellos que trabajan por un territorio mosaico donde se desarrolla agricultura, ganadería extensiva, donde hay pastores, donde hay forestales, donde hay utilización del recurso para generar ese paisaje y recuperar ese paisaje mosaico de nuestros abuelos. Y, por último, creo que es trascendente proteger de verdad a los núcleos rurales. No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas. No podemos tener viviendas aisladas que si llega el fuego se van a creer que vamos a poder tener un helicóptero encima de su casa tratando de apagar el fuego y que no se queme su inmueble. Por lo tanto, yo creo que hay medidas concretas que sí podemos realizar y que es imprescindible anticiparnos, ¿no? En Japón tienen una cultura de los terremotos, de los seísmos, y a nadie se le ocurre hacer una casa de 10 pisos sin hacer unos cimientos antisísmicos. Pues nosotros no podemos entender nuestra forma de vivir y de tener el territorio sin una cultura del riesgo que implique prevención frente a incendios forestales.
2: Senyor Berbiela, normalment l'alerta per incendis era entre la vintena del mes de juliol i la Mare de Déu d'agost, a mitjans del mes d'agost. Que hem d'esperar durant les pròximes setmanes tenint en compte que, a més, a partir de demà arriba una onada de calor?
7: Bueno, yo creo que nosotros en Baleares, en Mallorca, hemos vivido siempre olas de calor, pero las entendíamos como la entrada de la cuña sahariana que entraba un día, nos salía polvo del Sáhara, teníamos unas temperaturas muy elevadas, pero al día siguiente o a los dos días se retiraba hacia Italia. Ahora mismo no vivimos olas de calor, estamos viviendo verdaderas mareas de calor, que ya no son un par de días, sino el año pasado hubo olas de calor que duraron prácticamente 18 jornadas seguidas, y este año, como bien comentas, pues llevamos ya vamos a entrar en la cuarta ola de calor. Esto produce unas temperaturas elevadísimas, incrementa la sequía de los terrenos, de la vegetación, de la cobertura forestal, llega a unos niveles de estrés hídrico impresionante y esa situación de falta de humedad en la vegetación, altas temperaturas y si en esos momentos acompaña el viento, pues tenemos unas situaciones meteorológicas que implican incendios de fuera de capacidad de extinción, porque además tenemos un combustible acumulado muy disponible para arder, con muchísima biomasa acumulada en nuestros terrenos forestales. En este sentido, yo creo que es importante no entrar en una discusión que enfrente a conservación frente a prevención, sino que la forma de conservar es prevenir y al mismo tiempo tampoco entrar en una confrontación entre pacto por el clima que implica que si no te parece bien el pacto, entonces eres negacionista o al revés, uh-huh. O que todo se base en la limpieza de bosques y si no eres partidario de limpiar los bosques, pues eres un ecologista bloqueador de la actividad rural. No es eso. Tenemos que evitar polarizar a la sociedad, tenemos que evitar que jugar a romper y dividir nuestra capacidad de anticipar y una cosa es la base en el territorio que provoca incendios de alta intensidad y otra cosa es que el efecto multiplicador, catalizador que está implicando el cambio climático en que estos incendios sean prácticamente imposibles de parar.
2: I d'haver avui en plena crisi d'incendis a la península i just abans de començar una onada de calor, la quarta, a l'estat espanyol d'aquest estiu, hem volgut conversar amb l'enginyer forestal, amb Luis Berbiela. Gràcies per haver-nos atès.
7: Un abrazo a todos y muchísima precaución, aparte de un apoyo incondicional a los medios de extinción que están peleando en todo el territorio.
2: I quan són les 8:42 minuts, continuem amb la segona entrevista de l'Informatiu Matí. I és que avui el Palau Reial de l'Almudaina reobre les portes després d'una restauració integral que permetrà contemplar aquest conjunt arquitectònic del segle XIV, un dels edificis del gòtic civil més icònics de Mallorca, que ara obre espais que fa anys que estaven tancats al gran públic. Poques hores abans de la inauguració en parlam amb Rocío Fernández Treguerres, que és conservadora de Patrimoni Nacional. Aquí podem saludar ja en directe. Bon dia, buenos días.
8: Buenos días, encantada de saludarles.
2: La intervención permite ampliar el recorrido de visita ahora organizado con un criterio cronológico. ¿Qué es lo que podrá descubrir el gran público?
8: Pues bueno, principalmente el espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina. que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
2: Uh-huh. En estos momentos, ¿cuál es el estado de conservación del conjunto arquitectónico? Recordemos que el rey celebra en la Almudaina las audiencias oficiales.
8: Sí, pues hombre, realmente yo podría decir, o creo, que el complejo del Palacio Real de la Almudaina, que son en realidad varias edificaciones juntas, son la auténtica joya de este lugar. Y luego, ya en las antiguas zonas conocidas como del Palacio del Rey, lo que hemos hecho es una nueva museografía mucho más contemporánea, con un recorrido efectivamente cronológico que permita al visitante realizar un recorrido por la historia de este palacio, que es la misma historia de la ciudad de Mallorca. Romanos, musulmanes, el Reino de Mallorca y luego su vuelta al Reino de Aragón.
2: ¿Tienen una previsión del número de personas, de la gente que podrá visitar el Palacio de la Almudaina estos días que estará abierto al público a partir de ahora?
8: Efectivamente. Bueno, mañana, solo de mañana, y luego el día 30 y 31 va a estar abierto en jornadas, digamos, de puertas abiertas para que los mallorquines y las mallorquinas puedan acercarse a disfrutar de esta joya. Uh-huh. Pero vamos, la previsión, los números, por lo menos los que teníamos hasta que se cerró en enero de 2026, era que es uno de los reales sitios de patrimonio nacional que cada año aumenta considerablemente su número de visitantes. Uh-huh. Pero no sabemos todavía una cifra estimada.
2: Sí, com sigui, durant els pròxims dies es podrà visitar el Palau Reial de l'Almudaina, que, com dèiem, reobre portes avui, després d'una restauració integral que permetrà contemplar aquest conjunt arquitectònic, un conjunt del segle XIV. N'han volgut parlar hores abans que obri amb Rocío Fernández Treguerres, que és conservadora de Patrimoni Nacional. Gràcies per haver atès la telefonada de l'informatiu Matí de Betres Ràdio.
8: Moltes gràcies a tots vosaltres i les esperamos aquí.
2: I doncs, amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:45. Tot d'una podeu escoltar aquí, a l'informatiu Matí, els informatius, les edicions locals d'aquest informatiu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Més de 1.500 comptadors intel·ligents controlaran la pressió estacional sobre l'aigua que la millor. Segons les dades, cada habitació d'hotel consumeix de mitjana 212 litres d'aigua per dia, una xifra que és més elevada. Com més estrelles té, de fet, passa dels 400 litres de consum en els de 5 estrelles. Tot d'una, ampliem aquesta informació també d'altres. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estava en retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura trobar les complicacions habituals de l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotaulina en sentit d'Andratx. I a la persona de la resta de principals carreteres de Mallorca trobant a fer fluid i sense incidències. Això fa pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Anem amb Ivan López del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, que la millor ha estrenat un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 6 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten que un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. És una xifra més elevada. Com més estrelles té l'hotel, així en un de 5 estrelles el consum passa dels 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que des d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. És Tomeu Guiscafrà, de Big Group.
5: No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
4: En els darrers 3 mesos hi han instal·lat comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i en més de 300 habitatges i negocis, a més d'estacions de mesurament en pous i sensors de control de l'aigua regenerada. Totes les dades s'integren en una plataforma única per millorar la gestió del cicle de l'aigua. Són Llorenç Galmés, president del Consell, i Joan Mestre, del Consorci de Turisme de Cala Millor.
6: S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
7: Però te sabrà quins consums tenim. Per on se para l'aigua és molt important per dos ajuntaments i el Consorci de Turisme.
4: El projecte s'ha finançat amb 400.000 euros dels fons Next Generation.
1: D'altra banda, l'empresa de serveis de municipals de Manacor ha implantat la facturació mensual del servei d'aigua i la primera es farà al mes d'agost. Aquest canvi no modifica les tarifes i s'implantarà de manera progressiva gràcies a la digitalització dels comptadors d'aigua.
4: El canvi es farà de manera progressiva dels quasi 12.000 contractes de subministrament de la SAM. En la primera fase d'aquest mes d'agost es facturaran 6.600 subcontractes que inclouen la totalitat dels abonats a Cala Murada i una part dels de Manacor. La resta incorporarà la factura mensual a partir de setembre.
1: Canviem de qüestió. El Consell Insular implantarà un nou servei intensiu per a infants i adolescents amb discapacitat i alteracions greus de conducta a partir de 2027, que servirà com a complement del servei d'atenció integral a domicili. Ho ha anunciat el president de l'institució, Jonès Galmés, que ha explicat que això ha estat gràcies als 90 milions d'euros de pressupost de la conselleria.
4: Ho ha fet durant una visita a l'escola d'estiu de Madiba, on també hi havia el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, Amb aquest nou recurs, expliquen, oferiran estades terapèutiques temporals d'entre 1 i 6 mesos amb atenció especialitzada les 24 hores per estabilitzar els casos més complexos i facilitar el retorn dels infants al seu entorn familiar. És Llorenç Galmés.
6: Avui també anem una passa més i volem anunciar un nou servei que implementarem des de la nostra institució, que és una estada temporal terapèutica per persones amb discapacitat o trastorn de conducta greu, per tal de que en tot moment puguin tenir aquesta ajuda necessària per poder fer front en el seu dia a dia.
4: Galmés també ha posat l'accent en l'augment del pressupost de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat en aquesta legislatura, que és el que permet crear recursos com aquest. Per la seva banda, Sánchez ha volgut destacar que aquesta iniciativa surt de la detecció de la necessitat d'aquest tipus de servei.
8: És a dir, és un recurs intermedi entre el residencial i el SAID, que és meramente domiciliari, que surge, com bien comentava el president del Consell de Mallorca, de l'experiència vivida a través del SAID i que determinats perfils hem detectat que requerien d'aquest recurs intermedi.
4: Durant la visita, el conseller també ha destacat la col·laboració amb Amadiva, entitat que disposa de 338 places concertades finançades per l'IMAS dins la xarxa d'atenció a persones amb discapacitat.
1: Més notícies, més part. Mallorca denuncia que el PP culmina aquesta setmana el que considera un nou episodi del fracàs en la gestió dels residus amb una nova modificació de crèdit de 41,5 milions d'euros a favor de Tirme.
4: L'operació econòmica serà aprovada pel pacte PP-Vox en el pla previst per a demà. La formació considera que aquesta aportació desmunta definitivament el relat que el govern de Llorenç Galmés ha defensat durant els darrers anys. Catalina Inés Perelló n'és la portaveu.
9: El Partit Popular ha enganat a la ciutadania. Primer va prometre baixar la tarifa de residus. Després va justificar la importació de fens d'Eivissa, que deia que serviria per equilibrar el sistema. I ara descobrim que no només importen més residus, sinó que el Consell torna a injectar 41,5 milions d'euros a Tirme. És un mal negoci per Mallorca. Assumir més impacte ambiental, el govern només hi posa 5 milions i els mallorquins acaben pagant la factura. El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tirme.
1: L'Ajuntament de Llucmajor ha paralitzat cautelarment les obres d'urbanització del polígon de Sant Fusquet.
4: Unes obres que estan investigant des de fa mesos el Seprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats a la dotació de serveis. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat el decret una vegada que els tècnics han revisat tota la informació portada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten una autorització addicional.
1: I parlem ara de l'excavació d'una necròpoli situada de vora la basílica on s'han trobat nombroses restes humanes, que ha estat una de les troballes més destacades aquest estiu a la ciutat romana de Polèntia. Aquesta setmana s'acaben els treballs que, com cada any, han permès trobar restes com ceràmica o monedes.
4: Aquestes restes humanes, que es creu que corresponen a un home adult, les han desenterrades aquest dia a la necròpolis que hi ha just de vora el fòrum de la ciutat romana de Polèntia. En aquesta ocasió s'han trobat al voltant d'una quinzena de cossos que s'hauran de classificar. Escoltam Miquel Àngel Cau, coordinador de l'excavació, i també alguns estudiants.
10: La basílica continuant excavant morts de la necròpolis, aquesta gran necròpolis que va ocupar el fòrum de la ciutat una vegada que s'havia abandonat el fòrum, no? N'hem excavat més de 550 tombes i encara continuen sortint, i això ens dona dades molt importants també sobre aquesta població.
11: Ja tot d'una com han dit de basílica, no m'esperava haver de treure els morts en si. Jo pensava que el millor era treure part de l'edifici i tal. I ja quan me vaig trobar que havien d'aixecar les làpides, me va sorprendre moltíssim.
12: Jo m'esperava trobar adults, coses, no sé, ossos consistents i tal, però al veure que ha sortit gent de totes les edats, me va sortir també un bebè.
4: Enguany, una cinquantena de persones excaven a Polèntia en el marc del curs d'arqueologia Antoni Ribas.
13: Polèntia, bueno, és un jaciment gairebé únic i és una gran oportunitat, doncs, per formar-se, per aprendre y para comprender, ¿no?, el que es la arqueología.
11: Es la primera vez que vengo a esta excavación y la verdad que me parece muy interesante para saber la historia de las Islas Baleares y concretamente de Mallorca y, bueno, pues el periodo romano.
1: A part de la necròpolis, aquest any continua excavant-se també a les cases del governador i també a la zona de Sa Portella. D'aquesta manera arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I continuem a l'informatiu matí, ara amb la cultura.
2: És hora de recapitular. Les hòsties que n'hi ha d'haver al mundo. Oi, que ràpid.
1: En tot just dues hores, la maquinària de l'Atlàntida Mallorca Film Fest torna a posar-se en marxa. Serà a les 11, quan el primer Master of Cinema d'aquesta edició, a l'actriu i cantant danesa Trine Dyrholm, protagonitzi una xerrada esbaluart. El seu és un dels noms propis de la jornada. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia. N'hi ha molts més, per això, especialment de realitzadors balears, que, com passa a tots els festivals, però potser a l'Atlàntida un poc més, ens mostra realitats de tot el món amb ulls d'aquí. És el cas de l'Amílcar de Michele, que el documental premiat al festival més important del món, l'IFT, ha rodat durant 10 anys i que ens mostrarà la vida i mort d'aquest filòsof i revolucionari africà assassinat per les seves idees. També avui podrem conèixer els secrets de la cuina de Maria Solivelles en una producció dirigida per Àlex Dioscorides i la història també de Manuel Cortés, un barber que va acabar tallant els cabells a Cristiano Ronaldo o a Bad Bunny a 3.000 al mes. Són tres produccions molt diferents, molt variades, però amb un punt en comú. Són produccions d'aquesta casa d'IB3.
1: Parlem amb tots ells avui, igual que ho fèrem ahir, amb altres dues propostes relacionades amb les illes.
3: Com, per exemple, Érem una gran família, que és l'òpera prima de Cristina Rosselló i que ha transformat 18 hores d'enregistrament d'un arxiu familiar que va dels anys 40 als anys 90, en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
4: Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat, també.
3: També es va poder veure ahir i varen parlar amb la productora de Les Culpables, una obra premiada al Mallorca Talents Lab, i aquesta, de fet, va ser la primera empenta per tirar endavant el projecte, que va reunir el testimoni d'un centenar de dones que han avortat, la majoria d'elles en la seva època d'adolescència, i a les quals va dirigit aquest film. Ens ho explicava la productora Montse Pujol.
5: Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
3: Tot això, com dèiem ahir que també aquesta casa va tenir protagonisme, tant l'Aviador com Xiu Xiu es feren en directe des d'Esbaluart en aquesta festa de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que avui torna amb noves propostes com la que ja vos hem comentat, i també una de ben especial, la recuperació 20 anys després d'una pel·lícula que podríem dir que és referencial del cinema balear. Parlem de Jo, de Rafa Cortés. Aquesta pel·lícula va rebre el premi Revelació al Festival de Cannes i presentarà tant ell com el seu protagonista, Alex Brandenburg. Serà avui a les 7 al Rivoli. Ben a prop, però dues hores més tard, a partir de les 9, Nacho Vegas, a qui escoltam de fons, serà avui l'encarregat de la part musical de l'Atlàntida amb la gala de lliurament del primer Master of Cinema.
1: I fem un darrer apunt encara de la cultura abans de les 9 del matí.
6: No hay más mendigo ni más que pagar que echarte de menos sin más.
1: El Menorca Music Festival es cancela la mateixa setmana que havia de començar. L'organització del certamen ho ha anunciat a través d'un comunicat. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal i havia de fer un concert de Víctor Manuel. També estaven programats, entre d'altres, artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, a qui ara escoltam.

0: I ara repassam les notícies més destacades d'aquesta matí de dimarts a les 12 del migdia. Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a les Balears com a protesta per la violència policial de diumenge i per insistir que Alfonso Rodríguez abandoni el càrrec.
1: La plataforma assegura que els participants en la manifestació contra la massificació turística es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents, un relat que no coincideix amb el de la Policia Nacional, qui apunta que alguns dels manifestants varen protestar perquè no els deixaven accedir a les voltes i una vegada acabada la marxa els varen tirar pedres i altres objectes. Sigui com sigui, el cos policial obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra els manifestants varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
0: I en aquests moments els treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma duen a terme una aturada parcial per reclamar millores laborals i econòmiques. La vaga podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres. Anem en directe fins a Son Sant Joan. Lluís Hernández, bon dia. Quina és la situació?
2: Bon dia, Ido. Ara mateix força trànsit a l'aeroport. Just al passadís de facturació de TUI, gran cues de turistes, una companyia que té programats fins a 17 vols escalonats en menys de 3 hores. No obstant això, per ara, els vols que opera Swissport no anuncien retrasos. Per exemple, un dels pocs vols internacionals de gran durada d'Etihad Airways, l'únic d'avui, continua la seva hora programada de sortida a les 9:35. Els passatgers que poden veure's afectats han rebut amb tranquil·litat aquestes aturades parcials.
3: No, we knew nothing at all about strike at the airport.
4: Well, they're obviously wanting more money, which understandable. They're busy, and I think the pay here is probably shocking for a lot of, not just airport staff, for hotel staff.
5: We're tourists, and
2: les treballadors, sobretot les que són més econòmiques. I les aturades parcials esperen que continuïn si no hi ha cap acord abans amb Swissport aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
0: Gràcies, Lluís. I pendents un dia més també de com evolucionen els incendis forestals que cremen a la península. Han arrasat milers d'hectàrees a Madrid, a Ávila, Toledo i Castelló, més de 100.000 persones evacuades i confinades.
1: La situació preocupa a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya. En una entrevista fa pocs minuts a l'informatiu Matí, l'enginyer forestal Luis Berbiela ha fet una crida a l'anticipació i la prevenció, també a la cultura del risc. Avisa que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
6: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas.
1: Per cert, que el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració dels territoris afectats per les flames com a zones greument afectades.
0: I el Palau de l'Almudaina a Palma reobre avui les portes després d'una restauració integral. Ho fa mostrant espais que feia anys que estaven tancats al públic. En una entrevista a l'Informatiu Matí, la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres, ha explicat que els visitants podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina.
7: El espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam la setmana, el dimarts en concret, amb 26 graus de temperatura. Darrera jornada abans que demà comenci la quarta onada de calor de l'estiu. Avui, de fet, la temperatura ja comença a pujar. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus. Abandonam la pluja d'ahir, tindrem un dia de sol amb alguns intervals de núvols durant sobretot les hores centrals. Sense deixar de banda el temps, aquesta que compartim és la primera fotografia que ha fet el Posidònia, el satèl·lit, el primer satèl·lit de les illes, en òrbita des de principis de mes. Sobrevola cada dia les illes per fer un seguiment del canvi climàtic i així actuar de forma preventiva. Una imatge que correspon a Cala Galdana, a la costa sud de Menorca. Les primeres conclusions de la informació recollida es presentaran a principis de l'any que ve. Avui no deixaran de banda les repercussions de la concentració del passat diumenge. La plataforma Menys Turisme, Més Vida es concentrarà també aquest dimarts a les 12 davant la delegació de govern de les Illes per reclamar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez després de les càrregues policials que va haver-hi durant la concentració amb el lema Mallorca al límit d'aquest diumenge a Palma. El delegat va dir que desconeixia que s'hagués convocat una concentració en contra seva. En qualsevol cas, s'ha allargat la mà als organitzadors de la protesta per poder dialogar al respecte. Un dia que no deixant de banda l'habitatge, o més ben dit, els problemes per accedir-hi. Bon dia, Xisco.
1: Bon dia, Marta. Ens referim a un nou assentament d'infrahabitatges a les feixes d'Eivissa. L'Ajuntament de Vila ja ha demanat a la propietat de la finca que desallotgi el recinte i argumenta que el lloc és insalubre i que hi ha un elevat risc d'incendi en una setmana en què l'habitatge és notícia, perquè el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu de Pedro Sánchez pretenia aprovar la mesura avui, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions.
0: Sense deixar de banda la crònica política, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Bon dia, Maria Antònia.
2: Molt bon dia, Marta. Així serà just després del Consell de Ministres. Sánchez destacarà les bones xifres econòmiques d'Espanya i parlarà sobre el compromís que manté contra la corrupció, un tema que ha marcat gran part del curs polític pels casos que han afectat directament el PSOE i el govern central. Una intervenció que es produirà just quan hem sabut que l'acusació popular ha rebaixat de 24 a 13 anys la petició de presó per a la seva dona, Begoña Gómez. Una petició que demana també que testifiqui el mateix Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta l'escrit presentat per les acusacions de l'entitat Azteoir.
0: Serà, sens dubte, un dels temes a abordar a la nostra tertúlia, però abans sempre tenim temps per la reflexió, per la nostra frase del dia. Avui dimarts és...
1: La frase és del filòsof anglès Karl Raymond Popper, el creador de la paradoxa més famosa del món de la filosofia, va néixer tal dia com avui, de 1902, i va dir que la verdadera ignorància no és l'absència de coneixement, sinó la negativa a adquirir-lo.

0: Ara fa 8 anys. El degué emèrit, Joan Carles I, ha tornat a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita. Ho ha fet en un viatge de caràcter privat que ha coincidit en la presència de bona part de la família reial al Palau de Mar i Vent. L'emèrit va arribar diumenge en un vol privat procedent de Suïssa per assistir a la celebració del 80è aniversari del seu amic Miguel Arias, propietari del restaurant Flanagan de Portals. Després de la trobada, es va desplaçar fins a Mar i Vent, on es va retrobar amb la seva dona, la reina Sofia, les infantes Elena, Cristina i alguns dels seus nets. En canvi, no va coincidir ni amb el rei Felip VI, ni amb la reina Letícia, ni amb les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. El monarca havia abandonat a Mallorca per seguir de prop la situació dels incendis forestals que afecten punts de l'Estat i visitar també les zones més castigades. La visita de Joan Carles I és la primera a Mallorca d'ençà de la Setmana Santa de 2018 i suposa el seu retorn a un dels escenaris més emblemàtics dels estius de la família reial. Tot i això, fonts properes insisteixen que es tracta d'un desplaçament estrictament personal, sense agenda institucional, i que l'emèrit ja ha abandonat l'illa després d'una estada de poques hores. Segons les mateixes fonts, Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però sí que s'hi hauria desplaçat per fer aquesta visita que comentàvem a la reina emèrita i la seva família. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir de matí. Com valorau, companyes, aquesta visita fugaç? Tothom diu que és com un principi de retorn a la normalitat, però jo me demano si la normalitat és venir ni 24 hores, passar a saludar com si fossis el metge que passa consulta a Mar i Vent i després tornar per ti. No sé, vosaltres, com penseu que evolucionarà aquesta Pax Romana que tot apunta que viurem aquest estiu aquí a Mallorca.
1: A veure, jo troc que té molt de mèrit poder mantenir una amistat a distància.
0: M'agrada que redolia el mèrit de la mèrit.
1: És que... No, però és que mantenir una relació a distància és complicada, si ell se pot permetre per temps i econòmicament venir un dia, molt de pit. Jo ara diré una cosa, estic més temps a anar d'un poble a un altre dins la mateixa illa que agafar un vol i venir de segons a on. Ell venia d'en fora, a veure, però si arriba a estar un poc més a prop i se'l pot permetre, jo estic super d'acord que vengui.
0: Te puc dir una cosa, un Palma Mosqueri no té la mateixa distància que un Palma Abu Dhabi.
1: Evidentment no, però un a Eivissa Mallorca fa més via agafar l'avió que anar segons quin poble en cotxe.
0: Molt bé, la teva reflexió és que xapó pel rei, perquè ha vengut
1: si
0: un dia...
1: Si vol mantenir seva amistat, endavant.
2: La meva opinió és totalment contrària a la de la Maria Antònia, he de dir.
0: Sí, no, és que l'he vista molt naïf, no, però jo compro tots els discursos.
2: Molt bé. Sí, sens dubte, no? Si manté aquesta amistat, per què no? Una amistat de molt d'anys, de passar-ho bé, molt de menjar, sopars, però què pensarà de la seva família? Aquesta visita feia molt de temps que el rei no anava...
0: No, jo la visita en Àries m'ha parit meravellosa.
2: Sí, no,
0: a mi el que m'ho sorprèn és aquesta visita de metge a Mar i Vent.
2: Exactament. Què diran les seves netes, la seva família, què pensaran, fins i tot el personal de Mar i Vent, no? De sobte, no el manco quedar-te un parell de dies. Fixa't que m'ho vaig ensumar perquè just vaig, com sabeu, he estat uns dies de vacances i fa dos dies vaig anar a una platja que està molt a prop de Mar i Vent i hi havia moltíssima policia, però molt més de l'habitual. I se m'ha passat pel cap,
1: ha de venir.
2: Men si serà, clar. Men si serà. I doncs mira, efectivament.
0: És que fins i tot de vacances no deixes de tenir aquest olfacte periodístic que te fa deduir que ja a Mar i Vent hi ha moviment.
2: Hi havia moviment.
0: Perquè tu vas anar just a la platja de vora.
2: Exactament, exactament, que és una platja que te va molt bé, sobretot perquè està en el centre de Palma, si un dia tens poc temps i vas, i vaig veure molt de moviment, i vaig pensar, i si tenim visita de l'emèrit? Idò, bingo, tenim visita
0: després
2: de l'emèrit.
0: Després en parlarem amb Julián Aguirre,
2: perquè,
0: però...
2: perquè hi ha fotografies, no s'han publicades, evidentment, però probablement sortiran dimecres a la revista Hola, que és el que mos contarà Julián Aguirre després a partir de les 11.
0: Sí, ja mos fas un avançament d'allò
2: que mos explicarà.
0: Explicarà en Julián Aguirre. No hi havia, ho dèiem, no hi havia imatges, hem hagut de tirar de Meroteca, hem vist aquestes imatges de la Seu, aquell 2018, en la reina Letícia fent de bubota davant les càmeres perquè no fessin una foto. És vera, estava fent de bubotes, es diu així, és una expressió totalment nostrada. No
2: una de les visites més polèmiques...
0: No he dit res que no se pugui dir, he fet una descripció dels fets.
2: Actuacions més polèmiques de la reina Letícia, sens
0: que
2: dubte.
0: Recordem que aquesta actuació a la Seu va provocar que aquell estiu de 2018 nassin en el mercat de l'Olivar, que va ser quan varen descobrir que la reina Sofia tenia un ventilador de mà, que varen anar la reina Sofia amb ses nines a mirar peix i la reina Sofia anava amb un ventiladoret perquè no li pegàs sa calor. Imagina't si fos aquest estiu.
2: Jo crec que aquest estiu necessitarem més d'un ventilador de mà perquè demà, atenció, quarta onada de calor de l'estiu. Farà falta més que un ventilador de mà per dur bé aquesta calorada, aquesta pujada del termòmetre que tindrem a partir de demà, tot i que avui ja se comença a notar. Així que, companys, amb calor o sense, perquè afortunadament

0: aquí dins l'estudi no...
1: Els aire condicionat. No,
0: exactament, com
2: ben tornades les vacances a Marta
0: Moltíssimes
2: Garau,
0: gràcies.
2: Balears, i nosaltres estem enyorats.
0: Jo també ho he enyorat.
2: Han estat molt de missatges, ones de Marta Garau, ones, ones, i nosaltres tranquils. Ses dives també descansen. N'hi ha algunes, com a Susana Griso, que aprofiten per casar-se. Tu, qualque novetat sentimental?
0: No, cap novetat sentimental, però si no, no passeu pena, que seria la primera en contra.
2: No, t'ho volia demanar, perquè Balears tenia aquesta inquietud, i jo, si m'ha de que colcus en el nostre públic, per tant, no passeu pena. Na Marta ha tornat igual que a partida.
0: Bona companyia de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Jolanda Ruiz i Victòria Cerdà, la producció, encetam aquest dimarts.

0: Són les 9:30 en punt. Continuem aquí al dia, el repàs a l'actualitat, com sempre, els temps de tertúlia, amb la bona companyia d'Helena Ballestero, Josep Pons Fraga i Eduardo Luna. El primer tema que hem abordat ha estat les repercussions sobre la concentració de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, sobre el model turístic. I un dels segons temes no deixa de banda, en certa manera, les aglomeracions. Tot d'una parlarem de l'eclipsi i què pot suposar. Però si me permeteu, abans, 9:30 en punt, hem d'informar sobre l'arribada d'una nova embarcació. Delegació de Govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord. Ha estat a Cala Petita, a Cala d'O. Han intervingut la Guàrdia Civil, també la Unitat de Seguretat Ciutadana. Recordem, per fer balanç de les xifres d'aquestes darreres setmanes, durant aquest mes, el de juliol, han arribat a les costes de les illes més de 1.000 persones a bord d'embarcacions irregulars. Estem parlant de 500 persones més que l'any passat. Enguany han arribat per via marítima quasi 4.000. Parlem de 3.700 persones en unes 200 embarcacions. És la informació que tenim de la darrera de les arribades, la d'avui a mitjanit. Com vos deia, avui no deixant de banda les aglomeracions, o millor dit, les futures aglomeracions, perquè encara no sabem què suposarà això de l'eclipsi per les nostres illes. Hi ha una trobada entre el govern i el sector turístic per parlar precisament d'aquestes mesures de cara a l'eclipsi del dia 12 d'agost. S'escolta molt, la gent ja està organitzant on anirà, des d'on serà el millor lloc en concret, no?, per gaudir d'aquest espectacle natural. De moment saben també que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. Serà a través d'un codi BIDI. És una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme de moment i cert desconeixement, com moltes d'aquestes mesures, no?, que se fan de cara a l'eclipsi, entre d'altres coses, perquè un eclipsi ocorre una vegada cada moltíssims anys. En aquest cas, fa un segle del darrer eclipsi i ja va suposar, tot un canvi per les nostres illes, perquè hi ha articles que hem pogut llegir, jo recordo un teu, precisament, sí. Helena, molt interessant, sobre l'eclipsi fa 100 anys, que també va canviar les illes.
1: ¿Te acuerdas cómo acabó aquel eclipse? No se vio. Y me la juego a que este tampoco se verá, no, porque vosotros estos días, cuando saléis de noche, veis las estrellas, porque yo solo veo polvo en suspensión. O sea, yo creo que aquí se está armando la marimonera y se está haciendo el negocio a costa de una cosa que posiblemente, si ocurre, sabemos que durará minutos y o sea, ocurrir va a ocurrir, pero hay que decir, si se ve, lo veremos durante unos minutos y si no se ve, pues habrá habido todo el mogollón para nada, ¿no? La pregunta, si preguntava...
0: Sí, si estem preparats, perquè, clar, jo no aturo de llegir totes les mesures que hi ha, alguns accessos que s'han teat ja per seguretat directament, no? Les zones habilitades per gaudir de l'eclipsi en seguretat. Però, clar, seran moltes persones aquí a les illes. Què pot passar? Això se mos anirà de les mans o no?
2: Jo crec que ja se nos ha ido de les mans.
1: Las aglomeraciones no son futuras, las tenemos aquí y ahora, ¿no? Mirad la Operación Nube, por ejemplo, claro. Cuando hay Operación Nube. Sí, o sea, ese día, incluso si no se ve el eclipse porque tenemos nubes, se petará Palma, ¿no? Porque lo sabemos que esto pasa cuando está nublado. O sea, es un desastre. Yo creo que es un desastre. Y sobre todas estas medidas que se están anunciando para contener que haya desmadres, ¿no? Porque al final estamos hablando de una cuestión de seguridad, no nos olvidemos, ¿eh?
0: Exacto.
1: Yo echo a faltar medidas para garantizar la seguridad en el mar, porque no nos olvidemos de que no se trata solo de cómo se desplaza la gente que va en su coche hasta las zonas donde se podrá ver el eclipse, que solo es en la parte desde la que se ve el anochecer, ¿no? Porque el eclipse se produce justo en el momento de la puesta del sol, sino que también están completamente agotadas las reservas para ver el eclipse desde el mar, que, por cierto, desde hace 100 años solo lo pudieron ver los científicos que se alejaron un poquito en barca de la costa, claro. ¿Vale? Y esto en un momento en el que ya sabemos el problema de masificación que tenemos en el mar y en tierra, y la ligereza de, no sé cómo decirlo, los requisitos que se exige a alguien para pilotar una embarcación no son ni de lejos los mismos que se exigen para conducir un vehículo de tierra,
2: no,
1: ¿vale?
2: Totalmente, totalmente. Y luego además dices tú que ya están todas reservadas, bueno, en la zona donde hay boyas, porque la gente que espontáneamente se coja la barca y diga, ay, pues mira, me voy a ir por allí, esto va a ser un,
1: no,
2: va
1: yo
2: ser
1: hablaba,
2: un desastre.
1: Hablaba de las de alquiler. Sí, la gente que tenga su propia barca, imagínate, evidentemente irá donde le brote, porque esto no se ha regulado, ¿no? Y esto puede ser bastante peligroso. Y además, en un momento, vuelvo a lo de las licencias, que las licencias más básicas para sí, llevar embarcaciones te obligan a volver de día, ¿eh? Sí, sí. Y estamos hablando de un eclipse que acaba de noche.
2: Sí, pero bueno, ya verás. A ver, yo quiero entender que Salvamento Marítimo esto lo está teniendo en cuenta, o alguien ha pensado que va a pasar esto, y que en esa zona en concreto, porque es una zona muy concreta de nuestro litoral, que no vamos a decir, lo tendrán controlado, igual que Guardia Civil Marítimo, pero bueno.
1: Tienen mucha fe.
0: Sí. Menorca, perquè clar, estem parlant de la situació sobretot a Mallorca, que és on s'espera una major concentració de persones. A Menorca, Josep?
3: Sí, a Menorca també podem dir que s'ha fet ja un pla especial en el qual s'emmarca set zones de millor, diríem, perspectiva panoràmica i on hi haurà una regulació d'accés, concretament el Toro, que com sabeu és l'elevació, és el centre geogràfic de Menorca, el cap de cavalleria al nord de Menorca, el camí de Tramuntana i el far de la Punta Nati a Ciutadella. Aquí ja hi haurà una restricció d'accessos. I a la vegada s'han marcat una sèrie de punts d'observació per al qual hi haurà vigilància de la policia i hi haurà control. A Sant Tomàs, a Talis, a Los Delfines, a Platja de Son Bau, Son Blanc, Fornells, Cala Blanca i Cala Embost. També, però, jo vull dir una cosa, de que aquest fenomen estarà pendent de la situació d'aquell dia del cel i a veure si està nivolat o no, perquè tota hi ha aquesta expectació de que és un fenomen que no sé quant d'anys no s'haurà produït, però també hem de saber quines condicions meteorològiques, com estarà aquell dia, si el cel estarà nivolat o estarà molt net i es permetrà veure tot aquest moviment d'una manera, diríem, perfecta. I finalment també hem de tenir en compte que serà un fenomen ràpid que durarà realment molt pocs minuts. En aquests moments hi ha aquest dispositiu en marxa, els menorquins i visitants ja saben a què punts d'accés que estaran controlats i fins i tot es restringirà l'accés per evitar una aglomeració excessiva.
1: Mira, yo estos días, bueno, ayer cuando anunciaban este sistema de códigos, como decías, para acceder a la playa de Palma, ¿sabéis? Esto no se lo han inventado ahora, esto es lo que se está haciendo en la carretera de Formentor desde hace años. Sí, en teoría solo pueden pasar los residentes, los trabajadores de las viviendas de allí, los que tienen el lujo de poder pagar el hotel de la zona o el restaurante de la zona previo ticket, ¿no? Y vosotros habéis visto las imágenes de cómo está la carretera de Formentor pese a todas estas medidas, o sea, es que es un desmadre año tras año, verano tras verano, pues es lo que pasará ese día.
0: És una situació que, clar, és nova. En realitat no hi ha precedents recents en el temps. No poden parlar de fa 100 anys perquè són mesures que no poden fer tampoc paral·lelisme.
1: No és lo mismo, però... No. ¿Os acordáis hace un par de años que anunciaron que se verían durante dos noches auroras boreales sí, en Mallorca? ¿Alguno de vosotros intentó verlas? Porque nosotros, sí. En Inca, que estamos hablando de un pueblo, bueno, ciudad, pueblo un poquito grande, ciudad un poco pequeña, nosotros intentamos subir al Puig de Santa Magdalena para ver las auroras y no se podía entrar, o sea, es que era una barbaridad, yo no voy a volver a hacer el indio de irme a un sitio donde se... que sobra.
0: A mesura que s'acosti la data...
2: Veremos el concepto de massificació el dia
0: exactament,
2: de
0: l'exercici, ja veréis. Volen què passarà i a mesura que s'acosti
1: igual
0: la data... també donaran més informació, no?, perquè la gent se pugui organitzar. Me permeteu compartir amb vosaltres les xifres de l'atur que s'acaben de publicar. L'atur ha davallat en 47.400 persones en el segon trimestre a Balears fins als 44.400, un 51,6% manco que el trimestre anterior, segons les dades de l'enquesta de població activa de la EPA, publicats just avui dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Estem parlant d'una taxa de l'atur aquí a les Illes que se situa en el 6,11%. És la xifra més baixa en un segon trimestre des de l'any 2007. Són xifres que s'acaben de publicar i que volia compartir amb vosaltres, així que vos escolto una valoració sobre aquesta davallada de l'atur en 47.400 persones en aquest segon trimestre aquí a les Balears. Se creen 108.000 llocs de feina. Josep, comença ara per tu.
3: Bueno, jo crec que en aquests moments vull dir que aquesta valoració és d'aquesta economia de Balears. És una economia que creix, una economia dinàmica, s'atura realment estructural en aquests moments, però la qüestió de fons no és tant el nombre de persones ocupades que hi és, sinó perquè a dia d'avui encara tenim una gran demanda de llocs de feina que no es cobreixen, el qual posa en evidència aquesta economia dinàmica que reclama fins i tot més llocs de feina, i després la qüestió és la qualitat d'aquests llocs de feina. O sigui, el nivell salarial, la remuneració, quina és la quantitat que es paga, quins són els salaris mitjans i per què, a dia d'avui, Balears continua sent una comunitat que atreu, que estira i crea aquests llocs de feina. Però també aquest model que cada vegada necessita més mà d'obra implica que les persones que venen aquí, perquè els residents no són suficients per cobrir llocs de feina, necessiten també un habitatge, un lloc on viure, una casa on viure digna. Vull dir que això és el peix que es menja la cua. I mos dos, al final, a dir si aquest model econòmic és el correcte i és l'encertat.
0: Molt interessant el debat, no?, que planteja Josep sobre aquestes xifres, no?, si realment repercuteixen, en què repercuteixen els problemes afegits, com és el cas de l'habitatge, que després abordarem, Eduardo.
2: A ver, tiene toda la razón, pero también tampoco me extrañan nada los datos, o sea, es absolutamente normal.
1: De
2: o sea,
1: la temporada esto, alta.
2: Evidentemente, sí. Estamos en plena temporada, es normal que haya una contratación más alta, ¿no? Y además esto es la otra cara de la moneda de la masificación y del modelo turístico que tenemos. Por un lado tenemos muchos turistas, pues por otro lado tenemos más necesidad de mano de obra para dar servicio a esos turistas. O sea, es que es la cara contraria de la moneda. Lo que hay que plantearse es lo que decía el compañero, qué tipo de trabajo es, con qué condiciones, y si es un trabajo realmente de calidad, durante cuánto tiempo, ¿no? Este para mí es el contrapunto. Y luego, si no queremos este modelo, si estamos dispuestos a perder el día de mañana este tipo de puestos de trabajo, ¿no? Si nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos que se dedican a la hostelería, estamos dispuestos a que a lo mejor con otro modelo turístico distinto pues tengan que buscar o tengan que dedicarse a otras cosas, ¿no?
1: Yo fijaros cómo juega la mente, ¿no? Que hasta hace nada habría dicho exactamente, bueno, o muy parecido a lo que estás diciendo tú y a lo que ha dicho Josep, pero ahora cuando oigo estas cifras, ¿sabéis qué me viene a la cabeza? Que trabajar no garantiza tener una vivienda.
2: Absolutamente,
1: o sea, tenemos 1.200 personas viviendo permanentemente en la calle, solo en Palma, más otras tantas que viven en infraviviendas, caravanas, y hay que sumar las cifras de Ibiza y de Menorca, que a lo mejor Josep nos sabe decir, porque aquí solo uno de los problemas es que ni siquiera hay un recuento global, ¿no? Solo sabemos las que recoge la Cruz Roja en Palma, ¿no? Y ese es el auténtico drama. ¿En qué momento trabajar no te permite vivir?
2: Correcto, correcto.
0: Mira, relacionat amb el tema de l'habitatge, que avui també volíem abordar, sabeu que el govern ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suport. L'executiu pretenia aprovar aquesta mesura just avui dimarts, però ha optat per guanyar temps i presentar-la a setembre, just després de l'estiu, i així intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. De moment s'ajorna fins a setembre, o sigui que és un temps, de moment, per aquesta reflexió, no?, en cas de que pugui sortir endavant. Ara que parlàvem del tema de l'habitatge, Eduardo, vos demano també una valoració al respecte, un decret que, com dèiem, s'ajorna fins al mes de setembre. Podria sortir endavant?
2: No lo creo, porque no se están poniendo de acuerdo en absolutamente nada y porque tienen guerras internas por otros temas que no tienen nada que ver con la ciudadanía. Y a esta gente, la ciudadanía, los problemas de la ciudadanía y nuestros problemas de vivienda les importan un pepino. O sea, así de claro. Yo creo que no se van a poner de acuerdo y que lo que necesitamos urgentemente es convocar elecciones y votar para intentar tener un gobierno que pueda sacar medidas adelante con una formación o con otra.
1: Ojalá eso arreglara algo, ¿no? Pero ¿quién está buscando soluciones reales para la ciudadanía?
2: Hoy en día nadie.
1: Es que, por eso,
2: al menos en el gobierno central nadie.
1: No tengo fe en que en unas elecciones cambien las cosas ni de lejos, y más viendo lo que dicen las encuestas.
2: Con ese mensaje no votaremos, sino.
1: Ya, a lo mejor también es el momento de pararse a pensar si todo vale, ¿no? Si tenemos que seguir yendo a votar con la nariz tapada o tenemos que dar un toque de atención no yendo a votar o votando en blanco.
0: Tinc una curiositat que ara li demanaré a en Josep sobre Menorca respecte als assentaments, perquè, per exemple, a Mallorca han proliferat moltíssim els assentaments, no els que coneixem de sempre, sinó alguns que no tenen ni nom, a prop de Via Cintura, en petits reductes o llocs en concrets situats just a la vora d'algunes carreteres, no tenen ni nom perquè són microassentaments, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que tenim un de nou a Eivissa, ara compartirem les imatges, és un assentament d'infrahabitatges a Ses Feix. L'Ajuntament de Vila ja ha demanat a la propietat de la finca que pugui desallotjar el recinte. Els arguments són els mateixos que les vegades en què s'han arribat a desallotjar, no?, que si el lloc és insalubre, l'elevat risc d'incendi. Però, clar, que augmentin els assentaments d'aquesta manera tan notable. Josep, a Menorca Hi ha constància d'assentaments en concret? Perquè la resta de les illes, la veritat és que són ja una realitat. I a Menorca?
3: A Menorca no hi ha aquests nuclis tan potents, però sí que a lo llarg del litoral, de la costa, de les zones periurbanes, diríem, a l'entorn dels nuclis urbans, ja cap a les afores de Moll de Ciutadella, bueno, hi ha des de antigues furgonetes, des de, diríem, assentaments, és que seria la paraula, de manera però aïllada, puntual. No són nuclis com aquests que deis de les feixes, però sempre la policia local, la Creu Roja, Protecció Civil, troben persones sense recursos, que no estan empadronats i que estan visquent d'una manera, en unes condicions, sense higiene, sense salubritat. Vull dir, basta fer una volta per, diríem, a l'entorn de Moda, per anar cap a Trapucó, sortint de la ciutat de Moda, Ciutadella, per al nord, cap a Los Delfines, Calen Blanes, que sempre trobaràs alguna persona. Però, repeteixo, no hi ha un nucli consolidat, com a les feixes d'Eivissa, però sí que hi ha aquests casos puntuals.
0: Són les 9:46, si me permeteu un petit bloc més de publicitat, escoltant-me els anuncis i tornem tot d'una amb aquest repàs a l'actualitat.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
8: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel,
10: si a tu te dic mare.
11: Si a tu te dic pinta,
12: mur, portada.
13: Si a tu te dic gra,
14: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Garau.

0: Continuem en directe. Això és El Dia i si just vos incorporau ara mateix, estem fent aquest repàs a l'actualitat que no deixa de banda la crònica política, perquè avui, just després del Consell de Ministres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Destacarà, o més ben dit, de què parlarà? De les bones xifres econòmiques d'Espanya, reiterarà el seu compromís contra la corrupció, un tema que ha afectat gran part del seu curs polític pels casos que han afectat de forma directa el Partit Socialista i el govern central. De què no parlarà, o millor dit, què és el que hi ha darrere de tot això que preocupa la ciutadania? I d'una compareixença que es produeix just quan han sabut que l'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys de petició de presó per la seva dona, Begoña Gómez. Una compareixença que ocorre en un panorama polític molt tensionat, no?, amb tot el que està passant les darreres setmanes, o millor dit, els darrers mesos. Què podem esperar, Eduardo, d'aquesta compareixença?
1: A mi és que m'he tenido que parar perquè m'he dado ataque de risa, o sea, que diga que va a salir a hacer una comparecencia para hablar de corrupción, o sea, pero vamos a ver, o sea, es que parece ya que se está riendo de la gente. Lo que tiene que hacer es dar explicaciones sobre toda la corrupción que le rodea hasta su núcleo más cercano, incluyendo su propia mujer. Para mí es que es un gobierno absolutamente agotado y repito lo que he dicho siempre, Sánchez es el presidente las primeras veces y es alucinante cómo es capaz de mantener el tipo en una situación como esta en la que cualquiera, yo el primero, hubiese dicho, mira, oye, pliego, o sea, con mi hermano condenado, con mi cúpula más cercana en prisión, con mi mujer imputada, o sea, la pregunta es, ¿qué hace ahí? O sea, ¿y ahora qué nos va a vender? Que no, que lucha contra la corrupción y que se mantiene, como dijo en Roma, porque tienen que venir los fondos de la Unión Europea y hay que gestionarlos, ¿y cómo va a dimitir? ¿Cómo vamos a encontrar un presidente mejor que el que tenemos, no? Esto es un insulto ya para la gente. Y lo que me llama la atención es que pues todavía estamos pensando en que hemos ganado el Mundial y no en esta barbaridad que tenemos todos los días.
2: Yo, es que es como el eterno retorno, ¿no? O sea, a mí me vienen las imágenes también del balance político de Feijóo el otro día, ¿no? Y es lo mismo, esta desconexión con la ciudadanía, ¿no? El seguir vendiendo tu moto en vez de mirar la realidad de lo que tienes al lado, ¿no? Y vuelvo a lo que decíamos hace un momento, es que cuando unos u otros presumen de buenas cifras económicas, creo que no entienden lo que son buenas cifras para la ciudadanía, porque si el reparto de la riqueza no se produce y tenemos a más gente pobre que nunca en nuestras calles, durmiendo al raso, ¿qué es una buena cifra económica? ¿Es una buena cifra económica que los jóvenes no puedan independizarse, emanciparse y salir de sus hogares, los que tienen el privilegio de dormir bajo un techo? ¿Esas son buenas cifras económicas? Es que los datos macro no van con la gente de a pie. Tienen que explicarnos por qué vivimos como vivimos y los datos son espectaculares. ¿Alguien se cree esto?
1: Pero es que no es capaz de explicar nada, porque es lo que decimos, o sea, está totalmente alejado de lo que tú dile a alguien.
2: Estoy de acuerdo, pero es que lo que me preocupa es la desafección colectiva de la clase política, no solo del presidente del gobierno. Ojalá hubiera una alternativa, pero es que yo creo que el pueblo se siente desamparado.
0: ¿Qué podemos esperar de esta compareixença, Josep?
3: Bueno, yo espero poca cosa. Yo creo que lo que hauria d'explicar avui el president Pedro Sánchez, el primer motiu de per què retira una norma necessària com és el tema del decret de l'habitatge. Com és possible que un govern de PSOE Sumar hi hagi tals desacords, tals discrepàncies sobre quines són les mesures que s'han de fer per donar resposta a la primera demanda social, en el primer problema social, que és a la reclamació, la petició d'habitatge digne a preu assequible, resulta que el govern no es posa d'acord per aplicar, per decidir quines mesures s'han de fer. Per tant, jo crec que avui el senyor Sánchez, amb independència de que pugui dir de que l'economia espanyola va com un tren amb unes xifres macroeconòmiques que no arriben a les economies domèstiques, que no arriben a les economies de les petites i mitjanes empreses amb una pressió fiscal cada vegada més grossa. El que hauria de dir avui són dues coses. Per què no hi ha capacitat d'enteniment dins el seu govern, PSOE Sumar, per aprovar les mesures per l'habitatge? I en segon lloc, què pensa fer davant l'allau de casos en seu judicial que l'estan apuntant a ell i explicar, donar resposta a una pregunta tan senzilla. Es va equivocar, senyor Sánchez, quan va nomenar el senyor Ábalos, el senyor Sánchez, a Santos Cerdán i totes les persones que estan imputades i empresonades i condenades? Basta que me contesti això. Per què no aproves decret d'habitatge? Per què el seu govern no pot aprovar mesures per a la vivienda? I per què s'ha equivocat tant nomenant una sèrie de persones que han acabat a la presó o estan tots en els jutjats?
0: Esperarem aquesta compareixença per poder analitzar-la, no? I sobretot en quin punts toca el president del govern. Queden 5 minuts, inevitable demanar-vos per la visita del rei emèrit, que ja sabeu que torna a Mallorca, o ha tornat, millor dit, a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita. Va arribar diumenge en un vol procedent de Ginebra per assistir a l'aniversari d'un bon amic seu, l'empresari mallorquí Miguel Arias. Segons algunes fonts, no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però que sí s'hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita. Ja ha partit, va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia. Ahir matí ha estat com una visita express. Què vos sembla aquesta visita? Probablement sortiran imatges d'aquesta exclusiva de la revista Hola dimecres. Avui, a partir de les 11, parlarem amb Julián Aguirre sobre aquestes imatges en concret, però més enllà de la fotografia, de la instantània, com interpretar una visita express que no ha estat per la família de forma directa, perquè la família ha vist la seva família, sí, és evident, però no ha estat l'excusa ni molt manco, sinó l'aniversari d'un amic. Què suposa aquesta visita express? Com la podeu analitzar o valorar?
1: Jo la valoro i l'analizo com una família que està rota i que uno de los miembros que viene al extranjero viene a ver un amigo y de pasada pues se pasa a saludar a la familia. Punto. Creo que no es una cosa que al resto de los ciudadanos le importa bien poco y igual que le sigue importando, yo creo que si preguntas a nivel general, le importa bien poco que viva en Dubái en Abu Dhabi o que pasado mañana se venga a vivir a Madrid. Creo que es un tema que está pasado y tenemos problemas más importantes que esto.
2: No estoy de acuerdo. Yo creo que nos importa qué ocurre, porque recordemos que vive en Abu Dhabi porque no quiere pagar los impuestos en España, después de que ya le hayan pillado un fraude que ha legalizado, ¿no? Me sorprende también que haga una visita a Marivent cuando podría haber quedado para ver a Sofía en cualquier otra parte, ¿no? Porque con las circunstancias y el pasado que tenemos reciente en Baleares, ¿no? Creo que la imagen no es muy buena. También me parece indignante que se aloje allí la infanta Elena, ¿no? Habiendo llenado portadas, ¿no? Con la cuesta de los juzgados.
1: Pero no está condenada por absolutamente nada.
2: No, ya
1: eso
2: no.
1: Que la estigmatizamos para toda la vida por algo que ha hecho su marido.
0: Cristina, vos referís.
2: Bueno,
1: exacto. ¿Qué hacemos? Es que cuidado también, que eso es muy peligroso, ¿no? Decir, oye, porque tú no has cometido ningún delito, pero como alguien de tu familia sí. No, hombre. No.
2: Hombre. Yo creo que estamos hablando de un delito que se cometió por un miembro que entonces era de la familia real por el hecho de ser familia real, porque
1: cárcel,
2: si no, no lo hubiera, no lo hubiera cometido.
1: Delito, por cierto, que es por el mismo que está imputada la mujer del presidente. Veremos a ver cómo acaba uno y cómo acaba el otro, porque uno sí que pisó la cárcel por este delito.
2: Sí, veremos cómo acaba uno y cómo acaba otro. Dicho esto, espero que si esto solo es una gira europea, no vaya más. Y si es algo más que eso, pues que acabe estableciendo su residencia legal aquí y pagando los impuestos aquí, que es lo que debería hacer.
0: ¿Cómo me valora que esta visita express, Josep Pons Fraga?
3: Jo la valoro de que tot el que faci el rei Joan Carles desperta molt d'interès, demostra que manté la seva relació a Mallorca, en aquest cas a través de Rafa Nadal i de Miguel Arias. La situació d'ell fora d'Espanya és una situació irregular. Seria interessant de que a través de la Casa Real del rei Felip VI es trobés la fórmula perquè ell pugui retornar a Espanya. Felip VI ha demostrat també que ha estat una persona rigorosa quan li ha dit al seu pare que ha tingut uns comportaments que no han estat correctes, però hi ha un fet rellevant. La transició política, el pas des del franquisme a una societat de drets i llibertats no hagués estat possible sense el compromís de dues persones, de Joan Carles I i d'Adolfo Suárez. Jo crec que en aquests moments, repeteix, Joan Carles I ha de regularitzar totes les seves relacions a Hisenda Espanyola, si hi ha temes fiscals i tributaris, naturalment, com a primer ciutadà, com a ciutadà, ha de pagar, ha de complir amb els seus deures fiscals, però Joan Carles I, rei emèrit, rei rellevant, persona necessària per dur a terme la renúncia que ell va fer en els drets que tenia des del franquisme, la democràcia, ha de tornar a Espanya com més pres millor, perquè és un actiu de tots els espanyols.
0: Passarà?
2: Que vuelva a España.
0: Tornarà. Mira, pues aprofita aquest darrer minut que vos queda per una ronda de titulars. Jo podria passar, és un escenari probable.
2: Me atrevo a decir que sí, porque me da la sensación de que nos están vendiendo la vuelta desde hace tiempo.
1: Yo creo que vendrá en cuanto haya un cambio de gobierno, fíjate lo que te digo.
2: Pues no lo sé, pero yo espero que si vuelve espero, con un gobierno o con el otro, supongo que volverá si tiene garantías de que podrá seguir evadiendo impuestos. Porque no nos olvidemos que se marchó porque le metió el puro Hacienda.
0: ¿Podría tornar, Josep, molt breument?
3: Tornarà. Sí? I molt més prest del que mos pensam.
0: Mos estàs donant tu també una exclusiva. No sé si tens més informació.
2: Igual se va a Menorca.
3: No, crec que és un tema que s'està negociant. És una decisió d'estat, la qual hi té que intervenir naturalment el govern de l'estat i també el cap d'estat, que és el rei. Per tant, és un tema que està sobre la taula, s'està negociant i més prest que més tard el tindrem aquí a Espanya, Joan Carles I.
0: Josep, Eduardo, Elena, que tingueu un bon dimarts. Moltíssimes igualment. Gràcies per venir, com igual. Sempre. I gràcies als nostres oients i espectadors per seguir-nos. Fem una aturada per publicitat, els informatius a la part de ràdio del programa i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Les Balears han assolit un rècord absolut d'ocupació en un segon trimestre des que es tenen registre. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, a l'arxipèlag hi ha ara mateix 681.000 persones fent feina. Durant la primavera s'han creat 108.000 nous llocs de treball, fet que converteix les illes en la segona comunitat de tot l'estat que més feina ha generat només per darrere de Catalunya.
2: A més, es tracta d'una ocupació de qualitat. Gairebé el 90% dels assalariats tenen un contracte indefinit i la gran majoria treballen a temps complet. Pel que fa a l'atur, s'ha reduït pràcticament a la meitat en només 3 mesos. Actualment hi ha 44.400 persones desocupades a les illes, la xifra més baixa en un segon trimestre des de l'any 2007. Amb aquesta davallada de gairebé 47.500 aturats, la taxa de desocupació es desploma fins al 6,11%. Per sectors, els serveis i la construcció lideren aquesta bona ratxa gràcies a la temporada d'estiu. L'atur juvenil també dona un respir i se situa en el 17%.
1: Canviant de qüestió, es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi és preocupant. L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% de la capacitat al juny i el consum continua disparat. La mitjana se situa en els 450 litres per habitant i dia, que és quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
2: Davant d'aquest escenari, el consistori ha decidit prendre mesures com prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, prohibir omplir piscines particulars, netejar cotxes i els usos nàutics. El rec de gespa ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic, s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per fer un millor seguiment del consum. El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastiment continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets a les pròximes setmanes.
1: I pendents un dia més de com evolucionen els incendis forestals actius a la península, han arrasat en milers d'hectàrees a Madrid, Àvila i Toledo i Castelló, amb més de 100.000 persones evacuades i confinades.
2: Després de 6 dies molt complicats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que l'evolució dels incendis és raonablement positiva davant l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Esta mañana nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
1: I el Tribunal Suprem ha aplicat per primera vegada la llei d'amnistia a un membre del govern de Puigdemont. La beneficiada és l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, d'Esquerra Republicana Catalunya.
2: L'alt tribunal ha extingit totalment la responsabilitat penal del Serret pel delicte de desobediència greu durant el procés i el referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió queda anul·lada la condemna que tenia de 12.000 euros de multa i un any d'inhabilitació per exercir càrrecs públics.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 4 minuts, això és El Dia. Continuem aquí en directe i fem, com sempre, en aquestes hores el repàs al temps. Avui ens espera un cel, en general, destapat. És vera, fa moltíssima calor, tot i que durant l'hora baixa poden créixer alguns núvols d'evolució, especialment a zones d'interior i també de la Serra de Tramuntana. Però això per avui, ahir, varen tenir un panorama ben diferent, Xisco.
1: Així és, ahir, precisament, aquests núvols ja van deixar alguns ruixats dispersos. Es van registrar precipitacions a municipis com Binissalem, Lloseta, Randa o Sencelles, i també a diversos punts de la Serra de Tramuntana, on es varen acumular fins a 13,5 litres per metre quadrat. Les estacions automàtiques de l'AEMET també varen recollir algunes precipitacions en 3,4 litres a Escorca, Son Tornella, 1,7 a Portopí, 1,3 a Petra o 0,2 a Binissalem.
0: Una pluja que jo crec que era la gran esperada, no? Sobretot per aquest termòmetre que no deixa d'enfilar-se. Pel que fa a les temperatures, avui, com dèiem, començaran a pujar de manera progressiva després d'uns dies en què han tingut una mica de treva. El vent bufarà fluix de direcció variable i la mà es mantindrà en general tranquil·la. Però, com dèiem, aquesta treva té els dies, les hores, millor dit, comptades. Tot apunta que a partir de finals de setmana tornarà una nova tongada de calor, parlant ja de la quarta onada de calor que comença just demà.
1: Segons les previsions de l'AEMET, els termòmetres aniran pujant dia rere dia. Dels 31 graus d'inici de setmana passarem als 32 de dimecres, als 33 de dijous, als 34 de divendres i al voltant dels 35 graus a dissabte. En algun punt de l'interior de Mallorca fins i tot no es descarta arribar als 38 graus. I no només això. També s'espera un augment de la pols en suspensió que farà que l'ambient sigui més carregat i augmenti la sensació de xafogó. És a dir, un cap de setmana interessant.
0: Tu no has pogut dormir bé aquests dies? Perquè jo sí que he notat aquesta petita treva.
1: Fa dos dies que sí. I no tant dormir, sinó poder sortir a comprar spa i no tornar com si haguessis anat a una sauna turca. Cosa que també s'agraeix, poder fer una volteta per la vora que teva, sense haver de patir aquestes estridències de sa calor.
0: Però com han dit, aquesta treva té els dies comptats, malauradament, les hores comptades, perquè demà quarta onada de calor. Pegam una ullada a les beauties, menys si podem gaudir d'aquest sol, abandonam les pluges d'ahir, compartim la primera imatge, que és de Cala Torret, a Menorca, una imatge, una estampa preciosa, de la mà totalment en calma, ja havíem dit que tindríem la mà en calma avui, i un cel totalment blau. Però, no sé, aquest dies de vacances, no sé si heu estat abusant de la càmera subaquàtica o no, Xisco Nadal, perquè ja sabem que tenim una espècie de...
1: De fixació.
0: Sí, sí, no ho podem evitar.
1: Hem connectat, però els peixos, com que vam estar una setmana que no connectàvem, han perdut el costum de a les 10 i 5, 10 i 6 venir a saludar. Però, ara ja que connectem, segur que compareixerà qualque peixiu per venir-nos a dir hola.
0: Mira, el manco tenim
1: un. Tot i així, encara que no hi hagi peixos, ho dèiem, és una imatge d'aquestes que dona una mica de frescor, encara que sigui una cosa totalment fictícia i que molt l'imaginen nosaltres com un placebo, però et cerca quan et amb aquesta càmera com aquesta refresca. Recomanem als oients de ràdio que ara mateix van dins el cotxe o ens escolten des de casa que s'imaginin el fons del toro aquell viar tot blau i només falta que comparegui en Ariel, en son pare, en Triton, a fer-nos una visita.
0: És la imatge de la nostra càmera subaquàtica que tant ens agrada, però com que ens havien dit que abusàvem una micona, també intentam dosificar-la per no posar-la tots els dies. Però sí, sí que és vera que ajuda a relaxar-se i fa que un se pugui prendre la vida d'una altra manera, tot i que la situació no acompanya perquè deixam el temps, la calor, o darrere d'aquestes altes temperatures també hi ha una de les notícies més preocupants d'aquests dies, que són els grans incendis que continuen actius a diferents punts de la península.
1: La situació continua sent molt complicada. Els focs que afecten la

0: Tals i centenars de voluntaris fan feina dia i nit per intentar estabilitzar els diferents fronts i protegir els nuclis habitats. Els incendis ja han arrasat desenes de milers d'hectàrees i la preocupació ara se centra també en l'arribada d'una nova onada de calor a partir de dimecres, amb temperatures molt elevades que podrien dificultar encara més les feines d'extinció.
1: Per això fan feina contra rellotge, per això fan feina de valenta el dia d'avui. Per això les autoritats insisteixen a fer una crida a la màxima prudència amb el risc d'incendi a nivells molt alts. Recorden que qualsevol negligència pot tenir conseqüències devastadores. Sense deixar de banda les conseqüències dels incendis, no? Més enllà de totes les hectàrees cremades, els efectes van molt més enllà, com deien, d'aquestes zones afectades. El fum generat pels grans focs és tan intens que ja és visible des del satèl·lit Meteosat. Compartim les imatges.
0: Els vents de component oest i nord-oest han transportat aquesta gran columna de fum fins a la Mediterrània. De fet, durant les darreres hores, l'olor de cremat s'ha pogut percebre a diferents punts de Mallorca i Menorca, i en algunes zones de Menorca fins i tot s'ha observat una lleugera capa de fum. Tant la Conselleria d'Agricultura com l'AEMET han volgut tranquil·litzar la població i recorden que aquest fum no prové de cap incendi actiu a les Balears, sinó dels grans focs que cremen al centre de la península i també al sud-oest de França.
1: Tot i això, el fum està format per partícules procedents de la combustió que poden empitjorar la qualitat de l'aire, i per aquest motiu volem saludar Joan Carles Marques, expert en salut pública. Doctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marta, com va?
1: Té efectes notables, Joan Carles, el fum en els ciutadans, en concret aquí a les Balears, és veritat? No, el nivell de fum ho estem compartint aquí en les imatges del Meteosat, pràcticament frega les Illes Balears. Això té efectes a la gent a l'hora de respirar? Se pot respirar pitjor?
2: És així, se respira pitjor. La realitat és que se respira pitjor. És a dir, les petites partícules, quan són poca quantitat, el que fa és irritar. Irritar els ulls, irritar la gargamella, irritar un nas. És a dir, fa efectes molt petits, no? Un gran problema apareix quan ja hi ha una més quantitat i el que genera és que aquestes petites partícules arriben en els pulmons, inclús en els alveols. I, per tant, si arriben als alveols, si són petites, poden passar en el torrent circulatori i afectar a nivell respiratori, a nivell circulatori, i, per tant, afectar les persones, la seva salut. I, per tant, pot empitjorar molt la seva salut, sobretot de persones que tenen una malaltia respiratòria, que tenen una malaltia cardiovascular, generant un problema afegit important.
0: I, Joan Carles, qui hauria d'extremar les precaucions? Ho dic perquè sempre parlam de població de risc. No sé si ens referim a gent gran, infants, embarassades i, sobretot, a persones amb malalties respiratòries.
2: Ho has dit tu, Xisco. La gent que més afectada és la que tu has dit. Nins, embarassades, persones grans i, sobretot, les persones amb malalties cròniques. Les persones amb malalties cròniques, quan t'he dit jo que arriben els alveols i en els alveols poden passar en el torrent circulatori, de qualque forma el que genera és que passa la sang i, per tant, la gent que té una problemàtica d'una malaltia pulmonar obstructiva crònica, una malaltia, una insuficiència cardíaca o que té un asma, això li empitjora clarament la seva salut. Per què? Perquè li dificulta la respiració i, per tant, li genera alguns problemes addicionals a nivell circulatori, perquè, com hem dit, passa en un torrent circulatori i genera problemes que a vegades no ho poden fer front. Com ho poden fer? Què poden fer per intentar evitar? I és intentar, quan hi ha aquesta pols a nivell de l'ambient, intentar no sortir, estar més tancat a casa. Si han de sortir, necessàriament d'una mascareta, perquè això ens ajuda a intentar minimitzar l'entrada d'aquestes partícules petites que arriben, ja he dit, en el torrent circulatori, afectant la salut de nins, de grans, d'embarassades i, de sobretot, de persones amb malalties cròniques.
0: Ara que ja han perdut una mica aquesta por a les mascaretes, el confinament al Manco va servir per això, que una mascareta no fos una cosa només d'hospital. Clar, creus que s'estan venent aquestes mascaretes a les farmàcies? La gent ja ho tenim interioritzat i tot d'una que veiem una situació mínima de perill anem a passar mascareta, o se recorda la Covid mos deixa una mica encara sense ganes de dur-la?
2: Jo crec que la realitat que ens trobem és que encara hi ha manco sensació de que les mascaretes és un protector. I crec que ho hem de tenir clar. Si podem protegir molt la salut, si hi ha una pols que ens genera un problema addicional, lo important és protegir-nos. La

0: prevenció millor que l'atenció, no? I per tant, el que hem de fer és llevar-nos aquesta por que ens generava pensar en mascareta, va, lligat a la Covid, i per tant dir, val més que no entri aquesta pols, no me generi un problema addicional i ens ajudi a estar millor. Això és la realitat de lo que hauríem de fer, i per tant, i sobretot també, ho hauríem de tenir en compte, no tan sols aquestes persones que, hem dit tu i jo, Xisco, d'embarassades, persones grans, nens, o persones amb malalties cardiovasculars. També hem d'anar alerta en fer esport en aquestes hores amb aquestes partícules, perquè la gent que fa esport amb aquestes partícules a l'ambient empitjora la seva salut. De qualque manera, el que fa és que, en lloc de millorar la salut fent esport, l'empitjora perquè està més a l'abast de que se pugui entrar molt més partícules i, per tant, generar un problema addicional important.
1: Aquests incendis, malauradament, alguns d'ells continuen fora de control. Estem batent tots els rècords. És l'estiu, no?, on més hectàrees s'han arribat a calcinar. Això vol dir que, si tot continua cremant-se, aquestes malalties podrien agreujar-se, Joan Carles?
0: Evidentment, evidentment. Per això dic que hem de prevenir millor que curar. Per això hem de dir que la gent, qui té més importància que prevengui. I sobretot, han d'anar alerta a les hores on hi ha més pols en l'entorn. Han de recordar que el foc genera un problema, el foc mata, la calor mata, i aquestes pols a l'ambient també generen un problema important de salut que generen que poden matar. Per tant, val més prevenir que curar, han d'anar alerta en tot aquest pols que tenen aquests incendis perquè generen problemes addicionals importants i que davant d'això han d'intentar, val més estar de dins que de fora, val més estar amb una mascareta que sense, val més intentar no fer esport en zones on hi ha un important paper d'aquestes partícules que poden ajudar a generar un problema addicional important.
1: Joan Carles Marques, expert en salut pública i col·laborador habitual d'aquest programa, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
0: Moltes gràcies, Marta.
1: Són les 10 i 16 minuts, moment per parlar d'economia. El Cercle d'Economia de Mallorca inicia una nova etapa amb un canvi de lideratge. L'empresari tecnològic Bernat Bonnin pren el relleu de Josep Maria Vicens en la voluntat de poder reforçar el paper de l'entitat en el debat econòmic de les nostres illes, apostant sobretot per innovació, apostant per ciència, per economia blava, per cultura i per relleu generacional.
2: Tot plegat, Marta, és un moment en què Balears continua creixent econòmicament, però també afronta grans reptes com l'accés a l'habitatge, la dependència del turisme, la manca de mà d'obra, la pressió demogràfica o la necessitat de millorar la nostra productivitat. Avui volem analitzar una mica el panorama cap on hauria d'anar aquesta economia balear en aquesta nova etapa, precisament amb el nou president del Cercle d'Economia, en Bernat Bonnin. Bernat, bon dia, com estàu?
3: Bon dia, moltes gràcies.
2: Gràcies per aquesta visita i assumir un càrrec, aquesta presidència, en un moment de creixement econòmic, però també de molt de desequilibris en aquesta societat nostra. No sé quin diagnòstic feis de l'estat actual de l'economia de les illes.
3: Bé, jo crec que aquí hauríem de fer una distinció entre el que és el creixement econòmic, el PIB i separar-lo del que és el PIB per càpita. No? Hem d'alerta a fer feina en xifres que globalment poden aparèixer positives, però quan se divideix per nombre d'habitants que tenen les Balears, veiem que el PIB per càpita ha anat davallant des de l'any 2000 fins ara, davallant respecte a la mitja nacional. Llavors, és una feina que hem de fer, tenint en compte que el creixement demogràfic que han tingut a les illes durant aquests darrers anys ha fet que se tingui que repartir entre més persones. Persones que, a més, són grans demandants de serveis socials. Ha augmentat la pressió damunt dels hospitals, augmenta la pressió damunt dels damunt les ajudes públiques, etc. No? Llavors, és que això fa que, diguem, que la mitja del PIB per càpita afecti més a la gent.
1: Bernat, just fa uns instants acabem de conèixer les xifres de l'atur, no? I avui que parlam d'economia, avui que parlam de balanç, l'atur davalla en 47.400 persones en aquest segon trimestre a Balears. Se creen 108.000 llocs de feina. També hi ha moltes llars on cap dels membres fa feina. Això també és una realitat, més de 10.000 en concret. Quina valoració fa d'aquestes xifres? És vera que estem en una temporada alta, és vera que estem estem parlant de l'estiu, en concret, quina valoració faria d'aquest
3: balanç? No, és un poc el discurs que duim fent des de fa molt de temps, és dir, nosaltres estem, ens hem acostumat a fer feina a una economia que allà on se fa feina 6 mesos, i nosaltres pensem que la gent hauria de fer feina tot l'any, si volen tenir una economia sana. És vera que hi ha menys atur en l'estiu, després passa l'estiu i arriba l'hivern, i tota aquesta gent que està fent feina en l'estiu, hi ha moltíssima de gent que queda aturada, com a fixos discontinus, perquè al final és gent que no fa feina, no? Llavors, crec que això és una de les coses que hem de millorar.
1: Clar, aquí hauríem de parlar no tan sols de gent que fa feina, sinó de la qualitat dels contractes.
3: Correcte. El sector turístic és un gran demandant de mà d'obra, amb una gran part de baixa valor afegit. Nosaltres el que volem és que l'economia de Balears se basi més en una economia de ciència, de tecnologia, de valor afegit més elevat, és a dir, que les rentes de les persones que fan feina siguin més elevades, de cap a cap d'any, si pot ser.
2: I poden ser unes illes competitives en el preu de l'habitatge que tenim? Ho dic perquè no sé quin impacte té en la competitivitat el fet que molta de gent, sobretot sectors com la restauració, no trobin prou personal per fer 2 torns, ja hagin d'optar per o fer migdia o fer vespre, perquè ja allò que era el clàssic de l'estiu, que era gent que venia a fer la temporada, ja molta de gent no li compensa perquè no troben casa. Si l'hostaleria, que era els nostres 5 estrelles, té problemes, no vull pensar el que serien altres tipus d'indústria. Com ho veus?
3: Bueno, jo el que veig és que són variables que estan totes interrelacionades. És a dir, el fet que aquí hi ha hagut un augment de la població amb 430.000 persones en els darrers 20 anys per venir a fer feina a sectors de baix valor afegit fa que augmenta la pressió damunt la vivenda. Al mateix temps, aquesta vivenda puja i fa més difícil en aquests propis treballadors accedir a una vivenda. Llavors, això és un cas que se mossega la cola. I dic, crec que hem de fixar un índex de parlar de quines són les xifres que una illa pot assumir com a població estable i fer feina, perquè amb aquesta població, i sense augmentar-la, perquè no tenim més territori que els que tenim, sigui més productiva. I per fer això hem d'anar a feines, hem de fer feines que tinguin més valor afegit, és a dir, que se pugui exportar, que se pugui fer feina amb tecnologies d'alt valor, etc. En coneixement, bàsicament.
2: Les empreses encara continuen denunciant dificultats, ara ho dèiem, més enllà de l'habitatge, dificultats per trobar treballadors qualificats. Cal, no sé si calen polítiques de formació professional, de formar aquests treballadors que deuen amb aquest valor afegit, que tinguin aquest know-how per mirar d'innovar i sobretot mirar d'emprendre. Com a president del Cercle d'Economia, per on creus que passa? Ja no és futur de l'economia illenca, sinó mundial, perquè et cert que hi ha noves generacions que ens trobem en que, com que no poden comprar-se una casa, molts han perdut l'il·lusió o les ganes de dir per què formar-me, per què lluitar, per què fer feina, si el que haig a la fi, allò que serà un treballador pobre.
3: Bueno, jo, més que l'experiència que tinc des del punt de vista del Cercle d'Economia, ho tinc com a empresari, perquè fa 43 anys que estic en una empresa tecnològica. Llavors, jo el que us puc dir és que nosaltres, per exemple, la gent que tenim l'hem formada dins l'empresa, molt bé formada a la universitat o de escoles de formació professional, però al final nosaltres acabem fent formació específica per el que nosaltres fabricam, aquesta gent fa feina de cap a cap d'any, té rentes més elevades que la mitja de mercat laboral d'aquí de Balears i té moltes més oportunitats. Llavors, crec que aquest és el camí. El camí és generar puestos de feina a on se generi un valor afegit més important. Nosaltres tenim, per exemple, un conveni a la universitat i finançam una beca de màster, no? Que fa 7 anys ja que la fem. Apostam per el que és la formació, tant universitari com d'escoles de formació professional. És necessari que hi hagi empreses que donguin feina a aquesta gent, perquè si no, si hi ha gent que estudia aquí una carrera universitària com una enginyeria, en el final, quan ha acabat el grau o ha acabat el màster, se n'ha d'anar fora per poder exercir el que ha estudiat, no? Nosaltres tenim una escola universitària, ara ja tenim diverses universitats, a més, vull dir que estan formant gent i han d'evitar que aquesta gent se'n vagi del territori. Aquesta gent ha de quedar aquí i perquè quedi aquí ha d'haver empreses que li donin feina.
1: I no només això, ha de poder viure, no? Perquè parla vostè d'un gran repte. Com sí. retenir aquest talent, no? Que se quedi aquí, que les empreses li puguin donar feina, però que, a més, se puguin mantenir vivint aquí. És el gran repte. Abans que parlàvem de la qüestió, no?, de l'habitatge que apuntava en Xisco, ara mateix vostè assumeix aquesta presidència, m'imagino que aquest és un dels grans reptes.
3: És una de les grans problemàtiques que tenim damunt la taula. Qualsevol mesura que nosaltres puguem proposar i que se pugui dur endavant seran mesures a mig i llarg plaç. No podem pensar que un problema com aquest se pugui resoldre en 2 dies. Si qualcú diu això, està mentint. Són polítiques a llarg plaç i són polítiques que necessiten desconsens. És a dir, el que no podem fer és canviar de rumbo cada 4 anys. Hem de fixar un horitzó i hem de remar tots cap a ell. Des de totes les institucions.
2: Som a conversa amb en Bernat Bonnin, ell és el nou president del Cercle d'Economia, un empresari del sector tecnològic. Clar, tecnologia i Balears, de vegades són dos conceptes que no solen anar a la mateixa frase. Què poden fer perquè aquesta acció no s'acompleixi? I que Balears no només sigui una potència turística, sinó que també serà per tenir Esparvit, per exemple, que allà tota una extensió de territori on poden fer feina precisament en tecnològiques. Què han de fer perquè Balears pugui començar a destacar també en aquest terreny que tothom diu que és futur, però el futur ja és aquí?
3: Bueno, el primer que hauríem de fer és creure-nos nosaltres mateixos que això és possible. Ahir vaig estar a una presentació d'Open Cosmos, és una empresa mallorquina que tenim ja un parell de satèl·lits en l'aire. No?
1: Hem vist la imatge abans, no?, de Cala Galdana, una de les primeres imatges del satèl·lit.
3: Aquestes són les primeres imatges que ens han arribat des del satèl·lit. És a dir, si si a Cosmos li haguessin dit fa uns anys que això era possible, millor no ens haguessin cregut. No? Vull dir, penso que som els primers que hem de pensar que això se pot fer aquí. I nosaltres, precisament, estem aquí perquè defensem la feina que se pot fer des d'aquí. És a dir, a mi moltes vegades m'han demanat perquè és que no anem a fabricar a Xina. I jo els he dit sempre el mateix. Això és pa per avui i fan per demà. No podem. No tenim, o sigui, tenim una responsabilitat en la gent que ve darrere. Ens hem de donar feina. Si jo tinc una filla, té 22 anys, ha acabat una carrera, jo no li puc dir que està en Alemanya perquè aquí no ha feina.
2: No, que també és la fabricació in situ, a part que és economia circular, tot queda aquí, també t'evites problemes d'economia internacional, com que qualcú se desperti un dematí i te digui te vull posar un 30% d'aranzels i te desmuntes la teva empresa. I d'un dia cap a l'altre te dius, a mi el negoci m'anava mitjanament bé, però jo amb aquest marge no puc fer feina. Senyor Boni, no dic que també potenciaríeu la economia blava. En què pot contribuir això en les oportunitats reals per al nostre arxipèlag?
3: També és una assignatura pendent. Nosaltres estem a una illa, estem envoltats de la mar i crec que també és una responsabilitat per nosaltres cuidar aquest recurs tan important que tenim, que és la Mediterrània. No? Actualment veiem com hi ha efectes damunt l'ecosistema que ens afectaran, i veiem venir que ens afectaran. De fet, el satèl·lit aquest que estàvem parlant, una de les seves missions és controlar els boscos de Posidònia. En el futur, aquest calentament afectarà les espècies que tenim, que ja algunes estan en perill, altres que són invasores i que estan modificant l'entorn. Crec que s'ha de fer feina amb això, encara que les mesures que puguem prendre nosaltres des d'aquí són limitades, és a dir, el calentament global hem de tenir en compte que no és un efecte que nosaltres puguem controlar des d'aquí, sinó que són polítiques internacionals que s'hauran de dur endavant si volem que subsisti dins un...
2: Que ara per ara el que és economia internacional no està molt disposada a controlar aquest escalfament global. Ho deim sempre, no? Si les grans potències no posen de part seva, no, a nivell individual, tothom pot parar segurant d'arena, òbviament, però també forma part d'un pacte com a més global.
3: És correcte, però nosaltres també podem anticipar els problemes. És a dir, si nosaltres no podem evitar aquest problema, el que sí podem fer és pensar què és el que farem per mitigar un poc les conseqüències. No? Ho veiem en el sistema dels incendis. A lo millor el que hem de pensar és en fer boscos nets. A lo millor hauríem de tenir un parell de camions més. A lo millor hauríem de tenir qualque hidroavió. És a dir, nosaltres podríem començar a fer polítiques orientades a mitigar els problemes que puguin venir demà degut a circumstàncies que nosaltres no podem controlar.
1: És un repte trobar-se al capdavant del cercle d'economia en un temps en què només se parla d'economia, en què el debat és si hem de canviar el model econòmic, per exemple, en el que el debat passa per precisament sostenibilitat, turisme, massificació. Com li agradaria ser recordat que el seu pas pel cercle d'economia, durant els anys que estigui al capdavant, com li agradaria que fos recordat?
3: Bueno, a mi el que m'agradaria és deixar la meva terra un poc millor del que l'he trobada. Això és l'únic que jo intentaré aportar al meu gra d'arena, no? Jo estic molt bolcat en el tema del tema del treball, del tema del treball de valor, de formar la gent perquè se pugui guanyar bé la vida. Nosaltres parlem molt aquí de que la vivenda és cara. I jo vos faria una reflexió. Hauríem de pensar i comparar amb la resta d'Europa si realment la vivenda aquí és cara. O si és que el problema és que les rentes són baixes.
1: Tal vegada tenim les dues qüestions, rendes baixes i habitatge car, que això és un còctel molotov.
3: Sí, però quan comparam amb Europa veurem que les vivendes estan al mateix preu, però que les rentes sí que estan molt per davall de les llunyes.
1: O sigui, el problema radica en els sous.
3: El problema radica en els sous i els sous venen acompanyats d'un treball de baix valor afegit. I durant un període de temps curt.
1: O sigui que sí que apostaria per canviar el model.
3: Almenys haurien de diversificar, haurien de i començar a fer feina amb que hi hagués un percentatge de l'activitat econòmica que no dependís exclusivament del turisme.
1: Que això implica que empresaris, hotelers, tothom estigui a favor de poder fer un canvi, i evidentment, deixar de guanyar tant.
3: Correcte. Per... Bueno, si volem augmentar la velocitat d'aquest canvi, s'haurien de fer polítiques d'incentivar no només localment, sinó empreses de fora, que puguin, empreses que tinguin una certa significació tecnològica o científica a venir a fer feina aquí. I per això s'han d'incentivar, perquè hi ha molt de puestos on van anar a invertir.
1: I se mostra optimista amb aquest canvi pugui arribar?
3: Jo crec que sí. Jo crec que el primer que hem de fer és conscienciar la gent, amb això estem, i una vegada que la gent entén que això és el camí, pues remar tots cap a la mateixa direcció.
1: Tant de bo així sigui, perquè alguna cosa se necessita. Jo crec que en aquesta qüestió estem tots d'acord, no? Que se necessita un canvi, una transformació, perquè aquestes illes siguin sostenibles. Viure aquí sigui sostenible i no tinguem el concepte de treballador pobre, no? Que tant hem arrossegat durant molts anys. Molt interessant els seus arguments. Recordem que Bernat Bonin és president del Cercle d'Economia i que sumeix aquesta presidència amb tots els reptes i iniciatives que ha compartit aquí amb els oients i els espectadors del dia. Moltíssimes gràcies. Ha estat un gust conversar amb vostè.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: 10:32, uns consells publicitaris, tornem tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale, play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
0: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: Parlem de sostenibilitat perquè, com molt sabeu, les costes de les Illes Balears estan cada vegada més exposades als efectes pel canvi climàtic. Atenció, un nou informe de Greenpeace alerta que si es compleixen les projeccions científiques sobre la pujada del nivell de la mar, 42 zones residencials de l'arxipèlag podrien afrontar un greu risc d'inundació abans que acabi aquest segle, Maria Antònia.
1: Així és, Marta, un informe titulat Destrucció a tota la costa 2026 assenyala Cala Millor com el punt més vulnerable de les Balears. Segons les seves projeccions, aquesta zona podria perdre una part molt important de la seva platja, mentre que l'augment del nivell freàtic ja estaria afectant alguns edificis situats a primera línia de costa.
2: Avui volen conèixer millor aquestes conclusions, saber fins a quin punt ens han de preocupar i, sobretot, quines mesures encara som a temps d'adoptar. Per això ara saludam en Elvira Jiménez, ella és portaveu de Greenpeace. Elvira, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Encantats de saludar-te. Per començar, quin és el missatge que voleu transmetre amb aquest informe?
3: Pues lo que queremos trasladar es, por un lado, la urgencia. Los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes y venimos de un invierno en el que hemos tenido un tren de borrascas que ha afectado a toda la costa del país y algunas zonas con más severidad que otras. Por lo tanto, es urgente actuar y para actuar necesitamos un cambio de paradigma de cómo gestionar la costa y recuperar las barreras naturales que realmente nos protegen frente a estos temporales y esta subida progresiva del nivel del mar.
2: Claro, comentava a Maria Antònia en introducció, per què Cala Millor és aquest punt que considerau més crític al nostre arxipèlag?
3: Bueno, hay muchos puntos, ¿no?, que están en riesgo, sobre todo, bueno, en el caso de las Islas Baleares hay mucha costa que es rocosa, pero un 10% de la costa ya es superficie de playa, arenales, que es lo que hace, que es las que son más vulnerables, ¿no?, a estos impactos del mar. Y en el caso de Cala Millor, igual que otras zonas que son zonas inundables, tenemos las albuferas que, bueno, tienen algunas construcciones en torno, algunas más sepultadas que otras, pero el caso de Cala Millor está totalmente construido sobre una zona dunar, sobre una zona inundable, y eso, pues, a medida que está aumentando la subida del nivel del mar, está siendo cada vez más evidente y los estudios, ¿no?, pues apuntan a que según en qué zona de la playa estemos hablando, pues estamos hablando de que para final de siglo se podría perder entre un 57% hasta casi el 100% en algunas de las zonas de esa bahía. Entonces, por eso es uno de los puntos, digamos, más vulnerables de las Islas Baleares.
1: No sé si d'alguna manera aquestes projeccions són inevitables o si encara hi ha marge per reduir-ne els impactes perquè no passi el resultat que heu adquirit amb aquest informe.
3: La forma de digamos de frenar todo esto es trabajando contra el cambio climático y para eso hay que reducir las emisiones, ¿no? Tenemos que ir a la causa, que son las emisiones de combustibles fósiles, que son las que están provocando el calentamiento que nos está alterando pues todo nuestro clima, como ya está. El litoral pues se traduce en temporales que cada vez son más severos, con unas entradas de agua más profundas y luego además una subida del nivel del mar progresiva, pero que de forma constante pues cada vez se va viendo. Entonces, si frenamos la causa, pues por lo menos podremos poner...
0: Tenim la connexió amb Elvira.
3: Actuar sobre lo que ja estamos viendo.
0: Exactament. Anar a la causa, a l'origen, a frenar la causa, a que realment les administracions també puguin actuar per evitar aquest escenari, que si no s'actua pot ser una realitat més pres del que tal vegada, no?, hem pensat. Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Elvira.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: I tant de bo arribem a temps, no? Perquè el nostre patrimoni natural, hem de tenir cura del nostre patrimoni, perquè si no, un dia, evidentment, la tendència serà a desaparèixer. No deixem de banda altres qüestions en aquest darrer 5 minuts que ens queden abans d'arribar a les 11 per acabar amb una notícia ben curiosa i relacionada amb un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. Un empresari mallorquí ha creat una cançó dedicada al gran eclipsi total de sol del pròxim dia 12 d'agost. És un fenomen que es podrà veure des de Mallorca i que ja genera moltíssima expectació. Escoltam la cançó i tot d'una la valoram. Mireu.

0: La cançó es titula Levanta la vista i té una particularitat. Està creada amb intel·ligència artificial. El seu impulsor, un empresari mallorquí que ha volgut mantenir-se en l'anonimat, explica que la iniciativa no té cap finalitat econòmica, sinó que neix en la intenció de transmetre un missatge d'unió i de tranquil·litat davant tota la polèmica que ha envoltat l'eclipsi del proper 12 d'agost.
1: La idea, Xisco, segons el creador, és posar en valor que hi haurà un moment en què molta gent a diferents punts d'Espanya mirarà cap al mateix lloc, al cel, i ho compara amb altres moments col·lectius com les campanades del cap d'any o grans esdeveniments esportius, situacions en què la societat comparteix una mateixa experiència. La lletra de la cançó, atenció, parla precisament d'aquest instant de pausa, amb imatges de persones reunides a les terrasses, infants de vora la mà i ciutats que per uns minuts aturen el ritme habitual. Escoltau. Si

0: Companys, abans de seguir, vull
1: saludar-me. Me sembla una fantasia. Hay gente en las terrazas, hay niños junto al mar. Amazing.
0: Tot això arriba d'una preparació d'un eclipsi que també ha generat preocupació entre alguns sectors econòmics, restauradors de zones com la platja de Palma, que comentaves, Xisco, que tenen pensat tancar-la, Solla, Fornalutx, i com que han expressat aquests dubtes per les possibles restriccions d'accés, i aquest empresari mallorquí, que no saben qui és, ho ha volgut posar
2: una
0: cançó.
2: Anònim. Per què anònim? Perdona,
1: podem escoltar un poc més?
2: Vinga,
1: és que pens que no ha de ser anònim la persona que ha fet el prompt d'aquesta joia.

0: A mi ja se m'ha ferrat. Levanta la vista, local to the sky.
1: Exacte, wake up for life, desperta la vida. No me diguis que és una mica es madre tierra d'en Chayanne.
0: Totalment.
1: Però versió Eclipsi.
0: Fixa't que s'acaba ferrant, eh?
1: Sí.
0: Sobretot...
1: T'ho dic perquè Bonnie Tyler, del Cel Sia, d'ençà de fa un
0: creus
1: mes...
0: Creus que li hauria agradat?
1: No, no, només teníem tot l'Eclipse of the Heart per il·lustrar aquest tipus d'esdeveniment i ara, gràcies a aquesta cançó, jo estic meravellat.
0: A tu t'ha agradat, Maria Antònia, tu?
2: Sí, a veure, per escoltar-la dels pics. Ja basten. Tòpits. Avui i demà. Un honor dia s'eclipsi.
0: Jo crec
2: ja
0: que
2: està.
0: Aquest empresari mallorquí hauria de donar la cara al manco, cridar-nos.
1: Per favor, 9713-9900. Empresari mallorquí anònim.
0: Anònim.
1: Creador
0: d'aquesta
1: joia.
0: Molt la teva cançó.
1: Cercant. El dia t'acerca. 9713-9900. Aquí has trobat el teu públic. Volem escoltar la cançó amb tu.
0: Sí, per favor, no t'amaguis. És vera, és una cançó molt de Ferrari.
2: Look up to the sky.
1: Look up to the sky. Don't hide you. Seria, no t'amaguis.
0: Per favor, per favor. Crec que és una cançó que, a més, és que tenim un mes per aprendre sa lletra.
1: Sí.
0: De moment ja mos sabem algunes parts i crec que acompanyarà perfectament
1: l'eclipsi. Que és la tornada. Levanta la vista.
0: Look up to the sky. Meravellós. Arribem a les 11, continuem amb més propostes.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet de mesures sense precedents davant dels incendis forestals. D'aquesta manera, l'Estat assumirà el cost de salaris i cotitzacions dels treballadors afectats per aquests incendis. Així, les empreses no hauran de pagar aquestes nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció, també les cotitzacions a la Seguretat Social.
2: A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per tothom que hagi estat desallotjat de casa seva o que no pugui accedir a la zona del seu habitatge habitual perquè els accessos estiguin tallats pel foc. També s'augmentarà en 2 dies el permís laboral per la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis. Segons Treball, aquestes ajudes van adreçades a protegir la salut emocional, també econòmica, dels ciutadans davant una situació d'emergència extrema. Amb aquesta passa, l'Estat es fa càrrec de totes les despeses en l'objectiu d'evitar que una catàstrofe natural ensorri l'economia de les famílies i també dels petits negocis.
1: D'altra banda, primer dia de vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Suisport a l'aeroport de Palma per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. De moment, la protesta ha tingut poca afectació a les aerolínies internacionals que opera l'empresa com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. Segons el sindicat Comissions Obreres, aquestes aturades parcials, que continuaran a partir de les 7 fins a les 10 del vespre, podrien tenir més incidència a aquesta hora baixa a causa de l'encadenament més nombrós de vols a Son Sant Joan.
2: La responsable de la secció sindical de la companyia de Comissions Obreres, Carmen Martínez, ha exigit avui a l'empresa l'aplicació de les taules salarials del conveni sectorial del handling, garanties i garanties per la plantilla procedent de la companyia Groundford. També l'actualització salarial conforme a l'IPC. Són prop de 700 treballadors que han estat cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord ja us passat en el TAMIP.
3: Este año, con la subida de clientes que tenemos, de hecho, este año tenemos la TUI, Air Canada, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas de económicas trasciendan a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
1: Més qüestions. El Palau Reial de l'Almudaina, Palma, reobre avui les portes després d'una restauració integral i ho fa mostrant espais que feia anys que estaven tancats al públic.
2: En una entrevista avui a l'informatiu Matí Divetres en ràdio d'aquesta casa, la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres, ha explicat que els visitants podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina.
4: El espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
1: I la justícia italiana ha rebutjat el darrer recurs de Juan Arribas i confirma la custòdia del seu fill menor per al pare Francesco Arcuri.
2: La decisió arriba enmig de la polèmica, ja que Arcuri està pendent de judici a Itàlia per un presumpte maltractament físic i també psicològic als dos fills de la parella. L'equip jurídic de la mare de Macarena ja ha qualificat la resolució judicial de barbaritat, denuncia que s'estan violant els drets fonamentals de la infància.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. La nostra hora de magazine s'incorpora Ivan López als comandaments tècnics i, de fet, recuperam aquesta notícia que ens ha cridat tant l'atenció a les 9. Una de les notícies que probablement serà notícia de la setmana. El rei Joan Carles I, el rei emèrit, ha tornat a Mallorca, però ho ha fet per un dia.
1: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar.
2: El rei emèrit, Joan Carles I, ha tornat a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita a l'illa i ho ha fet en un viatge de caràcter privat que ha coincidit amb la presència de bona part de la família reial al Palau de Mar i Vent.
3: L'emèrit Xisco va arribar diumenge en un vol privat procedent de Ginebra per assistir a la celebració de la del vuitè aniversari del seu amic Miguel Arias, propietari del restaurant Flanguing de Portals. Després de la trobada es va desplaçar fins a Mar i Vent, on es va retrobar amb la reina Sofia, les infantes Elena i Cristina i diversos nets. En canvi, no va coincidir amb el rei Felip VI, la reina Letícia ni les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. El monarca havia abonat Mallorca per seguir de prop la situació dels greus incendis forestals que afecten aquests diferents punts de l'estat i visitar les zones més castigades.
2: La visita de Joan Carles I és la primera a Mallorca d'ençà de la Setmana Santa de 2018. Ara compartíem les imatges i suposa el seu retorn a un dels escenaris més emblemàtics dels estius de la família reial. Tot i això, fonts properes insisteixen que es tracta d'un desplaçament estrictament personal, sense agenda institucional, i que l'emèrit ja ha abandonat l'illa després d'una estada de poques hores. Segons aquestes mateixes fonts, Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però sí s'hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita Sofia i a les seves filles. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir de matí. Ho dèiem a primera hora, com valorau aquesta visita? Teòricament tothom destaca que és que la normalitat torna a casa reial. Jo, que facis una visita de metge a lo que havia estat a casa teva durant tant d'anys, no crec que sigui molta normalitat. Normalitat que és estar que hagués quedat a dormir, que haguessin passat una setmaneta plegats, que es fi gran rei actual també hagués estat en aquella casa. És a dir, això sí que hagués donat una aparença de més normalitat, però això crec que ha estat un viatge exprés que de normal, no ho sé, tenia poc. No sé com ho valorau, les noves generacions, Maria Antònia.
3: Sorprèn, per ventura, perquè no ho havia fet cap pic, i a per ventura sí, i no ho sabíem. O sigui, aquesta situació pot haver passat i no ho sabem. Ja, jo sempre, des de matí ho he dit, valorava el fet de que mantenguin una relació a distància, d'una amistat, perquè això a pits costa. Ara bé, que no hagi anat a jeure allà, que hagi quedat amb ell, això sí que és un poc estrany, però és que la veritat de... perquè aquest comportament només la sabrà ell i la família, que no sé si s'haurà molestat o no davant d'aquesta situació.
2: Un comportament que, si sabem que el rei emèrit ha tornat a Mallorca, està per voluntat pròpia de l'entorn del rei emèrit, perquè se podia fer una mica més dissimulat, tot plegat. I hi havia intenció per part del cercle proper del rei emèrit que se sabés que havia passat per Mallorca. Tu com ho valores, Grau?
0: Una visita estranya. Sí. Una visita express, una visita rara. Ha estat un dels temes que hem abordat a la tertúlia d'actualitat i fixa't que alguns dels tertulians deien que aquesta visita express podria ser com un avançament d'una possible tornada a Espanya, no? Començar a fer visites, començar a fer viatges express, que qui sap si això podria suposar en un futur, més pres que tard, una possible tornada del rei emèrit, no?
2: El rei emèrit crec que pot tornar a l'estat espanyol en vola, perquè no té causes pendents.
0: Una cosa és la polèmica que podria tenir aquesta
2: ara
0: tornada.
2: Ara sí,
0: eh?
2: Casa reial, concretament del seu fill, ha sabut per tothom, només li ha posat una condició, que és que regularitzi la seva situació fiscal i que comenci a tributar a Espanya, perquè no s'entendria que un rei espanyol vengués a viure a l'estat espanyol i tributàs a una monarquia saudita, per exemple. I crec que per ara no interessa tant, és a dir, m'imagino, la meva Espanya

0: Por seguridad no nos dejan acercarnos cuando tienen fichado hasta nuestro
1: Oh,
0: número
1: té
0: de
1: molt
0: zapato.
1: de
0: Saben
1: mèrit.
0: el pie que
1: Ho has
0: calzamos,
1: dit, té
0: ¿sabes?
1: molt de mèrit i per això en Xisco començava donant-te l'enhorabona. Per cert, Xisco, demà ho repassarem a les revistes del COC. Dimecres sempre fem el repàs. Serà una de les notícies.
2: No, i que, Julián, tothom diu que aquest serà un estiu especial perquè els reis regents passaran més temps a Mallorca. Diuen que potser fins i tot visitaran altres illes i que també serà un estiu especial perquè les germanes, les infantes Elena i Cristina, serien per Marivent. Allò que ningú s'esperava és que fins i tot el rei emèrit fes aparició, com en aquest capítol especial de Vacaciones en el Mar, que en el final sortia un guest star. Doncs el rei
1: un cameo.
2: Ha tingut una aparició a dues escenes en aquest estiu
0: illenc. Però fíjate que todas previsiones no podemos asegurarlas, porque es verdad que son el rey, ¿entiendes? Pueden hacer lo que quieran en cualquier momento, porque el rey tenía que estar, me refiero al Felipe VI, tenía que estar este fin de semana en Mallorca y, sin embargo, encontró lamentable motivo el hecho de ir a los incendios que azotan toda España, ¿no?, con la reina Leticia. Es verdad que Casa del Rey es Felipe, Leticia y sus dos hijas, ¿no? Están haciendo las cosas muy bien, intentan desvincularse de la familia real. La familia real es los reyes eméritos y las infantas Cristina y Elena y todos los hijos de estas, ¿no? Entonces, poco a poco es verdad que hay un acercamiento, pero manteniendo esas distancias. Yo creo que a partir del jueves desaparecen todos menos la reina Sofía.
1: Mira. Idò, veurem...
0: Eso es lo que yo creo, Marta.
1: Idò, veurem a partir de dijous què és el que passa. De moment tu ets fora, però aquesta setmana també te tindrem aquí als nostres estudis perquè si una cosa has tingut, aquest estiu és feina. Així que veurem com és la feina d'un fotoperiodista com Julián Aguirre en un estiu molt calent, referent a visites de diferents celebrities i família reial. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
0: Un abrazo a todos.
1: Igualment per tu. Són les 11:17, deixant de banda l'actualitat ara mateix per parlar d'un creador de contingut que ha convertit les petites tragèdies o situacions del dia a dia en el seu millor material.
2: Aquelles situacions que tots han viscut, que ens fan perdre la paciència, però que després acaben fent gràcia. Ell les explica sense embuts, amb molt d'humor i una bona dosi de sarcasme. Voleu saber de què vos parlam? Idò, mirau i escoltau.
3: Els genis que no respecten la direcció de les fletxes del pàrquing. Aquella èlit intel·lectual que quan veu una fletxa pintada en terra interpreta que només és una suggerència artística. Les normes de circulació dins un aparcament són per la resta...
4: Parlam d'en Tià Mestre, un creador de contingut que grava des de casa seva i que s'ha fet un nom a les xarxes parlant de qualsevol tema, sense pèls a la llengua, sense filtres i amb un estil molt directe que connecta amb milers de persones. Però la seva feina va molt més enllà dels seus propis vídeos a casa, perquè també es dedica a la gestió de xarxes socials per a empreses, ajudant-les a potenciar la seva presència digital i a crear continguts adaptats a cada marca. Ara sí, el poden saludar. Molt bon dia, tia.
5: Hola, com esteu?
4: Un plaer tenir-te a nosaltres.
5: És plaer meu.
4: A veure, tia, conta'ns, quan neix aquesta manera tan particular d'explicar les coses, de voler donar-li veu mitjançant les xarxes socials?
5: Neix de... un repte personal de superació, realment. Darrere una persona que és bastant extrovertida per ell i bastant barruda, mallorquinament xerrant, una persona molt tancada, molt pacífica, molt tot. Tot va començar realment amb un vídeo, una entrevista que vaig veure de Miquel Montoro. Vaig veure que aquesta lota havia tingut una infància un poquet moguda. Sí. I vaig trobar que això era un net molt gros i vaig veure que com una teràpia seva va ser es començar a explicar, a xerrar a tal, i vaig dir, hòstia, si aquesta lota t'ha pogut, perquè jo no tenia pànic totalment a les càmeres, mai havia xerrat davant un micro, mai havia xerrat davant una càmera, i vaig dir, no m'aprovaré, i poquet a poquet i se xerrava de temes que me'n donava compte que eren petites tonteries que pintura només era jo, i vaig dir, són temes que no faig mal a ningú, que passen un poquet desapercebuts, però que al cap i al fin dels comentaris me'n dono compte que molta gent s'hi veu reflexada.
4: I en Tià Mestre, dins que seva,
5: sí,
4: fora ses càmeres, té quin punt de sarcasme? Ho ha estat sempre,
5: sí,
4: de petit o ha anat sorgint?
5: Ha estat un poc sempre, sí. Sí, sí,
4: no
5: sí,
4: has,
5: sí.
4: No l'has hagut de practicar?
5: No, gens. No, de fet, els vídeos que faig són totalment naturals, poc editats, una cuina desfeta, la tauleta de la meva filla ha fet un nyarro, no m'he mat massa. Intento mostrar-me tal com som, sense massa històries.
1: Perquè ja reflecteix qüestions que li passen a tothom. Quan he vist el primer vídeo, el que parlava d'aquestes persones que se pensen que al volant se troben fora de la llei, tothom coneixem.
5: Tothom ha passat per aquest traumes.
1: Tu ho han fet, tu? Qui t'havia fet la pirula aquest dia?
2: Tots ho han pogut ser. És a dir, han patit gent i tots ho han pogut ser.
5: Tothom ha anat en el replà d'una finca i no sap quin és el botó de llum o d'estimbre, que no, estan un de vora a l'altre.
1: A mi me passa molt les màquines de pàrquing. Tots els botons del ticket, no? També és una qüestió de... O sigui, que t'inspires en el dia a dia.
5: Bàsicament, sí. Sí, me van venguent idees en el cap i sempre se guionitzen un poquet perquè tot tingui un poquet de sentit. Però tampoc em vaig ser, no massa.
4: De fet, ara aquest vídeo que estem veient en pantalla és d'en Tià explicant l'incòmoda situació en el moment en què han de saludar algú. Hi ha molta confiança, li dono una abraçada, dic adéu o bon dia, perquè m'estic creuant amb ell, i són situacions quotidianes
5: no
4: en què tots estem...
5: No hi ha protocol. No hi ha protocol.
1: El podem escoltar?
3: Els campions descanvien el darrer segon. Quan els hi vas a donar dos besos, te planten la mà. Quan els hi dones la mà, canvien a abraçada. Quan els abraces, te donen dos besos. Decidiu vos que això no és un concurs de reflexos. En el final, la solució és a partir dels 3 metres aixecar la mà i dir: ei, és fred? Sí. És distant? També. Però al final, almenys, no acabes fent una coreografia absurda digna d'un ball contemporani patrocinat per la vergonya aliena.
2: Clar, tu has aconseguit tiar aquesta cosa que cerca tothom, que és fer de la localitat el teu art, perquè d'allò més local has passat a entusiasmar a un munt de gent que se sent reflectida en les teves històries. Tu t'imaginaves quan vas començar a publicar les primeres que tanta de gent seguiria aquesta filosofia tianera?
5: Que va. Jo veig que molt de creadors, entrefones i neurones, Nervo Loco, parlant mallorquins, un vídeo ho xer. Pens que l'autenticitat és una arma de destrucció massiva. A veure, que dius el que ven. Fins ara les xarxes havien estat com un món molt estereotipitzat, tothom molt guapo, un xerrar molt correcte, uns escenaris idíl·lics, i l'autenticitat crec que és el que ven. És també el que intent vendre un poc a les empreses. Venga, Instagram és una plataforma d'entreteniment i és el que intent fer humanitzar un poquet, però de manera molt natural. Venga, molt mallorquina, molt d'aquí.
2: Tu ara deies que eres un tio tímid, que has creat aquest alter ego per xarxes.
5: Sí.
2: Clar, com gestiona't la crítica? Perquè una cosa és que critiquin en tiar de xarxes, però en tiar real, com ho du?
5: Molt bé, som el mateix. No m'ha variat el meu dia a dia, no m'ha influït absolutament en res. La meva pare era coneguda per feines i per família dins Felanits i sempre de... Ostres, és que fins ara jo havia estat separada d'en Cati Blanco. I ara diuen, és la dona de l'influencer. I jo dic...
1: Han canviat els trons.
5: Han canviat els trons.
4: M'encanta.
1: I quanta dones que això se te'n va de les mans i que tens tants de seguidors. Exactament. Quan, no sé si recordes el moment en què tu te veus, fas el repàs de les publicacions i dius, això se m'ha anat
5: no sé què ha passat. No ho sé. No ha hagut un netge. O sigui, ha hagut una rebuda molt simpàtica, de fet. I no simpàtica, aquesta és una altra, perquè també reps estopa. Haig de saber un poquet gestionar lo guapo, és molt fàcil. Però gestionar, segons quins comentaris, haig de trobar la ment.
1: Però què te refereixes? Que hi ha molt de haters, hi ha molta gent que...
5: Sí, hi són. I han de ser. I han de ser perquè és que jo... De fet, en un altre vídeo que en xerrava d'això, un hater, al cap i la fi, és com un lladre que t'entres a robar que teva i te deixa 70 euros damunt la taula. Te genera interacció, si els haters els saps dur bé, són una bona eina, és així.
4: Aquest és un dels consells que els donen a les empreses, perquè, clar, recordem que, a més de crear els teus propis vídeos, també ajudes a segons quines empreses a crear contingut, a gestionar les xarxes.
5: Sí.
4: És un dels consells, i també si em pots explicar algun més.
5: És el que fem, bàsicament, a la nostra empresa de màrqueting, que és un poquet... prova-error, el que provam, o, per exemple, el que prov jo també intent duró cap al client. Vull dir, sempre és bàsic per una empresa es rompa-te la cara i la vergonya per donar cara, veu i imatge a la teva empresa, si no ho fas per la teva empresa. Quan la gent passa aquesta barrera d'aquest primer vídeo, tot canvia. Perquè la gent s'entretén, li agrada llegir, li agrada veure, li agrada... Sí.
2: I quan no hi ha inspiració, què fan, tia? Ho dic perquè dius, la vida quotidiana...
5: No s'acaba.
1: Surten al carrer.
2: No s'acaba mai.
5: No s'acaba, és impossible. Hi ha tantes tonteries que no, és impossible.
2: Tot és qüestió de saber trobar aquestes tonteries, sí. de tenir la pipella per veure que el que pel món seria un doi,
5: correcte.
2: Per tu ja s'espurna per
5: Per jo i per molta gent de muntes comentaris és important. Dius sí.
1: On ha estat el lloc més estrany on has trobat la inspiració? A la cua del mercat, un dia un embós, que per cert parles també d'embossos, que dius, saps, mai hagués pensat que aquí hagués trobat aquesta inspiració.
5: En el pàrquing del Lidl de Felanitx. Te podria dir Sora. O sigui, sí, va ser tu aquí. Sí, va ser...
4: I vas anar corrent que teva a gravar el contingut.
5: Va
4: que,
5: caure,
4: què va passar?
5: Va caure.
4: Ja mos deixes intrigats.
5: No, va caure. Anem, hi havia una cosa que sempre m'emprenyava molt, que eren... la gent que era incapaç de dur els carritos de compra en el seu puesto. Dic, ets capaç de comprar 200 euros de compra, col·loca-la, lo fred, lo que no pesa, lo que pesa tot això, però darrere de 10 metres ets incapaç de... I aquí vaig dir, aquí hi ha tema.
2: És que hi ha una teoria que diu que el món se divideix entre la gent que torna el carrito i la gent que no, que per això varen posar monedes.
5: Però jo directe.
2: Que la gent necessita com una recompensa per fer una bona acció i que és que tornar amb esquerretó sense demanar res a canvi, són bones persones.
1: I fixa't que això té una doble lectura.
2: Atenció, surt de la primera persona. Què he fet ara?
1: Xisco Nadal, torna el carrito. Això vos ha quedat clar.
2: Sí,
1: i la resta també.
2: En Xisco Nadal no és que torni el carretó, sinó que com que té una mica de toc amb aquest tema, en Xisco Nadal de vegades ha col·locat les fileres de carretons de segon quin súper. Ja no ho faig, perquè la gent se pensa que faig feina allà i m'arribaven més carretons.
1: Però has arribat a col·locar carretons abandonats.
2: Jo, si de que a mi, en el meu cotxe, on hi ha el carretó, en trob dos d'abandonats, faig allò de clas-clas, els vaig encaixant i llavant on tres.
1: Per favor, quina forma d'inspiració.
5: No, te veu qual cuito d'un euro.
2: No, me va passar que un dia fent aquest trull, me diu, ai, lo puedes devolver? I dic, però anem a tranquil·litzar-nos tots una micona, que és que una cosa et sapons a meritar i s'altres acabar fent feina de franc per un súper.
5: Això m'enfadava, veure que... Això m'enfada.
2: Sobretot quan has de sortir en el seu cotxe, que a mi això és el que m'empipa. Que te'l deixen allà on sigui i tu has de davallar del teu cotxe, has d'anar a col·locar el carretó per no quedar ratxant el teu vehicle.
1: Ostres, però fixeu-vos que això dona per l'anàlisi total, perquè estic pensant també que sempre hi ha com l'incivisme crida l'incivisme, perquè quan hi ha uns carretons abandonats, tot d'una la gent va deixant el seu carretó en el lloc on no se poden deixar, però ja ha trobat un caramull, no?, de carretons abandonats.
5: Són els mateixos que te deixen una entrada de merluça congelada damunt de cereals. A dins
4: ah, sí, que s'han oblidat de qualque cosa i ho apoguen allà.
5: Ha tingut una crisi existencial, s'han rendit en directe i han dit no, merluça no. Pum,
1: ostres, tia, mai havia pensat que aquest conegut supermercat alemany tenia tanta inspiració darrere.
2: Jo congelar no ho he fet mai, però penediment de darrere d'haver comprat unes galletes de xocolata que estàs...
1: perquè ja estàs a la cua i les has de deixar de la caixa.
2: O haver-te comprat un dolç, que estàs allà lluitant contra tu mateix.
1: Si no...
2: Antigament hi havia com uns calaixets allà de vora per deixar les compres, els penediments de darrera hora. Però és cert que és congelat, jo procuro tornar-lo. És que és congelat, no s'ha de perdre la cadena del fred.
5: Són els mateixos.
2: És que això, l'Alla hauria d'intervenir.
5: Són els mateixos que els carretons. Són els mateixos.
1: Tia, dèiem que tu, de sobte, t'adones compte que això se te'n va de les mans. Mm. No seria també... no és que està passant, o tal vegada tinc jo la sensació que hi ha com un canvi de tendència, que la gent necessita. Gent natural a les xarxes socials, que abans en parlaven, que la gent està cansada de... Ja no me'n recordo com el seu nom, quan tu, segur que no me'n interessa, se'n recorda, fas fotografia de tot allò que és guapo. Ah. Un moviment que és tot l'estètic.
2: Estètic,
1: exactament.
2: Estètic.
1: Posturats, exacte. No seria que la gent s'està cansant ja d'això? Està més punqui i necessita...
5: Sa vida és una altra. Sí. Sí, dia a dia és una altra, realment. A peu de carrer tot canvia. No tots són branys i tot no... Hi ha berenars amb poques olives, hi ha... Sí, la gent, per sort, és veritat que tira cap a lo més d'aquí.
4: Sí. I si ara mirem un poc cap al futur, on està? On t'agradaria que en Tià Mestre estàs d'aquí 5 anys, per exemple?
5: Ho tinc claríssim.
4: Claríssim?
5: Sa meva meta... és arribar a poder donar la mà a en Àngel Aguiló.
1: Però això és bo de fer.
4: Això ho poden fer una crida.
5: Et sa meva, Àngel, ja si m'assents, per favor.
4: Ho manifestam.
5: Te faig molt de cas, tio. Sí.
2: És que ara mateix, nosaltres, que sempre hem volgut ser sorpresa...
1: És que talment, és el nostre moment.
2: Estan
5: Jesús Puente,
2: per,
5: sí, donde, sí.
2: En Jesús Puente, en Isabel Gemio, farem un...
1: Acompanya-me una noche más.
2: Farem un masclum de dues èpoques.
5: Ho aconseguiré.
2: Sí. I doncs, si ara sí, tornes... Si feim aquesta trobada, la podem gravar en directe.
5: He de venir a fer un llonguet amb l'Àngel Aguiló, per
4: favor. Un llonguet?
5: Sí.
2: No sé si el llonguet el podem proporcionar aquí. El que feim és la trobada a l'estudi Diverses Ràdio i després ja bon, anau a berenar.
1: L'intenten
2: si
1: cridar.
2: Si vols que hi hagués bé.
1: M'intenten cridar? Sí, l'estem intentant cridar. Sí, comunica, evidentment comunica. Si no el trobam, paciència, una altra vegada necessitaràs els auriculars, tia, però intentem cridar-lo en directament, si se pot produir. El que passa que no mos ha donat temps de triar i jo crec que no estàs de sintonia d'aquest famós programa.
2: Ah, és per la sorpresa.
1: La cercam.
2: Sí, jo estic convençut que Milan la trobarà.
1: Tu havies pensat avui, quan t'aixecaves pel matí, que podies donar una sorpresa en directe?
2: No, les coses com són. Avui de matí m'he aixecat just perquè vaig tenir un soparillo i vaig fer tard, i dos de matí a primera hora...
1: Ara la Maria Antònia se deu estar plantejant què és això de sorpresa.
4: Sí, vos he de dir que no ho estic
1: no perquè
4: entenent.
1: No havies nascut, però
5: Jesús Puente tampoc deu saber qui és, no?
4: Me quedo un poc en fora.
5: També.
4: Però jo, això de sorpresa, sona bé. Jo quan estic escrivint el guió, tia, he dit la cançó que
1: no
4: m'hi tenen en tia és Living la vida loca.
1: No mos agafa, sí que podem aprofitar perquè soni Living la vida loca. No tenim en Àngel Aguiló, però tenim en Enric i Martí.
2: Hem intentat estirar de vegades d'aquestes coses. Són sorpreses, de vegades surten bé i de vegades surten malament.
1: Que no sigui per intentar-ho.
4: Mira, deixarem un missatge a xarxes.
1: Exactament.
4: Amb una invitació.
1: Bona idea.
4: I així fem un contingut que una cosa que m'agradi més. Tia... versus Àngel Aguiló.
1: Ja que ens ha donat plantón, no?
2: Tia mig Àngel.
1: Exacte. Tia, ha estat un gust conversar amb tu.
5: El gust està meu.
1: Te seguim per xarxes socials.
5: Moltes gràcies.
1: Producte local en estat pur, per favor, que fa falta. I sobretot ara, quan vagin a aquest conegut supermercat alemany, que per cert vaig sovint, mare meva, quina publicitat que estem fent encoberta, que això no està gens bé. Ho ha dit ella, la marca, no jo.
2: M'agrada.
5: Que joia,
2: m'agrada molt aquest plural majestàtic. Quina publicitat que estem fent, així en general tots.
1: Bé, però quan anem en aquest supermercat, segur que mos demanaran, mem, què està passant, i que segur que pot ser fons d'inspiració per en Tià. Moltíssimes gràcies per la visita.
5: A vosaltres, molt agraït.
1: 11:32, uns consells, tornem amb més propostes.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: Si vos agrada la geografia i viatjar per llocs insòlids, i do parau ara, moltíssima atenció. Voyage, voyage. Diego González acaba de publicar Historiones de la Geografía, un llibre publicat per Geoplaneta que demostra que la geografia no és només aprendre capitals o rius, sinó descobrir fronteres impossibles, pobles dividits entre diversos països, illes que canvien de propietari o llocs que desafien tota lògica.
4: González és historiador i divulgador, creador del blog Fronteres, i fa gairebé 20 anys que recopila històries curioses sobre els límits, els mapes i les extravagàncies del nostre planeta, que ara ha reunit en aquest Historiones de la Geografia que volem comentar amb ell. Diego González, molt bon dia, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, encantat de saludar-te i sobretot de llegir-te, perquè clar, quan deim geografia, molta gent pensa en mapes i capitals. Tu, en canvi, ho has convertit en una col·lecció d'històries. Quan vares comprovar que darrere d'un mapa hi havia molta història?
5: Perdoneu, no us sento bé, estic, us sento molt, molt, molt irregularment i no he entès la pregunta.
3: Què vos sembla si canviem la connexió amb en Diego a cridada telefònica, si vos sembla, perquè serà molt més fàcil tal vegada. Recordes que no fa molt vàrem parlar d'Historiones de l'Arte, Historiones de la Geografia, no? Tota aquesta sèrie d'excuses que fa que mos agradi molt més la història, la geografia, l'art. Jo crec que aquí el que podem aprofitar és precisament per el mateix. I l'estiu és l'etapa perfecta per redescobrir aquests llibres, no?, que mos conviden a viatjar. Tens algun lloc preferit, Sisko Nadal, Maria Antònia Esquines, que diguéssiu, mira, un lloc estrany on m'agradaria viatjar i on tal vegada hi ha una història al darrere?
4: Jo sempre he volgut anar a Nova Zelanda, però clar, m'agafen fora i és d'això que has de tenir com a mínim 3-4 setmanes.
3: Un mes,
4: clar, perquè perds
3: mínim.
4: Gairebé 2 dies per anar, 2 dies per tornar, seria un viatge llargat. T'animaries a que fessin Nova Zelanda i Austràlia?
3: Per què no? Però necessitaria un mes de vacances i reorganització.
4: I com ho feim?
3: No, aquí, impossible.
4: Però aquí ha viatjat molt, crec que ja mos escolta, és precisament en Diego González, aquí ja poden saludar. Diego, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Sí, ara perfectament.
4: Molt bé. Deien que de petits mos pensaven que la geografia era mapes, capitals, rius i muntanyes. Però clar, tu, en canvi, vares descobrir ja fa molt de temps que darrere cada mapa hi podia haver molta història i molt de relat.
5: I tant, i tant. Realment, sí. La geografia és molt més àmplia del que els van ensenyar, sobretot perquè no es limita només, no, a les limitacions físiques del territori, sinó sobretot també al condicionament que això estableix a les relacions humanes. Realment va molt més enllà.
4: Clar, jo gràcies al teu llibre, no ho sabia, he descobert que existeix una associació de pueblos con nombres feos, raros i peculiares que té seu a Guarromán, a Jaén, i pertanyen en aquesta confederació pobres com Peligros, que és a Granada, Buenas Noches, que és a Màlaga, o Malcocinado, que és a Badajoz. Per què tot això a mi a l'escola no m'ho havien explicat?
5: Però realment sí, és una anècdota curiosa i claro, no només hi ha noms que són malsonants en castellà o en espanyol, sinó realment hi ha noms que són molt malsonants a qualsevol altre idioma. Hi ha un poble a Àustria que ara l'han canviat el nom, però originalment es deia fucking, i clar, tothom anava allà per bàsicament robar el cartell d'entrada al poble.
3: Home, és que amb aquest nom, ostres...
5: I han canviat el nom perquè estaven farts de que els robessin el cartell. I sí, és una curiositat, perquè al final els camins de la toponímia al llarg de la història també són curiosos, són estranys.
4: Sí, perquè ara que dius això de la toponímia, hi ha de vora Berlín un poble que se diu Cagar i que té un riu que se diu Cagar-s'hi. Llavors hi ha Pajotenland, a Bèlgica.
3: No, és vera.
4: Hi ha Guarra, a Queensland. Puta, a les afores de Bakú, a Rivallà.
3: Vols repetir el de Bèlgica?
4: El de Bèlgica se diu Pajotenland.
3: És que no. Però és un par de traccions.
5: Sí, exactament.
4: No, ja ho sé. Ho hem estirat una mica per fer sa gràcia. Però m'ha sorprès que també hi ha un poble que es diu Dildo, una illa canadenca, Terranova, que ha fet 3 referèndums, Diego, perquè enviar nom, i no hi ha hagut manera, perquè sa gent ha mantingut aquest nom de poble, aquest topònim.
5: Aquell, el de Dildo, no és segur, perquè realment no... diguéssim que el nom del poble és molt anterior a l'aparició de la paraula Dildo, però se sembla que és de la illa de l'aigua, Dildo, que seria en francès seria l'origen... Sembla que és l'origen del nom. Però, clar, realment ells estan molt contents amb el seu nom i diuen, mira, si després, centenars d'anys després de la fundació del poble, ha aparegut un aparell que sigui més... que sigui interessant, doncs a nosaltres no, ens dona igual. I van deixar el nom i no han volgut. Estan molt orgullosos. A part que això, imagino que porta turisme, també.
4: Deixant de banda la toponímia, en el teu llibre deixes clar que les fronteres són fruit de decisions polítiques, però també, de vegades, de casualitats. I parles d'un exemple com és la frontera del Peñón de Vélez, a La Gomera, Canaris, que tu descrius com la frontera més curta del món, que, de fet, està enganxada a una barca. És una corda enganxada a una barca, que a mi, la història, m'ha semblat fascinant.
5: Sí, realment és una frontera que no existia, perquè el Peñón era una illa, fins als anys 30 del segle XX, i va haver una tormenta especialment forta que va fer créixer una mica el fons marí, i el que va passar al final és que, efectivament, es va connectar el Peñón amb terra, que està a 50 metres, realment. És com la famosa illa de Perejil, doncs el mateix, però finalment es va connectar a terra. Què va passar? Que, clar, la frontera Marroc no reconeix el Peñón com a part d'Espanya i lo reclama com a part del seu territori, i la frontera, per tant, no està reconeguda per les dues parts. De manera, com no es pot marcar, perquè una de les parts no la reconeix, bàsicament es va fer de manera més o menys informal. Espanya va dir l'exèrcit espanyol, que les úniques persones que viuen allà són soldats, l'exèrcit espanyol, doncs va posar una corda des d'una punta de la llengua de terra, per dir-ho així, a l'altra, i aquesta és la frontera extraoficial, per dir-ho així. Però és una frontera que no existia fins fa un segle, físicament.
4: Clar, i en aquest llibre també descobrim curiositats com explica't sa vida a l'estació de McMurdo, a l'Antàrtida, que és com una mena de miniciutat al vell mig del no-res, on tot arriba en avió, una mica com el Berlín federal de l'època de la Guerra Freda, que en el Berlín, diguéssim, no soviètic, tot havia d'arribar amb avió en el començament, com aquí a McMurdo, que fins i tot tenen 2 caixers automàtics, que això m'ha encantat, aquest tema.
5: Sí, són els caixers automàtics més al sud del món, amb diferència, de fet. I sí, bàsicament és una estació, clar, una estació polar a l'Antàrtica, i realment no només és que tot ha d'arribar per avió, sinó que 6 mesos a l'any no arriba res, perquè les condicions de vol són massa difícils i és massa complicat. Llavors, tot està ahí, han de fer aprovisionament durant els 6 mesos, que sí que poden arribar provisions, i una de les coses que arriba són calers, perquè allí, clar, evidentment, la moneda és el dòlar, i realment tot es paga amb dòlars, i es pot pagar amb tarja, però com a vegades els datàfons no funcionen perquè també la connexió a internet és complicada, doncs s'han de tenir accés a diners. Però el que hi ha, els bitllets que n'hi ha al principi de l'any són exactament els mateixos que n'hi ha al final de l'any. O sigui que si es trenca, hi ha 20 dòlars menys, per dir-ho així, si es trenca un bitllet, hi ha 20 dòlars menys a l'economia de l'estació.
4: Ja que parlant d'estacions i de ciutats curioses creades per fred, tu parles que aquesta, de tot el teu llibre, he descobert un munt de coses. L'únic que me sonava era que és de Whittier, a Alaska, on tots els veïnats viuen a un mateix edifici, que clar, vaig veure les fotos al llibre d'en Torrijos, que va parlar precisament d'aquesta ciutat, i clar, és que és una passada, perquè és un edifici gegant que té de tot, però que és una ciutat-edifici, que jo, fins que ho vaig llegir, no sabia ni que existia.
3: Com per tenir un problema en la comunitat de veïnats.
4: Clar.
5: Exacte, imagina't les reunions de comunitat de veïns quan hagis de fer una derrama. Com ha de fer això? Doncs sí, és un edifici que és bàsicament tot el poble, sobretot a l'hivern. A l'estiu sí que tenen cases fora, perquè hi ha turisme, hi ha creuers que arriben allà, hi ha més vida, però a l'hivern realment això és una comunitat molt tancada, que té doncs, 200-300 habitants, depenent de l'any, hi ha nens, hi ha una escola, però tot això està sota terra o sota millor dit. I bàsicament és això, tothom viu a l'edifici, no han de sortir ni per anar al supermercat, ni per anar a l'escola, ni per anar al banc, ni per anar a veure l'alcalde, que també està al mateix edifici, i a l'església, que també està tot a dins. Llavors, clar, al final, clar, tens temperatures de 25, 30, 40 graus sota zero, doncs és molt més senzill tenir tot dins d'un mateix edifici o sota un mateix sostre, que ha de sortir per fer qualsevol tarea.
4: Som en conversa amb Diego González, divulgador, i acaba de publicar un llibre que vos recomanam a les totes, si vos agrada riure, i vos agrada investigar, i vos agrada el coneixement, Historiones de Geografia pot ser la vostra lectura d'estiu, perquè si una cosa hi poses tu a tot, Diego, és també aquest punt d'humor. També ho deia abans en el començament, m'hagués agradat que quan jo feia classes de geografia
3: m'ho haguessin explicat
4: amb aquest puntet González.
5: Sí, m'ho han dit més vegades també, que realment dius, mira, sí, és més... És, no és tan, per dir-ho així, informatiu, però sí que ajuda que la informació més,
3: oh, tant,
5: més, rellevant, més rellevant entri millor, per dir-ho d'alguna manera, que estigui més fàcil de recordar més tard.
3: Ja te dic jo que aquests pobles que hem anomenat abans no els oblidarem mai. O sigui, que tant de bo haguessin explicat així les històries amb aquesta dosi d'humor. Diego, ha estat un gust parlar amb tu. Enhorabona per aquest projecte.
5: Igualment, moltíssimes gràcies. Un plaer.
3: Uns consells, tornem amb més propostes.
0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
7: Hola.
3: Estàs?
7: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
7: Però quan hi ha vacances?
3: Com quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
7: Ah, que bé.
3: Servei públic.
7: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 11:50 en un dia, o en uns dies, millor dit, en què Espanya està pendent del foc. Avui tenim el plaer de conversar amb el president de l'Associació d'Empresaris Forestals de Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
1: Bon dia, i d'ací Espanya, com sabeu, es troba en aquests moments en situació crítica per tots els incendis a diferents punts del país que continuen cremant a aquesta hora del dia. Una situació greu que empitjora per mor de ses altes temperatures, la sequera, el vent i el mal estat també dels boscos i de sa massa forestal que en ple mes de juliol es troben ben secs, i si no s'ha fet una bona gestió és molt més fàcil que hi hagi risc d'incendis. Ens acompanya als estudis IB3 Ràdio a Menorca el president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, el senyor Marcelino Hernández. Com està? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació de sa massa forestal de Menorca? Aquí li deim sa marina,
2: sí,
1: en els boscos de...
2: Sí, aquí li deim marina, però és boscos.
1: Són els boscos de Menorca, aquí li deim sa marina, sí. I sa marina en aquests moments, com està?
2: Bueno, sa marina fa uns quants anys, no cinc ni deu ni bastants, que està abandonada. Antes, a una finca, a un lloc que dèiem aquí, a una finca hi havia 4 o 5 homes fent feina. I avui en dia un home mena 4 o 5 llocs. O sigui, el tema de xermar, de fer net, això, tot això ja no ho fan, no se fa. En aquell temps feien llenya per l'estufa, per forn, per coure. Avui en dia tot això està acabat. Els únics que feien gestió forestal, bueno, els únics entre cometes, no?, són les empreses forestals, que sí que ens dedicam a fer llenya, a fer cortafuegos, a fer coses d'aquestes, però, bueno, també hi ha Benat, que també en fa, i, bueno, això està bé, però, clar, no hi ha prou... Hi hauria d'haver més subvencions, més ajudes per fer net els boscos, els propietaris i això.
1: Clar, han canviat molt els usos i la gestió dels boscos, per exemple, amb les feines tradicionals del camp. En totes aquestes finques hi havia tota una feina que de per si ja era una gestió forestal perquè es feien netes boscos de la finca per produir carbó. Avui en dia a Menorca ja no es produeix carbó, hi ha les persones que es dediquen en Marcelino mateix, ets llenyataire, per tant fas aquesta gestió, però ja no hi ha totes les empreses dedicades a la llenya que hi havia fa uns quants anys, i moltes de les finques agràries ja no es dediquen a l'agricultura, sinó que són cases residencials o fins i tot usos turístics, que fa que els amos ja no siguin pagesos i, per tant, ja no fan net les seves marines, els seus boscos.
2: Sí, no, això ja... El tema de xermar i això, ara hi ha quatre propietaris, que francesos, estrangers, també n'hi ha qualcun d'espanyol, no?, que se dediquen... Jo vull la finca meva neta, perquè la vull neta, tenen poder adquisitiu i ho poden fer. Però, clar, hi ha molts de propietaris que la finca es divideix d'herència, el que sigui, i no poden assumir el gast de fer net, de xermar, ara es buer, es fondre... M'entén? Clar, és complicat. Jo ho entenc, que és complicat. Però l'única solució és que el govern espanyol, o els balears, qui sigui, que posi més ajudes per fer net boscos.
1: Un bon manteniment, un bon estat de sa marina afavoreix en cas d'inundacions i d'incendis. Ara estem ratllant de ses marines seques i el risc d'incendi que comporta en el moment que vivim ara, però és que d'aquí uns mesos ratllarem de ses danes i sa gestió dels boscos per inundacions i torrents, que també tenen un risc per sa població.
2: Bueno, els torrents també ara n'han fet net un quants, però també s'estean. Bueno, fatal, no? No veies el torrent, veies una massa de uastres i de batzers, i clar, allò, quan hi ha una torrentada, allò queda aturat. Clar, si no ho fan net, és que no deixaven fer net, eh? És que me pesca inclús, van posar denúncies a un pagès perquè havia fet net un tros de torrent.
1: Sí, hi ha una gestió diferent en quant a sa marina per prevenir els incendis i en quant a els torrents per prevenir inundacions en cas de danes.
2: Bueno, és una cosa diferent, no? Vale? Però ses marines, en cas d'incendi, tots els vials que hi ha dins la marina estan intransitables. Estan tancats, que antes se feia carabó, se feia calç, tot això que xerraven antes, hi havia camins, i ara això no els trobes en els camins. Els trobes, jo he fet finques, que me'n recordo quan vaig començar a fer feina, a 15 o 16 anys, pensava, aquí hi havia un camí, perquè encara me'n recordo. i el arribes a trobar, però és que està tapat. És que no hi ha... Si hi hagués un foc, no poden passar els bomberos ni res. Ha de ser aeri i tot, perquè si no... És que està intransitable, les carreteres.
1: Fins i tot dificultaria la feina de poder passar dels mateix personal, dels bombers, i en cas aquí a Menorca ara hi toca amb llenya, sí, mai no, millor dit, que no passi aquesta situació, perquè tenim la marina molt seca, i en aquest context de canvi climàtic, aquests incidents ens estiu amb aquestes, ara entram amb la quarta onada de calor, per tant, hi ha risc en tota Menorca. En aquests moments els llenyataires esteu fent feina amb unes altes temperatures també, i esteu fent nets als boscos, difícil també de mantenir la vostra feina amb aquestes temperatures.
2: Hombre, en aquest temps, a pesar de que fa molt de calor, la feina ja és feixuga, i la gent s'ha d'aturar qualque estona a veure i aturar-se, perquè és que no pots aguantar. Jo la setmana passada m'havia d'aturar perquè és que no podia, vale? I tant de calor, i ara he fet un quants dies que ha refrescat un poc, però era durillo, eh?
1: La nova llei agrària, la llei de Montes, totes les lleis que hi han i que coneixeu des de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, quina és... perquè la nova llei agrària d'aquí del govern balear va reconèixer la importància de la gestió forestal professional i sostenible per primera vegada. No, fa poc, fa uns mesos, no, ni es reconeixia tota aquesta feina tan important que feis les empreses forestals i els propietaris de les finques han fet net als boscos.
2: Bueno, la veritat és que les empreses forestals mos tenien abandonades, semblava que no existien. I per molta gent, quan vam engatar un arbre, assassinos, aquí... és important estar, perquè si nosaltres fossin tots vells, arribaria que la població seria tota vella, vale? S'ha d'anar regenerant. I les marines, quan fem un aprofitament forestal, ho fem sempre damunt... els agents de medi ambient i tot això, els projectes que toca fer, però, clar, és necessari fer gestió forestal. Eh? Si no se fa gestió forestal, mos passarà el que mos ha passat ara. No, no, no, i estem que no podem passar per un munt.
1: Sempre hi ha aquelles persones que xerren, no? Que si mantens el bosc, una cosa, que si talles els arbres, una altra cosa. Les etiquetes sempre vos acompanyen també en l'esdevenir de la vostra feina, que millor que valtros no la coneix ningú com funciona.
2: Hombre, ja ho dic, molta gent de poble no reconeix no entén la feina i, tant, fan net. Bam. És necessari fer net, és necessari tal... i tot això és necessari. El que passa és que molta gent desconeix el tema i com que tothom va opinar, cadascú diu la seva, que dèiem aquí, i no, molts no tenen ni idea de què és una marina, vale? O un bosc.
1: I d'important, tota aquesta feina que fan des de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca i de les persones com en Marcelino, que es dediquen a la llenya i que es dediquen amb la seva feina a protegir la marina per si qualque dia passés qualque cosa, que esperem que no, i aquest reconeixement també a tots els que fan bona feina en un territori com el nostre, Menorca, reserva de biosfera. Gràcies, Marcelino, bon dia.
2: Molt bé, gràcies a vostès, bon dia.
1: I aquestes són les paraules del president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, en Marcelino Hernández.
3: Moltíssimes gràcies, companya. Acabam amb l'actualitat esportiva i Toni Fuster. Bon dia, pendents de l'actualitat del Mallorca.
4: Sí, sí, cinquè dia d'entrenament a Marbella de l'equip mallorquinista. Dijous juguen contra l'Al-Ittihad, l'equip àrab, i Martin Valgent avui repassarà aquesta actualitat de l'equip mallorquinista, no? De moment, tots entrenant en normalitat, a excepció d'Arnau Puigmala, encara no ha tocat gespa. I, per altra banda, ara ho comentarem també a l'informatiu, al butlletí, el Palafrugell ha anunciat un fitxatge, el de Julio Zanotto, present del Cairà, tot això ara en parlarem.
3: Tornem demà a partir de les 9, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia. En aquesta hora, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per a protestar contra la violència policial de diumenge i demanar també la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. Olivia Navarro, bon dia, conta'ns quina és la situació ara mateix.
7: Bon dia, de moment podem dir que no ha començat, encara s'està omplint aquest carrer, ja sabeu, just de vora el passeig del Born, on es troba la delegació del govern, que sí que us podem contar que està molt protegida, protegida amb tanques. Des d'aquí també podem veure un fort desplegament policial, 7 furgons de la Policia Nacional, 3 que són al costat de la delegació, altres 4 a la plaça de la Reina, que està just darrere d'aquesta delegació. Entre els assistents, hi ha molts de membres de la Federació de Veïnats, també de la Plata forma, menys turisme, més vida i sobretot ciutadans particulars. Volen fer visible així el seu rebuig a les càrregues policials de diumenge i també demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Des de moment, si voleu un càlcul d'assistents, podem dir que com a mínim ja tenim aquí 200 persones, però ja veiem que això s'està omplint, estan arribant encara molta més gent, també molt de desplegament de mitjans de comunicació, però sobretot, ja vos ho explicàvem, aquest fort desplegament policial que està protegint en aquests moments la delegació del govern.
6: Gràcies, Olivia Navarro. Per tant, pendents d'aquesta protesta a les portes de la delegació del govern espanyol. Mentrestant, avui també vos contam que Madrid ha iniciat els tràmits per traslladar 3 menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Illes Balears. Aquests 3 joves se sumarien als 4 que ja varen arribar a les illes els darrers mesos. Hi ha un 5è cas que encara es troba en mans de la justícia. Així ho han explicat avui mateix en roda de premsa les conselleres Sandra Fernández i Antònia Maria Estarelles durant un balanç sobre la situació migratòria de les illes.
8: La consellera de Famílies ha confirmat que la setmana passada varen rebre aquesta nova proposta de reubicació per part de l'administració central. Enfront d'això, la intenció de l'executiu autonòmic és recórrer contra la decisió davant els tribunals per intentar frenar els trasllats. Fins ara el govern ha impugnat de forma judicial tots els casos anteriors, tot i que de moment no ha tingut èxit en cap d'ells.
6: Precisament la crisi migratòria serà un dels temes que tractaran demà Marga Proens i Pedro Sánchez en la reunió que mantindran al consolat demà. Segons les xifres del govern, més d'11.000 persones han arribat a les illes per via marítima en el darrer any i mig i actualment els consells tutelen 880 menors migrants no acompanyats. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
9: De l'octubre en el juliol d'enguany la situació no sols ha millorat, sinó que ha empitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez, a part d'anunciar el tema del gas, si no vaig malament, que se reactivava el tema del gas amb Argèlia, no mos ha comunicat cap dels seus ministres, mos ha comunicat el manco oficialment, extraoficialment, que hagi pogut xerrar de la ruta migratòria.
6: I en els esports, l'Illes Balears a Pala Futsal s'ha reforçat amb un nou fitxatge. Toni Fuster, bon dia.
4: Bon dia. L'ala brasilera de 30 anys, Julio Zanotto, procedent del Cairat, s'incorpora a la disciplina del conjunt mallorquí. Zanotto ha signat per a les pròximes 2 temporades. Es tracta del 4th fitxatge del Palma Futsal, que començarà demà la pretemporada amb les corresponents proves mèdiques i dijous les 2 primeres sessions d'entrenament a les ordres del tècnic Antonio Vadillo.
6: Així arribem a les 12:04 amb més notícies a la 1 en punt.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem d'un llibre que s'acaba de publicar sobre 150 anys del ferrocarril a Mallorca. Va ser l'any 1875, quan va arribar el tren a la nostra illa. I Carlos Olmo, que és maquinista i investigador de la història ferroviària, acaba de publicar aquest llibre per encàrrec de Servei Ferroviari de Mallorca, però fent especial incidència en la revifada del tren que ha hagut en els darrers 30 anys. El cotxe va matar el tren en els anys 60, 70 i 80. Tothom volia un cotxe i se va deixar d'emprar el tren que arribava arreu de Mallorca, excepte Andratx, arribava de pertot. Ara parlarem amb Carlos Olmo per saber com ha estat l'elaboració d'aquest llibre que se titula 150 anys de ferrocarril a Mallorca. Després parlarem amb un estudiant de doctorat de la universitat que ha basat la seva tesi en el retrocés que patiran les nostres platges indefectiblement si no fem qualque cosa per aturar-ho. A finals d'aquest segle, probablement els nostres fills, on ets, segurament ho veuran, hi haurà platges que s'aniran de cap endarrere. De fet, ja n'hi ha que estan perdent arena i no volen deixar de fer molt ressò d'aquest problema, perquè és un verdader problema, perquè a la mesura de possible que puguem fer, ho hem de fer i estan les nostres mans. Després viatjarem al Gaire, perquè allà l'Ajuntament ha impulsat una iniciativa molt curiosa i pionera. Pagarà les consultes del psicòleg en els funcionaris. Nosaltres volem saber exactament per què un municipi petit fa això. I sobretot ho volen fer, com sempre, per posar-ho damunt la taula per si ho volen replicar altres ajuntaments de Mallorca. Actualment hi ha molt de síndrome de burnout, hi ha molt d'estrès, i el Gaire ha apostat per aquesta ajuda en els seus treballadors i volen saber com funcionarà, quan se posarà en marxa i, com dèiem, ho posem damunt la taula per si algun altre ajuntament de Mallorca vol replicar aquesta idea. I molt a prop del Gaire parlarem de falconeria, perquè antigament era una tècnica de caça que s'ha amb aus rapinyaires, que té milers d'anys. Se creu que la Xina ja se feia fa més de 2.000 anys. Però avui en dia se'n fan visites educatives i fins i tot se fa teràpia amb aus rapinyaires. Són una verdadera meravella que el projecte Vuelo Alto té molt a prop del Gaire i parlarem amb ells perquè fins i tot són molt importants en els nostres aeroports, perquè gràcies als falcons i als falconers fan fugir les possibles aus que se podrien ficar dins un motor d'un avió. De moment, fins ara no ha passat mai, gràcies als falcones. I amb tot això, en la Victòria Cerdà i la Yolanda Ruiz a la producció i en Ivan López en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.

0: Començant amb la nostra radiografia mallorquina, perquè com volem fa un instant, volem parlar de la història del nostre tren, que enguany, l'any passat, va complir 150 anys. De fet, Servei Ferroviari de Mallorca ha presentat fa poc un llibre titulat 1875-2025, 150 anys de ferrocarril de Mallorca, una publicació que recorre aquest segle i mig d'història ferroviària i que retrata la gran transformació que ha passat el tren, sobretot en els darrers 30 anys. En parlem amb el seu autor, Carlos Olmo, que més és maquinista i investigador del món ferroviari. Carlos, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Bueno, sembla que hi ha molt de brusquers de ce món d'estren. Hi ha moltes fotos del pont de 700 boques de Llumajor, moltes camins de ferro antics, però dels darrers 30 anys, que és quan l'estren ha reviscolat, no hi havia molta documentació, i aquí ha estat on tu has posat més èmfasi, perquè en els darrers 30 anys, ben és cert que hi ha hagut un canvi enorme, perquè el cotxe va matar en el tren. Jo no sé tu quan li posaries data. En els anys 60, 70, 80, quan va matar el tren el cotxe, Carlos? Tu on ho ubiques?
1: Realment jo crec que aquí hem de tenir en compte, especialment dels anys 60, quan tu deies que tothom volia tenir un cotxe a partir del final dels 50, quan els 600, com a deia un antic maquinista, els 600 van matar el tren. És a dir, va ser aquesta

0: per tot, no? De Solla, de cap a la resta de Mallorca, hi havia talent de per tot, no?
1: Sí, diguéssim, tot el que se van de Desplà, Mitjón, Llevant, és dir, aquí on no arribava era el Cudi, Pollença i Andratx, com tu dius, és dir, tota la banda de la muntanya era la que estava pitjor comunicada, Llevant de Solla, però bueno, així tot també hi va haver un projecte per dur Extrem fins a Andratx i se va autoritzar i tot, el que passa que després va quedar dormint el sueño de los justos, com aquest que diu, no? És dir, no se va dotar de pressupost i, en fi, van passar una sèrie de coses i, desgraciadament, pues, no se va poder dur a terme, cosa que avui en dia seria de moltíssima utilitat.
0: Per cert, una curiositat, que és que tots els pobles on tingueu un bar o un cafè que se diu l'estació, heu de pensar que per qualque cosa se diu l'estació, perquè n'hi ha molts de llocs, el botador, l'estació, tot això antigament és que allà hi havia una estació de tren, no, Carlos?
1: O tenies l'estació a prop, o potser que algun estàs a pròpia estació, també.
0: Efectivament. Fins i tot, per exemple, fa anys investigant, vàrem esbrinar que a Llucmajor, el nom de les cadenes, prové de les cadenes que posaven quan el tren de Llucmajor passava pel mig de les cadenes.
1: Correcte. De fet, inclús...
0: Sí, sí, continua.
1: Inclús se conserva la caseta de les cadenes.
0: Efectivament.
1: Crec que encara se conserva.
0: I molt a prop hi ha el pont de set boques, que crec que és una de les obres més importants, que ara estan desús, que és una verdadera meravella. Està per darrere el parc aquàtic, perquè mos fem una idea.
1: Efectivament.
0: No?
1: Sí.
0: I tots aquells que vos agradi fer una caminada de terres, en 15 minuts hi sou, és una verdadera meravella, el pont de set boques, i si no, cerqueu-lo a internet, perquè vos en fareu creus si cercau pont de set boques, que això... sigui a darrere el parc aquàtic. Clar, finalment, només va quedar la línia Palma Inca, el manco que jo recordo de menut. De fet, li dèiem Estren d'Inca. Hi va un moment que només anava i tornava d'Inca. I llavors va ser a partir, sí, del 70-80 aproximadament, no?
1: Això va ser a partir de l'any 81.
0: 81. I en canvi... Sí, continua, sí.
1: Bueno, el que te volia comentar, que aquí se va produir un canvi molt... va ser essencial per el desenvolupament futur del tren, que va ser el canvi de sample de via. És a dir, aquí a Mallorca, quan se va inaugurar la primera línia, tenia un ample molt particular d'una llarga anglesa, que són 914 mil·límetres, tres peus anglesos, i aquest amplari de via se va mantenir a lo que eren els ferrocarrils de Mallorca fins a l'any 80, que se va començar a fer la estandardització biomètrica, perquè ja pertanyia llavors a lo que era ferrocarrils espanyols de via estreta, que tenia quasi totes les seves línies en biomètrica, i aquesta era una de les darreres que no tenia l'ample estàndard. I per això va ser que en aquell moment se va utilitzar la línia Palma-Inca com a bressol d'una futura, molt desdibuixada, però una futura xarxa ferroviària moderna, i se va començar de Palma Inca, per això se va tancar el darrer tram des d'Inca fins a la Pobla l'any 81, quan se va començar les obres aquestes. És dir, i aquí això va ser el que després ha permès que s'hagi pogut estandarditzar l'ús de sample mètric i tota la línia, salvo el tren de Solla, que encara manté sample original, diríem mallorquí, per dir-ho així, però tota la resta de la xarxa avui en dia, tant del metro com del tren, és de biomètrica. Està estandarditzada biomètrica.
0: Ferrocarriles Espanyoles de Via Estreta, la FEDE, que era quan...
1: Ho recordaràs segurament.
0: Els palmesans, quan anàvem a Manes de Jaubó...
1: Ja tenim uns anys, però recordàvem bastant.
0: Quan anàvem a Manes de Jaubó, agafàvem el tren de la FEDE, Ferrocarriles de Via Estreta. Però, bueno, ara, finalment, s'ha demostrat que el tren... És una gran idea, l'empra molta gent. Ara, afortunadament, mentre se pugui mantenir la gratuïtat, està claríssim que el tren a ciutats com Madrid, per exemple, a Barcelona, està claríssim que allà és tren, metro, tren, però està claríssim que el tren és imprescindible i que la prova és que l'empra centenars de milers de persones.
1: Sí, no, efectivament. L'any passat ja van ser més de 12 milions de persones. Hem de tenir en compte que quan se va fer aquest canvi de sample biomètrica, hi havia, pràcticament no arribaven ni a 900.000 passatgers. És a dir, en qüestió de 45 anys s'ha multiplicat per 14. És a dir, que ha tingut un creixement exponencial, com comentaves molt bé, d'ençà que hi ha la gratuïtat del transport, ha pujat encara més, però vull dir, sempre ha seguit una línia ascendent des del moment que se va començar a invertir en aquesta xarxa, especialment des de que se va fundar Serveis Ferroviaris de Mallorca l'any 1994. És a dir, això és una cosa que, evidentment, crec que hi havia, no record qui ho deia, que realment Mallorca, per bé o per malament, és una illa metropolitana. I, és a dir, i en aquest aspecte jo crec que el tren té un paper fonamental per desenvolupar. Quan estan xerrant de saturació, doncs com

0: Sempre s'ha dit Mallorca no pot créixer per cap en els costats. És dir que, i les carreteres les tenim saturadíssimes i les autovies pràcticament igual. I una de les millors maneres de combatre tot això és expandir més la xarxa ferroviària com el govern ara darrerament aquests 2 anys ha posat en marxa aquests projectes que jo crec que seran un gran èxit. La veritat, jo crec que és molt necessari que tot això se dugui endavant.
1: Clar que sí, transport públic. Si no, mireu qualsevol ciutat europea, fora d'Espanya i tot, tothom va en tren i en metro. El cotxe l'empra molt poca gent. I també, qui millor que un maquinista per contar la història del tren? Perquè el gerent de serveis ferroviaris, José Ramón Horta, a la presentació va dir que se nota, en el llibre se nota que estimes el tren, que el vius, que ha estat la teva vida, que ves, no? Jo m'imagino que t'ho deus haver hagut de tear una mica a l'hora d'emocionar-te, a l'hora d'escriure. És que a mi també m'agraden molt els trens i m'imagino que t'ho deus haver hagut de tear, deus haver hagut de dir qualque moment, Carlos, aquí se t'està notant que...
0: Sí, ja t'he dit jo. El que tenia preparat per això, la meva idea en un principi, quan li vaig comentar en José Ramón Horta, era d'un llibre que probablement feia dos pits i mitges que ha sortit, no? El que passa que també, clar, mos havien d'aconsenyar un poquet i havien de centrar-nos sobretot, com tu ben comentaves, el tema de la història de serveis ferroviaris de Mallorca, que per ventura no s'ha contat massa, més enllà d'aquestes notícies puntuals que poden sortir pues, de tant en quant en els diaris, no sempre per bé, de vegades, perquè, bueno, passen coses i, clar, quan passa qualque cosa, sempre en el tren és tot molt exagerat, no? És a dir, jo poso aquest exemple de que, per exemple, un accident de cotxe avui en dia és una cosa que realment, bueno, ocupa una petita ressenya, però si passa un accident amb un tren, de tot d'una ja corsa tinta, però vamos, a raudales, no? És a dir que té aquesta, el tren jo crec que té aquesta cosa que, bueno, que sempre és més espectacular per molt de motius, no? I no sempre bons, però bueno, en fi. El que he procurat ha estat això, xerrar un poquet d'aquesta evolució que hem tingut. Des del meu punt de vista, jo com a usuari, com a treballador, perquè no he estat sempre treballador, evidentment, ja fa quasi un quart de segle així mateix, afortunadament, i el que m'ho vulguin, però bueno, jo des de molt petit, ja hi tinc més de 50, pues, vivim de vora la vida del tren per Marratxí, i clar, és una cosa que jo sempre he viscut molt de prop, és a dir, és una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Em recordo que de petit inclús a la família de no, aquest de major serà maquinista. Jo, pues, ai, quin doi. Pues mira, aquí estamos.
1: I mira que Jefferson Airplane, ara no la tenc que va, però Jefferson Airplane tenia aquella cançó que se titulava Never Marry with a Railroad Man, no te casis mai amb un ferroviari. Sí, hagués pensat que l'hagués posada. Però tu deus haver vist molt de canvis, no? M'imagino que les màquines antigues de gasoli, ara les elèctriques, jo no sé si sempre ha existit, per exemple, allò de Som o Mort, quan els maquinistes heu d'anar espitjant el botó a mesura que passen aquests segons perquè el tren sàpiga que hi ha qualcun comandament. Jo no sé si això sempre ha estat així, si tu has vist molt de canvis, tu has conduït gasoli elèctric, m'imagino que deus haver vist màquines molt antigues, conduït màquines molt antigues i màquines molt modernes, no?
0: Sí, bueno, jo realment, molt antigues no, perquè ja pensa que fem feina a Servei Ferroviari de Mallorca a partir de l'any 94, que se varen començar a renovar tots els automotors dièsel que hi havia, potser les màquines més antigues que jo conduïa són de l'any 95, vull dir fent feina, és a dir, per museus i altres bandes, però bueno, si coses un poc més antigues n'han duites, no? Després, clar, hem passat també a la tracció elèctrica, és a dir, així que he pogut veure des de dins una gran modificació, una gran transformació, de veure això passar des dièsel a l'elèctric, veure com s'expandien les línies. Jo vaig tenir la sort de que el primer tren que va arribar a Manacor, jo era un dels passatgers que anava de dins fent feina, en la qual pues, ja t'ho pots imaginar, el content que estava jo aquell dia, no? I clar, és una cosa que realment, pues, ho veus en satisfacció, perquè jo també fa molts anys vaig estar associat a l'Associació d'Amics del Ferrocarril i, bueno, jo no sé si vos recordareu, fa 30 i pico d'anys hi havia tota aquella polèmica de la construcció del parc de les estacions, que se xerrava d'allunyar del centre al quilòmetre zero i, bueno, pues aquí, diguéssim que vàrem aunar forces per evitar que després se fes qualque cosa que el dia de demà se pogués lamentar, no? I afortunadament, pues, jo crec que després varen poder fer entrar en raó en els que comandaven i la cosa se va mantenir aquí on està, afortunadament, no? I clar, jo crec que aquí pues, tenc com una de la satisfacció tant des del punt de vista professional com personal. I clar, pues, supos que la millor preventura això també el gerent igual ho ha valorat i deu ser per això que diu que quan llegeix això pues, veu un poquet d'aquest entusiasme, no?
1: Clar que sí.
0: És que... No dic que tothom ho tingui, eh? No podem demanar que tothom a la seva feina estigui fantàstic fantàstic i li encanti, però bueno, també hi ha moments durs, o sigui, no mos enganem, vull dir, la feina no deixa de ser feina encara que t'agradi.
1: Clar.
0: Però bueno, jo aquí ja t'ho dic, tenc aquesta doble vessant que supos que m'ha ajudat bastant amb aquest tema de poder fer una petita, un petit resum resumit d'aquesta història, no?
1: I hem de recordar que d'aquí a poc estaran arribarà al CUDI, l'aeroport, a Son Espases, és una expansió que no s'ha d'aturar perquè si fa 150 anys l'estrem va arribar i se va expandir per pràcticament tota Mallorca. Com tu has dit, Carlos, Mallorca és una illa metropolitana, ho podríem tenir tot.
0: Avui en dia, sí, sí. Per sort o per desgràcia, haurem de dir, però bueno, és el
1: sí,
0: que tenim.
1: Sí, clar, però és que anem a aprofitar, ara els taxis se volen juntar, anem a estip, anem a juntar-ho tot, perquè cap edifici estarà més a prop els uns d'altres i
0: desaturant
1: les carreteres.
0: Clar, en el màxim possible.
1: Clar que sí. I doncs des d'aquí...
0: I ja t'he dit, i el tren, el metro aquí, jo crec que ha de desenvolupar un paper fonamental, com tu dius, per una senzilla experiència que podem veure arreu d'Europa. És a dir, és una cosa que no hem inventat la pólvora tampoc aquí.
1: Que
0: el que passa que troc que potser duim molt d'anys. Jo sempre ho dic, de vegades presumint que tenim un dels aeroports més importants d'Europa, però dic, jo que he viatjat un poquet per molts aeroports, pràcticament de tots tens un tramvia, tens una línia de metro, tens un tren, i dius, si arribes aquí, claro, i dius, punyetes, mos falta això, mos fa falta, no és que mos falti, és que mos fa falta.
1: Clar.
0: No només per als turistes, també per nosaltres.
1: No, i fins i tot, per exemple, a Londres tenen un tren per unir-se a les terminals.
0: Per això t'he dit, sí, no. Bueno, no donarem tantes idees que encara no mos espanguin més cert.
1: No.
0: Però vull dir, almenys que estigui ben comunicat.
1: Ten raó. En qualsevol cas, per tots els que vos agradin el tren i per aquells que no, perquè és un llibre que és divulgatiu, és assequible a la gent, no és un llibre tècnic, 1875-2025, 150 anys de ferrocarril de Mallorca, d'en Carlos Olmo, que està escrit des de la passió, en el tren, és maquinista, investigador dels camins de ferro, com a mi m'agrada dir, i reivindicar la figura del transport públic, en aquest cas, del railroad, com és el ferro carril nostre, que torni, per favor, que està tornant, perquè si els nostres pares i per dins anaven en tren, per què no hem d'anar nosaltres? I així, com deia en Vicenç Caldentei, quan cantaven el tren de Solla, deia, m'agrada el tren de Solla, perquè no em bruta ni fa fum, perquè era elèctric. Carlos Olmo, des d'aquí la nostra recomanació de 150 anys de ferrocarril a Mallorca. Gràcies per escriure el llibre i gràcies per atendre'm, Carlos.
0: Bé, faltaria més i espero que li agradi la gent que ho llegeixi. No?
1: Que així sigui.
0: Ja
1: gràcies,
0: Carlos. He posat tot el millor meu i evidentment, pues, ja t'he dit, amb les meves limitacions, però bueno, sempre des d'aquesta passió que tenc.
1: Només en sentit de xerrar, se te nota que t'agrada. I a mi crec que també se m'ha notat. Moltes gràcies, també, Carlos.
0: Sí, sí. Sempre quan escalves un poquet, sempre sol sortir qualcú que diu, jo tenia un predí que feia,
1: exacte,
0: jo m'agrada l'estrena, en fi. És una cosa que duim molt, molt interior, totes aquestes coses.
1: És que és molt xulo. És molt xulo. Gràcies, Carlos. Una ferrada molt gran.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres
0: adéu, bon dia.
1: D'aquí un instant pegarem un bot fins al Gaire i fins a la platja. No ho mogueu.
2: El dia Mallorca. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, cortada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 40 anys d'aquest tema, 1986, Chris Rea, on the beach, a la platja. És que les platges de les Illes Balears podrien canviar per complet abans de 50 anys. Per ventura un altre no ho veurem, però nostres fills i nets segur. Això sí, continua augmentant a nivell de la mà i s'intensitat dels temporals. És una de les conclusions de la tesi doctoral d'en Pau Luque Lozano, estudiant predoctoral de la Universitat de les Illes Balears, que ha analitzat com evolucionaran les nostres platges d'arena, les d'arena, en aquest context de canvi climàtic. I, de fet, Luque proposa noves metodologies per millorar el seguiment i conservació de les platges. Pau Luque, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Clar, és que nosaltres, els mallorquins, veiem les platges com un lloc per anar a passar l'estona, a passejar en hivern, a nedar, però és que són una barrera natural per les temporades. Tenen una funció, Pau. Nosaltres no som conscients de lo que tenim i vivim enmig de la mà, cada dia ho dic. No és així, Pau?
1: Efectivament. O sigui, les platges ens protegeixen en totes aquestes tempestes que ens arriben i, de fet, bé, el que nosaltres veiem com a la platja, que és tota aquesta part d'arena, anem a passejar, parlant-se de tovallola, pues, hi ha tota una part submergida que té unes estructures, no, unes barres, una sèrie de mecanismes que quan arriben aquests temporals pues, mouen la arena sota l'aigua, que també és part de la platja, i ens ajuden a que l'impacte que rebem nosaltres darrere de la platja sigui menor.
0: A la teva tesi dius que en l'escenari més extrem, que malauradament sembla que és a l'escenari de cap on anem, perquè no estan fent res, la mà podria pujar un metre, 130 centímetres, dius tu, perquè mos entengui la gent, d'aquí 70 anys. És a dir, els nostres nets veuran com queden inundades determinades zones i com hi ha platges que desapareixen. Quines zones són les més exposades? Perquè jo tot d'una pens, per exemple, en la Ràpita, el Trenc, les Covetes, no sé, quines són les més exposades? Parlem de Mallorca, en concret, perquè avui només mos senten a Mallorca.
1: Idò, efectivament, les zones que esperam que tinguin més afectació són, per una banda, totes aquestes zones que bé, són bastant planeres, no? Tota la zona de Salines a Campos, també de la Bufera, tant del Pudi com a Pollença, totes les dues veïes, i bé, totes aquestes zones directament només per la pujada a nivell mig de la mà, idò, una gran part quedaran inundades. I, a més, totes aquestes platges que siguin més planeres, no? Que tinguin menys pendent, aquestes que entran cap endins i mos costa bastant de rato d'enfonsar-nos, aquestes també esperam que siguin molt més afectades per aquesta erosió quan pugin a mi de la mà. O sigui, aquestes zones, que és dir, justament, és el que podem esperar.
0: Això és que poden desaparèixer, però és que l'altra meitat perdrà la meitat de la seva amplària. És a dir, no se salva ningú aquí. No és així, Pau.
1: Clar, el problema és que aquestes platges, si puja la mà, han d'adaptar-se, és a dir, han de pujar també per poder continuar responent a aquests canvis. I clar, el problema és que per pujar han de fer servir la reina que tenen per pujar tot aquest fons, un metro, en aquest cas que dèiem, no? I aquesta arena posa depenent de la platja que ja existeix, perquè els mecanismes que tenim per rebre nous sediments, no? Aquesta arena per la platja, tarden moltíssim de temps. De fet, aquí no tenim ni rius, ni tenim la península que poden tenir corrents que mos duguin arena d'altres bandes. És a dir, aquí l'arena que tenim s'ha de generar i és un procés que tarda moltíssim, moltíssim de temps. Llavors, és bàsicament vol dir que l'arena que tenim avui dia a les platges és la que s'ha de fer servir també per pujar-les un metre. El mateix que té la platja per adaptar-se a aquest canvi. I això vol dir que perdrem superfície de platja per fer aquest tipus d'adaptació.
0: I com que les platges actuen com a barrera natural, també la teva tesi dius que això farà que hi hagi més inundacions, més intenses i més extenses, perquè no tindrem les platges per aturar el temporal, no?
1: Clar, i a més tenim un altre... O sigui, hi ha diversos efectes que al final acaben correguent aquesta vegada, no? O sigui, per una banda tenim que, com que el nivell de la mar puja i, per tant, tenim molta menys platja i a la vegada tenim més zona inundada, vol dir que les tempestes ja d'entrada arriben en un punt més proper que avui dia, perquè tenen menys espai per davant. Llavors, com ja arriben de principi ja molt més a prop nostre, l'efecte que poden tenir arriba molt més enllà. I a més, bé, és una cosa que se continua discutint, però també els canvis que poden tenir les mateixes temporades.
0: Bueno, per no parlar dels aquífers, que si ja estan salinitzats ara, imagina quan passi això. És a dir, encara més sal en els aquífers, wow.
1: Clar, és que no només és el tema de què podem rebre si mos posàvem damunt la platja o estem passejant tot just darrere la platja, és que hi ha una sèrie de coses que en principi és que no estan connectats directament, però mos afectaran. Molts aquífers salinitzats, que ja en tenim avui dia, però encara en seran afectats més, no? D'altra banda, també, bé, les estructures de sanejament d'aigües, hi ha zones, avui dia coneixem zones que bé, són bastant planeres, no? Que seria un poc la situació que podien tenir nosaltres quan pugi més la mà, no? Que estiguem més a prop del nivell de la mà. Jo que sé, Florida, per exemple, no? Que de pic tenen també aquestes i surt aigua per totes bandes.
0: Ja. Yeah.
1: Ara que dius... Sí, hi ha molt més efectes que al principi no se serien directament en aquest canvi.
0: Ara que has posat l'exemple de Florida, per exemple, platja de Palma, què pot passar? Perquè els edificis estan... Bé, és que se van fer de mosserena. Jo tinc fotos de platja de Palma quan era igual que estranc. Exactament igual. Què passarà amb aquests edificis? S'aigua afectaran els fonaments? Se quedarà sense platja? L'haurem de refer amb... com s'ha refet el Camp Pere Antoni, que s'anota que és arena dels fons de la mà. Què passarà, per exemple, a platja de Palma, que és tan llarga? En tant d'edificis. Bé,
1: a veure que jo en aquesta part, nosaltres, jo som físic, llavors tots aquests temes d'adaptació ja queden, aquesta informació pels companys que són enginyers, que proposin altres idees. Però es veu que, efectivament, com més ens apropem a aquesta situació, més exposats estaran en què quedin afectats, no? I, de fet, una de les altres coses que hem vist a la tesi, a part de fer aquesta estimació de què és el que passaria en aquest segle, no? Durant aquest segle, és també és que hem vist que aquestes platges que tenen tot just darrere un contorn dur, és a dir, que tenen un passeig marítim, que tenen un penya-segat, és a dir, que no és que tinguin darrere, diguéssim, unes dunes, no? O que tinguin un camp, totes aquestes platges... quan comencin a ser cada cop més estretes, esperem que fins i tot perdin superfície més ràpid, és a dir, que encara estiguin més afectades.
0: Clar, tu també dius que no hi ha una sola solució per tots els casos, que s'ha de monitorar, que les mesures d'adaptació s'han de dissenyar en funció de cada tram del litoral, i tu presentes precisament a la teva tesi una innovació, que és un radar d'ona contínua, amb modulació de freqüència, per mesurar sonatge i fer mapes de profunditat. Què és exactament això i per què mos pot servir i ajudar, Pau?
1: I això és un sistema que bàsicament es pot posar damunt de edificis que estiguin darrere la platja o en qualsevol punt un poc alçat que tinguem darrere la platja i ens permet de forma contínua poder obtenir informació per això, quin és l'onatge que arriba a la platja, a on tenim la línia de costa, quin és, de vora, en aquesta zona, diguem, propera a la vorera de la platja, quin és el mapa de com està al fons de la platja en aquest moment, i llavors això ens ajuda per poder entendre què està passant i cada platja entendre com evolucionen i poder predir millor què els hi passarà i poder fer millors models per aquestes platges. Hem de més té dades, hem de més té observar la platja per poder entendre aquesta platja concreta com funciona. I el problema és que avui dia normalment fer aquestes mesures és algo molt costós. És costós a nivell de tot bé i és costós a nivell de temps, perquè bàsicament significa que ha d'anar gent en aquesta platja, ja sigui d'una banda amb una barca per la part submergida, d'una altra banda minant directament per l'arena, per poder mapejar com és aquesta superfície, aquest mapa superfície de la platja, i han de col·locar instruments que han d'estar sota l'aigua per poder mesurar l'onatge. Això vol dir que bé, és una qüestió que es fa, de fet, i hi ha diverses platges que manté monitoritzades en SOCIP a tota Balears, es fa, però és algo que és costós i que és algo que, bé, pues, significa que no es poden monitoritzar moltes platges perquè realment és un gran esforç poder fer això. Llavors, aquest tipus de sistemes, com el que hem fet nosaltres del radar, el que ens permet és, de forma més senzilla, posar un instrument de fora i posar un instrument que pot mesurar contínuament. No és algo que només s'hagi d'anar i es pugui fer dos pic l'any, tres pic l'any.
0: Clar. És que és difícil, perquè crec recordar que tenim també 1.400 quilòmetres del litoral, que és com anar d'aquí a Londres, i no és senzill. Ja has llegit la tesi, Pau?
1: Sí, el novembre passat.
0: I què te varen posar de nota?
1: Bé, bueno, me varen aprovar.
0: I no, doctor Luque, doctor Pau Luque.
1: Moltes gràcies.
0: Doctor sí. Pau Luque, estarem en contacte perquè ens agrada molt parlar, brevetjar dels nostres científics, primer de tot, i parlar de medi ambient i sobretot de parlar de tot el que ens passa a Mallorca, perquè recordeu, vivim enmig de la mà, i si no prenim consciència no podem viure d'esquenes a la mà perquè vivim enmig de la mà i hem de ser conscients del que diuen els experts, com en Pau Luque, han de prevenir, han de cuidar la mà, el nostre litoral, i sobretot fer tot el possible perquè el canvi climàtic s'alenteixi el màxim possible, que vagi el més a poc possible, perquè com a mínim els nostres nets puguin veure alguna de les platges que tenim avui en dia. Pau Luque, enhorabona, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran, estarem en contacte. Moltes gràcies, Pau.
1: Moltíssimes gràcies i gràcies per donar veu i de tractar aquests temes.
0: No en faltava d'altre.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Nosaltres ara pegam un vot al Gaida. No vos mogueu.

0: Stevie Wonder tenia només de 8 anys quan va treure For Once in My Life. Aquesta ja te diu, per una vegada en la meva vida hi ha qualcú que m'estima, qualcú que se preocupa per mi. Molt bé, que és For Once in My Life, per contar-vos que l'Ajuntament d'Algaida se posiciona en el capdavant del benestar del seu personal perquè l'equip de govern d'Algaida ha aprovat un nou conveni per funcionaris municipals, però incorpora una mesura molt nova. Ajudes econòmiques per rebre assistència psicològica quan un funcionari ho necessiti. D'aquesta manera, Algaida se converteix en pràcticament el pioner en tenir cura de la salut mental, incloure-la entre les ajudes sanitàries, assistencials i mèdiques que donarà el consistori. Margalida Fullana, baldessa d'Algaida, bon dia i enhorabona, perquè crec que sou els únics de moment. Baldessa, sabeu de qualque altre ajuntament que faci el mateix?
1: Hola, bon dia, com esteu? Bé, moltíssimes gràcies per donar veu en aquesta iniciativa i principalment, sobretot, conscienciar i instar a més ajuntaments que també ho tinguin en compte i que pensin en aquesta fita que és tan important de cuidar la salut mental. Que jo sàpiga, que nosaltres sàpiguem, no hi ha més ajuntaments que hagin implantat en el conveni laboral aquesta ajuda pública per poder tenir accés anar a l'atenció psicològica. No, crec que no n'hi ha més.
0: Podran anar 6 sessions anuals d'atenció psicològica amb un informe justificatiu dels professionals. Se podria ampliar fins a 10 sessions, però per què ho heu fet? Per sentar un precedent? Perquè, clar, un poble com, amb tots els meus respectes, de 6.400 veïnats, ja hi té molt d'amics a Can Mindona i a Can Cregol, i més, hi té molt d'amics dins del Gaida, però un punt municipi petit no veig que hagueu detectat estrès. M'imagino que ho heu fet abans, per tapar-vos abans que plogui, no?
1: Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament del Gaida creiem i defensam que cuidar la salut mental és tan important com cuidar o més la salut física, no? Hi ha persones, famílies que necessiten aquest suport psicològic, però que tant per motius econòmics o perquè encara hi ha aquesta reticència en aquests professionals, no hi volen o no poden accedir. Però ho vàrem valorar i vàrem pensar que aquestes ajudes volem eliminar aquesta barrera i garantir que ningú deixi de rebre, que ho pugui deixar de rebre per falta de recursos. I també és una aposta que per les persones, pels treballadors, per la prevenció i també pel benestar del nostre poble. Això està dins el conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral. Aquest conveni s'ha aprovat en el BOIT de dia 25 de juliol d'ara, de fa pocs dies, i és una fita important que nosaltres volem reivindicar, no? Jo també comentar-vos que com a baldessa ara en funcions, però que també jo som professional de sanitari, som professional de la sanitat pública. Crec fermament en poder donar aquest tipus d'ajudes als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament d'Algaida.
0: És que, de fet, ara que deies això, precisament, en coneixement de causa, darrerament estan parlant amb molt de metges que diuen, creuen en el concepte del One Health, d'una sola salut, que una cosa va lligada a l'altra, que si no estàs bé anímicament t'acaba afectant físicament i que si no estàs bé físicament t'acaba afectant mentalment. No és així?
1: És totalment cert. Jo crec totalment en la salut i la regeneració holística de les persones i és una realitat que tenim avui en dia, no? I també comentar-vos que, a més d'aquesta ajuda econòmica, estem treballant en noves iniciatives també per continuar reforçant el benestar emocional del personal municipal. La meva voluntat és impulsar també jornades i tallers sobre la resolució de conflictes, gestió de l'estrès, motivació, comunicació i també eines per afrontar situacions que siguin emocionalment exigents. Sabem que hi ha col·lectius que tenen una atenció directa amb veïnats i veïnades o amb persones del municipi, com policia local, personal de l'escoleta, serveis socials, personal d'atenció al públic, i a vegades viuen aquestes situacions complexes en el seu dia a dia. I per això també volem estudiar eines i accions que puguin ser preventives per poder ser més beneficioses per ajudar-les a gestionar aquestes situacions. Evidentment, volem fer-ho de la mà dels mateixos treballadors i treballadores i també a través de la Mesa General de Negociació, a través dels sindicats, perquè siguin mesures útils, que estiguin consensuades i adaptades sobretot a les necessitats reals de cada servei de l'Ajuntament.
0: I d'enhorabona, des d'aquí, sempre que veiem una idea que és positiva, la feim pública, per si qualque altre Ajuntament de Mallorca ho vol replicar, que sapigueu, la resta de municipis, que l'Ajuntament d'Algaida destinarà una partida pressupostària per tenir cura de la salut mental dels seus funcionaris, per anar de cap en aquest model que dèiem d'una sola salut, que si un no està bé anímicament, li acaba afectant físicament, i viceversa, si un té mal, arriba un moment que li afecta mentalment. Bellesa Fullana, enhorabona, i tant de bo molts d'Ajuntaments de Mallorca repliquin aquest exemple, perquè de moment el Gaida sou els únics. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i per si idea, Bellesa, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i dic que el que volem és que qualsevol persona o treballador de l'Ajuntament que passi un moment difícil sàpiga que no està tota sola, que se pot facilitar aquest primer pas de cap en el benestar, i que aquestes ajudes ja hauran valgut la pena.
0: Clar que sí, que així sigui. Gràcies, Bellesa. Bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Bueno, nosaltres no mos fem molt en fora del Gaida, però per parlar d'un tema completament diferent, d'animals que volen molt alt.
2: El dia, amb Jaume Noguera.

0: el vol d'Icarus d'Iron Maiden. Icar era fill de Dèdal, se va fer unes ales de cera i va voler volar tan alt que se va acostar al sol, i el sol va fondre la cera de les seves ales. Icar va caure i diu: en nom de Déu, mon pare, puc volar com una àguila. I avui volem parlar de falconeria, per això posem Flight of Icarus. La falconeria és un art mil·lenari que antigament era un art de caça. Ara té molta presència a Mallorca, però serveix per un caramull de coses. Activitats educatives, ambientals, per teràpia i fins i tot per protegir-nos quan anàvem amb avió. Ara sabreu per què. Marina Aguilera, fundadora de Vuelo Alto, precisament per de Ves al Gaire. Benvinguda, com estàs?
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, estic molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Bueno, darrere de cada vol d'un animal hi ha un caramull de feina, respecte, confiança, molta relació entre l'animal i el falconer, perquè, clar, jo m'imagino que cada vegada que molles un falcó o una àguila, tens aquell rum-rum de dius: i si no torna? Però sempre s'ha de tornar, no, Marina?
1: Bé, si s'ha fet bé la feina, sí que tornen, sí que han de tornar. Però sí, com tu dius, du molta de feina, du molt de temps i de poder formar aquest vincle amb sau que és imprescindible.
0: La teva idea inicial, a Vuelo Alto, allà al Gaire, també, precisament, era fer activitats educatives i visitar escoles per apropar les aus, els rapinyaires en els infants, que són una verdadera meravella quan et veus de prop. Són, no sé, és una cosa que no, només se pot experimentar quan et veus de prop i fins i tot si tens la sort de poder-los tocar. Però a la pandèmia vareu fer una aturada i amb una psicòloga vareu començar a estudiar com fer processos terapèutics. Conta'm això, Marina.
1: Així va ser. Varen començar amb aquest procés, amb aquest projecte educatiu, però, com tu dius, ens varen topar amb la pandèmia i tot això se va haver de retirar-se en un costat temporalment. I el bo que ens va dur la pandèmia és que varen poder tenir temps per investigar, per provar amb pacients reals. Primer varen treballar de forma online amb la meva companya Mà, la psicòloga, i varen començar a posar les aus de pinyaires també a dins de les sessions, de les teràpies, que ella ja estava fent en cavall. Ella és terapeuta en cavall, i varen dir: i si provam de posar també les aus rapinyaires a dins d'una sessió, mem com responen els animals, com responen els pacients, i mem quin tipus de perfils o quin tipus de pacients podem abarcar a dins d'aquestes teràpies. I va ser pues, un any que va ser molt productiu, perquè vàrem veure moltíssimes coses amb elles i que efectivament sí que se poden incluir dins de les teràpies i és meravellós els resultats que donen.
0: Fins i tot van llegir l'entrevista que te va fer en Andreu Bernat a foravila.net i li vas contar que un falcó que sempre havia estat com molt esquerp va reaccionar molt bé amb un pacient que parlava d'un problema, com si l'animal l'escoltàs. És que és molt curiós, això. Conta'm això.
1: Sí, bé, els animals, i això està científicament provat, tenen una empatia molt desenvolupada, és un tema de supervivència, no? Quan ells viuen, sobretot animals que conviuen amb altres animals, quan un animal se posa alerta, els altres ho percebeixen, se donen compte també quasi al mateix temps, no? És com una espècie de connexió que tenen entre una comunicació no verbal que hi ha entre ells, no? Aquesta comunicació també se dona en nosaltres. Encara que nosaltres, com a éssers humans, ja hem evolucionat cap a un altre puesto, i hi ha moments on aquesta connexió, aquesta intuïció o aquesta empatia, hi ha molt de pics que l'hem perdut. Però els animals la tenen molt, molt present, això. Per tant, ells són capaços de percebre les nostres emocions. Poden veure, poden sentir el que nosaltres estem sentint en gran part, no? I quan ells poden sentir això, actuen en funció de lo que estan percibint de nosaltres. I sí, ens hem trobat amb molt de pics que un animal que normalment no faria això o no faria allò, de cop i volta ho fa. no? I dius, com pot ser? I comences a analitzar un poc com ha anat la sessió, de quines emocions s'han estat movent en aquesta sessió, i tot això, i dius, vale, és que hem anat per aquí i l'animal ha connectat amb això i de cop i volta ha mostrat una part seva que no havia mostrat mai.
0: Que curiós. També, a banda de la part educativa, d'aquestes intervencions dirigides a teràpia en persones, també enguany heu creat un santuari, perquè de cada vegada vos arribaven més animals amb lesions irreversibles, no sé si... fins i tot animals que havien estat de persones que no els atenien adequadament, però això no està prohibit, Marina.
1: Bé, aquí entram un poc a la normativa per obtenir una au de falconeria, s'ha d'obtenir a un centre de cria autoritzat, hi ha molts de centres de cria, no, aquí a Mallorca, a la península i fora d'Espanya també. Només comprant-lo amb un centre autoritzat, tu ja tens aquest animal de forma legal. Després cada comunitat autònoma té el seu registre i tot això. Però a part d'això, és molt fàcil, diguéssim, obtenir un au de presa, és molt fàcil d'obtenir.
0: De manera il·legal, te refereixes, dius?
1: No, de manera legal.
0: De manera legal?
1: Sí, claro.
0: Però no trobes que hauria de ser més difícil?
1: Bé, per això molt de falconers i moltes associacions, que per això també se formen les associacions de falconeria, lluitam moltíssim amb això. No, jo, per exemple, ara som la tresorera de l'Associació de Falconeria Tramuntana, que som aquí a Mallorca, i estem lluitant constantment per aquest tipus de... que se faci una cria responsable, que les administracions també puguin controlar tot el que sigui necessari dins d'aquest mercat, perquè a la fi és un mercat a nivell mundial que és complicat de gestionar. I sí, això al final, encara que tot aquest procés sigui legal, no lleva que hi ha molta de gent que compra un animal sense tenir coneixement sobre els cuidats, sobre l'entrenament o sobre tot el que pot implicar tenir aquest animal. Clar, no és el mateix comprar un hàmster, per dir-te un exemple, que comprar una àguila. Una àguila te pot fer molt malament, te pot fer molt mal.
0: Home.
1: I claro, això també deriva no només en els perillos, el risc que pot córrer tu com a comprador, sinó després tot el que pot passar a aquest animal per no haver caigut a bones mans, no?
0: Clar.
1: I sí que és vera que mos han arribat, no tots els aus del santuari venen amb aquestes condicions, però sí que hem rebut unes quantes que han vingut d'una història així. Sí.
0: Mare de Déu. És que, no sé, jo me'n faig creus de com una persona pot tenir un animal sense saber com tenir-lo. Una altra cosa que fas, una altra pota de un altre pilar de Vuelo Alto, que és el control ecològic de fauna. Tu t'encarregues de que no hi hagi ocells a Sant Bonet, a l'aeròdrom de Sant Bonet de Marratxí, perquè és molt important la vostra feina, perquè això també... Molta gent no ho sap, en això, que els falconers sou una peça elemental en els aeroports i aeròdroms. Tu t'encarregues de Sant Bonet, tu, no, Marina?
1: Sí, correcte. Bé, ara... Sí que és vera que això és una feina imprescindible actualment pràcticament tots els aeroports del món, perquè després de molts anys de que se va posar en prova, de fet, aquí a Espanya ho va posar en prova en Felip Rodríguez de la Fuente, i quan va veure que això funcionava i era una metodologia per poder evitar aquests impactes d'aus en les aeronaus, pues va ser com una... Bé, com que de cop i volta s'encén una bombilla i diu, vinga, hem d'anar cap aquí. I a poc a poc s'ha fet fins i tot una normativa on els aeroports de certes característiques han de tenir, sí o sí, un sistema de control de fauna amb falconers.
0: Clar, perquè ara imagineu-vos que entra un codom o una gavina dins un motor quan el moment més crític d'un vol en avió és quan s'enlaire i quan d'aterra. Sobretot quan s'enlaire, ha d'anar a plena potència. Si entra un ocell a dins, per accident, òbviament, una gavina, un codon no se ficarà dins un motor per voluntat pròpia. Clar, se pot anul·lar completament el motor i per això els falconers són importantíssims. I ara ve la pregunta del milió. Jo que visc a Palma, tu que ara que parlàvem d'això de... A la Seu varen posar una parella de colons fa molt d'anys perquè els excrements dels colons feien mal a la pedra de la Seu. Tu creus que haurem de posar un falcó damunt a cada barriada de Palma per acabar, per controlar els colons? Perquè aquí el manco no és un nou llevant. No, entre tudons i colons, mare de Déu, tu què opines? Seria una manera ecològica de controlar les poblacions de colons a Palma per tenir un encarregat, que és president de la comunitat de veïnats, en lloc de tenir colomet, tingués un falconer. Què opines?
1: Pues, he de dir que hi ha altres mètodes per fer control de colons, però sí que és vera que poder fer servir la falconeria com a mètode de control és el més ecològic que hi ha, perquè és el depredador natural d'aquests animals, no? I només la seva presència ja actua com a control de fauna a un lloc, no? De fet, a la Seu hi ha falcons peregrins que estan per allà i que fan niu i tot això, així que...
0: Exacte.
1: En realitat ja tenen... Són salvatges, aquests. Però en realitat la Seu ja té un pot de protecció...
0: Clar que sí.
1: De forma natural. En realitat és que si se pogués ampliar un poc la població de falcons... de falcons, àguiles, de rapinyaires en el món, perquè hi ha moltes espècies que estan en perill d'extinció i per culpa de l'ésser humà, en realitat. En realitat, si això se pogués solucionar, probablement moltes plagues i molts problemes de desajust que hi ha dins de la natura i dins de l'ecosistema se solucionarien.
0: Els rapinyaires tenen aquesta mala fama que tenen els taurons a la mà, injusta, quan la milana, el xoric, el falcó, l'àguila, l'esparver, són imprescindibles pel nostre equilibri ambiental, i la Marina Aguilera és una de les persones que fa possible que la falconeria encara pervisqui avui en dia aquest art mil·lenari i meravellós que tracta amb aquests animals tan impressionants com imprescindibles. Marina Aguilera, de Vuelo Alto. Si voleu saber més coses de Vuelo Alto, posau a internet Vuelo Alto Cetrería, perquè si no vos sortiran bitllets d'avió i no parlam d'aquestes coses. Marina, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
1: Moltíssimes gràcies a tu i a tot el programa per convidar-me. Ha estat un plaer.
0: Igualment, salut. Salut a vosaltres, fins demà també.
2: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
3: Bon dia. Continua en aquesta hora la concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per a protestar contra les càrregues policials de diumenge i per demanar també la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. És una protesta convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Olivia Navarro, bon dia. Conta'ns com va aquesta protesta.
4: Bon dia, Ido. Més de 400 persones continuen en aquesta plaça de la Constitució a les portes de delegació del govern, tot i el batir de sol que hem de dir que pega a aquesta hora. No han aturat de xiular durant aquesta darrera hora, de llançar consignes, de cantar consignes principalment contra la policia i contra el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui demanen, com dius, la dimissió. La concentració, hem de dir, és contundent, és molt renouera, però totalment pacífica i sense cap incident. El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat de nou l'actuació policial de diumenge. Assegura que, segons ells han pogut recontar, hi ha com a mínim 20 ferits i un d'ells encara estaria hospitalitzat a causa dels cops de porra que va rebre dels agents antiavalots. De nou, ha tornat a demanar la dimissió de Rodríguez. L'escoltam.
5: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, no era urgent com per anar a assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern ens pugui dir.
4: Bé, ja podeu sentir que continua aquesta concentració. Em dediquem molta vigilància policial. També tenim dalt del nostre cap, no sé si ho podeu sentir, un helicòpter de la Guàrdia Civil que no perd de vista els manifestants. També hem comptat fins a 7 furgons de la Policia Nacional. Hem de dir, però, que en tot cas aquesta concentració és molt tranquil·la. Els agents només es limiten a mirar la concentració amb els braços creuats. Això sí, ells a l'ombra.
3: Gràcies, Olivia Navarro. Aquesta és la situació a Palma, a les portes de la delegació del govern espanyol. Mentrestant, el president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida per aconseguir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i ha carregat amb duresa contra el PP per pactar amb el negacionisme de Vox. Des de la Moncloa, el cap de l'executiu ha fet avui un balanç del curs polític marcat pels incendis forestals actius a Madrid, Ávila, Toledo i Castelló.
6: Sánchez ha començat la seva compareixença demanant unitat entre totes les administracions per reconstruir els territoris castigats pel foc. També ha volgut reconèixer de manera expressa la feina de tots els professionals que lluiten contra les flames a primera línia. Finalment, el cap de l'executiu ha alertat que l'arribada d'una nova onada de calor que posarà en risc més zones i dificultarà les tasques d'extinció.
7: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
6: Abans de la compareixença, el Consell de Ministres ha declarat zones greument afectades per una emergència les regions que han patit els incendis forestals.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Amb més notícies a IB3 Ràdio, a les 2 en punt, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas.
2: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.

Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca continua fent feina damunt la gespa amb Luis García i també continua fent feina als despatxos amb Pablo Ortells. De moment, en aquest sentit, no hi ha novetats respecte de Samu Costa, Mojica o Jean Virgili, com tampoc de Josep Sardà de l'Andorra. Tot d'una, José Peña ens posarà al dia des de Marbella. I tot d'una, sentirem el que conta Martin Valiant als micròfons d'IB3. D'altra banda, l'Atlètic Balears ha presentat avui a dos dels nous jugadors blanquiblaus, Fabrice Moncher i Álvaro Martín. I ha anunciat un altre, el davanter Rubén Català, procedent de l'Alcoià, encara que va jugar la segona part del campionat passat al Castelló B. Qui també ha fitxat és la penya esportiva Santa Eulària. Es tracta del migcampista Israel García, de 22 anys, procedent del Linares. En bàsquet, avui és un bon dia per parlar amb la internacional Alba Torrens, que ha tornat a ser convocada per la selecció absoluta. I, per cert, l'Azul Marino, el seu equip, ha fitxat la pivot nord-americana d'1,89 d'alçada, Lydia Rivers, procedent de l'Unicaja Mijas. L'Estia Menorca ha fitxat el pivot estatunidenc Wildens Labeque, que arriba cedit pel València. I a FEP 2 ja hi ha calendari, i el Clat Sant Antoni començarà i acabarà a casa contra Benicarló i Òscar, respectivament, l'octubre de 2026 i l'abril del 2027. Demà coneixerem el calendari de la FEP 1 amb els tres equips balears de la categoria FIBO i Palma, Estia Menorca i Palmer Bàsquet. A més, afegim que ja tenim dades pels tornejos a ON i Itegra, que organitza la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Serà entre el 6 i el 27 de setembre. La ON el jugaran el Clat Sant Antoni, FIBO i Mallorca Bàsquet Palma, Estia Menorca i Palmer Bàsquet Mallorca Palma. I l'Itegra el jugaran Ciutadella Ponent, Ciutat d'Inca, Es Castell Menorca i Flanigan Calvià. Pel que fa a l'atletisme, avui parlarem amb la medallista Esperança Cladera. La Morera torna del Campionat d'Espanya amb dues medalles als 200 i 4%. En ciclisme, Enric Mas encapçalarà l'equip Movistar a la Vuelta a Espanya, que se disputarà entre el 22 d'agost i el 13 de setembre amb sortida a Mònaco. Quant a l'Illes Balears, Palma Futsal, l'equip mallorquí passarà demà les revisions mèdiques i dijous començarà la pretemporada amb dobles sessions d'entrenament i ho farà amb una cara nova. L'ala Julio Zanotto, brasiler amb passaport d'armeni, que arriba procedent del Cairat Almaty. Zanotto signa fins al 2028 i és el quart fitxatge de l'estiu després de Nunes, Carlos i Monteiro. És la 1:07 en la producció de Toni Fuster i Xisco Ribas i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3. Començant.

0: I començant pel principi, i el principi és partir cap a Marbella. José Peña, bon dia.
1: Molt bon dia, Gavi, com estàs?
0: Com està el pati?
1: Tranquil.
0: Tranquil.
1: Tranquil, molt tranquil.
0: Hi ha massa tranquil·litat. No pot ser.
1: És un poc estrany. És un poc estrany.
0: Sí que a les pretemporades han de passar massa coses.
1: Jo ho trob. Jo ho trob, però mira, a diferència d'altres temporades de primera divisió, on costava una miqueta més arribar en les feines més fetes, hem de pensar que el Real Mallorca està en aquest estat de pretemporada en 7 fitxatges, dos mundialistes que, bé, no hi són per circumstàncies naturals, com són unes vacances, per tant, no anem darrere d'ells cercant si queden, si no, si se'n van o si desapareixen. Són a casa seva i ja veuran si se reincorporen o no. Estem poc en contacte amb la direcció esportiva, i perquè, mira, les circumstàncies de Soter, que ja veuran comptat, no són les millors per poder tenir massa cara a cara. I Luis García Fernández està encantat amb els seus futbolistes, els futbolistes estan encantats amb el seu entrenador, han completat les sensacions, i sí, hi ha una relativa calma que ens incomoda perquè no és el que estem avesats a l'estiu, però és la realitat del Real Mallorca ara mateix.
0: Quin és el pla d'avui?
1: Idò, el pla ara mateix és que el Real Mallorca ja ha acabat feines. Han entrenat avui prop de les 10 menys quart de matí, han botat a la gespa, han fet una sessió d'aproximadament una hora i quart, després han tingut una estona en el gimnàs amb els preparadors físics i els membres de la part més mèdica de fisioteràpia, i després han tornat a donar qualque entrevista i ja està. I ara recuperació, s'han anat ja fa una estoneta cap a l'hotel de concentració a dinar, i en principi, tal i com ens ha avisat el club, no hi ha entrenament a l'hora baixa, per tant, estaran concentrats a l'hotel.
0: No hi ha masses dobles sessions, no? O sí, o estic confós?
1: De moment aquí només n'hi ha hagut una, la d'ahir a l'hora baixa. És vera que l'entrenament del dematí va ser bastant exigent en comparació amb el que havíem vist en els primers dies. Després, hora baixa, ja sí que va ser a porta tancada, però entenem que enllaçar tres entrenaments pràcticament seguits va fer que la del cap vespre idò fos una sessió de treball una miqueta més lleugera. Els 15 minutets que han tingut avui d'accés a l'entrenament no han donat per massa.

0: la resta dels seus companys perquè la temporada de segona divisió es va estirar una miqueta més, ja ho sabeu, però ja m'ho dic, fa feina al gimnàs, en total tranquil·litat, no sabem, de moment no volen donar pistes si estirar o no per dijous contra l'Al-Ittihad, però no perilla massa a hores d'ara la seva presència a la convocatòria per al partit de dia 15 contra el Valladolid.
1: I una altra cosa, ahir es va afegir a l'expedició, si no vaig errat, Aritz Aduriz, i jo t'anava a demanar, aquest home no té mà per dur en Miquel Vesga?
0: Mà en pot tenir tot el que vulguis, però en el final el que importa és que els clubs es posin d'acord i que les qüestions econòmiques es pitgin. Sí que és vera que sabem que la direcció esportiva i la direcció tècnica, totes dues parts, estan d'acord que sense en Samu Costa i ja el donarem per fer, no?, que sortirà del Real Mallorca, i sense Omar Mascarell ens han reconegut que falta aquesta figura de 6 a la plantilla. Però també és una realitat que la situació d'en Miquel Vesga amb el Real Mallorca 99% que se pot donar per perduda. O sigui, ara mateix tot apunta cap a l'Almeria, el seu entorn ens assegura que s'ha refredat moltíssim i ja haurien d'estar posant la mirada amb altres futbolistes d'aquesta demarcació, més enllà de la del Basc.
1: Ara escoltarem una mica que va dir ahir Martin Valiant, però com el vas trobar? Com el cara a cara és el d'un futbolista convençut de tornar a començar temporada i aquestes coses, o vas pispar qualque dubte?
0: Bé, el meu únic dubte que tenia era mirar d'esbrinar la quantitat de rancúnia o de ràbia que podia guardar de tot el que va succeir la temporada passada, però no sé si ja perquè és dels veterans de la plantilla, que té que és el jugador estranger amb més partits a la història del club, que és, bé, que Mallorca i el Mallorca és la seva vida i que per això mateix va decidir quedar. Es va veure relativament tranquil, que ha paït ja tot el succeït la temporada passada, no el va voler ficar l'espantada de Michelis, no el va voler ficar de si el club va prendre tard certes decisions, i sí que mira molt d'entusiasme cap en el futur, cap al seu nou entrenador i cap als seus nous companys. Se'l veu molt content, se'l veu tranquil en la decisió que ha pres de quedar a l'illa, una decisió més personal que futbolística, per una qüestió quasi més de valors, i no va voler entrar massa en polèmiques.
1: Escolta, José, està passant molt desapercebut, de moment, en tot el que duim de pretemporada, Antonio Raillo, no?
0: Bé, jo sí que te puc dir que vaig poder parlar amb son pare, que es va desplaçar fins aquí al Marbella Football Center en el primer partit contra l'Alfater, i un home espectacular, molt simpàtic, molt distès, amb una personalitat brutal. Tots els futbolistes veterans se van acostar a saludar-lo i a fer quatre bromes amb ell. I no em va voler dir ni que sí ni que no queda. Sí, em va dir que la decisió final la té en Raillo, que òbviament no volen dir que les pitgi per sortir, però clar, al final, en això del futbol i de la vida, cadascú té el seu punt de vista, qualcuns, i no poden pensar que quan un du ja una dècada a un puesto, tal vegada s'ha de canviar per provar una nova experiència i un altre estil i no quedar-te en l'espineta de no haver sortit mai de la teva zona de confort. I n'hi haurà d'altres que pensaran que ja ha arribat en aquest punt canviar d'aires i canviar d'entorn i sortir per no saber massa bé què t'exposaràs ni si estiràs millor que on estàs, i pot ser una errada, clar, a l'entorn de Raillo, i el fet de jugar a segona divisió com molt altres futbolistes de primera tal vegada no li ha fet tota la il·lusió, però clar, al final la situació d'Antonio Raillo com a purament futbolista, no? de que és un jugador que arrossega moltes lesions les darreres temporades, que juga el 70-80% dels partits infiltrat, que ja pues, és un veterà.

0: que està ja en el tram final de la seva carrera, i no, també és difícil, no?, poder-li trobar una sortida en les màximes categories del futbol, ja no només espanyol, sinó europeu.
1: I la darrera i més important de totes, José, se menja bé a Marbella?
0: Se menja bé, se menja variat, gràcies a Déu, i en el meu company que me deixen triar jo al restaurant, perquè jo som una persona bastant atrevida.
1: Molt bé, molt bé.
0: T'he de reconèixer, per exemple, que vaig anar a sopar tot sol a un libanès.
1: Ah, mira, això m'agrada.
0: Ningú me volia acompanyar. Jo te puc menjar un dia una pizza, te puc menjar un dia una hamburguesa, però jo en el tercer dia de menjar verdura i a poder ser sense massa greix, secant, o sigui que necessito anar com a recuperant. I avui, per exemple, ja en Juanmi Sánchez i en Tiadro B m'han assegurat. M'estan fent molt de cas, eh? Encara
1: alerta en Mantià,
0: en un cas a part.
1: Té un bon sac,
0: però, però avui menjarem un restaurant d'això que se diu ara Healthy. Un poquet de moniato, un poquet d'advocat, un poquet de formatge cotàs, can picadeta...
1: Les dents llargues en Antoni Fuster. Toni, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Com a Burgos,
0: si
2: no, però...
0: Antoni Fuster no menja fibra, no menja fibra ni... Per no tenir fibra no tenir internet, calla. Li diu fibra i bota.
2: Que consti que jo vaig porar fibra molt abans que la fibra existís en el camp de futbol.
0: No menjo un plat de lletuga ni encara li vagi la vida per davant.
1: Ni que el matin.
2: Se queda en Burgos, però en José Manuel se queda en Burgos.
0: Això t'anava a dir, Gavi, li pot dir en Antoni si és vera o no que sempre confia jo cegament a l'hora de triar restaurant quan viatjam. És així o no, Toni?
2: És així. I en certa.
1: És un especialista. En José és un especialista. Sí, senyor.
0: Sí, per qualsevol cosa no dona la talla, però per d'altres encara ho tenim.
1: José Gastronòmic Penya, moltes gràcies un dia més i
0: abraçada forta.
1: I demà parlem, vinga.
0: Vinga, abraçada.
2: Una abraçada. Continuem la dieta mediterrània. No?
1: José Penya, el nostre company d'IV3 Televisió, des de Marbella. Anem a escoltar algunes de les qüestions que li va respondre Martin Valiant a l'entrevista d'ahir al nostre company. Per exemple, parlant dels entrenadors, no dic de l'entrenador, dic dels entrenadors, perquè Valiant ahir va parlar de Demichelis i de Luis García.
3: Mira, és futbol. Todos somos diferentes. Hay situaciones, creo que él... Vino aquí para hacer su mejor trabajo, ayudar al equipo. Creo que el equipo mejoró, sea en campo, han cambiado cosas. El equipo al final ha conseguido puntos en su etapa. Hicimos puntos de media, ¿no?, que nos podrían permitir igual otra temporada, ¿no?, si fuera esa media de puntos. Creo que él estaba ilusionado, con fuerzas para seguir con este proyecto. Al final le vino una oportunidad de la vida y ha decidido cambiar su opinión. No, yo hablé con él antes, luego él ha tomado su decisión. Personalmente con Martín luego no hablé. Creo que también él, pues, lo ha hecho a su manera. En el fútbol, en la vida, pues uno se va, viene otro. Ahora tenemos una persona que vino con una gran determinación. Creo que unos valores humanos muy grandes. Creo que al momento a todos nos está dando razones futbolísticas y también fuera del campo de sentirnos pues con fuerza en cara de temporada por el trabajo táctico, técnico, exigencia, ambición, pero también ese toque humano que él tiene y como siempre, ya tú ves cuáles son mis patrones de mi vida. Se ha ido un entrenador a un sitio mejor, al final ha dejado el dinero en la caja para el club. Vino una persona que vino con toda la ilusión y yo creo que en el fútbol es importante que estén personas que quieren estar, que quieren dar lo mejor y quieren dejar algo de sí mismo para un grupo de personas con un objetivo en común.
1: Martin Valiant, capità del Mallorca, un dels capitans del Mallorca, parlant de la sortida d'un i l'arribada de l'altre, de Martín Demichelis i de Luis García. Així parla també Valiant, l'eslovac, del descens.
3: No, pues se vive mal. Un descenso es muy duro. Muy duro, sobre todo cuando llega después de ya... un periodo pues de 5 años en primera división, donde has vivido cosas bonitas, donde has tocado pues competir para entrar en Europa League, donde pues has jugado una final de copa, pero eso todo ya es pasado. Eso se lo ha conseguido, se quedará en la historia, pero no significa nada. Yo obviamente el descenso lo he vivido mal porque duele mucho, porque es una categoría pues que como muchas veces he dicho, ¿no?, que yo antes de empezar mi carrera ni me imaginaba que pueda jugar, pues la veo como algo, un premio enorme, ¿no? A para jugador, de poder disfrutar de primera división, de sus estadios, de todo lo que repercute para jugador. Y obviamente lo vives mal. Yo dentro del vestuario creo que como todos intentamos juntarnos, hacer lo mejor posible. Creo que Mr. Martin, que vino, intentó hacer lo mejor posible para salvar la categoría y no nos ha dado. La diferencia ha sido mínima, ha sido por golaveraje o por un punto, y creo que ese punto se ha perdido en cosas que se han podido hacer mejor desde el inicio.
1: Martin Valiant parlant del que va ser el descens i també de sentir-se orgullós.
3: Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles, y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera, y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une, y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas, pero se siente, ¿no? Uno lo nota, y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición, pues todo lo que sea mallorquinismo, y que se puede vivir de verdad un año muy ilusionante y que todos nos sentimos orgullosos de decir que somos de Mallorca.
1: I la darrera, parlant particularment d'un futbolista, de com s'ha quedat Pablo Torre.
3: Creo que es muy importante que se quede Pablo, porque el club cuando lo ficha pues tenía que ser un proyecto o demostrar una fuerza de proyecto, y si un jugador como Pablo con sus cualidades demuestra ese compromiso también en segunda división, es muy importante. Pues yo he podido hablar con él antes que ha tomado la decisión, y la verdad que yo estoy muy feliz, muy contento, pero que nos quedemos ciertos jugadores o que vengan otros, es ilusionante, caras nuevas, sensaciones buenas, pero hay que demostrar en el campo.
1: Tot quedarà per donar aquesta imatge que preveu Valiant al terreny de joc. Aquesta vegada sí, Toni, aquesta vegada sí, aquest estiu sí, s'ha fet una neteja de vestidor, cosa que no se va fer l'any passat. Mm.
2: S'han canviat jugadors, hi ha hagut canvis.
1: De moment van set.
2: De totes formes, veurem a Mem seix de la defensa, ara que parlaven de Martin, sí, Valiant, com quedarà, perquè en principi tot fa indicar que Valiant sí que quedarà, uh-huh, i que es convertirà o continuarà com a capità del Real Mallorca. Veurem el tema d'Antonio Raillo.
1: I després estan Abu i David López.
2: Sí, sí.
1: Són els quatre centrals.
2: I Olaizola, que també... Jo crec que tindrà la seva oportunitat. Jo veig Olaizola també, que compta també i que quedarà per competir també amb altres centrals. I com Valiant comentava, és que la seva veterania ha de jugar un paper fonamental també a l'esquema defensiu d'en Luis García Plaza en guany a segona divisió. Ha de ser un home, sí, important darrere. Sí. Per tant, crec que Martin Valiant, veurem si Raillo, ja t'he dit, i qui serà el que acompanyarà de central, però són tant de partit, tantes jornades, en Copa del Rei també per mig i, sí, tot això, que hi haurà, jo crec que hi haurà oportunitat perquè puguin jugar tots, no, i puguin tenir tot rodatge.
1: I que al llarg de la temporada hi haurà lesions, hi haurà sancions, per això, targetes...
2: La segona és dura.
1: Sí, no,
2: segona,
1: és duríssima.
2: Hi ha molta demostració també.
1: Sí.
2: Per tant, és important tenir una eina de defensa contundent i que puguin anar rodant jugadors per quan els hi toqui jugar el seu moment, i que comentaves, en Semahoro, que també, sí, un dels jugadors que ha arribat també i que...
1: En futur. A veure.
2: A veure si dona rendiment.
1: Uh-huh. 1:25, fem una petita pausa i deixem el Mallorca per parlar de l'Atlètic Balears.
4: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio, es esport.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa. Fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
7: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1: 1:27, anem amb l'Atlètic Balears, que avui ha presentat dos jugadors, Fabrice Monché, alemany, i Álvaro Martín. I, a més, ha anunciat un fitxatge nou, Rubén Català, un davanter de 23 anys, procedent de l'Alcoià, i que estava cedit al Castelló B. La passada temporada va jugar la primera meitat de la temporada en l'Alcoià i la segona meitat amb el Castelló B. Va ser rival de l'Atlètic Balears i del Poblense i de l'Andratx i del Porreres i de l'Eivissa. Quasi res. Sentim el director esportiu, Marc Julià, parlant d'Álvaro Martín i de Fabrice Monchú.
9: Álvaro Martín, central zurdo zaragozano, proveniente del Terrassa, canterano del Zaragoza. Bueno, como he dicho, central, pero también puede apoyar el lateral izquierdo, un central muy competitivo, contundente, muy bueno en los duelos y que también nos puede aportar en salida de balón y no solo en defensa, buen filtrador de balones. Ya, pues Fabrice Moncheu, 28 años, berlinés, canterano del Unión Berlín. A muy de pesar de Patrick, que es del equipo rival. Bueno, lateral ambidiestro, puede jugar en las dos bandas, carrilero también. Muy rápido, agresivo, muy difícil de superar y que nos puede ayudar también con calidad en ataque. Darle las gracias, thank you, welcome.
1: Aquesta és la benvinguda de Marc Julià, el director esportiu, a Fabrice Monchè i anteriorment a Álvaro Martín. Per cert, està content amb els fitxatges, però encara no han acabat.
9: Estem contents, hem conduït el mercat de fitxatges de la forma que nosaltres volíem, pràcticament. Molt contents, sí que és veritat que ja van dir anteriorment que entre dues i tres peces arribarien, n'ha arribat una, encara falta una altra, atacant, com va dir en Patrick, atacantes. Segurament per de fora, ja que aquest que ha arribat avui és per de dins. I, bueno, contents, il·lusionats, fent molta feina i és veritat que estem contents en el que hem duit. Creiem que són tot perfils de la categoria i que ens ajudaran a créixer.
1: Sentim un dels jugadors presentats avui, és Álvaro Martín.
10: Però sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente. Me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
1: Álvaro Martín, una de les dues cares noves que ha presentat avui l'Atlètic Balears. Toni, el Mallorca B acaba d'arribar a la categoria, m'imagino que, i tenint en compte la temporada passada, Atlètic Balears i Poblense seran rivals a batre aquesta temporada en aquest grup, no?
2: Jo crec que serà Atlètic Balears, serà ara mateix, però jo crec que és que ha fet millor equip dels quatre equip balears que ara mateix juguen a segona
1: ref. Sí, però la esportiva també acaba d'arribar a la categoria.
2: Jo crec que serà un poquet més fluixet. Anem a veure què passa, perquè també dona molta sorpresa aquesta segona ref.
1: La pinya esportiva. No me n'enfi del Mallorca.
2: Mallorca bé serà un equip molt jove.
1: Va passar fa dos anys, coé tota la temporada, va ser un desastre.
2: Serà un equip molt jove, on molt d'aquests futbolistes que han jugat aquesta passada temporada ja han pujat en el primer equip.
1: Canvi d'entrenador.
2: No serà fàcil que aquests jugadors tornin a davallar de categoria, no? Jo els veig abans anar cedits a una categoria superior que jugant amb el Mallorca. Que bé, sí. Això ja dic, és una opinió meva, no? El Poblense...
1: Una incògnita. Ha perdut molt de jugadors, ha perdut el tècnic, que era
2: sa base, pràcticament, sí, sí, no? Sí. Per poder confeccionar la plantilla, l'equip, un esquema de joc ja habitual en les darreres temporades, però bé, ha entrat també un bon entrenador, com és Julián Robles, i que coneix també un poquet el que era la categoria antiga segona B.
1: Fa 3 anys va deixar el Mallorca B i no havia tornat a entrenar.
2: Ara tindrà aquesta oportunitat juntament amb en Llorenç Enric, que tots dos seran encarregat de dur bon port al Poblense, però ja t'he dit, jo si m'he de quedar qualque favorit, jo crec que serà l'Atlètic Balears.
1: Tancam la pàgina de futbol, 1:31, tot d'una anam a parlar de bàsquet amb una gran protagonista.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
12: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestre.
14: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
1: Deixem el futbol i anem a parlar una mica de bàsquet, de l'Azul Marino, de la selecció amb la millor. Alba Torrents, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
15: Et diré que bé. Bé, preparant nous reptes.
1: Nous reptes que són tornar a començar una temporada i tornar a començar una temporada també amb la selecció espanyola. No atures, eh?
15: Així és. Aquest estiu ha estat enfocat en això, no? A fer tota la feina i a fer tot el possible, no? Per estar en les millors condicions per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no? En la selecció, enguany amb aquest Mundial i després de la tornada en la nova temporada a Lliga Femenina Endesa amb l'Atlètic Marino.
1: Tornes a la màxima categoria amb un equip d'aquí de casa, després d'un ascens. M'imagino que, no sé, si la paraula es diu motivació, ja queda curta.
15: Exacte, no, ja ho he dit, no, que per jo el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest ascens, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic, que no, és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no? I la motivació hi és, i com deia, i les ganes de fer la feina, no?, que se necessita per poder ser-hi també hi és, que crec que és lo important, no? No només lo millor a tots, no? Mos fa ganes de jugar el partit, però a tot lo que s'ha de fer, no?, per poder arribar-hi, i tinc moltíssima il·lusió. També estic molt agraïda, no?, de poder ser en aquest moment de debutar amb Azul Marino ja a la màxima categoria, i posar pues, el meu granet d'arena en el que pugui, no?, per sumar l'equip i que sigui una bona temporada.
1: En aquestes alçades és molt sacrificat o això no se pensa?
15: Crec que és una... Jo sempre ho dic, no? Que no ho sent com un sacrifici, no que ho sent com una decisió, no? Al final tinc la sort d'estar en una posició de poder decidir, que no sempre estem, no?, en una posició així, i en aquest cas, en aquesta situació sí, i sí que és una decisió conscient de lo que du, no?, és jugar a màxima categoria i després d'haver-ho fet durant molts anys i sí que, bueno, que hi ha una preparació, que potser sí que hi ha més feina tant en el gimnàs com també una feina de recuperació, no? Per això crec que és més la decisió de voler fer tota aquesta feina i bueno, i d'estar en les millors condicions, que després tu mai saps, no?, com pot anar, però sí que intentar que tot el que estigui en les teves mans estan en millors condicions per donar-ho tant ara a la solució com després a Full Marino i donar el teu màxim.
1: Uh-huh. Tu sempre has lluït molta d'humilitat, però jo te volia demanar, esportistes com tu o com Sergi Llull, ara que parlem de bàsquet i de renovacions i de continuïtat i d'experiència, vos donau compte del que suposau per l'esport balear?
15: Jo sí que sí, hi ha una cosa que sempre està molt, molt agraïda, perquè sempre he sentit molta estima i molt de reconeixement per part de l'esport balear i de la societat balear, no? I això és veure que bueno, quan és a casa, no?, t'ho sents un poquet més si cap i sí que sent molt d'agraïment. I per part meva, és veure que potser te sents més en el dia a dia i el que intentes és fer la teva feina ben feta, no? I no te'n dones tant de l'impacte que pot tenir o no. Ara bé, i aquest impacte és de qualcú que intenta donar el seu màxim, no?, cada dia, d'equivocar-se, de millorar, d'intentar això, no?, donar la teva millor versió amb una cosa que m'agrada molt fer, això jo, per això ja seria suficient.
1: Escolta, Maria Espanya no, però les altres jugadores, com trobes que te miren? Com una capitana, com una jugadora amb una trajectòria impressionant, com si fossis la jefa de l'equip, com te miren?
15: No, jo crec i espero que com una jugadora més, no? I crec que aquesta força i la naturalitat, que al final cada una intentem aportar la nostra part, i aquí ningú és diferent, no? Crec que dins d'un equip, en el final, la diversitat fa la força i cada un, per suposar que des del seu rol, des de la seva posició, intenta portar el màxim, però no crec, no?, que m'amiguin de manera diferent, sinó que al final som... Bueno, un grup, un equip, i tots anàvem a mirar per un objectiu comú.
1: Segle XXI, Celta, Salamanca, Galatasaray, Ekaterimburgo, València... A l'Alba Torrens de l'Azul Marino, quantes de coses d'aquestes n'hi ha?
15: Crec que un pot de totes, no? Crec que un pot de totes, que al final de cada etapa tu vas aprenent, vas evolucionant, jo crec que tots tenim una evolució i ja m'ha tocat feina de l'esport, no?, per fer aquest procés, i crec que ara aquí arriba amb un poquet de cada banda, no?, de les coses que han estat bueno, més positives, després de les que no han estat tan... també han acabat sent positives perquè t'han fet millorar i bueno, i crec que ara aquí arriba un altre Alba, però s'essència, jo crec que al final la mantens.
1: Uh-huh. I dit això, queda la selecció espanyola, que torna a comptar amb tu. Què suposa per tu continuar vestint la camiseta de la selecció?
15: Jo sempre ho dic, no?, que per jo estar en la selecció sempre ha estat molt, molt especial. També mai ho he donat per fet, i sí que sempre fa feina per intentar ser-hi, no? I ara mateix la cridada s'il·lusiona i les emocions, és veritat que no han canviat massa de tots aquests anys, perquè és un lloc que jo sempre m'ha fet molta il·lusió estar i poder portar, no? I crec que ara som molts que ens il·lusionem amb aquest equip, amb aquest nova generació que estan sumant, i per això una sort poder seguir formant part de l'equip, i amb moltes ganes de sumar per el nou objectiu, que és competir en aquest Mundial i competir en la nostra millor versió.
1: I no acaben de sortir boníssimes jugadores, eh? Entre totes elles, has agafat qualque vegada una visió de dir, mira, aquesta pot ser una Alba Torrents? Per l'estil, per la manera de jugar...
15: Jo sí que moltes vegades he intentat que no comparecer, no? Perquè crec que cada jugadora té el seu camí, no? I aquí està la màgia i l'essència de tot, no? Crec que hi ha jugadores amb moltíssim de talent, que ja ho estan demostrant. Són molt joves i estan jugant en el màxim nivell, i de quina manera ho estan fent, no? I crec que lo important era això, no? Que cada una ha de fer el seu camí. Ara moltes també han fet el salt a subir al NBA, que per exemple jo no ho vaig fer. Vull dir que crec que cada una ha de seguir el seu camí, i crec que no n'hi haurà un millor o pitjor, no? Sinó intentar tu fer la teva millor versió, intentar prendre les decisions que van més acord amb tu mateix, i que crec que no n'hi ha ni de bones i dolentes, no? Sinó que crec que són les encertades, quan són encertades per tu, i estic seguríssima que aquesta guia m'ho donarà moltíssimes alegries, perquè han arribat amb força. L'any passat van aconseguir, en un moment de canvi generacional, estar en el podi, i enguany volem anar en aquest Mundial a competir, i a competir bé.
1: I com serà l'azul marino d'aquesta temporada?
15: Una paraula també és molt il·lusionant, no? Jo crec que per part del club, per part d'en Gavi, d'en Jordi, s'ha fet una gran feina, no? En aquesta preparació, i és una plantilla amb talent, una plantilla compensada, i sobretot amb molta il·lusió de totes les parts, no? I crec que també una cosa molt important és les ganes de fer feines, les ganes de preparar-nos per competir a màxima categoria. El nostre objectiu jo crec que serà anar partit a partit, i sona tòpic, però crec que no hi ha una altra manera, no? Es preparar-nos per a cada partit estar disposta dins les millors condicions, a la nostra millor versió com a equip per aconseguir cada victòria. I crec que la mentalitat és aquesta, però també crec que s'ha donat, no?, senyora bona a l'equip, a la gran feina, per aquesta plantilla que s'ha fet aquesta primera temporada, i ara nosaltres, cada una, posarà el màxim perquè surti bé.
1: La darrera. Jo m'imagino que quan ja agafi velocitat de creuer al ritme d'entrenaments, una jugadora com tu ja deu veure cap on camina l'equip, no?
15: Bé, el que veus és que la temporada sempre és molt llarga, no? I bueno, i crec que el que veus és que vas fora expectatives de lo que pot passar. Tu el que intentes fer és s'entretens la preparació en el dia a dia, i s'entretens partit i partit, no? Però també estàs obert, que hi ha molt de condicionants, que també hi ha rivals, que la temporada és molt llarga, que poden passar coses, i intentes estar amb la mentalitat oberta, no? De que cada un aporta al màxim en cada moment, no? I segur que hi haurà moments diferents, i nosaltres ens centrarem en fer la nostra millor feina per a cada partit, intentar donar el màxim rendiment possible, i crec que amb això ens hem de centrar, no? Amb una preparació, amb una dedicació, i sobretot en posar tots mentalitat a un objectiu comú, que és els objectius que tingui l'equip, i posar-nos en el servei d'això.
1: Avui tothom coneix tothom, però sempre el factor sorpresa d'un equip nou que arriba a la màxima categoria pot, pot comptar, també, no?, de cara als rivals.
15: Sí, clar que sí, que pot ser un factor positiu per nosaltres, no?, aquest... és que encara, no?, a lo millor no mos coneixen tant, però bueno, com que no, tampoc això no ho sabem, no?, jo crec que m'haurem de centrar en allò que podem controlar, no?, que és intentar crear el millor equip, com deia, no?, crec que s'ha fet una gran feina, no?, i crec que era de valorar i molt les jugadores que han arribat a l'equip i pas a pas, no?, conjuntar aquest equip per competir en el màxim. I això serà feina per part de tots, i crec que m'hem de centrar en això, no?, en el que nosaltres podem controlar per donar el nostre màxim nivell.
1: I Eduardo Torrents, moltes gràcies per aquests minutets de ràdio amb nosaltres. Me quedo amb una frase teva que va molt bé no tan sols pel bàsquet, sinó per la vida mateixa, que està tan trabucada. Sa diversitat fa sa força. Alba, moltíssimes gràcies.
15: Moltes gràcies a vosaltres, per ser-hi sempre.
1: Fins una altra, adéu.
15: Adéu.
1: I 47, i del bàsquet passam a l'atletisme amb altre esportista que també ve carregada d'èxits. Ens escolta l'atleta Esperança Clavera. Esperança, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
16: Bueno, pues, anem recuperant el cap de setmana tan intens.
1: Sí, no?
16: Però tranquil·la.
1: Se fa feixuc un campionat d'Espanya a un cap de setmana?
16: Bueno, depèn un poc de quina prova corris i també com estigui distribuït els horaris en la competició. Per al meu cas ja són molt d'anys i estic acostumada pues, competir en el màxim nivell durant dos dies, i vulguis o no, els entrenaments no te preparen només per una carrera, te preparen per aguantar tots aquests campionats, i la veritat que, bueno, té més en compte, crec, o se fa més d'un nivell psicològic que a nivell físic.
1: Uh-huh. Això t'anava a demanar, lo psicològic, lo físic i el descans, que no deixa de ser un descans actiu.
16: Bueno, vinc a dir, ara, per exemple, nosaltres aquest cap de setmana varen tenir les eliminatòries dissabte de matí, i després ja la semifinal i la final se varen distribuir diumenge de matí i vespre. I, bueno, intentes baixar possessions sempre després de cada carrera, anar a l'hotel, descansar, menjar molt d'hidrats i molta proteïna per recuperar el millor possible, estar també en temperatures fresques si fa molta calor i molta humitat, que era el nostre cas. Uh-huh. I, bueno, descans actiu tampoc, perquè si acabes de córrer, pues, intentes reposar el màxim possible, sense estar 24 hores dins el llit, està clar. Però, bueno, ja... de la semifinal a la final, que pràcticament hi havia només unes hores, sí que bueno, en aquestes hores s'intentava això, el que t'he dit, cuidar l'alimentació, estar tranquil a nivell mental i posar el foc a la següent carrera.
1: I m'imagino que el factor afegit de la temperatura, que si l'heu tinguda a Màlaga com l'han tinguda aquí a les Illes, mare de Déu, no?
16: Va ser més horrorós divendres, que jo just ho comentava amb la meva companyera, vàrem tenir sort de no competir divendres, però quan vàrem aterrar a Màlaga, crec que no havíem tingut mai aquesta sensació de pareixia que estaves dins un forn.
1: Sí, sí, una bufetada que te pega quan surts de...
16: No. Va ser horrible. Teníem l'hotel a 200 metres de súper, i és que mos va suposar... Bé, un martiri va d'anar fins allà. Va ser un desastre, que estàvem a 40 graus i va ser molt dur. Però, bueno, aquí a Mallorca també estem avasats moltíssima humitat, que també a vegades és pitjor. I amb els entrenaments també intentam entrenar hores també que faci sol, perquè no mos sigui un factor sorpresa si hi ha un campanar fa molt de sol, i així també habituar un poc el cos. Uh-huh. Però, bueno, tothom està en igualtat de condicions, també.
1: Anant per parts. Què t'agrada més, fer el 4% o els 200?
16: Bueno, són dues coses diferents. El 200 és on puc ser jo mateix a nivell individual.
1: Exacte.
16: I llavors tot depèn de jo, del que jo pugui controlar, està clar. I el relleu és la vessant que puc disfrutar més dins un esport individual, pot ser vessant que tinc amb les meves companyes i viure-ho de forma amb equip. I són dues branques molt diferents. No te les podria comparar, perquè seria també més claus en cargols, però les dues carreres tenen tant... Bueno, anava a dir pros i contres, però crec que tots són pros, les dues carreres.
1: Conta'ns la plata al 4%.
16: La plata de... Ah, bueno, de... Vale, de relleu de València.
1: Sí, de
16: vale.
1: Relleu de... Sí, sí.
16: Bueno, pues és un relleu que vulguis o no, com que som, no és igual que un relleu de l'Espanyola, que fem concentracions, que podem practicar, que entrenem només a posta per aquest relleu, que venen biomecànics, no. És un relleu molt més senzill, en el qual, pues bueno, agafen les quatre atletes de velocitat del Club de València i el mateix dia, la mateixa carrera, posam una distància estàndard entre nosaltres i anem un poc a jugar, a veure què tal, saps? Perquè per nivell d'horaris no se poden fer concentracions en cada club perquè és molt complicat. I amb, a través de les lligues, que també hem anat fent lligues aquest estiu i el Campionat d'Espanya, pues anem provant un poc. I la veritat que, bueno, no se pot comparar relleu amb el teu club amb el relleu de l'Espanyola perquè les hores de dedicació, pues, i les persones, òbviament, pues, són totalment diferents. I bueno, la veritat que vàrem anar un poc a cegues, vàrem posar passes estàndards, però, bueno, òbviament, les entregues varen ser bastant fluixes. Però, bueno, també t'ho dic, després de cada carrera que duia cada atleta, anàvem també a assegurar, a no fer-nos mal, perquè ara també ve la gran cita de la temporada, i que el relleu arribés a meta i intentar fer, pues, òbviament, medalla. Però no anàvem tampoc a arriscar res.
1: Clar. I el bronze al 200?
16: Bueno, el bronze al 200, vull dir, no crec que no tots els resultats fan justícia en el moment que estàs visquent. En el meu cas, crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos. I la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta, però bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vagi reflectit a un campionat en concret, saps? Perquè una carrera pues, no mos defineix i no se poden alinear tots els astros pues, perquè tot surti bé. Crec que per part meva, encara que no sigui el resultat que jo esperava, òbviament hi anava en aquest campionat amb unes expectatives molt altes, sapiguent pues, totes les carreres també que he anat fent aquest estiu, que la majoria han estat per davall de 23 segons, i un pas per lo que t'he comentat del moment en el que estic de punt de forma, pues, hi anaven les expectatives molt altes, amb moltíssimes ganes, i crec que també aquesta ambició i aquests nervis de més potser m'han pogut jugar un poc mala passada, i és algo que també pues, s'ha de gestionar i s'ha de saber controlar, perquè no tot és voler fer-ho o saber fer-ho. Sí, que també pues, hi ha tota la part mental que hi juga un paper molt important. I, bueno, dit això, crec que segueix igual, amb la mateixa confiança, moltíssimes ganes. Ara demà reprendrem els entrenos perquè la setmana que ve estarem concentrats en l'equip espanyol i ja de Barcelona, que estem allà concentrats, partirem cap a Birmingham i a veure si allà pues, poden fer un paper, un bon paper també.
1: En l'experiència que vas acumulant, t'atreviries a fer 400? Perquè tindries una arribada espectacular, en uns 400.
16: No ets el primer que m'ho diu i la veritat que això és una prova que m'ha cridat molta atenció, m'agrada moltíssim i no ho descart mai perquè jo sempre he estat més de... Bueno, el meu punt fort diríem que és llançat, encara que aquesta temporada estic fent molt d'incapié en els primers metres i estic millorant moltíssim, cosa que també estic molt orgullosa, però jo sempre he entrenat en sèries un poquet més llargues, més tirant també cap a entrenaments per escuts de 400 i crec que se me podria donar bé, però ara mateix m'ho vull enfocar en els 200, que crec que puc arribar a una marca molt bona, i també en les meves companyes del 4%, que encara mos queden moltes fites per viure, i bueno, ojalà sigui així.
1: I la darrera, quant de temps dus al Club de València?
16: De València, crec que aquest és el tercer any que estic amb ells.
1: Això significa que estàs bé, no?
16: Sí, sí, sí, estic. Bueno, és, a València, vulguis o no, és una família impressionant, que te tenen com si fossis una més d'ells i sempre ens han cuidat de la millor manera i ens han tractat de manera fantàstica i s'ha veu també reflectit amb totes i cada una de nosaltres que bueno, que estim amb ells molt a gust i bueno, que no ens ha faltat mai de res tampoc.
1: Morera, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Te seguim i moltes estem pendents.
16: Gràcies.
1: Vinga,
16: gràcies,
1: adéu. Gràcies a Esperança Cladera, l'atleta de Muro, que ara mateix és l'atleta més significativa de l'atletisme balear. I anem acabant parlant del Palma Futsal, perquè l'Illes Balears Palma Futsal ha fet un fitxatge nou. Es diu Julio Zanotto, procedeix del Cairat, on va jugar dues temporades amb Dennis i Allison, i va perdre la final de la Champions contra el Palma Alemans. A la selecció ha coincidit amb Charuto, Lucao i Fabinho, i Julio Zanotto està encantat de ser-hi al Palma.
17: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir la camiseta y ganar con eso. Estoy me sentindo bien, me sentindo como si estuviese en casa. Primero, como es mi sueño, fue mi sueño jugar la Liga Española, y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me sentí muy, muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene en la temporada. Por eso, sí, con Tirato hablé cuando jugamos la final en Le Mans, que acabamos perdendo para Palma. Com Vadilho, costumo trocar mensagem por redes sociais, né, Instagram. Ainda não conosco pessoalmente, só quando jogamos contra, mas estou ansioso para treinar com ele. Ele, todos que treinaram e jogaram com ele, falam muito, muito bem, tanto como persona, quanto como técnico mister. Quero vivenciar e presenciar isso. Sim, aí falado muito, muito, muito bem, né? Joguei com um ano atrás, joguei com Denis e com Alisson, com Charuto, acabei jogando na seleção, Lucão, joguei em seleção sub-20, Lua, joguei em seleção da Armênia, juntos, então todos hablam muy bien y aquí, por eso es uno dos motivos que estoy aquí también. Sí, sí, tengo. Yo pienso que para escribir historia en clube tiene que vencer, tiene que ganar títulos. Ninguém va a lembrar que fue el segundo colocado o tercero colocado. Yo pienso eso, entonces a nivel individual vengo aquí a me probar, a mostrar quién es Julio Zanotto. E quero, como falei, quero conquistar tudo que vou a competir, a disputar. Sim, tenho uma mensagem, quero falar que vou me esforçar, que vou me dedicar e que dar tudo em quadro para defender e ganhar com essa camiseta. Tenho certeza que eles vão fazer a parte deles e eu vou fazer a minha.
1: Julio Zanotto, procedent del Cairat, és el cinquè fitxatge del Palma aquest estiu. Primer va ser Nunes del Benfica, Carlos, que estava cedit fora, Monteiro del Ferreira, 2-0, Pablo Otero del Rivera Navarra, que se'n va cedit al Valdepeñas, i Zanotto del Cairat. Toni, qualque cosa més?
2: Sí, de ciclisme. El corredor tenen que arribar liderarà el Movistar a la Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i finalitzarà el 13 de setembre a Granada, recordant que Enric Mas no va participar al passat Tour de França.
1: I d'on va aquest punt de ciclisme? Tancant l'edició d'avui d'Esports 3, demà més, com cada dia, a partir de la 1:04. Gràcies a tots. Fins demà. Adéu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Més de 400 persones han exigit avui migdia la dimissió del delegat del govern espanyol a Palma per les càrregues policials de diumenge vespre. Han acudit a la concentració convocada per Menys Turisme, Més Vida, la mateixa plataforma impulsora de la manifestació, que després d'un recorregut pacífic i sense problemes acabar amb aldarulls per motius que s'estan investigant. Els organitzadors han comptabilitzat una vintena de ferits, un dels quals asseguren estar encara hospitalitzat, i demanen també la dimissió del cap de la Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues. Ara es plantegen també una denúncia col·lectiva. Dos dies després, la mobilització continua marcant l'actualitat. Avui, dimarts 28 de juliol, Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per un nou rècord d'ocupació a les Balears.
2: Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag registra el segon trimestre de l'any 681.000 persones fent feina després que en la primavera es crearen més de 100.000 nous llocs de treball. Respecte a l'atur, la taxa es situa en el 6,1%, que és la més baixa en un segon trimestre des que hi ha registres a l'INE.
0: A Menorca, un home de 65 anys continua ingressat greu a l'Hospital Mateu Orfila amb possibilitat de perdre la cama esquerra després de tenir un accident quan anava amb motocicleta. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Va ser a la carretera general molt a prop de Mo aquest dilluns capvespre. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria provocat l'accident amb dues motos que circulaven en sentit contrari.
0: A Mallorca, el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per a sol·licitar el distintiu del resident corresponent a aquestes noves zones hora.
0: A Eivissa, tres associacions de veïnats s'uneixen per oposar-se a l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Asseguren els veïns que les obres afecten directament unes parcel·les rústiques properes al soterrament del torrent de Safont. A més, diuen incrementar la pressió turística que ja pateix la zona. Per tot això, han anunciat que iniciaran una recollida de signatures i han demanat una reunió amb Aena per fer sentir la seva veu.
0: En els esports, 5è dia del Real Mallorca a Marbella, amb l'única absència damunt la gespa d'Arnau Puigmal. Avui, Martín Valient repassarà l'actualitat d'un Mallorca que té com a objectiu tornar aviat a primera divisió. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El capità Martín Valient seguirà una temporada més al Club Vermell. La seva veterania ha de jugar un paper fonamental a l'esquema defensiu de l'equip a segona divisió. L'Illes Balears Palma Futsal ha anunciat el quart reforç de la temporada. Es tracta de l'ala Julio Zanotto, procedent del Cairat. En bàsquet, Lídia Rivers arriba a la Fulmarino, un nou reforç d'una jugadora que arriba després de jugar a l'Unicaja Mijas al tram final de la temporada passada. I en ciclisme, l'artenenc Enric Mas liderarà l'equip Movistar a la Volta a Espanya.
0: Tot això avui que Pedro Sánchez ha fet balanç del curs polític, ha parlat d'economia, d'habitatge, de corrupció, tot d'una el sentirem, i òbviament també dels incendis a la península. El president espanyol veu al final del túnel, ha dit, d'aquests focs, però alerta del risc que s'acosta amb la nova onada de calor, una onada que les Balears encara no es confirma com a tal, tot i que sí s'espera un augment de temperatures. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia. Avui puja la temperatura i anirà més al llarg de la setmana. De moment, avui la màxima girarà entre els 30 i els 35 graus aproximadament. Al cel tindran sol acompanyat per interval de núvols baixos. El vent bufarà fluix de xaloc i a la mà redols de maror a les Pitiuses i unes condicions molt més tranquil·les a Mallorca i a Menorca. I què passarà demà? La temperatura continuarà el seu augment. Serà una pujada suau, però progressiva fins al cap de setmana. Al cel, el sol serà el gran protagonista amb permís de qualque pinzellada de núvols a les hores centrals. I quant al vent, continuarà el xaloc fluix i a la mà estarà en calma excepte al sud i a l'est d'Eivissa i Formentera, on encara tindrem maror.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Més de 400 persones s'han concentrat avui migdia a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma. I aquesta era una de les consignes més repetides. Demana la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui responsabilitzen de les càrregues policials de diumenge, que, segons els seus càlculs, han deixat com a mínim 20 ferits, un d'ells encara hospitalitzat. De fet, tots ara estudien interposar una denúncia col·lectiva per les agressions patides pels agents antiavalots. Ha estat una concentració molt intensa, molt renouera, però totalment pacífica i sense incidents.
2: Sí, més que incidents, sí que s'han produït anècdotes, com quan els manifestants han escridassat una parella de reporters de l'Acadèmia de Demanya RTL al crit de Guiris Go Home, fet que els ha obligat a situar-se més enfora per poder així enregistrar un directe. Els participants, a més... També han corregit aquest fora forces d'ocupació cada vegada que ha sobrevolat l'helicòpter de la Guàrdia Civil. Per la resta, han de dir, molt de civisme, molts de crits a favor de Mallorca, dels residents, contra el feixisme i contra l'actuació policial, sota l'atenta mirada d'una desena d'agents de la Policia Nacional que, de braços plegats, han custodiat la delegació del govern envoltada avui per tanques. El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat les càrregues de diumenge, ha criticat també la actuació de la delegació, tant a les hores prèvies com durant els afrontaments.
8: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern ens pugui dir.
2: Pujol també ha explicat que, segons la informació i els testimonis que ells mateixos han recopilat, hi ha més de 20 persones ferides en aquestes càrregues, moltes, a més, en cops al cap. De fet, una d'elles encara estaria hospitalitzada. Per això, ara estudien les opcions que tenen per denunciar els agents. En el que no confien gaire és en la investigació interna que s'ha obert al cos, ja que assegura no té cap sentit perquè la policia, diuen, seria jutge i part. També han rebutjat qualsevol actitud violenta dels manifestants que incitants als agents a actuar.
0: Mentrestant, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva. S'ha obert així una investigació interna per esclarir què va passar durant aquesta manifestació contra la saturació turística i es preveu interrogar totes les parts per després, si s'han de depurar responsabilitats, fer-ho. De moment, la Policia Nacional manté que la seva actuació va ser proporcionada. I encara una veu més sobre tot aquest assumpte, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la policia. No obstant això, demana que no es desviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Proens per no assumir-ne les responsabilitats.
9: És incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe, aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Proens, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
0: Madrid ha iniciat els tràmits per traslladar tres menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Balears. Aquests tres joves se sumarien als quatre que ja van arribar a l'arxipèlag els darrers mesos. Hi ha un cinquè cas que encara es troba en mans de la justícia. Així ho han explicat avui mateix en roda de premsa les conselleres Sandra Fernández i Antònia Maria Estarelles durant un balanç sobre la situació migratòria de les illes.
2: La consellera de Famílies ha confirmat que la setmana passada varen rebre aquesta nova proposta de reubicació per part de l'Estat. Enfront d'això, la intenció de l'executiu és recórrer contra la decisió davant els tribunals per mirar de frenar aquests trasllats. Fins ara el govern ha impugnat judicialment tots els casos anteriors, tot i que de moment no ha tingut èxit en cap d'ells. Sandra Fernández assegura que l'interès de l'Estat per fer-se càrrec de les seves pròpies competències és nul. I com a prova d'això, l'escassa inversió que destina a l'atenció digna als menors.
10: Le estamos reclamando, evidentemente, un apoyo mayor. El Estado a día de hoy, para este año 2026, de momento solamente tiene previsto que lleguen 2 millones de euros para la atención de menores migrantes de las Islas Baleares. Estamos hablando de 36-38 millones de euros frente a 2 millones que tiene a día de hoy previstos el Estado.
0: La crisi migratòria serà un dels temes que tractaran demà Marga Proens i Pedro Sánchez en la reunió que mantindran al Consolat demà.
2: Sí, la situació és aquesta. Els Consells Insulars acullen actualment 880 menors. El juliol de 2024 eren poc més de 300. El govern reclama una resposta contundent per part de l'executiu espanyol i alerta de la consolidació de la nova ruta migratòria entre Algèria i les Illes Balears. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
11: Des d'octubre en el juliol d'enguany, la situació no sols ha millorat, sinó que ha empitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez a part d'anunciar el tema del gas, si no vaig malament, que se reactivava el tema del gas amb Argèlia, no mos ha comunicat cap dels seus ministres, mos ha comunicat el manco oficialment, extraoficialment, que hagi pogut xerrar de la ruta migratòria.
0: Són les 2:11. Les Balears han assolit un rècord absolut d'ocupació en un segon trimestre des que es tenen registres. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag va tancar el juny amb 681.000 persones fent feina. Durant la primavera es crearan més de 100.000 nous llocs de treball. És una xifra que converteix les illes en la segona comunitat que més feina genera, només

0: un respir i se situa en el 17%.
1: Tot i les dades, el sindicat UGT assegura que l'EPA no reflecteix la realitat laboral i econòmica de les illes. El secretari general Pedro Mara ha posat com a exemple la manifestació de diumenge que va deixar palès, segons ha dit, el malestar de la societat per les conseqüències d'un model econòmic obsolet.
2: La saturació turística, que un temps era molt bona, era una dels motors de la nostra economia. Se pot dir que el benestar que han gaudit a Balears durant un temps venia arran d'aquesta situació econòmica, ha de ser convertit en tot el contrari. Ha de ser convertit en una situació insostenible.
1: El govern ha destacat el balanç positiu de l'EPA. La consellera de Treball, Catalina Cabré, s'ha felicitat per les xifres d'atur al mínim i per la capacitat del mercat laboral de les illes de crear nova ocupació.
3: Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallem l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres i una dada molt important que nosaltres miram molt. El 80% de la nostra contractació és indefinida.
1: Poca afectació en la primera de les aturades parcials convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma, amb què reclamen la millora de condicions laborals i econòmiques. Una protesta que s'ha traduït en pocs retards de vols i en coses habituals en els taulells d'Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre altres aerolínies implicades. Comissions Obreres creu que la vaga es notarà més en l'aturada de les 7 del vespre.
0: Els treballadors exigeixen a l'empresa que apliqui les taules salarials del conveni sectorial, que ofereix garantia per a la plantilla procedent de l'empresa Ground Force i que actualitzi els sous d'acord amb l'IPC. Són exigències per als prop de 700 treballadors que han arribat a la vaga després que la darrera reunió al TAMIP acabés sense acord. Una protesta que, segons lamenta la delegada de Comissions Obreres a Swissport, Carmen Martínez, està marcada per uns serveis mínims excessius del 60%.
4: Este año, con la subida de clientes que tenemos, de hecho este año tenemos la TUI, Air Canadá, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas de económicas trasciendan a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
0: Una protesta que arriba en plena temporada alta en cues als passadissos de facturació, on hi havia qui sí desconeixia que es feia aquesta vaga.
5: No, we knew nothing at all about strike at the airport.
6: Well, they're obviously wanting more money, which understandable.
0: D'altres, però sí que ho havien vist a les notícies, comprenen, de fet, les exigències dels treballadors, sobretot les econòmiques. Les aturades parcials continuaran, si no hi ha cap acord abans, en Swissport, aquest dissabte i també els dies 4 i 8 d'agost.
1: Més mobilitzacions, la de 200 mestres i professors del sindicat AMPE que s'han concentrat per demanar que retornin les pagues extres íntegres i que l'illa de Mallorca sigui considerada plaça de difícil cobertura.
0: La retallada patida del 2010 fa que els docents de les illes deixin de cobrar, entre conceptes estatals i autonòmics, de vers 2.400 euros anuals. El sindicat també demana Educació que afegeixi un complement de difícil cobertura per als 11.000 professors mallorquins. Víctor Villatori és responsable d'AMPE.
7: Tenim una mossegada en els conceptes estatals que suposen un 30% menys i després també a les Illes Balears, els complements autonòmics, hi ha dos complements que no entren en aquest càlcul. En la qual cosa, si sumam en dues reteades, un docent de les Illes Balears deixa de percebre 2.300 euros a l'any en conceptes de reteada de paga extra.
1: Més coses al conseller de Mobilitat, José Luis Mateos, a Madrid per assistir a la primera conferència sectorial de transports de la legislatura amb el ministre Òscar Puente, que no s'hi ha presentat pel Consell de Ministres, un fet que ha criticat el govern balear.
0: De fet, Mateo ha expressat l'interès de recuperar el conveni ferroviari per confinançar noves línies de tren, també recuperar el de carreteres amb els quatre consells insulars i de cara ja l'any que ve conèixer si el govern espanyol té la previsió de portar el finançament necessari per a la gratuïtat del transport públic.
8: Debemos continuar dando pasos, ahora ya pasos de gigante, para continuar con estos planes de desarrollo de la línea ferroviaria. Pero tampoco nos quedamos ahí. También tenemos que recuperar y luchar por la recuperación de los convenios de carreteras. Convenios de carreteras con los cuatro consejos insulares, que son los que tienen competencias a este respecto en nuestras islas.
1: Fa mesos que en parlàvem i en els darrers dies ocupa un espai constant en els informatius, l'eclipsi solar de dia 12 d'agost, un fenomen, ja sabeu, històric, que la NASA estudiarà amb un avió a gran altura i amb globus científics. Vol investigar la dinàmica del Sol i com l'enfús

0: l'enfosquiment temporal del cel afecta l'atmosfera.
1: Groenlàndia, Islàndia i també Espanya seran punts estratègics en la visibilitat de l'eclipsi per a l'Agència Espacial. En concret, a Espanya, tres equips llançaran un total de 6 globus equipats amb càmeres de 360 graus per a captar l'ombra de l'eclipsi des de dalt i mesurar també els nivells d'ozó en l'atmosfera, la formació del qual requereix llum solar.
0: És un fenomen astronòmic i científic que no es viu cada dia i que, a escala terrenal, pot provocar moltes afectacions en llocs com les Balears, on aquell dia, en plena temporada alta, confluiran moltes persones. És per això que s'intensifiquen els preparatius de les administracions. Avui, amb el sector turístic, de fet, el govern els ha insistit a demanar hotelers i responsables del lloguer vacacional que incentivin els seus clients per veure l'eclipsi de dia 12 des dels mateixos establiments. L'executiu vol, d'aquesta manera, que els turistes no agafin el cotxe privat i embossin encara més la xarxa viària.
1: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha assegurat que l'objectiu principal és garantir el pas de les ambulàncies, de policies, de bombers i de qualsevol servei d'emergència. Per això, ha anunciat que restringeix l'entrada de vehicles privats a les zones on es podrà veure l'eclipsi, la Serra de Tramuntana inclosa, i només es deixarà passar residents, treballadors, transport públic i clients i turistes en reserva acreditada. Bauçà ha insistit que cal emprar el transport públic i ha demanat a hotelers i propietaris de lloguer vacacional que intentin que els clients gaudeixin del fenomen des dels seus mateixos establiments per no contribuir així al col·lapse.
2: Han demanat en els hotels i habitatges de lloguer turístic que incentivin l'observació d'aquest fenomen des de les seves pròpies instal·lacions, terrasses o zones comunes. Si l'eclipsi es pot gaudir en garanties des del mateix allotjament, el millor consell per al visitant és no agafar el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris.
1: El govern ha editat 9.000 fulletons en diversos idiomes, un miler de cartells i també dona informació a ports i aeroports sobre les mesures de precaució i seguretat perquè els turistes tinguin tota la informació. Conscient de la pressió humana que suposarà per a les illes aquest eclipsi, el conseller ha assegurat que l'executiu no en farà publicitat per no contribuir així a un efecte crida.
0: I la Universitat de les Illes afina la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, a les Balears. Ho fa a través de l'aplicació mòbil InvaSap, en la qual la participació ciutadana ha permès detectar aquestes espècies i algunes fins i tot erradicar les neus pericàs.
3: Actualment el focus està posat sobre dues espècies, la vespa asiàtica, que es va detectar per primera vegada el 2015, i l'oriental, el 2024. Entren a les Balears principalment a través de mercaderies i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. La doctora Marleza explica com identificar-les.
4: Crec que és important posar els focus en dues espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si llogués un calcetín. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però.
3: Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania. Segons han comentat, des que es va crear l'aplicació, la participació ciutadana ha augmentat notablement i les deteccions han estat de cada vegada més precises. Actualment hi ha 4 nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i una Jesús, a Eivissa. Són el doctor Cayetano Herrera i la tècnica del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Irene Garneira.
5: La ciutadania enviava molt més avisos si tenien una aplicació mòbil disponible.
6: Sí que és vera que tenim els nius molt localitzats a una zona de la Tramuntana, per ara no s'està expandint, i aquest d'Eivissa d'Orientalis, que se va trobar Jesús al municipi de Santa Eulari d'Eivissa.
3: Ara el repte és conèixer els hàbits d'aquestes vespes per així establir nous mètodes de detecció i d'eliminació.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Nova jornada, la d'avui, amb temperatures encara contingudes abans que arribi el nou episodi de calor extrema que s'espera per als pròxims dies amb més intensitat a la península. Així tot, el mapa d'alerta per foc a les Balears avui pinta de vermell algunes zones de l'arxipèlag amb atenció especial a les Pitiuses.
1: Sí, perquè tota l'illa de Formentera i gairebé tota la d'Eivissa, excepte la zona de Sant Antoni de Portmany, romanen avui a nivell màxim d'alerta per risc d'incendis. És una situació que afecta també els municipis mallorquins d'Andratx, Puig, Punyent i Cap de Pere, i també a Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal, a Menorca. A la resta de l'arxipèlag, el risc es rebaixa a groc, és a dir, un perill moderat d'incendi.
0: L'augment de temperatures multiplica el risc d'incendi que, amb les condicions actuals, es desenvoluparien sense capacitat d'extinció perquè la biomassa acumulada fa de combustible. Així ho apuntava aquest matí a IB3 Ràdio l'enginyer forestal Luis Verbiela, que ha fet una crida a l'anticipació i a la prevenció.
1: Avisa l'expert que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
9: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas sus residentes no van a poder quedar-se confinats i segurs en sus cases.
0: Sobre el terreny, els bombers fan feina per frenar l'avançament dels incendis forestals que arrasen al centre de la península abans que demà arribi, com dèiem, aquesta nova onada de calor. Són hores crítiques per tractar de controlar els pitjors focs de la història d'Espanya.
1: Els dos grans incendis que afecten Madrid, Ávila i Toledo, ja s'han juntat en alguns punts i han cremat un total de 77.000 hectàrees. En total, hi ha 60.000 persones desallotjades i encara no saben quan podran tornar a casa. Roberto Casado és el batle de Robledo de Chavela, que és una de les poblacions afectades.
10: Se está haciendo muy duro, porque llevan ya 4 días fuera de nuestra población. Es la cuarta noche que están pasando fuera de sus domicilios. Quiero transmitirles desde Robledo que sus viviendas están bien, no hay ningún inmueble afectado y estamos a la espera de que la autoridad competente, el ministro del Interior, nos diga una noticia respecto a la vuelta a sus domicilios.
1: Després de 6 dies molt complicats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que l'evolució d'aquests incendis és raonablement positiva. Això davant l'arribada d'una onada de calor a partir de demà, com dèiem. Són declaracions de Televisió Espanyola.
11: Esta mañana nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
1: A l'altre gran incendi que afecta la península, el de la vall d'Uixó, el foc continua sense control després de cremar 8.500 hectàrees. En tot, l'incendi no ha ampliat el seu perímetre i alguns veïns han pogut ja tornar a casa seva.
0: I com s'esperava, el Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats per aquests incendis forestals. És un mecanisme que permetrà activar ajudes per danys personals i materials. En paral·lel, s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels seus salaris i també les cotitzacions.
1: Així, les empreses no hauran de pagar les nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció i les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per a tothom que hagi estat desallotjat a casa seva o que no hagi pogut accedir a la zona del seu domicili habitual perquè els accessos estaven tallats per foc. També augmentarà en 2 dies el permís laboral per a la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis.
0: S'ha anunciat després del Consell de Ministres. El president Pedro Sánchez ha comparegut de manera extraordinària per fer balanç del curs polític just abans de les vacances i el cap de l'executiu ha tornat a treure pit de la bona marxa de l'economia espanyola,
1: que és la que més creix a l'Eurozona. Sánchez també s'ha defensat, de fet, del front judicial que envolta la seva dona i el seu germà.
12: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer. Y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
1: Y pel que fa a les acusacions al voltant de l'expresident Zapatero...
12: Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Él las hará en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere.

0: L'actualitat avui també passa pel Tribunal Suprem, que ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament català del 2017, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El mateix tribunal ja va amnistiar ahir a l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern Puigdemont, a rebre-la.
1: De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar l'any 2023 a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobeir el Tribunal Constitucional i per permetre les votacions de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre. La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada finalment constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i també el de la Unió el Tribunal de Justícia de la Unió Europea de fa unes setmanes, el Suprem ha començat a aplicar ja l'amnistia.
0: També a la plana de tribunals, el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència avui a l'Audiència Nacional.
1: Després de 4 mesos i gairebé 40 jornades de vistes, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha donat per tancat ja aquest procés. Ara els magistrats han de determinar si la cúpula d'Interior del govern de Mariano Rajoy va orquestrar una operació parapolicial al 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li així documents comprometedors per al partit. La Fiscalia demana les penes més altes per a l'excomissari José Villarejo, 19 anys de presó, també però sol·licita 15 per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pel seu secretari d'Estat, Francisco Martínez, i per l'exdau de la policia, Eugenio Pino.
0: La justícia italiana ha rebutjat el darrer recurs de Juana Rivas i confirma la custòdia del seu fill menor per al pare Francesco Arcuri.
1: La decisió arriba en missa de polèmica, ja que Arcuri està pendent de judici a Itàlia per un presumpte maltractament físic i psicològic als dos fills de la parella. L'equip jurídic de Rivas ja ha qualificat la resolució de barbaritat. Denuncia que s'estan violant els drets fonamentals de la infància. Per aquest motiu ha anunciat que hi recorrerà en contra dels tribunals internacionals per intentar capgirar la situació d'un cas que ja fa més de 10 anys que dura.
0: Trobada internacional destacada en l'agenda. Avui Donald Trump rep a la Casa Blanca en reunions separades el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
1: En Zelensky abordarà el suport militar a Kiev i les sancions contra Rússia. Amb Netanyahu tractarà la situació a l'Orient Mitjà.
0: En pocs segons, les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. El 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident.
1: L'Ajuntament de Llucmajor aplicarà restriccions de trànsit en diferents àrees durant el 12 d'agost amb motiu de l'eclipsi.
2: El consistori demana no fer ús del vehicle privat si no és imprescindible i emprar el transport públic. També que els ciutadans es vagin informant per xarxes i els canals oficials de les actualitzacions d'informació.
1: I Valldemossa viu la seva festa grossa.
2: Avui cap vespre sortirà el carro de la Beateta, una celebració que ha començat al matí amb una desfilada des de l'Ajuntament fins a l'Església, on s'ha fet una missa.
1: Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és un accident entre diversos vehicles a la via de cintura, a l'altre del cementeri, en sentit d'aeroport, on tot gran part del carrer està ocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent del punt i retencions cap al moment, arribant fins a l'altura de la sortida des de Sant Dureta. En sentit d'Andratx també trobaran retencions a l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla. I ja per acabar, afegir tràfic lent a la sèrie de la Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. Això fa pel moment. Bon dia.
1: Gràcies, Juan. Anem amb Ivan López del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: El pròxim mes de gener, l'Ajuntament de Palma posarà en marxa l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades.
2: Foners, Pere Garau Est, Sant Fortesa Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó i alguns centres, i alguns carrers del barri de Bons Aires són les 8 zones de la ciutat que a partir de dia 1 de gener passaran a formar part de l'hora. Prop de 13.000 places, una mesura amb la qual el consistori cerca afavorir la rotació. Antoni Deudero és el regidor de mobilitat.
5: Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
2: I que els veïnats agraeixen perquè asseguren que els seus carrers, fins ara limítrofs amb la zona blava, s'havien convertit en l'aparcament de tothom.
6: Ja ho entenc, que la gent que fa feina en el centre o algo, no li queda altre remei, però és que estem vivint aquí. Ens hem de pensar, quan tenim el cotxe aparcat, si el traiem o no el traiem, perquè després el problema és aquest.
7: Entre setmana no lo movemos nosotros, por ejemplo. Yo que trabajo en Son Yace, voy en bus y mi pareja va andando. Entre semana imposible, no encuentras luego.
8: Lo que pasa es que ya tenemos demasiados coches ya en la ciudad.
2: Fa mesos que el consistori va instal·lar les màquines i ara començaran a pintar les ratxes en terra. A partir de dia 16 de setembre, els ciutadans empadronats als carrers afectats podran començar a demanar el distintiu. Inicialment, el barri de Santa Catalina, Camp d'en Serralta, entrava a l'ampliació, però de moment no es podrà incloure per qüestions tècniques.
5: Incluïdos, no? Porque no está todavía resuelta una casuística muy específica de la zona.
2: Els ciutadans que vulguin saber si aquesta ampliació afecta el seu carrer ho poden consultar al web de Movipalma.
1: Mentrestant, també a ciutat, els veïnats de Pere Garau denuncien l'estat d'abandonament de diversos solars de la barriada. També alerten de les conseqüències que això té en el dia a dia i, per tant, reclamen a l'Ajuntament que hi actuï.
2: Tanques caigudes, brutó, rates i vegetació sense controlar. És una imatge que es repeteix a diversos carrers de Pere Garau, concretament als solars abandonats del barri. La plataforma Flipau en Pere Garau denuncia que aquesta situació s'arrossega des de fa anys i reclama a l'Ajuntament de Palma que actuï de manera subsidiària en el manteniment d'aquests espais. Isabel Risquez és membre de la plataforma.
9: A l'Ajuntament s'ha comunicat per diverses vies y de momento pues no se ha dado una solución.
2: Segons explica la plataforma, la normativa de disciplina urbanística obliga els propietaris a mantenir els terrenys nets, segurs i correctament tancats. Si la llei no es compleix, segons assegura l'entitat, l'Ajuntament de Palma podria requerir-ne el compliment i fins i tot actuar-hi de manera subsidiària. Patricia Armella és veïna del barri.
9: No és agradable. A part, se m'han queixat de que fa olor, fa molta olor, i això, hi haurà rates, hi haurà cucaratges, hi haurà de tot aquí. Serà un niu de brutó.
2: Els veïnats alerten que aquests espais afavoreixen l'acumulació de residus, la proliferació de plagues, el risc d'incendis i actes incívics i converteixen d'aquesta manera els solars abandonats en fumaters il·legals. També denuncien que projecten una imatge de degradació en un dels barris amb més població de la ciutat. Paquita Mas és veïna del barri.
10: No vivim mai el barri com està ara, no ho vivim sense la meva vida. O sigui, és que està molt abandonat, molt deixat.
2: Per això, la plataforma demana que es faci complir la normativa, que s'obligui els propietaris a assumir les seves responsabilitats i que corti i actuï d'ofici sempre que sigui necessari. Asseguren que tenir els solars en bon estat és una qüestió de seguretat, de salubritat i de qualitat de vida pel conjunt del barri.
1: Canviem de qüestió. Per primera vegada, l'Almudaina obre al públic al Palau de la Reina. Un conjunt d'estances privades totalment restaurades formen part d'una rehabilitació integral de l'edifici, un nou recorregut històric que els ciutadans podran visitar de franc els propers 3 dies.
2: En una entrevista a l'Informatiu Matí, la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández, ha explicat que els visitants podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina.
11: El espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
2: La conservadora assegura que aquest espai en el qual es poden trobar elements de totes les èpoques des del segle XIV és un dels recintes on els visitants més augmenten any rere any. Els dies 29, 30 i 31 de juliol es pot visitar de franc.
1: 2:37, que no es tregui el focus del missatge que tenia la manifestació contra la massificació turística del passat diumenge, és el que ha demanat avui la regidora de l'Ajuntament de Palma d'Unides Podem, Lucía Muñoz. Des del partit, al pròxim ple presentaran una moció per demanar explicacions dels fets ocorreguts i adverteix el canvi de focus a la intenció de desviar l'atenció per part d'interessos econòmics.
2: Segons ha comentat la regidora, seria un error fixar-se només en la brutalitat policial i, tot i condemnar-la, la manifestació tenia un missatge clar. La gent està cansada d'un model turístic insostenible.
12: Seria un error que tot el debat acabés reduït a la violència policial. La manifestació de diumenge no va sorgir del no-res. Desenes de milers de persones varen sortir al carrer per denunciar un model basat en el turisme, la massificació turística, la destrucció del territori.
2: Així i tot, des del partit condemnen els fets ocorreguts. Per això presentaran al pròxim ple de l'Ajuntament una moció per demanar qui assumirà les responsabilitats. A més, també insisteixen en la dimissió del delegat de govern de les Balears, Alfonso Rodríguez, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: I ho dèiem en titulars, quan falten poc més de 2 setmanes per a l'eclipsi total de sol, els ajuntaments es preparen per acollir el fenomen en la màxima seguretat. És el cas de Llucmajor, on el consistori aplicarà restriccions de trànsit en diferents àrees durant la jornada del 12 d'agost.
2: Es tancaran tots els accessos al Santuari de Gràcia i el de Cura. A Serenal, a partir de les 4, només podran entrar vehicles d'emergència, transport públic, residents de Serenal i de Sant Barí, aquests amb acreditació, treballadors amb justificant i turistes amb reserva d'aparcament en els hotels de la zona. Aquestes restriccions també s'aplicaran a Cala Blava, Bellavista i Tollerich, i a les urbanitzacions Mayoris, Puig de Ros i Sa Torre. A Badia Blava i Badia Gran només hi podran accedir als serveis d'emergència, i a l'aparcament de Sa Pedrera de la Seu i a la baixada al mirador de Badia Blava es tancaran quan estiguin plens, previsiblement ja al matí. També l'Ajuntament de Llucmajor tancarà diversos carrers i restringirà el pas a vies com Recal, al carrer de Cedre, Cabrera i Terral. Hi podran accedir sense restriccions tots els clients que hagin fet una reserva en establiments hotelers del municipi.
1: L'Ajuntament demana no fer ús del vehicle privat si no és imprescindible i emprar el transport públic. També que els ciutadans es vagin informant per xarxes i a través dels canals oficials de les actualitzacions d'informació en una jornada que es preveu complicada.
2: El cap de la policia local de Llucmajor, Sergi Torrendell, admet que les previsions poden superar de molt els càlculs inicials del consistori. Entre residents, amics de residents, turistes i treballadors, el nucli pot arribar a suportar el pròxim dia 12 el pes de 100.000 persones.
13: Puguin anar a veure l'eclipse i no siguin residents, jo els recomanaria anar-hi ben prest, perquè a partir de les 4 ja no deixarà de passar ningú que no tingui autorització. I els autoritzats són servei d'emergència, els serveis públics, els residents, els que tinguin reserva i els que estiguin hospedats a un hotel.
1: I avui, a causa d'una nova interrupció del subministrament d'aigua que prové de la desalinizadora del Codia, pel trencament de la canonada d'impulsió s'ha hagut de tallar l'aigua a 12 zones del municipi.
2: Es tracta de la base militar, el Club Nàutic, Ports i B, la piscina municipal del Port, el poliesportiu de Pollença, Silla, la urbanització Les Palmeres, els carrers de Cap Roig i de l'Oronella, el Calvari, la urbanització Camp Orquer i el cementeri. Des de l'Ajuntament han anunciat que, en el cas que aquestes mesures no bastin, també es preveu reduir la pressió d'aigua en tota la xarxa del port a partir del capvespre. La durada estimada d'aquestes mesures és de 24 hores.
1: Més notícies. Els professionals sanitaris de la xarxa pública de residències de gent gran ja poden consultar l'historial mèdic dels residents en els ordinadors.
2: Això és possible gràcies a un nou projecte d'història clínica electrònica compartida amb el Sistema Públic de Salut, una eina que ha tingut un cost de 1,6 milions d'euros i que afavoreix la interoperabilitat, evitant la informació fragmentada i donant seguretat als pacients. Manuela García és la consellera de Salut i Llorenç Galmés, el president del Consell.
14: És un element importantíssim per a poder fer una atenció integral i una assistència de continuïtat a nivell del pacient.
15: De manera coordinada, en temps real, podran tenir tota la informació actualitzada dels pacients de les nostres residències. Independentment si un pacient ha estat atès a un centre de salut, un hospital o inclús dins la mateixa residència.
1: D'altra banda, el Consell Insular ha entregat el primer distintiu de bones pràctiques a la Mancomunitat del Pla de Mallorca per la campanya No hi ha espai per al masclisme.
2: L'IMAS reconeix així aquesta iniciativa de prevenció de les violències masclistes desenvolupada als 14 municipis del Pla de Mallorca des de 2021 i que ja va ser premiada per la innovació social. Guillermo Sánchez n'és el president.
16: No és únicamente un reconocimiento a una entidad, sino que queremos que se sumen más reconocimientos para crear un banco de buenas prácticas donde exista un espacio vivo, donde compartir experiencias, visibilizar la labor de los profesionales y ayudar a que las iniciativas que funcionan puedan llegar a más territorios de nuestra isla.
1: I el grup socialista del Consell Insular denuncia que el president Llorenç Galmés injecta 41 milions d'euros de romanents al contracte de Tirme per sostenir la promesa electoral de baixada de la tarifa de residus.
2: La formació qualifica digne, inacceptable i inaudit el moviment del president en matèria de política de residus després que el govern insular hagi decidit destinar 41 milions d'euros addicionals a l'empresa concessionària Tirme per sostenir la rebaixa del 10% de la tarifa dels residus anunciada pel PP en campanya electoral. Catalina Cladera n'és la portaveu.
17: El senyor Galmés no gestiona bé els comptes públics, els recursos públics, ni la política de residus, ni l'importació dels fens, ni el conveni que ha finançat amb la presidenta Proens per dur els fens d'Eivissa. Han estat suficient per baixar la tarifa. Encara hi han d'inflar en 41 milions més per poder complir la seva promesa electoral. 41 milions d'euros, que sumats en els 60 que ja dèiem, aquests 100 milions d'euros, se podrien destinar a tantes i tantes polítiques necessàries a Mallorca.
2: Aquesta nova aportació es presenta per via d'urgència al ple ordinari de demà.
1: Aquesta qüestió i dos tractarà el ple de demà. Mentrestant, d'avui, és tort perquè Valldemossa visqui la seva festa grossa. Avui capvespre sortirà el carro gran de la Beateta, una celebració que ha començat avui matí amb una desfilada des de l'Ajuntament fins a l'Església, on s'ha fet una missa.
2: Àfrica Calafat és la Beateta d'enguany, una festa molt arrelada a Valldemossa. L'acompanyaran les tres dames d'honor, Àfrica, Martina i Carlota, i l'Arvera, que enguany representa Leonor Bardolet. La festa d'aquest matí ha començat amb una desfilada de tots els personatges de la festa, autoritats i familiars, des de l'Ajuntament i fins a l'Església, on s'ha fet la missa. El plat fort d'avui, però, serà al vespre amb la desfilada del carro triomfal de la Beateta, que recorrerà els carrells de Valldemossa.
1: I amb aquesta proposta per avui, hora baixa, per visitar Valldemossa i viure la seva festa grossa, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IB de Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.

0: Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Comencem parlant del Real Mallorca. El capità Martin Valiant ha parlat de l'equip i de Jan Virgili, un dels jugadors que ara mateix té un futur incert.
1: Sí, el Mallorca continua fent feina meravella i el capità eslovac es sincera al micròfon d'IB3. La principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove estrany català Jan Virgili, un dels jugadors més diferencials de l'equip. Precisament, Martin Valiant ha parlat d'això.
2: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante. Eso creo que es la clave.
1: Tot i les sortides que falten per fer-se i amb els nous que han arribat, Martin Valiant vol centrar-se a fer un bon grup.
2: Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de míster, crear un grupo nuevo. Como sea normal, este año está habiendo muchos chicos nuevos y es, creo, fundamental crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad, y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
1: L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a Terres Andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'ex-mallorquinista Pedro Rakovic. Valiant ha assegurat també que el més important en vista de la pròxima temporada és sentir la unió entre equip i afició.
2: Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas, pero se siente, ¿no? Uno lo nota y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
1: I una bona mostra d'això són el més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. De fet, avui s'ha obert el termini de les noves altes. El club espera arribar als 20.000 abonats. Anem en aquesta hora a Marbella. El nostre company José Manuel Peña ens apropa el que ha passat avui de matí.
3: No són encara les 3 de l'hora baixa, però el Real Mallorca ja ha posat el punt i final al seu 5è dia d'estatge de pretemporada a Marbella, i és que l'equip tindrà l'hora baixa lliure després d'haver realitzat avui de matí la quarta sessió d'entrenament. Ha començat prop de les 9:30 a la gespa del Marbella Football Center i després l'equip l'ha rematada amb aproximadament 30-40 minuts de gimnàs. Com dèiem, tot continua sense grans novetats. El club encara no oficialitza la sortida de Samu Costa a l'Al-Nasser, ni tampoc s'acosta de moment cap fitxatge que continuï apuntalant la plantilla de cara a la propera temporada.
1: Gràcies, José Manuel Peña. I un apunt de darrera hora, el CEO d'Europa, Richard Clark, s'uneix al Consell d'Administració del Real Mallorca en substitució de Glenn Richard Carlson.
0: L'Atlètic Balears ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges.
1: Es tracta del lateral polivalent Fabrice Monchú, que ha jugat a la quarta categoria alemanya, i el defensa central Álvaro Martín, que arriba del Terrassa. Precisament, sentim Álvaro, que es defineix com a jugador.
4: Pero sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente. Me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
1: El club ha anunciat també el fitxatge de Rubén Català, davanter de 23 anys, que ha jugat aquesta darrera temporada amb l'Alcoià i el Castelló B. I un apunt pel que fa a la penya esportiva Santa Eulàlia, també de segona federació, que ha anunciat el fitxatge del migcampista ofensiu Israel García, de 22 anys, procedent del Linares.
0: L'Illes Balears Palma Futsal, Toni, s'ha reforçat amb un nou fitxatge.
1: L'ala brasilera de 30 anys, Julio Zanotto, procedent del Cairat, s'incorpora a la disciplina del conjunt mallorquí. Zanotto ha signat per les pròximes dues temporades. Així de content s'ha mostrat el jugador.
5: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir a camiseta y ganar con eso. Estoy me sintiendo bien, me sintiendo como si estuviese en casa.
1: Zanotto té la il·lusió de jugar a la Lliga Espanyola i complir el repte del Palma Futsal.
5: Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me sentí muy, muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene en la temporada, por eso.
1: Es tracta del quart fitxatge del Palma Futsal, que començarà demà la pretemporada en les proves mèdiques i dijous en les dues primeres sessions d'entrenament a les ordres del tècnic Antonio Vadillo.
0: En bàsquet, Lídia Rivers arriba a l'Azul Marino.
1: Un nou reforç d'una jugadora que arriba després de jugar a l'Unicaja Mijas al tram final de la temporada passada. El conjunt andalús, la pivot nord-americana de 31 anys, va jugar 25 minuts de mitjana per partit, en els quals va sumar 8,6 punts, va agafar 2,5 rebots i va acabar amb una valoració d'11,5. Rivers va ser una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge el curt passat.
0: I a la primera FEB, l'Estia Menorca fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, que arriba com a cedit pel València Bàsquet.
1: El pivot estatunidense de 2,11 es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres. Lebeck ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix en la sisena peça de l'Estia Menorca per a la campanya 2026-2027. De fet, el club menorquí disputarà el trofeu Aon Illier Balears entre el dia 6 i 9 de setembre. També hi participaran el Figui Mallorca, el Palmer Bàsquet i el Clar Bàsquet Sant Antoni, que només disputarà un partit. I avui, precisament, el Clar Sant Antoni incorpora una jove promesa gallega, Pablo Fernández. A més, el Portmanyins ja coneixen el seu calendari a la Copa d'Espanya i a la segona FEB. Víctor Sancho, bon dia.
6: Bon dia. El Clar Sant Antoni debutarà en Lliga el cap de setmana del 3 d'octubre al grup B a casa a Sapedrera. Ho farà contra el Benicarló. La primera sortida serà una setmana després visitant el Gironès Bisbal. També s'ha donat a conèixer el calendari de la Copa d'Espanya de bàsquet, que es començarà a jugar abans. Els de Borisbal i Brea debutaran a Getafe el 12 de setembre. La segona jornada serà una setmana després a Sapedrera contra el Saragossa i, finalment, el 26 d'agost acabaran aquesta fase de la Copa en el grup E contra el Tres Cantos a Madrid. Quant a la confecció de la plantilla, el club ha informat del fitxatge de l'escorta gallec de 21 anys, Pablo Fernández, arribada a la tercera FEB del Sigaltec, on amb 1,90 d'alçada ha fet una mitjana de més de 21 punts per partit. Grans xifres anotadores que caldrà veure si pot aportar també a una categoria superior. Són 5 incorporacions fins ara: Aleix Aro, base escorta, Michael Okafor a la pivot, Morgan Stilma a la pivot, Lamin Diva pivot i Pablo Fernández escorta. I el club ha comunicat fins ara 7 baixes: Gerard Blatt, Javi Rodríguez, Emil Stoilov, Jeff Solarin, Nicolás Isic, Santi Paz i l'Obra Terdic.
1: Gràcies, Víctor. Un darrer punt de bàsquet. L'escorta mallorquí Joan Sastre deixa de ser jugador de la Laguna Tenerife després de 5 temporades.
0: Esperança Cladera ha estat la millor representant balear al passat campionat d'Espanya.
1: La corredora morera del València Club Atletisme guanyà el bronze a la prova del 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la medalla de plata. Avui, Esperança ha passat pel micròfon d'IB3 Ràdio en el programa Esport 3 i diu que el bronze no es correspon amb el seu estat de forma.
7: Bueno, el bronze de 200, vull dir, no crec que no tots els resultats fan justícia en el moment que estàs vivint. En el meu cas, crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos, i la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta. Però, bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vagi reflectit a un campionat en concret, saps? Perquè una carrera pues, no mos defineix i no se poden alinear tots els astros pues, perquè tot surti bé.
0: I acabam en ciclisme.
1: El corredor artenenc Enric Mas liderarà el Movistar a la Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i finalitzarà el 13 de setembre a Granada. Recordant que Enric Mas no va participar al passat Tour de França.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí el repàs a la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb la informació cultural.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: La setzena edició de l'Atlàntida Film Fest ofereix enguany més que mai una visió àmplia, eclèctica i diversa de la producció audiovisual de les Illes. Avui en tenim dos bons exemples, dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés.
1: Sí, són dues propostes, dos documentals que han rebut el suport d'IB3 i que es presenten avui vespre a les 9 a la Sala Rivoli i a Cine Ciutat i que segueixen la vida i evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, han estat 10 anys de seguiment des que les xarxes i aquest tema... Manuel Cortés... Va fer viral un al·lot de Sabileta que acabaria tenint com a clients Bad Bunny o Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernés, va veure potencial en aquesta història i, malgrat les reticències inicials, varen apostar per ella.
2: En el principi sí que estava incòmode ell. Tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit. I avui en dia està supercontent. Ha canviat la evolució. Hem aconseguit acabar la pel·lícula amb ell. Ell ja l'ha vist. I avui en dia pues, és una altra persona, també, igual que nosaltres.
1: Una aposta, explica Guillermo Boglia, que és també codirector, amic i company de promoció del CEF dels tres directors, ha pagat la pena.
3: En el final, 10 anys, seguint un personatge, nosaltres no sabíem en què desembocaria. Hem tingut sort de que el perruquer de barri que vàrem apostar per ell ha aconseguit els seus somnis a la vegada que nosaltres fer una pel·lícula que també era el nostre somni.
1: Un somni que ha estat, però, reconeixen difícil. Mario Figueroa és el tercer codirector del film.
4: Ha sido un camino bastante duro, con altibajos, pero una vez que hemos visto la película terminada y que la ha visto también Manuel, todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la dedicación y todas las renuncias que hemos hecho durante estos 10 años, pues a ver, la película es como ha merecido la pena.
1: Manuel Cortés, dèiem, és un dels protagonistes d'avui, l'altre, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental Àlex Dioscòrides, que 10 anys després d'Overbooking segueix apostant pel territori, per les arrels, per la cultura, com a única eina de defensa, i en gent com Solivelles, que recordem, va recuperar espècies com el tap de cortí i que fa feina amb ceramistes i teixidors d'aquí, com un dels millors exemples.
5: Si haguessin més cuineres com de Maria... sobretot en tot el volum d'hostaleria que tenim a Mallorca, només un 25% fes feina amb producte local de veres, fes feina amb agricultors, en recuperació d'espècies, en cuidar tot el nostre paisatge, la nostra illa seria molt més cohesionada, seria molt més sòlida, seria molt més resilients quan hagués canvis.
1: Les grans empreses, els dirigents, està clar, podrien fer més, però la responsabilitat també és nostra, de tots.
5: Tothom se pot implicar, tothom pot anar al mercat, tothom pot... Perquè al final el preu no és molt més cap, entro un poc més incòmode, perquè has d'anar a comprar una cosa un puesto, una altra cosa una altra, i al supermercat s'ho ten tot junt. Però aquesta comoditat mos fa perdre moltes coses. I entre una d'elles mos fa perdre molt de sabors i molt de producte molt bo.
0: I aquestes, Sandra, són només dos dels quatre llargmetratges balears que ens esperen avui a l'Atlàntida.
1: Sí, apunteu el Milker de Miquel Ec, el documental premiat al festival més important del món, l'IPFA, rodat fa durant també 10 anys i que ens mostra la vida i mort d'aquest filòsof i revolucionari africà assassinat per les seves idees. Es veurà al Rivoli a les 5 i 2 hores més tard, al mateix espai, el Lló de Rafa Cortés celebra 20 anys.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 28 de juliol. Més de 400 persones han exigit avui migdia la dimissió del delegat del govern espanyol a Palma per les càrregues policials de diumenge vespre. Aquesta era una de les consignes més repetides. Demanaven la dimissió d'Alfonso Rodríguez, del delegat del govern espanyol. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els organitzadors han comptabilitzat una vintena de ferits, un dels quals, se diuen, està encara hospitalitzat, i demanen també la dimissió del cap de la Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues. Ara es plantegen una denúncia col·lectiva. David Pujol és portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
2: Les ferides, 8 van necessitar assistència en aquell mateix moment. Hi ha persones que avui encara estan hospitalitzades, creiem que això és una vergonya i demanem responsabilitats polítiques, començant per la dimissió del delegat de govern, en Alfonso Rodríguez, però també per el cap de la Policia Nacional i el cap de tot aquest operatiu.
0: Mentrestant, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva.
1: S'ha obert una investigació interna per esclarir què va passar durant la manifestació contra la saturació. S'interrogarà tota les parts. De moment, la Policia Nacional manté que la seva actuació va ser proporcionada.
0: Hisenda ajorna a setembre la reunió sobre finançament autonòmic que s'havia de celebrar demà. En canvi, el canvi de data respon a la petició de les comunitats del PP que havien demanat per carta més temps per analitzar els detalls del nou model.
1: Des del govern de l'Estat s'han mostrat sorpresos per aquesta exigència de darrera hora i lamenten que els populars s'excusin a la falta d'informació després de mesos d'ofertes de diàleg i reunions tècniques. Segons l'executiu, el bloqueig de la negociació frena un model que preveu injectar prop de 21.000 milions d'euros addicionals a les comunitats que serviran per reforçar la sanitat, l'educació i els serveis públics.
0: Els titulars de la jornada inclouen també un nou rècord d'ocupació a les Balears.
1: Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag registrà el segon trimestre de l'any 681.000 persones fent feina després que en la primavera es crearen més de 100.000 nous llocs de treball. Respecte a l'atur, la taxa se situa en el 6,1%, que és la més baixa en un segon trimestre des que hi ha registres a l'INE.
0: Els bombers fan feina per frenar l'avançament dels incendis forestals que arrasen al centre de la península abans que demà arribi la nova onada de calor.
1: Els dos grans incendis que afecten Madrid, Ávila i Toledo ja s'han ajuntat en alguns punts i han cremat un total de 77.000 hectàrees. A l'altre gran incendi que afecta la península, el de la vall d'Uixó, el foc continua sense control després de cremar 8.500 hectàrees. Avui, el president Pedro Sánchez ha tornat a fer una crida per aconseguir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i ha carregat contra el negacionisme de PP i Vox.
3: El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática, y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
1: En el balanç del curs polític, Sánchez també ha defensat la innocència del seu germà i de la seva dona i ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. De moment, la informació torna puntual al butlletí de les 4 i IB3 Ràdio. Ara comença Tenton.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1199. Heu de saber que damunt una muntanyeta vaig trobar un didalet. Era, de sort o maceta, de quan se cosia el velet.

Bon dia, sí. Avui és Santa Catalina Tomàs. I la d'avui és una santa moderna. Santa Catalina Tomàs va ser una monja mallorquina del segle XVI, beatificada l'any 1792 i canonitzada tardanament el 1930. Per això és una santa moderna. Per ser el primer mallorquí beatificat i per la tardança a la seva canonització, ha estat i és encara coneguda com la Beata o la Beateta. També era denominada Sor Tomassa, perquè antigament els llinatges de les dones es deien en forma femenina. Sor Tomasseta, Santa Catalina Tomàs, va néixer a Vall de Mossa l'any 1531. Imagineu-vos, aleshores, era una vila molt petita i també molt mal comunicada. Els seus pares moriren quan ella era molt petita i deixaren 7 infants orfes. Na Caterina va ser criada per la seva tia de Son Gallart, a Deà, on la Nina va viure. Allà va conèixer un ermità, Fra Castanyeda, un militar castellà, el vaixell del qual va naufragar de vora les costes de l'illa i prometé que si se salvava es faria ermità. Sor Catalina Tomàs, però, era una nina malaltissa, solitària, amb una gran religiositat rebuda de la seva família. La llegenda conta que na Caterina, a 6 anys, va tenir una visió de Jesucrist. Tot plegat li va fer entrar la seva vocació de monja. Com que per entrar a un convent havien de pagar un dot, aquell senyor, aquell ermità castanyer, de posar la nina en contacte amb la noble família Sa Fortesa de Tagamanent, que l'acolliren en el seu casal i li donaren educació particular. Però la nina caigué malalta i el Sa Fortesa la varen dur a la possessió de Raixa, aleshores de la seva propietat. S'hi conserva encara la cambra on la futura santa va viure uns anys. En un principi, les monges de Santa Magdalena no la volien al seu convent, però perquè no se podia pagar el seu dot. I ella patia i patia i pregava per entrar en el convent de Santa Magdalena. La pedra, de fet, on se seia quan pregava, ara es troba a la plaça del Mercat. De fet, el 1826, l'Ajuntament de Palma la va col·locar encastrada dins la paret posterior de l'església de Sant Nicolau, on encara ara la trobareu. Finalment, va ingressar al convent de Santa Magdalena, dos canonges de Sant Agustí encara existent. El dia que hi va ser mesa, diu la llegenda, que es varen posar a sonar totes les campanes de tots els convents on havia demanat ingrés Sor Tomasseta. I en aquest convent va estar, diuen, que molt estimada per les altres monges i també va tenir visions i temptacions del dimoni. 43 anys més tard obriren el seu tut i trobaren el seu cos incorrupte perquè Santa Catalina Tomàs va morir a l'edat de 43 anys l'any 1574. Aquesta santa vallemosina ha generat una quantitat de folclores, celebracions, cançons i altres herbes. De fet, és patrona de Vall de Mossa, de Vilafranca, de Santem, d'Espont d'Inca i també, òbviament, de la parròquia Santa Catalina Tomàs de Palma. A més, està molt lligada a Palma i a Santa Margalida. El folclori diu que la santa i el dimoni, el bé i el mal, el dimoni la tentava i fins i tot la volia tirar dins un pou, cosa que va fer aparèixer una de les cançons més populars de Mallorca i que avui sentirem cantar a tot Vall de Mossa. Sor Tomasseta, on sou? Ja vos podeu amagar, perquè el dimoni vos cerca, dins un pou vos vol tirar.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres. Avui són dimarts, són dia 28 de juliol i qui les saben totes les lletres són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, bon dia, Maria Pons, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon dia, Celestí Oliver, benvingut,
2: bon
0: ben tornat. I Miquel Junc,
2: bon dia.
0: Com anam?
2: Bé, bé.
0: Com han anat aquests dos dies de vacances?
2: Bé, vacances. Bé, vacances no ho han estat, perquè he fet molta feina.
0: Has fet molta feina, però ho has passat gust?
2: Sí, al final ha sortit tot bé.
0: En Miquel és un també dels organitzadors del Mova Fest i era la darrera edició.
2: Darrera edició, sí, hi ha hagut llàgrimes,
0: sí?
2: Plorat tots. Sí, sí.
3: Ben sentida, no?
2: Sí, però bé, ha anat tot molt bé, tot va sortir superbé i nosaltres hem quedat molt contents d'aquesta edició i la gent, creguim que també, perquè han rebut una quantitat de missatges que... Això, mos han romput el cor a tots.
0: Que bé. Que sí. Molt bé, d'enhorabona.

0: I de ser nous emblemàtics de Ciutadella, Maria?
1: Sí, han incorporat 7 establiments més al programa Emblemàtics Balears i suma un total ja de 21 comerços adherits. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar visibilitat als municipis a través dels seus negocis emblemàtics i impulsar també l'activitat comercial de proximitat.
0: Doncs parlarem d'aquesta incorporació d'aquests establiments, però avui també hem de parlar del cor. Ja sabeu que som a la plena de l'estiu, passen moltes coses per les Balears. Vendrà Raquel Agüeros, el rei ja és aquí i mos ha de contar moltes coses.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Sí, ja sé que avui és dimarts, però és que no podia no venir avui després de conèixer la notícia d'ahir. Bé, la notícia, no sé, hi ha 27 versions diferents. En xerrarem de tot el que vulgueu, corets. Love is in

0: Doncs esperam en Raquel d'aquí una estoneta, però també tenim tema del dia, Miquel, avui d'acabar.
1: Sí, avui anirem fins a Formentera, perquè aquest cap de setmana passat s'ha celebrat la Diada de Formentera i s'ha reconegut en la medalla d'or de Formentera, la colla de ball pagès Els Pastorells, que enguany han fet 50 anys.

0: I del 18, la notícia del dia la dedicarem a Formentera, en aquesta medalla de, en els pastorells, aquesta colla de Vallpagès que han fet 50 anys, i també la seva diada, que va ser el motiu de les festes de Sant Jaume aquest cap de setmana passat. Però tenim més temes a l'estiu.
1: Sí, perquè la tercera hora de Tentols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui conversarem amb el músic mallorquí Joan Pérez Villegas, que estrena projecte nou precisament en el Festival de Jazz de Sa Pobla, i ell és també director de Sa Corrala, la coral que va pujar a cantar dissabte amb Antònia Font, un dels moments més sentits i viscuts de la Movo, de la darrera Movo. Rotses

0: I va ser preciós aquest moment.
1: Un dels moments que quedaran per sempre en record de Joan Roca.
0: I quan va pujar la coral de Socorral a cantar aquesta cançó, va ser realment, encara se m'ho ponen els pèls de punta.
1: I així és. El projecte del compositor i vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas és Blau Salvatge, a part de
0: d'estar
1: al capdavant de Socorral.
2: I de moltes més coses.
1: Això és un octet internacional que combina diferents estils musicals que escoltarem després, que dona com a resultat un so vibrant i dinàmic.

0: El grup el formen integrants de diferents orígens, per això la seva multiculturalitat, no només d'Espanya, sinó també d'Alemanya, dels Estats Units i Suïssa, i fan composicions d'una gran varietat d'influències culturals. Actuen dins aquesta edició d'enguany que dona el SUS avui del Festival de Jazz Sa Pobla, i amb ell i amb en Pep Crespí, responsable del Festival de Jazz de Sa Pobla, en parlarem a partir de les 5.
1: Que bé, té molt bona pinta.
0: Sí.
1: El Festival de Jazz de Sa Pobla d'enguany un any més, i també aquesta formació que dirigeix i és el compositor en Joan Pérez Villegas, que avui podrem conversar amb ell. A partir de les 5 i mitja vendran també les Marines de Tèntol, i avui na Marina Benassa i na Marina Huguet preparen els infants també per les festes.
2: Estiu, vacances, bon temps, i a tots els pobles i ciutats arriben les festes. Ajuntaments i associacions van de corcoll en les programacions durant mesos. I els infants? A on queden els infants? Avui, a Genedam, festes patronals i criatures.

0: Doncs sí, preparar per les festes de poble ja n'hi ha hagut moltes, eh? Moltíssimes, però encara en vendran moltes més, ara que és de mes d'agost, que és a punt d'arribar, arribarà aquest cap de setmana. Així que avui, com compaginar festes i infants, amb les Marines mos donaran tots els consells. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ja sabeu que ho podeu fer per diferents canals, per començar, i t'he llevat el lloc, Miquel, a través d'un número de WhatsApp al qual... ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Celestí, tenia moltes ganes de donar aquesta informació. No passa res.
1: Sí, som
4: com un motoret. Xivoríem un pocot.
3: Clar, està bé.
4: Va bé.
3: Bé, i també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic, o sorpresa, que no és altre que tento@ivetradio.com.
0: Molt bé, i de Miquel, fins d'aquí una estoneta, vas a rebre els nostres convidats d'avui.
4: Sí,
0: ara venen, que són veïnat teus. Bé, ara hem donat una pista.
4: Propet.
0: Però hem de saludar la nostra estimada tècnic, perquè avui a les vies de so hi tenim Anna Marga Cifra. Marga, moltes gràcies també a tu. Són les 3 i 21 minuts i arriba el moment de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Benvingudes i avui un nou poble en aquesta batussa de Tèntol. Ja n'han passat gairebé, ja dic un mes, no arriba, però ja han passat molt de pobles per aquí i avui en vendrà un de nou. De moment, la classificació en aquest pòdium, tres pobles, ahí tenim. Porreres és el que va al capdavant de tot. Llavors, un poble a prop de Porreres, com és Campos. Campos està en segona posició. I tercera posició, un poc més al nord, hi trobam Alaró. De moment, aquests són els tres pobles que encatxalen aquesta classificació. Però ara sí, hem de conèixer quin és el que jugarà avui.
1: I d'ahir sí, el poble que avui passa per la batussa de Tèntol és... Santa Margalida.

I de si avui jugam amb el poble de Santa Margalida, municipi que es troba al nord-est de Mallorca i compren els nuclis urbans de Santa Margalida, de Can Picafort i de Sant Serra de Marina. Té de més 14.000 habitants el municipi. Ara bé, el nucli més poblat és Can Picafort, que en té 9.000 d'habitants, 9.000 picaforters, que he demanat quin era el seu gentilici perquè el desconeixia, m'han dit picaforters i picaforteres. M'agrada molt. En tot cas, els habitants de Santa Margalida són coneguts com a margalidans. Això sí, margalidanes, o vilers i vileros, o vileres. En aquest cas, pel costum de referir-se al poble de Santa Margalida com a la vila. Els llinatges mallorquins més comuns de Santa Margalida són Perellós, Terric, Rosselló, Ferrer, Morell, Font i Moragues. I durant l'època musulmana de Mallorca, Santa Margalida formava part del districte de Muro, el qual en la reconquesta cristiana va ser dividit entre les parròquies de Sant Joan de Muro i Santa Margalida de Muro, corresponents als actuals pobles de Muro i de Santa Margalida. Però el nucli de Santa Margalida va sorgir entorn de l'alcaldia d'Ero.

0: T'agrada, Marga? De Marga Nostra, la tècnica, aquesta cançó que cantava Bonet de Sant Pere, fantàstica. Avui per parlar, òbviament, de Santa Margalida, d'aquest poble de Mallorca, que té algunes particularitats lingüístiques, eh? Perquè a Santa Margalida diuen aqueix o queixos, no sé si ho he dit bé, però alguna cosa sí, aqueixos. També, i compartit en qualque poble propers de Santa Margalida, diuen pitxos per referir-se als pèsols o nius per referir-se als ocells. Pel que fa al lèxic, fan servir una bona partida d'arcaïsmes que ja ha desapareguts en altres pobles, però que encara mantenen el poble Santa Margalida. Per exemple, nosaltres que tenim una secció que se diu Abetzef, ells diuen batzofiada, que és l'augmentatiu de Abetzef, és a dir, a una gernació, moltes coses, una batzofiada. També diuen barul, que és una persona de poc enteniment. O també a Santa Margalida es diu bosquet, que és una persona de baixa extracció social. Però també brufen. Un bruf és un refresc. I en destaca la festa i processó de la Beata, el primer diumenge de setembre, coincidint, mireu, avui, coincideix que és el dia de Santa Catalina Tomàs, tot i que ja sabeu que a Santa Margalida la festa la fan el primer cap de setmana de setembre. I avui només tenc un refrany, Celestí.
1: Ah?
0: Me sap greu. Només n'he trobat un del poble de Santa Margalida. Diu així: sou de Santa Margalida i Margalida de nom. Vos agradau a tothom per molt de que sou Garrida.
1: Mira, Arba.
0: Aquestes antigues, per dir-ho de qualque manera. Refrenys antic. Així que avui, dit i fet, jugarem amb el poble de Santa Margalida. Tenta!

Continuem, i avui també tenim pregunta. La pregunta del dia, òbviament, relacionada amb el poble Santa Margalida. Perquè ja sabeu que aquest estiu vos demanam qui són els mals noms de pobles. I els habitants de Santa Margalida també tenen qualque mal nom. El manco nosaltres des de l'equip de Tenta n'han trobat qualcun. Així que vos volem demanar precisament això. Sabeu qualque mal nom dels habitants de Santa Margalida?

0: I el Luis Aguilé li va posar aquesta, com diríem, aquesta cançó no oficiosa, aquest himne no oficial ni oficiós de Santa Margalida. Bé, avui doncs demanem això, mal noms dels habitants de Santa Margalida, i com sempre mos podeu respondre de dues maneres.
1: Ja sabeu que a través de l'story de l'Instagram @tentoolivetres o telefonant al 971 13 99 00 971 13 99 00.
0: I d'ara tornem.

0: Penta.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur, portada.
9: I si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Tèntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: 3:32 minuts, som en directe. Aquí, Beta Ràdio, avui juga el poble de Santa Margalida, tot d'una coneixerem els seus concursants de la vila, vileros, però abans, amem malnoms. Malnom de Santa Margalida, n'han trobat qualcun, avui sí que n'han trobat qualcun. Per exemple, he llegit que els hi diuen bosquetarros.
1: Bosquetarros?
0: Sí, ara, després, jo ho explicaré, jo crec que ho explicaran els nostres convidats, perquè els hi diuen bosquetarros. He trobat que a Muro són carredons, a Maria Talacons, a Sa Pobla xuetons, a Santa Margalida pixatinteros i a la vila són vileros. Trobat amb aquesta cançoneta que un poc aquella comarca, aquell redal, se dirien entre ells aquest mal nom. També he trobat que els mariandos són anomenats popularment talacons perquè precisament seria la gent de Santa Margalida que agafaven el que volien sense permís i s'ho ficaven dins la taleca. D'aquí de taleca, talacons, i per tant seria com aquesta cosa entre pobles d'entre Santa Margalida i Maria, que bé, però bé, aquestes de Maria. Avui parlem de Santa Margalida i hem trobat aquests bosquetarros, pixatinteros, que ahir ja en vàrem parlar.
2: Anava a dir com els inqueros, sí, no? Que en teoria també morden això.
0: I a Palma també vàrem trobar recuit així. Per zones pobles grossos, no ho sé.
1: Sí.
0: Llavors ho comentarem.
1: No ho
0: I
1: sabem.
0: També vileros, això sí, vileros.
2: Això està clar.
0: Tothom els ho diu. Ara, però, coneguem qui concursarà avui per Santa Margalida.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: no coneixem el nostre convidat d'avui, però és a Ciutat que són pixatinteros, eh? No és a Santa Margalida, perquè ara mos acaba d'escriure en Francesc, gràcies Francesc, que mos ha deixat un àudio a l'Instagram i diu: la meva família és de la vila i mos diuen de Cana Madalena Roca. Visca la Beata i visca la vila. Gràcies Francesc, que rebut el teu missatge i sona Ciutat que són pixatinteros, no la vila. Bé, dit tot això, ara sí, coneguem qui són els nostres convidats d'avui i abans, però, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
0: Au, idò. Qui tenim?
7: Sona Mercè.
0: Mercè?
8: Ja som en Margalida.
9: I jo en Xisco.
10: Som parents? Som casats?
0: Mercè, sou parents? Sou casats entre vosaltres?
7: No.
0: No? Sou amics?
8: Sí, Margalida. Sí. Som companys.
0: Companys?
9: Sí. Mm-hmm. Sí, coneixem,
0: Xisco?
9: Sí.
0: Vos coneixeu tots? A Santa Margalida?
9: Santa Margalida se coneix tothom.
11: De sí. Companys heu passat que mos coneixem.
8: Això ja, cadascú, no?
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espatarrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
7: Bé, jo tinc 20 anys i encara som estudiant. Estudi comunicació i indústries culturals a SUB. I...
0: molt bé. Bé, Fredina, casada.
7: Fredina.
0: Margalida.
8: Jo tinc 40 anys, soc geògrafa i estic casada.
9: Uh-huh. I jo tinc 35 anys, som professor i de moment no estic casat.
13: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Eibe Leonor Bosch.
8: Exactament, la mateixa.
9: La mateixa.
0: Què se diu?
9: Eliona Bosch.
0: Eliona Bosch. I per què?
9: Per una mestra que va a Santa Margalida fa molts anys.
14: Uh-huh. Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, actualment tinc una feina d'estiu i faig feina en el gabinet de màrqueting i comunicació del THB Hotels.
8: Uh-huh. Jo faig feina un despatx d'urbanisme.
9: Uh-huh. I jo som professor a l'IES Alcudi.
0: Ah, de vacances.
9: Exacte.
6: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Sí.
8: Jo tenc que les meves col·legues de curro escoltant la meva resposta, vale? I estem en procés de millora.
0: Molt bé, heu quedat d'acord que ho diríeu.
8: Hem quedat d'acord de dir, bueno, exacte, estem en procés de millora.
9: I jo aprofitaré també per reivindicar les millores per professorat de Seguir Balears.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Bé, vaig anar al gimnàs, m'agrada molt anar a caminar i també faig equitació.
0: Molt bé.
8: Jo, com a bona persona adulta, vaig a córrer quan puc, això.
0: I en Xisco?
9: I és veritat que poca cosa, també. Bueno.
16: Sap algun acudit?
0: Diu, no som esportistes. Sí, sí, sí. Mercè, un acudit en sac cap?
7: No.
0: No? Margalida?
8: No hem preparat un. Venga. Perquè sabem que sempre anem fluixos amb aquest tema dels acudits. I com que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana una mica conflictiu, no? N'hem preparat un que és... m'han dit que en Joan era mort i que tenia una casa i dos salars.
0: Si és que tu vol dir qualque
9: altre. Jo és l'única cosa que es veu que a vegades diu mon pare, però jo amb aquest en sou d'una Margalida.
0: Sí, no vol condemnar de ton pare.
9: És el típic xiste, així, poca cosa, però ell sempre li fa gràcia, a mi no me n'ha fet mai.
0: Però és
9: aquell típic de eren dos i el de mi va caure.
11: El sabíem.
9: Típiquíssim.
17: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: Jo crec que és de matí. Uh-huh. De matí te despertes tranquil·lament, fas el cafè, després venen, si ven te'n vas a la universitat i si no, ens estiu, o tens el dia per tu per fer el que vulguis i si no, la feina.
8: Jo en tenc dos, de moment, millor dos dies. Primer és quan vaig a cercar el meu fill a l'escola, no? I el segon és quan s'adormen.
9: I per jo també són els de matins. El millor moment del dia és despertar-se, començar-se la rutina, de matí en general.
18: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
20: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre a aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar na Mercè Torres, na Margalida Mestre i en Cisco Vergues. Com esteu? Benvinguts.
7: Hola.
9: Molt bé, moltes gràcies.
0: Santa Margalida. Viviu en el poble o viviu a Can Picafort? Perquè, clar...
9: A Santa Margalida.
0: Sí, sí. Sí. Santa Margalida. Mercè també i Margalida també. Sí, sí, molt sí, bé. Sí, sí. Perquè, clar, jo ho he cercat. A Santa Margalida té d'haver 4.000 habitants, però és que Can Picafort en té 9.000, ja. Mm-hmm. Vull dir que és un nucli molt, molt més poblat.
9: Mm-hmm. És el nucli gran del municipi. Mm-hmm. Que, diguem, Santa Margalida sí. També té, perquè anem creixent bastant de població, però sí.
8: Mm-hmm. Això, com el bar, no agafar avantatge fa estona.
0: Sí.
8: No?
0: Sí. Però els de Can Picafort se senten vileros?
9: No, vilero no te lo diria.
8: Jo crec que no.
7: Segon qui. Ja és que han viscut tot el seu vídeo que sí, i més joves ja no tant.
9: Hi ha gent que se sent de Can Picafort, hi ha gent que se sent del municipi, i hi ha gent que té com una identitat compartida. Una mica com per tot.
8: Exacte.
0: Però bé, la qual cosa mostra que Santa Margalida és un municipi gros perquè té Santa Margalida, Can Picafort i fins a Sant Serra de Marina. Mm-hmm. Vull dir que és un municipi important de Mallorca i també ho demostra un poc històric que té, no? Tu que has estudiat història, Xisco.
9: Sí, som un municipi bastant històric.
0: Conta-me 5 cèntims.
9: Home, Santa Margalida jo diria que és coneguda per personatges emblemàtics, com en Joan Mascaró o en Joan Marc, que tothom les coneix, i dins història de Mallorca, per ser dels primers que van fer una volta contra la noblesa i contra els senyors de Mallorca.
0: Sí.
9: És que el famós Contamal, per exemple, mm-hmm. els episodis de la lluita contra el Contamal, al final va ser el poble de Santa Margalida, una lluita d'anys contra les pretensions del comte de Montes Poble.
0: Mm-hmm. I què destacaríeu de Santa Margalida ara? Què vos agrada més del vostre poble? Han estat les festes, per mirar-ho tots.
7: No ho sé, jo crec que quan se viuen les festes, també, al sí. Final, ens ho sentim.
0: Però quan parlem de festes, parlem de les festes de la Beata?
7: Sí, més que de Santa Margalida, jo crec.
9: Uh-huh. Sí. La Beata és més sentida.
7: Sí.
9: De totes maneres, jo també diria que, és dir, al final, el manco per jot, la vida de poble també. En general. És dir, el fet de nosaltres que som d'allà tenir instituts, escola, tot sí. Ho tens a mà, és dir, s'agraeix bastant, també.
0: Perquè també hi ha institut a Santa Margalida. Uh-huh.
7: Sí. Uh-huh.
0: És a dir, escola i institut no se n'han d'anar fora poble.
8: Sí,
0: no.
8: Bé, jo crec que és vera que com que sempre costa posar en valor les coses de casa teva, no? Però després de no me n'anar a viure fora, que vaig estudiar fora i tal, quan tornes dius, val... S'està molt bé aquí, i jo crec que és una cosa que sempre, això, costa dir lo bo de que nostra, però és un municipi molt xulo i la qualitat de vida, bé, entenc, està molt posada en dubte avui en dia, però s'està molt bé, uh-huh. S'està molt bé. I... Uh-huh.
0: Mercè, tu que ara vius a fora, que estudies, que vius a Barcelona, has
7: sí.
0: Dit?
7: Sí, uh-huh. senyora.
0: Senyora, sí.
7: Senyora és poble, però en aquest sentit que a Barcelona vas, te creus per carrer amb la gent i lo de dir bon dia o dir hola, la gent
0: no ho fa.
7: I vas a Santa Margalida i surt de casa teva i pot dir 5 hores i no has girat el cantó encara.
11: Clar, te coneixen.
7: Sí. Mm-hmm.
8: Almenys jo crec que no mereixes l'estudiant que conec més, vull dir, l'estudiant que conec que més va i ve de Barcelona. Sí. Hi ha una excusa per venir? No mereixes. Mm.
7: Sí, sí. Sempre hi ha excusa per venir.
0: Tu, qualsevol cosa t'agrada venir sí. Participar a la vida cultural del vostre poble, perquè tots tres sou molt actius, per allò entenc.
7: Sí.
8: Bé, ara no mereixes darrerament, t'han posat en marxa un espai que s'hi ha tot de campana, que és un espai que, bé, és un mitjà de comunicació, Santa Margalida no en tenia, fa molt d'any que va desaparèixer la revista Santa Margalida, també més recentment ha desaparegut la revista de Can Picafort, i mos hem animat a posar en marxa com aquest espai comunicatiu per donar vida al poble i per començar a posar en valor un poc les coses nostres.
7: Llavors, estem... que també els joves s'animin a participar més en les tradicions.
9: Crec que sí. Em van xerrar aquí a Tentol.
0: Sí, de tot de
9: per exemple, què feis? Què difoneu? Un exemple.
7: Les queixes de la gent del poble, actualitat, i també una mica, no tot lo dolent, sinó no totes les crítiques, sinó també reforçar allò bo que té Santa Margalida i impulsar que la gent se mogui, tingui un pensament crític del poble i vulgui canviar i ser actiu.
0: És important si també és informació local, no? De proximitat i de poble.
8: Clar. Sí, és que en el principi quan pensàvem que fa una revista és que moltes d'aquestes coses com que ja estan cobertes per pàgines d'Instagram o de Facebook o en ser neurològic, ja no porta cap revista a l'estrella, coses que antes feien les revistes, no? Okay. I ara avui en dia sí que el que volem és posar un poc, o sigui, que, que hagi més expressió pública en el poble, que mos faci menys por opinar, no? Uh-huh. Quan es rompre un poc aquesta dinàmica, la fi de que hi hagi un poc més de vida i jo crec que l'hem d'un mig any, més o manco.
7: Sí, quasi.
8: Sí, i sí. El que hem anat rebent ha estat positiu, sí, de la gent, i la gent està animada, sí, i mos anima també, vinga, m'han que treureu ara aquestes germanes, així que estem a tope, ara en l'actualitat.
0: I d'així m'agrada. Ben preparat veniu a concursar, així és com a la Margalida. Endavant amb el joc.
20: La Batussa de Tentol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Avui, comencem aquest concurs amb el poble de Santa Margalida. En aquesta primera prova doneu un minut per lligar paraules. Com ho han de fer, Celestín?
9: Idò, i sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
0: I avui començarem per la paraula... Beata. És a dir, amb una A. Teniu un minut, temps.
7: Arracada.
8: Animal.
9: Llatí.
8: Ignasi.
7: Sí, Ignasi.
9: Itàlia.
7: Alemanya.
8: Amor.
9: Rosa.
7: Aigo.
8: Antípodes.
9: Sarau.
7: Urna.
9: Ànima.
0: Una altra.
8: Àmfora.
7: Sí. Una altra, no.
0: Sí, una altra, altra.
9: Antic.
0: Antic.
9: Tentoc.
0: Tem.
9: Molt bé.
8: Tojo, se mateixa.
0: Quantes paraules han sumat?
21: Jo en tenc 15.
0: 15 paraules, 15 punts que han sat en el marcador avui de Santa Margalida. Següent prova.
20: D'on m'has dit que és?
0: Molt bé, ara ja m'ha escalfat, ara ja la cosa en vant. Xisco, Mercè Margalida, ara haureu de badar bé ses hores perquè haureu d'endevinar dones el parlar que sentireu. Són 5 punts si endevinau silla i 5 punts si endevinau el municipi. Dones, a què parlar?
22: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
23: Que està farcida de confituri.
22: O de brossat.
0: Tento. Què trobau?
24: Jo diria Mallorca.
9: Mallorca.
8: Mallorca. Sí, Mallorca. Segons les formatjades.
0: T'ha fet per Mallorca?
24: Mallorca, i a mi em fa pintes de la zona d'Esplà, de sud.
0: Sí?
8: O sigui, que les formatjades són de Mallorca, això ho tenien clar.
24: No, sí, me sembla Mallorca per la gent. És a dir, formatjades, me despista, però per exemple, però escolta, Mallorca.
0: I on fan formatjades a Mallorca?
24: Bona pregunta.
8: Però formatjades, nord de Menorca.
24: Va, és que drama. Jo t'ho dic per la gent,
9: ara que
24: no,
9: no
24: tinc ni idea.
0: La poden tornar a escoltar, Marga, per favor? No.
22: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
23: Que està farcida de confituri.
22: O de brossat.
24: La primera dona a mi me sona pollencina, però és que ningú fa la U, llavors.
7: Ja.
24: De la primera sí que me sona pollencina.
8: Jo també m'ha recordat un poc, però fatal.
24: Jo diria Mallorca. Jo és com
8: Venga, Mallorca sense dubte.
11: Tornar a Mallorca, Mallorca segur.
0: I poble?
8: Pollença no ho és, perquè seria estriu.
24: Campos, que volguis.
11: De Pollença, Campos, peguem.
0: Pega't en fora.
24: Treu poble.
7: No sé, jo no sé, no n'hi ha.
24: Tinc Campos.
0: Mercè, tu per què has dit que creus que és de Pollença?
7: Perquè la primera dona entre que diu les i que ets xerrar, no ho sé, me sona molt pollencí.
8: Vinga, no en Pollença, les totes.
11: La intuïció a vegades me falla. O sí? No ho sabem.
7: Sí, Pollença.
24: Pollença.
0: Aquesta persona és de Mallorca.
11: És de Mallorca.
0: Que parlar, perquè eren dues.
11: I, evidentment, és de Pollença.
1: Se xoquen ser mans.
8: Va, home, és
0: molt bé, molt bé. Clar que sí, 10 punts. Molt bé, efectivament. Eh? Molt bé, Mercè. Així m'agrada. 10 punts per vosaltres. Següent prova.
3: L'embarbussament.
0: Bé, i que Pollença fan formatjades,
24: eh?
0: Ah, sí. Okay, ja okay. I són ben bones, eh? Que si Marga Cifre, tu aquest de Pollença, la nostra tècnica és d'allà.
11: Ella en fa.
0: I són molt bones. Mm. Les recomanem. En fan a Menorca i en fan a Pollença.
8: És que jo... Menorca
0: però
8: sí o no?
0: Però són molt diferents.
11: Sí, no,
8: vale, és que
11: no
8: jo me sonava això.
0: No tenen res a veure les formatjades vale. Menorquines en les formatjades de Pollença, però totes són bones. Unes són salades, les altres són més dolces. Són dolces les de Pollença, però molt bones. Bé, dit això, era una pista per saber de bona era aquesta a parlar, però vam endevinar de Pollença. Ara tenim un embarbussament, ja sabeu que és la nostra prova estrella, l'haureu de dir sense interrupcions ni errades.
11: Sí, ara riurem, o no. Si la deis, si el deis perfecte, són 10 punts, i si hi ha errades, baixar en puntuació.
0: I l'embarbussament d'avui és aquest. Pa-pa-ra,
4: pa-pa-pa-ra, pa-ra. Au, aquestes pernins, vam si ho escoltau i llavors l'apreneu. Escrevar bum-bum, posa-hi oli. Escrevar bum-bum, posa-hi oli i n'és llum.
5: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata. Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
21: Ah, molt bé.
25: Escrevar bum-bum, posa-hi oli.
26: Escrevar bum-bum, posa-hi oli i n'és llum.
27: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata.
28: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
29: Escarabat, bum-bum.
30: Posa oli.
29: Escarabat, bum-bum.
30: Posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
29: A s'escalfata.
30: Si en el llum no n'hi ha...
29: A s'escalfata n'hi haurà.
0: Aquesta és l'embarbussament d'avui. Allarguiat, però...
8: El tema és que és molt llarg, que jo em recordo al principi, però no al final.
21: Escarabat, bum-bum, posa
7: oli. Escarabat, bum-bum, posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha,
21: a s'escalfata n'hi haurà.
7: Si en el llum no n'hi ha, a s'escalfata n'hi haurà.
21: I si s'escalfata no n'hi ha, a s'escalfata n'hi haurà.
0: Més o menys, com a Mercè.
11: Sí.
0: Que tu anaves bé.
11: Anàveu bé de tot d'una.
7: Escreva bum-bum, posa oli. Escreva bum-bum, posa oli en el llum. Si s'escalfata no n'hi ha.
0: Sí?
21: S'escalfata no n'hi ha.
7: No n'hi ha. Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi hauràs.
24: Santa Carilla.
7: Si s'escalfata no n'hi ha... No, ja...
0: Anaves bé.
7: Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà. Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata...
24: N'hi haurà.
7: N'hi haurà.
11: Marga, Cifra.
0: Ai, pobra Marga.
11: Les formatjades són bones. I s'escalfata com ha anat.
0: Les formatjades boníssimes.
11: Sí, boníssimes. S'escalfata...
0: I s'escalfata, què feim?
11: I el llum?
0: Quant de punt li donem? Vam per aquí, que diu en Toni Cardell.
1: Home, ho han fet prou bé.
0: Un 7 o un 8.
11: Bé, no s'han de decidir, però un 7 o un 8. Una marga consulta amb en Toni, avui són dos.
0: Va, avui sou dos.
11: Clar.
0: Tot vostre. Què?
11: Un 8!
0: Un 8! Molt bé. Quant de punts tenim, Maria?
1: 33 punts.
11: 33 punts.
0: Vos queden dues proves? Endavant.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara vos farem dues preguntes sobre Santa Margalida. Són dos punts per resposta encertada i tindreu dues opcions de resposta. Començam. A Santa Margalida, ja ho sabeu bé, s'hi fa una de les processons més típiques de Balears, carrosses, música, pares de pagesos... Bé, que vos he de dir? La Beata. Avui, precisament, que Santa Catalina Tomàs, coincidència, una processó que feis, però, a principi de setembre i que hi va haver uns, excepcionalment uns anys que no se va fer. De fet, va ser durant els anys de la pandèmia, fa poquet, el 2020 i el 2021, però també hi va haver un altre any, més enrere, que no se va fer per mort d'una malaltia de tifus. Sabeu quin any no se va fer la processó de la Beata?
11: El 1722, el 1928.
9: 1928.
0: Molt bé, aquest historiador. Clar que
11: molt
0: sí.
11: Bé.
1: Xisco. No ha dubtat, en Xisco.
0: Efectivament. No se va fer per tifus.
9: Per tifus, una epidèmia de tifus menjant gelat.
0: Menjant gelat? Sí. Què dius?
11: Com?
0: Va ser perquè varen menjar gelat?
11: Perdó.
9: Sí, és a dir, Santa Maria se coneix com s'ha endermat el gelat, perquè varen fer gelat en aquell temps, aigua, sabeu que estava contaminada, tenia tifus, oh. I bé, va empastar a mi poble.
0: Déu meu.
9: Sí, sí.
0: Aquesta no la sabíem.
11: Sí, sí. Gelat de matla.
9: Segurament. Santa Maria de tifus,
0: i que has conegut s'ha endermat gelat?
9: S'ha endermat gelat.
0: Uau. I de mira, amb això m'ha pres aquesta pregunta. 1928, molt bé, Xisco, dos punts. Ara peguem a Can Picafort, perquè ja hem dit que és el vostre nucli poble més costat, més poblat, perdoneu, és a dir, el nucli costaner més poblat, Can Picafort. Can Picafort, com dèiem, i com diu el llibre Cultura del Plaer, de les zones turístiques, i ho explica Miquel Vidal, el turisme i el procés urbanitzador de Can Picafort, hi ha un testimoni d'en Paco Gordillo, que regentava el Rojo Vivo, un dels grans relacions públiques del turisme, varen ser, però, precisament, els picadors. I la pregunta és, quin altre nom eren coneguts els picadors a les Balears?
11: Eren palanquers o eren xarxers?
9: Una pregunta. Palanquers o xarxers?
0: Mm-hmm. Picadors, un sinònim de picador.
2: Que
9: sabeu que és?
2: Tirar
9: xarxa,
2: no?
9: Sí, però no sé per què diria palanquers.
2: Tu saps res. No.
9: Fem palanca, però no.
2: Sí. Vinga, Xisco, confiant tot en tu. Fem palanca.
9: Palanquers.
2: Palanquers.
11: I és palanquers.
0: Molt bé.
11: Molt bé.
0: Clar que sí, ho he explicat molt malament. Però bé, a Can Picafort hi va com a punt turístic i sabeu que també hi havia fama de picadors. I això no sé si vosaltres estaríeu d'acord o no.
2: Sí.
9: Sí, n'hi
0: va. Sí, n'hi va. Idò, un sinònim de picador també era palanquer. Ja vos podeu imaginar. Deixarem així. Però encara n'hi ha de picadors.
9: Jo crec que per ser discoteques cal que n'hi ha.
0: Sí, encara queden discoteques a Can Picafort.
9: Sí, una. Sí, una, no? Sí,
2: sí. Vale.
0: Sí.
2: Sí. No vaig de discoteques.
0: I doncs sí, el mot palanquer també ho trobàvem recollit a les Pitiuses, un home que amb l'arribada del turisme es dedicava a festeig continu amb turistes per tal d'intentar mantenir-hi relacions. Darrere, però, han sumat 4 punts del marcador de Santa Margalida. Quants en duim?
1: 37.
0: 37. Darrere, prova, definitiva.
6: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova pel poble de Santa Margalida, ara així com Mercè i Margalida, teniu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
11: Què voldríeu que vos toqués? Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Santa Margalida, noms de comerços o llinatges? Què?
2: Personatges, no.
9: Jo diria carners o malnoms. Trobeu.
2: Vinga, una de certes.
0: No, no ho podeu triar.
11: Bé, no ho triau, no, altres.
0: Ah,
11: no,
0: triarà aquesta màquina.
11: No, sí.
2: Molt bé, la màquina. Sí. Vinga, màquina.
10: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: I de noms de
11: noms carrers. N'hi ha, n'hi ha.
0: Santa Margalida, no Can Picafort, d'acord? Quedem amb Santa Margalida. Teniu un minut per dir noms de carrers de Santa Margalida. Temps.
9: Autonomia.
2: Felicià Fuster.
7: Toni Mauro.
9: Llibertat.
2: Jovades.
7: De Limoni.
2: Ors.
9: Tramuntana.
7: Servinyes.
2: Doctor Calafat.
9: Doctor Calafat. Sí. Baltasar Calafat i Femenia.
2: Tàrbena.
9: Miquel Ordines.
2: Xaló.
9: Samina.
2: Llevant.
9: Jovent.
7: Senta que
2: t'ho diré,
7: Tomàs.
9: Segur. Sí, sí. Espobàs.
2: Espobàs. Autonomia.
9: Clar, la plaça de la Vila.
7: Sí.
9: La Vila.
2: Segurador. Passa de segurador.
9: Passa de segurador. Ses casetes. Què més, què més, què més?
2: Glòria.
9: Glòria. Esclavell i esclavet. Esclavell de Maria. Europa, llibertat. Europa i justícia. Esclavell d'Europa.
6: Penta.
0: Temps.
2: No m'ha aturat.
11: Molt bé.
0: Jo ho dic moltíssim.
2: No m'ha aturat.
11: No heu repetit un?
0: Sí.
11: Jo n'he apuntat 28.
0: 28.
1: Sí, ja ho hem repetit, sí, 28.
0: 28 carrers de Santa Margalida, que heu dit. Així que ja tenim puntuació. Creus que ho heu fet bé?
2: Jo crec que hem anat de malament a millor, no?
11: A millor. Bé, malament, malament, no.
0: Sempre dono un bon gut de boca.
11: D'una manera més tímida, llavors heu disparat. Poso un mollat.
2: 100%.
24: No estic content.
0: Així m'agrada, clar que sí, així és coix, aquesta actitud. I d'avui, el poble de Santa Margalida ha obtingut...
1: 65 punts.
0: 65 punts.
11: 65 puntets.
0: Clar que sí, fantàstic.
1: Apuntassos.
0: No esteu a dalt de tot, però ho fem molt bé.
1: Esteu dins la mitjana.
0: Sí.
2: Bueno, això és important.
11: L'important és participar.
2: Això és l'important primer.
0: Sí, i moltes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer, com sempre, així com a Margalida. Mercè, que passeu molt bon estiu.
7: Gràcies, igualment.
0: I molt bé, per la Beata. Bé, que mes d'agost també haurà trull.
24: Que mes d'agost, sí. Festes de Campi que fort.
0: Sí,
24: ah, bo,
0: sí.
24: Exacte.
0: Es troben entretenguts.
24: Sí, sí.
0: Moltes gràcies a tots. Ha estat un plaer.
24: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I d'avui Santa Margalida ha fet 65 punts. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem-te a tu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres.
2: Així ho ha plantejat el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, a la primera conferència sectorial de transport celebrada en 4 anys. Una cita entre consellers i ministeri en la que no s'ha presentat el ministre del RAM, Òscar Puente, perquè hi havia consells de ministres, un fet que Mateo ha criticat.
3: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo, és absolutament inacceptable.
1: L'executiu insisteix a demanar a hotelers i responsables de lloguer vacacional que incentivin els seus clients per veure l'eclipsi de dia 12 d'agost des dels mateixos establiments.
2: L'objectiu és que els turistes no agafin el cotxe privat i embossin encara més la xarxa viària. Per això recomanen emprar el transport públic. És el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
4: Si l'eclipsi es pot gaudir en garanties des del mateix allotjament, el millor consell per al visitant és no agafar el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris.
1: Rècord absolut d'ocupació a les Balears en un segon trimestre des que es tenen registres. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, a l'arxipèlag hi ha ara mateix 681.000 persones fent feina.
2: Durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de treball, xifra que converteix les illes en la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere de Catalunya. Tot i les dades, el sindicat UGT assegura que l'enquesta no reflecteix la realitat de les Balears. És el secretari general, Pedro Ma.
5: Se pot dir que el benestar que han gaudit a Balears durant un temps venia arran d'aquesta situació econòmica, ha de ser convertit en tot el contrari. Ha de ser convertit en una situació insostenible.
1: Per primera vegada, l'Almudaina obre al públic al Palau de la Reina un conjunt d'estances privades totalment restaurades i que formen part d'una rehabilitació integral de l'edifici.
2: Un nou recorregut històric que els ciutadans podran visitar de franc els pròxims 3 dies. A més, podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina. N'ha parlat a IB3 Ràdio la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández.
6: Són una sèrie de sales que s'encontren en la zona de Poniente del complejo i que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
1: I en la plana de successos, a Eivissa, desmantellada una festa il·legal en un habitatge a Sant Josep amb més de 250 persones.
2: La policia local del municipi va detectar 2 punts de trobada que s'utilitzaven per accedir a la casa, situades a Escubells, que no tenia els permisos pertinents.
1: Això a Eivissa i a Palma, la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanet.
2: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals en lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
1: I més qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats pels incendis forestals. Aquest mecanisme permetrà activar ajudes per danys personals i materials.
2: També s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels seus salaris i cotitzacions. Un foc endavant dels quals el president del govern, Pedro Sánchez, creu que és imprescindible unir forces i fer front comú.
7: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
1: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació actualitzada a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tendal. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell al control tècnic. Hem jugat amb el poble de Santa Margalida i ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer aquesta notícia, saludarem a totes les persones que ja són aquí a la taula. Miquel Jung, ben tornat.
1: Som aquí.
0: Celestia Libé, ben tornat. Maria Pons, ben tornada.
2: Gràcies.
0: A tu també. I qui ha vengut? La nostra estrella de l'estiu, que és la Raquel Agüeros.
3: Hola, Coré. Com esteu?
0: Bé, i tu?
3: Bé.
1: Ai.
0: Aquesta setmana intensa,
1: no?
3: Massa, pot ser.
0: Massa. És que ho hem d'equilibrar un poquet més, eh?
3: Xica, escolta.
1: Sa calor,
3: sí. Sa calor. La gentada.
1: Però.
3: I que ve tothom.
0: Que ve tothom. Que
1: no,
0: o...
1: Sí, però...
3: O no.
1: Però clar, qui Raquel, no tu vas de festa en festa.
3: No, ja no són tan així. Ho he de reconèixer que abans n'hi era un poquet més.
2: Ella s'ho passa molt bé, però...
1: Però no te'n pan ni...
4: Ha vingut revolucionada, també ho dic.
2: És que jo no sabia si era...
4: Ja
2: de
4: principi era... Fer una festa.
2: No sabia si és Coca-Cola o que era...
3: No, és vera que s'ajunta tot aquests dies i és vera que també bé, ho deim perquè demà, per exemple, és la reunió entre Pedro Sánchez i
0: el rei. El rei ja és aquí, no?
3: No,
0: ja,
3: i la presidenta Proens, a les 5:30 i a les 6 al Palau de l'Almudaina és la trobada entre el rei i Pedro Sánchez, el despatx real. També
1: és vera...
3: Sí, sí.
1: Hi vas.
3: Sí, hi aniré. També es verà que tot depèn d'un poquet de com es desenvolupin aquestes hores per mort dels incendis. Som a una altra onada de calor i això, òbviament, no afavoreix, no? Jo crec que no sabrem del tot fins al darrer moment. Mm-hmm. I que això canviarà segurament també moltes coses, com, per exemple, la participació del rei Felip a les regates, no?
0: Mm-hmm. Però el rei és a Mallorca.
3: No, ara el rei
0: no, però
3: és...
0: va venir la setmana passada, però ja va passar
3: la setmana passada va arribar dijous hora baixa perquè divendres en tenia reunions aquí al Palau de l'Almudaina. Mm,
0: que se va reunir el president del Consell i en l'Ajuntament de Palma,
3: en Sobal de Palma. Però dissabte, a les 11 i pico, ja havien arribat a Madrid el rei perquè anaven la reina a visitar els poliesportius on gent dels incendis, en aquest cas des de Toledo, Madrid, estaven allotjats. No? La reina encara no ha vengut, se l'espera per la clausura de l'Atlàntida diumenge, i el rei ara és a Perú, a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
0: Vaja, quina agenda.
3: La veritat és que sí.
0: Tu te queixes d'agenda, però...
3: No. I sembla que vendrà segurament demà.
0: Demà diuen?
3: Demà diuen, perquè és a les 6:30 la reunió, o sigui, 6:30. Si no arriba avui, que altres mos diuen que vendrà directament des de Perú cap a Mallorca. Uh-huh. No ho sabem, ja ho veurem.
0: Estarem pendents. Tu hi seràs pendent.
3: Sí.
0: Mos informaràs de tot.
3: Clar que sí.
0: Però sí, és una setmana que passen coses
3: sí,
0: i que
3: són dues setmanes com...
0: de l'actualitat.
3: Sí, sí, bastant intenses i complicades, tot i que és vera que n'hi ha molta de feina, però... Escolta, hi ha més vida també, hi ha més dies... Que sobrassades.
0: Que llonganisses.
2: Llonganisses.
3: Ah, és que mai sé com di llonganisses.
0: Ho dius molt bé.
3: No ho sé, perquè a altres llocs diuen el llonganissa.
0: Ho diràs bé.
1: T'entendrem.
3: Ja, però com se diu de bon de veres?
0: Depèn d'allà on siguis.
3: No, clar. Claro.
0: Bé, parlem de Formentera,
3: sí,
0: perquè
3: per
0: han estat les festes aquest cap de setmana passat i, de fet, han de parlar de la colla de Vall Pagès, els Pastorells.

0: Cada 25 de juliol, Formentera celebra la seva diada, coincidint amb el dia del seu patró, Sant Jaume. Curiosament, però, vos hem de contar que cap de les parròquies que hi ha a Formentera té Sant Jaume com a patró.
1: Idò, perquè és aquest sant el patró de l'illa, vos demanareu. Idò, segons explicava el canonge i historiador Joan Marí Cardona, ho és per tradició i devoció popular.
2: Per poder explicar d'on ve aquesta devoció, ens hem de remuntar a finals del segle XVII, durant la repoblació de Formentera, que havia estat més de dos segles deshabitada. La majoria de nous habitants provenien de Santa Eulària, i quin nom era el que més abundava aquell municipi? Idol de Jaume.

0: tapats els camins.
1: Així va ser com Formentera va començar a ser repoblada per molts de Jaumes. Això va fer que la celebració del dia d'aquest sant sorgís un poc de forma espontània.
2: I el formenterenc Andreu Ferrer ens explica millor com sorgeix aquesta celebració. Escoltau.
3: Sant Jaume, sent la festa per excel·lència de Formentera a partir de l'establiment de terres en el Marc Ferrer a finals de l'any 1695. Els eivissencs acostumaven a desplaçar-se a Formentera per visitar els seus familiars, l'època era ideal perquè just llavors havia acabat la recollida de cereals, s'havia aixecat d'eres, com es diu popularment, a la mà a la Baricalma. Jaume era un nom molt freqüent en aquells anys. A totes les famílies hi havia pràcticament un Jaume. Jo vaig considerar molt encertada la iniciativa del Consell de Formentera d'establir la nostra diada precisament aquest dia. Suposa continuar amb una tradició de molts i molts anys i, per altra part, també retre homenatge en els nostres avantpassats, aquelles persones que en un temps difícil començaren a configurar Formentera, que ha anat evolucionant doncs, tal com avui la coneixem. I també considero de tota justícia, i així ho hem manifestat públicament, la concessió de la medalla d'or als pastorells coincidint en el seu cinquantenari.

0: Mai.
1: Ha quedat encisada,
2: sí,
1: i jo.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt guapa.
2: I d'obvis que Formentera, cançó de... popular de l'illa de Formentera, i a més la lletra també és preciosa, i és d'en Bartomeu Joan, en Xumeu Joan.
1: En tot cas, ara escoltàvem en Andreu Ferrer, ho comentava, que divendres se va celebrar l'acte institucional de la Diada de Formentera al Jardí de Ses Eres, i la colla de ball Pagès Es Pastorells va rebre la màxima distinció amb la medalla d'or de l'illa.
3: Aquesta associació cultural enguany compleix 50 anys, 5 dècades dedicades a preservar, transmetre i difondre el ball, la música i l'indumentària tradicional de les Pitiuses.
4: Però a més també s'ha distingit a la Ferreria Ferreret, una empresa aixecada el 1890 i que 4 generacions després encara és un referent de l'ofici i el comerç tradicional de Formentera.
1: El periodista Guillem Romaní també va rebre a títol pòstum la distinció de fill adoptiu de Formentera. Des dels anys 90, Romaní va contribuir a la memòria informativa de l'illa.

0: I doncs sí, aquesta diada de Formentera coincidint amb la festa de Sant Jaume, i nosaltres volem donar l'enhorabona a l'Associació Cultural Els Pastorells. Així que saludem a Lina Tur, directora d'aquesta colla. Com estàs, Lina? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: No, Lina, som la directora.
0: Directiva.
1: Sí, som de... Bueno, funcionam així com un grup i el president és en Pep Escandell, però no podia estar avui amb altres i jo he fet de secretari mitja vida. I una mica encara ho faig.
0: Clar que sí, Lina.
1: I a més som de ses que va començar sa colla.
0: Mm-hmm. Que preciós.
1: De ses petites que vàrem començar en aquell moment.
0: Clar, clar, clar.
2: Fa 50 anys?
1: Sí. Mm-hmm. Clar, estàvem a s'escola i el director de s'escola llavors, Isidor Torres, ell i altres varen tenir la idea de que a Eivissa ja hi havia colles de ball i a Formentera no hi havia res com a tal, i varen dir, home, idò, això s'ha de començar, i es va començar a l'escola. Mm-hmm. Varen buscar sonadors, que gent que en sabia, gent major, uh-huh, i tenien tres sonadors, que eren en Xumeu d'en Pepa, un pare d'en Xumeu, que estava cantant, sí, des d'Aires, sí, Formenterens. Mm-hmm.
0: Sí, sí.
1: En Joan Xumeu i en Juanito Colomar, que eren els nostres sonadors, i llavors els lots de l'escola, els lots i els lotes de l'escola, petits, vàrem començar a ballar, va venir gent major a ensenyar-nos, i així va començar la vida dels pastorells.
0: I 50 anys, que heu celebrat.
1: I 50 anys, que bé. Quasi res. Mm-hmm.
2: Clar, ha estat bo de fer mantenir aquesta formació durant 50 anys?
1: Jo diria que sí, perquè, com que, a veure, quan nosaltres ja en teníem 16, 17, ja n'hi havia altres de 6 o 7 que començaven a ballar. Llavors, quan un anam a estudiar fora, sí que és una mica... Però, bueno, com que aquells petits, llavors ja en tenien 15 o 16, saps? Ja... Sempre anava ben gent jove. I llavors, a partir d'un moment, ja començam a fer escola de ball pagès com a activitat extraescolar. Mm. I des de llavors s'ha fet sempre, i així sempre mantenim una bona cantera.
0: Clar. Mm. I quines sortides feis? A quins moments actuau ara, per exemple, per aquesta diada de Formentera, per Sant Jaume? Vareu actuar?
1: El dia de Sant Jaume, sí, sí, sí. Des del principi sempre tenim una llista llarga, perquè no hi ha festa de poble o d'illa com a Sant Jaume. Es ballen totes les festes, actes institucionals... Mm-hmm. I llavors hi ha, doncs, intercanvis que tinguem, com el festival, per exemple, el festival folclòric. Bueno, han participat també moltes vegades junt amb Eivissa, que de vegades es fan grups entre les dues illes per participar. Jo que sé, quan va haver-hi a Sevilla, lo de...
0: Sí, de ser Expo.
1: Lo de ser Expo Universal, sí. Bueno.
0: I vareu anar, que bé. Sí. Doncs sí, sí, molta història. Òbviament que teniu els pastorells i per això vos van donar aquesta medalla d'or. Com va ser aquest acte, aquest cap de setmana passat, divendres passat?
1: Mira, jo el vaig veure per YouTube perquè jo estava de viatge.
0: Justament, Lina.
1: Però no m'ho podia perdre i me'l vaig mirar i clar, va ser molt emotiu, estava tothom molt emocionat. Perquè justament, clar, celebrem els 50 anys, tenim tot aquest any ple d'actes i, no sé, mos hem agafat com que aquest any havia de ser tot una...

0: festa contínua, una mica. I la veritat és que m'ho va agafar també una mica per sorpresa. Llavors dius, home, sí, m'ho mereixem, la veritat.
1: I tant que sí.
0: Però... sí, sí.
1: Només faltaria.
0: Però sí, m'ho va agafar una mica per sorpresa, la veritat. Jo ja tenia bitllets per sortir i mira...
1: Paciència, sí. Clar, manteniu la tradició viva de Formentera gràcies a els pastorells i també sí. Una mica les vostres arrels, no? Ara que Formentera també està multicultural.
0: Clar, clar. És que l'única manera, home, mantenir la nostra identitat, és que al final, jo dic, és que és el que ens dona personalitat. Uh-huh. Vull dir, la nostra personalitat, vull dir, l'arquitectura, la llengua, la nostra cultura, el nostre ball, la nostra música... Clar.
1: És així. I tant. Sí. I és una manera de reivindicar-ho, tenir-ho ben viu. I tu, en el teu cas, sí. Lina, que a dins els pastorells fas balles, sones...
0: Sí, no, a veure, normalment en la música tradicional nostra, els sonadors sempre són homes. Encara que darrerament hi ha lotes que estan aprenent a sonar... Però la castanyola és un instrument... No semblen per res a les vostres, vull dir, són enormes, les porten i les sonen els balladors quan ballen. Uh-huh. Encara que també, a lo millor també hi ha un castanyoler també fora des que estan ballant. Uh-huh. Jo sempre he ballat tota la meva vida, ara fa uns anys que ball menys, però sempre he fet escola de ball pagès.
2: Mm-hmm. Lina, te volia fer una pregunta. Tu has dit...
0: Sí.
2: Les castanyoles no són com les vostres. No, són més grosses, més
0: clar,
2: grans.
0: Me referia a Mallorca, no. Que són petitetes, clar. Que es porten dur dins la mà, i són molt fàcils. No. Bueno, són molt fàcils, no, perdó.
2: Són diferents, no?
1: Les pitius són
0: preciosos. Diferents, però és que les d'Eivissa i Formentera sí. Són les castanyoles, tamanya XL.
1: Exacte.
0: Sí. XXL.
2: Ah, sí. Es verà. Sí. Lina, una altra cosa.
0: Vol força, eh? Vol força sonar-les. De fet, els petits, primer els hi han de fer unes castanyoles petites per poder-les
3: assajar. Com les mallorquines.
0: No, són com les nostres, però petites.
2: Lina, una cosa. No, t'ho demano, òbviament, en carinyo i perquè me contis la veritat. Vosaltres a Formentera, que és l'illa pitjor connectada, diguéssim, no? Que no pots accedir
0: sí,
2: en avió, només en vaixell... Vos sentiu representats quan en xerram de les Illes Balears? Vos sentiu reconeguts o trobau que tenim molt mallorcacentrisme?
0: Sí que passa una mica. Abans, qui s'ha passava més. Uh-huh. Jo crec que cada vegada també ja se mos anomena una mica més. Clar, abans, quan érem, per exemple, era el Consell d'Eivissa i Guionet Formentera.
2: Sí.
0: Clar, això mos feia sempre ser el Guionet.
2: Clar.
0: Eivissa, Guionet Formentera. No, jo crec que avui
2: ara
0: en dia...
2: Ara teniu senador? Una mica més.
0: Sí, sí, sí, sí. Per això dic, no, cada vegada sí que mos sentim una mica també representats en, no sé, en sus medis i en tot. Sí. Uh-huh. Però, bueno, sí, clar, home, Mallorca pesa molt.
2: Sí, clar.
0: És així.
2: Sí, és així.
0: Per població i per territori i tot.
1: Sí, et centrem.
0: Nosaltres som molt petitets.
3: I el ball pagès ha agafat afició de fa dècades? És a dir, ha agafat més força a Formentera? Lina?
0: Jo no m'atreviria a dir que hagi agafat més força, però que es manté. Es manté com sempre. Mm-hmm. Quan va semblar... Va ser quan vàrem començar, la veritat... jo en 12 anys tampoc... No tinc aquell record, però quan m'ho mirc en perspectiva, quan sortíem a ballar, és que hi havia gent tan emocionada que quasi m'emociono encara i tot.
1: Que bé.
0: Perquè, clar, imagina't, després de, jo què sé, 50 anys de no haver vist una ballada...
3: Clar.
1: Clar. Poder-ho fer Formentera, és preciós.
0: Sí, les primeres varen ser una mica...
1: Clar, molt emotives, sí, sí. Normal.
0: Sí.
1: Clar, Lina, també gràcies a...
0: No, ara ja és una cosa molt de cada dia.
1: Sí, ara ja.
0: Ballam com a 8 a 10 vegades cada any.
1: Uh-huh. Ben bé.
3: Però hi ha relleu, hi ha joves, evidentment, a les colles.
0: Sí, sí, sí. No, és que, de fet, és un ball bastant de gent jove.
1: Home,
0: quan
1: físicament...
0: anem complint anys, com que mos anem retirant una mica.
1: Físicament has d'estar forta.
0: Que naltros no votam,
1: no.
0: Sí que es fa feixuc, la veritat, perquè portam una roba molt... bastant agobiant, diguem-ne.
4: Quan pesa tot això?
0: Sí. De posar, quantes, pesa molt.
1: Quantes faldes dus tu, en el teu cas, Lina?
0: Quan em portava tota la vida 6... i segon ella, o cinc i segon ella, segon ella està falda de dalt
1: de tot. I ara per queixa calor.
0: I quan era petita, que estava molt prima, buf, em portava d'aquelles extra gordes.
3: Lina,
0: mare de Déu.
3: I els vestits se fan a Formentera o se fan a Eivissa?
0: No, es fa tot aquí.
3: A Formentera.
0: Sí.
3: Hi ha més
0: no
3: colles?
0: No vull jo que hi hagi alguna prenda. Sí, hi ha una altra colla, que són els xacoters.
3: Sou dues, sí, clar. Els xacoters de sí. Formentera.
0: Sí, tenen menys anys, dues però colles. Sí. Uh-huh. Havíem set... En un moment havíem set tres, però una, diguem, ja va desaparèixer. I en quedam dos. Però la veritat que ningú nota que siguem dos colles perquè estem sempre junts, per tant...
3: Vos m'esclau, fins i tot?
0: Sempre actuam junts, sempre.
1: I la xacotesi sí, és pastorells. Sí, sí. Lina, moltíssima gràcies. Tu en quina banda de Formentera vius?
0: Pues entre Sant Francesc i Sant Ferran.
1: Ai, estàs allà. Allà al mig.
3: I és un estiu tranquil?
1: Això t'anava a dir, com ho duis aquest estiu?
0: Bueno... ara havia estat uns dies fora i estava molt fresqueta perquè estàvem més cap al nord d'Europa, però no, ara aquests dos dies estan prou bé, hi ha bastanta de gent que li anava a fer, és estiu i tothom viu del turisme, per tant, benvengut siga.
1: Molt bé, Dalina Tur, moltíssimes gràcies. Sí. I una ferrada de tota la colla dels pastorells, sobretot enhorabona per aquesta medalla.
0: Moltes gràcies, els donaré de part vostra.
1: I tota aquesta feina fantàstica que feis. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Dalina Tur, directiva d'aquesta colla cultural, els pastorells que han fet 50 anys i han rebut la medalla d'or de Formentera.
5: El teu moment d'atento.
6: Som en Pere Fullana Falconer. Un moment d'atento important per mi és el matí, just després d'aixecar-me, tot bevent un tassó d'aigua amb mitja llimona o una llimona, escoltant el batec de les primeres hores i així sentint com la vida es desperta i s'eixampla el cor.
5: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. El temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els gelats. Per fer front a la calor intensa de l'estiu, a més dels refrescs, també poden gaudir d'una bona varietat de gelats, amb sabors, textures i formats per a tots els gustos. El gelat, servit dins una galeta en forma de con, que solen menjar mentre passejam, és el cucurutxo. És una de les formes més populars i pràctiques de consum. Cucurutxo, escrit amb TX. De vegades, però, ens ve més de gust prendre'l en una terrina o bé comprar-ne un pot per consumir-lo a casa. També tenim el polo de tota la vida, elaborat amb aigua gelada i aromes de diferents sabors, amb un bastonet de fusta per subjectar-lo. És, sens dubte, una de les opcions més lleugeres i refrescants. Un altre gelat molt popular és el sandwich, que es menja entre dues galetes o neules. N'hi ha d'individuals i també en format de barra, que permet tallar-lo al gust i servir-lo enmig de dues neules, talment un sandwich. Per cert, sandwich escrit amb TX final. En conjunt, la diversitat de formats respon tant a preferències de consum com a la comoditat i el moment en què es menja el gelat. I després d'aquest tast, anem a fer un gelatet a ombra. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Raquel Agüeros.
3: Corets.
2: Ai, sí.
3: Ai, corets.
2: Corets.
3: Érem com si parió l'abuela.
2: La notícia molt acabes de donar a micròfon tancat. Crec que Balears mereix sobre aquesta informació. Raquel Agüeros.
3: No, mem, és que l'altre dia el meu coret va rebre una convidada per anar a Marivent i me va dir...
2: Per, explica-m'ho, els Reis faran la recepció...
3: Per anar a Marivent, sí. Perdó, sí. Per anar a dir...
4: Marivent, què fer?
2: Contextualitzem.
3: Bé, a fer una mossegadeta, sí. I a mirar un poquet i a goitar.
2: Això que fan el rei cada any, que conviden la societat mallorquina...
3: Sí.
2: O sigui, una recepció.
3: Guany es farà dimarts dia 4, ja dèiem, si tot segueix igual, eh? Uh-huh. És a dir, jo també...
4: És a dir, que podrà venir tu, perquè tu ja anaves,
2: alerta.
3: No, men. I me va
4: dir...
3: I me va dir... M'acompanyes i dic... Men, tanmateix jo he d'anar a cobrir-ho.
2: A fer feina.
3: Ha d'anar a sa madona. Ha d'anar a la madona de la casa. I la meva sogra està feliç, està contenta. Ja té una agenda per anar a la perruqueria, a tal a qual, i què me posaré? I farà calor, i sí, no?
2: Sí que farà calor.
3: I farà molta calor.
2: Digue-li a la teva sogra, sí. Però bé.
3: No, atenció, que
2: contentíssima.
3: Que home, clar, t'imagines, no? Jo crec que està...
2: Li faràs una foto amb el rei i la reina?
3: Jo li he dit que ho intentaré. No sé si podré, però als meus amics fotògrafs,
2: clar,
3: els hi avisaré,
4: clar,
3: quan li donin la mà, que facin unes bones fotos.
2: Clar que sí.
3: No,
2: la volen veure,
3: a la gent li fa molta il·lusió. Sí, clar que sí. No, jo vos mostraré...
4: Però donen-me'n a tothom?
2: Sí.
4: Clar, els periodistes no.
2: A tothom que conviden.
4: Els periodistes no. Clar,
3: si, dius si saluten a tothom?
2: Sí.
4: Si donen maneta.
3: Sí. De fet, se forma una...
2: Una fila.
3: Una cosa tremenda que encapçalarà segurament una Francina Armengol com a tercera autoritat de l'Estat. La primera és el rei, la segona és el president de Sánchez, que no hi serà. I la tercera és Francina Armengol, que com és d'aquí, habitualment ella hi va després, les autoritats d'aquí, diguéssim, no? Totes de les illes, i després tots els convidats. És a dir, si te descuides un poquet, és millor estar un poquet davant, perquè pots estar esperant una hora a donar mà, i després ja no cates...
2: Encara no saben qui faràs, que tenim que guanya. Això, tu ja ho saps?
4: Tu podràs pipallar-les,
3: bueno,
4: però...
3: Bueno, no sé si ho sé o
2: rumors,
3: no. Rumors, jo no ho sé.
4: Una pista.
3: No.
4: Difícil, una pista
2: però
4: difícil.
2: Però és qualcú d'aquí, perquè sempre ho donen a qualque cuina,
3: sempre
2: cuinera
3: d'aquí. Sempre ho donen a cuiners o cuineres d'aquí.
2: De Balears.
3: Habitualment els hi solen donar de Mallorca, però sí. Jo espero que un any
2: home,
3: ho facin d'altres illes.
2: Na Maca de Castro ho va fer molts anys.
3: Sí, i els de Repica ho va fer Na Maca de Castro, ho va fer en... Ai,
2: que anaves a dir ara.
3: Una Marga Coll, perdó. Sí, de Miceli i d'aquí.
4: Però tu podràs espipallar-les?
3: Mira.
4: O duran dins un torcaboques?
2: Home, ens
3: jo quan era... No, mem, els periodistes estem... veiem com fan dones la maneta i tot això.
4: Clar, perquè t'anava a dir, tu no ocupes cap de... lloc dins, no, dins aquesta fila, no?
3: No, però després, algunes periodistes, redactors, ens deixen passar. Així, ai, un poc com de tapadillo.
4: Ah.
3: Així com de tapadillo.
4: I tu ets, dins aquest petit grup.
3: Jo me poso on m'he de posar.
5: Ella ho intenta, el manco,
3: i
5: no?
3: Els darrers anys...
4: I que està marcat en terra. Hi ha una senyora,
3: els darrers anys ho he...
5: T'han pogut donar sa mà, aquests darrers anys?
3: Ho he aconseguit. No, clar, nosaltres quan anem així ja de periodistes que podem passar, diguéssim, ja han saludat a tothom i ja se formen els corrillos aquests.
2: Però si no se sap, que te vendrá a acercar-li, era su majestat, mini.
3: Ho sé cert.
2: No, dejadle pasar, ¿no?
3: Bé, jo tota la gent que estigui convidada, per favor, que agafi puesto prest, perquè puguin tastar un poquet, perquè si no...
5: I mos ho contin.
3: Home, clar.
5: Però quantes persones són, aproximadament, cada any?
3: No me recordo l'any passat, però
2: moltes.
3: 500, sí. 600.
5: Oh,
3: és molt. És vera que cada pic es fa més curt.
4: Ah, sí. Què vol dir? Han roteat?
3: No, el fa més curt...
5: Passa més aviat.
3: Exacte, passa més aviat perquè cada pic hi ha més gent convidada i cada pic han de donar la mà a més gent i, bé, òbviament, estan anant a fer una cosa més informal, no? Els homes els hi diuen que, per favor, o camilla llarga, clara, o guayabera. Atenció a les guayaberes... s'han de saber dur. Qui no sàpiga dur una guayabera ha d'anar en camilla, per favor.
4: En camilla,
5: camilla sobre Z i...
4: Sí, en camilla de cubat.
3: Perdó. Sí, la guayabera es va posar de moda, no sé si ja fa 3 anys, era com per desformalitzar uns actes.
5: I de jo no sé què és això.
2: I anar un poc més...
4: Vistes,
3: mira, la guayabera, tu has vist les noces de Susana Griso? Aquest cap de setmana?
2: No.
3: Maria Pons...
5: jo espero que venguis tu, que m'ho contis.
4: No, estàvem per allò que hem d'estar.
3: La guayabera...
5: Ha passat tantes coses aquest cap de setmana.
3: És una camia... Sí, és cert. És una camia amb coll i amb uns...
4: De fet, diria que el rei, l'any passat...
3: I fa 2 anys també, de Duilla. Sí, perquè per això, vull dir, abans es feia aquesta recepció al Palau de l'Almudaina i era una cosa molt formal, tots asseguts, amb el seu nom posat i una cosa així, i això ja ho han canviat.
2: Hem d'explicar també que la teva sogra és una senyora referent de la indústria tèstil de Mallorca.
4: Sí, clar,
2: per això l'han convidada.
4: Sí, perquè clar, va dir, clar, si no, com no pot ser que la sogra d'Anna Raquel, és a dir, estigui dins aquesta comitiva i pugui sopar, i Anna Raquel...
3: Però bé, és que no, aquest... No és guapo fer publicitat de lo de cadascú, vull dir, jo no vull aprofitar... No,
2: ho he dit jo.
3: El meu puesto aquí per fer publicitat d'una cosa que...
2: De teles de llengua.
3: De teles de llengua.
2: Tradicionals.
3: Precioses.
2: De Mallorca, que hi ha
4: que agrada molt.
2: Tres fàbriques i una d'aquestes.
4: I agrada molt a la reina, no?
3: Sí.
2: Sí que li agrada.
3: Bé, la reina li va enviar a Joana Borràs, de moda Mallorca, li va enviar un parell de cruts, de bossets i de coses així, i és vera que...
2: Sempre que parles dur.
3: Que ho empleen per mor d'aquella ficada de pota que va tenir Letícia. Ah, sí.
2: Que va dur teles de llengua que eren falses.
3: Teles falses, un any.
4: Ui.
3: Sí. Un any.
2: Però no ha tornat a passar.
3: No ha tornat a passar.
4: No.
3: Me va dir la pròpia Letícia que aquestes...
4: A tu?
3: Sí. Que aquestes teles...
4: D'acord.
3: Aquestes bosses li havien regalat... Ella pensava que era el Consell de Mallorca, però li havia regalat la seva sogra.
4: Ai.
5: Era un regal enverinat?
3: Vamos.
5: Ah! Què dius?
3: Escolta, la reina Sofia... Escolta, la reina Sofia coneix el vidre bufat, està en el qual...
2: Que fa molt d'anys que ve.
3: Que...
5: Raquel Agüeros, fortes declaracions.
3: No, sí. No són noves, però...
4: No, malament és anaven si venies Consell de Mallorca, també, per altra banda.
3: Sí, jo crec que ha hagut també en aquestes coses moltes errades, però bé, que ara s'està intentant més o manco revertir aquesta situació, tot i que és vera que les còpies són molt difícils de controlar. a totes
2: Mira,
3: les còpies.
2: Mira, jo sempre m'han dit, és una manera molt fàcil de saber sí. si les teles de llengua són de veres, si, estan, si tenen les dues cares.
6: Però és que ara els copiadors...
2: Ja fan dues cares.
6: Ja fan dues cares.
2: Ja un temps no en feien.
3: O sea que...
2: Un temps era molt bo de saber, perquè si no era dues cares, sí. era sí, una
3: exacte.
2: Còpia.
3: I de qui no anirà, corets meus, dimarts serà el rei Joan Carles. És que no sé com li he de dir. Rei Joan Carles, rei emèrit. Joan Carles de Borbó, com que l'han...
2: No, però ja fa anys, no és notícia, això, no?
4: Ja fa anys que no ve.
2: Sí.
3: Ha estat a Mallorca.
2: Ah,
3: ha estat
2: sí?
3: A Mallorca. Ha estat a Mallorca.
4: Ja no és.
5: Està present.
4: Ah, no ho sabem.
3: Ahir, La Vanguardia, Maria Àngela Alcázar, va publicar que el rei Joan Carles havia vengut diumenge, havia aterrat a Palma i que havia anat a Flanagan, el reconegut restaurant de Portals, que enguany han celebrat els 40 anys de Porto Portals, que havia anat allà a dinar, a fer l'aniversari de Miguel Arias, que és un dels socis d'aquest mític restaurant. Contaven això. I contaven que el rei Joan Carles ja no hi era a Mallorca. Després la revista Hola el va pujar en escarro sense citar a La Vanguardia i va donar una altra versió, com amb més coses ho anava editant després, que sí, que no, sense saber molt bé. Finalment la revista Hola va rectificar, va citar que la informació... inicial sortia de La Vanguardia i Última Hora també ho va contar. Última Hora donava més detalls i avui el Diari de Mallorca, una crònica firmada pel periodista Matías Vallès, també deia que... bé, ja sabeu com és en Matías Vallès, no? Que de vegades no saps si està xerrant de broma o no, perquè és vera que... bé, ell ho pot fer, ell ho pot fer.
2: La revista de la diu, los detalles del encuentro entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos en su regreso 7 años después a Mallorca.
3: La revista Hola ha canviat aquest titular i ho ha posat arrel de, la informació publicada per Matías Vallès al Diari de Mallorca. La crònica de Matías diu així, Juan Carlos I monta con Rafael Nadal un cumpleaños en Palma. El emérito, la reina Sofía, sus hijas y sus nietos celebran junto al campeón mallorquín el 80 aniversario de Miguel Arias, de Flanagan. Ahí, hora baixa, va a cridar Flanagan. Ara, tu dius...
4: Però com anar a taula?
5: Periodisme d'investigació, la Raquel, en el seu mòbil, la seva llibreta i el seu bolígraf.
3: Què has de fer? Què has de fer? I li vaig demanar a la persona que me va agafar, me vaig presentar i me va quedar un poquet així. I amabilíssim. És vera, no. Vull fer un reconeixement en aquest treballador de Flanagan que me va dir, molt viu. Li vaig demanar, no, què ha de ser? Un dinar o un sopar amb el rei.
2: Una festa tot.
3: Amb el rei. I diu, ai, jo ayer no estava.
5: Ah, justament.
4: És que pontures així.
3: I si fuera així... Tampoco creo que se lo dijeran, me va dir. I varen riure tots dos i li vaig donar les gràcies, no? Perquè el manco, quina discreció i quina fidelitat, no? És vera, no importa. No hi... De vegades, la teva feina inclús que no puguis contar coses per privacitat, per discreció.
5: Ver, oir i callar, no? Que se diu.
3: Bueno, és que hi ha feines que són així. Hi ha feines que són així. He xerrat ara fa mitja hora amb el Palau de la Zarzuela. Uh-huh. El Palau de la Zarzuela diuen que sobre este tema és un tema privat, que jo sepa no és així, m'ha dit una persona de premsa, i jo els hi he demanat que per favor me diguessin perquè havia periodistes que havien confirmat que havia estat la pròpia Casa Real que els havia confirmat que el rei sí que havia estat
2: no
3: només
2: emèrit.
3: A Mallorca, que el rei emèrit havia estat no només a Mallorca, sinó que havia anat a Marivent. Havia entrat a Marivent.
4: 7 anys després.
3: 7 anys després, el darrer pic que va venir el rei Joan Carles va ser a les noces de Rafa Nadal i de la seva dona. I un any abans havia estat el joc de mans, aquell de la seu, entre Letícia i la reina Sofia, a la missa de Pasco, que ja no... Ja des d'aquell moment ja la varen cancel·lar, no? Jo què voleu que us digui? Sé que ha estat perquè hi ha una foto del rei emèrit entrant a Marivet.
2: Hi ha una foto?
3: Hi ha una
2: però
3: foto.
2: Però s'ha publicat aquesta foto? Sí. Qui l'ha publicat?
3: L'ha publicat, crec que l'ha publicat un programa de Mediaset. Jo l'he vist a un programa de Mediaset. No vos sé dir qui
4: entrant
3: és l'autor.
4: Entrant en cotxe.
3: Entrant en cotxe.
5: I és real, no s'hi ha, perquè jo això ja no se sap.
3: No, és real. De fet, la informació que dona Matías Vallès és que, de la que dic que s'ha fet ressò la revista Hola, és que varen anar a la festa del 80 aniversari, aniversari de Miquel Arias, que va anar fins i tot la reina Sofia i la infanta Helena. Diuen que la infanta Cristina també és aquí. Bé, i també part dels seus nets que aquest dia hi som,
2: i
3: som per aquí.
2: I el que la revista Hola cita en el diari de Mallorca,
3: no, és
2: aquesta
3: que,
2: informació.
3: Clar.
2: Ho estava comprovant.
3: Per això, només sabem això, que Zarzuela passa del tema, ja veurem com... Jo crec que passant els dies sabrem més coses. Jo avui xerrava, bé, els hi vaig avisar a Vanity Fair quan vaig llegir això, i clar, és molt difícil confirmar una cosa així.
4: A veure si
3: és
4: dimari vent. No ha sortit.
5: Ha trinxerat.
3: És que hi ha una foto entrant, no hi ha foto sortint, però és vera que els periodistes que diuen que tenen la confirmació de Casa Real diuen que Casa Real va confirmar que el rei havia estat a Mallorca i a Marivent després de molt de demanar de que això esclatarà i que varen accedir. Jo no ho he pogut
2: comprovar.
3: No he pogut tenir accés en aquestes fonts. Però bé, jo què sé, l'estiu comença així. Ara què dic? Si el rei Joan Carles suposadament va arribar aquí diumenge, hagués pogut anar a la manifestació, hagués estat un puntasso. Vos imagineu encapçalant la mani?
5: Uau.
3: Turis go home.
4: Tu el veus.
3: No, és que...
5: Mentre ballen a Maria Jaume, sí.
3: Això m'encantaria. Això m'encantaria, perquè això te dona un xup-xup. Això, imagina't. No, bé, no ho sabem. El que sí que sabem és que el rei Joan Carles està passant un estiu per Europa. I
2: que hauria vengut a Mallorca.
4: Per Europa. Europa és gran, eh?
3: Europa és gran, ho situen entre Genebra, Cascais a Portugal i Sant Xenxo, a Galícia
4: i a Mallorca.
3: I a Mallorca. A Mallorca, que sapiguem, aquest és el primer pic que ve en 7 anys i que es confirma que ve.
2: Clar, perquè Pontura hauria vengut i no ho hauríem sabut.
3: Exactament, hem de recordar que hi va amb avions privats. I bé, és molt difícil ara. Sí. Abans era més fàcil fer un control dels vols privats.
2: Però clar,
3: fins i tot per internet, però ara n'hi ha... No, que és una cosa com buscar una aguja en un pajar. O sigui que...
2: Per això tants, que és difícil.
3: Que de vegades, quan no tenim una informació contrastada del tot, és millor esperar un poquet i... amb el pas dels dies s'aniran coneguent,
2: A banda de la informació de la realesa, teniu qualque cosa més que volies comentar?
3: Bé, les noces de na Susana Griso.
2: Que el seu home, du una guayabera. Era això que me'l volies contar.
3: El seu home du una guayabera. És que crec que Ana Maria no està al WhatsApp de Contracop, pots?
5: No, hem de posar ara mateix.
3: Fica Ana Maria en el WhatsApp
4: ara en directe, perquè tenim un WhatsApp de Contracop.
3: Bé,
4: aquí atento.
3: Vosaltres deu tenir WhatsApp de tots, que això deu ser un infern. Això deu ser un infern per vosaltres.
2: No, de col·laboradores, només en tu, perquè tu ets... VIP, que diuen els moderns.
3: No.
5: Però mem, això vendria a ser com una camilla de fil, bàsicament, no?
3: De lli, sí. Sí, què té de bo i de dolent les guayaberes? De bo és que és una peça molt, molt maleable i que te pot servir per molt de situació.
5: Que no l'has de planxar, vols
3: situació.
5: Dir?
3: Després hi ha una cosa que no és tan bona. Que és que si tu, per exemple, dus una guayabera color blau bebè, perquè mos entenguem, clar, la suamenta que te surt per aquí, per la zona de les...
4: No has de dur cert colors.
3: Jo crec que és una millor peça de roba fresca.
5: Bé, no, has d'anar a un lloc on no suïs, puntura.
2: Fa una rebava, no?
3: Sí, exacte.
2: Fa una rebava que se veu.
3: Exacte, exacte.
2: Si és blanca, no.
3: Si és blanca, se veu menys, però també.
2: Oh, també.
3: Jo el que aconsell a la gent que encara té temps, Margalida,
2: sí, perdona, l'any passat... Sí, perdona, sí, tenen temps.
3: L'any passat es van quedar sense guayaberes a Mallorca. Per favor, també els homes.
4: Per mar i vent.
3: Sí, clar.
2: Com és que s'hi conviden a 500 persones?
3: Clar, és a dir, és millor que la rentin abans. Si la renten abans...
2: És a dir, comprar i rentar.
3: Comprar i rentar...
4: Clar, com tota peça.
3: Com tota peça, però de vegades saps que se'ns oblida fer aquestes coses.
2: Sí,
3: de vegades,
2: te la compres de regal i te la poses.
4: Un tèntol, però. No passen mai de moda? Estan més de moda ara que abans?
3: Sí, molt més. Això l'han duit tradicionalment als països, per exemple, a Cuba... els hi duien a països amb climes més tropicals.
2: Perquè té aquesta cosa que és bona de dur i que és lleugera i que no fa tanta calor.
3: Sí, i després que també estàs donant un caire més...
5: Més informal.
3: Sí. Més, sí, és d'una altra manera. És a dir, no tenia sentit tampoc convidar a la gent.
2: Era necessari el color.
4: Quin color era?
2: Del senyor que s'ha de casar.
3: Color maduixa.
2: No se sap de grisó.
3: Sí.
2: Per anar a noces.
3: Un color fresica, mono. Jo
2: sí, però és un color adequat per a un nuvi?
3: Clar, aquestes eren...
4: Ah, no és un convidat.
3: No,
4: jo aquesta la foto que m'ha mostrava la Maria, pensava que era un convidat, que era una foto aleatòria.
5: Però per aventura no són les primeres noces, no? Ja
3: són les segones de tot dos.
5: D'una altra manera, que ella estava divina.
4: Clar, no m'he fixat amb ella.
3: Ella li va fer el traje Cortana. Com se nota la mà d'Ena Rosa Esteve.
2: D'Ena Rosa, sí.
3: Sí, se nota molt. No, bueno, jo crec que anava diferent i que per això se notava que era el nuvi. No?
5: A mi no m'ho pari malament si ja t'has casat i no ho vols fer tant com estipulat.
3: Clar, com que ella anava tan diosa i tan estupenda.
5: Clar, i que la deixi brillar, ja està bé, no?
3: Això va dir ell.
4: Anava ben mudada ella.
3: Això va dir ell. De fet, han fet molt de cachondeo a les xarxes socials. L'home de Susana Griso es diu Luis Enríquez i ha compartit ell al seu compte de Twitter les comparacions, de X, perdó, les comparacions... que li feien, no? De bé, memes i com si hagués anat a la platja, no? I li posen com una camisa de flors i tot això. S'ha criticat també molt de però que cara tiene este hombre el día de su boda, si parecía que iba a un funeral. I ell ha dit, escolta, ha dit així, algo, literalment, lo que más me jode es que ha dado una imagen que era todo lo contrario y ha posat part del discurs que va fer ell a la cerimònia, no? Bueno, dient que estava molt feliç i que ja estava.
5: Que dolenta ets la gent, oh? De veres.
3: Bé, jo què sé, també t'he dit una cosa.
5: El commenting.
3: El commenting també és...
4: Clar, on se casaven?
3: Està bé, a la Costa Brava. A la Costa Brava.
2: Clar, eren, aquelles catalanes.
3: Eren a Catalunya i...
4: Anava a dir, clar, feia calor, jo què sé.
3: Sí, ell té quatre...
4: Però estava cubat de calor.
3: Ell té quatre fills, però no suava, eh? Era un color un poc... compromès, aquest color.
5: Home, jo crec que si sues aquí, ses aixelles...
3: Per això t'he dit. Per això t'he dit.
5: Un poc et devoció.
3: Per això t'he dit. Ell té quatre fills d'una relació anterior i ella té dos fills biològics amb en Carles Torra, una altra adoptada amb en Carles Torra i després té un al·lot d'acollida que té, crec que, de 8 anys o de 9, i que entre la seva germana i ella, bé, li paguen els estudis i tot això. Així que, res.
2: Idò, moltes gràcies, Raquel. Sí, quina setmana, ja me l'explicaràs demà, finalment, aquesta trobada.
3: Sí.
4: Sí, aconsegueixes un canapé, el Duràs, dins un torcaboques. Marco, perquè el tastem.
3: Pues mira, seria
4: la única ocasió que tindrem.
3: Això és dimarts dia 4.
5: Ja estarà florit amb aquesta calor.
3: No passa res, jo si puc, vos promet...
4: Un canapé que se pugui menjar fred, també.
5: Ja me'l va d'una xistorra, no demanis tant.
3: No, però escolta, tinc ganes de veure-ho. Volen
2: fotos a teva sogra.
4: Sí, te fas un selfie.
5: Se m'adona, per favor.
4: Volen veure la primera mossegada.
3: Mira, si voleu, intentaré treure-li un àudio en què li va semblar.
2: Ai,
3: que li va semblar.
4: Vinga, sí.
5: Meravellós, sí. Seria meravellós.
3: Sí. Ben, si me deixen, vale?
5: D'acord.
3: Sí. Jo vos prometo que us intentaré.
4: Va, deixa.
5: Confiam en tu.
3: Jo crec que sí.
2: Fem una petita pausa i t'arran tot d'una. Va.
7: Nosaltres, Ràdio és humor.
8: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
9: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
10: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.

0: Atento'l, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara vos hem d'explicar que Ciutadella ha ampliat el catàleg de comerços emblemàtics distingit en 7 nous negocis històrics.

0: I de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, encarregada d'impulsar aquesta iniciativa, té com a objectiu preservar, donar visibilitat i promocionar el comerç tradicional i de proximitat. Ara per ara, amb aquestes noves incorporacions, com dèiem, Ciutadella ja té 21 comerços catalogats com emblemàtics. Per tant, és un dels municipis amb més establiments distingits de Menorca.
1: I nosaltres en volem parlar amb la Sílvia Delgado, ella és la gerent d'ADR Balears. Sílvia, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per què Ciutadella és el lloc on hi ha més negocis emblemàtics, si és que hi ha qualque per què?
2: És perquè no ho sé. El que sí que han tingut en el final és el municipi el que fa la tasca de motivar, de sensibilitzar, de conscienciar els comerços, que segur que n'hi ha per tot, perquè tenim molt de comerços per totes les illes que ho podrien ser, de fer la passa, no? de contactar amb nosaltres i que nosaltres pues, verifiquem que compleixen els criteris i que se posin aquest distintiu tan, tan interessant i que dona tanta visibilitat. Mm-hmm.
1: Perquè quins requisits se necessiten per ser un negoci emblemàtic de Balears?
2: Pues, hi ha diferents categories, unes que són perquè té un producte o un ofici singular, que els deien arrelats, o altres que tenen una història, que tenen més de 75 anys o 50, depenent de sa illa, o que tenen un patrimoni, ¿vale? I bueno, en el final el municipi fa sa tasca de informar d'aquesta possibilitat, de tenir aquesta marca o sa llei d'emblemàtic, i ells pues, s'animen. I en el cas de Ciutadella ja tenien 14 i ara s'afegeixen aquests 7, o sigui que 21 comerços, que està molt bé. Molt bé, molt bé.
0: I de quina varietat són? Quina varietat tenim entre aquests emblemàtics?
2: Vale, bueno, pues, els nous que han entrat ara són d'alimentació, Cana Maria, tenim de calçat, una esparteria i sabateria Can Magí, tenim un forn, forn Corniola, tenim d'electricitat i il·luminació l'electricitat Marquès, que té una història de més de 50 anys, Can Anglada, que és fabricació de mobles i cadires menorquines, una gelateria i una merceria, cases noves. Mm.
1: Realment és un gust passejar per Ciutadella i veure que hi ha tant de negocis locals i que cuiden tant el producte, Sílvia.
2: Sí, sí, sí, exactament. És que en el final, pues, això fa poble, no? És una història, estàs contant la història del poble, dels forns, de com se feia el calçat, de com se fa, no? aquest catàleg, aquest set que vos he contat, són super diferents, no? Però al final tot fa pues és donar contingut a la història immaterial del poble, no? De on venim i què som.
0: I diríeu que el fet de ser reconeguts amb aquest segell d'emblemàtics, la gent fa que ho valori més, i compra més?
2: Pues depèn de... Bueno, això és algo com molt personal i quan anem en els emblemàtics ja que tenim per totes les illes, hi ha gent que sí que mos diu, pues mira, des que tengues aquesta placa, no?, que els enviem una placa de fang, feta a Marratxí, pues aquesta placa, pues mira, pues la gent s'atura a demanar, no? Hi ha altres que no mos han comentat, jo crec que sí que apareixen a la pàgina web d'Emblemàtics, els feim un catàleg de fotos meravellosa, que queda molt bé reflexat el que fan en el seu comerç, i que més gent troba el comerç, els turistes que cada vegada més s'interessen per el tema singular, no?, pel patrimoni, pues, també ho troben, i jo crec que sí que dona més possibilitat de que la gent arribi a la tenda.
1: I és això que dèiem, que Ciutadella està molt implicada en el comerç local, també hi ha aquestes cadires, la cadira de la coca rossa, que se diu popularment així, que és per tots els comerços. Vais a una gelateria, la tenen, vas a qualsevol restaurant, bar, tenen, i això demostra doncs, aquest compromís amb el producte local, així que enhorabona, Ciutadella. I sí, també els comerços emblemàtics. Sílvia Delgado, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, moltes gràcies. Doncs hem parlat d'aquest comerços adherits als emblemàtics com emblemàtic que és la nostra Raquel Agüeres.
3: Ai, Corel.
1: Me'l contaràs cosetes aquesta setmana?
3: Sí, per favor.
1: Gràcies.
0: Volen saber, volen saber.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. L'Hospital de Formentera recupera l'activitat quirúrgica urgent i programada després de mesos d'incidències. Des del mes de febrer s'han derivat a Can Misses 9 operacions i 9 parts, mentre que el de Formentera ha atès 16 intervencions i 8 parts.
5: Després d'adoptar mesures proposades per l'Hospital de Son Espases, com el substituir els filtres per a millorar la qualitat de l'aire, una anàlisi microbiològica el considera ara apte per a recuperar el seu funcionament habitual. Gonzalo Espí és subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera.
6: Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días. Y tras la toma de muestras posterior, los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
4: La Policia Nacional manté que la seva actuació a la manifestació contra la saturació turística de diumenge a Palma va ser proporcionada i assegura que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional.
5: Tot i això, quan més de 400 persones s'han concentrat avui a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per demanar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez, Chechu Enríquez és secretari regional del sindicat Jupol y Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
7: La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
8: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent.
4: Mentrestant, el diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, sol·licita la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per les càrregues policials.
5: El diputat adverteix que si el delegat del govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
9: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè en digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
4: Més qüestions. A Menorca, Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
5: L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava el 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears. El batlle Joan Pellicer explica que s'ha hagut d'adoptar mesures com a prohibir el rec de jardins, neteja de carrers o omplir piscines.
10: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
4: La UIB afina la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, a les Illes Balears. Ho fa a través de l'aplicació mòbil InvasApp, en la qual la participació ciutadana permet detectar aquestes espècies i erradicar-les.
5: Actualment el focus està posat sobre dues espècies, la vespa asiàtica i l'oriental. La doctora Marleza explica com identificar-les.
11: Crec que és important posar els focus en dues espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si llogués un calcetín. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però.
4: Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui comença la 32a edició del Festival de Jazz de Sa Pobla.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Arriba el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui de Atento. Som dimarts 28 de juliol, som en directe als Estudis Centrals d'IV3 Ràdio a Palma. Tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic i avui hem de parlar del Festival de Jazz de Sa Pobla.

0: I d'així, avui vespre dona el sus la 32a edició del Mallorca Jazz Sa Pobla amb el concert homenatge contemporani Sketches of Spain, de Miles Davis, d'ara fa 66 anys, reinterpretat en aquest cas per Eric Trufós i Antonio Lizana, un concert que fusiona improvisació, jazz i flamenc. Demà, de fet, es presenta el llibre Sketches of Catalonia, del periodista català Pere Pons, del qual ja en vàrem parlar aquí a Tento fa unes setmanes, i també se'n farà una conferència en el marc del centenari de Miles Davis. Però això, tot just, és el sus. Vendran noms com Fran Ramos Quartet, China Musis, Goran Levy Quartet, Jesset, dedicat als infants, un homenatge al nostre company periodista musical Ferran Pereira, exposició de fotografies, o la primera glossejada, que fusionarà, evidentment, jazz i glosa. Però també qui sentim, el músic mallorquí Joan Pérez Villegas, que hi presenta el seu octet internacional, que es diu Blau Salvatge, que fusiona jazz, música clàssica i tradicional.
1: En profunditat.
2: I és aquí als estudis d'Ivetra Ràdio, per una banda, el compositor Joan Pérez Villegas. Com estàs? Benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: Tot bé?
3: Tot bé.
2: Sí, molt intenses aquest dies, Joan?
3: Moltes coses sí, estan passant,
2: moltes sí. Moltes coses, ara mos ho contaràs, però te vàrem poder veure dirigint el cor de la Corrala, que va actuar en aquesta actuació tan emotiva que va fer Antonio Font al Movo Fest.
3: Uh-huh. Un dia per recordar, sí.
2: Sí, va ser realment preciós. Ara en parlarem, però avui també hem de parlar d'aquest festival de jazz de Sa Pobla, en el qual en Joan hi té una formació que actuarà, i per parlar de tot plegat general, hem de saludar també en Pep Crespí. Ell és el responsable d'aquest festival de jazz de Sa Pobla. Pep, com estàs? Benvingut.
4: Ei, bones tardes. Gràcies per convidar-nos.
2: Que mos han dit que ja estàs posant les darreres esquerides pel concert d'avui vespre.
4: Sí, estem d'aquí a poques hores començant aquesta nova edició. Ens hem d'endiu menjar, no?, per encetar aquesta edició que ens espera. Sí.
2: Clar que sí. Però, de totes maneres, és un dels festivals, no sé si és més antic de jazz, però dels més consolidats de Balears.
4: Sí, bueno, hi havia el famós Festival de Jazz de Palma de fa, que se va celebrar 45 anys, però sí, desgraciadament, se va desmuntar, no? I crec que sí, que després del Festival de Jazz de Palma, que ara faria 45, nosaltres en feim 32. No sé si per Eivissa també les edicions estan empatades, o estem més o manco en el mateix, en la mateixa numeració. Però bé, la intenció és que se programi jazz, que s'escolti aquest tipus de música, i ja que tenim en Joan amb altres, mira, que hi hagi l'oportunitat de veure aquest projecte tan interessant que és Blau Salvatge.
2: La veritat que sí, ara en parlarem de Blau Salvatge, perquè té molt bona pinta aquest projecte, Joan. Tu ets el compositor, també actuaràs.
3: Sí, també toques vibràfon, que per qui no ho sàpiga és un instrument de percussió de làmines similar a un xilòfon, que igual és més habitual, i metàl·lic, i, bueno, un instrument molt especial i molt estrany, també.
2: També, i una cosa molt internacional, perquè, Pep, si una cosa té el vostre festival, que també és molt internacional.
4: Sí, bueno, mirant, tocant amb els peus en terra, sabem que aquí a les illes hi ha músics de gran valor, de gran pes, tant com aquests grups internacionals que estem programant i que criden l'atenció. Però sí, si és vera, començarem amb un projecte que ve de girar per tota Europa, que ara venen de Nosti, del Festival de Jazz al Dia, que se'n van cap a Marcià, que llavors segueixen... O sigui, és un projecte que no se podrà veure aquí a Sa Pobla, així que és qui ho vulgui veure d'aquí un parell d'hores, començarà.
2: Ara s'avui, encara hi ha entrades?
4: Bueno, el primer de sempre en feim un de gratuït, de 4 o 5 d'aquests concerts grossos que programem, de més escenari, més potent, no? I començàvem amb aquest projecte aquí a la plaça per donar a conèixer la figura de Davis, per donar a conèixer el jazz, les fusions que té jazz, no? En aquest cas, el jazz flamenc, com és que va descobrir un Davis fa 60 jazz, en això disc que és Sketch of Spain, no? Que va descobrir en Falla, va descobrir aquest tipus de música espanyola, i que aquesta gent avui li farà aquest homenatge a en Davis i la interpretació més avui en dia d'avui.
2: Molt bé. Doncs això serà avui vespre. A quina hora?
4: Les 10.
2: A les 10, sí.
3: Molt bona mallaida.
2: Tu també hi aniràs?
3: Jo hi aniré, sí, clar
2: que no t'ho perdràs, sí. No?
4: En Joan, darrerament xerrant molt amb en Joan,
3: sí,
4: però no m'ho
3: sentit. Sempre, sempre a través dels micròfons d'IV3,
2: eh? Ah, sí? Que no vas obrir mai les cares?
4: No, bueno, jo per foto l'he vist, però bé, no sé, cara no...
3: Serà com si mos coneguessin de tota la vida, com mos trobem.
4: Bé, farem un aigua meu junts.
3: Exacte.
2: Sí, això sí que és un clàssic. Bona anar a la poble, a la plaça, a un concert i fer un aigua meu...
5: Sopastiu.
2: Ja no és res millor. Exacte, sí. És així. I de
3: Pep, avui mateix.
2: Enhorabona per aquesta organització.
4: Vinga, moltes gràcies.
2: I per tots aquests anys de jazz a Sa Pobla, Festival de Jazz. Moltes gràcies.
3: Enhorabona, Pep.
4: Vinga, molt ben estat. Salut.
2: Gràcies. Sí, perquè adéu. També, Joan, un dels secrets deu ser programar, no?, d'un festival de jazz, poder triar bé les propostes i que siguin diverses, com és el cas de Sa Pobla.
3: Sí, bueno, això és justament una de les feines que fa en Pep, imagino que més gent igual també, però sí, crec que el Festival de Jazz de Sa Pobla justament té aquest punt a favor, no?, que és que s'ofereix propostes molt diferents amb fusió d'estils, és a dir, és un jazz amb tot l'ampli ventall d'esterma, no?
2: Mm-hmm. Perquè, clar, el vostre Blau Salvatge és un jazz experimental.
3: Bé, sí, experimental... és a dir, jo diria que és més que experimental... És que, clar, jazz no experimental avui en dia ja se'n fa poc.
2: Clar.
3: Me refereix que sí que... hi ha una fusió d'estils, no? Jo, des de bon principi del projecte, la meva voluntat ha sigut la de juntar els dos mons de la música clàssica i de la música jazz o la música improvisada a nivell d'estils, però també d'integrants del grup, no? En el grup tenim persones que habitualment toquen en formacions de cambra, orquestres, clàssiques, etc., i gent que se dedica molt més a la música improvisada, en el jazz... I la música cerca una mica trobar els punts d'unió, que són moltíssims, i encara me'n queden per explorar, però... bueno, això, és unir aquests dos mons i després amb la intersecció també de la música tradicional, les melodies populars que són... Bueno, que això, siguis d'on siguis, tothom té un bagatge, no?, en aquest sentit.
2: Mm-hmm, totalment.
5: Clar, sou un octet com dèiem...

0: a treure disc, pues, si hem de fer sessions de fotos, vídeos, el que sigui. I quan això s'adona i aconseguim aglutinar unes quantes activitats seguides, sí que mos reservam una setmaneta o el que se pugui, com més temps millor. I en aquesta setmana concentrar assajos i tota l'activitat que hem de fer.
1: Perquè com coneixes tu totes aquestes persones que formen part d'aquesta agrupació?
0: És una agrupació que també hi han passat moltes persones. Va començar a la meva època d'estudiant a Barcelona, a l'SMUC, i la gent que va gravar el primer disc, de fet, eren companyes i companys d'estudis.
1: Estudiaves composició a l'SMUC, Joan?
0: No, percussió.
1: Ah, percussió.
0: Percussió, sí.
1: O sigui, percussió clàssica i contemporània.
0: Sí, exacte. I, de fet, el grup per mi va ser com s'excusa o s'escletxa per ser que mai poder introduir en el món del jazz, que era una cosa que me cridava molt l'atenció i que vaig descobrir a Barcelona, i de la qual no se sentia que era l'única manera en la que podia formar-hi part, no? Perquè jo, de la meva formació com a músic, no coneixia tant el llenguatge, no el tenia tant en els dits, diguéssim, i fer-ho a través de la música que escric va ser, bueno... Va ser la meva excusa per poder dir que som músic de jazz.
1: De jazz, de contemporani, de clàssic.
0: Un pot de tot, sí.
1: Un músic, clar que sí, del Renaixement.
0: En general, músic en jazz.
1: Perquè fa un pot de tot i que ve aquesta nova formació que podrem escoltar en el Festival de Jazz de Sa Pobla. Quin dia?
0: Dia 10 d'agost a les 10. Dia 10 a les 10, fàcil de recordar. En el parc de Can Cirera Prim.
2: Com serà aquest concert?
0: Com serà?
2: Sí, què hi podem
0: divertit,
2: esperar?
0: Entretingut segur. Crec que això sí que és una cosa que puc assegurar que el públic s'endú sempre, d'haver vist un concert entretingut, amb molta riquesa sonora. No se fa avorrit perquè totes les cançons tenen la seva gràcia particular, consider. I a part que som una formació poc habitual, molt poc ortodoxa. Tenim, ja vos he dit, el vibràfon, aquest instrument de percussió poc conegut. Tenim violí, tenim clarinet, no? Instruments així més de la tradició clàssica, però també hi ha bateria, contrabaix, trombó, trompeta i flauta. Llavors, bueno, és una amalgama tímbrica que crec que resulta interessant tant pels oients que estan més avesats a la música de jazz com per gent que simplement li agrada la música.
1: Que bé, que interessant. Tenim un tema, una col·laboració amb Júlia Colom,
0: sí,
1: que forma part d'aquesta música que fan Joan Pérez Villegas. Això és Bou Beribou.
0: Correcte, sí.
1: L'escoltam?
0: Vinga.
1: Toni, si no te sap greu, mos poses aquesta cançó, el Bou Beribou, de Júlia Colom, també. Ora.

0: L'arranjament que ha fet en Joan Pérez a Villegas per aquesta formació que va obrir, veu cantat per na Júlia Colom. Fantàstic, una cançó popular, però que tu has volgut fer el teu arranjament propi.
1: Sí, una cançó que té molt de significat per mi, no? M'evoca molt de records.
0: Te la cantaven quan eres infant.
1: Sí.
0: Quan eres infant.
1: I res, no, comentar que a part de la col·laboració amb na Júlia Colom en aquest disc, Jiraez, també varen fer, i en aquest tema, precisament, una col·laboració amb Nayan Stalder, que és un músic

0: Bé, suís, que toca un instrument tradicional d'allà, que és dulcimer, dulcemele. I per gravar aquest disc varen comptar tant amb la seva col·laboració com amb Mike... ara m'he oblidat de noms, doncs que no, tenen uns noms...
1: Complicats.
0: Però toca un instrument que és el salphorn, el corn alpí, que és una trompa que quasi no mos hi cabia a l'estudi de gravació.
2: Clar, aquest Jiraef ja té un any de vida, aquest disc. Sobretot va ser creat a Suïssa.
0: Correcte.
2: I reflexiona sobre l'identitat, el desarrelament, el sentiment de pertinença. No sé si el fet de ser allà o d'estar tan fora de Mallorca te va despertar aquest sentiment.
0: Sí.
2: O fins i tot el fet de ser aquí, a Mallorca,
0: sí,
2: també te desperta aquest sentiment.
0: Sí, les dues coses. També haver tornat a Mallorca... És a dir, el vaig començar a escriure a Suïssa, però diríem que el vaig escriure entre Berna i Mallorca, no? I també he tornat a Mallorca després de 10 anys d'haver viscut a fora. També m'he trobat una Mallorca diferent, ja no viscuda des de... no com a visitant, no? Però quan vivia fora, quan venia aquí, normalment era un període vocacional, com a visitant.
2: I senyorança, també.
0: Sí, se mesclen moltes coses, però sí, es disc reflexiona una mica sobre aquesta manca d'identitat, no? O més que manca, aquesta recerca d'identitat, i la reflexió sobre què conforma el sentiment de pertinença o de llar, no? Que són les persones en les qui estàs, és el territori, és el record, és una casa física, no? Vull dir, bueno...
2: Un disc més, perquè, de fet, darrerament hi ha molta creació en aquest sentit. Mm-hmm. En surt molta.
0: Sí, home, crec que té sentit perquè és l'època que estan visquent una mica, no? La globalització que mos empeny, i també la sort que tenim, no?, de poder viure a altres llocs, experimentar altres realitats, altres cultures, i alhora també és... és un arma de doble fil.
1: Clar, tot això també ho experimentes en aquesta formació que podrem escoltar al Festival de Jazz de Sa Pobla, que supos que serà una de les poques oportunitats que tindrem d'escoltar-vos, perquè deu fer concerts esparsos.
0: Sí, enguany jo vos recomanaria que venguéssim, perquè no crec que tornem a fer cap concert a Mallorca enguany, al Manco. Sí.
1: Dia 10 del 10...
0: Oh, no, dia 10, 10 del 8, 8 a les 10. 10.
1: Això, ja m'havia poet. Dia 10 del 8 a les 10. Dos dies abans de l'eclipsi.
0: Exactament.
1: Per cert.
0: Hi haurà una energia especial.
1: Especial, segur que sí. A Sa Pobla. Però en Joan també parlàvem amb ell perquè és músic divers i fa diverses coses, com per exemple, ets el director d'una coral que es diu Sa Corrala, una coral d'aficionats.
0: De veïns, sí.
1: No? Amateurs.
0: Sí. Sí, sí, totalment.
1: Però que t'agrada i que vareu fer un arranjament preciós de Batiesca Focatiuscas.
0: Sí, això és una coral que té poc més de 2 anys de vida i que per mi és, bueno, és un projecte molt personal també, amb cantaires més o manco de la meva generació, de Palma i ja de més enllà s'ha expandit una mica.
1: Clar. Sí, dèiem que això, que vareu fer aquesta actuació especial a Mobo Fest, que va ser curta, però que sí que teníeu previst actuar-hi, o com va anar tot plegat?
0: Sí, de fet, la idea era cantar dues cançons. Havia escrit dos arranjaments de Batiscafo i també de Clint Eastwood, però aquest no s'ha sentit. Però, bueno, tothom sap els fets que van ocórrer i en el final se va decidir, la banda va decidir, en lloc de fer un concert a l'ús, fer un homenatge a en Joan Roca, que mos va deixar 2 dies abans del concert, o 3. I una de les cançons que se va decidir conservar en el setlist va ser aquest Batiscà Focatiuscas, que varen tenir, bueno, el plaer de compartir amb ells en un dia tan especial,
1: tan especial,
0: no?
1: Tan sí, sentit.
0: Tan sentit.
1: Sí. I quin arranjament més preciós que vas fer, realment, sí. I no sé, clar, perquè això fer amb un cor amateur és fàcil, és complicat?
0: Bé, vàrem haver d'assetjar, eh? No te pensis.
2: Vàrem assetjar amb ells?
0: és a prova de so, vàrem poder provar amb
1: però
0: ells.
1: Però
0: bé,
1: ja ho dueu de...
0: Sí, ho duem de casa estudiat, diríem, i la veritat que també ja feia menció, ja que hi som, que el grup mos va acollir i mos va facilitar la participació d'una manera totalment generosa i bueno, va ser, la veritat que va ser per mi, per tots, crec, xerren nom de tot el cor, una experiència amb unes figures que han sigut uns referents vitals des de que som nins i veure la generositat en la que mos varen deixar participar, no?, d'un dia com aquest. També ha sigut molt inspirador.
1: I
0: eren
1: molts,
2: amb una de les cançons més precioses d'Antònia Font. Bueno, el manco personalment amb una tornada preciosa.
1: Per tu, sí?
0: Sí, sí.
2: La vares triat bé. Com, no, no. Com sorgeix aquesta col·laboració? Com Antònia Font tria la Corrala i com se tria aquesta cançó?
0: Bé, de fet, ja fèiem una versió de Batiscafo Gatiuscas que vàrem cantar un concert a Bunyola amb un altre coral, la Coral Singlot, que va venir d'intercanvi de Girona. I no sé com, crec que una lota d'escor va enviar-li el vídeo a en Joan Miquel Oliver
1: per
0: dir-li, mira, hem fet,
1: sí,
0: això.
1: Fet això.
0: I en Joan Miquel, que és una persona tan, també tan oberta i que està molt connectada, jo crec, amb l'entorn, i mos va convidar a venir. I se va proposar que féssim una altra cançó més, que finalment no se va poder fer, però bueno, això va ser...
1: Un poc com va anar, no?
0: Això, un poc com va anar.
1: Com ho fas? Perquè si mateix éreu molts els cantaires.
0: Sí, quasi érem 38.
1: Sí, sou una bona coral.
0: Quasi vam tenir problemes per caure-hi dins d'un escenari.
1: Sí, vau fer diferents alçades, no?
0: Bé, però va ser molt guapo també poder com envoltar una mica els músics.
2: Clar, també vareu acompanyar Antònia Font en aquest moment tan sentit.
0: Sí, això, o sigui, a mi el que me va impactar va ser sentir per part seva un agraïment cap a nosaltres per estar-los acompanyant en un dia com aquest, no? I bueno, no sé, crec que mos va... Aquesta benvinguda que mos varen donar va generar encara una energia diferent i molt més potent.
1: Què té Batiscafo Gatiuscas, que no tingui altres cançons d'Antònia Font?
0: Uf, que té. És que som una persona bastant... m'identifico molt amb el color blau.
2: És immensa.
0: Som bastant... Sí, és immensa. És que no sé què té, ho té tot. És tan gran com la mà blava i... No sé. Evoca moltes sensacions.
1: Ben explicat. Sí. Joan, abans de que te'n vagis, que m'ho has explicat tot això, no sé si tens qualque altre projecte en marxa.
0: Sí, però ja tornaré qualque dia.
2: Clar, perquè has fet molts projectes, eh? Bé, hi ha un projecte, per exemple, que és Lític, que has fet teatre musical per infants a Barcelona.
0: Sí.
2: I hi ha un Requiem, també.
0: Sí, això han sigut dos projectes d'aquest mes passat, que també he tingut la sort de participar en aquest Requiem amb Frames Percussion i Clara Aguilar, i que vaig tenir justament la sortada de poder dirigir i escriure arranjaments per el cor de cambra del Palau.
2: De la música.
0: Del Palau de la Música Catalana, sí. Que bueno, és un altre concepte de cor, de grup i de projecte, no? Els dos per mi són igual d'enriquidors, els dos, els tres, els quatre, els que siguin. I
1: de que banda que te'n vagis, te faran passar per un petit paraulòmetre.
0: Ai, ai, ai.
1: Sí? Va, clar que sí, endavant.
3: El paraulòmetre.

0: Molt bé, doncs, paraulòmetre preparat per Joan. Maria, què li hem de demanar avui?
1: Ben, Joan, jo no sé si aquestes preguntes seran fàcils per tu o no, però començàvem amb aquesta. Un disc o artista actual de jazz que te fascini. És que, clar, és difícil triar a vegades, oh?
2: S'ha posat les mans en el front.
3: Ernest Aurinyac.
1: Com es pot dir d'Ernest Aurinyac?
3: Bueno, és un saxofonista andalús que justament per mi ha sigut també una inspiració. De fet, he estudiat algunes de les seves partitures perquè ja és una persona que ha indagat i explorat molt amb, justament en la fusió d'estils, no? Ha escrit tant per formacions de jazz, diríem, més clàssic, quinta, quartet, com per orquestra, banda sinfònica, etc. I sí, una inspiració.
1: Molt bé, idò, mos apuntam.
4: Apuntat.
1: Llavors, quin instrument no toques?
3: El fagot.
1: Només, el fagot, dins tot ets no, de xuli,
3: entre tant d'altres. De vent, sóc un petardo. Sí? Instruments de vent, sí. Fatal, fatal.
2: Però de la resta, sí?
3: No, d'alguns. Mm. En general, no me considero un gran intèrpret de cap instrument.
1: Ah, no?
3: De, igual el vibràfon podríem dir que és el que estic més especialitzat.
2: Clar, n'hi haurà d'un que sí.
3: Sí, sí.
2: Bé. Més?
3: Però bé, tampoc me considero un virtuós.
0: Segur que ho és, però si has estudiat sí. S'esmoc percussió, sí. Ja vos podeu fer una idea.
1: Sí. Home, i tant. Bé, seguim. El vostre disc va sobre la identitat, el desarrelament, el sentiment de pertinença. Què te fa sentir avui, per avui, aquest sentiment?
3: Mira, ahir, no, diumenge, érem a la manifestació de contra el model sí. Turístic i això. Crec que per mi una de les... Bueno, per mi, i crec que xerra en nom de molta més gent, un dels motius de, més forts de crisi d'identitat que estic visquent és justament haver tornat a Mallorca i haver-me trobat una Mallorca cada vegada més desfeta, no? Amb un teixit social, cultural, cada vegada més desfilagassat uh-huh. i amb unes perspectives de futur que són poc optimistes, tot i que no s'ha perd l'esperança, però bueno, això per mi és un tema bastant sensible i que... Bueno...
1: Te desperta aquest sentiment,
3: que
1: xerràvem.
3: Fortament, sí.
2: Sí.
1: I ara ja una pregunta més fresca, que també té a veure en la nostra història i en la nostra cultura. Un plat d'estiu?
3: Trampó. Cada dia.
1: Molt bé, dels meus,
2: cada
1: oh?
2: Dia.
1: Cada dia. I si és bé, de matí, hora baixa
4: si
1: i vespre...
4: Però sopes, també.
3: No, dinar.
1: Mm. Sopa, no?
3: Trampó i meló.
1: I a més rima i tot, oh?
3: Sopa... Bueno, sopa un poc el que hi hagi. Però, en general, l'elaboració culinària en l'estiu no és lo meu i el trampó troc que és una solució fantàstica. No,
1: senzill i bo. Mm-hmm.
3: Sí, i sí. Hidratant, ho té tot. Mm.
1: Clar.
0: I de Joan Pérez Villegas, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Ens hem apuntat al concert que fareu al Festival de Jazz de Sa Pobla i gràcies per haver vingut.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Petres Ràdio és cultura.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem
7: a
8: escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
10: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: Ja són aquí na Marina Bennassa i na Marina Huguet. Com estàu? Ben tornades.
1: Ai, encantades de ser aquí, com sempre.
2: Sí, a la Glòria. Molt bé.
0: I avui un tema que m'agrada molt, que és infants i festes. Ja saben que han estat festes de poble, en venen moltes.
1: Sí. Totes, en l'estiu, no hi ha ningú que se vulgui perdre.
3: Ja n'he vist fins ben tard, eh?
0: Exacte.
3: De festes,
2: fins
3: ben tard.
2: Anem a dir de festes o de
3: nins? No, de nins, tampoc no llaure, però fins ben tard, fins ben tard.
0: Eh? Volen. Però nosaltres també ballàvem quan eren nins i havia festes.
1: És que, de fet, nosaltres avui contam que vosaltres mos explicareu les vostres vivències de les festes patronals. Ui. Quan éreu petits.
0: Molt bé.
3: Quina edat?
1: Trio.
2: Menor d'edat.
3: A mesura que te vas fent gran...
1: Sí, no, man, vull dir, de 15 ja per avall. No m'ho has contit segon cop.
0: Sí, però és veritat que és un moment, clar, de dir com compaginar. Per una banda, pels pares, perquè també volen tenir seus moments ociosos. Dir, que feim amb els infants.
1: Que de totes maneres, aquesta pregunta serveix tot l'any, no només quan arriben festes.
0: Però quan arriben festes especialment.
1: Sí. A més, quan són de poble. Perquè quan són de poble... Com que hi ets més. Mm. Vull dir, al final, unes festes de ciutat... No ho sé. No hi ha tant de comitè.
2: Exacte. Sí, i hi ha com molt de generacions que coexisteixen i que conviuen, no? Mm-hmm. I jo vull agrair el vot de confiança que van fer els meus pares, perquè jo ho penso en retrospectiva i dic... Ai, mira, que bé que m'han deixat anar per tot.
0: Sí, i que també penses, diu... Normalment, moltes vegades, sí, hi ha padrins... moltes vegades deixen els lots en els padrins, però és que els padrins també surten per les festes.
2: És que els padrins també tenen grup de sortir.
0: Clar que sí, i han d'anar a ballar, i han d'anar a la rebel·la, i clar,
2: han d'anar per tot.
0: I els nins també... Està bé que els nins vagin... Va, primera pregunta. Està bé que els nins vagin a la rebel·la, els nins vagin a les festes?
2: Tu què trobes?
0: Jo trob que sí.
3: Han de poder anar.
1: Anem, és a
3: dir... Evidentment, han d'anar acompanyats.
0: A les 5 de matí no és necessari, però a primera hora...
1: Clar, vull dir, llavors, les festes hi haurien de por-se. I, de fet, el que nosaltres avui venim a reivindicar és que els infants han de tenir el seu espai i hi ha d'haver una consciència específica, no? Vull dir, hem de muntar les festes, convidam a les associacions i als ajuntaments a que pensin les festes tenint en compte els infants. Mm-hmm. Està clar que no podran participar de tot, això que dèiem ara, és a dir, una rebel·la fins a les 6 des de matí,
3: no,
1: però... en principi no et s'espai perquè hi hagi criatures petites.
3: Comença prest, però... sempre hi ha de boom.
1: Bé que se té en compte, en principi, a tota la gent del poble, igual que se fa un homenatge a la veïsa, llavors també se fan activitats pels infants.
0: Sí, i de cada vegada més.
2: Sí.
1: Exacte. Ara estic com a passant serà davant del bou, però nosaltres volíem començar al principi dels temps.
0: Sí, perdoneu.
1: Bé, la cosa és, avui, 28 de juliol, avui és Santa Catalina Tomàs, per si qualcú no tenia present, festes de la Beata, Vall de Mossa i Villafranca. Mm. Però, més enllà de que avui sigui la Beata, el que dèiem ara, d'ençà que comença l'estiu, i bé, hi ha pobles que ho fan durar fins que arriba Nadal, però venen tots els sants i totes les festes, aprofitant el bon temps. Un temps devia ser bon temps, ara és esquivant la calor, però en el final, patrones i patrons els tenim posats la gran majoria en l'estiu. Sempre hi ha aquella festa d'estiu a cada poble. Què passa? Tot això venia d'un origen religiós.
2: Exacte, que a poc a poc s'ha anat transformant i s'ha anat com donant un altre significat o reinterpretant. Però tot això, el Candino Marí, ve d'un origen religiós, d'unes rebel·les antigues, allà on a la part central era el Vall de Bot, el Vall de tot el poble, i allà on les autoritats del poble i religioses tenien un paper bastant fonamental. Això a poc ha anat canviant i s'ha anat transformant.
1: Llavors, a partir dels anys 60-70, començàvem a tenir ja aquelles orquestres, llavors, amb els 80 i 90, apareixen les rebel·les, popularment conegudes com a verbenes, per bé que no ho haguem de dir així. I llavors, vàrem entrar, no, cap als anys 80 i 90, en la recuperació també de tradicions. Cossiers, cavallets, gegants, colles de dimonis... Llavors, tot això s'ha anat fent com una mescla, no? I avui en dia mos plantam amb neofestes que van per un costat, van com amb un riu paral·lel, i aquestes festes tradicionals que s'havien fet sempre, però que les hem anat adaptant en els temps actuals. Perquè és vera que encara se mantenen misses solemnes, però avui en dia les festes del poble no passen només a dins l'iglesi.
2: Exacte. Un exemple seria les festes d'Escosso, que són bastant sonades, i també la mocada de Sineu, que és bastant nova, va començar en els 2000, fa fa molt poquet, però són unes festes que estan molt presents al nostre dia a dia i que ja no és com Pontura abans, que venien en el poble, la gent dels pobles del costat, ara pareix que hi ha caravanes de moviment personal que se'n va celebrar les festes com una ruta de festes de poble.
1: De fet, fa 15 o 20 anys hi havia Mallorca Verbenatur, que va néixer amb aquest esperit.
2: Exacte.
0: Sí, potser no sé si ha d'aquí hagut un pentur entre el jovent, no tant, això d'anar de poble en poble, depèn.
1: Clar, aquí ara ja me trob fora de joc.
2: Jo puc xerrar per lo nostre, per lo meu, que són les festes del Kosovo de nit. Ja fa anys que no hi vaig, per l'aglomeració de persones.
0: Gent.
2: Sí, jo penso que sí. Pentura ara està com han intentat que decresqui, però fa uns anys era ingovernable la quantitat de persones que hi anaven, i gent molt, molt, molt jove, i gent veiem moltíssim, que era una cosa que mos esperava molt a tots.
0: I això, òbviament, no és un espai per infants.
1: Aquest no ho seria, no. Efectivament.
0: Clar, però és que de dia, vull dir, hi ha molt a
3: lots. Clar, de dia, hi ha pares, clar,
2: no,
3: mares...
2: I és una llàstima, perquè sí que hi ha es ball dels cavallets, hi ha gegants, hi ha caparrots, hi ha activitats que s'entremesclen, però clar, si tu has de conviure aquest espai amb gent que va molt, molt, molt guiata,
0: no és un lloc per
2: ser-hi, esclar, és que és complicat.
1: Que en aquest cas el que hauríem de fer realment seria, en cas de nosaltres voler participar d'aquesta tradició amb les nostres criatures, perquè és més que legítim, podríem xerrar-ho, podríem explicar-ho, no?, una mica de, bé, això són excessos, hi ha persones que ho faran, no vol dir que estigui ben fet, i nosaltres hem vengut a gaudir de la festa, intentarem seguir gaudint de la festa més enllà de que hi hagi
0: Marina,
1: gent que ha vingut amb un altre objectiu.
0: Marina, totes les festes amb aquest discurs.
1: Exacte, ja posaré una paredeta.
0: Que ho fas molt bé.
2: Fes pregó, trot jo.
1: De vegades, ara encara que no sigui només per les festes, però hi ha moments que hi ha converses d'aquestes que apareixen com a molt difícils tenir criatures, i anant amb la veritat per davant, adaptada, lògicament, a l'edat de les criatures, a el que poden entendre i a el que els hi pot interessar, perquè tampoc no importa entrar dins segon quin melons, se pot explicar qualsevol cosa.
2: Exacte.
1: I jo, per exemple, que nostre, tenim una quantitat de converses sobre la mort que de vegades vistes des de fora han sobtat altra gent.
0: I dius, que hi ha una edat que els nins comencen a demanar.
2: Que bueno, tenen els petarrots nocturns, que comencen a tenir consciència de el que significa morir-se, quan ja ho xerrem un altre dia més.
1: Sí, però sí. Que aquest mateix estil de conversa damunt abús de substàncies també se pot tenir i se pot explicar per què això passa, no? Clar. Pues hi ha una sèrie de components que són fàcils d'entendre, que se poden fer amb uns arguments molt senzills, però sobretot centrar-nos en... Però tot això no és bo per al nostre cos i nosaltres hem vengut a passar-ho bé i a gaudir de la festa dels
3: nostres
1: pares.
3: Crec que en els anys, en les dècades, han tombat tabús familiars.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Jo crec que sí.
1: Diria que ja estem molt aquí.
0: Si vas a una festa popular i veus unes persones amb infant petits, els deixes passar davant, tenen nins perquè ho puguin veure.
2: Sí, si
0: ja en
2: sol tenir coneixement.
0: Vull dir que cada vegada també hi ha com més aquesta consciència de que si hi ha infant petits...
3: Clar, depèn de la festa, però també una verbena o una revetlla està bé que se compartesquin, és a dir, que sigui transversal. A mi m'agrada veure generacions joves en generacions més majors. Jo, per exemple, quan era jovenet, no coincidíem tant de joves amb pares. I avui en dia sí que crec que hi ha més aquesta unió, aquest moment
0: que
3: els pares de compartir.
0: Volen dur els infants a les festes.
1: És una de les nostres reivindicacions, o la gran reivindicació que veníem a fer avui, el tema d'afavorir iniciatives intergeneracionals. Vull dir, fa un període de setmanes, jo no sé si l'audiència se'n recordarà, vàreu xerrar de les festes de Llubí i vàreu explicar que se feia el concurs de cuitar pares. Sí, perquè és una d'aquestes coses que, sense ser una activitat que requeresqui... necessiten una finca, com és evident.
3: I
1: que
3: pares
1: els dicen d'esquís les tapareres.
0: Això ho posa l'Ajuntament.
1: Sí, però me refereix que a l'hora d'organitzar-ho, potser no necessita una inversió econòmica que sigui especialment grossa. Necessita molta organització, però és una iniciativa que és molt transversal, és una iniciativa que manté i fa per viure una tradició que és com molt del poble de Llubí, en aquest cas, i que tampoc no necessitem grans dispendis.
3: No, i
1: no
3: fa
1: necessitem...
3: que els al·lots vagin i coneguin una taparera, que n'hi ha que Pontura no
1: l'han vist mai cap. I que s'estimin aquell moment d'anar a cuitar per ells amb més gent, no? I fer-ho viure.
2: Igualment jo som partidària que
0: és
2: també...
0: És una bona iniciativa.
2: Cada cosa en el seu temps. Perquè una cosa és adaptar les festes en els infants i l'altra cosa és que per això que hem passat a l'altre extrem, que és que podien trobar infants, com altres ho he dit abans, a segons quines hores del vespre, a segons quin contextos, segons quines hores, sí. Que a Pontur tampoc no són els adequats, jo entenc que volien sortir i volien ser per tot. Però quan tens un infant, hi ha uns biorritmes que s'han de respectar i els infants ja viuran aquestes experiències quan els hi toqui viure-ho i per això també fer una crida a això, que cada cosa té el seu temps, adaptar-nos a les circumstàncies que hi ha i que hi ha contextos que no són adequats pels infants i que hi ha contextos en què la resta dels adults també ha de poder estar sense infants.
0: Hi ha una altra cosa que ara s'ha posat molt de moda, que vols veure el fixat, que són els festivals de música, la gent duts infants superpetits a festivals i els duen un cascos enormes, que vols aquell ninet o aquella ninet amb aquell cascos, perquè clar, òbviament, anau alerta en la música forta i infants.
2: Sí.
0: Perquè això sí que és un tema.
3: Clar,
0: això és un
3: tema. Els festivals també s'han convertit en familiars.
1: Sí. Això m'han enxerrat, jo ara no record.
2: Em van enxerrar
1: decibels que eren
2: no sé quanta mil decibels, però era arrel d'un artista que havia cridat l'atenció a una família. Sí, perquè duia un infant en el seu concert sense cascos i era un bebè. I va aturar el concert i els va cridar l'atenció per diversos motius, un dels quals era els decibels. Clar, també m'haurien de reflexionar a veure si és necessari que els infants hagin de participar per tot.
0: Vull dir sobretot que hagin... tan petits.
2: Sobretot tan petits.
0: Perquè tindran record d'haver tingut aquella experiència.
1: Bueno, ara ja es opinar gratuïtament, però jo entenc que si t'endús un bebè a un concert, te l'endús per una qüestió de conciliació familiar, perquè tu te fa ganes de ser-hi i no tens en qui deixar-lo.
0: Però alerta, també, perquè tu te fa ganes...
2: No,
0: I perquè
2: tu te fa ganes.
0: Tens il·lusió que el teu infant vegi aquella festa.
1: La criatura de mesos no se'n recordarà.
0: Perquè jo, per exemple...
3: I quan siguis gran podràs dir, jo era, jo el vaig veure en aquesta
0: exacte.
3: Artista.
0: Però les festes del meu poble...
1: FOMO.
0: Sí, FOMO. Jo i el meu germà duem els meus nebots petitíssims, que dius, però per què? Si tant mateix no s'enteren. Però molt feia il·lusió que ho vegessin ja de ben petits, vegin els cossiers, els vegin ballar. A veure que és una
3: festa. Però els cossiers és una altra cosa.
1: Sí, és una altra cosa.
3: Anar a un concert, un artista.
0: L'infant no s'entén.
3: És un sentiment.
1: No, però ja pots dir allò de tu ja has vengut sempre.
0: Sí.
1: Però vull dir, li
0: però ja
1: li dus
0: de molt petit, molt petit, molt petit.
1: De recent nat.
2: Però és una experiència cultural, també. Clar, és una experiència cultural, vull dir, no és una experiència només de lleure, perquè sí... És una experiència cultural. És veritat que totes les experiències musicals, bla, bla, bla, són culturals. Però hem de diferenciar un concert de techno i els cossiers.
3: A una rebel·la d'un desorquestre que sigui.
1: Mos en Joan d'aquestes experiències musicals, bla, bla, bla.
2: Perdona.
0: Sí, això sí que s'entén.
2: Però, Santes, també és de pensar... Fa falta ser-hi per tot. És que a vegades també tens la sensació que estem en un moment en què el consumisme ha arribat en el consumisme d'experiències. De consumir experiències sense fre. I per tu això també és una cosa que hem de reflexionar. Per tu és triar una mica més quines experiències són les que volem oferir als nostres infants en ver d'haver d'anar a tot i
3: clar,
2: per tot.
3: Fa 40 dècades no vivíem un món hedonista i avui en dia sí que vivim un món d'oci.
2: Sí. No sé si és tant un món d'oci com un món de consum constant,
3: de consum.
2: Sense reflexió i d'exposar-nos, com tu has dit abans, poder dir, jo hi era, aquí.
0: A tu?
2: Exacte.
0: Des que van néixer...
2: Exacte. I per tu, aquest lol que feim és fer-li avorrir tot això. Ja no hi torna mai més.
0: Ho dus a la sang.
1: Sí, però és a dir, és veritat que hi haurà coses que sí que se poden fer en l'objectiu de ho dus a la sang, ho has viscut des de sempre, perquè això és el nostre poble i això són nosaltres, però llavors hi ha coses que, com diu la Marina, estan massa allunyades de lo que són els seus interessos, de lo que està preparat per
2: pair.
1: Vull dir, exactament. Quines coses sí serien per públic infantil? Pot haver-hi tallers, pot haver-hi concursos de, no només de guitàperes, sinó d'un milió de coses, a les que puguin participar activament criatures petites. Però llavors també hi ha aquell meló de aquells concursos que s'ofereixen categories infantils, però a les que les criatures no paren tirar endavant el que se'ls demana i ho acaba fent d'una persona adulta. I dura, en el millor, l'objectiu era un altre. Pot haver-hi mostres, pot haver-hi competicions esportives i d'altres castes.
2: De fet, hi ha molt d'espais, i fins i tot a fires i mercats, que hi ha espais destinats a jocs populars, que això és una cosa molt guapa, que fa, no sé si fa poc que s'ha fet, jo d'ençà que vaig pens per fires ho veig, que són aquest típic jocs de tota la vida, que estan fets de fusta, i que recuperen les baldufes, per exemple, jocs que són això, interactius entre ells, però sobretot amb material...
0: Aquest triomfa molt, eh?
2: Exacte, és que el trob fantàstic.
0: Era a Ciutadella i hi havia aquest joc de fustetes i estava ple d'infants que jugaven en això.
2: A bitlles,
1: però aquesta iniciativa de posar aquest espai de ludoteca no fa tant d'anys que està posat en marxa. És vera que ara hi ha com a molta... Hi ha com a molt d'actes que ho inclouen, però és això que deies ara, Pentura fa 5 o 6 o 7 anys que ha començat a funcionar. Fa 10, fa 15, fa 20, jo recordo les festes quan jo era petita, hi havia l'homenatge a la Vesa, hi havia els concerts que no m'hi deixaven anar perquè jo era massa petita i se feia molt tard, hi havia la missa solemne, hi havia tres coses que podies anar. Podies anar pel mig, podies anar a sopar, podies anar a fer una volta.
0: Per exemple, a Montuïri, des que era nina, hi havia activitat per infants. El 100 de mà de Sant Bartomeu feien les activitat pels infants, que era que el dimoni ja no pegava, el dimoni ja de cop l'endemà és bon al·lot, i a nits van amb les bicicletetes i agafen les cintes, que això és una activitat meravellosa, que només necessites una bicicleta i una cinta, i llavors també a rompre les olles, que això també els agrada molt.
1: Exacte.
0: I tot això encara se fa.
2: Jo t'he de fer un parèntesi.
0: I les corregudes.
3: Jo hi vaig córrer diumenge. Som un nin.
2: I jo t'he de fer un parèntesi, Maria Lida, perquè jo t'he de dir que a mi el dimoni m'ha fet un cop blau una vegada. Jo no li havia fet res. Jo només estava per a
3: part.
0: No vas venir tu aquest dia dels infants.
2: No, jo vaig venir l'altre. A córrer.
1: Ara ja ho saps, és el 100 de mà.
2: Jo ja sé on he d'anar.
0: Clar. Però aquest dia sí que és com a dedicat a ells i ja fa molt d'anys que és així i és el seu dia, no?
1: I, de fet, jo crec que hi ha molt de pobles que no ho han deixat de fer mai. Aquestes tradicions, no?, dels dies de jocs populars, de les corregudes de joies, de les cucanyes, o de rompre les olles... Que això de rompre les olles, crec que hi va un temps com que se va deixar de fer molt de llocs.
0: Ah, sí? Perquè era perillós. Per
3: clar, les cucanyes.
2: Però se pot fer en globus.
1: Per temes...
0: Sí.
1: I se pot fer en bolles.
2: I
1: aprendre en alerta.
0: Allà és municipal, allà.
2: No parar-t'hi davant.
1: Vosaltres teniu un municipal? Sí. M'encanta.
0: Clar.
1: No, municipal. A part no se fa municipal, però vull dir, ja s'avisa, pensau en alerta, que si hi ha un tros de test en terra, vos podeu fer en tall, ben que dir, no vos hi tireu.
0: Tota la vida he vist el municipal que guies el lloc que t'ho has garrat.
1: Ah, per la garrotada, el municipal. Clar, clar. Ah, no. A menys, sí, la part de la garrotada, jo crec que sempre hi ha hagut més prudenci. No, però jo havia vist molt de talls perquè la gent s'afuava.
3: Trencs, sí.
1: Bueno, no, talls, perquè en ses trossos de test, xapats en terra, la gent s'hi tirava, en planxa, quan s'hi hagués de prohibir. I, exacte, clar. Llavors tothom acabava teat. Dius, bé, també és una cosa que se pot entrenar i se pot ensenyar i se pot aprendre, que podem fer ses cucanyes.
3: Eren més salvatges, també, crec, eh? Els infants d'aleshores.
1: També
3: crec que eren més salvatges.
1: Ningú t'ho devia venir a dir res. Vull dir, tu te feies un trau per t'ho duien a cosir i escoltes, però t'hi aniria més alerta.
2: Eren més salvatges i també crec que te queixaves menys, perquè jo me'n recordo de ben petita un taller de fones i després d'haver fet la fona, nosaltres tirar pedrades en les fones, i ningú mos deia res. Mos mirava la gent que no mos fessin mal, però era bastant lliure, i jo me'n recordo...
1: I si t'endues una pedrada?
2: Pues n'enyoraves una mica, i després en què fas una altra pedra i tornaves a tirar.
3: Feien de foners, també, sí.
2: Feien de foners, sí.
1: Llavors sempre hi ha hagut les curses amb el peu lligat, amb una cuera, amb una au a la boca, les carreres de sacs, estirar la corda...
0: Sí, això encara se fa.
2: Sí. Les pomes... que s'han de menjar amb un altre company i és molt divertit. No pots emplear ser mans, t'has de comptar les hores. A vegades hi ha pomes inquietonejades que duen Nutella.
0: Però sí que per sort encara se mantenen aquests jocs tradicionals i són fantàstics. Però també de cada vegada hi ha més aquests castells inflables.
2: Sí.
1: I és a dir, està bé, perquè sabem que és una cosa que agradarà...
0: Això de guerra d'aigua, no sé què se diu.
2: Això s'hauria de reflexionar, perquè estem en una illa que no hi ha aigua.
0: I va haver l'època Holi, festa... Ara ha caigut un poc en desús, però...
1: Bé, és que
0: mos
1: vam votar, però a part de la festa Holi, quan xerràvem abans dels balls, també, lo del ball en línia...
0: També.
1: Vull dir, hem passat per damunt i no ho han dit, però vull dir, hi ha hagut modes. Totes aquestes coses hi ha hagut modes.
2: És que els 2000 van ser molt guapos.
1: Van ser intensos. Però bé, nosaltres vos hem dit que veníem a reivindicar iniciatives que siguin intergeneracionals i aquí vos dins la nostra proposta per afegir a tots aquests jocs populars que no s'han deixat de fer, que volen que se mantenguin i en duim de noves.
0: Ah, oi, no. Quines tenim?
1: Quan nosaltres érem petites... jo no sé si això s'ha seguit fent altres escoles, és que jo he estat, ja no ha tingut tant d'èxit. Se feia aquella setmana cultural que venien persones grans a les escoles i mos ensenyaven a fer coses tan meravelloses com, per exemple, fones.
2: Exacte, que és el que hem dit abans. El joc, ara quedaré fatal, però no me'n recordo el nom. Aquell joc que s'empleava, Marina, t'ho vaig dir l'altre dia, ma mare es diu nom, s'empleava la sola d'una sabata, la sola gruixada...
1: Atacons.
2: Això. No m'ha sortit.
1: Jugar a tacons.
2: Jugar a tacons.
1: Tallers d'estels. Jo recordo quan era petita, me'l van ensenyar a fer estels amb bombons. Les escales de cuifigues amb versió petita.
0: Cordar cadires.
2: Cordar cadires. Després també hi ha alguns tallers de menjar, de fer menjars tots junts, de fer algunes recetes, algunes coses molt senzilles.
1: Tallers d'hort i canyisses.
2: Exacte.
1: Ara que no tenim gent de calor ni fallen de sol, podem intentar secar domàtiques.
2: O filles.
0: Sí. Bones idees.
1: Llavors, tot això serien tallers que sí que necessitarien material, però no tindrien la despesa d'una hora baixa de castells inflables, festes holi i de més, sinó que podrien ser tallers molt més sostenibles i que podrien prendre també la iniciativa d'això que dèiem abans, no? De juntar les persones més majors que sí que coneixien aquestes tradicions de primera mà perquè era la seva infància i fer-les per viure no només ensenyant el taller, sinó que siguin ells mateixos o elles mateixes les que tinguin aquest moment de contacte amb la més petita infància. Llavors, és intentar lligar una mica el nostre poble, no només en les tradicions, sinó també en les relacions.
0: I de Marines, apuntat queda. Moltíssimes gràcies. Crec que heu donat molt bones idees.
3: Tant de bo fos així, sí. No? El mòbil despista molt.
0: Sí, no, mòbil.
2: El mòbil
0: de
2: mòbil.
0: Fixa't que avui no hem parlat de mòbils.
3: No, ara ja, justament.
0: Perquè les festes que feim, deixem el mòbil.
1: Mos trobam amb la gent.
0: Això,
2: i
0: importantíssim. Avui no n'hem parlat. Gràcies, Marines.
1: A vosaltres.
4: Lletres Ràdio és participació. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
5: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
4: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: I d'ací, tots de taula de nou, Maria, Miquel, ben tornats.
7: Hola. Gràcies, ai, que pegava un glot d'aigua quasi molt poc.
0: Salut, tranquil·la. Volem un pot de música, avui. Vinga. Dedicada als Rolling Stones.

El passat cap de setmana va fer ni més ni manco que 83 anys el cantant, compositor, actor i productor de cinema anglès Mick Jagger. Ell va néixer i créixer a Dartford, al comtat de Kent, a Anglaterra, i va estudiar a la London School of Economics, però va abandonar els seus estudis per unir-se als Rolling Stones el 1962. Per tant, va ser un dels fundadors del grup i és considerat un dels líders més populars i influents de la història del rock and roll.

La veu distintiva de Jagger i també les seves enèrgiques actuacions en directe, juntament amb l'estil de guitarra de Keith Richards, han estat la marca comercial dels Rolling Stones al llarg de la seva carrera d'aquesta banda. A més, el cantant ha escrit la majoria de les cançons del grup juntament amb Richards i avui dia encara continuen col·laborant musicalment.

0: Amb una trajectòria que suma ja 7 dècades i encara sona en actiu, els Rolling Stones és una de les bandes més populars i duradores de l'era del rock i va ser pionera en el so descarnat i rítmic que va arribar a definir el rock dur.
1: I tant, la música de Rolling Stones posant punt en aquest programa. Miquel, molta gràcies. Gràcies. Maria, molta gràcies. Gràcies. Salvespí, gràcies.
2: Fins demà.
1: I Toni Cardell, el control tècnic. No te'ls tornem demà, que serem dimecres.
3: Fins demà.
1: Fins demà, gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Veïns de Palma demanen revisar l'ampliació de la zona hora que entrarà en vigor al gener a ciutat perquè diuen generarà desigualtats entre barris.
6: Els canvis de la zona blava afectaran 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Associació de Veïns de Son Fortesa lamenta que s'hagi pres aquesta decisió sense tenir en compte la realitat del barri, un reclam que diuen ja van traslladar als responsables de mobilitat. És Lídia Torres, presidenta de l'Associació de Veïns de Son Fortesa.
7: Varen sol·licitar expressament que Son Fortesa compartís sector en Son Oliva perquè disposa de més places d'aparcament i era la solució més beneficiosa per als nostres veïnats. A més, segons la informació publicada, Son Fortesa Nord quedaria fora de la zona hora i part del nostre barri passaria a quedar afectat per la zona ACIDE dels hostalets, una decisió que ens sembla totalment incomprensible.
6: Un posicionament al qual s'hi suma la Federació de Veïnats de la Ciutat de Palma que demanen una reunió amb l'Ajuntament.
5: I continuen les reaccions per les actuacions policials a la manifestació contra la saturació turística. La plataforma No Normal, fundada recentment, denuncia que la policia no va respectar els acords als quals havien arribat amb delegació del govern.
6: Un fet que, diuen, va provocar la indignació dels manifestants que no podien accedir a ses voltes per a seguir la lectura del manifest, ho explica la seva portaveu Margalida Ramis.
8: Va ser, jo crec, una operació policial nefasta, en el que nosaltres tots estem vàrem intentar mantenir la calma, vàrem donar per tancar la manifestació i les càrregues portes vàrem venir després, sense cap tipus de motiu, ni justificació, ni per què.
6: Per la seva banda, la Policia Nacional manté que l'actuació sí que va ser proporcionada.
5: Més qüestions. El Consell Insular ha entregat el primer distintiu de bones pràctiques a la Mancomunitat Pla de Mallorca per la campanya No hi ha espai per al masclisme.
6: L'IMAS reconeix així aquesta iniciativa de prevenció de les violències masclistes desenvolupada als 14 municipis del Pla de Mallorca des de l'any 2021. Guillermo Sánchez n'és el president.
9: Queremos que se sumen más reconocimientos para crear un banco de buenas prácticas donde exista un espacio vivo, donde compartir experiencias, visibilizar la labor de los profesionales y ayudar a que las iniciativas que funcionan puedan llegar a más territorios de nuestra isla.
5: Precisament avui hem sabut que 7 de les 9 dones assassinades per violència masclista a l'Estat els mesos de juny i juliol convivien amb el seu agressor. És una de les dades que es desprèn del comitè de crisi que el Ministeri d'Igualtat ha convocat per analitzar els darrers crims.
6: Una dada que arriba després que un informe de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial posés de manifest que l'any passat el 80% de les dones assassinades convivien amb el seu agressor. Davant d'aquesta situació, el comitè de crisi planteja diverses recomanacions i recalca la importància de la implicació de l'entorn i la col·laboració entre autoritats.
5: I el govern espanyol ha iniciat els tràmits per traslladar 3 menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Illes Balears. Aquests 3 joves se sumarien als 4 que ja varen arribar a l'arxipèlag els darrers mesos. Hi ha un 5è cas que encara està en mans de la justícia.
6: Són dades del darrer balanç sobre la situació migratòria de les illes. La intenció del govern és recórrer contra la decisió. La consellera d'Afers Socials, Sandra Fernández, diu que l'Estat ha de fer-se càrrec de les seves pròpies competències i reclama més suport.
10: Estamos reclamando, evidentemente, un apoyo mayor para este año 2026. De momento, solamente tiene previsto que lleguen 2 millones de euros para la atención de menores migrantes de las Islas Baleares. Estamos hablando de 36-38 millones de euros frente a 2 millones que tiene a día de hoy previstos el Estado.
5: I els incendis es cobren una nova víctima. Ha mort una dona que va resultar ferida a l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. La xifra de víctimes per aquest foc s'eleva a 14. Recordem l'incendi, el més letal d'Andalusia, que va quedar extingit dissabte. Amb aquesta informació hem arribat a les 6:04. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu? Avui parlem d'un dels concerts més interessants de l'estiu, de les transformacions de les ciutats, de llibres i també del cinema que es pot veure a l'Atlàntida. Comencem. Començant el programa d'aquest dimarts en la secció d'arquitectura que ens du cada setmana Cristina Llorente, avui parlarà de com es transforma una ciutat amb un objectiu molt concret, que és evitar les concentracions ciutadanes. Després entrevistarem el cantautor José González, està de gira amb el seu darrer disc i dia 23 d'agost actuarà a Calvià en el marc dels concerts del Jardí. Na Maria Cuneta ens recomanarà un llibre que l'ha impactat i que està relacionat amb l'Atlàntida Filfest, precisament en l'Atlàntida. Acabarem concretament en l'estrena de Milcar, que des de fa una hora s'està projectant del cinema Rivoli de Palma, Amílcar dirigida en aquest cas per Miguel Ec. Tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb Joan Jiménez i Andrés Sánchez al control de la tècnica.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Ho dèiem avui a la secció d'arquitectura parlant de com es transformen les ciutats per evitar concentracions ciutadanes i posant com a exemple París.

0: Cristina Llorente, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, estic, bueno, bastant trista, no?, per tot el que va passar diumenge passat, doncs, en acabar la manifestació.
0: Manifestació.
1: I és per això precisament, que, he triat aquest tema, un poc per donar llum, no?, a com respon la ciutat en, en aquestes revoltes o com ha respost històricament, i també, per què no, per si el qualcú vol agafar idees de cara a pròximes manifestacions.
0: Efectivament, una manifestació que va acabar amb una càrrega policial segurament desproporcionada, segons diuen les imatges i els assistents, i els testimonis directes i indirectes, i mentre s'esclareixen els motius... Saps què passa? Que les càrregues policials normalment cerquen autor i mai el troben. Ni tan sols la policia, perquè, clar, són agents anònims, no? I els responsables polítics tampoc, vull dir que al final són...
1: Exacte, exacte. Sí, i bé, i fins i tot això és delegat de govern, no?, que acaba de dir que aparentment no pareixia gent violenta. En fi, nosaltres ja ven que aquí aterrada d'urbanisme, aterrada d'arquitectura... I aquests dies, aquestes setmanes anteriors, hem estat parlant d'intervencions urbanes per afrontar els perills de l'emergència climàtica. Però es veu que històricament també aquestes intervencions de vegades han servit en els governants per afrontar altres, entre cometes, perills, en aquest cas, socials. No? Mm. Perquè, de fet, moltes d'aquestes grans transformacions s'han fet per controlar a la població. Durant tota la història sabem que les ciutats han estat escenaris de revoltes, de protestes ciutadanes, i els governants sempre han sabut que qui controla els carrers té molt més fàcil controlar les ciutats. I començarem un poc aquest recorregut d'aquest control a través de l'urbanisme parlant de la ciutat medieval. Les ciutats medievals podem dir que eren un malson per es poder... perquè, bé, abans del segle XIX, moltes de les ciutats europees compartien les mateixes característiques, no?, que eren carrers molt estrets, uns teixits molt densos, molts de carrers sense sortida, aquells que anomenem pols de sac, i, al cap i a la fi, recorreguts laberíntics que eren molt, molt difícils de controlar. Perquè, clar, quan esclatava una revolta, era molt fàcil per a la població construir barricades en aquests carrers estrets. Els soldats tenien molt poca visibilitat, la cavalleria no podia avançar i, clar, la població coneixia molt millor el territori que l'exèrcit, no? Per tant, els era fàcil amagar-se i fugir d'aquest control. Ja deies tu, en el principi, que un exemple paradigmàtic d'aquestes transformacions urbanes per controlar la població havia estat París. Clar, fins al segle XIX, París havia estat una ciutat extraordinàriament conflictiva, no? Havien tingut revoltes 1789, 1830, 1848, i de qualque manera les barricades formaven part de la cultura política parisenca, no? Clar, tenien carrers de 4 metres, diguem, d'amplada, que eren molt fàcils de bloquejar per part de la ciutadania, no? A part, hi havia centenars de carrerons estrets. I què passava? Que, clar, durant segles, les murades en aquestes ciutats medievals, París inclosa, havien servit per defensar-se d'un enemic exterior. Però, amb això, l'enemic ja no era fora de la ciutat, no? Era dins. L'enemic, una altra vegada, entre còmetes, l'enemic pels governants, no? I era dins perquè era un moment en què la població, a partir del segle XIX, principis dels XX, comença, no? Comença a haver-hi aquests moviments ciutadans de protesta que fan que aquesta mateixa població se comenci a considerar aquest enemic dels governs dels quals s'han de defensar. Uh-huh. Què passa? Quan arriben a poder Napoleó III, encarrega en el prefecte, en el baró George Eugene Haussmann, no? que era, bé, però era diguem, no sé si era mà dreta, però sí qualcú molt proper a ell, i li encarrega la gran transformació de París. I resulta que aquest personatge que duria a terme la major transformació que ha tingut París en tota la història no era ni arquitecte ni urbanista. No? Haussmann havia estudiat dret i era, sobretot, un alt funcionari en el servei de Napoleó III. No? Això ens recorda que moltes vegades les grans decisions urbanes no les prenen arquitectes, no les prenen geògrafs urbans, sinó que les pren el poder polític, que moltes vegades està bastant allunyat de la ciutadania i de, bé, dels coneixements potser més tècnics i més socials també que haurien d'anar associats en aquestes transformacions urbanes. Uh-huh. I quins són els objectius de Hoffman? Perdona, no sé si me volies dir qualque cosa.
0: No, te volia animar a continuar perquè estic fins i tot agafant apunts.
1: Quins eren els objectius del baró Hausmann? No? Per una banda, volia obrir grans bulevards, carrers uh-huh. molt amples, carrers rectes, per facilitar la circulació, la ventilació, dèiem també, després xerrarem d'aquest doble rasero, no? I també per facilitar l'obertura de comerços. Però això duia, com aquestes intencions associades, de permetre que l'exèrcit pogués desplaçar-se ràpidament, que les barricades deixessin de ser eficaces, que els canons poguessin disparar i que la cavalleria pogués avançar amb facilitat, no?, per aquestes grans avingudes. Que al final també se cercaven perspectives llargues que acabaven en monuments, un poc per la simbologia també, i que tenien aquestes intervencions, que era que el poder havia de ser visible i se feia visible a través d'aquestes perspectives àmplies, no?, que acabaven precisament amb aquests monuments, amb aquestes estàtues que donaven fe de qui manava. No? Per altra banda, volia accelerar la ciutat. No? Clar, els urbanistes del segle XIX s'imaginaven la ciutat com si fos un cos humà. No? De la mateixa manera que la sang havia de circular sense obstacles, també ho havia de fer la ciutat. I ho havia de fer amb aquests vehicles, motoritzats que començaven a entrar en auge al segle XIX, com amb aquesta velocitat que també permetien aquests vehicles. No? I tot això...

0: antics, fins en aquell moment, vivien en els suburbis, que eren zones pues, construïdes per ells, no? Zones molt més luxoses, els rics no podien vivir en el centre, viure al centre, perquè eren llocs bruts, amb carrers bruts i gent pobra, per tant, aquesta neteja fa que els rics tornin al centre. Per tant, això que provoca que aparegui una nova segregació social, no? Que tornen a tenir centres històrics amb aquesta població d'alta classe social i, diguem, la gent més pobra desplaçada cap a les perifèries. No? Uh-huh. D'aquesta manera queda un centre ordenat arquitectònicament, perquè qui hagi passejat per París recorda com aquestes façanes totes exactament iguals, i jo diria que fins i tot una mica avorrides, no? Però també ordenat socialment. No? I, evidentment, un París monumental, que era una de les coses que se cercava. Que se cerca també, havíem xerrat abans d'aquesta doble vara de mesurar, no? d'aquest doble rasero, que no sé com és en català, que tenien aquestes intervencions, que era higiene. No? Recordem, estem en el segle XIX, tenim els corrents de higienisme, moltes ciutats europees s'estan enderrocant les murades per un tema de deixar respirar a les ciutats, de deixar que les ciutats creixin i agafin aire, no?, d'una manera simbòlica. I allò que fa Haussmann per contribuir en aquesta higiene, i en aquest cas d'una manera molt encertada, és fer tota una xarxa de clavegueram, habilitar també una de les xarxes d'aigua potable més modernes del moment, i també, amb aquests enderrocaments dels que xerràvem, donar lloc a parcs, a nous mercats, no?, i espais públics, diguem, més oberts. Per tant, podem dir que no només hi havia voluntat de control, no?, però sobretot. Val? També darrere aquesta voluntat de control hi havia una modernització real. Val? Uh-huh. I aquest doble discurs que deia que darrere aquest higienisme que deia que allò que se propagava no eren només les epidèmies de còlera, no? També estaven pensant en aquestes epidèmies, en aquest contagi de les idees revolucionàries en els barris populars que, per la classe política, per governants eren exactament igual de perillosos que un còlera o una pesta, no? Però podem dir que potser la transformació més important que va dur a terme el baró Haussmann no va passar a ulls de la ciutadania, sinó que va passar davall la terra, no? Que eren precisament aquestes xarxes de clavegueram i de subministraments d'aigua potable, que és precisament allò que avui París encara conserva. O sigui, París ara està intentant o està fent passes per revertir tot allò que se va proposar a l'època i que se va executar a l'època Haussmann, però sí que es veu que tota la xarxa de clavegueram i d'aigua potable sí que s'està potenciant i se manté tal com se va començar en el segle XIX. Clar, quina va ser aquí la gran paradoxa? No? Que Haussmann va dissenyar grans bulevards perquè la gent circular aquest moviment, aquesta velocitat, aquesta circulació, però que va acabar passant? Que aquests bulevards varen servir perquè les persones s'aturassin. No? Hi varen aparèixer cafeteries, terrasses, hi va ser un lloc de on se varen començar a fer molts espectacles i, per tant, hi va ressorgir com una vida urbana totalment no volguda per part ni de Napoleó III ni de Haussmann quan pensaven en aquestes intervencions. No? Per tant, aquests bulevards pensats per impedir les concentracions populars se converteixen en una de les grans ironies de la història urbana perquè s'acaben convertint en uns dels grans espais de trobada de ciutats també, no?
1: Sí, sí, on la ciutadania pren aquest espai també és per aquests negocis, no? I cada vegada més. Però sí que finalment se pot dir, no?, que se converteixen en espais ciutadans d'alguna manera, no?
0: Exacte. I quin va ser el final del baró Haussmann? No? Bé, va ser que, clar, aquestes obres van ser tan costosíssimes que París va haver de demanar uns préstecs enormes i Haussmann va acabar perdent el suport polític que tenia, diguem, que va sortir per la porta de darrere, però vaja, ja havia deixat una empremta molt difícil de revertir. No? I clar, passam un poc d'aquesta paradoxa a una altra gran ironia, que és aquesta ciutat que Haussmann va transformar per facilitar aquesta circulació ràpida dels carruatges, és avui una ciutat que intenta precisament tot el contrari, no? Que es reduís trànsit, recuperar espais per vianants i convertir-se en aquesta ciutat de 15 minuts, on tot és a prop, on no fa falta desplaçar-te del teu

0: barri, no? per trobar tots els serveis i totes les infraestructures necessàries per a la vida quotidiana. I torna a ser, va cap a ser una de les ciutats més verdes i que han actuat amb major contundència front de l'emergència climàtica. Han actuat, no? El reverdiment dels espais, amb l'obertura de parcs, amb les intervencions en els patis de les escoles, de les que ja hem parlat un parell de vegades en aquesta secció. No?
1: Molt bé, no sé si l'exemple de París també el van agafar altres ciutats en aquells moments o posterior, o es va quedar allà, com un laboratori, diguem, tancat.
0: No, malauradament hi va haver moltes ciutats que varen agafar exemple, agafar mals exemples, no? Tenim aquesta tara, que moltes vegades en els mals exemples i en trobàvem d'altres, no? Trobàvem, per exemple, Washington DC, no? Que és una ciutat planificada. Recordem que als Estats Units no existeix aquest concepte de centre històric ni de ciutat medieval, perquè no hi va haver aquest moment, no? En l'urbanisme. I que les ciutats, bàsicament les ciutats d'Estats Units, però Washington no és un bon... on s'obrin també aquestes grans avingudes, amb aquestes perspectives monumentals, amb uns espais que no són més que una representació d'espoda, no? I que on l'urbanisme també construeix un relat polític molt, molt potent. Uh-huh. Per exemple, el trobam a Nova York, amb Esbala, Robert Moses, des que també hem parlat, que el que va fer va ser imitar Haussmann un segle després, no? Uh-huh. I podem dir que literalment destruir la ciutat de Nova York amb aquestes grans autopistes urbanes, que el que varen fer va ser fragmentar barris sencers, tant a nivell físic com a nivell social, i bueno, per facilitar, bàsicament, els desplaçaments en cotxe. Recordem que aquestes intervencions de Robert Moses varen ser les que varen donar lloc a les mobilitzacions impulsades per Jane Jacobs, no? Precisament totalment en contra d'aquestes formacions urbanes que estava duent a terme Moses a la ciutat de Nova York. I Jane Jacobs va aconseguir aturar-ne qualcunes, i jo crec que és un referent que hem d'agafar, no? Sempre, però més en els temps que corren, d'aquesta persistència, no? De ser ciutadana i de s'aixecar la veu i de sortir a defensar allò que pensàvem que s'ha de defensar. Crec que Jacobs és un gran referent també en això.
1: I sempre la tenim present, clar, en aquest programa, com a mi.
0: Sí. Bé, després tenim altres exemples, no? Brasília, també, capital de Brasil, on Lúcio Costa i Oscar Niemeyer varen construir, projectar una ciutat completa planificada on es poden desestar, en aquest cas, s'escala monumental d'aquells nous edificis i d'aquelles noves places i espais públics que se varen construir i que avui dia encara tenen aquesta escala molt, molt fora de l'humà, no? Com es dona aquest imatge de poder i de ser petit, com es trobava aquests públics, no?
1: Cristina, ho hem de deixar aquí perquè, a més, el so és deficient en els darrers minuts, vas i vens, la teva boca, com a mínim, i ho hem de deixar aquí. De totes maneres, ens quedem en aquest exemple de París i després ha imitat o replicat per altres ciutats del món de coses que se fan amb un propòsit i acaben servint a un altre. Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.

És un dels artistes del nou folk contemporani més interessants del nostre entorn, nascut a Suècia, fill d'argentins exiliats. Calidesa, senzillesa, profunditat són alguns dels seus segells. Li basta una guitarra per omplir l'escenari i això és el que farà precisament el pròxim 23 d'agost a Calvià en el cicle de concerts del Jardí. Avui parlam amb José González. Una pausita si se sienta

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: L'Aviador. IB3 Ràdio. Galarada. Amb Maria Cuanat.
3: Sí, sí, 43, continuem a l'Aviador. Avui una galerada virtual, diguem, perquè na Maria Cuanet no és als estudis. Això sí, ens ha volgut deixar una recomanació a Mani Arnaud com a protagonista. Na Maria ens parla de Memòries d'una noia.
4: Hola, Rafael. Hola, oients de l'Aviador. Avui us vull proposar una lectura que se diu Memòria d'una noia o Memòria de xica, de Nani Arnaud. I trec avui aquesta novel·la, que de la qual em podria xerrar molt d'altres dies, i de Nani Arnaud em podríem fer un programa sencer, perquè en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Festival s'ha presentat la seva adaptació en el cine. I s'ha presentat dijous passat, però encara la podeu anar a veure aquest diumenge, a les 5 a la sala Rivoli. I jo avui ho xerraré de la novel·la. Que dir novel·la no és del tot encertat, és un d'aquests llibres que escapen una mica de categories. Com sabeu o no, Nani Arnaud és una de les mestres de l'autoficció contemporànies. És una persona que utilitza la seva vida com a material d'escriptura. A vegades ens pot semblar un poc egoic, però realment des de Nani, és a dir, això com ho fa Nani Arnaud, el que sents és que té una necessitat molt gran de revisitar episodis de la seva vida i l'escriptura és la millor manera per ella. I la sensació que tens quan la llegeixes és que ella ho està fent per ella mateixa, és un exercici que necessita per ella mateixa i després i tot té la generositat de compartir-ho amb tots nosaltres, amb la resta del món. En concret, Memòria d'una noia, que està publicat per Angle Editorial en català, el que rememora és quan en els 16 anys va anar a fer de monitora un estiu a un campament infantil i és la seva primera experiència de llibertat fora de casa, una casa on eren catòlics i on hi havia una mica un ambient més de repressió, i ella té aquesta primera experiència de llibertat i que va acompanyada també d'una llibertat sexual. I en aquests campaments té la seva primera relació sexual. I és un fet que ella ha intentat, la lota d'aquests anys que va ser entre els 16 i els 18 anys, és una persona que no li agrada, que ha intentat oblidar-la i enterrar-la, però que cada X temps li va sortint a sa vida i, per tant, en aquest llibre fa l'exercici de recuperar-la, d'anar-la a cercar, agafa els seus quaderns d'aquell moment, llegeix les seves cartes, mira fotos i intenta entendre qui és aquesta lota, que era ella en els 17 als 18 anys, i ho fa amb una mirada a vegades dura, però també compassiva, i sobretot amb molta honestedat i amb una voluntat d'entendre.
3: A part de l'argument, Maria Cuanet ens acosta també al context de la novel·la i de la seva adaptació al cinema.
4: I és una lectura deliciosa, Nani Arnaud té un estil impecable. I a part d'això, és un reflex, crec que molt encertat, d'una part de la vivència de la dona en els anys 1950, finals de 1950, a França. Per tant, Nani Arnaud, que això on millor ho ha aconseguit és als anys, de Nani Arnaud també, el que fa és que mitjançant una arqueologia personal i mitjançant una explicació de la seva vida personal també deixa retrats generacionals molt ben fets i molt complets. El llibre és curtet, ella és una autora que no fa novel·les molt llargues, crec que la més llarga és la dels anys. Aquest, de Memòria d'una noia, és un llibre molt curtet que podeu llegir perfectament aquest estiu, molt... És molt bo de llegir i curtet, com ja he dit, i a damunt Ara en podem disfrutar de la seva adaptació al cine, que podeu veure dijous a les 5 a la sala Rivoli, en el marc de l'Atlàntida Film Festival. Espero que estigueu... Espero que vos agradi. Una abraçada.
3: I de memòries d'una noia d'Annie Ernaux és la recomanació d'aquesta setmana d'Anna Maria Cuenet, que també parlava de l'Atlàntida i de l'Atlàntida. Continuant parlant.
2: L'aviador.
3: Estem vivint la setmana, efectivament, d'aquesta edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Ahir, a l'especial Aviador des d'Esbaluar, van parlar de pel·lícules com Ara jo, Eixam o La Car, totes amb segell balear, i avui parlant d'Amílcar. En aquests moments està projectant al Rivoli, acumula premis a distints festivals on ha anat, i també està dirigida, i això també és ressenyable, pel mallorquí Miguel Ech.
5: Sol, suor, o verde... e o mar. Séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos antepassados. Ramos do mesmo tronco. Olhos de uma mesma luz. Hoje começa a guerra contra Portugal.

0: I de parlant d'Amílcar, un documental que ens acosta precisament a la figura d'Amílcar Cabral, filòsof, caboverdià, revolucionari i assassinat per les seves idees. Cabral tenia un somni, ajuntar dos països, Cap Verd i Guinea-Bissau, perquè lluitassin per la seva independència. Ahir parlàvem amb Miguel Ek, el director de la cinta, que ara mateix està, com dèiem, a la projecció d'aquesta estrena al Manco aquí a l'Atlàntida. Per començar, li demanaven com va arribar la història d'aquest heroi de la pàtria de Cabo Verd.
1: A Amílcar Cabral el vaig conèixer per casualitat. Estava justament visquent a Cap Verd el 2012 i va ser una trobada fortuïta. Llegint la seva biografia, vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i té un gran interès per jo en un moment en el qual havia aquí a Mallorca i a Espanya i a Europa una situació, doncs, com a de crisi total, no? I vaig trobar en les seves paraules molta inspiració per, primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta en un país totalment diferent del nostre, però també amb similituds bàsicament humanístiques. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.
0: Aquesta és l'experiència que va dur a Miguel Ek, director de la cinta, a acostar-se a la figura d'Amílcar Cabral, i també li demanaven com ha estat el procés de producció d'una història que en realitat passa molt lluny de les nostres illes, on fa feina normalment i viu el propi Miguel Ek.
1: El procés de producció ha estat complicat i llarg, ha estat més de 10 anys de feina, amb una coproducció amb 4 països més, que ens ha fet rodar diferents moments amb diferents dispositius a Cap Verd i Guinea-Bissau. La pel·lícula va començar sent una pel·li més d'entrevistes i va fer un gran canvi després de 4 anys, perquè vaig trobar les cartes que l'Amílcar Cabral va escriure a les seves dues dones, i aquí trobàvem, doncs, la humanitat i l'emoció d'un líder. I bé, vàrem rodar amb càmeres de 16 mil·límetres també allà a Guinea-Bissau i Cap Verd, i hem estat després 2 anys muntant la pel·lícula i d'alguna manera trobant la pel·lícula, reescrivint la pel·lícula en aquesta sala de muntatge.
0: Miguel, que ens acosta les interioritats, no?, d'un procés que no ha estat fàcil, molt de temps, com sol acompanyar, com sol ser l'habitual també en aquestes produccions. També ens comentava alguns aspectes d'allò que ha estat el rodatge, no?, d'un documental que per cert està transitant diferents festivals amb molt d'èxit, que està rebent premis. Veurem també el recorregut comercial que li espera, però de moment sí que s'està valorant molt la qualitat artística, no?, d'aquesta cinta, d'aquesta pel·lícula que té, com dèiem, segell mallorquí, de la mà de Miguel Ek. I el demanàvem precisament de com està sent aquest recorregut pas de diferents festivals.
1: El pas per festivals està sent molt gratificant. Vàrem començar amb una estrena mundial de la pel·lícula a ITFA, que és el festival més gran de documentals del món, on vàrem guanyar més el premi a la millor contribució artística, i a partir d'aquí el viatge ha estat doncs, molt llarg i molt, molt interessant. Hem estat per més de 3 continents, vàrem continuar al Festival de Gijón a Espanya, també vàrem aconseguir un premi allà, i després, doncs, bé, 25 festivals en total fins al moment, tenim uns altres 15 per fer encara, i amb fites també que mai haguéssim pogut somiar, no?, com estrenar la pel·lícula al MoMA de Nova York o ara farem en breu l'estrena també a Cap Verd, al seu país. Són com a molts de fites i moments interessants que ens donen molta felicitat.
0: Miguel, que òbviament s'haurà de trobar amb aquest feedback, amb aquesta opinió, aquesta mirada, no?, del públic que més coneix a Amílcar Cabral i la seva figura a través de la història. És una figura que s'estudia també als diferents centres escolars, instituts, col·legis de tot Cap Verd i de bona part d'aquesta Àfrica, diguem, occidental, no? I a partir de la figura d'Amílcar Cabral que ha teixit aquest documental que, com dèiem, triomf a festivals i esperem que també agradi molt a Cap Verd. Li demanaven també a Miguel Eca per acabar quin recorregut voldria que tingués la cinta, una cinta que de moment està interessant i molt, com dèiem, als experts, als jurats dels festivals i també esperem que el gran públic.
1: Jo crec que Amílcar continuarà fent un recorregut de festivals a Mancó un o dos anys més, festivals internacionals, i després tindrem també la distribució en sales de cinema, que és una fita bastant complicada per un documental. Tenim ja garantida la distribució a França i a Portugal, i farem també la distribució a Espanya després de passar per aquí, per l'Atlàntida. Començarem l'1 d'octubre, i bé, que els que no pugueu venir avui a veure... avui no, perdó, demà, a veure Amílcar al cinema Rivoli, doncs tindreu noves oportunitats. Esperam això, que pugui tenir un recorregut llarg, no només a sales de cinema, sinó també a plataformes i televisió. Tenim a IB3 com a coproductor que va confiar des del primer moment en aquesta pel·lícula, així que tard o d'hora arribarà a tothom.
0: I do, Amílcar, que la cinta a la qual li desitgem tota la sort del món en aquest recorregut, volíem dir, comercial, també per festivals, encara els hi queden. De moment s'està projectant des de les 5, supos que ja acabant aquesta projecció al cinema Rivoli de Palma. Amílcar de Miguel Eca, llarga vida, per tant, els documentals en general, i més si tenen segell balear. Estem bevint la setmana de l'Atlàntida Mallorca Fila Fes, i la veritat és que, a part de tota la programació, diguem, purament cinematogràfica, també amb música i molt bona. Acabant precisament avui amb la música que s'escoltarà a la cloenda de l'Atlàntida d'enguany. Leonor Wallin posarà la seva veu a la darrera jornada d'aquesta edició. Serà el pròxim diumenge al Pati de la Misericòrdia de Palma. En Leonor Wallin acabant el programa d'avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que la vida torna amb més cultura demà a les 6.

0: Avui, 28 de juliol, vos explicam les diferents passes institucionals, polítiques i socials que han provocat la manifestació i les posteriors càrregues policials que es varen produir diumenge, quan milers de ciutadans demanaren un canvi de model turístic. Dos dies després, a Palma, centenars de persones han demanat les dimissions dels responsables del dispositiu policial. També a la part forana de Mallorca, diverses veus defensen que l'actuació va ser desproporcionada, tot d'una setmana en directe a Felanitx. Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si alguns dels agents es varen excedir en les càrregues contra els assistents a la manifestació. I a la plana política, el diputat balear Vicenç Vidal demana la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El sindicat de Policia Nacional defensa les càrregues de diumenge. Però la jornada ens ha deixat altres titulars. Desmantellada a Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 assistents, Maria Tomàs.
1: Això el mateix dia en què Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va aplegar un miler de persones.
0: Mentrestant, continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
1: Fins a tres associacions de veïns d'Eivissa s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
2: Tot el que suposa anul·lar un torrent que es paral·lela a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic...
0: I atenció, ciutadans, perquè el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma.
1: Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
3: És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisament con el tema ahora.
0: I l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre de la península permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva.
1: Això mentre el servei d'extinció continuen fent feina contra rellotge a l'espera que demà arribi una nova onada de calor. I el president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí.
4: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es, desde luego, una obligación por parte de todos y de todas.
0: I encara en l'àmbit nacional, el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament de 2017, que presidia Carme Forcadell.
1: El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern de Puigdemont, a rebre-la.
0: I el món, Johnson & Johnson, pagarà 5.500 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu talc per infants.
1: 76.000 persones asseguren que el producte es contenia en amiant i que això els va causar càncer d'ovari.
0: I en cultura, el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Àntida Mallorca Film Fest. Avui a Hora Baixa s'ha presentat a Milcar, el nou documental de Miguel Ec. I en aquests moments agafa el relleu Jo, de Rafa Cortés, que torna a la gran pantalla 20 anys després de la seva estrena en una versió restaurada. L'Atlàntida recupera així una de les pel·lícules més singulars i influents del cinema balear contemporani. Durant aquest informatiu hi serem en directe. No podien faltar els esports. El tècnic del Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia arribar a les millors condicions a l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bousà, bon vespre.
5: Molt bon vespre. Luis García Bou, Jan Virgili, implicat amb l'equip i confia a incorporar més futbolistes competitius abans del tancament del mercat. Després l'escoltam. Per altra banda, l'Atleti Balears accelera la planificació del nou projecte amb la presentació de Fabrizio Monchú i Álvaro Martín i l'anunci d'un tercer reforç per a la davantera. I el Palma Futsal incorpora el brasiler Julio Zanotto, suma el quart fitxatge de l'estiu i engega aquesta setmana una nova pretemporada amb Antonio Vadillo. I moviments en els equips balears de bàsquet amb els fitxatges de Lídia Rivers per l'Azul Marino Palma i Wildens Lebec per a l'Èstia Menorca.
0: T'espero d'aquí mitja hora, Juan Gap.
5: Aquí seré.
0: I ara anem amb un tòpic. Les temperatures ens han donat una treva a les illes, però tot i que això és una frase feta, una mica més d'oratge sí que han tingut, no és vera, Dani Capó?
6: Bon vespre. Sí, sí, però és una treva que arriba ja a la seva fi. Demà continuen pujant les temperatures. D'avui, de fet, ja ho han fet. Ja no hem tingut aquell ambient una miqueta més contingut que, sobretot, varen viure tant diumenge com ahir. Avui, de fet, ja hem arribat a 35 graus, però es verà que a partir de demà la cosa ja s'enfilarà de cada vegada més. Superarem els 35 a més punts de les illes, principalment de Mallorca, i a mesura que avanci la setmana també notarem com els termòmetres van tornant a entrar dins paràmetres donada de calor. Més enllà d'això, a l'estat del cel tindrem molt de sol, demà serà un dia de cel totalment destapat arreu de l'arxipèlag i amb un vent fluix. Per tant, esperàvem una mà tranquil·la, l'únic matís del llevant d'Eivissa a Formentera, on sí que poden trobar qualque redol de maror.
0: Gràcies, Dani. Idò, és estiu. Són les 7 i 6 minuts. Margalida Cifres, el control tècnic. Començam.
7: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: us ho anunciàvem en començar aquest informatiu, la ressaca que ha deixat la manifestació d'aquest diumenge per demanar un canvi de model turístic no fluixa. I si avui migdia centenars de persones han demanat la dimissió del delegat del govern i del cap de la Policia Nacional, avui cap vespre davant l'Ajuntament de Felanitx acaba de començar una concentració per continuar reclamant responsabilitats davant unes actuacions policials que tilen de completament desproporcionades. Allà hi és la nostra companya, Maria Eugènia Quecles. Bon vespre.
1: Bon vespre. Al voltant d'un centenar de persones ja són aquí a la plaça de la Constitució, davant la porta de l'Ajuntament de Felanitx, per mostrar el seu rebuig amb les càrregues policials en què va acabar la manifestació de diumenge convocada per Menys Turisme, Més Vida. Així ho expliquen molts del que estan ara aquí, que encara s'estan acabant d'organitzar per fer aquesta protesta.
2: Troc que ja és evident el que va passar, és el tercat que va passar, no s'han duit en això.
3: Entenc per què va haver d'acabar d'aquesta manera una manifestació pacífica. Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, perquè tenen peguera. I aleshores venc aquí a demostrar la meva protesta.
1: Just ara estan desplegant dues pancartes, una que posa pel dret a una vida digna i una altra que diu textualment manifestar-se per Ca Nostra no és delicte, prou violència policial. Està signat per diferents entitats que organitzen aquest acte de protesta, entre ells, a més de Menys Turisme i Més Vida, també a RAN i al COSO, una de les associacions festives més conegudes i reivindicatives de Felanitx.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles. És el que està passant ara mateix a Felanitx, però avui migdia més de 400 persones ja s'han concentrat a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui responsabilitzen de les càrregues policials de diumenge passat, que, segons els seus càlculs, han deixat, com a mínim, 20 ferits, un dels quals encara roman hospitalitzat. De fet, ara estudien interposar una denúncia col·lectiva per les agressions, diuen, patides pels agents antiavalots.
4: També a la plana política s'han produït moviments. Avui a la baixa, el diputat de Més per Mallorca, Vicent Vidal, sol·licita la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Per aquest motiu, el diputat adverteix que si el delegat de govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
5: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè ens digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
4: També el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat les càrregues de diumenge i ha criticat l'actuació de la delegació tant a les hores prèvies com durant els enfrontaments.
6: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern ens pugui dir.
0: La Policia Nacional, però, manté que la seva actuació va ser proporcionada.
4: Els sindicats policials asseguren que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional. Diuen que les paraules del delegat de govern varen ser desafortunades quan varen afirmar que les càrregues policials depenien del dispositiu policial que era allà. A més, insisteixen que les càrregues varen ser proporcionades. Checho Enríquez és el secretari regional del sindicat Jupol.
7: La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
4: Ben diferent el testimoni de la portaveu del col·lectiu No Normal, Margalida Ramis, que va ser present a la manifestació com a mediadora. La policia denuncia que els agents no varen respectar els acords als quals havien arribat en delegació de govern, cosa que va provocar la indignació dels manifestants, que veien que l'espai on es feia la lectura del manifest no estava ple i així tot els negaven l'accés.
8: Arribaven fotos de dins, diguem-ho, està buit, no s'entenia absolutament res, no deixaven sortir, varen fer un tap ells mateixos allà, se varen veure i ja varen entrar a carregar per tenir reforços ells, perquè se varen veure totalment estrès. Llavors va ser, jo crec, una operació policial nefasta, en el que nosaltres tot estem varen intentar mantenir la calma, varen donar per tancar la manifestació i les càrregues fortes varen venir després, sense cap tipus de motiu, ni justificació, ni per què.
4: La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional. No obstant, això demana que no es desviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Provenç per no assumir-ne les responsabilitats.
9: És incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Provenç, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
0: En qualsevol cas, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva. S'ha obert una investigació interna per esclarir què va passar durant la manifestació contra la saturació i s'interrogarà totes les parts.
4: La plataforma Més Turisme, Menys Vida ja ha manifestat que no confia gaire en la investigació interna oberta al cos, ja que segura no té cap sentit perquè la policia serà jutge i part també a rebutjar qualsevol actitud violenta dels manifestants que incitàs els agents a actuar.
0: I mentrestant, la majoria de turistes es mantenen aliens a aquesta polèmica. És el cas del més de 250 assistents d'una festa il·legal en una casa a Escobells, a Eivissa. La policia local de Sant Josep l'ha desmantellada avui, el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el mes de juny va plegar un miler de persones, com explica Dani Manau.
10: Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. Quan han arribat els agents, unes 100 persones s'esperaven per accedir a l'immoble. Les autoritats han restringit el trànsit i han desallotjat més de 250 assistents amb l'ajuda del servei de seguretat contractat pels organitzadors. Abans d'acudir a la finca, la policia local havia detectat la promoció de la festa en xarxes socials i avui ha identificat dos punts de trobada des d'on els assistents eren traslladats a Casa Paola. L'esdeveniment comptava amb seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de cap mena de llicència per les activitats que s'hi feien.

0: És de 8 de juliol i us explicam que en aquests moments estem pendents de la segona aturada parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Reclamen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. La primera aturada ha estat avui matí i s'ha traduït en pocs retards de vols i coes habituals als taulells d'Air Canada, Etihad Airways, Tour i Condor, entre d'altres línies aerolínies implicades.
1: Els treballadors exigeixen a l'empresa que apliqui l'estable salarial del conveni sectorial, que ofereixi garanties per a la plantilla procedent de l'empresa Groundforce i que actualitzi el sou d'acord amb l'IPC. Són exigències per al prop de 700 treballadors que han arribat a la vaga després que la darrera reunió al TAMIP acabés sense acord. Si no hi ha entesa, les aturades parcials continuaran també dissabte i els dies 4 i 8 d'agost.
0: Això és a Son Sant Joan, mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Fins a 3 associacions de veïns s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de signatures i demanen una reunió amb Aena.
1: Es tracta de les associacions de veïns de les barriades més properes a l'aeroport, concretament les de Can Frígoles, Can Palleu i Sacaleta. Asseguren que la iniciativa d'ampliar l'aeròdrom tindrà una gran repercussió ambiental. Mario Riera és el president de l'associació de veïns de Sacaleta.
2: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
1: També critiquen que Aena no s'hagi posat en contacte amb ell, diuen, per explicar-los els detalls de l'ampliació i denuncien l'opacitat del projecte. Elena Roig és la secretària de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
3: Vull dir, a hores d'ara ja saben que hi ha un problema de comunicació. Com és que encara no s'han trobat amb altres, amb les tres associacions directament afectades? Ja no dic amb tota la ciutadania de l'illa, estic parlant amb les tres associacions directament afectades. Seguim sense saber què volen fer. Això és el que més ens preocupa, que seguim sense tenir la informació i surt a licitació aquest setembre.
1: Les crítiques d'aquestes associacions s'uneixen a dels grups ecologistes que alerten que l'ampliació a l'aeroport podria arribar al 10 milions de passatgers anuals.
0: I les Balears assoleixen un rècord de 681.000 ocupants en el segon trimestre de l'any. Això és un 5,4% més que el mateix període de l'any passat. Són dades de l'enquesta de població activa publicades aquest dimarts.
1: Durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de treball nou, xifra que converteix les Illes a la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere Catalunya.
0: Davant això, els sindicats, Comissions Obreres i UGT asseguren que, tot i que les xifres d'ocupació són bones, no reflecteixen la realitat dels treballadors, ja que, malgrat tenir feina, molts no poden millorar la seva qualitat de vida. Són els secretaris generals de Comissions i UGT, José Luis García i Pedro Omar.
4: Fem feina amb unes males condicions i, a més, tampoc poden tenir un projecte vital digne, no? Per tant, en els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, aquestes bones dades de l'EPA, aquestes bones dades d'ocupació i bones dades d'atur, no ens serveixen per millorar les nostres condicions de feina.
5: Manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos, de saturació de serveis públics i sobretot, especialment, una falta de perspectives, una falta d'oportunitats a la gent jove.
0: També ha valorat aquestes dades la CAE.
1: Tot i el rècord d'ocupació i el descens de l'atur, Carmen Planas ha advertit que la dificultat per cobrir lloc de feina i l'augment de l'absentisme continuen sent dos dels principals problemes al qual s'enfronta el teixit empresarial. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet un balanç positiu de l'EPA i ha destacat les xifres d'atur al mínim i la capacitat del mercat laboral de les Illes de crear nova ocupació.
6: Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallam l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres, i una dada molt important que nosaltres miram molt: el 80% de la nostra contractació és indefinida.
0: Per cert, que el govern exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres. Ho ha plantejat el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, en la primera conferència sectorial de transports en 4 anys, una cita a la qual no s'ha presentat el ministre del RAM, Òscar Puente, perquè hi havia Consell de Ministres. Mateo ha criticat aquest fet.
1: A la trobada, el conseller ha insistit en la recuperació del conveni ferroviari per garantir finançament estatal per als diferents projectes d'ampliació de la xarxa de tren i

0: metro a Mallorca, com per exemple la línia del tren Palma-Llucmajor i la de metro entre el centre de Palma i l'Hospital Sant Espars. És també la negociació dels nous convenis de carreteres amb els quatre consells insulars per finançar actuacions a la xarxa viària a cadascuna de les illes. Mate va lamentar, però, que algunes d'aquestes peticions no han pogut ser ateses davant la gran quantitat de temes a tractar després de 4 anys sense cap conferència sectorial. També ha criticat l'absència del ministre Óscar Puente.
1: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo es absolutamente inaceptable.
2: I si ens escoltau des de les 7 de l'hora baixa, haureu sentit que Dani Capó, el nostre meteoròleg de capçalera, explicava que aquest dimarts han tingut temperatures encara contingudes. Tot això abans que arribi el nou episodi de calor extrema que s'espera per als pròxims dies amb més intensitat a la península. Així tot, el mapa d'alerta per foc a les Balears avui pinta de vermell algunes zones de l'arxipèlag, amb atenció especial a les Pitiuses.
0: Tot Formentera i gairebé a Eivissa, excepte Sant Antoni de Portmany, continuen a nivell màxim d'alerta per risc d'incendis, situació que afecta també els municipis d'Andratx, Puigpunyent i Capdepera a Mallorca i Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal a Menorca. A la resta de l'arxipèlag el risc és groc, és a dir, perill moderat d'incendi.
2: I l'augment de les temperatures multiplica el risc d'incendis que en les condicions actuals es desenvoluparien sense capacitat d'extinció perquè la biomassa acumulada fa de combustible. Ho explicava a Vetra Ràdio l'enginyer forestal Lluís Berbiela, que ha fet una crida a l'anticipació i a la prevenció.
0: Avisa l'expert que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
3: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego, todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas, sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas.
2: I a la península, l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva. Això mentre els serveis d'extinció continuen fent feina contra rellotge per sufocar les flames a l'espera que demà arribi, com dèiem, una nova onada i pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
0: El Ministeri de l'Interior ha aixecat l'ordre d'evacuació de 8 municipis de Madrid i 5 d'Àvila. A més, ha donat per finalitzat el confinament d'altres 4 municipis. La Generalitat Valenciana també ha aixecat el confinament de tota la Vall d'Uixó, tal com estava previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que l'evolució dels incendis és raonablement positiva a l'espera que demà, com dèiem, arribi una nova onada de calor que pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
4: Nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
0: Pel que fa a l'incendi de Toledo, el Ministeri de l'Interior ha decretat aixecar també la declaració d'emergència nacional activada per mot dels incendis forestals. A més, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha anunciat que la regió passa del nivell operatiu 3 al 2. D'altra banda, ha quedat estabilitzat el foc d'aquest hora baixa a Huelva, el segon declarat a la zona en 24 hores.
2: I d'altra banda, s'eleven a 14 la quantitat de víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos d'Almeria, que es va declarar a principi de mes. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats pels incendis forestals.
0: Aquest mecanisme permet activar ajudes per dany personals i materials. També s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions. Així, les empreses no hauran de pagar les nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció i les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per a tothom que hagi estat desallotjat de casa seva o que no pugui accedir a la zona del seu domicili habitual perquè els accessos estan tallats pel foc. També s'augmentarà 2 dies el permís laboral per la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis.
2: Davant aquests focs, el president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí: unir forces i fer un front comú.
5: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
2: Declaracions des de la Moncloa en una compareixença extraordinària després del darrer Consell de Ministres.
5: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
2: Una compareixença en la que Sánchez també s'ha defensat, com heu escoltat, del front judicial que envolta la seva dona i el seu germà. Tanmateix, el Partit Popular, el triomfalisme de Sánchez a l'hora de fer balanç del curs executiu, diuen que és insultant.
0: El secretari general Miguel Tellado assegura que el president espanyol viu dins una bombolla de mentides, privilegis i corrupció.
6: Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo. Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana. El balance real de Pedro Sánchez se resume en 2 datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance, ese combo de corrupción integral y parálisis política.
2: Però la jornada ens deixa altres qüestions aquí a les Illes i la universitat afina la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, a les Illes. Ho fa a través de l'aplicació mòbil Invap, abans WhatsApp. La participació ciutadana ha permès detectar més de la meitat d'aquestes espècies. No per i cas, en té la informació.
7: Actualment el focus està posat sobre 2 espècies, la vespa asiàtica, que es va detectar per primera vegada el 2015, i l'oriental, el 2024. Entren a les Balears principalment a través de mercaderies i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. La doctora Mar Leza explica com identificar-les.
8: Crec que és important posar els focus en 2 espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si llogués un calcetín. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però.
7: Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania. Segons han comentat, des que es va crear l'aplicació, la participació ciutadana ha augmentat notablement i les deteccions han estat de cada vegada més precises. Actualment hi ha diversos nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i un de vespa oriental a Jesús, a Eivissa. Són el doctor Cayetano Herrera i la tècnica de servei de protecció d'espècies de la Conselleria d'Agricultura, Irene Garneria.
9: La ciutadania enviava molt més avisos si tenien una aplicació mòbil disponible.
10: Sí que és vera que tenim els nius molt localitzats a una zona de la Tramuntana, per ara no s'està expandint, i aquest d'Eivissa d'Orientalis, que se va trobar a Jesús, al municipi de Sant Eulari d'Eivissa.
7: Ara el repte és conèixer els hàbits d'aquestes vespes per així establir nous mètodes de detecció i així erradicar-les.
2: I de vespes a galls, perquè la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanet.
0: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals en lesions. Els investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.

0: Són les 7:30, escoltau la ràdio pública de les Illes. Dos dies després de la manifestació per demanar un canvi de model econòmic a les Illes, institucions, polítics i ciutadans es posicionen.
1: Prop d'un centenar de ciutadans han demanat avui a Rebaixa, a Felanitx, dimissió dels responsables de l'operatiu policial.
2: Toca, ja és evident, el que va passar, és el tancat que va passar, mos han duit en això.
3: Entenc per què va haver d'acabar d'aquesta manera una manifestació pacífica. Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva.
1: Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si algun dels agents es varen accedir a les càrregues contra els assistents a la manifestació. I a la plana política, el diputat balear Vicent Vidal exigeix la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El sindicat de la Policia Nacional defensa les càrregues de diumenge.
0: I desmantellada a Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 persones.
1: Això el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va aplegar un miler de persones.
0: Mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
1: Fins a tres associacions de veïns d'Eivissa s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte i iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sa Caleta.
4: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
0: I el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma.
1: Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
5: Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
0: I a Menorca es marcarà el decret de l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
1: El balde Joan Pellicer explica que s'han hagut d'adoptar mesures com prohibir el reg de jardins, neteja de carrers o omplir piscines.
6: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
0: I l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre de la península permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva.
1: Això mentre el servei d'extinció continuen fent feina contra rellotge a l'espera que demà arribi una nova onada de calor i pugui complicar les tasques. El president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí.
7: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
0: I el món, Johnson & Johnson, pagarà 5.600 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu talc per als infants.
1: 76.000 persones asseguren que el producte contenia amiant i que això els va provocar càncer d'ovari.
0: I el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui, a Rebaixa, s'ha presentat a Milcar i en aquests moments agafa el relleu Jo, de Rafa Cortés. D'aquí una estona hi serem en directe, però ara és moment dels esports en la veu de Juanga Bauzá.
8: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.

0: Informació esportiva i Vetres Ràdio. El tècnic del Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia a arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga. Un Real Mallorca que continua amb la preparació d'aquesta nova temporada a Marbella. L'equip disputarà dijous el segon partit amistós d'aquesta pretemporada davant l'Al Ittihad, conjunt on milita l'ex-mallorquinista Predrag Rajkovic. Lluís García ha atès avui els micròfons d'Ivetres i ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges.
1: El Mallorca sempre està preparat para mejorar, està preparat para mirar el mercado, para traer buenos futbolistas, y no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo. Es cierto que quizá nos falta un perfil algo diferente como seis, pero nosotros ya te digo que no es una cosa que nos vuelva loca. Intentar tener esa versatilidad de tener diferentes perfiles de nueve nos va a dar diferentes posibilidades para atacar a los rivales de manera diferente.
0: També ha tingut paraules per Jan Virgili, que segueix pendent del seu futur i de si continuarà a la disciplina mallorquinista.
1: Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca, yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
0: Un Lluís García que ha volgut recordar que el camí aquesta temporada serà llarg i que hauran de lluitar fins al darrer moment si volen aconseguir l'ascens de categoria.
1: Ya os puedo garantizar que no va a ser ni mucho menos fácil. Como se suele decir, orejas tiesas, estar preparados, exigirnos, saber que es un camino larguísimo, larguísimo, que vamos a necesitar de todo el mundo, sabiendo de que la dificultad tenemos que enfrentarla y tenemos que ser mejores cada día, exigirnos ser mejores cada día.
0: I l'Atlètic Balears continua reforçant la plantilla de cara a la nova temporada. El club ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges, el lateral polivalent Fabrice Monchú, que arriba després de jugar a la quarta categoria del futbol alemany, i el defensa central Álvaro Martín, procedent del Terrassa. Durant la seva presentació, Álvaro Martín s'ha definit com un defensa sòlid, amb joc aeri i capacitat per treure la pilota jugada des del darrere.
2: Pero sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente, me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
0: A més, l'Atlètic Balears ha fet oficial una tercera incorporació. Es tracta del davanter Rubén Català, de 23 anys, que la temporada passada va militar a l'Alcoià i al Castelló B. I en clau pitiusa, la penya esportiva Santa Eulàlia també continua movent fitxa. El conjunt eivissenc ha anunciat el fitxatge del migcampista ofensiu Israel García, de 22 anys, que arriba procedent del Linares. I l'Illes Balears, pel futsal, continua perfilant la plantilla de cara a la nova temporada amb un nou reforç. El conjunt mallorquí ha anunciat el fitxatge de l'aler brasiler Julio Zanotto, de 30 anys, que arriba procedent del Cairat. Zanotto ha signat un contracte per a les dues pròximes temporades i durant la seva presentació ha expressat la satisfacció per incorporar-se al vigent campió d'Europa.
3: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir la camiseta y ganar con eso. Estoy me sentiendo como si estuviese en casa.
0: El jugador també ha destacat la il·lusió que li fa competir a la Lliga Espanyola i afrontar nous reptes amb la camiseta del Palma Futsal.
3: Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me sentí muy, muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene en la temporada, por eso.
0: Aquest és el quart fitxatge de l'equip que dirigeix Antonio Vadillo. El Palma Futsal iniciarà demà la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques, mentre que dijous durà a terme les dues primeres sessions d'entrenament per començar a preparar el nou curs. En bàsquet, l'azul marino Palma s'ha reforçat amb la pivot nord-americana Lydia Rivers, de 31 anys, una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge la temporada passada amb l'Unicaja Mijas, mentre l'incombustible Alba Torrens ja prepara una nova temporada precisament amb l'azul marino Palma i amb la mirada posada també en un gran repte internacional, el Mundial amb la selecció espanyola. La jugadora mallorquina afronta un nou curs amb la màxima ambició després d'una trajectòria plena d'èxits i ho fa amb l'objectiu d'ajudar l'equip balear a créixer en el seu nou projecte.
4: Tot jo, el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accent, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic, que no, és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
0: A més, Torrens està pendent de la cita mundialista amb Espanya, una competició on la selecció tornarà a aspirar a tot després d'anys instal·lada entre les millors del bàsquet internacional.
4: A fer tota la feina i a fer tot el possible, no?, per estar en les millors condicions per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no?, en la selecció, en guany, en aquest Mundial.
0: I a la primera FEP, l'Este Menorca incorpora, s'ha dit, pel València Bàsquet, el pivot Wilden Lebec, MVP de la segona FEP, el curs passat amb el Càceres. A més, el conjunt menorquí disputarà el trofeu a on Illes Balears al setembre. Per la seva banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat la jove promosa gallega Pablo Fernández i ja coneix el calendari de la Copa d'Espanya i la segona FEP. I un darrer apunt, el mallorquí Joan Sastre deixa la Laguna Tenerife després de 5 temporades. I en atletisme, Esperança Cladera ha estat la millor representant balear al Campionat d'Espanya. La corredora Morera del València Club d'Atletisme es va penjar la medalla de bronze als 200 metres amb un temps de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la plata. Tot i el podi, Cladera ha assegurat avui els micròfons d'IB3 Ràdio, el programa Esports 3, que el resultat no reflecteix el seu bon estat de forma.
5: Crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos, i la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta, però bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vagi reflectit a un campionat en concret.
0: I en ciclisme, l'artenenc Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la pròxima Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. I en voleibol, el fitxatge estel·lar és del Conecta Balear Manacom, l'arribada del central a Alemanya amb Tobias Krieg, el jugador de 27 anys i 2 metres i 13 centímetres d'altura, és una de les referències del voleibol alemany i està considerat un dels millors centrals d'Europa. Fins aquí els esports.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
8: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100.
10: Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:44 i ja tornem a ser aquí en l'actualitat a les Illes i l'Hospital de Formentera recupera l'activitat quirúrgica urgent i programada després de mesos d'incidències. Des del mes de febrer s'han derivat a Can Misses 9 operacions i 9 parts, mentre que el de Formentera ha atès 16 intervencions i 8 parts.
1: Mesures proposades per l'hospital són espases, constituir els filtres per millorar la qualitat de l'aire, una anàlisi microbiològica, el considerar apte per recuperar el seu funcionament habitual. Gonzalo Espi, el subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera.
2: Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días y tras la toma de muestras posterior los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
0: Mientras ciutat el 1 de gener entrará en funcionamiento la ampliación de la zona hora a Palma. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places.
1: Són concretament les barriades de Foners, Pere Graubet, Son Fortesa Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Can Redó i algun carrer del barri de Bons Aires. L'Ajuntament obrirà dia 7 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
3: Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
1: Fa mesos que el consistori va instal·lar les màquines i ara començaran a pintar les ratxes en terra. A partir de dia 7 de setembre, com dèiem, els ciutadans empadronats als carrers afectats podran començar a demanar el distintiu.
0: La mesura, celebrada per alguns veïns, també ha aixecat discrepàncies, entre d'altres, que adverteixen que la zona blava generarà desigualtats entre barris.
1: L'Associació de Veïnat de Son Fortesa lamenta que s'hagi pres aquesta decisió sense tenir en compte la realitat del barri. Unes peticions que diuen ja van traslladar als responsables de mobilitat. La presidenta de l'associació és Lídia Torres.
4: Varen sol·licitar expressament que Son Fortesa compartís sector en Son Oliva perquè disposa de més places d'aparcament i era la solució més beneficiosa per als nostres veïnats. A més, segons la informació publicada, Son Fortesa Nord quedaria fora de la zona hora i part del nostre barri passaria a quedar afectat per la zona ACIDE dels Hostalets, una decisió que ens sembla totalment incomprensible.
1: Un posicionament al qual s'hi suma la Federació de Veïnat de la Ciutat de Palma, qui demana una reunió a l'Ajuntament.
0: I mentre el Mercadal decreta l'alerta per sequera, i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi, com s'explica en Samad Houman, ja és preocupant.
5: L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el pla hidrològic de les Illes Balears. El consistori ha decidit prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, omplir piscines particulars, netejar cotxes i els usos nàutics. El rec de gespa ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, per a tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial, hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per poder fer un millor seguiment del seu consum. Sentim el batlle de Mercadal, Joan Pellicer.
6: Que nosaltres, a nivell municipal, ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar el subministrament en algunes hores a la població, que és el que no voldríem.
5: El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastament continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets a les properes setmanes.
0: I en aquesta hora obrim plana nacional i internacional perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament de 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó.
1: El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret primer membre del govern, Puigdemont, a rebre-la.
0: I el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència aquest dimarts a l'Audiència Nacional.
1: La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha donat per tancat el procés. Ara els magistrats han de determinar si la cúpula d'interior del govern de Mariano Rajoy va orquestar una operació parapolicial l'any 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documents compromesos per al partit.
0: I a la plana internacional, Uganda ha estat declarada oficialment lliure de bola després de superar sense contagis nous els 42 dies de vigilància que establien els protocols internacionals.
1: El brot provocat per una soca i vinculat a casos importats de República Democràtica del Congo ha deixat 2 morts i 20 casos confirmats. Tot i donar-se per controlada l'emergència, les autoritats sanitàries mantenen la vigilància davant el risc de 9 casos importats.
0: I almenys una persona ha mort i 80 han resultat ferides per terratrèmol de magnitud 7.1 al Japó, mentre Johnson & Johnson pagarà 5.500 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu tanc per als infants.

0: I arriba el moment de fer una ullada a la cultura perquè el cinema ha fet a les Illes. Centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Hoy comença la guerra contra Portugal.
0: Fa tot just una estona s'ha presentat a Amílcar el nou documental de Miguel Eco, un projecte rodat durant més d'una dècada que recupera la figura del líder revolucionari Amílcar Cabral i la seva lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. El film arriba al festival després del seu pas per l'ITFA, la cita més prestigiosa del cinema documental.
2: Minuts abans de la projecció, el director Miguel Eck ha explicat al company de l'aviador que la llavor del documental va néixer l'any 2013, després d'un viatge a Cap Verd, on va descobrir la figura d'Amílcar Cabral, fascinat pel líder revolucionari i pel seu paper en la lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. Va iniciar una investigació que s'ha allargat més d'una dècada, entrevistant familiars, amics i antics companys de Cabral. El resultat és un documental que ja ha recorregut més de 25 festivals internacionals, ha estat programat al MoMA de Nova York i també reconegut amb el premi en certamen de referència com el Luxembourg City Film Festival.
3: Vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i vaig trobar en les seves paraules molta inspiració per, primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.
0: Ha agafat el relleu Jo, de Rafa Cortés, que torna a la gran pantalla 20 anys després de la seva estrena en una versió restaurada.
4: ¿Y qué ojo? Yo no soy este.
5: No importa que sea.
6: Yo qué sé. Partió la cabeza a mi marido.
0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest recupera així una de les pel·lícules més singulars i influents del cinema balear contemporani, convertida amb els anys en una obra de culte. La projecció commemora el 20è aniversari d'un film que va sorprendre per la seva mirada intimista i pel retrat d'un personatge allunyat dels cànons habituals del cinema. Precisament al cinema Rivoli es troba la nostra companya, Victòria Morell. Bon vespre. Quina ha estat l'acollida del públic 20 anys després?
7: Bon vespre, Neus. Doncs l'acollida ha estat molt bona. La sala s'ha omplert i hem pogut veure cares molt conegudes del cinema balear, entre elles el protagonista també de la pel·lícula, Àlex Brandelbull, que ha volgut presentar aquest retorn tan especial. I és que l'Atlàntida no recupera només una pel·lícula. Podríem dir que recupera una de les grans joies del cinema fet a les Illes. De fet, quan Jo es va estrenar, va fer la volta al món, va passar per prop de 120 festivals, com és el cas de Cannes, Toronto, Sant Sebastià o Sydney, i va rebre alguns dels premis més importants de la crítica. El més curiós és que, malgrat aquest èxit internacional, aquí gairebé no va tenir recorregut el cinema amb els anys, però s'ha convertit en una autèntica pel·lícula de culte. Rafa Cortés explica que és un rare avis, una pel·lícula molt especial, rodada a Mallorca amb actors majoritàriament amateurs, també. Ens ha explicat com aquesta restauració ha servit per corregir petits detalls tècnics que en el seu moment no es van poder resoldre per manca de pressupost. Per això assegura que aquesta reestrena és una manera de fer justícia a la pel·lícula i també de reivindicar el cinema vist a les sales.
8: Nosaltres hem aprofitat per redigitalitzar-la i poder, aprofitant la benentesa, polir algun desenfoc, alguna història, però bàsicament diríem que per primera vegada se podrà veure una versió digital fidel a la versió original, molt més que en el seu moment.
7: La projecció també s'ha convertit en un retrobament molt especial. 20 anys després de l'estrena d'allò, bona part dels actors i de l'equip tècnic s'han tornat a reunir per celebrar el retorn de la pel·lícula a la gran pantalla. Entre els assistents hi havia el gran protagonista, Àlex Brandelbull, i també l'actriu mallorquina Aina de Cos, que també va formar part del repartiment.
9: Que justament perquè ja va néixer amb un punt antiquat, ja és una pel·lícula que mai, que sempre envellirà bé, crec. Té una cosa com antiga, com d'una altra època, d'una altra dimensió, que fa que no envelleixi massa, crec.
10: Sí, és com a després de 20 anys tornar a revisitar la pel·li, trobar-te amb la gent que ens estem trobant tots, és una passada. Ara dèiem amb l'Àlex que no sabem si han passat 20 anys cap en van, cap enrere, com a si és molt, si és poc, però fa molta il·lusió.
7: I entre records i retrobaments, tampoc hi han faltat les bromes sobre el pas del temps. Rafa Cortés ha aparegut amb una camiseta que, segons ha explicat entre rialles, es va comprar fa gairebé 20 anys mentre presentava Jo a l'estranger. Sorprenentment, encara m'hi cap, ha fet broma, abans d'afegir que, igual que la camiseta, també hi cap i també hi continua ben lloc per aquesta pel·lícula a les sales de cinema.
0: Això, moltes gràcies, Victòria Morell, des del Rivoli, el mateix cinema en què aquest cap vespre es multipliquen les propostes balears a banda de Jo i d'Amílcar. Nosaltres ens hem fixat també en dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés.
2: Dues propostes que han rebut el suport d'IB3 i segueixen la vida, l'evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, el documental 3.000 al mes ha estat 10 anys de documentació, des que les xarxes i aquest tema... Manuel Cortés, Manuel Cortés, Manuel Cortés. Van fer viral un lot de sa vileta que va acabar tenint com a clients Bad Bunny i Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernès, va veure potencial en la seva història i, malgrat les reticències inicials, varen apostar per ella.
11: En el principi sí que estava incòmode ell, tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit. I avui en dia està supercontent, ha canviat l'evolució. Hem aconseguit acabar la pel·lícula amb ell, ell ja l'ha vist, i avui en dia pues, és una altra persona, també, igual que nosaltres.
2: I l'aposta, diu Guillermo Broglia, també codirector, amic i company de promoció del CEF, ha pagat la pena.
12: En el final, 10 anys, seguint un personatge, nosaltres no sabíem en què desembocaria. Hem tingut sort de que aquest perruquer de barri que vàrem apostar per ell ha aconseguit els seus somnis a la vegada que nosaltres fer una pel·lícula que també era el nostre somni.
2: Un somni que ha estat reconeixent difícil. Mario Figueroa és el tercer codirector.
13: Ha sido un camino bastante duro, con altibajos, pero una vez que hemos visto la película terminada y que la ha visto también Manuel, todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la dedicación y todas las renuncias que hemos hecho durante estos 10 años, pues al ver la película es como ha merecido la pena.
2: Manuel Cortés és un dels protagonistes, l'altre, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental, Àlex Dioscòrides, que 10 anys després d'Overbooking continua apostant pel territori, les arrels i la cultura com a única eina de defensa, i en gent com Solivelles, que va recuperar espècies com el tat de cortí i fa feina amb ceramistes i teixidors d'aquí com un dels millors exemples.
14: Si hi haguessin més cuineres com de Maria, sobretot en tot el volum d'hostaleria que tenim a Mallorca, de més un 25% fes feina en producte local de veres, fes feina amb agricultors, en recuperació d'espècies, en cuidar tot el nostre paisatge, la nostra illa seria molt més cohesionada, seria molt més sòlida, seria molt més resilients quan hagués canvis.
0: I així, amb aquestes propostes culturals, amb el cinema Rivoli i l'Atlàntida Film Fest, arribarem a les 8 d'aquest 28 de juliol.

0: Són les 8, moment ara per actualitzar els principals titulars d'aquest dimarts 28 de juliol, en què dos dies després de la manifestació per demanar un canvi de model econòmic a les illes, institucions, polítics i ciutadans es posicionen. Prop d'un centenar han demanat avui hora baixa a Felanitx dimissions dels responsables de l'operatiu policial. Allà es troba ara mateix la nostra companya Maria Eugènia Quecles.
1: Bon vespre. No fa ni 5 minuts que aquesta plaça de la Constitució s'ha buidada, però durant quasi una hora ha estat farcida d'indignació, amb més de 200 persones denunciant els fets de diumenge. En la lectura del manifest, Maria Montserrat ha exigit responsabilitats a tots els partits que en tenen, diu, responsabilitat.
2: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, del PSOE, per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica. També volem assenyalar l'Ajuntament de Palma pels nombrosos impediments i traves a la realització de l'acte polític.
1: Durant l'acte hi ha hagut engloses de Miquel Cervera Boireta i ha acabat amb la Balanguera, entonada per Maria Jaén.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora des de Felanitx. I en aquesta hora, desenes de vols de l'aeroport de Palma pateixen retards. Continua la segona aturada parcial convocada pels treballadors del Servei de Terra de Swissport, que qualifiquen d'èxit la vaga. Aena, per part seva, en canvi, no vincula directament els retards a les aturades. Claudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. Els treballadors reclamen una millora de les condicions laborals i econòmiques i emplacen a l'empresa a negociar. Entre les aerolínies implicades hi ha Air Canada, Etihad Airways, TUI o Condor. De fet, la delegada de Comissions Obreres de Swissport, Carmen Martínez, explica que les companyies han cercat vies per contrarrestar l'impacte de les aturades.
4: Al mediodía se habían retrasado 14 aviones. Lo que pasa que las compañías lo que han intentado es, por ejemplo, ahora, por ejemplo, la TUI y todas estas, están intentando traer antes a la gente. Para, yo qué sé, si normalmente venían 2 horas antes, para facturar, pues ahora vienen 4 y 5 horas antes para que llegue de tiempo a todo. Entonces sabemos que la empresa ha contrarrestado pues estas posibles huelgas.
0: I desmantellada a Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 persones.
3: Això el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va plegar un miler de persones.
0: I el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona Hora a Palma.
3: Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
5: És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisamente con el tema Hora.
0: Mentre Menorques Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum de l'aigua.
3: El batle Joan Pellicer explica que s'han hagut d'adoptar mesures com prohibir el rec de jardins, la neteja de carrers o omplir piscines.
6: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
0: Arribam així a les 8 i 4 minuts. Us deixam ara amb el programa Xiu Xiu de la mà de Xavi Oliver, Jordi Suárez i Nora Oliver.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, en hora li ve.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
2: Beníssim.
1: Fantàstic, sí, eh?
2: Molt motivats,
1: avui
2: molt
1: ja a l'estudi, avui.
0: Sí, exacte. Teniu ressaca emocional després de lo d'ahir?
1: Home.
2: Sí, una mica.
0: Sí, sí. Sí, molt bé.
2: Fa pena tornar a estar aquí tancats.
1: Bé, tampoc hem de dir això.
0: Fa pena.
2: És broma, s'està molt bé aquí de dins.
0: Bé, qüestions. Hi ha un tema que m'ha fascinat. És que el rei emèrit ha tornat a Mallorca després de 7 anys. Ho sabíeu?
2: No, no ho sabia.
1: Jo, de fet, no sabia que fos tant de temps.
0: Sí.
1: No recordava... Sí, sí. Bé, no recordava la darrera, però no pensava que fos...
0: Per mi va ser per les noces de Rafael Nadal.
2: Ah, mira.
0: I Meri Perelló, per mi. Però, bueno, el motiu per qual ha hagut de tornar és espectacular, eh? Ni més ni manco que per muntar una festa d'aniversari. Què vols semblar?
1: Molt bé, bé.
0: I això, no, és
1: que... Vacaciones
0: no,
1: en Mallorca.
0: Sí, sí. Exactament. Sí, això és verídica. Una festa o un amic seu és l'empresari Miguel Arias. I, bueno, xiu-xiu... Aquí, és que no la muntarà tot sol, aquesta festa.
1: Bé, tot sol, a veure. No m'imagino el rei preparant el menjar, tampoc. Vull dir, fent allà una paella. No el veig.
0: Allà. Fent bocadelgues.
1: Fet un pan notilla. Els convidats.
0: No crec.
2: Home, jo crec que ell deu tenir qualcú que... Deu tenir qualcú que pot encarregar qualcú que prepari sa festa.
1: Sí. Ah, això és brutal. Això me'n recordo un capítol ara, totalment. Però en Georgina té una sèrie, ella.
2: Sí.
1: Té una sèrie. I ella,
0: Georgina, la dona en Cristiano Ronaldo,
1: té una sèrie
2: on
1: explica el seu dia a dia. Hi havia un moment, explicant el seu dia a dia, que deia, he d'anar a preparar ses vacances.
2: Ai,
1: i preparar ses
2: sí.
1: vacances era posar-se en videocridada amb una dona que li deia, bé, vull una casa aquí... Amb aquestes condicions i tal. I bé, ja la cercaré. I de seguida s'anava. Espectacular. Passava un poc el mateix, això.
0: Estaria bé, però bueno, tranquils, que no la prepararà tot sol, segurament assistents, però la prepara de la mà d'un bon amic. Sabeu qui és? No vos ho imagineu?
1: Home, jo crec que ja ha sortit per aquí.
2: Sí, jo.
3: Plàtano.
0: Efectivament, és Rafael Nadal, i aquesta és una informació del Diari de Mallorca, de la qual la revista Hola se n'ha fet eco. I ha dit... El rey y el tenista han conjugado esfuerzos para montar una fiesta de cumpleaños en Mallorca a un amigo común. El empresario Miguel Arias, ligado al auge del Puerto Portal, se ha asociado al emblemático restaurante Flanagan. Al ágape asistieron al completo los miembros de la familia real, a excepción de la rama de Felipe VI. Au, què vos pareix?
2: Clar, jo, una mica de conflicte, no, aquí?
1: Jo, llegit així, aniria. Sa música i tal, ambientat.
0: A tu t'ho diuen, Jordi. Escolta, que el rey emèrit i Rafael Nadal te prepararan sa festa d'aniversari.
1: Home, espero uns mínims. Espero no trobar-me un pan nocilla.
0: O en bocadelia. I no era tu, imagino que també, no?
2: Mira, te diria per qüestions morals que no aniria, però la veritat que si me convidessin, vamos, de cap i vaig.
0: Avui tenim a Toni Cardell al control tècnic.

0: Molt bé, després d'aquest començament, passam a qüestions que ens posen una mica més filosòfics. Com, per exemple, imaginar com podria estar la nostra vida si haguéssim tingut altres amics, o si la nostra mascota, en lloc de ser un ca, fos un moix.
1: Exacte, Xavi. De possibilitats n'hi ha infinites. Però avui vos hem volgut demanar a vosaltres si no haguéssiu nascut del lloc on proveniu, on vos hagués agradat néixer?

0: Anem, no sé si ho entes bé, Nora. Sortint al carrer per demanar a sa gent que no els hagués agradat néixer si no haguessin nascut, com per exemple, en altres que hem nascut a Mallorca.
1: Exactament. Si jo no hagués nascut a Mallorca, per exemple, a mi m'hagués agradat néixer a Dinamarca o a Suècia, un país del nord d'Europa, segurament. Sí, no sé, jo això que vagin en bicicleta per tot me fascina.
0: Sí, però després del temps és una altra història.
1: Bueno, però així, no sé, entres en calor, vas en sa bicicleta a fer feina. No sé, on vos hagués agradat néixer?
0: És que no m'ho he plantejat mai.
1: En sèrio?
0: T'ho promet.
2: Home, tal vegada una altra illa.
0: Home, jo vaig anar a Nuremberg no fa gaire i em va agradar molt. Justament a Nuremberg, no sé per què, però vaig pensar, aquí per aventura hi viuria.
1: Val, val. I tu, Jordi?
0: Tot molt curiós, el que passa que, clar, evidentment, me'l va fer sola, també.
2: No ho sé, per Itàlia.
0: Ah, sí?
1: Itàlia? Per què? Per menjar? No...
0: El mio fratello.
2: Ho he dit un poc per dir, de veritat.
0: Oh, molt bé, Jordi. De fet, t'agrada molt l'italià, estar aprenent, o no?
2: Sí. Tu és que a vegades li surt, eh?
0: Què dic?
2: Tu has estudiat un poc.
0: No, jo ho sé.
2: Saps que mos enviava un missatge i posa grazie mille.
0: Bé, escolta, Nora, bé, la gent que diu.
1: Vinga, idò, vaig sortir l'altre dia pel carrer i els hi vaig demanar a la gent de Palma on els hi hagués agradat néixer. Hola, te puc fer una pregunta?
3: Bueno, que ara...
1: T'acompany.
3: Bueno, vale.
1: A veure, si no haguessis nascut aquí, on t'hagués agradat néixer? De tot el món.
3: De tot el món? No sé, algun país d'Europa del nord.
4: En Mallorca.
1: ¿En Mallorca? Sí. ¿Por qué?
4: Porque otra cultura, sí. Y porque me gusta la gente, el respeto, todo. Bueno, Argentina también es bonita. Sí, sí, pero el problema es cultural.
5: Al nord, que no faci tanta calor.
1: En el nord d'Europa.
5: Escòcia o Inglaterra o, no sé, Alemanya.
6: Yo creo que aquí.
1: ¿Aquí?
6: Sí.
1: ¿Y no te hubiese gustado nacer, por ejemplo, en el Caribe? O...
6: No, el Caribe para descansar.
1: ¿No te hubiese agradado néixer, por ejemplo, yo que sé, a Tailàndia?
7: No, crec que un lloc a prop d'aquí, tipo Portugal, a França, que tingués el mateix ambient que hi, no m'aniria molt a fora.
8: Sincerament, és que és una cosa que ara tu m'ho demanes, no m'ho he plantejat mai.
0: És a dir, molt bé, opinions diverses.
1: Sí, sí, com tu deies ara, Xavi, no m'ho he plantejat mai.
0: No.
1: Hi va haver moltíssima gent que me va costar molt treure-li una resposta perquè tothom me deia, no sé, és que no m'he plantejat mai. I alguns diuen que no pegaríem massa en fora i d'altres que no acaben d'arriscar perquè si vos fixeu, ningú se mou d'Europa. O no?
2: No, jo ara, mira, ho he pensat i Canadà seria un lloc.
0: Ah, sí? T'hi veig,
2: allà, no? Allà, sí.
1: Però...
0: Amb què?
1: A la vora.
2: Jo trajo hockey. Amb gel.
0: Ja pot ser. Sí que t'hi veig allà, al Canadà.
1: Bé, idò, està clar que els mallorquins estimam molt la nostra terra, però i si fiquéssim amor per mig, com seria? Ens casaríem amb un estranger o una estrangera?
7: Home, posats a triar, triaria d'aquí, però... No ho sé. Supos que hauria d'haver una situació, però sí, supos que sí.
6: Sí, eh? Sí, hauria podria ser, sí.
1: No lo descartas.
6: No lo descarto.
4: No conozco la personalidad de una mallorquina, pero bueno, no tengo preferencia. Si uno se enamora y no importa de dónde sea, me parece.
2: Ai, l'amor. Mou molt.
0: Sí, és vera, això.
2: Ara va sortir un romàntic.
0: No, però és vera.
2: Però és vera que és de les coses que més estiren... Però jo aquesta gent no l'he vist gaire convençuda.
1: No, la veritat que en les cares que posaven no se'ls veia del tot dins el carro de casar-se amb estrangers. Però també hi ha altres coses que ens inquieten.
0: Sí, ara hi anirem. Però vosaltres, si per amor, on aniríeu a viure, a l'altra banda?
1: Sí, jo sí. Sí, evidentment, el que hi hagués a l'altre destí, a mi també me'n beneficies.
0: Un destí on no aniries.
1: On no aniria. Ara no ho sé. Pot ser algun lloc massa fort de la meva família. On no pogués tornar sovint.
2: Però és vera que mou, això. Perquè jo, per exemple, tinc unes persones properes, que una és francesa, i tenia una feina estable, i vivia superbé, i se va mudar a Barcelona amb la seva parella, amb 20 i pocs anys, ha canviat de feina, ha canviat de tot, paga un lloguer, allà tenia casa, vull dir... Que al final, mira, se poden arribar a fer.
0: Quants illencs pel món han fet que queden per amor? És a dir, moltíssima gent, al cap i a la fi, sí, com a muntanyes... has dit, Nora, que hi havia coses que mos inquieten. És a dir, que t'inquieten. Com quines?
1: Perquè en els que els hi agrada viatjar, i ho poden fer, ho saben bé, descobrir cultures, tradicions, menjars... És tot allò que ens enriqueix i obre horitzons i perspectives noves. Que és el que ens estira els balears d'altres països on haguessin pogut néixer?
5: Pues jo què sé, és tipus, no és tant aquí tant exòtic com aquí, però hi ha moltes festes medievals, hi ha molt de, no sé, més tipus... També tipus muntanyisme, pot ser més... ciclisme, també, no sé, hi ha moltes festes, tipus així,

0: ve una altra onada de calor. De fet, un estudi diu que Finlàndia és el país més feliç del món, seguit d'Islàndia i Dinamarca.
1: Sí, és estàndards de felicitat també en funció de què? És a quines variables hi ha per determinar si una societat és feliç o no.
0: Home, jo crec que la conciliació entre feina, família, vida social, no? Temps lliure que tenim per disfrutar amb els que estimem.
1: Sí, no sé quin és el paràmetre per determinar, però bueno, en qualsevol cas, ja està, són més feliços del món. Finlàndia, no estaria malament tampoc. El que passa que, clar, això diuen els mallorquins també d'anar-se'n al nord d'Europa quan, diuen Jordi, fa gairebé 40 graus en el carrer i per ventura si els demanes en febrer diran països tropicals.
0: Tu creus?
1: No ho sé. Jo no ho sé, Nora, ho haurem de fer.
0: Jo he intentat convèncer en els entrevistats d'avui d'imaginar-se la seva vida al Carib o a països asiàtics, però sembla que res ha funcionat i que, malgrat la calor que fa ara mateix a Mallorca, m'han assegurat que no haguessin preferit néixer a cap altra banda.
2: Si me'l donessin ara, on t'agradaria viure? Per així, Mallorca. És el millor que hi ha en el món.
3: Segur. Si pegues la terra, sempre estira.
0: Ara bé, una cosa és ben clara. Com a casa, no hi ha enlloc.

0: Senyora Oliver, escolta, moltíssimes gràcies per aquest reportatge que m'ho has fet a peu de desig. Com ho diríem?
1: Bé, sí, vaig passar molta calor, però ha quedat molt xulo.
0: Sí, ha quedat molt xulo, molt xulo. I la conclusió...
2: Tu, en aquell moment t'hauria agradat ser periodista a Dinamarca, no?
1: Sí, exacte. M'hauria agradat estar 15 graus, no 35.
0: Mm-hmm. Exactament. Bueno, no ho sabem, que mos depararàs futur. Però, bueno, de moment
1: no
0: aquí estem bé.
1: No ho sabem. Jo no descart res, eh? Mm. Jo un dia deixaria la meva vida i m'aniria a un altre país. Mai
0: Vamos, l'altre dia vas dir que t'aniries a Galícia i cercava... No, a Astúries i cercava Queiros.
1: Cercava Queiros, exacte.
2: Sí. Jo és perquè no m'havia plantejat mai on viuria, però sí que havia pensat, dic, ostres, quina possibilitat hi ha de néixer aquí, a Balears?
0: A molt poca.
2: Vull dir, hauríem de mirar això, perquè clar...
1: 0,000...
2: Deus ser molt baixa.
1: I això és curiós. No sé, ara m'interessa, ja.
2: M'ha tocat ser illes dins un riu.
0: Illes dins... Molt bé, demà, Jordi, farem el càlcul i veurem en quina és la probabilitat de néixer aquí, alguna de les illes Balears. Molt bé, Nora, moltes gràcies.
3: Xiu, xiu.

0: La situació, advocada de missè, no d'aguacate.
1: Pedro, ven, vine aquí, què és com sap?
2: La Policia Nacional ha detingut a Palma una dona acusada de fer-se passar per advocada i d'estafar més de 5.200 euros a la propietària d'un local comercial.
0: La víctima la va contractar per resoldre uns greus problemes d'humitats i un conflicte amb les companyies asseguradores. Seguint les seves indicacions, va efectuar 3 pagaments, però va deixar de rebre resposta i va comprovar que la suposada lletrada no figurava al Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.
2: I prou atenció, perquè havia falsificat documents i no havia fet cap gestió. Està acusada dels presumptes delictes d'estafa, intrusisme professional i falsedat documental.
1: Pedro, ven, vine aquí, què és com saps?

0: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
5: Hola, sóc en Miquel Junc i una cançó de l'estiu, el manca una cançó que me transporta a l'estiu, em podria dir moltes, però la que me ve ara en el cap, Splash, de Crystal Fighters, i que explicar, té una melodia molt refrescant, una guitarreta que és vera que t'hi transporta a l'estiu, però a part també xerra de platja i d'amor. I que ets estiu sense aquestes coses.

0: I també hem sentit a Miquel Jun, que és company de Tento, que m'ho recomana aquesta cançó. Ara, en Jordi i na Nora estan aquí discutint, i el dic, què vos passa? I em diu, no, és que estem calculant la probabilitat que tenim de néixer a les Balears.
1: Sí, ha entrat la calculadora i ho hem mirat nosaltres.
2: Sí. És que, a banda de venir a xiu-xiu cada dia, tenim una carrera en enginyeria aeroespacial.
0: Sí, una carrera enginyosa. Bueno, quina és la xifra? Quina és la xifra?
2: Vinga, Jordi, ho expliques tu o ho explic jo?
1: La probabilitat de néixer a les Balears és de una entre 6.500 persones. Entre... Sí, una de cada 6.500 persones ha nascut a Balears.
0: I percentatge tenim?
1: 0,015%.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
1: O sigui que no és tan baix.
0: No és tan baix. No. És a dir, molt bé, moltes gràcies per aquesta servei públic.
2: Important. Moltes gràcies.
0: Perquè en siguen conscients. Molt bé, atenció, perquè ara vos duim una història ben curiosa. Jordi, Nora, vosaltres sabeu d'on venen els vostres avantpassats? D'on veniu, vosaltres? Heu investigat mai quina és història darrere
2: les vostres arrels? Jo sí, de fet. Jo sé que tinc avantpassats que venen de l'Àfrica per part de paterna. Després ja sí que sé, conec, bueno, no conec, però sé que venim d'Extremadura també, de part de una part de mo mare i de l'altra de Catalunya. Més o manco ho tinc investigat.
0: Jordi?
1: Jo tinc part de sa família que ve de Granada i l'altra de Jansà.
0: Ah, de Jansà?
1: De Jansà, de poble
0: de la Costa Brava.
1: Sí.
2: Ah, mira.
0: Molt bé.
1: Tu, Xavi?
0: Bé, no ho sé, jo de València i tampoc ens ho sé gaire, d'aquí. Molt bé, bé, precisament d'això va la història que vos volem contar avui, de persones que molt d'any després tornen a connectar amb els seus orígens. I és el que ha passat entre Petra i la Vall de l'Aguà, que és precisament també València.
1: Aquest mes de juliol, Petra ha viscut una trobada molt especial, més de 400 anys després, descendents de famílies que comparteixen una mateixa història s'han retrobat gràcies a l'agermanament entre Petra i la Vall de l'Aguà a Alacant.
2: Una delegació de la Vall de l'Aguà ha visitat Petra. Han conegut alguns dels indrets més emblemàtics del municipi, han compartit activitats de les festes de Santa Pràxedis i, sobretot, s'ha formalitzat aquest agermanament entre els dos pobles.
0: I em volen conèixer tots els detalls amb la regidora de Cultura i Patrimoni de Petra. Ella és Catalina Gibert. Benvinguda a Xiu-Xiu.
3: Gràcies, bon vespre. Gràcies per escoltar-me.
0: No, moltíssimes gràcies a tu per voler venir a participar. No sé si mos vol fer qualsevol correcció o més o menys com ho hem explicat bé.
3: No, fui beníssim. Jo no sé si estaré a l'altura.
0: No, home, no.
3: Fui beníssim. A part, ho feis amb una alegria, amb un humor, que això... anima moltíssim.
0: Que bé, que tenia moltíssimes gràcies, d'això intentant. Bueno, Mem, explica-m'ho millor com vareu viure això en primera persona, perquè estic convençut que molta gent desconeix aquesta història. Com van arribar a topar-vos una altra vegada?
3: Varen ser els que varen enviar correus electrònics a l'Ajuntament de Petra, dient que estaven interessats en fer aquest agermanament. I m'ho varen passar a mi, com a regidora de Cultura, que ho posàs en marxa juntament amb la seva regidora de Cultura. Ah, que... I mos pensaven que això seria molt en vant, i no, va dir, mira, volim per abril, fem un zoom, i va dir, no, venim en el juliol, que vol dir? Sí, ja tenim, ja tenim el bitllet comprat, que vol dir? Sí.
0: Que bé, que no és una meravella, si tenen aquestes notícies.
3: Varen venir. Amb una marxa, però jo m'esperava una cosa molt aèria. M'havia preparat per anar dos boca per la Seu, per allà al mig, una excursió un poquet cultural. I quan varen venir, que els vaig veure que l'havien dormit aquesta nit, que varen venir en camarot, en barco. Amb aquells ulls.
0: Ja ho crec, els hi devien estar cansats. Però clar, l'origen d'aquesta relació es remunta al segle, si no van amarrats, XVII. És així?
3: Al segle XVII, sí.
0: Per què?
3: Per
0: què passa això? Com neix aquesta relació?
3: Bueno, en el segle XVII hi va haver una expulsió de morits a la península Ibèrica. I el darrer reducte era a València, en aquesta zona que hi ha moltíssimes de coves. I s'estaven amagant per allà. Però varen decidir que que s'havien d'anar tots, o s'havien de convertir o que s'havien d'anar. Bé, molts se'n van anar i se varen trobar amb poca gent per fer feina allà. I varen fer una crida, bé, una crida a municipis de Petra, d'Artà, Manacor i Llucmajor, perquè hi anessin pobladors allà, que s'establirien i les terres serien seves si els cuidaven. Mm. I, de fet, tenen els mateixos llinatges que nosaltres i fins i tot els malnoms, malnoms repetits.
2: Curiós.
0: Mm. Malnoms com Bessó, sí. Manyo, Moreno, Frara...
3: Exacte.
0: Fuster, i després sí. També ens ha cridat moltíssima atenció, ens ha fet molta, molta gràcia, sí. Catalina. És que, clar,
3: també,
0: tenen una sobressada.
3: I tenen un... Sí, també fan sobressada. Varen dur sobressada d'allà i vi. I també tenen un valencià mallorquí o mallorquinitzat, perquè sabeu que aquests pobladors que varen anar allà se varen donar compte que no xerraven igual que els valencians. I havien de perdre aquesta E. Aquesta E. I havien de posar E o E. I no la varen posar en el mateix lloc que els altres valencians.
0: Que curiós.
1: No sé si...
3: I d'aquí ve aquest valencià mallorquinitzat o bé, aquesta mescla, que et ve de la mateixa branca.
1: I com van ser aquest dia? Si us poden resumir un poc quines activitats se van fer.
3: Bueno, el varen venir els divendres, dia 3, a primera hora. A les 5 han d'arribar. I varen fer tard. Havien d'anar a Can Joan de Saigo a fer un xocolata amb encimada, ja no varen tenir temps. Varen anar directe a les coves del Drac perquè tenien la visita concertada a les 10. Mm. I va ser... venien amb molta, molta alegria. Bueno, jo no... Els volia explicar un poquet, però l'únic que els vaig poder dir, mirau, veus el camí a l'inversa. Vosaltres heu vengut amb un barco, amb motor, els vostres van passar sembrant amb un barco amb vela. Heu vengut aquí amb un autocar amb aire condicionat, se'n van anar amb un carro.
2: Clar.
3: I, per tant, ara disfruteu d'estar que heu vengut d'estar amb nosaltres. I va ser així, varen disfrutar moltíssim.
0: Això és meravellós, Catalina. També, durant aquesta visita, s'ha formalitzat un agermanament entre pobles. Això exactament què suposa?
3: Bueno, ho varen preparar un poquet. Preparar un poquet a veure què havien de dir, què no havien de dir. I el Balda, tenim el Balda molt divertit, molt graciós. I em va dir, bé, Catalina, com me fas un escrit? Bé, li vaig fer un pot d'escrit. I llavors ell, allò de dissimularó, diu, no, ara vol llegir el que m'ha dit la regidora de Cultura. Va fer quedar molt malament. Però... també té una vivor que va saber interpretar molt bé, perquè ells varen explicar primer que són una nucli de població en tres poblacions, que és poble de més amunt, de la muntanya, és del mig i és de baix. Mm-hmm. I llavors el va dir, un altre de Petra està tot aferrat, el poble, però també tenim la part de dalt, del convent, la part del mig i la part del cos. Mm-hmm. Ja... I a partir d'aquí, pues bé, moltes rialles i molta gresca. Sí.
1: Però sí. O sigui, aquest agermanament és una cosa més simbòlica, al final.
3: Sí, ells van venir per conèixer les seves reals, o que venien a molta marxa. La regidora de Cultura d'allà és filòloga, i de fet, ens varen dur llibres de seva... De, no, se diu... Abans de tesinar, se diu... de grau, no? Se diu treball de grau.
2: Uh-huh. Bé, sí, exacte.
3: Està publicat. I diu, uns crien la fama i altres carguen la llana. Malnoms del poble de la Vall de Laguar.
0: Ah, aquest és el llibre que vareu presentar durant aquesta visita, que varen presentar.
3: Exacte. I ara n'hi ha. Encara en tenim a la biblioteca municipal.
0: Uh-huh.
3: Que sí, que veniu a la biblioteca, bueno, podreu dur.
0: Home, és un llibre que, sens dubte, també explica la història de Petra i és molt especial. Ara no sé si feis comptes vosaltres anar a veure-los a ells.
3: Sí, el que passa que encara no n'han parlat. Ells ho han demanat, vull dir. Quan varen arribar al 100 de maig, ja varen dir que com ho teniu. I dic, mira, és que nosaltres estem en festes, encara ni mos han reunit.
0: Amor.
3: Perquè nosaltres hem fet unes festes molt llargues. Van començar a final de juny i han acabat dia 21 de juliol, perquè tenim moltíssimes associacions i totes volen fer la seva festa. I ha de ser vespre, perquè en de dia fa molta calor.
2: Clar, i
3: perquè hi càpiga tot, han de començar molt abans.
2: Aquest grup de gent que us ha vengut a veure, clar, s'ho han passat superbé, han estat els més joves, han estat a les festes, però la gent del poble de Petra, com ha rebut aquesta visita?
3: Bueno, va venir poca gent, si t'he dit la veritat, amb aquesta calor.
2: Claro.
3: No mos ha ajudat gens a calor. Però tenim un avantatge, que és que tenim la televisió a Petra, que ho pengen a YouTube, i tothom ho sap.
2: Ah, clar.
0: Que bo.
3: I tothom te diu, sí, ho he vist, m'agrada, hem d'anar, apunta-m'hi.
0: Clar, a YouTube o a Facebook?
3: Exacte, tenim Facebook, tenim de tot, i fins i tot unes llistes de difusió, perquè una llista de difusió sap que acaben 256 persones, i en tenim 4 ja.
2: Ah, mira.
3: Sí, que el mateix missatge l'has de posar 4 vegades.
0: Home, això és fantàstic, però jo vaig endarrere d'una saber una cosa. Ben, Catalina, has dit que també fan sobrassada, és una sobrassada que és un pot diferent, però jo vull saber quina sobrassada és més bona, la nostra o la seva?
3: Ai, la nostra, fiat. És que jo encara faig.
0: Sí.
3: Només faig sobrassada de porc negre. Vaig a comprar la carn i faig la receta familiar. I ara, un descobriment, si ho voleu saber, no és cap secret, en la sal marina, la sal gruixada. No en tenia de prima, vaig posar gruixada i va ser el gust antic de sobressar de la padrina.
0: És
3: que he recuperat.
0: Ei, d'alerta,
3: sí,
0: Catalina.
3: Sí, sabeu que la sal gruixada no té els gusts, tots aquest component de la mà. I la sal fina ja està depurada.
0: Que bé.
3: I tot això ho perd.
0: Idò, Catalina Gibert, m'escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta història meravellosa que vos heu germanat amb la Vall de l'Aguar, d'Alacant. Està magnífic haver-te tingut en el programa. I, bueno, una abraçada. I quan aneu vosaltres cap allà, que hi heu d'anar, Catalina, perquè hi heu d'anar, mos ho fareu saber.
3: Sí, anirem. Sí, però segurament hi anirà el grup excursionista, perquè allà hi ha molt de barrancs per anar en cordetes. Jo hi aniré, però no, en cordeta no m'hi tiraré, perquè ja no tinc que dar.
0: Bé, però com a regidora de cultura.
3: Però sí, però pels escalons hi ha una excursió que va venir a Eivissa de matí, quan surt el sol, va venir a Silvata d'Eivissa. Aquesta sí que la vull fer, i vos enviaré una foto per WhatsApp.
0: Clar, home, sí, clar que sí.
3: La penjarem a les xarxes.
0: I el que heu de fer també, Catalina, és els heu de dur una sobrassada feta teva i li pots la sal aquesta que has dit, la sal marina, i men que diuen. Encara diran que se sent millor. Però bé.
3: Ja, home, tothom el seu sempre és millor.
0: Clar,
3: això
0: que
3: és
0: sí.
3: Normal.
0: Però bueno, com a bons germans, heu de repartir, vos heu d'estimar. Catalina Gibert, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i endavant. Seguiu, que ho feu molt bé.
0: Ah, moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu.

0: cap, du cap, du cap, du cap.
1: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Xiu, xiu.

0: saps com somriure...
1: Molt bé, acaba d'entrar aquí una dupla fraccionada. No sé què
2: dius, però tens molt... Naneus i Naina, d'anar fent.
1: Només Naina.
3: Només Naina, ja tercera o quarta setmana consecutiva.
1: Jo no ho sé, però vaig veure que Naneus anava de viatge.
3: Naneus està fent feina, el que passa que té una feina que l'està, jo opino que l'està consumint ja ara que no mos escolto. Jo crec que ha de dimitir. Perquè no pot ser això, que està tota la setmana consumida ja... Que té una feina de 24 hores que dorm en el lloc que
1: una
3: fa feina.
1: Una feina de 24 hores, no facis passar pena.
3: No, mem, és monitora d'un campament.
1: Bé, bé, 24 hores.
3: Però clar, les 24 hores va començar diumenge migdia i ara ja no la tornem a veure fins diumenge una altra vegada.
1: Intues que en les teves paraules que l'enyores.
3: Sí, un poc. A sí. Més, ahir li vaig enviar un àudio i encara no m'ha contestat.
1: És vera.
4: És complicat, però en el campament se complica tot.
1: Sí, ho crec.
5: No hi ha cobertura.
3: Ja no, sí que en té, perquè m'escriu. Però ahir no, el àudio no m'ha contestat encara.
1: Clar, perquè ella els diu als nens que no poden fer servir mòbil i ha donat exemple.
3: Ha donat exemple.
1: Bé, com estàs?
3: Sí. Bé, molt bé.
1: Sí, a tope. Estàs contenta?
3: Sí, tot beníssim. Bé, ara, millor, ara que fa un poc menys de calor, no? Me gustava notant aquests dies que estava un poc millor.
5: Sí, però no vos acostumeu, que torna a venir, torna a venir.
1: Sí, ho va dir per segona manco... vegada que ho dius avui. Jo m'ho vau fer passar pena.
3: El manco aquest dia es les gaudim i després ja torna a patir, però...
1: No noteu que la gent està com a més simpàtica?
3: Et trobes?
1: Sí.
3: Hombre, més simpàtica no sé, però que quan fa més calor estan més antipàtiques,
1: sí,
3: segur.
1: Sí, això segur. Sí, sí. Bueno, Aina, amem, cada dia, bé, cada setmana o cada dues setmanes, mos dus coca figura.
3: Sí.
1: Avui qui toca?
3: Avui xerram d'un símbol mundial de la lluita per l'educació i, a més, ets la persona més jove de la història en rebre el Premi Nobel de la Pau. Avui xerram de Malala Yousafzai.

0: Amb aquesta música que mos ambienta, xerram de Malala Yousafzai, que va néixer dia 12 de juliol de 1997 a Mingora, al nord-est del Pakistan. Mm-hmm. Per això aquesta música.
1: Sí.
0: Ets cranc, un signe que s'associa amb la sensibilitat, la protecció, la família i es vincle amb la comunitat. Ara veurem per què d'això. Sempre té un per què. Pertany a una família musulmana sunita i d'ètnia pastun. El seu nom ve de Malalai de Mainwand. Veurem avui que hi ha molt de noms que se pronuncia dubtosa, però faguem el que podem. Que en Malalai de Mainwand, d'on ve el seu nom, és una heroïna popular afganesa, així que el seu nom ja deixava entreveure una mica des de que va néixer que seria una persona destinada a triomfar. El seu pare, Ziauddin, va ser molt important per ella. Era poeta, activista, educatiu i propietari d'una xarxa d'escoles que se deia la Kushal Public School. Ell la va animar a estudiar, a pensar i a xerrar de política. De fet, ell sempre contava que Malala era especial i la deixava sempre quedar-se desperta més temps que els seus germans perquè xerrava amb ella de política. És a dir, en aquell moment era una nina que potser tenia 7 o 8 anys, però se quedava més tard en son pare, com qui mirava la tele, doncs ella xerrava de política en son pare.
2: Clar, jo me quedava fins més tard per mirar Cracòvia.
0: Bueno, això també m'ha pareix curiós, eh? Per quedar mirant Cracòvia.
2: No, perquè mos agradava, mos feia gràcia. Sí. En l'altre i aquesta gent. Però és curiós, no? Després, xerrar de política no en xerràvem. Xerrar de futbol i reiem en Cracòvia.
0: Sí. Per entendre la història de Malala, jo crec que és important primer situar el seu context, i és que el Valle del Swat, que és on ella va néixer, havia estat una zona coneguda pels seus paisatges i pasturisme. Però, a partir de 2007, gran part del territori va caure sota el control del moviment talibà pakistanès. Els talibans van imposar una versió radical de la xària, que és la llei religiosa de l'islam, i van atacar especialment els drets de les dones i l'educació de les nines. I què va passar? Que en aquell moment van destruir al voltant de 170 escoles i també van prohibir en moltes ocasions que les nines anessin a classe. Per tant, per Malala això no era una notícia llunyana, sinó que afectava directament a la seva escola i en el seu futur, així com en les de les seves amigues.
1: Sí, però que important, això, me recorda la importància que son pare en era conscient de tot això i de la capacitat de Malala i que la deixava participar en aquests espais que aparentment són només per a adults, però ella, no?, li cedia aquest espai i, mira, si no per aventura no li hagués donat aquest espai, no hagués mai, s'hagués sentit capaç com per tenir idea pròpia i tirar cap endavant.
0: I que son pare hagués pogut simplement dir, bueno, pues la Xària diu això ara i ara que tastes normes i ja està, la meva filla ha de complir les normes i ja està, i no, ell era la seva filla gran i la tenia en consideració, sabia que la seva filla era especial, ja no que sigui especial, siguis o no especial, pot tenir dret a l'educació, no?
3: I que la motivés, no? La va motivar a seguir en drets d'estudis.
0: Total. Ja en l'any 2008, que la mare la tenia uns 11 anys, va començar a xerrar públicament des dret a l'educació i va fer i a un club de premsa local va fer un dels primers discursos que són els que se van començar a convertir en la Malala en una figura pública, que va ser son pare que la va dur en aquesta espècie de club i ella va xerrar d'aquests temes.
2: Home, és que un discurs també, si ho diu una nina d'11 anys...
0: Afectada.
2: Molt més potent, no?
0: Sí, clar.
2: Devia agafar molta repercussió.
0: Total. I a més, una nina que pels seus 11 anys jo no he vist aquest discurs, la veritat, però supos que xerrava millor que potser altres nines. I perquè son pare era una persona que havia estudiat, que també defensava això i que des de petita havia estat xerrant amb ella de política.
1: Home, i una persona que estava implicada personalment amb allò que estava succeint. Perquè si no, a 11 anys... és complicat, si no te pega de primera mà.
0: Total. Després d'aquest primer gran discurs que se va fer més públic, la BBC en urdu, que és l'idioma de Pakistan, va pensar una nova forma per intentar explicar com era la vida quotidiana en el Swat sota el control dels talibans. I va pensar que podien cercar a un estudiant que escrivís un blog anònim, però explicant com vivia la situació allà, però clar, això era perillós per aquestes nines, perquè eren estudiants, eren petites i també s'estaven posant en perill si accedien a fer això. I moltes famílies tenien por i no volien que fossin la seva filla la que contàs això. Però finalment Malala va acceptar fer això sota el pseudònim de Gul Makai. una de les seves entrades més conegudes en aquest blog és de dia 3 de gener del 2009, quan va contar que només 11 de les 27 alumnes havien anat a classe perquè moltes altres tenien por o havien hagut de fugir amb la seva família de la zona. I el mecanisme per penjar les coses en aquest blog, evidentment, doncs ella no estava allà amb un ordenador i penjant tot, sinó que ella escrivia a mà totes les seves notes i tot el que li passava i després la feien arribar a la BBC, que ho publicava.

0: L'any 2009, el govern pakistanès va recuperar el control de Swat, que és aquesta zona de la Castell Xerrant, i a partir d'aquell moment, Malala va deixar l'anonimat del seu blog a la BBC i va començar a fer campanya pública pels drets de les nines a l'educació, moltes vegades amb el seu pare, que la seguia recolzant, com deim. I la seva notorietat, a partir d'aquí, que ja va donar la cara, va créixer amb entrevistes a televisió i a premsa. I l'any 2011 ja va rebre el Premi Nacional de la Pau Juvenil a Pakistan i també va ser nominada en el Premi Internacional de la Pau Infantil, que ja veurem que són només els primers premis de moltíssims que ha anat acumulant. Però aquesta visibilitat també la va posar en perill perquè, dia 9 d'octubre del 2012, quan tenia 15 anys, la Malala tornava en autobús escolar després de fer un examen i uns talibans varen pujar en el vehicle, varen demanar qui era la Malala i la varen disparar. I aquesta bala la va ferir greument en el cap i en el coll. És a dir, això, els talibans anaven específicament a per una nina de 15 anys. És a dir, varen pujar un autobús que sortia d'una escola específicament demanant qui era la Malala, que era una nina de 15 anys, que ja els hi molestava, diguem, perquè alçava sa veu. L'atemptat va provocar una condemna internacional immediata. La Malala va ser traslladada primer a un hospital militar i després a l'Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, en el Regne Unit, i allà va continuar el seu procés de recuperació, va passar per moltes operacions, rehabilitació, cirurgia reconstructiva, una placa de titani i un implant auditiu. Tot això, en el final, se va aconseguir recuperar, però us podeu imaginar que va ser un procés de...
1: Home, imagina't. I a més, a 15 anys. Quantes coses has viscudes a 15 anys? Quantes coses penses? Quanta ràbia us tenies i quanta incomprensió, no?, per allò que està passant.
0: Que realment l'únic que ella estava reivindicant és poder estudiar i anar a l'escola. Sí. És a dir, no és que...
2: Que no demanava gran cosa.
0: Sí, sí, que després hi ha moltes altres coses per ser que lluitar, però ja la primera base de les nines que puguin anar a l'escola pues ja era el que estaven demanant. En el gener del 2013 va rebre l'alta hospitalària i en el març ja va tornar a classe a un institut de la Terra. Ella va dir que tornar a l'escola la feia molt feliç i que el seu somni era que tots els infants del món hi poguessin anar. És a dir, després de gairebé perdre la vida, lluitant per això de que les nines puguin anar a escola, no se va fer enrere, sinó que el seu objectiu continuava sent exactament el mateix.
1: I ara hem posat un tallet de la Malala, ara la sentirem.
3: The so-called world of adults may understand it, but we children don't.
4: Malala regresa a Pakistán después.
3: The so-called world of adults.
0: Aquí se'n diuen a Malala en un dels seus discursos, com ella sempre molt reivindicativa, molt per l'educació, per les nines. I l'any 2013, també aquest mateix any després de recuperar-se, va publicar l'autobiografia Jo soy Malala, que està escrita amb la periodista Cristina Lamb, que se va convertir en un èxit internacional i contava tota aquesta història que avui també vos estem explicant. També va rebre desenes de premis i reconeixements i va ser inclosa per la revista Time entre les persones més influents del món els anys 2013, 2014 i 2015. Un moment molt important va ser el 12 de juliol de 2013, el dia del seu 16 aniversari, quan va fer un discurs a la seu de les Nacions Unides a Nova York i allà va pronunciar una de les seves frases més conegudes i que ha transcendit més, que és un infant, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món. Aquell dia se va celebrar el primer dia de Malala, el dia del seu aniversari, i a partir d'aquell any, cada 12 de juliol, se celebra el dia de la Malala.
2: Ah, mira, hi ha doble celebració, el seu aniversari... Dia de Malala.
0: Exacte.
1: Un infant, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món. Clar.
0: Què opineu d'aquesta frase?
1: Home, és meravellosa i mos dona això. Clar, mos fa pensar que moltes vegades no som conscients de tot el que tenim. Insistim, clar, és tòpic, però és que és de bé. Aquesta de Malala, és a dir, ell és conscient de la importància d'això i moltes vegades mos n'oblidem.
0: Aquí, els pares lluitant perquè els nins vagin a escola, que s'aixequin els dematí, que hi vulguin anar i els nins... que no hi volen... Bé, la majoria. Que no hi volen anar i tal. I altre lloc del món lluitant...
2: Per poder anar-hi.
0: Per poder anar-hi. I és una cosa que passa també a molt de lloc de conflictes. També en el conflicte de Palestina, ara que està passant, també passa el mateix. I tu veus allà certes zones que potser destrueixen escoles i que el nin no poden anar a classe i vol... Els nins estan... Se desperten el dematí i diguen-li als pares sí, vull que m'eduquis a classe i tal.
1: Però també m'agrada molt l'atenció que son pare li va donar suport en tot aquest procés, tot i sabent que era perillós.
0: I a lo millor per ell també era perillós. Clar. O sigui, per la seva filla i per ell.
2: I per la resta de la família, vull suposar. O sigui, si ho arriben a saber...
0: Sí, sí. Però El reconeixement més important li va arribar dia 10 de desembre del 2014, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau. La Malala tenia 17 anys. És a dir, tot això, tota aquesta vida ja que vos hem explicat, només tenia 17 anys. Bé, menys de 17 anys. I en els 17 anys se va convertir en la persona més jove de la història en rebre un Nobel. Pot dies després, però la realitat va demostrar que la seva lluita continuava sent molt necessària perquè un atac talibà contra una escola va causar 150 morts. La defensa de l'educació no era només un símbol en la Malala, sinó que era una necessitat real. És a dir, d'un dia cap a l'altre, un Nobel per la Pau per lluitar contra... que les nines puguin anar a l'escola i uns dies després, 150 morts a una escola. És a dir, era una lluita que encara era necessària i...
1: Totalment.
0: I encara ho segueix sent. Encara ho segueix sent, sí, sí. Exacte. Realment han passat d'això 12 anys i la situació, pues, tampoc... Però bueno, a partir d'aquí, la Malala va crear Malala Fund, una organització sense ànim de lucre per continuar defensant els drets de les nines a rebre educació arreu del món, i també va seguir estudiant, i va estudiar filosofia, política i economia a la Universitat d'Oxford. Sí, primer va acabar l'institut, diguem allà, i després va anar a la Universitat d'Oxford, i la seva història, evidentment, ha inspirat pel·lícules i documentals. I la seva història és important també perquè representa milers de nines a qui encara se nega aquest dret a l'educació, com estem dient.
1: I d'Aina, moltíssimes gràcies per dur-nos aquesta història d'Anna Malala, dia 12 de juliol.
0: 12 de juliol.
1: Molt bé.
0: Ara, justament, ja no ho podem celebrar. Ja mos ha passat per un poc. Però l'any que ve, mos apuntam al calendari per l'any que ve.
1: Per proximitat, jo crec que encara ho podem.
0: Encara ho podem celebrar? Vinga.
1: Sí. No passa res. Bueno, Aina, moltíssimes gràcies. Ara farem una darrera secció que se diu Influencer de Fluencer, si vols quedar, com ets una mica influencer. Estàs convidadíssima.
0: Vinga.
1: Per acabar l'hora, sí?
0: Ara m'ho contau de què va.
5: Xiu, xiu.

0: Bé, influencer de influencer. Aquí te donarem en Jordi, mos ha preparat una sèrie de productes.
1: Sí, comentarem aquests productes, que són bastant ridículs.
0: Aparentment ridículs. I hem de determinar, hem de decidir si són influencers, i que els recomanem, o d'influencer vol dir que no els recomanem.
1: Clar, d'influencer és una corrent d'influencers que no recomanen els productes.
2: Vale. Bueno, però realment també t'estan influenciant, no? T'estan influenciant de no comprar.
0: Defluenciant.
1: T'estan defluenciant.
2: Vale, defluenciant. D'acord,
1: i de defluenciant. La idea és aquesta, nosaltres ho comentam i veiem si ho recomanem o no.
2: Vinga.
1: Bàsicament. Començam amb un anell mans lliures per a nuggets de pollastre. És un anell de plàstic amb una petita safada incorporada on hi cap, literalment, un nugget. La idea és que tu puguis menjar sense fer servir les mans mentre fas una altra cosa, com jugar a la consola, treballar, o el que vulguis. El problema és que només hi cap un nugget.
0: Però està molt bé.
2: Has d'anar un per un.
1: Has d'anar un per un?
0: Jo no he acabat d'entendre.
2: Jo tampoc he acabat d'entendre.
3: Sí, bé, la meva pregunta és, aquest anell ve com, o sigui, si me'l pos, ve amb una punxa perquè jo pugui clavar el nugget.
0: O t'hi podries proposar.
2: O l'has de pescar.
3: Així. O te l'has de posar tu a l'anell.
1: Tu te poses un anell...
0: Quan si fos en Jordi, l'inventor.
1: Tu no te poses un anell per agafar nuggets. I no va d'embrutar-te les mans. Per exemple, jo estic en l'ordenador, agafo un nugget i ja tinc les mans plenes de rebossat.
2: Jo, això m'agrada un poc, eh? Lo de no embrutar-me les mans, és veritat que el mecanisme potser s'ha de perfeccionar. Però lo de no embrutar-me les mans i tenir tot ple d'oli i després me queda tot així greixós...
0: També tens una cosa, si menges nuggets cada dia, ho puc entendre, sí. Però si no...
3: A veure, jo sóc més d'emplear forquetes, no, per exemple, per no embrutar-me les mans.
0: Està bé, no? Sí, molt bé.
2: Clar, però quan vas a una cadena de menjar ràpid, no te donen una forqueta. Ho podrien posar allà.
0: Bona,
3: bona, bona. Un anell de nugget.
0: Sí, està bé.
2: Sí, i a més és de plàstic, que contamina més, que aquestes cadenes també els agrada.
0: Després a Unió Europea sortiria que haurien de ser de paper, de cartró, però
2: bueno.
0: No ho sé, recomanem o no?
3: No, per mi és d'influencer.
1: Comprar en
3: fotos. És que només n'hi cap un, o sigui, vaya tonteria.
2: Sí, això
3: el veré,
2: vas molt a poc a poc.
0: Sí. Bueno, idò, no recomanar, no compreu això.
3: D'influencer.
1: D'influençam, vinga. Següent. La dessuadora per... dues persones. O sigui, és una sola peça de roba amb dos colls i quatre mànigues pensada perquè dues persones la duguin a la vegada i, clar, han de caminar enganxades. És això mateix.
3: M'encanta.
2: M'agrada.
3: Me flipa.
2: I si té un disseny així com un dibuixet així un poc cutre, ja sí. Que millor.
0: Exacte. Jo crec que no hi ha millor influencers en aquesta terra per promocionar aquesta dessuadora com se n'anem fent.
2: Jo crec que sí. Perquè a menys si així en aneus torna un poc però i així no la deixaré partir.
0: Pobre, me sap com a greu i
2: clar,
0: tot.
2: Clar. Així ja no partirà de jo, la tindré aferrada.
0: Molt bé, Nora.
3: Jo tinc una amiga que en té una i té moltes ganes de que me la dugui perquè la vull provar. Jo me la compraria. De fet, vaig estar mirant per comprar-me-la.
1: Però això, supos que és més per quedar per casa, no?, i fes un poc de broma.
3: Home, clar, imagina anar caminant pel carrer amb això.
1: Bé, no ho sé, no és carnaval.
2: És per veure una pel·lícula.
3: Sí.
0: Home, això és per fer una broma.
2: De pel·li i manta.
1: Sí, no ho sé, no ho sé.
0: Jo sí que ho sé, jo no ho recomano.
3: Jo sí.
0: Sí.
3: Influencer.
2: Sí, a mi no me disgusta.
0: Bé, Jordi, possiblement. I tu enmig.
1: Jo aquest enmig, sí.
0: Molt bé.
1: No cap de veure, però tampoc me disgusta.
0: Bé, molt bé, i de comprar-me, és a dir, recomanar-me. S'ha de suadora per a dues persones, marca, anem fent.
2: Sí.
0: Podria ser. Molt bé, va, darrer producte.
1: Darrer producte és una cinta anti-lego per als peus.
2: Què?
1: Són unes soles adhesives o petites sabatilles fetes específicament perquè no notis el mal de trepitjar una peça de lego descalç per casa.
2: M'agrada
1: un gran
2: poc,
1: problema i...
2: No, m'agrada un poc.
1: És clau.
0: És que en Jordi li hauria de veure la cara a mesura que llegeix el guió. Perquè no se'n pot avenir de lo que està llegint.
2: Però jo vos diré una cosa, m'agrada un poc. I vos diré perquè si no notes una peça de Lego, tampoc notaràs una gravilla que té en joc a meva. I a vegades has de passar per la gravilla, no duts les sabates, i t'estàs allà pinxant, si te poses això... També t'he dit que si vas a cercar la cinta aquesta pots anar a cercar les sabates.
0: Aquí vaig, és que clar.
2: Però si la tens ja col·locada de vora la gravilla, pots travessar.
3: Totalment.
0: És que pots anar...
1: O sigui, jo entenc que aquí és l'experiència d'anar descalç, però no te fa mal trepitjar una pedra de Lego.
3: Però és que aquí no tonteria, no vas descalç.
1: No, jo trepitges una pedra i sí fa mal.
3: Però no, però és que no hi vas perquè dus una cinta en els peus, llavors... No...
2: Ja, però la sensació de tocar en terra...
3: Però no estàs en contacte en terra. Per favor, posau-vos espardenyes i no vos punxareu els peus.
0: Jo també ho recomano. Però bé...
2: A mi m'agrada un poc, sí.
0: Molt bé, i de Sinaina, que avui no està en anfitrió quan un altre ho diu, compram. Comprar-me i recomanar, Aina, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Nora, Jordi, nosaltres res. Tornem ara mateix, una aturada per serveis informatius i en 4 minuts mos teniu amb vosaltres. Fins ara.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Més de 200 persones han denunciat aquesta hora baixa fa la nit les càrregues policials a la manifestació contra la saturació turística. S'han concentrat davant l'Ajuntament del municipi per exigir responsabilitats polítiques. La portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Cristina Baquer, ha informat que desenes de persones van patir agressions.
2: Estan recollint dades de totes les persones que varen patir agressions per part de la policia. En tenim com a mínim 12, 14, crec que ara... Tenim vídeos, fotografies, etc. I tenim el suport d'Alerta Solidària i se posaran les denúncies corresponents per veure si, com a mínim, s'esclareixen els fets.
1: I continuen els retards a aquesta hora a l'aeroport de Palma. Es manté fins a les 10 la segona aturada parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport per reclamar una millora de les condicions laborals i econòmiques. La delegada del sindicat Comissions Obreres a Swissport, Carmen Martínez, explica que l'empresa ha contrarrestat les aturades amb més personal per sobre dels serveis mínims i també advertint els passatgers.
3: Están intentando traer antes a la gente. Normalmente venían 2 horas antes para facturar, pues ahora vienen 4 y 5 horas antes para que llegue de tiempo a todo. Entonces sabemos que la empresa ha contrarrestado estas posibles huelgas.
1: En canvi, Aena, per la seva banda, no vincula directament els retards amb les aturades. L'Hospital de Son Espases va fer l'any passat prop de 80 transplantaments de medul·la òssia. És un 28% més que l'any anterior. Es consolida així una tendència a l'alça, segons explica el govern. Destaca especialment l'increment de transplantaments en què s'utilitzen cèl·lules d'un donant compatible que representen gairebé la meitat de l'activitat. En els 35 anys de trajectòria del servei a les Illes se n'han beneficiat més de 1.200 pacients. A Eivissa, dues persones han resultat ferides en l'incendi d'un vehicle que circulava per la zona de Santa Eulària del Riu. Segons ha informat Bombers d'Eivissa i la Conselleria d'Agricultura, el foc ha afectat vegetació de l'entorn. A les tasques d'extinció hi han participat una quinzena d'efectius, 2 mitjans aeris i una autobomba. Això a Eivissa i a Mallorca, dues persones que anaven en moto han resultat ferides després de patir un accident de trànsit a Alcúdia. La policia investiga el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària perquè no tenia el carnet de conduir. Pel que fa als incendis de Madrid, Ávila, Toledo i Castelló, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que les darreres 24 hores el foc no ha avançat i que es manté el mateix perímetre que ahir. A més, ha puntualitzat que els serveis d'extinció continuaran fent feina aquesta nit.
4: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía.
1: Els veïns dels municipis madrilenys de Fresnedillas, de la Oliva i Zarzalejos han pogut tornar ja a casa seva. De moment, a la Comunitat de Madrid continuen evacuades unes 11.000 persones. I en la plana cultural, el cinema fet a les Illes centra bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Aquesta hora baixa s'ha presentat a Milcar, el nou documental de Miguel Ek, i ha tornat a la pantalla gran Jo, de Rafa Cortés, després de la seva estrena en una versió restaurada. Ho ha explicat així.
5: Nosaltres hem aprofitat per redigitalitzar-la i poder, aprofitant la benentesa, polir algun desenfoc, alguna història... Però bàsicament diríem que per primera vegada se podrà veure una versió digital fidel a la versió original molt més que en el seu moment.
1: Són les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Molt bé, molt bé. I de ciència, tant segona hora, deixi-ho així. Ara tenim en Amarga Cifra, en el control tècnic. I és hora de rebre un home, però rebre'l telefònicament, perquè està molt enfeinat Joan Rafael Coves. Com anem? Joan Rafael?
1: Va bé.
0: Ara, fes passar pena. Què és que tenen tant de trull, que no te veiem per aquí? Que t'han de sentir de pollença.
1: Jo som en plenes festes de la Setmana de la Patrona, i qualsevol jo form part d'un grup de teatre, que ja l'any passat ja fèrem una obra i Banyera m'ha presentat-la allí, i en feim una altra, i tenim funció d'aquí res. Per tant, no me dóna temps d'anar i venir de Pollença a Palma.
0: Clar, no, home, sí, faltaria més. Però bé, com estan anant les festes pel poble?
1: Molt bé. Hombre, començarem ja el dia de Santaina, com sempre, amb les xeronades, la ballada de la bandera i ja tot l'hora baixa de festa, un pregó, molt interessant, també. I ara cada dia tenim actes durant tot el dia. Per exemple, avui i demà tenim aquesta obra de teatre que precisament va molt relacionada amb el dia que celebrant d'humoros i cristians, que vendria a ser el que va passar després. O que hagués pogut passar després. Un moment, un pitx, humoros han abandonat ja la vila de Pollença. Doncs un poc com va viure el poble aquest després. És una ficció molt documentada, perquè està escrita per un historiador, que és en Pere Sales, i clar, és una obra, és un musical, de fet, hi ha unes 22 peces musicals dins d'aquesta obra, i trata un poquet d'això, va, un poquet del després.
0: I tu quin paper fas en aquesta obra?
1: Jo feia de jurat, perquè en aquell temps els ajuntaments no existien, eren universitats, per allò que tenien aquest nom, i hi havia un jurat representant, diguéssim, de cada estament del poble. Hi havia un jurat de la mà major, que van dir els seus senyors, un batle real, que també era un membre de la mà major, i després hi havia un membre de la mà mitjana, que van dir la gent pagesa, un membre forà, que era gent que era del municipi, però no vivia en el poble, sinó que vivia a les afores, a fora vila, per entendre'm-nos, i després hi havia un jurat de menestrals.
0: Ah, molt bé. No?
1: I composaven un poquet l'assemblea del poble, i cada any els enviaven, anaven per sac i sort, segons l'estament era, traien una bolla, i si te tocava eres aquell jurat durant un any.
0: Tot això, clar, en Amarga Cifra, en el control tècnic, ell es pollencina i fa que s'imbes cap, que petja.
1: Clar. La Marga ha vengut a veure molt i m'ha dit que li va agradar molt.
0: Molt bé.
1: I això ja m'ha omplit d'alegria.
0: Clar que sí. Joan Rafael, entrem en matèria.
1: Entrem en matèria?
0: Va. Fem una música suggerent, i crec que comença a fer-me una idea de per on aniran els tirs avui.
1: Mira, jo avui no vos donaré moltes pistes i anirem, com diuen, per la península, al grano. Any 1485. Ens situam a prop de la costa del Mar Egeu, concretament a la ciutat de Bodrum, Turquia, a la llar d'una modesta família camperola, et senten els plors d'un nounat. Acaba de néixer el nostre protagonista d'avui, acaba de néixer en Raiz, en Turgut Raiz.
2: No, i tant al grano que has anat, eh? Però, sincerament, que jo no sé de qui xerres i crec que ningú d'aquesta taula ho fa perquè posen cares de que ni idea.
1: Mirau, jo vos seré sincer. He fet una mica de trampa avui, eh? Hem de tenir present, per una banda, que posant-lo com a turista, quan aquest terme a final del segle XV, a principis del XVI, no devia ni existir, ja és una miqueta gosarat, eh? També és vera que potser seria més un il·lustre que un turista, tot i que ja li trobarem algunes similituds per fer-ho colar dins d'aquesta categoria de turista. No? Però, dit tot això, vos he dit que la millor època de l'any per dur-lo en un programa. I que, tot i que vosaltres, amb el seu nom real, potser encara no sabeu ni de qui estan parlant, a una vila del nord de Mallorca, quan han sentit el seu nom, els ha botat el cor. Per això avui deixeu-me que dediqui aquesta secció a los pollencins i a les pollencines, que estan en plena Setmana de la Patrona, com dèiem, en plena setmana de festes, de Pollença a la Mèrida.
3: Ja m'havien dit que sempre que pots estires un poc cap a casa teva.
0: En Joan Rafael, almenys, com ja t'he dit abans, crec que sé per on van els tirs, tot i que això d'en Turgut encara no me sona gaire, però si és turc i el durs, com has dit, la Setmana de la Patrona, i la dediques en els pollencins, les pollencines, ha de tenir a veure en les festes de moros i cristians, segur.
1: Bé, com dèiem, en Turgut neix a Bodrum. I hem de dir que amb el part del temps i la seva importància com a reis, que significa el mirall, la localització a vorera de mà on va néixer ara és coneguda com Turgut Reis. Així, tot junt, tot rotllo hashtag, que no ho sé.
2: Men, però no ho cap d'entendre, això. Vols dir que li varen canviar el nom en el municipi? No ho sé, en el seu naixement?
1: Sí, bé, a tot el municipi no, perquè ens entengem. Per exemple, men, algú famós que tengem per allí. Ja està. En Nadal. En Nadal va néixer a Manacor. Però viu Porto Cristo, no?
2: Sí.
1: I imagina que l'Ajuntament de Manacor, després de totes les seves gestes d'en Rafalet Nostro, hagués posat a Porto Cristo, de nom oficial, Rafael Nadal. Així tot junt. I ara tu, en lloc de dir vaig a Porto Cristo, diries vaig a Rafael Nadal.
2: No sé si estaríem molt contents de Porto Cristo.
3: T'imagines que en lloc d'anar a Vilafranca aniguessin cap a Tomeu Penya?
1: Per exemple, en lloc d'anar cap a Formentor, anàssim cap a Costa Llobera, a l'hotel Costa Llobera. El que pot passar, això com a Pollença, per exemple, hi ha moltes escoles que s'hi diuen Costa Llobera, no?
3: Sí.
1: Clar, mai sabries si has anat a nedar a Formentor o has anat a nedar a l'escola. És un perill que té posar el mateix nom a tot.
0: Clar.
1: Però jo ja vos he vist que si hi hagués la nostra estimadíssima Inés, ja m'hauria dit que mos hauríem de centrar. Per tant, si voleu, tornem a posar música i mos anem centrant.
0: Molt bé, m'ho havien quedat amb en Turgut. Aquesta era el protagonista d'avui.
1: Sí.
0: Què li passa?
1: D'en Turgut, hem de dir que de la seva infància poca cosa se'n sap. Només tenim constància que a l'edat de 12 anys ja cridava l'atenció pel seu domini de la llança i les fletxes. Va ser quan era tan jovenet que el va reclutar un comandament de l'armada otomana. Penseu que otomà és com un gentilici de turc, d'aquell temps. El petit Turgut desenvoluparia més les seves habilitats com a mariner i en el maneig dels xenons.
0: Clar, i aquí estem parlant com si fos un club de futbol gran, sense que se fitxi una jove promesa d'un club més petit, però clar, estan xerrant d'anar a fer la guerra i a més en 12 anys. No és poca cosa.
1: Sí, sí. De fet, tu saps que jo sempre intent que la ràdio, i en especial si ho tingui votació de servei públic.
0: Home, sempre.
1: I ara regalaré un títol, per exemple, per un llibre, si qualsevol historiador vol fer la vida del nostre protagonista. Per exemple, Turgut Reis, el Messi dels pirates.
2: Està bé.
1: I en arribar a la seva adolescència, hem de dir que va començar a despuntar també a la seva faceta tàctica. De fet, seria aquest tret el que l'acabaria forjant tota aquesta fama que tindrà després. I aquí ja podríem canviar el títol del llibre, per exemple, Turgut Reis, el guardiola dels pirates.
0: Jo m'he fixat, però, que en els teus símils futbolístics, que són culers, i jo sé que tu ets una mica merengon, però no dir bastant.
1: Ja, però com que avui parlaré tant de pollença, tampoc no volia ser tan egocentrista, home, saps? Si a l'autor del Madrid, jo li proposo que posi Raúl, els pirates, el Raúl dels pirates i el Zidane dels pirates. A més, això de pirates també és veritat que els hi queda millor a ells, en el Barça, vull dir. Perquè ja sabeu que bons van de blanc i guanyen, com a cristians.
0: Sempre tens pensada, sempre tens pensada.
1: Bé, heu de pensar que també escriure guions, faig el de pugui tenir pensada antes que vosaltres. El tema és que en 1517 va tenir l'oportunitat de navegar fins al Caire per participar en la contesta otomana d'Egipte. Podríem dir que va ser el seu debut a primera divisió, si seguim amb els símils. Tres anys més tard, el 1520, es va unir a la flota del pirata Barbarossa.
2: I això ja seria la Champions, no? Si seguim amb els símils.
1: Sí. Podríem dir que sí, però seria com fitxar i ha debutat per un d'ofors, d'aquests que guanyen copes. Que després, no sé si també vos passa a vosaltres, amb això, que ara no sé que m'he com a tibollar, perquè jo tenc com un bollit mental, perquè mai sé si és barba roja, barba rossa... Bé, li direm barba rossa, perquè crec que és la forma correcta, perquè hi ha com un pot de controvèrsia. Ell seria, diríem, el seu mentor, en barba rossa, el seu sensei, i millor mig. Mira, ja tenim nom per un altre llibre. Barba rossa, el fullet tortulla dels pirates.
0: No, però és Joan Rafael...
2: Va de llibre,
0: de títols, de títols inventat.
1: Títols inventats, bé, venen molt d'aquest tipus de títols. Bé, a tot això hem de dir que a partir de llavors el nom de Dragut, que seria la forma en la que el començarien a anomenar els llatins, i quan li dic llatí me refereixo als de la conca mediterrani, els que tenim com a cultura original romànic, i no aquests llatins, aquests latinos d'ara, que seria el latino, bueno, és igual. I els llatins, per referir-se a Turgut, acabaven pronunciant dregut, clar. A vegades passa que quan passes d'un idioma a l'altre, pues dregut, dregut, dregut, dregut, que es pronunciaria, a més, amb molt de temor i amb un temor creixent per tota la cristandat.
0: Ara sí, que ja el coneixem, i avui m'ho has duit en Dregut, que és el temut rei moro de les festes de moros i cristians de Pollença, efectivament, Dregut.
3: I tenies raó quan deies que era una mica recercat fer-lo passar com un turista, perquè turista, turista no era.
1: Bé, man, en el final, el que feia, muntava creuers pel Mediterrani, feia visites després a les localitats de costa, arrasava juntament amb el seu nombrós grup d'acompanyants per tot allà on passaven. Jo no, tampoc no li veia tanta diferència.
3: Ten raó, ten raó.
1: A molt d'un nostre visitant actual, però bé, són... era perquè me feia il·lusió d'olor, al final, també era veritat. No, no mos enganyarem. Hem de pensar, idò, llocs que va visitar així, tipus creuer, Sicília, Nàpols, Venècia, Albània, Creta, Malta, l'Illa de Goig, els estats pontificis, hem de dir que un darrere l'altre van anar, van veure com els injecturava vaixells, els assaltava les seves ciutats,

0: quan centenars de pirates el van envair d'improvís. Va ser un atac implacable. Un de cada cinc veïns va caure mort o va ser segrestat com a esclau. Un gravat a la façana de l'església de Santa Maria de Pineda explica que a l'alba 11 galeotes turques van desembarcar a la seva gent a la platja. Van cremar les portes de l'església i moltes cases i van matar i van capturar 70 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: També tenim Salou, a la Costa Daurada. Salou va ser víctima dels atacs de Dragut, que ja poden xerrar una mica de la faceta turística en Dragut nostre, ja que sabeu que Salou, que és un referent turístic a la costa catalana, li agradava molt, perquè mínim la va visitar unes tres vegades, a mitjan segle XVI. I savi, tu saps que a mi sempre me preocupa veure que un establiment turístic deixen passar oportunitat de màrqueting.
1: Home, sempre, ho tens en ment.
0: A què espera PortAventura a crear una atracció a la zona mediterrània ambientada en Vendreu?
1: Bueno.
0: Ja sé,
1: no, t'hi podries donar idea. Russa,
0: clar, una muntanya russa que tu puguis anar robant joies i fredines, així com vas passant, i que després les puguis intercanviar per punts i poder anar a comprar, ja sé, a les tendes de Sesame Street. No sé, jo crec que s'ho haurien de pensar.
1: Exacte, una atracció, bé, exacte, d'endregut.
2: Sí.
1: Que puguis fer això, seria com un roleplay.
2: No, a mi no m'apareix mala idea, excepte lo de robar joies i persones. La resta...
1: No, és que sigui molt de resta...
3: De xiu-xiu, no defensar...
2: Sí, no defensar...
0: No, però a mi... Aquí et deixo arreglar, això està ambientat en el segle XVI.
3: Clar, que...
0: En el segle XVI, els pirates venien a fer bàsicament això. Els pirates no venien a conquerir un territori perquè del cel, sinó que la seva intenció era recollir riqueses, i les riqueses eren joies, bàsicament, i persones, infants... i dones, especialment. Els infants, perquè quan creixien, després eren mà d'obra, per de qualsevol manera, i les dones, per allò que us podeu imaginar.
2: Sí.
0: I era allò que feien. I, a més, intentaven que fossin de bona casa, perquè també podien cobrar rescats, que això els sortia encara molt més a compte. De fet, pensau que en Dragó, quan surt de Pollença, pren rumb cap a Cabrera. No perquè a Cabrera li agradat, sinó perquè era com un punt... on els cristians anaven a negociar amb ell un rescat d'aquestes persones més pudents, no? I actuava sempre d'aquesta manera. Anaven, s'allotjaven, s'enduien gent, miraven quina gent s'havia enduit i si hi havia
1: qualcú
0: amb una notarietat, ja s'aturaven un punt on els cristians sabien que s'aturaria per poder negociar un rescat d'aquestes persones.
1: Ah, que interessant, Joan Rafael.
0: I anava un poc així. Bé, un altre exemple...
1: Bé, va fer per Salou va arrasar i després a qualque altres bandes...
0: Sí. Però va arrasar més bandes, Un altre exemple destacadíssim és la petita vila de Barenys, vila que no se recuperaria de l'assalt. O sigui, va quedar deserta després de la profanació i demolició de la seva església i ja mai més va tornar a ser poblada per la por que tenien. Després d'aquests exemples, anem a xerrar un poc de la seva faceta turística per les nostres terres, si vols per això.
1: Clar que sí, endavant.
0: Primavera del 1550. El fet és que en Dragut, nostre, poden dir que està... preparant el que ara coneixeríem com un creuer, com dèiem abans, un creuer pel Mediterrani. La diferència entre ara i abans és que has de tenir tu un barco, o sigui, t'has de flotar tu, i t'has de muntar la teva pròpia tripulació, sàrbara. De fet, ves a l'Àrtica Costa Crucero no ja fa la idea d'endregut. Ben mirat, com dèiem abans, els habitants de Palma viuen cada arribada de creueristes com si d'una ràtzia pirata es tractés. Pobrets meus, I doncs, endregut comença el seu creuer format per unes 20 galeres i una tripulació que no estem molt clar el nombre d'homes que portava. Ja que a diferents fonts donen una forquilla d'entre 500 i 1.500 homes.
2: No hi ha en són.
0: Mos quedarem amb 1.500, perquè si ho pollen, si mos poden fer més uxolitos, saps? Era com a més. En aquest tour pel Mediterrani, a part de visitar Pollença, destaca la que va fer el poble de Cullera, la nit del 25 de maig del 1550 mateix. Va arribar amb els pirates armats fins a les dents i van devastar la vila i van segrestar dones i nins a canvi d'un contingut rescat, com dèiem abans. Després, deia els successos, Cullera va quedar deserta durant anys, també. O sigui, quan ells passaven, clar, el poble ja feia molta por i la gent o se n'anava i deixava deshabitat el poble o costava molt a tothom tornar a viure tan a prop de la costa. Hem de dir que Cullera... hi té una cova, que sigui la cova d'Andregut, que és una espècie de cova temàtica, restaurant, d'atracció turística, que està ambientada amb aquest personatge.
1: Ah, aquesta idea ja s'han avançat.

0: Exacte.
1: Clar, vosaltres, apoyant-se, ara el veus com un heroi, perquè forma part de la vostra festa, no? Però les dades que porta, les que han endregut, i més per la gent d'aquella època, havien de ser aterradores.

0: Amén. On mos situam, Joan Rafel?
1: Sí, havíem de ser aterradores i ara anirem cap a la nostra. Mm-hmm. 31 de maig del 1550 arriba a les costes del Teló, just darrere la fortalesa, que és allà on se van quedar en Emery i en Rafa, que no són dos fillos de qualsevol d'aquests, que se queden a fer botellons en un parc quinto festival, no són aquests.
0: Va, va.
1: La Mari i el Rafi, en referim, en Francisca Maria i en Rafael Nostro, com 7 anys de garantia.
2: Joan Rafael, venga, som a casa, per favor, vinga, no mos desviem. Allà mos atracàvem.
1: El tema és que hem tregut a Trat i en Ugeló amb 20 galeres, de les quals en desembarquen 1.500 morts, ja ho havíem dit. Tegiats per un ratllat, tornem a aquest símil de Bans de Palma, allò devia aparèixer quan baixen els creueristes i enfilen bon per amunt. Aquest ratllat pollancí, que era de pollança, els va a davant, però en lloc de dur un paraigo, del d'una espasa, m'imagino jo. Eh? Després d'una hora i mitja de recorregut a peu, ja que els corsaris no duien cavalls, arriben a l'entrada de la vila, travessant el torrent de Sant Jordi. No seria això abans de l'ardor de la matinada. A la vista de les primeres cases, la columna es divideix en tres esquadrons per tal de rodejar la població completament. L'objectiu era molt clar. Encerclant-la tota, i que ho pollancin que volguessin fugir, espantats, serien una presa molt fàcil per als atacants. L'objectiu és que cada columna anar rodejant el poble i deixar petits destemots controlant tot el terreny de sortida. Una ho faria per la zona d'Utelbari, o sigui, per la zona d'alt, per la zona nord, i l'altra per la part de fora. L'indicació del renallat que els guiava era que les dues columnes se trobarien a la creu de terme situada en el carrer Mallorca, que era la sortida cap a ciutat, per entendre-nos. El problema, doncs, que corsaris, i que segurament va ser la clau de la derrota, va ser que la columna que anava per la part de baix, per la part de la carretera ara de Palma, es va equivocar i es va aturar a una altra creu de terme, una creu o dues abans, ocasionant així que les columnes no se trobassin mai. D'aquesta manera, l'atac no va ser coordinat i en un poble, podríem dir que també va entrar l'esquadró que entrava per Sant Jordi. I, a més, la població va tenir així vies d'escapament, a banda que també l'ajuda d'altres pobles va tenir una via d'entrada.
0: I va atacar l'esquadró o no?
1: Bé, hi va haver un esquadró que sí que va entrar, que és l'esquadró que se representa en un simulacre, que és aquest esquadró que diríem entre per un xerrer de la mà, xerrer que ve d'un moll, passa per l'Iglesia de Sant Jordi i ja fa xerrer major. L'esquadró aquest, clar, va atacar perquè no havia d'esperar ningú. Va ser el que havia quedat a l'alçada de l'església de Sant Jordi, just a la sortida de la vila, quan anàvem en direcció a la mà, i embestiren per l'actual carrer major. En aquell temps és de carrer d'Enxenet. En agafar la vida de la desprevinguda, tingueren un avantatge inicial que els va permetre saquejar aquella part del poble, arribant la incursió, podríem dir, ja fins a la plaça de l'Homoina, que és aquí on hi ha el primer combat entre en Joan Mas i el rei Mora el dia de la patrona, Sant Joan Mas Pello Crit, això és la plaça de l'Homoina, i podríem dir que això era el centre de la vila en aquell temps. A veure, després el soroll dels trons, el crit, provocar el pànic, i molta gent fugir espantada, com les mateixes monges de Puig, que abandonaren l'oratori a correcuita direcció a la Pobla, muntanya avall, i han de dir que tot això passava en absència del capità d'armes del poble, d'en Pere d'Esbrull. Algú havia d'organitzar la defensa inicial, perquè ell no era. Aquest paper va correspondre, segons les cròniques, al nostre Joan Mas. I 7 persones més, que el crit del dia fora, invocant el nom del senyor, i encomanant-se a Sant Jordi, envestirien en els invasors.
0: Amem, un segon, dur escarro. Sant Jordi, si hosti, un mos. És a dir, on és allò de la Mare Déu dels Àngels. Com, això de Sant Jordi, no ho
1: ja, sentit. Ja. Mira, això, clar, això al final heu de pensar que s'ha diferenciat una miqueta el que és. Són fets històrics, que van passar en 250. En aquell moment, la Mare Déu dels Àngels no era la patrona del poble. Se tenia molta devoció a Maria, però els homes d'armes, com en aquest cas en Joan Mas, si s'encomanaven a qualcú, era en un sant, en un patró, d'un cavallers, i el patró d'un cavallers era Sant Jordi. Per tant, el més segur és que si els van encomanar qualcú fos a Jesús i a Sant Jordi. Ai, a veure, que després, en el segle XIX, durant la Renaixença, que és quan ja fan força tots aquests simulacres de moros i cristians arreu del Mediterrani per crear una espècie d'entitat, una espècie de valor afegit i de pertenença a una banda, cerquen herois locals i creen la figura d'en Joan Mas. Perquè se fa un simulacre de morts i cristians dia 2 d'agost i no dia 31 de maig, que és quan va passar. Doncs dia 2 d'agost és la patrona del poble, la Mare Déu dels Àngels, i és la patrona de Pollença. I aquí s'afegeix, en aquest moment, a mitjan segle XIX, s'afegeix que en Joan Mat s'encomani la Mare de Déu i no Sant Jordi.
0: Ah,
1: no? Seria... Uh-huh. Es veu que en Pere Sales, que és aquesta història de Pollença, com doncs havia fet l'obra de teatre que estem representant ara, ell sempre diu que això s'ha de mantenir. O sigui, té valor folclòric, històric, tradicional, o simulacre, i pot anar com a separat de lo que eren fets històrics. De fets històrics van ser un. Segurament en Dragon n'hi va baixar, de les galeres, perquè era un almirall, no s'envoltava, no baixava. Però tampoc no han de llevar la figura d'en Dragon de combat, no? O de simulacre. I és intentar mantenir aquest equilibri. És una part tradicional, és una part popular, que ha fet el poble i que s'ha de mantenir.
0: Clar,
1: però que no és 100% vertadera de com va passar, no? I això s'ha de saber, i s'ha de tenir en compte. Això no
0: home, jo crec que passa...
1: Res, que la festa, sí.
0: Gairebé totes les festes populars, els relats, és a dir, sempre s'alteren amb els pas dels temps.
1: Sí, perquè al final és un pot de literatura.
0: Sí.
1: Jo vos recoman, la gent que li agrada llegir, hi ha un article de Nenet Cerdà, aquest dia, xerrant de les festes de Pollença en un diari local, i ho explica molt bé. Tot això fa com és un pot la narrativa de la festa damunt d'un fet històric.
0: Entesos.
1: Ficant en Costa Llobera per de dins i tot, i és molt interessant deixar un poquet d'aquests temes. Bueno, ho fet. És que aviat, el 7, que estaven allà amb en Joan Mas, es convertiren en 30. I poc després, en una autèntica llau. Els pirates havien perdut l'avantatge inicial, fracassada la seva maniobra, només podien intentar replegar-se ordenadament. Això sí, empitjorar la seva situació a cada instant. De fet, els avisos enviats pels pollencins havien arribat al seu destí i els homes d'Inca, Selva i possiblement de Campanet arribarien al mateix dematí del dia 31. Hem de dir que Mallorca estava molt ben organitzada en contra dels atacs pirates. I els pobles d'interior tenien com a pobles en què havien d'acudir amb ajuda. O sigui, cada poble de costa tenia 3 pobles, 4 d'interior, que acudien en ajuda seva. No tard de Pollença, per propers que eren Inca, Souba i Campanet, que acudien en ajuda de Pollença. Ara, han de dir que els turcs estaven retrocedint ordenadament cap a la mà, cercaven, de més, la seguretat de les seves naus i els esforços i els seus reforços que romanien a la plaça, no? Que estaven a la retaguardia. No podien caure la tentació d'intentar embestir cristians perquè els perseguien a una distància prudencial. Encara que tampoc no es descarta que hi hagués alguna escaramussa durant aquest temps. S'hagueren de conformar amb el botí que ja havien fet, doncs que formaven part 130 adjectius i endarrere deixaven morts, ferits i destrosses. Entre 40 i 50 pirates morts, els caps dels quals han de dir que acabaren en mans del virrei. Que els pollencins els duien com a mostra del drama que hi ha vingut. I també, segons compte la llegenda i les cançons, els pollencins se feren amb una bandera i un tambor de l'exèrcit otomà. A més, de roba i captius que subestaren o entrellaren com a presents també a ciutat. Per banda dels cristians, els morts foren, segons el notari de l'època, 20 homes i 30 dones quasi bees.
0: Com que quasi bees? Com és això?
1: Això és una dada real que consta en els registres d'un notari del poble que... Expressa talment. Sí, ho pollencim, van tenir aquestes baixes. 20 homes i 30 dones, i posa quasi bé, com a dir, que no devien ser ni molt joves ni molt bé, de mitjana edat.
0: Aquesta podrien dir, a Joan Rafael, que és la visita turística més històrica que heu tingut a Pollença.
1: Sí. Uh-huh. Bé, hem de dir que els segons ho mirem. T'han tregut a la meva... al cap i a la fi... Arriba a Pollença, va fins al centre, i quan la majoria de turistes, què va fer aquest home? Se'n va dur 4 souvenirs, quan la majoria de turistes. I també va partir escaldat, quan la majoria de turistes s'intenten, jo ja sé, dinar a Pollença, a qualsevol restaurant, que surten una mitjana escaldats. Sobretot la cartera surt escaldada. Bé, hem de dir que, per exemple, el mateix 1550, na Andrea Doria, que a part de ser un xerrer de Palma, era un almirall genovès, va forçar la retirada d'en Dragut el setembre del 1550. En Dragut nostre va preparar una fugida amb 20 vaixells de la illa de Gerba, on els vaixells d'en Doria li van fer com una espècie d'emboscada dins la llala que s'havia refugiat. Però en Dragut, mirau com era, si era viu, va arrossegar els seus vaixells terra endins. O sigui, va posar greix en els vaixells i els va arrossegar per sortir per l'altre costat de l'illa i navegar cap a Constantinople. I el que no sabem, clar, era si ho creix, era sa imó o no. Sabem que sa gent turs no sabem quin que hi van en ple. Yeah. En definitiva, poden dir que va seguir la seva vida mobilitzant homes i galeres per sembrar el pànic a tota la costa cristiana i del Mediterrani.
0: I aquesta cançó, aquest Kiss the Rain de Iruma, mos indica que...
1: Que mos anuncia.
0: Mos anuncia una cosa que mos arribarà a tots.
1: Sí, no? O final. Uh-huh. Quan el sultà Soliman, segons d'aquest que surt a les telenovel·les turques, està molt de moda, va existir aquest Soliman, i era el sultà de l'època d'Andragut,
3: Sí.
1: Ens ha dit que quan en Solimà va decidir atacar Malta el 1565, en Dragut nostre va portar diversos milers de combatents. Algunes fonts diuen que 16.000 homes i unes 15 naus. El 23 de juny del 1565, en la fregor de la batalla va ser ferit durant el setge al fort de Sant Telm. D'allà. Quan una canonada, algunes fonts apunten a un tir distant des del fort cristià, altres a un tir massa baix de la seva pròpia artilleria, va impactar a prop seu, fent que algunes esquerdes de les roques impactassin contra ell, ferint-lo mortalment a davall l'orella. Tenia 51 anys, només. Però, hem de dir que va viure prou per rebre les notícies de l'assalt del fort. El seu cor va ser enterrat a Trípoli i encara avui dia molt de vaixells de guerra de l'exèrcit turc són batiats amb el seu nom.
0: I de la figura, no ho coneixíem, tots aquests detalls que mos has donat avui, Joan Rafael, estan meravellós. Però per mi tens una... No acabarà aquí, perquè per mi hi ha un escolafon.
1: Tenim un colofon, que és un fragment d'un poema que he trobat, que diu: amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra, un forzado de Dragut en la playa de Marbella se quejaba al ronco son del remo y de la cadena.
0: Molt bé. Mos hem emocionat, Joan Rafel. En Jordi està visiblement...
2: Sí, sí. No pot ser vaga.
1: Hem de dir que és un fragment d'un poema d'en Lluís de Góngora, mm-hmm. No sé si sigui un poema de qualsevol.
0: No, és...
1: Un cert renom.
0: Evidentment. Joan Rafel, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi superbé l'obra. Avui, per mi també demà, teniu...
1: Sí, avui i demà. Avui demà. Per avui tenim tot exaurit, uh-huh. I per demà, si hi ha qualcú... Ha vingut bastanta gent de fora del poble, per això ho dic, uh-huh. I si hi ha qualcú que pugui ensenyar molt cent, per demà queden superpoques entrades ja, menys de 100 entrades, que això són en no res, i ja és la darrera, o sigui, hi haurà més oportunitat.
0: Ara, lloc, i on les podem aconseguir? On les podem comprar?
1: Se poden aconseguir per tiquet IB, i també a l'Oficina de Cultura d'allà de Pollença, i se fa avui i demà, a les 9:30 en un convent.
0: Molt bé.
1: No hi ha cap altre lloc millor per fer una obra de teatre.
0: I de Joan Rafel Coves, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A valdros.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. TV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
3: si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada,
4: si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot?
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I ja sabeu que en aquest programa, de tant en tant, mos agrada fer, això sí, una mirada al passat.
1: Que ballet quan era jove.
0: I avui, a Nostàlgia...
2: Ses festes del meu poble.
3: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Que ballen nens petits, senyores i senyors.
4: Les festes de poble són un dels moments més esperats de l'any. Durant uns dies, els carrers s'omplen de colors, música, alegria, mentre veïnats i visitants participen en les diferents activitats organitzades. És una celebració que transforma completament l'ambient habitual del municipi. Pep Marcús, Sóller.
5: En el meu cas, tinc festes de barriada, i a Sóller n'hi ha moltes, que jo són de Sóller. Tenen-se dels estiradors, dels ports, de l'horta... En fi, abans n'hi havia molt més, i me'n record que les festes dels estiradors, que se van recuperar fa pocs anys, abans hi havia un bou, així com hi ha un bou a Fornalutx, i me'n recordaré que jo era petit, devia tenir pentura 10 anys, i el bou era maleït, i va empitonar una moto i va tirar l'aire. Això és el que me'n record més de les festes dels estiradors d'un temps. A part que fan pal ensabonat, campionat de truc i espectacles de màgia. Eren molt divertides quan eren petites. Són les típiques festes que te marquen quan tens infant.

0: mateixa plaça.
1: I vosaltres, Nora, Jordi, com la, ho recordeu? O com ho viviu?
2: Home, jo, les festes de Sant Cervera sempre han estat... Sempre són les millors, les de casa. Sobretot sí, perquè te sents com a més segur, no? Estàs còmod. Hi ha la teva gent. Sí, té aquest punt. No sé, jo m'he passat molt bé sempre. I jo, quan ets, a lo millor, sí, té aquest punt de... Quan ets més petit, vas, en lloc d'anar al concert, vas a la fira de vora, no? Dispares, vas a te puges a la granota.
1: Per quan són les festes de Sant Cervera?
2: Són les de Sant Joan.
1: Ah, Sant Joan. És ver, tens raó.
2: Clar.
1: Tens raó.
2: Que no hi ha absolutament ningú, no? Perquè la gent és una altra banda, però bé.
1: I
2: que...
1: també s'hi celebra Sant Antoni, si no vaig errat.
2: Clar, bueno, clar, Sant Antoni és una altra festota.
1: Sí, que són copatrons.
2: No, o sigui, Sant Joan és el patró.
1: Entesos?
2: Sant Antoni se celebra.
1: Entes, però... simplement se celebra. Simplement però bé, fes una bona festa, també.
2: Sí.
1: És dir, molt bé.
2: Tothom està amb una cosa, però... No.
1: I per Sant Joan, tothom s'hi fa d'ella.
2: Exacte, aquí al final, però bé, ja estan triant malament.
1: No, home, millor, fins i tot, esteu tranquils.
2: No, jo estic tranquil·líssim.
1: Clar. Nora?
3: Jo soc de Llucmajor, però és vera que jo les festes que sempre record són les de Sant Jaume, les de Sestanyol, que acaben de passar, i les recordo amb molt de carinyo perquè sempre les he fet amb la meva germana i la meva cosina i bé, és un ambient molt familiar on tothom se coneix i jo ho record en especial així. Molt petit comitè, però molt guapo.
2: Sí. De fet, no ets del teu poble, sinó has estat a Colca Barra.
1: A Colca Barra?
2: Has estat a la barra,
1: sí. Sí.
2: Que tothom ja ha passat per allà.
3: Jo i cada any, a les festes de Llucmajor, cada any me toca barra.
1: Molt bé. Fantàstic. És clar, quan les festes també comencen, però també arriba un moment en què acaben, i les festes, vull dir, no, ara n'eren testimoni, deixen molt de records i també moments compartits. Tot i és cansament, perquè és vera, quan acabes i aquesta setmana o el que duri estàs molt cansat, però també emocionats i els veïnats, de qualque manera, diuen adéu, acomiaden la celebració amb un punt de satisfacció, i comencen a pensar en l'edició de l'any que ve, és a dir, és altre any. Així que any rere any, les festes continuen sent una part essencial de la identitat i també de la vida del poble, però no només poble, també, evidentment, ciutats o barriades, tots tenen les seves festes, els seus moments de goig compartit, però, bueno, hem sentit en Pep Marcús, que és de Solla, i ara sentirem de Formentera en Carme Ferrer.
4: Hola, parlant de les festes, de... Bueno, doncs pues mira, ara han passat les festes de Sant Jaume, les festes patronals, aquí a Formentera. De fet, és el patró de Formentera, Sant Jaume. I molt bé, s'ha fet molta festa. I jo record, quan era petita, doncs, que me feia molta por, les traques, coets i tot això. I quan baixàvem en el poble i veia totes les tires de traca penjades, ja pensava, i mare meva, ja hi tornava a aquest derivat. Ara, menys mal que ara ja no em posen, perquè, bueno, entre la sequera i tot això, pues, procuren no fer focs artificials i res que sigui perillós per medi ambient. Però, sí, jo recordo aquella por, i ara, pues, no, ara amb molta alegria, pues, perquè sempre es fan balls tradicionals, nosaltres una ONG que tenim, pues, feim coques per vendre i tal, i superbé, molt cansats, però superbé, o sigui que molts anys i bons.
1: Clar, ara ho explicaven a Carme, que les coses també canvien moltíssim. Jo no sé si ha canviat res en el vostre poble, d'ençà que éreu petits ara.
3: Sí.
2: Home, nosaltres, per exemple, cada any venien negats a les festes. I ara negats ho han deixat, ja no hi són. Per tant, això és un canvi bastant gros, que no toquin...
3: Nosaltres, jo és que m'he de queixar, cada vegada hi ha menys festa. Nos lleven la festa en els joves.
1: Sí, molt bé, com ho representen.
2: Mira que no...
3: I cada any acaba més...
2: allargar-la, darrerament.
3: I cada any acaba més presament si hi ha un major espavilant un poc.
2: També és molt especial que cada poble té com unes festes molt particulars, no?
1: Sí.
2: Tenim els morts i cristians, tenim... Clar. Per exemple, a Sant Cervera fan un cant de galls, que ja van comentar, que posen galls d'ingavis a cantar, vull dir...
3: Pobres.
2: Cada poble té una cosa diferent.
1: A Calagamba, a la meva barriada, clar, antigament feien que anaven a menys qui agafava més ànecs. Ànneres. Clar, i clar, fins que arribava un punt que s'havia de prohibir. Sí,
2: carreres de caragols, també. Carreres
3: de caragols.
1: Sant Jordi, fan les carreres de caragols.
2: Però saps que mos junta a tots?
1: Que mos aplegament.
2: A menjar.
1: Sí.
2: Perquè la gastronomia també ocupa un lloc molt important durant les festes. Les famílies, els amics, se reuneixen tots en el voltant de la taula per compartir plats típics, tots els tradicionals, productes de la zona, un bon sopar a la fresca de tota la vida. Aquests àpats que creen un ambient de cuidor, també te transmeten... transmeten les recetes, els costums, sí, sí, sí, dels pobles, generacions, és tot meravellós.
1: Sí, tu m'imagino que cuines cada vegada.
2: Jo...
1: Per Sant Joan, ets tu.
2: Aquí.
1: Que és la batuta.
2: Has anat per jo, aquí?
1: No, ho sé.
2: No, jo no soc molt bon cuiner, de reconèixer. Però tu sí, Xavi, tu.
1: Bé, sí, qualque vegada. Però no gaire bon cuiner, però bé, m'agrada. Molt bé, Silve Pons, a Ciutadella.
0: Hola, som en Silve de Ciutadella i, com us podeu imaginar, les festes del meu poble, Sant Joan, 24 de juny, 23 i 24 de juny. No saps mai quan comença Sant Joan, perquè cada vegada l'anam avançant més, no? Fem coses abans, ja es diu menja d'esbec, on sabeu, però abans hi ha trobades, hi ha replecs de cavalls, alguns diuen que el primer toc de fabiol de dia d'esbec és primer, altres que el primer toc de replec, bueno. Jo tinc claríssim quan és el meu primer moment, quan comencen les festes de Sant Joan, per jo. De debò, és dia 23 de juny, el dissabte de Sant Joan, quan a les 7 o les 8 del matí la brigada municipal escampa serena pels carrers, jo davall a poble i he de tocar aquella arena que 5 hores més tard trepitjaran els cavalls. El moment en què trob serena, per primera vegada dic, ara sí, ara som Sant Joan.

0: festes de Sant...
1: Clar, això és una altra. Quan comencen les festes per vosaltres? En quin moment? En quin moment dius, ah, va, ara han començat?
2: Del nostre poble, en concret.
1: Sí, sí, sí.
2: No, suposo que és la setmana abans de Sant Joan.
1: Però no hi ha un moment que diguis, ah, ara no. Ja hi torna massa.
2: En el meu cas, no.
3: A Llucmajor, Santa Càndida, que és res aquí, la setmana que ve, comença quan els quintos fan la pujada de la bandera a Sigles i que pugen la bandera del poble i... en el campanar.
2: No, mira, jo no ho he dit, però per Sant Antoni sí que comencen les festes quan se fa la troncada.
3: Què és això?
2: Van anar a la muntanya a cercar els troncs.
3: Ah, mira.
2: Per fer foguerons. Aquest moment preciós.
1: Molt bé. Per jo crec que la setmana abans, quan comencen a engalanar els pobles, a barriada, en garlandes, quan es preparí... I jo crec que és aquell moment en què dius, ja hi torna massa. Ara sí, ara comença tot.
2: Sí, sí, sí. És vera que no passa de tot, perquè ja han penjat el llum de Nadal i la sensació de que comença Nadal tampoc és, no?
1: És vera. Però bé, aquí hi renou que fan... Aquell renou que fan les garlandes.
3: O sigui, abans. Sí, sí, sí. Totalment.
1: Això és, per això és quan comença tot. Molt bé, i de res, fem una aturada i tornem tot d'una perquè el nostre illenc pel món ja està a l'altra banda del telèfon.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. I que també ho... Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Xiu, xiu.
2: I doncs ja hi tornem a ser, ara és aeroport, com cada dimarts. Pugem a l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i partim a visitar qualque amic del programa que viu a fora de Balears.
3: I avui visitam un país situat al cor de l'Amèrica del Sud.
2: Avui, a Llencs pel Món...
4: Bolívia!

0: I ja hi tenim connectada ja Maria Garcia. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com anam?
1: Tot bé. Ui, aquí és de dia, però.
0: Ah, sí? Quina hora és a Bolívia?
1: Són les 11 de matí.
0: Les 11, molt bé. Clar, a Bolívia és, bé, és molt gros, no sé si on ets. Aquest és la capital.
1: Soc a La Paz, sí. Uh-huh. Sí, visc a La Paz.
0: I La Paz està com a molta alçada. O m'equivoc?
1: Sí, sí, està a 3.600 metres sobre el nivell del mar.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I no t'acosta la nau una mica?
1: Sí, és terrible, és veritat. I caminar.
0: Sí, sí, clar. I quant de temps fa que hi vius?
1: Dubtes de gener, o sigui que jo crec que ja són com a 8 mesos que estic aquí.
0: Amem, clar, va 8 mesos que ets a Jalapa, de Bolívia, a més de 3.000 metres d'alçada del nivell de la mà. T'hi has avesat ja a viure amb manca d'oxigen? O no t'hi avases mai? La gent d'allà hi està avesada?
1: Sí, la gent d'aquí, la veritat és que té una capacitat pulmonar tremenda. I, bueno, sí que t'acostumes un poc, però la veritat és que és heavy perquè, com que tot són costes, per amunt i per avall, sí que segueixes un poc asfixiant-te. Però sí que és vera que fent esport i tal t'acabes acostumant.
2: Clar, això t'anava a demanar. I el tema d'anar al gimnàs, com ho dus? Perquè supos que corre, vamos, ha de ser...
1: Pues mira, és superfrustrant, la veritat, perquè tu te penses que pots fer moltes coses i de sobte tot te costa el triple i a mi m'ha parescut un poc frustrant, però bueno, paciència i poc a poc.
0: No sé si ja s'aprenen qualque cosa per tot això. I record que jo quan vaig anar al Perú, quan vam pujar al Machu Picchu, m'ho recomanaven rovegar fulles de coca.
1: Sí, sí, sí, aquí és el que se recomana, mate de coca, o sigui, un té fet amb fulles de coca. Sí, això és el que sempre te diuen, per lo menos la primera setmana.
0: Maria, i com hi vas pegar per Bolívia? És a dir, ja fa 8 mesos que per allà, com hi van arribar?
1: Bueno, jo vaig començar amb un programa de voluntariat europeu amb Metges del Món, i després, ara m'han agafat un programa de joves cooperants de l'Agència de Cooperació Espanyola. Llavors vaig triar també La Paz perquè m'havia agradat molt l'experiència i tal.
3: I ara què hi fas exactament allà?
1: Gestió de projectes de cooperació internacional i sobretot pues, com un pot de relació amb actors institucionals, organitzacions socials, un pot representant la cooperació espanyola.
0: I com és un dia a dia, un dia qualsevol, teu a Bolívia, per exemple?
1: Pues, la veritat és que cada dia és diferent perquè hi ha mil coses que fer. Llavors, avui, per exemple, he anat a una conferència sobre llibertats fonamentals i democràcia. I, pues, de feina sempre és un poc variat, però sobretot feina d'oficina. I, pues, d'hora baixa és pues, un poc de tot. Sempre hi ha esdeveniments culturals, fer esport... menjar un pot de tot.
0: I quin és l'estat de salut de la democràcia boliviana?
1: Bueno, no sabria dir, no? És difícil fer un pronòstic. Crec que hi ha molta mobilització social a Bolívia, és superinteressant. El poder que té la ciutadania, el poder de la mobilització, quan se manifesten fa molt de bloquejos i verdaderament se frena la ciutat. O sigui, que a mi això m'ha impressionat molt també com a la força ciutadana, no?, de mobilització i organització.
2: Clar, i en aquest sentit, bé, durant aquests 8 mesos has conegut a molta gent. Ara explicaves que hi ha molta mobilització social. Com descriuries la gent i la cultura de Bolívia?
1: Perdona, pots repetir la pregunta que just s'ha teat?
2: Dic que en aquests mesos has conegut a molta gent i has interactuat, no? I ara mos explicaves que hi ha molt de moviment social. Com descriuries a la gent i la cultura boliviana?
1: Idò, és difícil perquè Bolívia és enorme i sobretot està dividit entre l'altiplano, o sigui, tota la part dels Andes, i la part més oriental, que és pues, quasi un poc tropical o més de terres baixes, i és que no té res a veure el caràcter d'uns amb els altres.
2: Ah, mira.
1: Però diria que sí, perquè l'altiplano són més reservats i en les terres baixes són un poc més com a xerradors, oberts, però en general podria dir que són superamables i amb molta consciència també de la societat on viuen. Tothom està polititzat, tothom participa a la vida política o té alguna cosa a dir, i no sé, o sigui, té un sentiment molt comunitari, diria.
0: Que interessant, clar, Ana Maria és de Palma, té 28 anys, va estudiar a Madrid i va partir fa 4 anys, parau atenció, a viure a món, i de llavors ençà ha viscut a Dinamarca, a Egipte, ara ha pegat per Bolívia. Jo no sé si en qualsevol moment fas comptes tornar a Mallorca o continuar aquesta odissea.
1: Pues ojalá, ¿no? Bueno, a mí es que m'agrada molt la meva feina i seria difícil trobar Mallorca, però sí que la veritat és que m'agradaria tornar a casa, si pogués, si la situació ho permetés, però bueno, qui sap, no saps la vida, on te pot dur.
0: Això és totalment cert, però imagino que en aquests 4 anys has viscut moltíssimes experiències i que per ventura, vivint aquí, bé, per ventura no, evidentment no haguessis viscut.
1: Pues sí, és vera. O sigui, crec que ara és un poc el moment també, no?, d'experimentar, de sortir, d'obrir la ment i... Però ojalà tornar a Mallorca, la veritat.
0: Ara et farem una de les preguntes claus, que és...
4: I t'enyores?
0: T'enyores molt?
1: No, no molt, però m'enyor. I cada vegada més.
0: Si ara per aventura estan inspirant a qualque jove oient, o persona, no té per què ser jove, pot ser més gran de les Balears, que vol participar en qualque projecte de cooperació o viure a l'estranger, què li diries?
1: Pues que hi ha moltes formes de fer-ho, voluntariat europeu, connexions amb organitzacions, i que ho faci, perquè la veritat és que... Te pot canviar la vida, no vull sonar superintensa, però la veritat és que t'obris la ment d'una manera i coneixes la gent de tantes cultures que te posa una posició com a molt crítica i molt oberta, i no sé, per jo és una riquesa increïble.
0: Que bé, Ida Maria Garcias, que passis molt de gust i res, quan tornis per aquí ja vendràs en persona a l'estudi. Braços oberts, xiu-xiu.
1: Gràcies, molt de gust.
0: Que vagi bé. I nosaltres, Nora, Jordi, hem arribat en el xiu-xiu número, menys si ho sabeu...
3: 429.
0: No, 439, que vagi bé, mos veiem demà.
3: Adéu.
5: És important, supòs, pels que venen darrere jo, que jo passi la història, perquè el dia que sigui mort, de jo, la meva cendres, vull que facin suborritoris. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, es reunirà demà a Palma amb la presidenta balear, Marga Proens, i amb el rei Felip VI. La primera trobada serà a l'hora baixa, Consolat de Mar. Sánchez i Proens ja han mantingut 3 reunions aquest estiu, on han parlat de temes com la crisi de l'habitatge, el finançament autonòmic o la gestió migratòria. Més tard, el president espanyol assistirà a la tradicional audiència d'estiu amb el rei Felip VI, que enguany serà al Palau de l'Almudaina i no al de Marivent. A aquesta hora finalitza l'aturada parcial a l'aeroport de Palma convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport per reclamar millores laborals. La delegada del sindicat Comissions Obreres de Swissport, Carmen Martínez, explica que l'empresa ha contrarrestat les aturades amb més personal per sobre dels serveis mínims i també advertint els passatgers.
2: Están intentando traer antes a la gente. Normalmente venían 2 horas antes para facturar, pues ahora vienen 4 y 5 horas antes para que llegue de tiempo a todo. Entonces sabemos que la empresa ha contrarrestado estas posibles huelgas.
1: I continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Fins a 3 associacions de veïns s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA, assegurant que la iniciativa d'ampliar l'aeròdrom tindrà una gran repercussió ambiental. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
3: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
1: Com cada estiu, els infants saharauis del programa Vacances en Pau, que ja fa un mes que són a Mallorca, han visitat avui el Consolat de Mar. Els nens i nines han parlat de les seves experiències i vivències a l'illa, alguns per primera vegada, altres ja són veterans. Han estat rebuts per la presidenta del govern, Marga Proens.
4: Nos gusta más ir a la piscina.
5: De Mallorca me gusta mi familia, me gusta las cosas aquí, el mar.
6: Me gusta la piscina i la playa.
7: Vosaltres sou importants per les Illes Balears i per això vos volen rebre aquí.
1: Més temes. Els serveis d'extinció continuaran fent feina aquesta nit per combatre els incendis de Madrid, Ávila, Toledo i Castelló. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que en les darreres 24 hores el foc no ha avançat i que es manté el mateix perímetre que ahir.
8: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía.
1: Mentrestant, els veïns dels municipis madrilenys de Fresnedillas de la Oliva i Zarzalejos han pogut tornar ja a casa. De moment, a la comunitat de Madrid continuen evacuades unes 11.000 persones. En cultura, el festival Menorca Dogfest ja ha seleccionat els 12 curtmetratges finalistes, 4 dels quals són d'autors de les illes. Són Souvenir, de Macià Florit, Diciembre, de Diego Poncelet, L'últim vaquer de Hollywood, de Jordi Nadal Perelló, o El ressò de la mirada, de Carles Bové. Recentment, guardonat els Premis Fugaz i qui ha valorat així el fet de participar al festival.
9: Me fa molta il·lusió tornar a formar part de l'edició del Menorca Dogfest amb el darrer curtmetratge documental El ressò de la mirada, perquè ja fa més de 10 anys que vàrem estar presents amb el curtmetratge de Gaza i amb diversos projectes que hem estat elaborant durant tots aquests anys sempre ens han acollit.
1: Els curtmetratges es projectaran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal. I amb aquest apunt cultural hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La pressió mesura quanta força s'aplica a una superfície. Se calcula dividint la força entre l'àrea i el resultat se mesura en pascals, un newton per metre quadrat. Però com que nosaltres aquí som molt polisèmics, sabem que la pressió també pot ser la força que exerceixen, per exemple, 25.000 o 70.000 persones davant les institucions, la força de 9 milions de turistes en un territori, la força de la justícia damunt un govern o la d'un grup d'interès sobre les polítiques europees o la d'un president de govern sobre el president d'una federació de futbol. Tot això també és pressió i a menor superfície sobre la qual s'empeny, major és la pressió resultant. No ho deim nosaltres, ho diu la física.

0: Havia de sonar aquest Under Pressure de Queen i David Bowie. Any 1981 ha plogut i seguirà plovent perquè hi ha cançons i músics que són eterns. Xerrant de pressió. Aquest dimarts, més de 400 persones s'han concentrat per demanar la dimissió del delegat del govern. 400 persones fent pressió, podríem dir. Diumenge en foren 25.000, segons la policia, les que varen demanar un canvi de model turístic. 70.000, segons els organitzadors. I aquesta és també una forma de fer pressió.
1: Sigui un govern o sigui l'altre, és molt difícil prendre les mesures necessàries i s'hi ha de posar molta voluntat i molta creativitat, en realitat, per fer-ho bé. I troc que si no hi ha una massa crítica de gent darrere, no se farà.
0: Una massa crítica de gent darrere, perquè pressió, també segons el diccionari, la força moral exercida per un grup social en el conjunt d'una societat, un país o un continent.

0: Què és la pressió humana? Com afecta a comunicacions, les proves d'habitatge, el consum d'aigua i d'energia, serveis públics, a la nostra qualitat de vida? A les Illes Balears batem rècords de població cada estiu i la sensació que no hi cabem més ja ha passat del carrer al centre del debat polític i torna a ser al carrer, com vàrem veure a la massiva manifestació de diumenge passat a Palma. Fa molts anys que el catedràtic emèrit de Geografia Humana, Pere Salvà, incideix en la necessitat de planificar per poder gestionar una població que no atura de créixer. Benvingut entre avui i demà, Pere, com està?
1: Molt bé.
0: Quan els geògrafs parleu de pressió humana o de síndex de pressió humana, que mesureu exactament?
1: És una metodologia que empra l'Institut Balear d'Estadística dels anys 90, que és el primer que publica, i bàsicament és la població residencial que surt en el padró, per entendre-nos d'una manera general, a la qual se li suma el que seria la població flotant. Aquesta població flotant sí que una part és turista, per altra part també són aquests visitants i que inclou tot aquell que són que venen de iots, aquells que venen de creuers, a través també de les entrades dels aeroports, etc. Se fa un càlcul i d'aquest càlcul s'extreu el que seria la pressió diària i el que seria la pressió mitjana anual i el qual diuen la pressió màxima i la mínima. Sempre aquest mes d'agost, dins la primera quinzena, dependeix de l'illa, i sobre el màxim de presència de població a les illes, que en el cas de l'any passat, que era el darrer que teníem d'agost, superaven els 2 milions i pico de persones. Això vol dir que si eliminam 1,2 milions que tenim de població resident normal, això vol dir que hi ha una pressió que molt superen els 800.000 persones.
0: I si, pel que sigui, ens trobem molts a un mateix lloc, doncs encara te donen encara més aquesta sensació de aquí hi ha massa gent, no? O no hi cabem tots. En Pere Salvà fa moltes dècades que estudia la demografia a les nostres illes. Ara ho deia, que som 1,2 milions d'habitants a Balears, de 9 milions de turistes l'any passat, i fa 25 anys, que pareix que fa molt, però és que no fa res, fa 25 anys,
1: Érem
0: 850.000 persones residents
1: exactament,
0: i 11 milions de turistes. Quan prem amb l'accelerador?
1: Bé, quan se torna a accelerar d'una manera important és a partir dels 1992-1994, a conseqüència, una altra vegada, del conflicte de l'Orient Mitjà. I en aquell moment, una gran part del turisme que anava cap en aquests indrets, diríem, de la Mediterrània Oriental, és a dir, que sí, Grècia, Turquia, etc., se desvien especialment cap a la Mediterrània, i entre els quals, com se suposa, seria el Balear van ser un dels principals actors. Això fa que passem de 6 milions, pràcticament duplicat aquest nombre de turistes, i que únicament tindran un declivi en el moment que ve el Covid. I allò que pensaven que seria pensava que podria ser un pensament, una redefinició del model i que a partir d'aquest moment partirien d'un altre nivell, no ha tingut cap control, ha experimentat un creixement espectacular i se vol que pareix que un guany podíem arribar als 20 milions, bé, totes les illes que ens superen, però arribant als 20 milions de turistes. Això és excessiu, però a més hi ha una altra confluència amb aquests 20 milions, és a dir, així com va passant aquest segle XXI, se va reduint l'estada turística, i això què fa? Que vol dir que hi ha més necessitat de vols, i això és un altre element que també incideix damunt d'aquesta pressió que fa que sigui molt important el nombre d'avions que surten i entren i el nombre d'entrades i sortides d'aeroports, que no són aquests d'avui, en la cara de les illes de Mallorca, no serien 18 milions, sinó que entrades i sortides són 36 milions. I hem de pensar que tota la població d'Espanya, l'habitual, són 47 milions.
0: Ja, impressiona, si ho compares amb altres xifres, impressiona.
1: És a dir, que estem en una dimensió que, per exemple, estudiem les Illes Balears, si fos com un estat, les estadístiques de l'Organització Mundial del Turisme, estarien dins els 10 grans, diríem, països que reben turistes.
0: Sí, i això amb un territori, o territori,
2: perquè
0: sí,
2: és
0: sí,
2: un territori
0: de...
2: limitat, exacte, de 5.000 sí, quilòmetres
0: exacte,
2: quadrats.
0: Sí. I diu l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, que d'aquí 15 anys, que això també és un res, una clocada d'ulls, serem quasi 1,5 milió de persones.
2: I
0: això no és com els posem a tenir fills, com a bojos, eh, Pere?
2: No.
0: I abans parlava de model. Això és conseqüència també desmodel econòmic que, bueno, en el que estem.
2: Sí. Jo de vegades reflexiono, ara, de vegades coses fa 15 anys i ara, o fa 30 anys i ara, quan tu ho pensem, a dir, si nosaltres, ara parlant de diversificació, d'economia i tal, nosaltres ens hem especialitzat en turisme i un determinat tipus de turisme. És a dir, que en aquest cas és molt difícil revertir i si l'hem de revertir hem d'anar a poc a poc.
0: Yeah.
2: Quin és el model? És un model d'increment que necessita una gran quantitat de persones de feina, però necessita una gran quantitat de persones que en aquest moment són de baixa qualificació. No vol dir que no tinguin estudis, sinó que els empleos o les ocupacions que tenen són de baixa qualificació. És a dir, que tenim un model que bàsicament se defineix d'una manera o s'alta de pagar salaris baixos, en aquest cas vol dir salaris que no arriben a ser dignes, i a més, en tota l'alta problemàtica que tenim, com pot ser la residencial, l'emergència, diríem, l'habitatge, això fa que aquests salaris no siguin corresponents a es poder tenir uns habitatges dignes o per a viure en aquells llocs on venen a fer feina. És a dir, que ells contribueixen en el sistema, però no us poden donar habitatge. També aquí hi ha tot el que aquest dia ha sortit, tot el problema, diríem, de l'especulació i de l'immobiliari, etc. Aquest darrer temps, de vegades, penso que nosaltres hem passat de tenir un aïllament respecte a l'exterior, tenir un aïllament interior. És a dir, que arribem a ser com a reserves índies que tenim interior a dins el nostre mateix territori, i que no poden governar el nostre territori. I això dona un element que jo he parlat diferents vegades, que és l'angoixa residencial o l'angoixa territorial. I perquè coincidim en les mateixes apetències que té aquesta quantitat de persones que venen, el turisme,

0: abans era exterior i ara que dic que és interior, moltes vegades que nosaltres hem de intentar solucionar els problemes que són coexistents amb una població que també hauria de tenir en compte aquests elements. És un poc el que parlant sempre.
1: És el que parlem sempre, però està molt bé xerrar-ne també amb
0: sí,
1: persones
0: bueno, no,
1: com... No, no, la reflexió ha de ser i en dades
0: sí.
1: i amb aquest bagatge que té vostè i aquesta projecció. I m'agrada també sentir-lo dir, jo abans pensava, però ara pens també... Clar, al final, mos passen els anys per damunt, les dades, les percepcions, no? Tot.
0: Sí. Jo ara el que m'ho planteig és quant de turistes són massa turistes.
1: Ja.
0: Eh?
1: Sí. Sí, sí. Quant de turistes són massa turistes? I jo també li anava a dir. I quant de residents
0: sí, sí.
1: són massa residents? O sigui,
0: sí,
1: on posem el límit? I per què?
0: Quanta de gent hi cap dins el paradís? Allò que deien altres el nostre
1: sí.
0: paradís.
1: Sí. I hi ha resposta, Pere?
0: No. Bé, no hi ha resposta. És a dir, hi ha una resposta que molt clara. És necessari una gestió territorial i dins d'aquesta gestió territorial és necessari replantejar molts el tipus de turisme que tenim. Dic, jo l'altre dia llegia qualque banda que parlaven. Quin és aquest model? Dic, què passa en aquest model? Primer de tot, que haurien de pagar bons sous o salaris dignes, per almenys. Per altre costat, els empresaris de turístic també que havien de pagar els impostos quan qualsevol altra activitat, sent que hi ha una diferència entre un IVA d'un 10% amb un IVA d'un 21%. Però també havien de tenir en compte que els empresaris no s'han d'arruïnar. Això diu que si han de pagar els impostos, si han d'augmentar els jornals, no poden donar un turisme que alguns autors diuen accessible, s'encairà aquest turisme. I això vol dir que o hem de canviar de model, o si continuem el seu model, podem anar cap en aquest cataclisme, no sé si he de dir, si la paraula autèntica seria cataclisme, però que faria que la pressió continuï augmentant al moment que podríem explotar. O, l'altra cosa que m'ho diuen és que mos en podrien expulsar cap a altres indrets.
1: Clar, i per una cosa o una altra, al final hi haurà una crisi. Avui ho hem de deixar aquí, Pere Salvà, li agraïm moltíssim, perquè
0: sí, claro,
1: jo... Dona de sí. Però els tens a les ràdios els que és. Però li agraeix molt aquestes paraules, aquesta bueno, reflexió, i més en aquest moment, en què també els ànims estan bastant calents.
0: Aquí, però sí. que crec que han deixat i que mos pertanyen les illes nostres. I crec que això és molt important. És a dir, el nostre territori, la nostra cultura, etcètera, etcètera, crec que hauria de tenir un paper important dins aquesta gestió global territorial i on el qual el turisme és una part significativa.
1: Sí, sí. Molt bé. Idò, li agraïm molt aquesta estona, com sempre, Pere Salvà. Gràcies i bueno, bon estiu.
0: Fins una altra.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
9: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Al llarg del programa d'avui estem comprovant que la paraula pressió té moltes formes. Hem començat en la pressió humana, també en la pressió de la sang, però ara volem xerrar d'una pressió que mos envolta, literalment, que mos aixafa, també podríem dir, i que no podem veure, però que hi ha de ser, que és la pressió atmosfèrica. No en som conscients, però podríem dir que tenim un oceà d'aire damunt del nostre cap i que segons com canvia, i demà farà sol, plourà o fins i tot, no ho sé això, si mos provocarà mal de cap. Què és i com mos afecta aquesta pressió atmosfèrica? Tomàs Salom, meteoròleg d'IV3, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Molt bé, com anem, Araceli?
0: Molt bé, molt bé. A veure quina pressió teniu avui a la redacció d'IV3 Televisió. Sobretot quan estan a punt de començar les notícies, des migdia o des vespre, Tomàs.
1: Sempre que s'acosta el moment d'entrar a plató per contar-vos les notícies, sempre aquesta pressió és un poc més alta i sobretot en funció de l'escenari. Dins el nostre món, sempre a dos casos. Un dia de tranquil·litat, ara aquest dia d'estiu, la pressió és més baixa perquè sabem que hem de dir ara dies de tempesta o de neu, aquí, la pressió sempre és un poc més alta.
0: Exacte, puja l'emoció. En aquest cas, ho podem relacionar amb l'emoció també i amb els canvis que s'han d'explicar, també com us expliquem els companys de meteorologia. Escolta, anem a la pressió atmosfèrica. Què és exactament la pressió atmosfèrica, Tomàs?
1: Com vedes, damunt nosaltres tenim tot una columna d'aire, no? I aquest aire exerceix un pes. Malgrat nosaltres no el notem, exerceix una intensitat damunt nosaltres. Per tant, podríem dir que la pressió atmosfèrica és la força que exerceix tota aquesta columna d'aire que tenim damunt nosaltres, damunt tota la superfície de la Terra, tots els objectes i tots els éssers vius. Tot i que l'aire sembli molt lleuger, té una massa i, per tant, pesa. I aquest pes és el que fa que pressioni en totes direccions, cap avall, cap als costats i el nivell de la mà, que és allà on mos trobem nosaltres, diuen que aquesta pressió atmosfèrica se mesura amb una unitat que seria de hectopascals i seria de 1.013 hectopascals. Per amunt tindríem altes pressions, per avall tindríem baixes pressions. Per tant, diuen que seria tot aquest pes d'aquesta columna que ens assai damunt nosaltres.
0: Perfecte. I tot això mos envolta i té molta relació amb els temps que ha de fer. I en els mapes dels temps, a la televisió, on vosaltres mos expliqueu els temps que farà, soleu col·locar una A d'anticicló, una B de borrasca, que a més envoltau aquestes lletres amb unes línies. Aquesta és la manera d'identificar altes i baixes pressions i, per tant, sobre quin temps farà, Tomàs?
1: Sí, efectivament, és cert que hi ha altres variables meteorològiques que entren en joc, però amb una A identificam aquestes àrees d'anticicló, d'altes pressions, que és una àrea on precisament l'aire té tendència d'ascendir, d'això en d'insubsidència, i amb aquesta subsidència s'encalenteix i perd humitat. Per tant, és més difícil que se formin els núvols i tenim un temps més estable. Per això, normalment, quan xerram d'anticicló, xerram d'estabilitat i de temps tranquil. En canvi, dins una borrasca passa tot el contrari. L'aire té tendència a ascendir, se refreda i se condensa el vapor d'aigua. I, per tant, se formen aquests núvols i solen parlar d'inestabilitat i de precipitacions. I aquestes línies que ve d'es són ses isòbares, que normalment tot això ho feim dins el mapa isobàric, no? Que són aquestes línies que uneixen els punts de la mateixa pressió atmosfèrica. A més, aquestes línies també mos indiquen l'intensitat del vent. Com més juntes estiguin, mos indica que hi ha un major gradient de pressió. És a dir, que entre les zones d'anticicló i de borrasca hi ha molta diferència de pressió. Si estan més juntes, mos indiquen que el vent serà més fort. Si estan més separades, també tindrà més vent, més flux. Per tant, dins el mapa d'isòbares mos podem fer ben bé una idea de quin temps seràs que tindrem.
0: Val. I ara que t'escoltava, me feies pensar que és important, sí, d'entendre d'on ve el temps, també. Vull dir que som un planeta absolutament connectat per allò de mos arriba l'anticiclón de les Azores, no? En el final, tots estan connectats en l'altra banda del món, també.
1: Sí, tot té el seu paper i una borrasca que se pugui situar dins l'Atlàntic, venen fora, tindrà incidència damunt dels temps que tindrà aquí. De fet, és allò que han tingut, aquest patró atmosfèric que han tingut tot aquest estiu, que són borrasques situades en el sud-oest de l'Atlàntic, que a nosaltres ens han fet arribar aire càlid. Per tant, a un lloc poc ploure i a nosaltres ens pot implicar una onada de calor i pols en suspensió. Tot està interconnectat.
0: A nosaltres se mos acumulen les preguntes. Quan sempre que xerran dels temps, jo crec que a tothom li interessa molt els temps. Anem a la pressió i aquí a les Balears tenim un fenomen meteorològic que jo crec que és molt, que crida molt l'atenció, que, a més, en certa manera pot esdevenir perillós i que està lligat directament en els canvis de pressió atmosfèrica, que són les rissagues, i que veiem, per exemple, molt visualment i molt clarament en el port de Ciutadella. Com pot ser que un canvi a la pressió de l'aire faci buidar i omplir la mà d'aquesta manera?
1: Clar, hem d'entendre les rissagues o els models atmosfèrics i oceanogràfics com un únic sistema, perquè, com deies, fa res, tot està interconnectat i l'aire té una incidència directa damunt la superfície. Hem dit que és com una columna que tenim damunt nosaltres i, per tant, pressiona la superfície terrestre i, en aquest cas, també la marina. Quan hi ha canvis d'aquesta pressió, és com si formàssim una ona. És a dir, podem posar l'exemple de som una piscina, tenim l'aigua plana, com una bassa d'oli, i nosaltres jugant i pegam un cop amb la mà. Aquí, en la mà, aquí exercim un canvi de pressió i formem com una espècie d'ona. Això mateix passa amb l'aire. Quan augmenta la pressió amb un canvi d'inestabilitat perquè passa una tempesta, creem una ona. Dins mà oberta, no ho notam i no aniria més enllà. Però, per exemple, en el port de Ciutadella, que és un canal estret, allargat, aquesta ona s'amplifica i, per tant, dona lloc en aquesta pujada i davallada del nivell de la mà. I això és el que passa quan tenim aquestes línies d'inestabilitat. Hem de tenir l'escenari que vengués vent del sud-oest, perquè és en la direcció en què està format el port de Ciutadella, i aquesta pols en suspensió, aquest nígol de base alta que van formant canvis de pressió i, per tant, canvis i ones dins la mà que s'amplifiquen quan arriben dins el port de Ciutadella i que formen aquest meteosunamis que se'n diuen també, que són les rissagues.
0: I, escolta, tu quan arribes a la redacció d'IV3, que sou un grapat de companys meteoròlegs que explicau sempre molt bé tota la informació, que sols mirar primer el mapa de la pressió atmosfèrica o te fixes en altres coses?
1: Una de les primeres coses que miram sempre són les estacions meteorològiques per tenir un poc d'antecedents i aquí tenim un poc totes aquestes dades. Temperatura, si ha plogut o no, si quina és la humitat, quina és la pressió atmosfèrica. Per tant, ja t'adona, diguem, una idea de què és allò que ha passat quan tu no eres aquí a la redacció. Després solem obrir les imatges de satèl·lit i aquí vendria a ser també com mirar quina és la pressió atmosfèrica, perquè, com ben dit, anticiclons, habitualment tenim absència de nígols, per tant, si veiem tota una àrea fora nígols, podem indicar o podem intuir que allà hi ha un anticicló i, en canvi, si veiem una àrea plena de nígols i fronts com els creuen, allà sabem que hi ha una borrasca. Per tant, ja sabem més o manco quina és la pressió. I després, sí que normalment fas aquests mapes o mires aquests mapes d'isòbares per confirmar allò que veus a vista de satèl·lit. Però sí, és una de les primeres coses que feien realment quan arribem aquí a la redacció.
0: Molt bé, i jo duc aquí 9 minuts xerrant amb en Tomàs Salom i no li he demanat quin temps farà demà o quin temps farà aquesta setmana, Tomàs.
1: Hi ha poques sorpreses en aquest sentit. Hem de tornar a xerrar de calor. És veritat que hem tingut dos dies un poc de treva, que està com un oasis dins un estiu extremadament càlid, que hem tingut temperatures normals d'allò que en dèiem un estiu aquí a Balears, però a partir de demà hem de tornar a xerrar de molta calor, que anirà pujant, sobretot de cara al cap de setmana i en general de sol. I segurament també d'un pot de pols en suspensió de cara al cap de setmana.
0: Escolta, sempre dèiem allò de que hem de viure sense pressió, però jo crec que avui, amb aquestes xerrades que feim, mos queda molt clar que sense pressió no podem viure, eh, Tomàs?
1: Efectivament, exacte.
0: Molt bé, idò, Tomàs Salom, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort, gràcies.
1: Ha estat un plaer.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
3: IV3 Ràdio és memòria.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les riades.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia. Amb Marta Grau.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar es fa violer, havia d'anar per mi, i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, no m'escoltaràs, castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol!
13: Tèntol!
12: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Avui hem triat una paraula polisèmica que supera les fórmules de la física. Pressió. Es pot pressionar una persona a fer alguna cosa o a no fer-la. Es pot fer aquesta pressió de forma molt directa o pot ser de forma civilina, però la pressió també pot venir de l'entorn. Pensem, per exemple, en els esportistes d'elit o en els joves que volen encaixar, per exemple, amb una estètica determinada. Carmen Tello és psicòloga clínica.
1: Bueno, mira, jo crec que hi ha una qüestió que és important, que hi ha que respectar les etapes evolutives. Si nosaltres no respectem les etapes evolutives, pues vamos a tener consecuencias. ¿Quines conseqüències? Pues si una nena comença a ficar-se cremes, tindrà un problema a posteriori en el seu cutis. I parlo de nenes, perquè encara que també s'estan captant a nens, bàsicament jo crec que tota aquesta propaganda està molt dirigida a les dones, a les nenes, no? Si aquesta nena no té una alimentació correcta, tindrà uns problemes a nivell físic. I el més greu, si aquesta nena és incapaç d'acceptar les coses positives que té com a persona, les coses positives que té com a cos, tindrà com a conseqüència uns problemes de salut mental, el qual ens planteja quin tipus de valors estem plantejant a les nostres, a la nostra infància. Jo crec que el que és important és que les nenes aprenguin a estimar-se i aprenguin a ser assertives. Què vol dir? Ser capaces de dir sí quan volen dir sí i de dir no quan volen dir no. Jo entenc que la pressió del grup és molt important i que en aquestes edats ser exclosa del grup és un conflicte, però crec que això a nivell d'escola i a nivell de família hi ha que reforçar aquestes nenes perquè puguin ser unes dones capaces d'empoderar-se i de poder tirar endavant la seva capacitat com a dona, com a mare, com a professional, com a companya.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Avui tot un clàssic, Quadrophenia, el sisè àlbum d'estudi de la banda britànica The Who, editat el 1973 per la discogràfica Track Records, que va ser la banda sonora de la pel·lícula homònima. Segona, òpera rock escrita per Pete Townshend, que relata una sèrie de successos socials, musicals i psicològics que afecten a un jove Maud i que té lloc entre Londres i Brixton. Han començat sentint Bellboy. Ara sonarà Love Rang Over Me.

De les 16 cançons que formaven part de l'àlbum enregistrat com a òpera rock, només 10 es recolliren a la pel·lícula. Avui aquí a l'Eclèctic vos presentarem una selecció de l'àlbum original, no de la banda sonora. Per tant, tindrem sort i podrem sentir qualcun tema més. Temes com aquests que ara sonaran, The Real Me i Night Train.

0: Eclèctic. Amb Ferran Pereira.
1: All aboard for Night Train.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Avui a l'Eclèctic, Quadrofenia, una de les òperes rock més icòniques de la història. Recordem que la banda ja havia encunyat Tommy, el que seria el seu quart àlbum, publicat el 1969, i també la primera banda sonora. Començaren a treballar en Quadrofenia el 1972, intentant mantenir l'èxit de Tommy, però l'enregistrament patí un petit retard, perquè tant John Entwistle com Roger Daltrey estaven engrescats amb els respectius treballs en solitari. Han recuperat la sessió amb 5-15. Ara seguirem en Four Face i Joker James.

Quadrophenia obtingué bones crítiques a la premsa musical britànica i nord-americana, salvant qualcun problema escènic en la seva promoció. A nivell comercial, assolí el segon lloc de les llistes d'àlbums més venuts, tant als Estats Units d'Amèrica com britàniques, només superat per l'àlbum Goodbye Yellow Brick Road, d'Elton John a USA, i Pin Ups, de David Bowie, a Anglaterra. Tancarem aquest segon bloc de la sessió amb Punk and Goldfeder.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Per a l'enregistrament de Quadrophenia, els Who decidiren construir el seu propi estudi d'enregistrament. Però 5 mesos després encara no tenien una taula de mescles suficientment decent. Aleshores, Ronnie Lane, amic de Townsend, els hi deixà el seu estudi mòbil. Després d'aquest retard i qualcun altre, començaren els enregistraments. Green Onions i Louie Louie són 2 temes que ara sentirem de forma consecutiva.

Quadrophenia, un dels àlbums, banda sonora i pel·lícula més icònics de la història del rock. Ah, i recordem que en el film també intervé Sting, segur que recordeu aquella vespa cromada. Arribem al final de la sessió d'avui i ho farem amb Dr. Jimmy. Eclèctic, de dilluns a dijous, d'11 a 12 del vespre, per a tancar la jornada amb música. Ja ho sabeu, IB3 Ràdio, IB3 Ràdio 2 i també el podcast, des d'on podeu recuperar aquesta i totes les sessions anteriors i sentir-les en el moment en què vulgueu. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1199. Heu de saber que damunt una muntanyeta vaig trobar un didalet. Era, de sort o maceta, de quan s'acosia el velet.

Bon dia, sí. Avui és Santa Catalina Tomàs. I la d'avui és una santa moderna. Santa Catalina Tomàs va ser una monja mallorquina del segle XVI, beatificada l'any 1792 i canonitzada tardanament el 1930. Per això és una santa moderna. Per ser el primer mallorquí beatificat i per la tardança a la seva canonització, ha estat i és encara coneguda com la Beata o la Beateta. També era denominada Sor Tomassa, perquè antigament els llinatges de les dones es deien en forma femenina. Sor Tomasseta, Santa Catalina Tomàs, va néixer a Vall de Mossa l'any 1531. Imagineu-vos, aleshores, era una vila molt petita i també molt mal comunicada. Els seus pares moriren quan ella era molt petita i deixaren 7 infants orfes. Na Caterina va ser criada per la seva tia de Son Gallart, a Deà, on la Nina va viure. Allà va conèixer un ermità, Fra Castanyeda, un militar castellà, el vaixell del qual va naufragar de vora les costes de l'illa i prometé que si se salvava es faria ermità. Sor Catalina Tomàs, però, era una nina malaltissa, solitària i amb una gran religiositat rebuda de la seva família. La llegenda conta que na Caterina, a 6 anys, va tenir una visió de Jesucrist. Tot plegat li va fer entrar la seva vocació de monja. Com que per entrar a un convent havien de pagar un dot, aquell senyor, aquell ermità Castanyeda, posar la nina en contacte amb la noble família Sa Fortesa Tagamanent, que l'acolliren en el seu casal i li donaren educació particular. Però la nina caigué malalta i el Sa Fortesa la varen dur a la possessió de Raixa, aleshores de la seva propietat. S'hi conserva encara la cambra on la futura santa va viure uns anys. En un principi, les monges de Santa Magdalena no la volien al seu convent, però perquè no se podia pagar el seu dot. I ella patia i patia i pregava per entrar en el convent de Santa Magdalena. La pedra, de fet, on se seia quan pregava, ara es troba a la plaça del Mercat. De fet, el 1826, l'Ajuntament de Palma la va col·locar encastrada dins la paret posterior de l'església de Sant Nicolau, on encara ara la trobareu. Finalment, va ingressar al convent de Santa Magdalena, dos canonges de Sant Agustí encara existent. El dia que hi va ser mesa, diu la llegenda, que es varen posar a sonar totes les campanes de tots els convents on havia demanat ingrés Sor Tomasseta. I en aquest convent va estar, diuen, que molt estimada per les altres monges i també va tenir visions i temptacions del dimoni. 43 anys més tard, obriren el seu tut i trobaren el seu cos incorrupte, perquè Santa Catalina Tomàs va morir a l'edat de 43 anys l'any 1574. Aquesta santa valldemossina ha generat una quantitat de folclores, celebracions, cançons i altres herbes. De fet, és patrona de Vall de Mossa, de Vilafranca, de Santem, d'Espont d'Inca i també, òbviament, de la parròquia Santa Catalina Tomàs de Palma. A més, està molt lligada a Palma i a Santa Margalida. El folclori diu que la santa i el dimoni, el bé i el mal, el dimoni la tentava i fins i tot la volia tirar dins un pou, cosa que va fer aparèixer una de les cançons més populars de Mallorca i que avui sentirem cantar a tot Vall de Mossa. Sort, Tomasseta, on sou? Ja vos podeu amagar, perquè el dimoni vos cerca, dins un pou vos vol tirar.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres. Avui són dimarts, són dia 28 de juliol i qui les saben totes les lletres són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, bon dia, Maria Pons, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon dia, Celestí Oliver, benvingut,
2: bon
0: ben tornat. I Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com anam?
3: Bé, bé.
0: Com han anat aquests dos dies de vacances?
3: Bé, vacances. Bé, vacances no ho han estat, perquè he fet molta feina.
0: Has fet molta feina, però ho has passat gust?
3: Sí, al final... Ha sortit tot bé.
0: En Miquel és un també dels organitzadors del Mova Fest i era la darrera edició.
3: Darrera edició, sí, hi ha hagut llàgrimes,
0: sí?
3: Plorat tots. Sí, sí.
2: Ben sentida, no?
3: Sí, però bé, ha anat tot molt bé, tot va sortir superbé i nosaltres hem quedat molt contents d'aquesta edició i la gent, creguim que també, perquè han rebut una quantitat de missatges que... Això, mos han romput el cor a tots.
0: Que bé. Que sí. Molt bé, d'enhorabona per la feina, per aquests 10 anys que justament ha estat el darrer. Però bé, tenim altres temes. Avui, ja sabeu, avui és Santa Catalina Tomàs, avui és Festa Grossa a Valldemossa i en parlarem també després de diferents maneres. Ara vos ho anirem explicant. Així que també hem preparat altres continguts en el programa. I Maria, començant per tu.
1: Jugarem avui a la Batusta de Tèntol i parlarem de Ciutadella perquè ha ampliat el catàleg d'emblemàtics balears amb la incorporació de 7 nous comerços històrics.

0: I de ser nous emblemàtics de Ciutadella, Maria?
1: Sí, han incorporat 7 establiments més al programa Emblemàtics Balears i suma un total ja de 21 comerços adherits. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar visibilitat als municipis a través dels seus negocis emblemàtics i impulsar també l'activitat comercial de proximitat.
0: Doncs parlarem d'aquesta incorporació d'aquests establiments, però avui també hem de parlar del cor. Ja sabeu que som a la plena de l'estiu, passen moltes coses per les Balears. Vendran a Raquel Agüeros, els Reis aquí, i mos ha de contar moltes coses.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Sí, ja sé que avui és dimarts, però és que no podia no venir avui després de conèixer la notícia d'ahir. Bé, la notícia, no sé, hi ha 27 versions diferents. En xerrarem de tot el que vulgueu, corets. Love is

0: Doncs esperam una Raquel d'aquí una estoneta, però també tenim tema del dia, Miquel, avui d'acabam.
1: Sí, avui anirem fins a Formentera, perquè aquest cap de setmana passat s'ha celebrat la Diada de Formentera i s'ha reconegut en la medalla d'or de Formentera, la colla de ball pagès Pastorells, que enguany han fet 50 anys.

0: I del 18, la notícia del dia la dedicarem a Formentera, en aquesta medalla de, en els Pastorells, aquesta colla de Vall Pagès que han fet 50 anys, i també la seva diada, que va ser amb motiu de les festes de Sant Jaume aquest cap de setmana passat, però tenim més temes a l'estiu.
1: Sí, perquè la tercera hora de Tentols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui conversarem amb el músic mallorquí Joan Pérez Villegas, que estrena projecte nou precisament en el Festival de Jazz de Sa Pobla, i ell és també director de Sa Corrala, la coral que va pujar a cantar dissabte amb Antònia Font, un dels moments més sentits i viscuts de la Movo, de la darrera Movo.

0: I va ser preciós aquest moment.
1: Un dels moments que quedaran per sempre en record de Joan Roca.
0: I quan va pujar la coral de Socorral a cantar aquesta cançó, va ser realment, encara se m'ho pones els pèls de punta.
1: I així és. El projecte del compositor i vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas és Blau Salvatge, a part de d'estar al capdavant de Socorral.
2: I de moltes més coses.
1: I de moltes més coses. Això és un octet internacional que combina diferents estils musicals, que escoltarem després, que dona com a resultat un so vibrant i dinàmic. El grup el formen integrants de diferents orígens, per això la seva multiculturalitat, no només d'Espanya, sinó també d'Alemanya, dels Estats Units i Suïssa, i fan composicions d'una gran varietat d'influències culturals. Actuen dins aquesta edició d'enguany que dona el SUS avui del Festival de Jazz Sa Pobla, i amb ell i amb en Pep Crespí, responsable del Festival de Jazz de Sa Pobla, en parlarem a partir de les 5.
0: Que bé, té molt bona pinta. Sí. El Festival de Jazz de Sa Pobla enguany un any més, i també aquesta formació que dirigeix i és el compositor en Joan Pérez Villegas, que avui podrem conversar amb ell. A partir de les 5 i mitja vendran també les Marines de Tèntol, i avui na Marina Benassa i na Marina Huguet preparen els infants també per les festes.
3: Estiu, vacances, bon temps, i a tots els pobles i ciutats arriben les festes. Ajuntaments i associacions van de corcoll en les programacions durant mesos. I els infants? A on queden els infants? Avui, a Genedam, festes patronals i criatures. Vull

0: Doncs sí, preparar per les festes de poble ja n'hi ha hagut moltes, eh? Moltíssimes, però encara en vendran moltes més, ara que és de mes d'agost, que és a punt d'arribar, arribarà aquest cap de setmana. Així que avui, com compaginar festes i infants, amb les Marines mos donaran tots els consells. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ja sabeu que ho podeu fer per diferents canals, per començar, i t'he llevat el lloc, Miquel, a través d'un número de WhatsApp al qual... ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Celestí, tenia moltes ganes de aquesta informació. No passa res.
1: Sí, com un
4: motoret. Xivolem un pocot.
3: Clar, està bé.
4: Va bé.
3: Bé, i també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic, o sorpresa, que no és altre que tentol@ivetradio.com.
0: Molt bé, i de Miquel, fins d'aquí una estoneta. Vas a rebre els nostres convidats d'avui.
4: Sí,
0: ara venen, que són veïnat teus. Bé, ara hem donat una pista.
4: Però pot.
0: Però hem de saludar la nostra estimada tècnic, perquè avui a les vies de so hi tenim Anna Marga Cifra. Marga, moltes gràcies també a tu. Són les 3:21 i arriba el moment de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, avui, un nou poble en aquesta batussa de Tèntol. Ja n'han passat gairebé, ja dic, un mes, no arriba, però ja han passat molt de pobles per aquí i avui en vendrà un de nou. De moment, la classificació en aquest pòdium, tres pobles, ahí tenim. Porreres és el que va al capdavant de tot. Llavors, un poble a prop de Porreres, com és Campos. Campos està en segona posició. I tercera posició, un poc més al nord, hi trobam Alaró. De moment, aquests són els tres pobles que encatçalen aquesta classificació. Però ara sí, hem de conèixer quin és el que jugarà avui.
1: I doncs sí, el poble que avui passa per la batussa de Tèntol és... Santa Margalida.

Rosselló, Ferrer, Morell, Font i Moragues. I durant l'època musulmana de Mallorca, Santa Margalida formava part del districte de Muro, el qual en la reconquesta cristiana va ser dividit entre les parròquies de Sant Joan de Muro i Santa Margalida de Muro, corresponents als actuals pobles de Muro i de Santa Margalida. Però el nucli de Santa Margalida va sorgir entorn de l'alqueria d'Ero.

0: t'agrada, Marga? De Marga Nostra, la tècnica. Aquesta cançó que cantava Bonet de Sant Pere, fantàstica. Avui per parlar, òbviament, de Santa Margalida, aquest poble de Mallorca, que té algunes particularitats lingüístiques, eh? Perquè a Santa Margalida diuen aqueix o queixos, no sé si ho he dit bé, però alguna cosa sí, aqueixos. També, i compartit en qualque poble propers de Santa Margalida, diuen pitxos per referir-se en els pèsols o nius per referir-se en els ocells. Pel que fa al lèxic, fan servir una bona partida d'arcaïsmes que ja ha desapareguts en altres pobles, però que encara mantenen el poble Santa Margalida. Per exemple, nosaltres que tenim una secció que se diu Abetzef, ells diuen batzofiada, que és l'augmentatiu de batzef, és a dir, a una gernació, a moltes coses, una batzofiada. També diuen barul, que és una persona de poc enteniment. O també a Santa Margalida es diu bosquet, que és una persona de baixa extracció social. Però també brufen. Un bruf és un refresc. I en destaca la festa i processó de la Beata, el primer diumenge de setembre, coincidim, mireu, avui, coincideix que és el dia de Santa Catalina Tomàs, tot i que ja sabeu que a Santa Margalida la festa la fan el primer cap de setmana de setembre. I avui només tenc un refrany, Celestí.
1: Ah?
0: Me sap greu. Només n'he trobat un del poble de Santa Margalida. Diu així: sou de Santa Margalida i Margalida de nom. Vos agradau a tothom per mo de que sou Garrida.
1: Mira, Arba.
0: Aquestes antigues, per dir-ho de qualque manera. Refranys antic. Així que avui, dit i fet, jugarem amb el poble de Santa Margalida.
2: Ten

Continuem, i avui també tenim pregunta. La pregunta del dia, òbviament, relacionada amb el poble Santa Margalida. Perquè ja sabeu que aquest estiu vos demanam qui són els mals noms de pobles. I els habitants de Santa Margalida també tenen qualque mal nom. El manco en altres des de l'equip de Tenta n'han trobat qualcun. Així que vos volem demanar precisament això. Sabeu qualque mal nom dels habitants de Santa Margalida?

0: I el Luis Aguilera li va posar aquesta, com diríem, aquesta cançó no oficiosa. Aquest himne no oficial ni oficiós de Santa Margalida. Bé, avui doncs demanem això, mal noms dels habitants de Santa Margalida. I com sempre mos podeu respondre de dues maneres.
1: Ja sabeu que a través de l'story de l'Instagram @tentoliv3 o telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: I d'ara tornem.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: 3:32 minuts, som en directe aquí a Beta Ràdio. Avui juga el poble de Santa Margalida, tot d'una coneixerem els seus concursants de la vila, vileros, però abans amem malnoms. Malnom de Santa Margalida, n'han trobat qualcun, avui sí que n'han trobat qualcun. Per exemple, he llegit que els diuen bosquetarros.
1: Bosquetarros?
0: Sí, ara, després jo ho explicaré jo, crec que ho explicaran els nostres convidats perquè els diuen bosquetarros. He trobat que a Muro són carredons, a Maria Talacons, a Sa Pobla xuetons, a Santa Margalida pixatinteros i a la vila són vileros. Trobat també aquesta cançoneta que un poc aquella comarca, aquell redal, se dirien entre ells aquest mal nom. També he trobat que els mariandos són anomenats popularment talacons perquè precisament seria la gent de Santa Margalida que agafaven el que volien sense permís i s'ho ficaven dins la taleca. D'aquí de taleca, talacons, i per tant seria com aquesta cosa entre pobles d'entre Santa Margalida i Maria, que bé, però bé, aquesta és de Maria. Avui parlem de Santa Margalida i hem trobat aquests bosquetarros, pixatinteros, que ahir ja en varen parlar.
2: Anava a dir com els inqueros, sí. No? Que en teoria també morden això.
0: I a Palma també varen trobar recuit així. Per són els pobles grossos, no ho sé.
1: Sí.
0: Llavors ho comentarem.
1: No ho
0: I també vileros, això sí, vileros.
2: Això està clar.
0: Tothom els ho diu. Ara, però, coneguem qui concursarà avui per Santa Margalida.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Tot no coneixem el nostre convidat d'avui, però és a Ciutat que són pixatinteros, no és a Santa Margalida, perquè ara mos acaba d'escriure en Francesc, gràcies Francesc, que mos ha deixat un àudio a l'Instagram i diu: la meva família és de la vila i mos diuen de Cana Madalena Roca. Visca la Beata i visca la vila. Gràcies Francesc, que ha rebut el teu missatge i sona Ciutat que són pixatinteros, no la vila. Bé, dit tot això, ara sí, coneguem qui són els nostres convidats d'avui i abans, però, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
0: Ah, oi, qui tenim?
7: Són Mercè.
0: Mercè?
8: Ja som en Margalida.
9: I jo en Xisco.
10: Som parents? Som casats?
0: Mercè, sou parents? Sou casats? Entre vosaltres?
7: No.
0: No? Sou amics?
8: Sí, som companys. Sí. Som companys.
0: Companys?
9: Sí. Sí, vos coneixem,
0: Xisco?
9: Sí.
0: Vos
9: coneixeu
0: tots?
9: Vos coneixem, sí.
0: A Santa Margalida?
9: Santa Margalida se coneix tota.
11: De companys heu passat que mos coneixem, eh?
8: Això ja, cadascú, no?
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
7: Bé, jo tinc 20 anys i encara som estudiant. Estudi comunicació i indústries culturals a SUB. I...
0: molt bé. Bé, Fredina, casada.
7: Fredina.
0: Margalida?
8: Jo tinc 40 anys, soc geògrafa i estic casada.
9: I jo tinc 35 anys, som professor i de moment no estic casat.
13: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Eleonor Bosch.
8: Exactament, la mateixa.
9: La mateixa.
0: Què se diu?
9: Eleonor Bosch.
0: Eleonor Bosch. I per què?
9: Per una mestra que va a Santa Margalida fa molt d'anys.
14: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, actualment tinc una feina d'estiu i faig feina en el gabinet de màrqueting i comunicació del THB Hotels.
8: Jo faig feina un despatx d'urbanisme.
9: I jo som professor a l'IES Alcudi.
0: Ara de vacances.
9: Exacte.
6: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Sí.
8: Jo tenc que les meves col·legues de curro escoltant la meva resposta, vale? I estem en procés de millora.
0: Molt bé, heu quedat d'acord que ho diríeu.
8: Hem quedat d'acord de dir, bueno, exacte, estem en procés de millora.
9: Molt bé. I jo aprofitaré també per reivindicar les millores per professor antes de seguir balears.
15: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Bé, vaig al gimnàs, m'agrada molt anar a caminar i també faig equitació.
0: Molt bé. Margarida?
8: Jo, com a bona persona adulta, vaig a córrer quan puc, això.
0: I en Xisco?
9: I jo, és veritat que poca cosa, també.
8: Bueno.
16: Sap algun acudit?
0: Diu, no som esportistes. Sí, sí, sí. Mercè, un acudit? En sap cap?
7: No.
0: No? Margalida?
8: No hem preparat un. Venga. Perquè sabem que sempre anem fluixos amb aquest tema dels acudits. I com que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana una mica conflictiu, no? N'hem preparat un que és... m'han dit que en Joan és mort i que tenia una casa i dos solars.
0: xiscot
9: i... un vol dir qual que altre. Jo, l'únic que conec és un que a mon pare, però jo amb aquest en sol d'una Margalida.
0: Sí, no vol sí. condanes de ton pare.
9: És el típic xiste, així, poca cosa, però ell sempre li fa gràcia, a mi no me n'ha fet mai.
0: I també, per favor,
9: és aquell típic de eren dos i el de mi va caure.
11: El sabia.
9: Típiquíssim.
17: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: Jo crec que és de matí. Uh-huh. De matí te despertes tranquil·lament, fas el cafè, després venen, si ven te'n vas a la universitat i si no, ens estiu, o tens el dia per tu per fer el que vulguis i si no, la feina.
8: Jo en tenc dos, de moment, millor dos dies. Primer és quan vaig a cercar el meu fill a l'escola, no? I el segon és quan s'adormen.
9: I per jo també són els de matins. El millor moment del dia és despertar-se, començar la rutina, de matí en general.
18: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
20: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar na Mercè Torres, na Margalida Mestre i en Cisco Vergues. Com esteu? Benvinguts.
7: Hola.
9: Molt bé, moltes gràcies.
0: Tot Santa Margalida. Viviu en el poble o viviu a Can Picafort? Perquè, clar...
9: A Santa Margalida.
0: Sí, sí, sí. Santa Margalida també. Molt bé. Perquè, clar, jo ho he cercat. A Santa Margalida té d'haver 4.000 habitants, però és que Can Picafort en té 9.000, ja. Mm-hmm. Vull dir que és un nucli molt, molt més poblat.
9: Uh-huh. És el nucli gran del municipi. Uh-huh. Que, diguem, Santa Margalida sí. també té, perquè anem creixent bastant de població, però sí.
8: Mm-hmm. Això, com el barri no agafar avantatge fa estona.
0: Sí. Ah, sí. Però els de Campi que força senten vileros?
9: No, vileros no te ho diria.
8: Jo crec que no.
7: Segon qui. Ja és que han viscut tota la vida que sí, i els més joves ja no tant.
9: Mm. Hi ha gent que se sent de Campi que fort, hi ha gent que se sent del municipi, i hi ha gent que té com una identitat compartida. Mm-hmm. Una mica com per tot.
8: Exacte.
0: Però bé, la qual cosa mostra que Santa Margalida és un municipi gros perquè té Santa Margalida, Can Picafort i fins a Sant Serra de Marina. Uh-huh. Vull dir que és un municipi important de Mallorca i també ho demostra un poc l'història que té, no? Tu que has estudiat història, Xisco.
9: Sí, sí, sí, som un municipi bastant històric.
0: Conta-me 5 cèntims.
9: Home, Santa Margalida jo diria que és coneguda per personatges emblemàtics, com en Joan Mascaró, en Joan Marc, que tothom les coneix, i dins història de Mallorca, per ser dels primers que van fer una volta contra la noblesa i contra els senyors de Mallorca.
0: Sí.
9: És que el famós Contamal, per exemple, mm-hmm. els episodis de la lluita contra el Contamal, al final va ser el poble de Santa Margalida, una lluita d'anys, contra les pretensions del comte de Montes Poble.
0: Mm-hmm. I què destacaríeu de Santa Margalida ara? Què vos agrada més del vostre poble? Han estat les festes, per mirar-ho tot, suport.
7: No ho sé, jo crec que quan se viuen les festes, també, al sí. final, mos ho sentim.
0: Però quan parlem de festes, parlem de les festes de la Beata?
7: Sí, més que de Santa Margalida, jo crec.
9: Sí. La Beata és més sentida.
7: Sí.
9: De totes maneres, jo també diria que, és dir, al final, el manco per jo, la vida de poble també. En general. Dir, el fet de nosaltres que som d'allà tenir instituts, escola, tot sí. ho tens a mà, s'agraeix bastant, també.
0: Perquè també hi ha institut a Santa Margalida. Mm-hmm.
7: Sí. Mm-hmm.
0: És a dir, escola i institut no se n'han d'anar fora poble.
8: Sí,
0: no.
8: A veure, jo crec que és vera que com que sempre costa posar en valor les coses de casa teva, no?, però després de no anar a viure fora, que vaig estudiar fora i tal, quan tornes dius, val, s'està molt bé aquí, i jo crec que és una cosa que sempre, això, costa dir lo bo de que nostra, però és un municipi molt xulo i la qualitat de vida, bé, entenc, està molt posada en dubte avui en dia, però s'està molt bé, uh-huh. s'està molt bé. I... Uh-huh.
0: Mercè, tu que ara vius a fora, que estudies... Que vius a Barcelona, has
7: sí.
0: dit?
7: Sí, senyora.
0: Senyora
7: és poble, però en aquest sentit que a Barcelona vas, te creus per carrer amb la gent i lo de dir bon dia o dir hola, la gent
0: no ho fa.
7: I vas a Santa Margalida i surt de Cateva i pot dir 5 hores i no has girat el cantó encara.
11: Clar, te coneixen.
7: Sí. Mm-hmm.
8: Almenys,
7: sí,
8: jo crec que no Mercè, l'estudiant que conec més... Vull dir, l'estudiant que conec que més va i ve de Barcelona. Hi ha una excusa per venir? No me saps? Mm.
7: Sí, sí. Sempre hi ha excusa per venir.
0: Tu, qualsevol cosa t'agrada venir
7: sí.
0: participar a la vida cultural del vostre poble, perquè tots tres sou molt actius, per allò, entenc.
7: Sí.
8: Bé, ara no me saps, darrerament, hem posat en marxa un espai que es diu Tot de Campana, que és un espai que, bé, és un mitjà de comunicació, Santa Margalida no en tenia, fa molt d'any que va desaparèixer la revista Santa Margalida, també més recentment ha desaparegut la revista de Can Picafort, i mos hem animat a posar en marxa com aquest espai comunicatiu per donar vida en el poble i per començar a posar en valor un poc les coses nostres.
7: Exacte, llavors, estem... i que també els joves s'animin a participar més en les tradicions.
11: Em van enxerrar aquí a Tentol.
0: Sí, de tot de
11: per exemple, què feis? Què difoneu? Un exemple.
7: Les queixes de la gent del poble, actualitat, i també una mica, no tot lo dolent, sinó no totes les crítiques, sinó també reforçar allò bo que té Santa Margalida i impulsar que la gent se mogui, tingui un pensament crític del poble i vulgui canviar i ser actiu.
0: I és important, sí, també la informació local, no?, de proximitat, sí, i de poble.
8: Clar. Sí, és que en el principi, quan pensàvem que fa una revista, és que moltes d'aquestes coses, com que ja estan cobertes per pàgines d'Instagram o de Facebook, com la Neurològica, ja no parla de cap revista a l'estrella, coses que antes feien les revistes, no? Okay. I ara, avui en dia, sí que el que volem és posar un poc, o sigui, que hagi més expressió pública en el poble, que mos faci menys por opinar, no? Uh-huh. Com a rompre un poc aquesta dinàmica, a la fi de que hi hagi un poc més de vida, i jo crec que queden d'un mig any, més o manco.
7: Sí, quasi.
8: Sí, i sí. El que m'ha anat rebent ha estat positiu, sí, de la gent està animada, sí, i mos anima també, venga, m'han que treureu ara aquestes setmanes, així que estem a tope ara en l'actualitat.
0: I així m'agrada. Ben preparat veniu a concursar, així és com a la Margalida. Endavant amb el joc.
20: La Batussa de Tentol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Avui, doncs, comencem aquest concurs amb el poble de Santa Margalida. En aquesta primera prova doneu un minut per lligar paraules. Com ho han de fer, Celestí?
11: I doncs, sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
0: I avui començarem per la paraula... Beata. És a dir, amb una A. Teniu un minut, temps.
7: Arracada.
8: Animal.
9: Llatí.
8: Ignasi.
7: Sí, Ignasi.
9: Itàlia.
7: Alemanya.
8: Amor.
9: Nosa.
7: Aigo.
8: Antípodes.
9: Sarau.
7: Urna.
9: Ànima.
0: Una altra.
8: Àmfora.
7: Sí. Una altra A, no.
0: Sí, una altra.
9: Antic.
0: Antic.
9: Tentoc.
0: Temps.
11: Molt bé.
8: Tojo, se mateixa.
0: Quantes paraules han sumat?
21: Jo en tenc 15.
0: 15 paraules, 15 punts que han sat en el marcador avui de Santa Margalida. Següent prova.
20: D'on m'has dit que és?
0: Molt bé, ara ja m'ha escalfat, ara ja la cosa en vant. Xisco, Mercè Margalida, ara haureu de badar bé ses hores perquè haureu d'endevinar dones el parlar que sentireu. Són 5 punts si endevinau Silla i 5 punts si endevinau el municipi. Dones, a què parlar?
22: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
23: Que està farcida de confitura.
22: O de brossat.
0: Tento. Què trobau?
24: Jo diria Mallorca.
11: Mallorca.
24: Mallorca.
8: Segons ens el formatjades.
0: T'ha fet per Mallorca?
24: Mallorca, i a mi em fa pintes de la zona d'Esplà, de sud.
0: Sí?
8: O sigui, que les formatjades són de Mallorca, això ho tenien clar.
24: No, me sembla Mallorca per la gent. És a dir, formatjades me despista, però fet gemma, però escolt de Mallorca.
0: I on fan formatjades a Mallorca?
24: Bona pregunta.
8: Però formatjades? No és de Menorca.
24: Va, és que drama. Jo t'ho dic per la
11: gemma,
24: no,
11: no,
24: no tenc ni idea.
0: La poden tornar a escoltar, Marga, per favor? No.
22: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
23: Que està farcida de confitura.
22: O de brossat.
24: La primera dona me sona pollencina, però és que ningú fa la U,
7: llavors.
24: Ja. La primera sí que me sona pollencina.
8: Jo també m'ha recordat un poc, però fatal.
24: Jo diria Mallorca. Jo com
8: a... Vinga, Mallorca sense dubte.
11: Tornar a Mallorca, sí. Mallorca segur.
0: I poble?
8: Pollença no és, no. Perquè seria un estriu.
24: Campos, què vols?
11: Pollença, Campos, peguem.
0: Pega tan fora.
24: Treu poble.
7: No ho sé, jo no ho sé, ni idea.
24: Tinc Campos.
0: Mercè, tu per què has dit que creus que és de Pollença?
7: Perquè la primera dona entre que diu dos i que ets xerrar, no ho sé, me sona molt Pollença.
8: Vinga, no Pollença, dos totes.
11: La intuïció a vegades... No falla. O sí? No ho sabem.
24: Pollença.
7: Pollença.
0: Aquesta persona és de Mallorca.
11: És de Mallorca.
0: Vinc a parlar perquè eren dues.
11: I evidentment és de Pollença.
1: Se xoquen ser mans.
8: Vamos.
0: Molt bé, molt bé. Clar que sí, 10 punts. Molt bé, efectivament. Eh? Molt bé, Mercè. Així m'agrada. 10 punts per vosaltres. Següent prova.
20: L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Bé, i que Pollença fan formatjades, oi?
24: Ah, sí.
0: Okay, ja okay. I són ben bones, que si Marga Cifre, tu aquest de Pollença, la nostra tècnica és d'allà.
11: Ella en fa.
0: I són molt bones. Mm. Les recomanem, en fan a Menorca i en fan a Pollença.
8: És que jo... Menorca sí o no?
0: Però són molt diferents.
8: Sí, no, vale, és que no jo me sonava això.
0: No tenen res a veure les formatjades menorquines en les formatjades de Pollença, però totes són bones. Unes són salades, les altres són més dolces. Són dolces les de Pollença, però molt bones. Bé, dit això, era una pista per saber de bona era aquesta a parlar, però vam endevinar de Pollença. Ara tenim un embarbussament, ja sabeu que és el nostre prova estrella, l'haureu de dir sense interrupcions ni errades.
11: Sí, ara riurem, o no. Si la deis, si el deis perfecte, són 10 punts, i si hi ha errades, baixar en puntuació.
0: Eh? I l'embarbussament d'avui és aquest. Pa-pa-ra,
3: pa-pa-pa-ra, pa-ra. Au, aquestes pernins, vam si l'escoltau i llavors l'aprenou. Escrevar bum-bum, posa-hi oli. Escrevar bum-bum, posa-hi oli i n'és llum.
4: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata. Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
11: Ah, molt bé.
5: Escrevar bum-bum, posa-hi oli.
21: Escrevar bum-bum, posa-hi oli i n'és llum.
5: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata.
21: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
25: Escarabat, bum-bum,
26: posa oli.
25: Escarabat, bum-bum,
26: posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
25: A s'escalfata.
26: Si en el llum no n'hi ha...
25: A s'escalfata n'hi haurà.
0: Aquesta és l'embarbussament d'avui. Allarguiat, però...
8: El tema és que és molt llarg, jo me'n recordo al principi, però no és final.
4: Escarabat, bum-bum, posa oli.
7: Escarabat, bum-bum, posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha,
4: s'escalfata n'hi haurà.
7: Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
4: I si escalfota no n'hi ha, escalfota n'hi haurà.
0: Més o menys, com en Mercè.
11: Sí.
0: Que tu anaves bé.
11: Anàveu bé de tot d'una.
7: Escreva bum-bum, posa oli. Escreva bum-bum, posa oli en el llum. Si s'escalfota no n'hi ha.
0: Sí?
4: Escalfota no n'hi ha.
7: No n'hi ha. Si en el llum no n'hi ha, s'escalfota n'hi haurà.
24: S'han de cardellar.
8: És que és molt llarg.
7: Si s'escalfota no n'hi ha... No, ja.
0: Anaves bé.
7: Si en el llum no n'hi ha, s'escalfeta, n'hi haurà. Si en el llum no n'hi ha, s'escalfeta,
24: n'hi haurà.
11: Marga, cifra.
0: Pobre Marga.
11: Les formatjades són bones. I s'escalfeta com ha anat?
0: Les formatjades boníssimes.
11: Sí, boníssimes. S'escalfeta...
0: I s'escalfeta, què feim?
11: I el llum?
0: Quant de punt li donam? Vam per aquí, que diu en Toni Cardell.
1: Home, ho han fet prou bé.
0: Un 7 o un 8.
11: Bé, no s'han decidit, però un 7 o un 8. Una marga consulta amb en Toni, avui són dos.
0: Va, avui sou dos.
11: Clar.
0: Tot vostre. Què?
11: Un buit!
0: Un buit! Molt bé. Quant de punts tenim, Maria?
1: 33 punts.
11: 33 punts.
0: Vos queden dues proves? Endavant.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara vos farem dues preguntes sobre Santa Margalida. Són dos punts per resposta encertada i tindreu dues opcions de resposta. Començam. A Santa Margalida, ja ho sabeu bé, s'hi fa una de les processons més típiques de Balears, carrosses, música, pares de pagesos... Bé, que vos he de dir? La Beata. Avui, precisament, que et Santa Catalina Tomàs, coincidència, una processó que feis, però, a principi de setembre i que hi va haver uns, excepcionalment, uns anys que no se va fer. De fet, va ser durant els anys de la pandèmia, fa poquet, el 2020 i el 2021, però també hi va haver un altre any, més enrere, que no se va fer per mort d'una malaltia de tifus. Sabeu quin any no se va fer la processó de la Beata?
11: El 1722, el 1928.
9: 1928.
0: Molt bé, aquest historiador.
11: Sí. Molt bé.
1: Xisco. No ha dubtat, en Xisco.
0: Efectivament, no se va fer per tifus.
9: Per tifus, una epidèmia de tifus menjant gelat.
0: Menjant gelat? Sí. Què dius? Com? Va ser perquè varen menjar gelat?
9: Perdó? Sí, és a dir, Santa Margarida se coneix com s'ha endermat el gelat, perquè varen fer gelat en aquell temps, aigua, sabeu que estava contaminada, tenia tifus, oh. I bé, va empestar a mi poble.
0: Déu meu.
9: Sí, sí.
0: Aquesta no la sabíem.
11: Sí, gelat de malla.
9: Segurament. Santa Margarida de tifus,
0: però sí. I que has conegut s'ha endermat el gelat?
9: S'ha endermat el gelat.
0: Uau. I de mira, tot, amb això m'ho pres amb aquesta pregunta. 1928, molt bé, Xisco, dos punts. Ara peguen amb el camp Picafort, perquè ja em dic que és el vostre nucli poble més costat, més poblat, perdoneu, és a dir, el nucli costaner més poblat, camp Picafort. Camp Picafort, com dèiem, i com diu el llibre Cultura del Plaer, de les zones turístiques, i ho explica Miquel Vidal, el turisme i el procés urbanitzador de camp Picafort, hi ha un testimoni d'en Paco Gordillo, que regentava el Rojo Vivo, un dels grans relacions públiques del turisme, varen ser, però, precisament, els picadors. I la pregunta és, quin altre nom eren coneguts els picadors a les Balears?
11: Eren palanquers o eren xarxers?
9: Bona pregunta. Palanquers o xarxers?
0: Mm-hmm. Picadors, un sinònim de picador.
1: Que
24: a mi la lògic...
1: Tirar xarxa, no?
9: Sí, però no sé per què diria palanquers.
1: Tu saps res? No.
9: I fem palanca, però
1: no. Vinga, Xisco, confia en tot un tu. Fem palanca.
9: Palanquers.
1: Venga. Palanquers.
11: I és palanquers.
1: Molt bé.
11: Molt bé.
0: Clar que sí, ho he explicat molt malament. Però bé, a Camp Picafort hi va com a bon turístic i sabeu que també hi havia fama de picadors. I això no sé si vosaltres estaríeu d'acord o no.
1: Sí.
9: Sí, n'hi va.
0: Sí, n'hi va. I de, un sinònim de picador també era palanquer. Ja vos podeu imaginar. Deixarem així. Però encara n'hi ha de picadors.
9: Jo crec que per ser discoteques qualcú n'hi dol.
0: Sí, que ara queden discoteques a Camp Picafort.
9: Sí, una. Sí, una, no? Sí,
1: sí. Vale.
0: Sí.
1: Sí. Sí. No vaig de discoteques.
0: I doncs, sí, el mot palanquer també ho trobaven recollit a les Pitiuses, un home que amb l'arribada del turisme es dedicava a festeig continu amb turistes per tal d'intentar mantenir-hi relacions. Darrere, però, han sumat 4 punts del marcador de Santa Margalida. Quants en duim?
1: 37.
0: 37. Darrere, prova, definitiva.
2: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova pel poble de Santa Margalida, ara així com Mercè i Margalida, tindrà un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
11: Què voldríeu que vos toqués? Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Santa Margalida, noms de comerços o llinatges? Què?
1: Personatges, no.
24: Jo diré cosnes o malnoms. Trobeu.
1: Vinga. Una de
0: no ho podeu triar.
11: Bé, tampoc no ho triau, altres.
0: Ah, no. Triarà aquesta màquina.
1: No, sí. Molt bé, màquina. Sí. Vinga, màquina.
11: Era gust.
20: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: I de noms de
11: noms carrers. N'hi ha, n'hi ha.
0: Santa Margalida, no Camp Picafort, d'acord? Mm. Quedam amb Santa Margalida, teniu un minut per dir noms de carrers de Santa Margalida. Temps.
9: Autonomia.
1: Felicià Fuster.
7: Toni Mauro.
9: I Llibertat.
1: Jovades.
7: De Limoni.
1: Ors.
9: Tramuntana.
1: Servinyes. Doctor Calafat.
9: Doctor Calafat. Sí. Voltes a Calafat i Femenia.
1: Tàrbena.
9: Miquel Ordines.
1: Xaló.
9: Samina.
1: Llevant.
9: Jovent.
7: Senti que
1: t'ho
7: diré, Tomàs.
1: Segur.
9: Sí, sí. Espobàs.
1: Espobàs. Autonomia.
9: La plaça de la Vila.
7: Sí.
9: La Vila.
1: Segurador. Passa de segurador.
9: Passa de segurador. Ses casetes. Què més, què més, què més?
1: Glòria.
9: Glòria. Esclavell i esclavet. Esclavell de Maria. Europa, llibertat. Europa i justícia. Europa.
0: Temps.
1: No m'ha aturat.
11: Molt bé.
0: Jo ho dic moltíssim.
1: No m'ha aturat.
11: No heu repetit un?
0: Sí, sí.
11: Jo n'he apuntat 28.
0: 28.
6: Sí, llavors m'ho repetit, sí, 28.
0: 28 carrers de Santa Margalida, que heu dit. Així que ja tenim puntuació. Creus que ho heu fet bé?
1: Jo crec que m'ha anat de malament a, a millor, no?
11: A millor.
0: Això també
11: bé, malament, no.
0: Sempre dono un bon gust de boca.
11: D'una manera més tímida, llavors heu disparat. Poso un mollat. Eh?
1: 100%.
24: Ja estic content.
0: Així m'agrada, clar que sí, així és coix, aquesta actitud. I d'avui, el poble de Santa Margalida ha obtingut...
6: 65 punts.
0: 65 punts.
11: 65 puntets.
0: Clar que sí, fantàstic.
6: Apuntassos.
0: No esteu a dalt de tot, però ho heu fet molt bé.
6: Esteu dins la mitjana.
0: Sí.
1: Bueno, això és important.
6: Molt bé.
11: L'important és participar.
1: Això és l'important primer.
0: I moltes gràcies per haver vengut. Ha estat un plaer, com sempre, així com a Margalida. Mercè, que passeu un molt bon estiu.
10: Gràcies, igualment.
0: I molt bé per la Beata. Bé, que mes d'agost també veurà Trull.
24: Que mes d'agost, a festes de Campi, que fort.
0: Sí, ah, veus, sí.
24: Exacte.
0: Es troba entretenguts.
24: Sí, sí.
0: Moltes gràcies a totes. Ha estat un plaer.
24: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I d'avui Santa Margalida ha fet 65 punts. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornant a tu.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tendal. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell al control tècnic. Hem jugat amb el poble de Santa Margalida i ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer aquesta notícia, saludarem a totes les persones que ja són aquí a la taula. Miquel Jung, ben tornat.
1: Som aquí.
0: Celestia Oliver, ben som tornat. Aquí. Maria Pons, ben tornada.
2: Gràcies.
0: A tu també. I qui ha vengut? La nostra estrella de l'estiu, que és la Raquel Agüeros.
3: Hola, Coré. Com esteu?
0: Bé, i tu?
3: Bé.
1: Ai.
0: Aquesta setmana intensa.
3: Massa, pot ser.
0: Massa. És que, ho hem d'equilibrar un poquet més, eh?
3: Xica, escolta.
1: Sa calor.
3: Sí. Sa calor. La gentada.
1: Però,
3: I que ve tothom.
0: Que ve tothom. Que
1: no,
0: o...
1: Sí, però...
3: O no.
0: O no.
1: Però, clar, qui Raquel, no tu vas de festa en festa.
3: No, ja no són tan així. No. Ho he de reconèixer que abans n'hi era un poquet més. N'hi era un poquet més.
2: Ella s'ho passa molt bé, però...
1: Sí, però no tampoc n'hi
4: ha. Ha vingut revolucionada, també vol dir.
2: Clar, és que jo no sabia si era...
4: Ja
2: de
4: l'incipeixera me fa una festa.
2: No sabia si és Coca-Cola, que era.
3: No, és vera que s'ajunta tot aquests dies i és vera que també bé, ho deim perquè demà, per exemple, és la reunió entre Pedro Sánchez i
0: el rei. I el rei ja és aquí, no?
3: No, i la presidenta Proens, a les 5:30 i a les 6 al Palau de l'Almudaina és la trobada entre el rei i Pedro Sánchez, el despatx real. També és vera... Sí, sí.
1: Hi vas.
3: Sí, hi aniré. També es verà que tot depèn d'un poquet de com es desenvolupin aquestes hores per mort dels incendis. Som a una altra onada de calor i això, òbviament, no afavoreix, no? Jo crec que no sabrem del tot fins al darrer moment. Mm-hmm. I que això canviarà segurament també moltes coses, com, per exemple, la participació del rei Felip a les regates, no?
0: Mm-hmm. Però el rei és a Mallorca.
3: No, ara el rei
0: no, però
3: és...
0: va venir la setmana passada, però ja va passar d'espai.
3: La setmana passada va arribar dijous, hora baixa, perquè divendres en tenia reunions aquí al Palau de l'Almudaina.
0: Que se va reunir el president, el president de Sonsa, i en l'Ajuntament de Palma, en Sobal
3: de Palma. Però dissabte, a les 11:30, ja havien arribat a Madrid el rei perquè anaven la reina a visitar els poliesportius on gent dels incendis, en aquest cas des de Toledo, Madrid, estaven allotjats. No? La reina encara no ha vengut, se l'espera per la clausura de l'Atlàntida diumenge, i el rei ara és a Perú, a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
0: Vaja, quina agenda.
3: La veritat és
0: tu
3: que sí.
0: Tu te queixes d'agenda, però no.
3: I sembla que vendrà segurament demà.
0: Demà diuen?
3: Demà diuen, perquè és a les 6:30 la reunió, o sigui, 6:30. Si no arriba avui, que altres mos diuen que vendrà directament des de Perú cap a Mallorca. Uh-huh. No ho sabem, ja ho veurem.
0: Estarem pendents. Tu sí. Hi seràs pendent.
3: Sí.
0: Mos informaràs de tot.
3: Clar que sí.
0: Però sí, és una setmana que passen coses,
3: sí,
0: i que
3: són dues setmanes com...
0: de l'actualitat.
3: Sí, sí, bastant intenses i complicades, tot i que és vera que n'hi ha molta de feina, però... Escolta, hi ha més vida també, hi ha més dies... Sí. Que sobrassades.
0: Que llonganisses.
2: I llonganisses.
3: És que mai sé com diu... Com di llonganisses.
0: Ho dius molt bé.
3: No ho sé, perquè a altres puestos diuen el llonganissa.
0: Ho diràs bé.
1: És igual. Ho diràs bé.
3: També.
1: T'entendrem.
3: Ja, però com se diu de bon de veres?
0: Depèn d'allà on siguis.
3: No, clar. Ah, caro.
0: Bé, parlem de Formentera,
3: sí,
0: perquè
3: per
0: han estat les festes aquest cap de setmana passat i, de fet, hem de parlar de la colla de Vall Pagès, els Pastorells.

0: Cada 25 de juliol, Formentera celebra la seva diada coincidint amb el dia del seu patró, Sant Jaume. Curiosament, però, vos hem de contar que cap de les parròquies que hi ha a Formentera té Sant Jaume com a patró.
1: Yes. Idò, perquè és aquest sant el patró de l'illa, vos demanareu. Idò, segons explicava el canonge i historiador Joan Marí Cardona, ho és per tradició i devoció popular.
2: Per poder explicar d'on ve aquesta devoció, ens hem de remuntar a finals del segle XVII, durant la repoblació de Formentera, que havia estat més de dos segles deshabitada. La majoria de nous habitants provenien de Santa Eulària, i quin nom era el que més abundava aquell municipi? Idol de Jaume.

0: tancats els camins.
1: Així va ser com Formentera va començar a ser repoblada per molts de Jaumes. Això va fer que la celebració del dia d'aquest sant sorgís un poc de forma espontània.
2: I el formenterenc Andreu Ferrer ens explica millor com sorgeix aquesta celebració. Escoltau.
3: Sant Jaume ha set la festa per excel·lència de Formentera a partir de l'establiment de terres en Marc Ferrer a finals de l'any 1695. Els eivissencs acostumaven a desplaçar-se a Formentera per visitar els seus familiars. L'època era ideal perquè just llavors havia acabat la recollida de cereals, s'havia aixecat d'eres, com es diu popularment, a la mà a la Baricalma. Jaume era un nom molt freqüent en aquells anys. A totes les famílies hi havia pràcticament un Jaume. Jo vaig considerar molt encertada la iniciativa del Consell de Formentera d'establir la nostra diada precisament aquest dia. Suposa continuar amb una tradició de molts i molts anys i, per altra part, també retre homenatge en els nostres avantpassats, aquelles persones que en un temps difícil començaren a configurar Formentera, que ha anat evolucionant doncs, tal com avui la coneixem. I també considero de tota justícia, i així ho hem manifestat públicament, la concessió de la medalla d'or als pastorells coincidint en el seu cinquantenari.

0: Raquel, t'ha agradat aquesta cançó?
1: Preciosa, no l'havia sentida mai.
2: Ha quedat encisada i
0: sí,
2: jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt guapa.
0: I d'ha vist que Formentera, cançó de... popular de l'illa de Formentera, i a més la lletra també és preciosa, i és d'en Bartomeu Joan, en Xumeu Joan.
2: En tot cas, ara escoltàvem en Andreu Ferrer, ho comentava, que divendres se va celebrar l'acte institucional de la Diada de Formentera al Jardí de Ses Eres, i la colla de ball Pagès Es Pastorells va rebre la màxima distinció amb la medalla d'or de l'illa.
3: Aquesta associació cultural enguany compleix 50 anys, 5 dècades dedicades a preservar, transmetre i difondre el ball, la música i la indumentària tradicional de les Pitiuses.
4: Però a més també s'ha distingit a la Ferreria Ferreret, una empresa aixecada el 1890 i que 4 generacions després encara és un referent de l'ofici i el comerç tradicional de Formentera.
2: El periodista Guillem Romaní també va rebre a títol pòstum la distinció de fill adoptiu de Formentera. Des dels anys 90, Romaní va contribuir a la memòria informativa de l'illa.

0: I doncs, sí, aquesta diada de Formentera coincidint amb la festa de Sant Jaume, i nosaltres volem donar l'enhorabona a l'Associació Cultural Els Pastorells. Així que saludem a Lina Tur, directora d'aquesta colla. Com estàs, Lina? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: No, Lina, som la directora.
0: Directiva.
1: Sí, som de... Bueno, funcionam així com un grup i el president és en Pep Escandell, però no podia estar avui amb altres i jo he fet de secretari mitja vida. I una mica encara ho faig.
0: Clar que sí, Lina.
1: I a més som de ses que va començar sa colla.
0: Mm-hmm. Que preciós.
1: De ses petites que vàrem començar en aquell moment.
0: Clar, clar, clar.
2: Fa 50 anys?
1: Sí. Mm-hmm. Clar, estàvem a s'escola i el director de s'escola llavors, Nicidor Torres, ell i altres varen tenir la idea de que ahir dia hi havia colles de ball i a Formentera no hi havia res com a tal, i varen dir, home, idò, això s'ha de començar, i es va començar a l'escola. Mm-hmm. Varen buscar sonadors, que gent que en sabia, gent major, uh-huh. I tenien tres sonadors, que eren en Xumeu d'en Pepa, un pare d'en Xumeu, que estava cantant, sí. Des d'aigües sí. Formenterens.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: En Joan Xumeu i en Juanito Colomà, que eren els nostres sonadors, i llavors els lots de l'escola, els lots i els lotes de l'escola, petits, vàrem començar a ballar, va venir gent major a ensenyar-nos, i així va començar la vida dels pastorells.
0: I 50 anys, que heu celebrat.
1: I 50 anys, que bé. Quasi res. Mm-hmm.
2: Clar, ha estat bo de fer mantenir aquesta formació durant 50 anys?
1: Jo diria que sí, perquè, com que, a veure, quan nosaltres ja en teníem 16, 17, ja n'hi havia altres de 6 o 7 que començaven a ballar. Llavors, quan m'ho anàvem a estudiar fora, sí que és una mica... Però, bueno, com que aquells petits, llavors ja en tenien 15 o 16, saps? Ja... Sempre anava havent-hi gent jove. I llavors, a partir d'un moment, ja començàvem a fer escola de Vall Pagès com a activitat extraescolar. Mm-hmm. I des de llavors s'ha fet sempre, i així sempre mantenim una bona cantera.
0: Clar. Mm. I quines sortides feis, quins moments actuau ara, per exemple, per aquesta diada de Formentera, per Sant Jaume, vareu actuar?
1: El dia de Sant Jaume, sí, sí. Des del principi sempre tenim una llista llarga, perquè no hi ha festa de poble o d'illa com a Sant Jaume, es ballen totes les festes, actes institucionals... Mm-hmm. I llavors hi ha doncs, intercanvis que tinguem, com el festival, per exemple, el festival folclòric. Bueno, han participat també moltes vegades junt amb Eivissa, que de vegades es fan grups entre les dues illes per participar. Jo que sé, quan va haver-hi a Sevilla, lo de...
0: Sí, de ser Expo.
1: Lo de ser Expo Universal. Sí.
0: I vareu anar, que bé. Sí. Doncs sí, sí, molta història. Òbviament que teniu els pastorells i per això vos van donar aquesta medalla d'or. Com va ser aquest acte, aquest cap de setmana passat, divendres passat?
1: Mira, jo el vaig veure per YouTube perquè jo estava de viatge.
0: Justament, Lina.
1: Però no m'ho podia perdre i me'l vaig mirar. I clar, va ser molt emotiu, estava tothom molt emocionat. Perquè justament, clar, celebrem els 50 anys, tenim tot aquest any ple d'actes i... No sé, mos hem agafat com que aquest any havia de ser tota una festa contínua, una mica. Uh-huh. I la veritat és que mos va agafar també una mica per sorpresa. Llavors dius, home, sí, mos ho mereixem, la veritat.
0: I tant que sí.
1: Però... Sí, sí.
0: Només faltaria.
1: Però sí, mos va agafar una mica per sorpresa, la veritat. Uh-huh. Jo ja tenia bitllets per sortir i mira...
0: Paciència, sí. Clar, manteniu la tradició viva de Formentera gràcies a els pastorells i també una mica les vostres arrels, no? Ara que Formentera també està multicultural.
1: Clar, clar. És que és l'única manera, home, mantenir la nostra identitat, és que al final, jo dic, és que és el que mos dona personalitat. Uh-huh. Vull dir, la nostra personalitat, vull dir, és l'arquitectura, és la llengua, és la nostra cultura, és el nostre ball, és la nostra música.
0: Clar. És així. I tant, sí. I és una manera de reivindicar-ho, tenir-ho ben viu. I tu, en el teu cas, sí. Lina, que a dins els pastorells fas balles, sones...
1: Sí, no, a veure, normalment en la música tradicional nostra, els sonadors sempre són homes. Encara que darrerament hi ha lotes que estan aprenent a sonar... Però la castanyola és un instrument no semblen per res a les vostres, vull dir, són enormes, les porten i les sonen els balladors quan ballen. Mm-hmm. Encara que també, a lo millor també hi ha un castanyoler també fora dels que estan ballant. Mm-hmm. Jo sempre he ballat tota la meva vida, ara fa uns anys que ball menys, però sempre he fet escola de ball pagès.
3: Mm-hmm. Lina, te volia fer una pregunta. Tu has dit... Sí? Les castanyoles no són com les vostres. No, són més grosses, més grans.
1: Me referia a Mallorca, que són petites, que es porten dur dins la mà, i són molt fàcils. No. Bueno, són molt fàcils, no, perdó.
3: Són diferents, no?
0: Les pitius són precioses. Diferents,
1: però és que les d'Eivissa i Formentera sí. són les castanyoles tamany XL.
0: Exacte.
1: Sí, XL, sí. XL.
3: Es verà. Sí. Lina, una altra cosa.
1: Vol força sonar-les. De fet, els al·lots petits, primer els hi han de fer unes castanyoles petites per poder-les
2: assajar. Com les mallorquines.
1: No, són com les nostres, però petites.
3: Lina, una cosa. No, t'ho demano, òbviament, en carinyo i perquè sí. me contis la veritat. Vosaltres a Formentera, que és l'illa pitjor connectada, diguéssim, no? Que no pots accedir
1: sí,
3: en avió, només en vaixell... Vos sentiu representats quan en xerram de les Illes Balears? Vos sentiu reconeguts o trobau que en tenim molt mallorcacentrismo?
1: Sí que passa una mica. Abans, qui s'ha passava més. Uh-huh. Jo crec que cada vegada també ja se mos anomena una mica més. Clar, abans, quan érem, per exemple, era el Consell d'Eivissa i Guionet Formentera.
3: Sí.
1: Clar, això mos feia sempre ser el Guionet.
3: Clar.
1: Eivissa, Guionet Formentera. No, jo crec que avui
3: ara
1: en dia...
3: Ara teniu senador? Una mica més.
1: Sí, sí, allò? Sí, sí. Per això dic, no, cada vegada sí que mos sentim una mica més representats en, no sé, en sus medis i en tot. Sí. Uh-huh. Però, bueno, sí, clar, home, Mallorca pesa molt.
3: Sí, clar.
1: És així.
3: És així. Sí.
1: Per població i per territori i tot.
0: Sí, et centrem.
1: Nosaltres som molt petitets.
2: I el ball pagès ha agafat afició de fa dècades? És a dir, ha agafat més força a Formentera? Lina?
1: Jo no m'atreviria a dir que hagi agafat més força, però que es manté. Es manté com sempre. Mm-hmm. Quan va semblar... Va ser quan vàrem començar, la veritat... jo en 12 anys tampoc... no tinc aquell record, però quan m'ho mirc en perspectiva, quan sortíem a ballar, és que hi havia gent tan emocionada que quasi m'emoció encara i tot. Perquè, clar, imagina't, després de, jo què sé, 50 anys de no haver vist una ballada...
2: Clar.
0: Poder-ho fer Formentera és preciós.
1: Sí, les primeres varen ser una mica...
0: Clar, molt emotives, sí, sí. Normal. Sí. Clar, Lina, també gràcies a...
1: No, ara ja és una cosa molt de cada dia. Sí, ara ballam, ja. Ballam com a 8 a 10 vegades cada any.
0: Uh-huh. Ben bé.
2: Però hi ha relleu, hi ha joves, evidentment, a les colles.
1: Sí, sí, sí. No, no, és que, de fet, és un ball bastant de gent jove.
0: Home,
1: quan
0: físicament...
1: anem complint anys, com que mos anem retirant una mica.
0: Físicament t'has d'estar fort.
1: Fins i tot les balladores, que nosaltres no votam, no. Sí que es fa feixuc, la veritat, perquè portam una roba molt... bastant agobiant, diguem-ne.
3: Quant pesa tot això?
1: Sí. Pesa molt.
0: Quantes faldes tus tu, en el teu cas, Lina?
1: Quan
0: vestit.
1: Em portava tota la vida 6... i segon ella, o cinc i segon ella,
0: sí, sí.
1: Segon ella està falta.

0: tant.
1: Formes clau, fins
0: vull
1: i tot.
0: Dir, sempre actuam junts, sempre.
2: I la xacotesi és Pastorells. Sí. Lina, moltíssimes gràcies. Tu en quina banda de Formentera vius?
0: Pues entre Sant Francesc i Sant Ferran.
2: Ai, estàs allà. Allà al mig. Sí.
1: I és un estiu tranquil?
2: Això t'anava a dir, com ho duis, aquest estiu?
0: Bueno... Ara havia estat uns dies fora i estava molt fresqueta perquè estàvem més cap al nord d'Europa, però no, ara aquests dos dies estan prou bé, hi ha bastanta de gent que li anàvem a fer, és estiu i tothom viu de turisme, per tant, benvenguts sida.
2: Molt bé, Dalina Tur, moltíssimes gràcies. I una ferrada a tota la colla dels Pastorells, sobretot enhorabona per aquesta medalla.
0: Moltes gràcies, els hi donaré de part vostra.
2: I tota aquesta feina fantàstica que feis. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Dalina Tur, directiva d'aquesta colla cultural, els Pastorells, que han fet 50 anys i han rebut la medalla d'or de Formentera.
3: El teu moment de Tèntol.
4: Som en Pere Fullana Falconer. Un moment de Tèntol important per mi és el matí, just després d'aixecar-me, tot bevent un tassó d'aigua amb mitja llimona o una llimona, escoltant el batec de les primeres hores i així sentint com la vida es desperta i s'eixampla el cor.
3: IB3 Ràdio és coneixement.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
7: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els gelats. Per fer front a la calor intensa de l'estiu, a més dels refrescs, també poden gaudir d'una bona varietat de gelats, amb sabors, textures i formats per a tots els gustos. El gelat, servit dins una galeta en forma de con, que solen menjar mentre passejam, és el cucurutxo. És una de les formes més populars i pràctiques de consum. Cucurutxo, escrit amb TX. De vegades, però, ens ve més de gust prendre'l en una terrina o bé comprar-ne un pot per consumir-lo a casa. També tenim el polo de tota la vida, elaborat amb aigua gelada i aromes de diferents sabors, amb un bastonet de fusta per subjectar-lo. És, sens dubte, una de les opcions més lleugeres i refrescants. Un altre gelat molt popular és el sandwich, que es menja entre dues galetes o neules. N'hi ha d'individuals i també en format de barra, que permet tallar-lo al gust i servir-lo enmig de dues neules, talment un sandwich. Per cert, sandwich escrit amb TX final. En conjunt, la diversitat de formats respon tant a preferències de consum com a la comoditat i el moment en què es menja el gelat. I després d'aquest tast, anem a fer un gelatet a ombra. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Raquel Agüeros.
3: Corets.
2: Ai, sí.
3: Ai, corets.
2: Corets.
3: Érem els copos i parió l'abuela.
2: La notícia m'acabes de donar a micròfon tancat. Crec que Balears mereix...

0: sobre aquesta informació. Raquel Agüeros.
1: No, mem, és que l'altre dia el meu coret va rebre una convidada per anar a Marivent i me va dir...
0: Per, explica-m'ho, els Reis faran la recepció...
1: Per anar a Marivent, sí. Perdó, sí. Per anar a dir...
2: Marivent, què fer?
0: Contextualitza'm.
1: Bé, a fer una mossegadeta sí. I a mirar un poquet i a goitar.
0: Això que fan el rei cada any, que conviden la societat mallorquina...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O sigui, com, una recepció.
1: Guany es farà dimarts dia 4, ja dèiem, si tot segueix igual, És a dir, jo també...
2: És a dir, que podrà venir tu, perquè tu
0: no,
2: ja hi anaves,
0: no? Alerta.
1: No, men. I me va
0: conta-ho,
1: dir...
0: Conta-ho.
1: I me va dir... M'acompanyes i dic... Men, tanmateix jo anir, he d'anar a cobrir-ho.
0: A fer feina.
2: Clar.
1: Ha d'anar a sa madona. Ha d'anar a la madona de la casa. I la meva sogra està feliç, està contenta. Ja té una agenda per anar a la perruqueria, a tal a qual, i què me posaré? I farà calor, i si no...
0: Sí que farà calor.
1: I farà molta calor.
0: Digue-li a la teva sogra,
1: sí.
0: Però bé.
1: No, no, atenció, que
0: contentíssima. Que
1: home, clar, t'imagines, no? Jo crec que està...
0: Li faràs una foto amb el rei i la reina?
1: Jo li he dit que ho intentaré. No sé si podré, però als meus amics fotògrafs
0: clar.
1: Els hi avisaré
2: clar.
1: Quan li donin la mà que facin unes bones fotos.
0: Clar que sí.
1: No,
0: la
1: gent li fa,
0: veure,
1: a la gent
0: la
1: li fa molta
0: sogra?
1: Il·lusió. Sí, clar que sí. No, jo vos mostraré...
2: Però donem-me'n a tothom?
0: Sí.
2: Clar, els periodistes
0: no. A tothom que conviden.
2: Els periodistes no. Clar, tant
1: si,
2: que
1: dius si saluden a tothom?
0: Sí.
2: Si donen maneta.
1: Sí. De fet, se forma una...
0: Una fila.
1: Una cosa sí. Tremenda que encapçalarà segurament na Francina Armengol com a tercera autoritat de l'Estat. La primera és el rei, la segona és el president de Sánchez, que no hi serà. I la tercera és Francina Armengol, que com és d'aquí, habitualment ella hi va després, les autoritats d'aquí, diguéssim, no? Totes de les illes i després tots els convidats. És a dir, si te descuides un poquet, és millor estar un poquet davant, perquè pots estar esperant una hora a donar a mà i després ja no cates...
0: Encara no sabem qui faràs catering que guanya. Això, tu ja ho saps?
2: Tu podràs pipallar-les,
1: però... Bueno, no sé si ho sé o
0: rumors,
1: no. Rumors, jo no ho sé.
2: Una pista.
1: No.
2: Difícil, una pista
0: però
2: difícil.
0: Però qualcú d'aquí, perquè sempre ho donen a qualque cuina
1: sempre
0: cuinera
1: d'aquí. Sempre donen a cuiners o cuineres d'aquí. De Balears. Habitualment els hi solen donar de Mallorca, però sí. Jo espero que un any
0: home,
1: ho facin d'altres illes.
0: Na Maca de Castro ho va fer molts anys.
1: Sí, i els de Repic que ho va fer na Maca de Castro ho va fer en... Ai.
0: Que anaves a dir ara.
1: Una Marga Coll, perdó. Sí, de miceli i d'aquí.
2: Però tu podràs espipallar-les?
1: Mira.
2: O t'adoran dins un torcaboques?
1: Jo quan he... No, els periodistes estem... Veiem com donen la maneta i tot això.
2: Clar, perquè t'anava a dir, tu no ocupes cap lloc dins aquesta fila, no?
1: No, però després... Algunes periodistes, redactors, ens deixen passar. Així,
2: ai,
1: un poc com de tapadillo.
2: Ets elegida.
1: Així com de tapadillo.
2: I tu ets, dins aquest
1: jo
2: petit
1: me,
2: grup.
1: Jo me poso on m'he de posar.
3: Ella ho intenta, el manco,
1: i
3: no?
1: Els darrers
2: I que
1: anys,
2: està marcat en terra. Hi ha una senyora,
1: els
2: no?
1: Darrers anys ho he...
3: T'han pogut donar sa mà, aquests darrers anys?
1: Ho he aconseguit. No, clar, nosaltres quan anem així ja de periodistes que podem passar, diguéssim, ja han saludat a tothom i ja se formen els corrillos aquests.
0: Però si no se sogra, també de cercar-li, era su majestat, mini.
1: Ho sé cert.
0: Deixant-le passar, oh?
1: Bé, jo tota la gent que estigui convidada, per favor, que agafi puesto prest, perquè puguin tastar un poquet, perquè si no...
3: I mos ho contin.
1: Home, clar.
3: Però, quantes persones són, aproximadament, cada any?
1: No me recordo l'any passat, però...
0: Però moltes.
1: 500, sí. 600.
3: Oh!
1: És molt. És vera que cada pic es fa més curt.
2: Què vol dir? Han retallat?
1: No, el fa més curt...
3: Passa més aviat.
1: Exacte, passa més aviat perquè cada pic hi ha més gent convidada i cada pic han de donar la mà a més gent i, bé, òbviament, estan anant a fer una cosa més informal, no? Els homes els hi diuen que, per favor, o camilla llarga, clara, o guayabera. Atenció a les guayaberes, les guayaberes... s'han de saber dur. Qui no sàpiga dur una guayabera ha d'anar en camilla, per favor.
2: Perdó.
3: En camilla.
2: En camilla
3: sobre zei.
2: Sí, en camilla de Cubat.
1: Perdó. Well, sí, la guayabera es va posar de moda, no sé si ja fa 3 anys, era com per desformalitzar uns actes.
3: I doncs jo no sé què és això.
0: I anar un poc més just.
1: Mira, la guayabera, tu has vist les noces de Susana Griso? Aquest cap de setmana?
0: No.
1: Maria Pons,
3: jo espero que venguis tu, que m'ho contis.
2: No, estan per allò que hem d'estar.
1: La guayabera...
3: Han passat tantes coses aquest cap de setmana.
1: És una camilla... Sí, és cert. És una camilla amb coll i amb uns...
2: De fet, diria que el rei, l'any passat...
1: I fa 2 anys també era d'Illa, sí, perquè per això, vull dir, abans es feia aquesta recepció al Palau de l'Almudaina i era una cosa molt formal, tots asseguts, amb el seu nom posat i una cosa així, i això ja ho han canviat tots.
0: Hem d'explicar també que la teva sogra és una senyora referent de la indústria tèstil de Mallorca.
2: Sí. Clar, per això l'han convidada. Sí, perquè anava a dir, clar, si no, com no pot ser que la sogra de na Raquel, és a dir, estigui dins aquesta comitiva i pugui sopar i na Raquel...
1: Però és que No és guapo fer publicitat de lo de cadascú. Vull dir, jo no vull aprofitar...
0: Ho he dit jo.
1: El meu puesto aquí per fer publicitat d'una cosa. Que
0: de teles de llengua.
1: De teles de llengua.
0: Tradicionals.
1: Precioses.
0: De Mallorca, que hi ha
2: tres
0: fàbriques i una d'aquestes.
2: Li agrada molt a la reina, no?
1: Sí
0: que li agrada.
1: Bé, la reina li va enviar a Joana Borràs, de moda Mallorca, li va enviar un parell de cruts, de bossets i de coses així, i és vera que...
0: Sempre que parles dur.
1: Que ho empleen per mort d'aquella ficada de pota que va tenir Letícia. Sí.
0: Que va ser... Que va dur... Teles de llengua que eren falses.
1: Teles falses un any.
2: Ui.
1: Sí. Un any.
0: Però no ha tornat a passar.
1: No ha tornat a passar.
2: No.
1: Me va dir la pròpia Letícia que aquestes...
2: A tu?
1: Sí. Que aquestes teles...
2: D'acord.
1: Aquestes bosses li havien regalat... Ella pensava que era el Consell de Mallorca, però li havia regalat la seva sogra.
2: Ai.
3: Era un regal enverinat?
1: Vamos.
3: Ah! Què dius?
1: Escolta, la reina Sofia... Escolta, la reina Sofia coneix el vidre bufat, el tal, el qual...
0: Sí, fa molt d'anys que ve.
1: Vull dir que...
3: Raquel, ho eres fortes declaracions.
1: No, sí. No són noves, però... No,
2: malament anaven si venies Consell de Mallorca, també, per altra banda.
1: Sí, jo crec que hi ha hagut també en aquestes coses moltes serrades, però bé, que ara s'està intentant més o manco revertir aquesta situació, tot i que és vera que les còpies són molt difícils de controlar. Totes
0: Mira,
1: les còpies.
0: Jo sempre m'han dit, és una manera molt fàcil de saber si les teles de llengua són de veres, si tenen les dues cares.
1: Però és que ara els copiadors...
0: Ja fan dues cares.
1: Ja
0: un temps no en feien.
1: O sea que...
0: Un temps era molt bo de saber, perquè si no era dues cares, era una
1: exacte.
0: Còpia.
1: I de qui no anirà, corets meus, dimarts serà el rei Joan Carles. És que no sé com li he de dir. Rei Joan Carles,
2: rei emèrit.
1: Joan Carles de Borbó, com que l'han...
0: No, però ja fa anys... No és notícia, això, no?
2: Ja fa anys que no ve.
0: Sí.
1: Ha estat a Mallorca.
0: Ah,
1: sí? Ha estat a Mallorca.
2: Ja no és.
3: Està per
2: ara. No ho sabem.
1: Ahir, La Vanguardia, Maria Àngela Alcázar, va publicar que el rei Joan Carles havia vengut diumenge, havia aterrat a Palma... i que havia anat a Flanagan, el reconegut restaurant de Portals, que enguany han celebrat els 40 anys de Porto Portals, que havia anat allà a dinar, a fer l'aniversari de Miguel Arias, que és un dels socis d'aquest mític restaurant. Contaven això, i contaven que el rei Joan Carles ja no hi era a Mallorca. Després la revista Hola el va pujar en escarro sense citar a La Vanguardia i va donar una altra versió, com amb més coses ho anava editant després, que sí, que no, sense saber molt bé. Finalment la revista Hola va rectificar va citar que la informació inicial sortia de La Vanguardia i Última Hora també ho va contar. Última Hora donava més detalls. I avui, Diario de Mallorca, una crònica firmada pel periodista Matías Vallès, també deia que... bé, ja sabeu com és en Matías Vallès, no? Que de vegades no saps si està xerrant de broma o no, perquè és vera que, bé, ell ho pot fer.
0: Se revista la diu, los detalles del encuentro entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos en su regreso 7 años después a Mallorca.
1: La revista Hola ha canviat aquest titular i ho ha posat arrel de, la informació publicada per Matías Vallès al Diari de Mallorca. La crònica de Matías diu així, Juan Carlos I monta con Rafael Nadal un cumpleaños en Palma. El emérito, la reina Sofía, sus hijas y sus nietos celebran junto al campeón mallorquín el 80 aniversario de Miguel Arias de Flanagan. Ahí hora baixa va a cridar Flanagan. Ara, tu dius...
2: Però com anar a taula?
3: Periodisme d'investigació, la Raquel, doncs el seu mòbil, la seva llibreta i el seu bolígraf.
1: Què has de fer? Què has de fer? I li vaig demanar a la persona que me va agafar, me vaig presentar i me va quedar un poquet així. I amabilíssim. És vera, no. Vull fer un reconeixement en aquest treballador de Flanagan que me va dir, molt viu. Li vaig demanar, no, què ha de ser? Un dinar o un sopar amb el rei.
0: Una festeta.
1: Amb el rei. I diu, ai, jo ayer no estava.
3: Ah, justament.
2: És que Pontura és així.
1: I si fuera així... Tampoco creo que se lo dijeran, me va dir. I varen riure tots dos i li vaig donar les gràcies, no? Perquè el manco, quina discreció i quina fidelitat, no? És vera, no importa. No hi... De vegades, la teva feina inclòs que no puguis contar coses per privacitat, per discreció.
3: Però ir i callar, no? Que se diu.
1: Bueno, és que hi ha feines que són així. Hi ha feines que són així. He xerrat ara fa mitja hora amb el Palau de la Zarzuela. Uh-huh. El Palau de la Zarzuela diuen que sobre este tema és un tema privat, que jo sepa no és així, m'ha dit una persona de premsa, i jo els he demanat que per favor me diguessin perquè hi havia periodistes que havien confirmat que havia estat la pròpia Casa Real que els havia confirmat que el rei sí que havia estat no només emèrit. A Mallorca, que el rei emèrit havia estat no només a Mallorca, sinó que havia anat a Marivent. Havia entrat a Marivent.
2: 7 anys després.
1: 7 anys després. El darrer pic que va venir el rei Joan Carles va ser a les noces de Rafa Nadal i de la seva dona. I un any abans havia estat el joc de mans, aquell de la seu, entre Letícia i la reina Sofia, a la missa de Pasco, que ja no... Ja des d'aquell moment ja la varen cancel·lar, no? Jo què voleu que us digui? Sé que ha estat perquè hi ha una foto del rei emèrit entrant a Marivent.
0: Hi ha una foto?
1: Hi ha una
0: però
1: foto.
0: Però s'ha publicat aquesta foto?
1: Sí.
0: Qui l'ha publicat?
1: L'ha publicat, crec que l'ha publicat un programa de Mediaset. Jo l'he vist a un programa de Mediaset. No vos sé dir qui
2: entrant
1: és l'autor.
2: Entrant en cotxe.
1: Entrant en cotxe.
3: I és real, no us hi ha, perquè jo això ja no se sap.
1: No, és real. De fet, la informació que dona Matías Vallès és que... de la que dic que s'ha fet ressò la revista Hola, és que varen anar a la festa del 80 aniversari de Miquel Arias, que va anar fins i tot la reina Sofia i la infanta Helena, diuen que la infanta Cristina també és aquí, bé, i també part dels seus nets que aquest dia hi som per aquí.
0: I el barc que la revista Hola cita en el Diari de Mallorca,
1: no, és
0: aquesta
1: que,
0: informació.
1: Clar.
0: Que ho estava comprovant.
1: Per això, només sabem això, que Zarzuela passa del tema, ja veurem com... Jo crec que passant els dies sabrem més coses. Jo avui xerrava, bé, els hi vaig avisar a Vanity Fair quan vaig llegir això, i clar, és molt difícil confirmar una cosa així.
2: A veure si
1: així.
2: És dimari vent. No ha sortit.
3: Atrinxerat.
1: És que hi ha una foto entrant, no hi ha fotos sortint, però és vera que els periodistes que diuen que tenen la confirmació de Casa Real diuen que Casa Real va confirmar que el rei havia estat a Mallorca i a Marivent després de molt de demanar de que això esclatarà i que varen accedir. Jo no ho he pogut
0: comprovar.
1: No he pogut tenir accés en aquestes fonts. Però bé, jo què sé, l'estiu comença així. Ara què dic? Si el rei Joan Carles suposadament va arribar aquí diumenge, hagués pogut anar a la manifestació, hagués estat un puntasso. Vos imagineu encapçalant la mani?
3: Uah.
1: Turis go home.
2: Tu el veus.
1: No, és que...
3: Mentre balla la Maria Jaume, sí.
1: Això m'encantaria. Això m'encantaria, perquè això te dona un xup-xup. Això, imagina't. No. Bé, no ho sabem. El que sí que sabem és que el rei Joan Carles està passant un estiu per Europa. I
0: que hauria vengut a Mallorca.
2: Per Europa. Europa és gran, eh?
1: Europa és gran, ho situen entre Ginebra, Cascais a Portugal i Sant Xenxo. A Galícia
2: i... a Mallorca.
1: I a Mallorca. Uh-huh. A Mallorca, que sapiguem, aquest és el primer pic que ve en 7 anys i que es confirma que ve.
0: Clar, de què Pontura hauria vengut i no ho hauríem sabut.
1: Exactament, hem de recordar que hi va amb avions privats. I bé, és molt difícil ara. Sí. Abans era més fàcil fer un control dels vols privats.
0: Però clar, ara
1: fins i tot per internet, però sí. Ara que és una cosa com buscar una aguja en un pajar. O sigui que...
0: Per això dic que,
1: de vegades, quan no tenim una informació contrastada del tot, és millor esperar un poquet i... amb el pas dels dies s'aniran coneguent,
0: A banda de la informació de la realesa, tenim qualque cosa més que volies comentar?
1: Bé, les noces de na Susana Griso.
0: Que se seva home, ara ja seva home, du una guayabera. Era això que mos volies contar.
1: El seu home du una guayabera. És que crec que Ana Maria no està al WhatsApp de Contracop, pot
3: ser? No, hem de posar. Foto ara de posar.
1: Fica Ana Maria en el WhatsApp de Contracop.
2: Ara en directe, perquè tenim un WhatsApp de Contracop.
1: Bé,
2: aquí atent
1: tot. Vosaltres deu tenir WhatsApp de tots, que això deu ser un infern. Això deu ser un infern per vosaltres.
0: De col·laboradores, només en tu, perquè tu ets... VIP, que diuen els models.
1: No.
3: Però mem, això vendria a ser com una camilla de fil, bàsicament, no?
1: De lli, sí. Sí, el que té de bo i de dolent les guayaberes. De bo és que és una peça molt, molt maleable i que te pot servir per molt de situació.
3: Que no l'has de planxar, vols dir?
1: Després hi ha una cosa que no és tan bona. Que és que si tu, per exemple, dus una guayabera color blau bebé, perquè mos entenguem, clar, la suamenta que te surt per aquí, per la zona de les...
2: No has de dur cert colors.
1: Jo crec que és millor dur la roba
2: fresca. Una... Bé,
3: o has d'anar
2: a un
3: lloc on no suïs, Pontura.
0: Fa una rabada, no?
1: Sí, exacte.
0: Fa una rabada que se veu.
1: Exacte.
0: Si és blanca, no.
1: Si és blanca, se veu menys, però també.
0: Ah, també.
1: Jo el que aconsell a la gent que encara té temps, Margalida,
0: sí, perquè perdona, l'any passat... Sí, perdona, sí, tenen temps.
1: L'any passat es van quedar sense guayaberes a Mallorca.
0: Per favor.
1: També els homes.
2: Per Marivent.
1: Sí, clar.
0: Com és que s'hi conviden a 500 persones?
1: Clar, és a dir, és millor que la rentin abans. Si la renten abans...
0: És a dir, comprar i rentar.
1: Comprar i rentar...
2: Clar, com tota peça.
1: Com tota peça, però de vegades saps que se'ns oblida fer aquestes coses.
0: Sí, te la compres de darrere i te la poses.
2: Un tèntol, però. No passen mai de moda? Estan més de moda ara que abans?
1: Sí, molt més. Això l'han duit tradicionalment als països, per exemple, a Cuba... els hi duien a països amb climes més tropicals.
0: Perquè té aquesta cosa que és bona de dur i que és lleugera i que clar, no fa fresca. Tanta calor.
1: Sí, i després que també estàs donant un caire més
3: informal.
1: Sí. Més, sí, és d'una altra manera. És a dir, no tenia sentit tampoc convidar
0: color,
1: a la gent.
0: Era necessari el color.
2: Quin color era?
0: Del senyor de que s'ha casat.
1: Color maduixa.
0: No color maduixa.
1: Sí.
0: Per anar, no?
1: Un color fresica, mono. Jo
0: sí, però és un color adequat per un noví?
1: Clar, aquestes
2: no és un convidat.
1: Eren...
3: No, no.
0: No,
3: que l'estic.
2: Jo aquest de la foto que me mostrava en Maria, pensava que era, convidat, que era una foto aleatòria.
3: Però, per aventura no són les primeres noces, no? Ja
1: són les segones de tot dos.
3: D'una altra manera, que ella estava divina.
2: Clar, no m'he fixat amb ella.
1: A ella li va fer el traje Cortana. Com se nota, com se nota la mà d'Ana Rosa Esteve.
0: D'Ana Rosa, sí.
1: Sí, se nota molt. No, bueno, jo crec que anava diferent i que per això se notava que era el nuvi. No?
3: A mi no m'ho pari malament si ja t'has casat i no ho vols fer tant com estipulat.
1: Clar, com que ella anava tan diosa i tan estupenda...
3: Clar, idò que la deixi brillar, ja està bé, no?
1: Això va dir ell.
2: Anava ben mudada ella.
1: Això va dir ell. De fet, han fet molt de cachondeo a les xarxes socials. L'home de Ana Susana Griso es diu Luis Enríquez i ha compartit ell al seu compte de Twitter les comparacions, de X, perdó, les comparacions... que li feien, no? De bé, memes i com si hagués anat a la platja, no? I li posen com una camisa de flors i tot això. S'ha criticat també molt de però què cara tiene este hombre el día de su boda? Si parecía que iba a un funeral. I ell ha dit, escolta, ha dit així algo, literalment, lo que más me jode es que ha dado una imagen que era todo lo contrario i ha posat part del discurs que va fer ell a la cerimònia, no? Bueno, dient que estava molt feliç i que ja estava.
3: Que dolent ets la gent, oh? De veres.
1: Bé, jo què sé, també t'he dit una cosa.
3: El commenting.
1: El commenting també és...
2: Clar, això que saben.
1: Està bé, a la Costa Brava. A la Costa Brava.
0: Clar, eren, català, no?
1: Eren a Catalunya i...
2: Anava a dir, clar, feia calor, jo què sé.
1: Sí, ell té quatre...
2: Però estava cubat de
1: ell
2: calor.
1: Ell té quatre fills, però no suava, eh? Era un color un poc... compromès, aquest color.
3: Home, jo crec que si sues aquí, ses aixelles...
1: Per això t'he dic. Per això t'he dic.
3: Un poquet de vacilta.
1: Per això t'he dic. Ell té quatre fills d'una relació anterior i ella té dos fills biològics amb en Carles Torra, una altra adoptada amb en Carles Torra i després té un lot d'acollida que té, crec que, de 8 anys o de 9, i que entre la seva germana i ella, bé, li paguen els estudis i tot això. Així que res.
0: I moltes gràcies, Raquel. Sí, quina setmana, ja me l'explicaràs demà, finalment, aquesta trobada.
1: Sí, sí, sí.
2: Si sí, aconsegueixes un canapé, el duràs dins un torc boca, Marco, perquè el tastem.
1: Pues mira, seria això, és ocasió dimarts, que tindrem. Això és dimarts dia 4.
3: Ja estarà florit amb aquesta calor.
1: No passa res, jo si puc, vos promet...
2: Que
1: el canapé
2: que se pugui menjar fred, també.
3: Ja m'ho va dur una xistorra, no demanis tant.
1: Espera. No, però escolta, tinc ganes de veure-ho. Volem
0: fotos a teva Sandra.
2: Sí, te fas un selfie.
3: Se m'adona, per favor.
2: Volem veure la primera mossegada.
1: Mira, si voleu, intentaré treure-li un àudio en què li va semblar.
0: Ai,
1: que li va semblar.
2: Vinga, sí.
3: Meravellós, sí. Seria meravellós.
1: Sí. Menys si me deixen, vale?
3: D'acord.
1: Sí. Jo vos promet que us intentaré.
2: Va, deixa.
3: Confiam en tu.
1: Jo crec que sí.
0: Fem una petita pausa i tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio és investigació.
3: Josep, com
5: Hola.
3: Estàs?
5: Molt malament, fa per molta calor. És a dir,
3: fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
5: Man, no ho sé, jo.
6: Sí, psicològic.
5: Però, quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
5: Ah, que bé.
3: Servei públic.
5: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara vos hem d'explicar que Ciutadella ha ampliat el catàleg de comerços emblemàtics distingit en 7 nous negocis històrics.

0: I de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, encarregada d'impulsar aquesta iniciativa, té com a objectiu preservar, donar visibilitat i promocionar el comerç tradicional i de proximitat. Ara per ara, amb aquestes noves incorporacions, com dèiem, Ciutadella ja té 21 comerços catalogats com emblemàtics. Per tant, és un dels municipis amb més establiments distingits de Menorca.
1: I nosaltres en volem parlar amb la Sílvia Delgado, ella la gerent d'ADR Balears. Sílvia, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Per què Ciutadella és el lloc on hi ha més negocis emblemàtics, si és que hi ha qualque per què?
2: Sí, jo és perquè no ho sé. El que sí que han tingut, en el final, és el municipi el que fa la tasca de motivar, de sensibilitzar, de conscienciar els comerços, que segur que n'hi ha per tot, perquè tenim molt de comerços per totes les illes que ho podrien ser, de fer la passa, no? de contactar amb nosaltres i que nosaltres pues, verifiquem que compleixen els criteris i que se posin aquest distintiu tan, tan interessant i que dona tanta visibilitat. Mm-hmm.
1: Perquè quins requisits se necessiten per ser un negoci emblemàtic de Balears?
2: Pues, hi ha diferents categories, unes que són perquè té un producte o un ofici singular, que els deien arrelats, o altres que tenen una història, que tenen més de 75 anys o 50, depenent de sa illa, o que tenen un patrimoni, ¿vale? I bueno, en el final el municipi fa sa tasca de informar d'aquesta possibilitat, de tenir aquesta marca o sa llei d'emblemàtic, i ells pues, s'animen. I en el cas de Ciutadella ja tenien 14 i ara s'afegeixen aquests 7, o sigui que 21 comerços, que està molt bé. Molt bé, molt bé.
0: I de quina varietat són? Quina varietat tenim entre aquests emblemàtics?
2: Vale, bueno, pues, els nous que han entrat ara són d'alimentació, Cana Maria, tenim de calçat, una esparteria i sabateria Can Magí, tenim un forn, forn Corniola, tenim d'electricitat i il·luminació Electricitat Marquès, que té una història de més de 50 anys, Can Anglada, que és fabricació de mobles i cadires menorquines, una gelateria i una merceria, cases noves. Mm.
1: Realment és un gust passejar per Ciutadella i veure que hi ha tant de negocis locals i que cuiden tant el producte, Sílvia.
2: Sí, exactament. És que en el final, pues, això fa poble, no? És una història, estàs contant la història del poble, dels forns, de com se feia el calçat, de com se fa, no? aquest catàleg, aquest set que vos he contat, són super diferents, no? Però al final tot fa pues, és donar contingut a la història immaterial del poble, no? De on venim i què som.
0: I diríeu que el fet de ser reconeguts amb aquest segell d'emblemàtics, la gent fa que ho valori més, i compra més?
2: Pues depèn de... Bueno, això és algo com molt personal i quan anem en els emblemàtics ja que tenim per totes les illes, hi ha gent que sí que mos diu, pues mira, des de que tengues aquesta placa, no?, que els enviem una placa de fang, feta a Marratxí, pues aquesta placa, pues mira, pues la gent s'atura a demanar, no? Hi ha altres que no mos han comentat, però jo crec que sí que apareixen a la pàgina web d'Emblemàtics, els feim un catàleg de fotos meravellosa, que queda molt ben reflexat el que fan en el seu comerç, i que més gent troba el comerç, els turistes que cada vegada més s'interessen per el tema singular, no?, per el patrimoni, pues, també ho troben, i jo crec que sí que dona més possibilitat de que la gent arribi a la tenda.
0: Clar.
1: I és això que dèiem, que Ciutadella està molt implicada en el comerç local, també hi ha aquestes cadires, la cadira de la Coca Rossa, que se diu popularment així, que és per tot, tots els comerços. Vais a una gelateria, la tenen, vas a qualsevol restaurant, bar, tenen, i això demostra doncs, aquest compromís amb el producte local, així que enhorabona, Ciutadella. I sí, també els comerços emblemàtics. Sílvia Delgado, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, moltes gràcies. Doncs hem parlat d'aquests comerços adherits als emblemàtics com emblemàtic, que és la nostra Raquel Agüeres.
3: Ai, Corés.
1: Me'l contaràs cosetes aquesta setmana?
3: Sí, per favor.
1: Gràcies.
0: Volen saber.